0: connexió amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians van ser exterminats. Francesc Veiga, professor d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona, deia a Catalunya Ràdio que amb la mort de Mladic s'acaba una era.
1: És el final d'una època. Allò que va passar va ser un petit avançament del tipus de guerra que ara s'està portant a l'engròs. Veiem Gaza, veiem Ucraïna, veiem Iran, i en aquella època doncs, hi havia encara criminals de guerra amb cara i ulls, no? Avui en dia hi ha moltíssims Mladic per tot arreu i no es coneixen.
0: Repassem ara altres informacions en format més breu. Desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences, tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de la Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. El govern espanyol havia demanat que es desescalés la tensió a la ciutat autònoma i ha condemnat de nou els fets violents. El govern espanyol descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva a Ceuta i insisteix que no disposaven de prou indicis. Els socialistes s'han quedat sols defensant la fiabilitat del país africà com a soci, i el Partit Popular ha aprofitat el moment per tornar a demanar eleccions. Això mentre José María Aznar ha desafiat Pedro Sánchez i el Marroc amb una visita a la ciutat autònoma. Més de 390 morts en l'arribada d'ahir al nord del Nepal, al tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 desapareguts a banda i banda de la frontera. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda de manera immediata. Consternació a Villena, a l'Albi Nalupó, pel robatori d'un tresor de l'edat del bronze gairebé únic a Europa. Igual que ha passat en dos robatoris recents a Badajoz i Albacete, els lladres han forçat una finestra blindada i s'han emportat les peces en menys de 5 minuts. Només 5 de les 12 àrees de servei de l'AP7 a Catalunya tenen endolls per carregar el cotxe elèctric. Això malgrat que totes estan obligades per llei a tenir-ne, perquè superen els 5 milions de litres de carburant venuts a l'any. Els responsables diuen que no els surt a compte instal·lar carregadors perquè les concessions de les benzineres són per a 5 anys. Però aquest incompliment de la normativa complica el pas dels cotxes elèctrics per l'autopista perquè no tenen prou punts de recàrrega habilitats i els usuaris es queixen.
2: Aniria molt bé poder tenir punts de recàrrega en el trajecte de l'autopista.
3: Ja saps on són, a quins punts pots carregar i planifiques la ruta segons aquests punts de càrrega també.
4: Home, jo penso que està molt malament, perquè és que a part, si surts d'aquí de Catalunya o d'Espanya, n'hi ha carregadors a totes les autopistes. Aleshores, aquí és un tema precari encara.
0: El problema s'agreuja a Tarragona, on no hi ha ni un sol punt de recàrrega a les àrees de servei de la P7. Esports, segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el partit pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un Camp Nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín, i el migcampista Rodri ha debutat amb l'equip. El Barça és líder provisional de la classificació. Un Barça que ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como al Camp Nou, i el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabà de la Setbarjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme en l'estona posterior de Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. El director general del club matalasser, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'han enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça. En clau de mercat blaugrana, el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. L'Espanyol ha anunciat la incorporació de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra. Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge del lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B fins al 2030. En canvi, se'n va Sigankov a l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros, Minsu al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió, i Antal que jugarà l'Atlètic de Madrid B, s'ha dit. I nova victòria de Tadej Pogacar a la Vuelta a Espanya, a la sisena etapa de 177 quilòmetres de mitja muntanya, des d'Alcossebre fins a Castelló de la Plana. Pogacar s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que escala al segon lloc de la general a 3 minuts i 34 segons de l'eslové.
5: Fins aquí les notícies.
6: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
7: La cinta de Mobius.
6: I revela com funcionen les ones electromagnètiques lluminoses.
7: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
6: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Mobius. Fins la propera.
7: La cinta de Mobius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada. Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: El neguit de cada tarda, quan engego, quan roden ja plats i bola de miralls. Miqui Puig els plats et diu hola. Això és Pista de fusta, un programa de ball. Una secta, una associació, un col·lectiu. Amics que venim a ballar a les 8, sempre a les 20. De 20 a 21, de 8 a 9. De dilluns a dijous. Repeticions els caps de setmana i sempre a 3CAT Cultura. Collars de perles que es conformen a partir de peces. Novetats. De tant en tant fem DJs convidats. De tant en tant fem discs clàssics. Però el que tenim clar és que els Pista de Fusters sempre hi sou. I el goig, sabeu, m'omple el cor. Mestressa, la deessa de la música Kim Gordon, la baixista de Sonic Youth, la dona més interessant de la seva generació, té nou disco. I aquesta peça es diu Dirty.

La tecnologia és bruta i tramposa. Kim Gordon s'ha plantejat si ens substituiran per intel·ligències artificials, si els nostres cors s'apagaran. Kim Gordon plantejant-nos una distopia que és aquí a tocar. Art School Girlfriend, així es diu aquesta banda.

0: diuen que es van batejar amb aquest nom. New German Cinema, per el seu humor. A René Barnum Fassbinder. A l'àlbum es farà bé. Pain Will Polish Me. I ells són New German Cinema. Gent que busca entre la bessura, la bellesa, pop electrònic, que ens encanta.
1: You say, look, it is better to give, but she says, be free. En digital, o a l'FM, pista de fusta.
0: Guiteu que ha tornat. Leaky Lee.

Nicky Link, el seu sisè àlbum. Torna, treballant amb gent de Peter John and Borg, amb el Justin Parker de Lana del Rey i amb el productor de Frank Ocean. El disco es dirà The After Party i els savis de la parada ja diuen que aquest títol avança, que és el darrer. Jo no m'ho crec, només sé que Lucky Again és bellesa en estat pur. Nicky Lee ha tornat, sisè àlbum. I els de Nova York Fuckers, cada cançó que treuen és per pujar el llistó del seu interès, el meu interès per ells.

els Fuckers. El seu àlbum es dirà O. Amb una diera, sí. I aquesta Beatback és underground, però té tot el regust de la canalla que ha escoltat. Música comercial de B-Bands. Els Fuckers i l'esperança de que la música catalana pot ser diferent i distinta. No simplista, no conformista, no absurda. Pesta negra, venen des del Raval i ho tenen clar, sempre compromès.

0: La Pesta Negra, Salemi, and to me with a model machine que se fan definir com electropunk. Sempre compromesos. Ells tenen clar que no ens en sortirem, per això les seves cançons no són d'EOEO. Ens en sortirem. I d'amor absurd, la realitat és molt més dura. Pesta Negra, sempre compromès. Electrònica punk, fet al Raval. Allà on tu no vols anar, però la vida segueix. La pista de fusta és aquí, sempre amb tu.
1: Question for today, who stole the soul?
2: Qui no balla, no és viu.
1: Who stole the soul?
2: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Who stole the soul?
0: Més música que neix a la foscor. El projecte Orlok. Això es diu Beating Me. Més música feta aquí, a casa.

una nova referència del segell Aspecto Humano dintre d'una sèrie que es diu Murder is Meat. Presenten a Orlok Senguan, Orlok U01, una figura vampírica, diuen, envoltada d'ombra i de misteri. Això es diu Beat Me, pica'm, inacula'm el verí. Electrònica que no és amable, i així ens m'agrada. Adriàtic, Heldbrook, perduts al bosc, buscant algú que ens salvi.

0: Atlètic i el del Bruc. Tenen seguidors per donar i vendre. Fan música per les masses, per gent que balla a les estacions d'esquí amb peces de roba caríssimes. Però aquesta peça, perduts a les immensitats dels boscos, té alguna cosa, l'arpegiador i la melodia que em casa. Som capaços de passar d'Orlok 101, un grup absolutament underground, a la música comercial, perquè al final el que volem és ballar i ser feliços. I ara tornem a mestres d'aquells que ho van fer abans que ningú. Laidback, Algorithm, més gent que es pregunta si l'algoritme ens farà millors o s'emportarà tota la merda.
1: It's a lot of talking when Libo drops a song. Because we do it raw, ignoring every law. We're shattering the rules, we're tearing down the walls.

0: 12 anys sense fer música. Playback, els eslovens. Tornen amb un disc on ens hem dit als seus fans que no poden viure de rendes i de la nostàlgia. Per això aquest algoritme que sembla Europop de manual li dona l'oportunitat a l'activista de Ghana Guyala de col·laborar amb ells. L'algoritme s'ha de fer petar. I si la gent es pensava que l'Eivac serien sempre industrials, aquí se'ns han fet pops.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: Ja ho deia en Cisa, tanquem el compàs. Sempre buscant coses noves, sempre fent que la pista guanyi i que els pista de fustes sigueu molt feliços. Feel the funk. Corrado l'uni. Deixa que robi. Faci aquest grup remix. Mil Bark. And Robbie Groove. Feel the funk.

Na línia de baix. Fang soul. The House de tota la vida. Orgànica. Trufa aquest remix de Mil Bark i Robbie Groove. El mític fil de funk de Corrada Luni. I aquest escallot. Amunt, amunt, amunt. I fora. La pista de fusta fent-te sentir el funk. I ara, si em permeteu, una de protesta. Una cançó protesta. Terry B, Soleil Carrillo. Diuen que We Rise, diuen que els latinos

el barret a la mà, irreverència per aquest We Rise, Terry B, Soleil Carrillo, en un moment que es necessita reivindicar d'on és cadascú. Ells ho fan a la seva manera, amb tota la pressió de la música de ball, que els latinos, els gais, els italians, els descastats, els afroamericans van gestar per fer el que és avui una música de llibertat, espais on tant no hi ha res més que el ballador, la suor i les ganes de ser distint. Quin goig i quina joia aquest We Rise de Terry B i Carrillo. Remix de Sam Savage. Les gens qui dansen que jo do i el remix extès d'Eric B. La pista vol ballar.

0: potvrdím písa Fusta. Sam Sobaš, Bishop Eric B, Ramesh Kelseu, Les Yankee Dance, ja tots ens agrada la gent ballant, veure'ls ballar i jo imaginar-vos em posa molt i molt content.
1: Manquem música a l'FM, al mòbil o al portàtil. És diabòlica. Sempre hi ha lloc per ballar.

0: Right, will you listen to me, please? Police raid. This is an illegal party.
1: Tots a la pista.
2: Nobody move, nobody move.
1: Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miki Puig.
3: Mateix que ara es despedeix Miki Puig als plats, Bof Irax, l'artista català, ens regala una nova peça amb la que tanquem avui. Això és plor. Però no ploreu, perquè demà hi tornem. Sigueu feliços, balleu. Pista de fusta us estima.

0: l'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'unitat militar de l'exèrcit i els bombers treballen per controlar un incendi que continua actiu a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, al País Valencià. Ha calcinat unes 31 hectàrees. Preventivament, s'han desallotjat els veïns del Saler, així com els càmpings de la zona. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir els veïns desallotjats, on passaran la nit una cinquantena de persones. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i d'Interior de la Generalitat Valenciana.
3: Las personas no vuelven a sus domicilios esta noche. La evacuación se mantiene porque pueden haber cambios de viento en cualquier momento. Hay que tener en cuenta que hay focos calientes, que hay llama, que el fuego está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
2: De moment no consten afectacions personals. A Catalunya torna a pujar el risc d'incendi. Aquest divendres estaran en risc molt alt, 178 municipis de 21 comarques.

0: Ara, altres informacions en format més breu. El govern espanyol descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva a Ceuta i insisteix que no disposaven de prou indicis. Els socialistes s'han quedat sols defensant la fiabilitat del país africà com a soci i el Partit Popular ha aprofitat el moment per tornar a demanar eleccions. Això mentre José María Aznar, l'expresident del govern espanyol, ha desafiat Pedro Sánchez i el Marroc amb una visita a Ceuta. Ha mort als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com a carnisser dels Balcans va dirigir el setge de Sarajevo i la matança de Srebrenica, en el que el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. Mladic complia cadena perpètua a La Haia. Més de 390 morts en la riuada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 apareguts a banda i banda de la frontera. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. El Festival Temporada Alta arriba a la 35a edició i ho fa amb quatre estrenes internacionals, com la de la companyia Peeping Tom. També tornen grans noms internacionals, com ara el director Romeo Castellucci. Des de la primera edició hi han passat més d'un 1.300.000 persones. L'edició d'aquest any començarà el 3 d'octubre. L'emergència climàtica i la necessitat d'adaptar-se a una realitat més canviant i amb més sequeres marquen la recerca en el sector de l'arròs. Aquest dijous, l'IRTA ha presentat als professionals del sector les principals línies amb què es treballa per assegurar el futur d'un sector cabdal al sud del país. En posta, Jordi Barranca.
1: Parlem d'una jornada bienal on instituts de recerca i el sector privat presenten eines com ara noves varietats. Sentim Daniel Sancho, investigador de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries.
2: I avui ha vingut a parlar sobre la varietat Senalla. Remarquem el rendiment perquè ixen unes 9 tonelades per hectàrea.
1: O també productes clau per fer front a plagues. Sentim Jesús Hernaiz, de l'empresa UPL Iberia, i Alba González, consultora d'AgroSolutions.
3: Presentando un nuevo producto, una nueva solución fungicida para el control de la enfermedad de la pericularia de manera preventiva. Estamos hablando de eficacias altas en torno a un 80%.
4: Para mejorar sobre todo cómo las plantas se pueden enfrentar a estreses abióticos, tener pericularia, tener plagas, o puedes tener problemas de estreses abióticos como intrusión salina, sequía.
1: Tot per donar unes millors alternatives al sector primari.
0: Esport, segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el partit pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un Camp Nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín, i Rodri ha debutat. El Barça, per cert, ha sabut els seus rivals de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como al Camp Nou, i el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabah de l'Azerbaidjan a domicili. En clau de mercat blaugrana, el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. L'Espanyol ha anunciat la incorporació de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra. Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge de lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B fins al 2030. I a la volta a Espanya, nova victòria de Tadej Pogacar a la sisena etapa de 177 quilòmetres de mitja muntanya entre l'Alcossebre i Castelló de la Plana. Pogacar s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que escala el segon lloc de la general a 3 minuts i mig de Pogacar.
5: Fins aquí les notícies.
6: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. Aquest dilluns, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalías. Els matiners.
7: Som pura cafeïna.
8: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
9: Mort pesa molt, tant que pesa molt, pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
8: Tornen els draps bruts.
10: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
8: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
6: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
8: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
11: Por la mañana café, por la tarde.
12: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
11: Pas més cafetero.
6: Torna a la tarda amb Francesc Garriga.
12: Amb les veus habituals.
13: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
14: Un boomer li poses això i surt disparat.
15: És que està com un llum.
13: No sé què faran.
12: Però més i millor.
16: Aviam-ho, Garriga. Però jo tindré secció, no?
12: Ja ho veurem, Lloberes, ja ho veurem.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
12: Com sempre, la millor hora del dia.
16: I jo tindré secció, o què?
17: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
18: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
17: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: Catalunya Ràdio.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

0: Què tal? Com esteu? Jo algo millor de veu que ahir. Si veu sentir el programa d'ahir, ja sabeu que va ser un desastre, tot i que encara estic bastant a mitges. Però jo crec que avui podrem tirar una miqueta més endavant. Ja veurem fins quan duro, eh? M'han dit que és el procés habitual, que són 3 dies, per tant, doncs, ja estic en el quart, estic començant a sortir, i jo crec que me'n sortiré. Avui farem un programa, intentaré parlar poc, però un programa en el que hi haurà presència catalana, serà un programa d'aquests d'inventari. Hem començat amb l'Ecoc, el seu últim àlbum, aquesta cançó que es diu Reflex Estrany, i a l'aparador estrenarem avui el nou àlbum d'Adam Peralbo i el Comboi. Per tant, producte quilòmetre zero avui i veu zero al Delicatessen.
1: Comença bé, no, poc a poc, el descens.

0: Plata.
1: Ja us ho he dit en diverses ocasions que és de lo milloret que es pot veure en directe ara mateix, d'aquí de casa nostra, el Xerí Maraster. I no farem comparacions amb les altres coses que sonaran, però em sembla increïble. Això es deia el descens de l'últim àlbum anomenat Punt de Creu. I avui que puc parlar poc perquè tinc aquesta veu rovellada, doncs em busco cançons que les canten 30.000 persones. Feliu Ventura, la Maria, Pep Jiménez, Botifarra, Noelia, Llorenç, Titana, el Miquel Gil i el Vicent Torrent cantant aquella vesprà de la Dana a València.
2: Sense fer de nit els ulls,

0: buidaren tantes veus, que es buidaren les paraules i a poc les omplirem de motius per a seguir avant.
1: Quan el cel es torna negre, els veïns desemparats, braç a braç i poble a poble, van haver de fer la crida demanant tot el suport comú.

No cal dir massa res més que el que diu la cançó del Feliu Ventura, amb bona companyia. I una cançó, doncs, d'allò que s'agraeix tant, el fet de que els artistes del nostre país diguin les coses clares. Que està molt bé cantar l'amor a l'estiu, a la platja, als geladets, però tal com està el món, de tant en tant val la pena també de queixar-se una mica.

podem dir sense por equivocar-nos que bona part de les coses més boniques i més bones que han vingut musicalment parlant aquesta temporada arriben des del País Valencià. Aquí també hi havia doncs, tot un plegat d'artistes, en aquest cas Abril era qui havia fet la cançó, una jove promesa o no tan promesa ja de la música del País Valencià, acompanyada de un cop més Pep Jiménez Botifarra i també dels Figaflauas. Figaflauas de Reus, que no són del País Valencià. I sense moure'ns del sud, ara una altra d'aquelles cançons que a mi em té captivat. Per què parles tant, Albert, amb aquesta veu? És la Sandra Montfort i Ferran.

0: pandereta, yeah!
1: Què us he d'explicar jo que no sapigueu ja de la Sandra Montfort? En aquest programa som superfans de tot allò que fa. Em sembla una tia extraordinària que realment està donant-li la volta a moltes coses, la música de ball, el reggaeton, el perreo, però fet des d'una manera superintel·ligent. Estic venint amunt amb això de que estic recuperant mínimament la veu, però no hauria de fer-ho. Anem a l'aparador del programa. Avui, King Gotch, el nou àlbum, es diu així, eh? El nou àlbum de Dan Peralbo i el Convoy.

Lingots. Aquest és el títol del nou àlbum de Dan Peralbo i el Convoy. Deixem-nos estar d'històries, de modes o de retorns del rock and roll. El rock and roll ha existit sempre. Sempre hi ha hagut bandes que s'han dedicat a fer coses amb guitarres elèctriques. El que passa que les tendències, potser dels mitjans de comunicació, potser dels programadors de festivals o de festes majors, doncs hi ha temporades que tiren més que en un cantó que cap a l'altre. Perquè ara estic sentint, no? Tornen les guitarres, tornen les bandes guitarreres. Jo crec que han existit, insisteixo, tota la vida. El que passa és que ara, doncs, potser tornen a estar, doncs, més protagonistes. I Dan Peralbo i el Convoy seria una d'aquestes bandes, Dan Peralbo i tota la seva banda, el Convoy, que porten molt de temps fent guitarreo màxim. I em sembla un disc, aquest nou àlbum que han publicat, que es diu King Gotch, diguéssim d'aquells àlbums aparentment inofensius, però que al darrere hi ha mala hòstia.

Doncs penso que ja en som uns quants que formem part d'aquest comboi, del comboi d'en Peralbo. Seguidors i cada dia més fervents al voltant d'aquesta banda, que insisteixo, és d'aquestes bandes... Perdoneu, estic fent el possible. Bandes aparentment inofensives o àlbums aparentment inofensives, però que et van atrapant i et van atrapant. I a més amb una actitud en directe impagable, perquè cada vegada més trobo a faltar també, a banda de discurs, doncs una mica d'actitud en els directes, allò de no sortir només a complir, cobrar i cap a casa, sinó que s'ha de sentir allò que es fa damunt de l'escenari. Això es deia El Comboi. Anem amb l'última, Un bitllet per tu, que és el que va ser single d'avançament d'aquest últim àlbum de Dan Peralbo i El Comboi.

que tampoc no passa res per odiar una miqueta, com diuen els d'en Peralbo i el Comboi. I allò que dèiem de les guitarres, si és que hi ha bandes que ja fa dies que estan practicant sobre la matèria. Em vaig trobar l'altre dia el Quim, el cantant de la Ludwig Band, i li vaig dir: el millor disc que heu fet és l'últim. I em va dir: tens tota la raó.

0: a enganyar-te.
1: Ja us dic ara que em sembla una de les millors cançons de la temporada. Per la lletra, per la música, per tot. Jo li vaig dir al Quim Carandell, evidentment les bandes normalment sempre defensen el seu últim àlbum com el millor que han fet a la seva carrera, però a mi aquesta vegada realment allò del tòpic de que els primers van ser millors, jo diria que no, tot i que els primers eren boníssims, però a mi aquest em sembla extraordinari, com també em sembla extraordinària aquesta cançó de l'últim treball, Bestiari de Jardí, l'últim dels últims, perquè se separen, del River Omelet amb el Joan Masdeu.

demanda extraordinària, una baixa així com per lamentar. Crec que hi haurà unes quantes baixes aquesta temporada. Uns altres que pleguen són els Love of Lesbian, per exemple. Però Rivero Melet posen punt i final. No és un punt i seguit com el de Love of Lesbian. Amb Joan Masdeu. Si us esteu incorporant ara, no us penseu que aquest locutor té aquesta veu sempre. Normalment em diuen que tinc una veu extraordinària, però porto dos dies que és un veritable desastre per un tema de fonia total. Però en sortirem, anirem sortint. Això es diu Bang Bang, de Ferran Palau.

començat amb un exèrcit valencià, després guitarres d'en Pere Albó i el Comboi, ara estem en el cantó més sensible. Aquest era Ferran Palau i aquest és Silvio.

0: At last.
1: Les he tirat seguides per allò de conservar una miqueta la veu. Era el Yes I'm Changing, aquesta versió que fa de Tame Impala, la Rosarona. I ja que anem de versions, aquesta és la versió que fan de Somber, els Mishima.

Em sembla interessant i divertida aquesta col·lecció de versions que estan fent els Mishima. I arribem al punt i final avui d'aquest Delicatessen. Torno a demanar-vos disculpes per la veu, tot i que si avui us sembla un desastre, no escolteu el programa d'ahir. O feu, si voleu riure, perquè realment lo d'ahir va ser esperpèntic. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt, molt exigents amb la bona música i amb la veu dels locutors també.

0: Cat.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Creix la tensió a Ceuta. Desenes de manifestants han irromput aquest dijous a la platja de Ceuta, on malviuen centenars de migrants. Els han fet fora i han calat foc a les seves pertinences. A més, com sentíem de fons, han bloquejat el pas dels camions de la Creu Roja que reparteixen ajuda i menjar als migrants. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per a la Crisi, ha condemnat aquests atacs.
3: Un mensaje contundente contra la violencia. No a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
2: Per la seva banda, a través d'una piulada a la xarxa social X, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat que alguns veïns assenyalin els voluntaris de l'entitat. Repassem ara altres informacions en format breu. Alerta màxima al Tíbet pel risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la descomunal esllavissada de dimecres. Les autoritats xineses adverteixen que el nou llac que s'ha format podria trencar-se en els pròxims 3 dies i provocar una altra gran riuada. El balanç oficial de la tragèdia és de prop de 400 morts i 1.400 desapareguts. Ha mort als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com a carnisser dels Balcans va dirigir el setge de Sarajevo i la matança de Srebrenica, en la que el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. Mladic

0: complia cadena perpètua a La Haia. Més de la meitat de les àrees de servei de l'AP7 a Catalunya no tenen endolls per carregar els cotxes elèctrics, malgrat que estan obligades a tenir-ne pel seu volum de venda de combustible. El problema s'agreuja a Tarragona, on cap benzinera de l'autopista té aquests carregadors. I el Festival Temporada Alta arriba a la 35a edició i ho fa amb quatre estrenes internacionals, com la de la companyia Peeping Tom. També tornen grans noms internacionals, com ara el director Romeo Castellucci. Des de la primera edició hi han passat més d'1.300.000 espectadors. L'edició d'aquest any començarà el 3 d'octubre. Robatori de pel·lícula al País Valencià ha passat a la població de Villena, a l'Alt Vinalopó. En només 5 minuts, els lladres han rebentat una finestra blindada del museu i s'han endut 66 peces d'un valor incalculable. Són part de l'anomenat Tresor de Villena i són un dels millors conjunts de l'edat de bronze d'Europa. El robatori ha deixat el municipi en estat de xoc, així ho explicava el seu alcalde, Fulgencio Cerdán.
1: Estamos absolutamente desolados, yo estoy hasta temblando, la verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio.
0: Els investigadors creuen que els lladres van fer que es disparés l'alarma del poliesportiu del municipi pocs minuts abans de la sala museu com a maniobra de distracció. Això va fer que la policia tingués menys temps de reacció quan poc després es va activar l'alarma del museu. Se sospita que els lladres formen part d'una banda especialitzada que en els últims mesos també hauria protagonitzat robatoris similars en un museu de Badajoz i en un altre d'Albacete. Esports, segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el partit pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un Camp Nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín. A més, Rodri, el migcampista, fitxatge estrella del Barça d'aquesta temporada, ha debutat amb l'equip. Un Barça que ha sabut els seus rivals a la fase de la Lliga de Campions. Seran el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord, el Como, tots quatre al Camp Nou, i el París Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme també per Julián Álvarez, el director general del club Matalasser de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta per un possible fitxatge pel Barça. I en clau de mercat, el club blaugrana ha comunicat el fitxatge del porter croat Dominic Livakovic fins al 2030. L'Espanyol, per la seva banda, ha anunciat la incorporació de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada, opció a comprar. I nova victòria de Tadej Pogačar a la Vuelta a Espanya. En la sisena etapa de 177 quilòmetres, Pogačar s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que escala el segon lloc de la general a 3 minuts i mig de l'eslové.
2: Fins aquí les notícies.
3: Hi ha coses que tornen. El despertador, el cafè, les notícies...
4: Pot ser, de fet, que us hagin despertat ja les tempestes...
3: Les veus de cada matí.
5: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
3: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
5: Cada dia passen coses i tornem. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
3: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Dilluns tornem per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
3: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
2: Aquest dissabte al Tot Gira obrim la tercera jornada de Lliga. Espanyol, Girona i Sabadell. A les 5, Sabadell-Almeria. Un partit històric. Torna el futbol professional a la nova Creu Alta 5 anys després.
6: El Sabadell cara a cara contra un dels grans candidats a l'ascens a primera.
3: A les 7 de la tarda juga l'Espanyol.
7: El xut i el gol!
2: Primer desplaçament de l'Espanyol de la temporada. Des del Real E Arena, Real Societat Espanyol.
3: Després del primer gran examen contra el Madrid de Mourinho, arriba un altre repte al camp del vigent campió de Copa.
2: Transmissió en directe amb Sergi Andreu, Dani Ballart, Marc Maiola i Sara Jiménez.
3: I a 2:15, Girona a Les Palmes.
7: Xuta Estuani, gol!
2: Tercer partit dels de Quique Álvarez en l'operació Ascens a Primera.
3: Aquest dissabte de 6 de la tarda a 12 de la nit.
2: Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira. Fent ràdio esportiva des del 2004. Amb David Clopés. L'estiu és tu.

0: te acompaña allá donde vayas.
1: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
2: Crims.
3: Aquest record tota la vida. Tota la vida el recordaré. Això no s'olvida. No s'olvida mai, això. És un record que dura tota la vida. Això no passa.

0: A Josep Canela li van matar la padrina i un oncle fa més de 90 anys. Ell encara no havia nascut aquell 19 de maig de 1928. A la Pobla de Ferran, un llogarret de la Conca de Barberà, un noi de 26 anys, Josep Marimon, el Josep de Cal Hostaler, va matar a cops de destral i a trets d'escopeta 8 criatures i una dona. I va malferir 3 dones més. Una d'elles va morir al cap d'uns pocs dies. En total, va deixar 12 víctimes directes en un poble de menys de 40 veïns. La major part dels altres treballaven aquella tarda als camps de cereals dels voltants. Avisats pels crits desesperats que se sentien, van tornar corrents cap a casa, sense saber quants morts hi havia, ni si eren els seus fills o les seves dones o germanes. Totes les famílies de la Pobla de Ferran van quedar destrossades. També els Marimon, que van descobrir que el seu Josep havia fugit, convertit ja en un dels pitjors criminals de la història de Catalunya.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui parlarem d'un dels pitjors assassinats múltiples de la història d'Europa. I va passar a Catalunya. Hem anat a buscar una llista al Departament de Justícia dels Estats Units i a la Wikipedia en anglès. La llista no inclou els criminals que van matar familiars, companys de feina o d'institut, ni tampoc els crims per odi o en temps de guerra. Al lloc número 14, per davant del crim de Puerto Urraco, hi ha la matança comesa per Josep Marimon Carles a la Pobla de Ferran, un agregat de Passanant, a la Conca de Barberà. En menys de 2 hores de la tarda del 19 de maig de 1928, aquest jove de 26 anys va assassinar 8 criatures d'edats entre els 3 i els 11 anys. Marimon també va matar una dona i en va deixar moribunda una altra. Encara va malferir 2 dones més abans de fugir. Qui era Josep Marimon? Què va passar després amb ell? Per què havia comès aquesta terrible matança? Provarem de posar llum enmig de tanta foscor. Comencem.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
2: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
1: Aquell dissabte 19 del maig de 1928, la majoria de veïns, homes i dones, eren al camp. El dia es presentava alegre. Aquell dissabte acabarien de birbar, és a dir, d'arrencar les males herbes, una feina molt pesada que demanava passar molta estona ajupits. Després ja vindria la sega. Havia plogut força aquella primavera. La collita havia de ser esplèndida. Els pagesos i pageses van sentir alguna escopetada. Això segur, aquella tarda. Devien pensar que era el Marimon, el Josep de Cal Hostaler, que matava colomins. En tenia costum. En un cert sentit, tenien raó. Al cap d'una estona, des dels camps, es van sentir crits desesperats, demandes d'auxili. Van córrer cap a casa. Els esperava, en una paraula, l'horror.
0: Crims.
1: Primer de tot, situem-nos. Un equip del programa, amb Adolf Beltran i el tècnic Martí Cuní, han anat a la Pobla de Ferran. Adolf, com és la Pobla de Ferran?
3: I vam anar des de Belltall per una pista amb bastant sotracs i a l'arribada a la Pobla de Ferran, que està plantada dalt d'un turonet, t'hi trobes un cartell mig esborrat de la ruta del Cister. Allà comença l'únic carrer del poble que té una desena de cases. Només en una hi viuen tot l'any, les altres són segones residències, del castell de Ferran, que li va donar nom, tot just en queda una torre de planta quadrada. També queda un portal, resta de la muralla, i una paret de l'antiga església romànica de Sant Joan. Som a la vall del Corb, al nord-oest de la Conca de Barberà, a la comarca natural de la Baixa Segarra. És un dia de tardor bastant lletxot, el que hem triat per anar-hi. La primavera del 1928 va ser esplèndida, molt plujosa. El paisatge, però, no deu ser gaire diferent del de fa 90 anys. Hi ha coses canviades, és clar. Carreteres i pistes, allà on hi ha abans hi havia camins de carro. Els aerogeneradors, naturalment, són recents. Ara també hi ha més bosc. Llavors dominaven més els sembrats de cereals. Hi ha algunes vinyes, rouredes, pinedes, a la vista. Res no fa pensar en cap crim. No hi ha cap placa de record per les víctimes de Marimon. No anem sols. I els nostres guies coneixen molt bé els topants de la Pobla. Són Josep Canela, víctima indirecta del crim i propietari de dues cases i d'algunes terres, en aquest terme, l'heu sentit al començament del programa. També ens guia l'historiador Jordi Creus, que fa uns anys va rescatar la memòria d'aquest crim en un treball a la revista Urch. Som a l'entrada sud de la Pobla, davant mateix del que havia estat la casa de Marimon, on tenia el jaç, la màrfaga, d'on es va aixecar per matar tots els veïns que va poder.
1: Un cop situats en l'espai, situem-nos ara en el temps. 19 de maig del 28. Mentiríem si diguéssim que el dia es presentava al poble com qualsevol altre. No, aquell dia havia de ser millor. Un dia de festa. Ens ho explica l'historiador Jordi Creus.
4: Doncs era dissabte, era l'últim dia de campanya de la Birba, o sigui, havia de ser un dia de festa, que era una feina molt dura, aquesta de la Birba, i ja estaven a punt d'encetar la temporada de sega. O sigui, era un any doncs, que la collita s'entullava molt, molt bona. De fet, segurament va ser molt bona, però bé, va passar això, i un dia que havia de ser festiu, doncs va ser tot el contrari, va ser un dia el més tràgic de la història d'aquest poble.
1: La Pobla de Ferran tenia menys de 40 veïns, que vivien en les 8 cases d'un sol carrer. Depenien, per tot, de Passanant, que era el cap de terme, amb un miler d'habitants i on hi havia l'Ajuntament, la parròquia, el cafè, el dispensari i l'escola. La canalla més gran anava a fer classe a Passanant. Llavors, els dissabtes, les escoles eren obertes. I només els nens i nenes més menuts es quedaven a la Pobla, a càrrec d'algunes dones. La major part d'homes i dones de la Pobla treballaven als camps de blat i d'ordi dels voltants. L'únic home que se solia quedar a la Pobla era el Josep de Calostaler, el Josep Marimon. Era un noi de 26 anys que tenia una malaltia molt cruel, una tuberculosi medular, anomenada mal de pot, que el feia anar coix i amb l'esquena abunyegada. No podia treballar, però les cames encara el van dur aquell matí del 19 de maig al cafè de Belltall, a prendre alguna cosa. Allà va xerrar amb alguns parroquians que hi esmorzaven abans d'anar o de tornar al tros. No van fer gaire cas del que els va dir, però hores més tard se'n van recordar molt bé i ho van explicar al diari de Targa, els dies posteriors al crim. Fixeu-vos què deia Marimon el matí de la matança.
5: Digué en conversa que sostingué amb diferents individus que al món hi ha hagut homes molt cèlebres i que ell aspirava a ésser-ho. Puix ja sentiríem el que passaria aquell dia a Pobla de Ferran.
1: I tant que se'n sentiria parlar. I molt més enllà de la Pobla de Ferran i de Passanant. En parlarien tots els diaris catalans i espanyols i també molts d'estrangers, de tan lluny com Austràlia. Fins a aquell racó de món hi anirien un grapat de periodistes per entrevistar tots els veïns que tinguessin esme de parlar, per poder explicar després amb tots els detalls possibles i a vegades amb contradiccions tot allò que havia passat aquell dia fatídic. I per especular sobre els mòbils del Marimon i sobre el lloc on s'havia amagat, a menys que hagués aconseguit fugir molt lluny o que s'hagués suïcidat. Per la premsa, sabem que aquell dia, al bar de Belltall, Marimon va assegurar que es faria famós. En quin to va dir-ho? Això no ho sabem. Però sembla que ningú va donar importància a les seues paraules. Se les van prendre a broma? Si és així, els parroquians del bar de Belltall els devia saber molt de greu, al cap d'unes hores. Però no van ser les úniques paraules enigmàtiques de Marimon aquell dia. Ja de tornada a casa des de Belltall, va dir alguna altra cosa que només amb el pas de les hores va prendre tot el seu sentit. Això, Adolf, us va explicar el mateix Josep Canela.
3: Sí, i a ell li va explicar el veí que va parlar aquella tarda amb Josep Marimon. Aquest veí es va aixecar de fer la migdiada per tornar a la feina, al camp, i es va trobar a l'entrada del poble amb el Marimon, que estava estirat en una màrfega al sol davant de casa.
6: I llavors aquest veí d'aquí, d'aquesta casa d'aquí, pues li va dir, miri, els uns marxen i els altres s'hi volen posar. I ell va dir, sí, és veritat, però diu, quan jo m'aixecaré, aquí no s'hi posarà ningú més. L'home que ho va presenciar, que li va dir que aquest no va morir, no el va matar perquè era el tros, aquest és el que ho va dir. I llavors, clar, diu, jo pues, soc testimoni de que ell em va dir això, de que ell em va dir que quan ell s'aixecaria, que aquí no s'hi posaria ningú més.
1: Pel que sembla, aquest veí no va ser l'únic a qui Marimon va dir aquestes paraules misterioses. També les va dir a una veïna, Antònia Marimon, que aviat es convertiria també en una de les seues víctimes. No ens consta que fossin familiars directes, malgrat la coincidència dels cognoms. Segons el testimoni de la mateixa Antònia, Marimon també li va dir que mai més ningú jauria allà quan ell s'aixequés. I tenir raó, a ulls dels supervivents, aquell semblaria el cau d'un monstre o d'una fera. Però l'Antònia no ho sospitava pas, tot això. De fet, segons l'historiador Jordi Creus, la noia, que tenia 28 anys, encara es refiava del Josep.
4: Segons el seu testimoni, a posteriori, després de ser ferida, ella diu, recorde, que a dos quarts de quatre ella anava cap al camp. I aquesta noia pues, devia portar pues, una menjada o el que sigui a la seva quadrilla, a la seva gent, que feia la birba, no? I li va dir al Marimon, al Josep Marimon, que estava aquí estirat, vigila'ns la canalla.
1: No és estrany. El Marimon era l'únic home adult de la poble que no treballava al poble a causa del, com hem dit, d'una tuberculosi medular, l'anomenat mal de pot. Després explicarem més en detall en què consisteix aquesta malaltia. Però en la conversa entre els dos Marimon, el futur botxí i la seva víctima, encara hi ha un altre element interessant. Segons va explicar algun diari, l'Antònia li va retraure al Josep que es passés el dia jaient sense treballar. Li va dir seriosament o era una mena de broma? En tot cas, al Marimon li devia fer poca gràcia. Estava malalt, ple de dolors, i era el metge de Passanant qui li recomanava que s'estirés al sol en aquella màrfega i s'hi passés moltes hores. Per això, algun veí cruel se'n devia riure i el devia tractar de dròpol. Potser alguna criatura reia també a costa de la seva coixesa, de les deformitats de la seva esquena i de la mà agarrotada. Va ser per venjança, doncs, que Marimon va començar a matar? Ja en parlarem. El que sembla segur és que Marimon va cometre els seus crims de manera premeditada. No va ser un atac d'ira. Recordem altra vegada que aquell mateix matí al cafè de Belltall va avisar que es faria tan famós com aquells que sortien als diaris i que al migdia va repetir allò de quan jo m'aixequi d'aquí ningú s'hi tornarà a posar. Però l'Antònia se'n devia anar tranquil·la a dur menjar la seva quadrilla que birbava al camp. Eren cap a dos quarts de quatre de la tarda. Va deixar al poble la seva filleta de 4 anys, la Teresa Roca, amb dos menuts més, el Miquel Torres i la Carme Rabadà, tots dos de 3 anys. Va ser llavors quan Marimon va començar a matar. Ells van ser les primeres víctimes. Aquesta és la versió que Josep Canela va sentir explicar al seu poble.
6: Sí, van vindre d'estudi, venien d'estudi i els va esperar aquí i llavors, esclar, els deia dir que volia matar coloms o que això, i bueno, els hi va donar entenent que entressin a dintre la pallissa enganyant-los i que entressin dintre la pallissa. I llavors, clar, quan va estar dintre la pallissa, pues, a cops de destral, pues, els va matar tots tres.
1: La memòria pot ser traïdora. Josep Canela ha començat pel final. Per això intervé ràpidament l'historiador Jordi Creus i fa una puntualització.
4: Una petita correcció, no te'n fa dir, Josep. No. Les primeres víctimes que van matar, els primers nens, eren nens que encara no anaven a l'escola. Eren petits. O sigui, eren gent que estaven jugant aquí, canalla que estaven jugant aquí, i curiosament, bueno, una de les coses que es diuen, sempre s'han dit, és que els de Marimon, per la seva incapacitat, i moltes vegades el que feia era cuidar la canalla.
1: Jordi Creus es basa en el testimoni, precisament, d'Antònia Marimon, reproduït als diaris la setmana següent. D'alguna manera, la noia va prestar declaració al jutge, tot i que Marimon li va destrossar mitja galta d'una perdigonada. Ja hi arribarem. Segons l'Antònia, el Josep va dir als tres nens petits, la Teresa, el Miquel i la Carme, que l'acompanyessin a un paller a l'altra punta del poble, on hi havia uns colomins que volia matar a trets d'escopeta. Sembla una trista metàfora del que passaria després. Els nens el van seguir fins al paller, i per això algun periodista de l'època va comparar Marimon amb el flautista de Hamelin. Però les seves eines eren una destral i una escopeta. Ara sentireu el fragment d'una copla que resumeix els fets i a la qual calia acompanyar amb la música d'un tango llavors famós de Carlos Gardel, La Cieguita.
7: En la pobla de Ferran, que ocho casas solo tiene, ha salido un criminal que ha matado 9 seres. Todos eran muy pequeños jugando en aquellas calles cuando el traidor pretendió con palabras engañarles. Les dijo que mataría palomos con la escopeta y los niños inocentes aceptaron la oferta. A un pajar se los llevó para lograr el su intento y aquello se convirtió de los niños matadero.
1: Aquest romanç va aparèixer les setmanes següents a la premsa d'autor desconegut. S'anomenava Letra de l'horrendo crimen de la Pobla de Ferran. La música, com hem dit, és la de La Cieguita de Carlos Gardel. Deixant de banda si és una lletra gaire inspirada, demostra l'enorme impacte que va tenir aquella matança entre l'opinió pública catalana i espanyola, amb ressò a l'estranger. Els diaris van fer grans esforços per reconstruir aquella hora i mitja, o potser dues hores de matança. El primer episodi va ser l'assassinat dels tres menuts. Marimon va colgar els seus cossos a la pallissa. Això fa pensar, també, que Marimon va cometre els seus crims amb molta premeditació i traïdoria. No va ser un esclat d'ira, va ser una matança sistemàtica, podríem dir, amb la intenció de fer tant de mal com pogués. Per això va amagar els cadàvers de les seves tres primeres víctimes. Per això va dissimular quan poc després un esquilador va presentar-se al poble. O potser més d'un, perquè en això hi ha versions diferents. En tot cas, Marimon va interrompre la matança i va esperar. Ho explica Josep Canela.
6: I llavors va vindre un esquilador aquí al poble i, bueno, i ell, llavors, amb una sang freda terrible, pues, va acompanyar els esquiladors i fins que havien acabat la feina. I, bueno, i llavors ell els va acompanyar, voltava per aquí, els esquiladors anaven fent la seva feina, i llavors les dones d'aquí al poble ja es van estranyar una mica, ja es van estranyar de que els nens no apareixien, tardaven molt a vindre, tardaven molt i esclar, ja els estranyaven i, bueno, i els deia dir, no pateixis, que això són jocs de canalla que juguen amagats.
1: Cap a 6:15, Antònia Marimon torna al poble. Veu Josep Marimon, el Josep de Calostaler, amb una destral a la mà. Li estranya perquè ell no solia transportar cap eina. Ja ho sabem, no treballava. Segur que l'Antònia li va preguntar per la Teresa, la seva filleta. Ell va respondre amb una evasiva o amb una mentida i va seguir el seu camí. On es va aturar, Adolf?
3: Doncs sabem que es va aturar just allà on també ens vam aturar en el nostre camí per l'únic carrer de la Pobla de Ferran, davant de casa de Josep Canela. Hi ha un llistó de fusta que hi posa Cal Corona i el número del carrer també és visible, és el número 12. Té una porta ara de doble batent metàl·lica, però llavors, l'any 1928, tenia un replà a mig aire amb una escala de pedra que hi pujava. Ho sabem per algunes fotos. Aquell dissabte, Rosa Eloi estava asseguda en allà cosint. Li feia acompanyia una nena, la Ramona. La dona, de 45 anys, és la padrina de Josep Canela, és a dir, la mare del seu pare.
6: Aquí la porta estava oberta i llavors ell va passar per aquí pel carrer i va entrar cap dintre a casa meva i llavors ell estava aquí a l'escala, antes estaven les portes obertes i ella estava cosint, i llavors va entrar aquí dintre i a cops de destral pues, la va ferir mortalment. I inclús hi havia una nena d'aquí de la casa del costat, d'aquesta casa d'aquí, hi havia una nena que tenia, no sé, uns 7 o 8 anys, una nena petiteta, i estava al costat d'en Bella, i llavors aquella nena també la va matar i la va arrossegar fins allí a la porta de l'estable, i allí la va tirar, i allí estava morta.
3: Clar, no van poder ni cridar les víctimes, o sigui, tant a traïció les va atacar Marimon, la dona, la Rosa Eloi, va quedar amb un trau enorme al cap. Realment potser hauria estat millor morir a l'acte. La seva vida va durar uns pocs dies més d'agonia espantosa. Tan malament estava que la van dur al seu llit i ja no van gosar moure-la més. Després de malferir la dona i de matar la nena, Marimon va tornar a sortir al carrer, aquest únic carrer de la Pobla. Va aturar-se al davant d'un corral on era la Francesca Canela, una dona de 70 anys.
6: Una senyora allà baix que donava menjar a les gallines estava dintre el corral, llavors des de fora amb la porta foradada, des de fora la va veure, i llavors pues, la va encanyonar, li va tirar i llavors la va matar allà mateix.
0: Crims amb Carles Porta.
1: Des de la punta nord de la Pobla, on ara hi ha una àrea de pícnic mirant al nord cap a Guimerà o Ciutadilla, Marimon va refer l'únic carrer del poble en direcció cap al sud, on tenia la casa. I allà on s'aturava, matava. A cops de destral o a trets d'escopeta. I a ningú estranyava en aquells trets? Segurament no. I hem dit que a Marimon li agradava caçar colomins. Però els nens més petits continuaven sense aparèixer. Aleshores, Antònia Marimon, que trobava a faltar la seva filla Teresa, va anar a casa de la seva cosina, Marina Roca, per preguntar-li si sabia on era la canalla. Just llavors apareix el Marimon, que demana a l'Antònia l'escopeta del marit, Joan Roca, que era al camp. L'Antònia està amoïnada per la seva filla i li diu al Marimon que les deixi tranquil·les. Les dues dones surten de casa per continuar buscant les criatures. Marimon aprofita per pujar a la casa i agafar l'escopeta. Altre cop al carrer, observa que per l'altra banda del poble s'acosten els nens més grans, que ja tornen d'escola a Passanant. Entre ells hi ha Ramon Canela, de 6 anys, que hauria estat l'oncle del Josep, el nostre entrevistat. També Josep Rabadà, d'11 anys, i Salvador Torres, de 5. Mentre les dones buscaven la canalla petita a l'altra punta de la Pobla, Marimon va enganyar els grans perquè l'acompanyessin a un altre paller a caçar colomins. I allà els va matar. I encara un altre nen, Josep Torres, de 8 anys, que va arribar-hi en aquells moments buscant els petits. El va perseguir i el va matar d'un tret. Mentrestant, a la part nord de la Pobla, l'Antònia i la Marina han trobat finalment les criatures petites. Eren mortes, com sabem, mig enterrades sota la palla en un altre paller. Desesperades, les dues dones volen avisar els veïns. És la seqüència final de la matança, que Josep Canela va sentir explicar molts cops i que ara ell ens explica a nosaltres.
6: Doncs llavors van anar cap allí baix, al corral aquell, i van veure aquella estirada allà al corral, morta, i, bueno, i llavors, doncs, amb les mans al cap, cridant i esbolotades, pues, van anar a demanar auxili, precisament anaven a demanar auxili amb ell, perquè no hi havia ningú més aquí al poble, d'home no hi havia ningú més, i anaven a demanar auxili amb ell. I llavors, bueno, quan van anar a demanar auxili amb ell, va ser quan ell, llavors amb l'escopeta, pues llavors va ser que va tirar a totes dues, i totes dues les va ferir, i llavors una dona diu: què fas? Diu: és que us vull matar a tots.
1: Les dues dones, l'Antoni i la Marina, pobres, van demanar ajuda al mateix Marimon, precisament. Al capdavall, com explicava el Josep Canela, ell era l'únic home que quedava al poble i tenia una escopeta. Les dues dones encara creien llavors que el criminal no era cap dels veïns de la Pobla de Ferran i que el mal havia vingut de fora. Però Marimon, en qui buscaven refugi, els dispara amb l'escopeta des de casa seua, segurament des de la finestra. A la Marina li provoca ferides molt greus a la cara i al tòrax. A l'Antònia li destrossa la galta i uns quants dits de la mà amb què es va intentar protegir. Després, Marimon agafa a correcuita una muda de roba interior que sembla que ja tenia preparada, uns quants aliments i una ampolla de vi, i fuig cap al sud, suposa l'historiador Jordi Creus.
4: Creiem que va marxar per on heu vingut vosaltres, més o menys, per on heu vingut vosaltres, i va tirar cap a Belltall. Possiblement l'aixecament del sometent va ser molt ràpid. O sigui, no va passar... Creiem també que la massacre, la matança, la va començar cap allà dos quarts de quatre, i juntament amb el que ell ha explicat del xollador, aquesta estona que diuen unes veus, diuen que va estar tres quarts d'hora que el xollador aquí al poble, en total, amb les primeres matances i les últimes, va estar una hora i mitja. Llavors, cap a quarts de sis, una o les sis, ell emprenia la fugida.
1: Però encara quan fugia va fer l'intent de tornar a matar. Ja ho hem sentit explicar a Josep Canela, que ara ens ho precisa. En la seva fugida, Marimon va disparar contra l'àvia Rabadà i una neta seua, la més petita.
6: Ja va ser cap a les cavalles, del que aquí havia mort molt, i llavors el sortia aquella senyora amb una nena al braç, ell va treure l'escopeta i la va apuntar amb l'escopeta i no li va treure, o no tenia l'escopeta carregada, no se sap el que va passar, que aquella senyora i la nena es van salvar de miracle, i llavors ja va agafar l'escopeta i llavors ja va marxar i es va amagar.
1: Aquesta nena va ser l'única dels quatre germans Ramadà Trilla que va salvar la vida. Fem recompte de les víctimes de Marimon, Adolf.
3: Els tres nens petits assassinats en un paller a primera hora de la tarda, una dona de 70 anys, la Francesca Canela, morta d'un tret en un corral, la Rosa Eloi, de 45, malferida a casa seva, on Marimon va matar també una nena a cops de pedestral, tres nens més grans assassinats en un altre paller, i un altre noiet que ho va veure mort d'un tret quan fugia. També malferides la Marina Roca i l'Antònia Marimon. Volem dir, si et sembla, Carles, els noms dels nens, que eren els tres germans Rabadà Trilla, la Carme, la Ramona i el Josep, de 3, 4 i 11 anys, i també els tres germans Torres Vilaró, el Miquel, el Salvador i el Josep, de 3, 5 i 8 anys. La Teresa Roca en tenia 4, en Ramon Canela, 6 anys.
0: Crims.
1: Intentem imaginar el que devia ser tornar al poble per a tots els veïns que treballaven als camps de cereals dels voltants. Sentir els crits desesperats en aquell últim dia de birba que havia de ser de festa. Corre cap a casa sense saber encara què se n'ha fet del fill, la dona, la mare o la padrina. Josep Canela explica el cas del seu avi i del seu pare.
6: Quan el meu pare i el meu padrí, que estaven treballant al camp, van vindre, que llavors se treballava amb animals, amb mules, llavors van vindre aquí, van trobar la casa, no sé si oberta o mig ajustada o alguna cosa així, i llavors, clar, el meu pare i el meu padrí, al veure que no, la mula no volia entrar, doncs llavors van descobrir que hi havia el cadàver d'aquesta nena allí.
1: Era el cosset de Ramona Rabadà, de només 4 anys. La commoció va ser immensa, ho explica l'historiador Jordi Creus.
4: El rebombori que es va armar aquí va ser... bueno, mai vist, no? I clar, aquí hi havia una sèrie de pares que no sabien on eren els seus fills, i a mesura que anaven passant les hores i anaven trobant els cossos, doncs això... era un quadre de patiment...
6: Esgarrifós.
1: Disposem d'un altre testimoni de gran valor, el del mestre de Passanant, Josep Llop Marquès. L'hem trobat en l'interessant sèrie d'articles que el professor Joan Maria Minguet ha dedicat en aquests crims a la revista digital de Belltall. La sèrie es titula L'acte sublim de Marimon. Per què sublim? Així el va definir ni més ni menys que Salvador Dalí. Però aquesta és una altra història que ja explicarem quan toqui. Ara, un fragment del testimoni del mestre de Passanant que ens serveix per completar el relat del descobriment progressiu dels cadàvers en una escala creixent d'horror.
8: El que ha passat a Passanant és horrorós. Un cas sense precedents. El dissabte, dia 19, a les 5 de la tarda, sortiren els nens d'estudi en grups, com tots els dies, i marxaren cadascun als seus llogarrets. Al cap d'una hora i mitja arribà a la plaça de Passanant una dona esfereïda, descalça i demanant auxili, perquè hi havia morts i ferits a la pobla. Immediatament el senyor metge i altres persones anàrem al lloc dels fets. Trobàrem una dona greument ferida d'una perdigonada. Una dona no tan greu al mig del carrer. Tothom s'acoplà a auxiliar els ferits. Al cap de poca estona, es trobar un corral una dona de 65 anys morta d'un tret al cap. Això es va lutar encara més al poble. Un dels que auxiliaven els ferits anà a casa seva en cerca de remeis casolans i es trobà a les escales amb la seva dona ferida mortalment d'un cop de destral al cap. Nou desori, altra volta crits, i mentre auxiliaven a la darrera, ens donem compte que a la porta d'un estable hi havia una nena de 4 anys que sagnava, víctima d'un cop de destral al cap. Deduint-se que en anar-se a amagar per l'esfereïment, fou atrapada allí per l'agressor. Impossible descriure el trasbals, en saber-se dos morts i tres ferits.
1: Quan van acabar d'explorar les cases i els pallers de la Pobla de Ferran, el nombre de víctimes de Marimon era de 8 nens i nenes i una dona morts, i 3 dones més malferides, una d'elles a un pas de morir, que era l'àvia paterna de Josep Canela.
6: No la van poder treure perquè ja estava massa malament, i a veure, i llavors pues, va morir. I, esclar, i llavors això, pues, això va ser un cop molt dur pel meu padrí, pel pare, per la germana del meu pare i per tots. I llavors, pues, clar, ell això va ser una cosa pues, que va destrossar la vida de la meva família.
1: Fins al punt, explica també el pobre Canela, que al cap d'uns anys el seu pare va morir també, incapaç de suportar el dolor provocat per Marimon.
6: El meu pare, del disgust, pues se li van glaçar les sangs i va morir d'això.
1: Tornem a la primavera de 1928. Rosa Aloy va morir el dijous de la setmana següent. La van enterrar l'endemà amb una pompa i una presència d'autoritats que la dona no hauria pogut imaginar mai en vida. Sabrem més endavant què va passar amb Antònia Marimon i Marina Roca, ferides a trets d'escopeta per Marimon i traslladades a hospitals de Tarragona i Barcelona, respectivament. Cap casa de la Pobla va sortir indemne de la matança. Totes les famílies van quedar destrossades sense excepció. També la de Marimon, amb el cor trencat pel descobriment que el Josep, el seu fill, el seu germà, era un assassí. No hi ha paraules per tant dolor. No, no hi ha paraules, però els periodistes n'hi han de posar. Al nostre temps de comunicacions ultraràpides, gairebé instantànies, quan hauríem trigat a tenir un hashtag sobre els crims de la Pobla de Ferran? Quan perquè es convertís en trending topic mundial? El ritme de vida en aquell 1928 era molt diferent. Tot i això, el rebombori va ser molt considerable i la mobilització de forces per atrapar Marimon molt urgent. Toquen a Sometent, Adolf.
3: Sí, hores després de la matança van començar a tocar Sometent les esglésies de Passanant, Belltall, Solivella, Forès, Blancafort, Rocallaura, Santa Coloma de Caral... Segons Jordi Creus, l'historiador, uns 300 membres del Sometent es van mobilitzar de manera immediata per buscar Marimon. El Sometent, un cos armat no professional. Sabem que a Rocallaura, per exemple, de cada casa en va sortir almenys un home armat. En aquelles primeres hores es creia que la captura, viu o mort, de Marimon era una cosa imminent, era una cosa immediata. Recordem que Marimon era un home malalt amb una tuberculosi que li afectava la medul·la. Ja sabem que no treballava i era de suposar que no es podia desplaçar tampoc amb gaire rapidesa.
1: No exagerem si diem que es tractava d'una autèntica cacera a l'home contra Josep Marimon, el Josep de Calostaler de la Pobla de Ferran. La Pobla no tenia alcalde propi perquè era un agregat de Passanant i va ser, doncs, el batlle d'aquest terme qui va enviar un telegrama al govern civil de Tarragona, província de la qual depenia. Som a diumenge 20 de maig de 1928. Hem trobat el text al diari madrileny El Sol.
9: José Marimon Carles, de 26 años, demente al parecer, ha matado en Pobla de Ferran a 7 personas, huyendo. Sé que ha tomado dirección de Ciudadilla, Lérida. Va armado escopeta y bastantes municiones. Salgo persecución con jefe línea Montblanc y fuerzas.
1: Ja veiem que el telegrama de l'alcalde de Passanant conté errors. Parla de 7 morts, però no eren 9 i 3 dones malferides. A Marimon el tracta de dement, sense esperar cap diagnòstic mèdic. Almenys en aquella època s'entenia que una matança així només podia ser obra d'un boig. I a la premsa de la setmana posterior va ser habitual llegir l'expressió el boig Marimon o el loco Marimon. Remarquem una altra cosa al telegrama. telegrama. L'alcalde ja havia demanat auxili al destacament de la Guàrdia Civil de Montblanc i era imminent que sortissin a perseguir Marimon. Sobre el balanç de víctimes, l'alcalde de Passanant aviat va rectificar. A mig matí va enviar un altre telegrama al govern civil en aquests termes.
9: Ampliando telegrama madrugada, comunícole, existen una mujer muerta, 3 niñas muertas y 5 niños muertos. Sigue servicio para capturar agresor.
1: Amb el centre de comandament instal·lat a la plaça de Passanant, dues companyies de la Guàrdia Civil de Montblanc i Tarragona es van començar a desplegar per la comarca. Cap a la Pobla de Ferran hi van acudir també el jutge instructor de la causa, el fiscal de l'Audiència de Tarragona i el capità de la Guàrdia Civil de Reus. Hi arribaven també els primers periodistes. Dimarts 22, La Vanguardia publicava aquest titular. Crimen horrible. 8 niños y una mujer asesinados y 3 mujeres gravemente heridas. Continuem llegint.
10: Nuestro corresponsal en Santa Coloma de Queralt da cuenta de un horrible suceso ocurrido en la Pobla de Passanant, que ha causado gran consternación en la comarca y que por la calidad de las víctimas y las monstruosas circunstancias en que se cometió el delito, solo se concibe como un acto de furiosa locura, de exasperada demencia.
1: Un acte de furiosa bogeria, de exasperada demencia, deia La Vanguardia. Comencen les especulacions sobre el mòbil del crim més enllà de la bogeria de l'assassí, que es donava per descomptada. Llegim la notícia a l'exemplar d'aquell mateix dimarts 22 de La Veu de Catalunya. Diu això.
5: Terrible succés a la Pobla de Ferran. Un individu mata 8 criatures i una dona i fereix greument 3 dones més. El motiu de l'agressió sembla que la causa inductiva del crim és la següent. Josep Marimon estava tolit des de fa molt de temps. Per tant, desvagat al poble i passava una part del dia jugant amb les criatures. D'un temps ençà s'havia tornat tuberculós i per això les mares no volien que les criatures juguessin amb ell, cosa que les criatures obeïen. D'aquí la ràbia que tenia contra les criatures i llurs mares.
1: Tothom volia saber el perquè d'un crim que, d'altra banda, semblava incomprensible. Qui era Josep Marimon? Què pretenia? Però ara encara és més urgent saber on es trobava. Havia aconseguit arribar a Barcelona? O potser hi havia arribat a França? Però com s'ho havia fet si estava malalt i anava coix i mitja perut? Algú l'ajudava? Tots són especulacions. Potser no havia fugit gaire lluny. Potser s'amagava i esperava el moment per tornar a la Pobla de Ferran i acabar la feina. És a dir, matar els veïns que havien quedat vius. Malgrat la presència dels destacaments de la Guàrdia Civil i del Somatent, Marimon feia por. El seu nom ressonava com el d'un monstre, i ja no només a la comarca.
3: La Pobla i Passanant eren el centre d'operacions de periodistes i fotògrafs de publicacions properes com Crònica Targarina, Aires de la Conca, Diari de Reus o El País de l'Èrida, però també La Vanguardia de Barcelona, El Heraldo de Tortosa, l'ABC, El Imparcial, El Heraldo de Madrid. Dels crims fins i tot se'n va fer ressò el Times anglès i el nom de Marimon va sortir al diari The Argus de Melbourne, a Austràlia. A la Pobla hi va anar Alessandro Merletti, segurament el primer fotoperiodista freelance que 20 anys enrere havia aconseguit documentar d'amagat el judici del pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia després de la setmana tràgica. Merletti va cobrir els crims de la Pobla de Ferran per una de les grans revistes gràfiques de l'època, Nuevo Mundo. Les seves fotos, la veritat és que trenquen el cor. Davant de casa seva posen 2 matrimonis que cadascun d'ells havia perdut 3 fills a mans de Marimon. Són els matrimonis Rabadà Trilla i Torres Vilaró. Els homes amb gorra de visera, jaqueta i pantalons de vellut i la faixa. Elles amb mocador al cap, les mans plegades damunt de la panxa o del ventre, les faldilles fins als peus. És admirable, podríem dir, la presència d'ànim que mostren. Semblen sencers. Diries fins i tot que intenten posar bona cara davant del fotògraf. Els Torres Vilaró havien perdut tots els seus fills. Els Rabadà Trilla, ja ho hem explicat, els en va quedar una nena molt petita, que és aquella que la seva padrina va salvar dels últims trets disparats per Marimon abans de fugir. Les fotos de Merletti es van publicar a la revista Nuevo Mundo el divendres 25 de maig, quan la majoria de víctimes de Marimon ja eren enterrades.
8: Entierro de las víctimas. El lunes por la tarde tuvo lugar el entierro de las víctimas, que constituyó una impresionante manifestación de duelo. 9 ataúdes, 8 blancos y 1 negro, abrían el cortejo fúnebre. Este se formó en Pobla de Ferran, lugar de los sucesos, dirigiéndose al cementerio de Passanant.
0: Crims. Amb Carles Porta. Thank you.
1: Recordem un cop més, en un poble de menys de 40 veïns, la Pobla de Ferran, 9 morts en una sola tarda, dels quals 8 criatures i una dona. I una altra dona tan malferida que va morir al cap de pocs dies. Pel que fa a una altra de les ferides, Antònia Marimon la van traslladar a Tarragona. Tenia la galta esquerra desfeta i la mà dreta destrossada per les perdigonades que li va engegar Marimon. Vet aquí la crònica del diari El Diluvio de dilluns 21.
10: A les 11 de la mañana de ayer, un automóvil llegó frente al Hospital Civil de Tarragona. Llevaba dos hombres y una mujer, esta con la cabeza y las manos vendadas, y los hombres llevaban un oficio del alcalde de Pasanán pidiendo que fuese admitida la mujer, llamada Antònia Marimon Roca, de 28 años, víctima de los sucesos de la Pobla de Ferran.
1: El Diluvio afegeix que uns periodistes es van presentar a l'Hospital Civil de Tarragona per entrevistar la víctima de Marimon. Però el prior de l'hospital, és a dir, el seu capellà major, els va dir que no era prudent parlar amb ella perquè estava molt greu i els va demanar que esperessin l'arribada del marit. Però l'home els va poder explicar molt poca cosa. Això sí, en va dir una d'interessant. Llegim altre cop El Diluvio.
11: El marido de Antònia Marimon dijo a los periodistas que por la forma en que ocurrió el hecho y la consternación que causó en el vecindario, en el que todas las familias padecen las consecuencias de la locura de José Marimón, no podía dar explicaciones del suceso. No obstante, indicó que el vecindario ha coincidido en decir que desde hace algún tiempo venían observándose en José Marimón señales de una conducta anormal.
1: Senyals d'una conducta anormal. Això encaixa amb els comentaris que es van atribuir a Marimon aquell mateix dissabte de la matança. El desig de ser famós que va compartir amb uns parroquians del Cafè de Belltall. I aquella frase misteriosa que ja hem repetit, dita des del jazz del davant de casa. Quan jo m'aixecaré, aquí no s'hi tornarà a jaure ningú. Si no li van fer cas, potser és precisament perquè ja feia temps que Marimon deia i feia coses rares. Però el metge de Passanant, el doctor Laporte, va assegurar que ell no havia notat res d'estrany en Marimon, cap senyal de bogeria. A qui hem de creure? A Antònia Roca, doncs, la van dur a l'Hospital de Tarragona. Però Marimon havia deixat una tercera dona malferida, i aquesta era especial. Especial per a Marimon. Era Marina Roca, tenia 20 anys, i a Marimon li agradava, però ell no li agradava a ella. Aquest rebuig va tenir alguna cosa a veure en el crim? De moment, deixem les hipòtesis a banda. Hi ha una cosa certa, a la Marina la van traslladar a Barcelona, en concret a la Clínica del Pilar. El trasllat va ser dimarts 23, quan va semblar que la noia tenia possibilitats de suportar el viatge. Estava molt malament. Marimon li havia engegat dos trets a boca de canó que la van deixar molt malferida a la cara i al tòrax. Els metges de la Clínica del Pilar eren pessimistes. En canvi, Antònia Marimon millorava i va poder tornar a casa a mitjans de juny. Ho llegim a La Veu de Catalunya.
5: Ha abandonat l'Hospital de Santa Tecla a Tarragona, molt millorada de les lesions que sofrí Antònia Marimon, una de les víctimes de la tragèdia de la Pobla de Ferran.
0: Crims.
1: Aleshores, a mitjan juny, la persecució de Marimon ja s'havia acabat, però encara no us direm com. Centrem-nos en les ferides. Tenim males notícies. Malgrat la millora provisional, Antònia Marimon va morir de les seqüeles de les perdigonades, segons explica el professor Joan Maria Minguet a la revista Belltall. Tampoc Marina Roca se'n va sortir. Sabem per la premsa que el jutge li va poder prendre declaració el 18 de juny. Al cap d'un mes, els metges de la Clínica del Pilar van decidir operar-la. Fins i tot, si l'operació anava bé, la noia quedaria desfigurada. D'acord amb Minguet, que ha consultat fonts familiars, també va acabar morint per culpa de Marimon.
3: Adrià Pujol, el nostre antropòleg de capçalera aquí al Crims, que sempre hi veu més que nosaltres. Què t'interessa més, Adrià, del cas Marimon? Aquest assassí rural, aquest assassí de poble, de comunitat petita.
12: Sí, no sé si avui m'hi veuré gaire, perquè és un cas tan extrem que el que em desperta a mi, i suposo que més d'un, és precisament la curiositat. Quan un cas, un crim, per lleig que sigui, s'inclou dins d'una mitjana assumible de dolor, de terror, de mal, doncs potser ja no et desperta tant d'interès, però quan una cosa se surt de mare, quan vessa d'aquesta manera, et venen idees al cap que són poc enraonades o poc reflexionades i més aviat tendeixes a pensar, o si més no, jo, en la monstruositat. M'he quedat perplex. Vessa per tot arreu, tant pel nombre de víctimes, per la tipologia de víctimes, per, ja en parlarem, pels motius aparents i no tan aparents que va tenir l'assassí, per l'època, pel lloc que no deixa de ser aquest cliché de lloc molt petit, molt allunyat, remot, per doble vessant, remot en el temps, perquè és un cas molt antic, i remot geogràficament. I llavors surten monstres, no? La primera idea que ve al cap són monstres.
3: Era un lloc remot, potser encara més en aquella època. I clar, quan es produeix un fet com aquest o similar, diria que hi ha una doble visió, no? Una és, caram, que no era tan bonic, que no era una mena d'Arcàdia sense tots els nostres vicis, sense totes les nostres corrupcions. Però de l'altra banda, és com si, perquè és una comunitat petita i aïllada, això que deies tu dels monstres, no? Hi hagués un component de bestialitat que li atribuïm i, en canvi, no atribuiríem a un assassinat a Barcelona o a Girona.
12: Sí, sí.
3: T'ho sembla?
12: Sí, i tant que m'ho sembla. El que passa és que m'entristeix, perquè com que aquesta visió dels pobles petits, com si fossin Arcàdies, que és una visió que es manté, obliga a la gent d'aquests pobles a comportar-se en tant que arcàdics. I la gent d'aquests pobles són com tota la gent de la resta del món. Sí que és veritat que un assassinat d'aquestes característiques en un lloc d'aquestes característiques acompleix una doble funció o té un missatge doble, una vegada més. L'un, com insinuaves, és que a l'Arcàdia també hi passen coses. I dos, com que a l'Arcàdia tot és tan exagerat, com que la part bona és tan idíl·lica, tan exagerada, tot són camps florits, animals, mansois i persones en contacte amb el cosmos, la que el mal entra en escena també hi entra l'engròs. Dit això, no és gens diferent d'un assassí de ciutat, o només ho és per la quantitat de gent que va al dia de l'enterrament de les víctimes. En el poble hi va tot el poble, i a ciutat passa més desapercebut, però un assassí a ciutat, un assassí, un criminal, també es pot fer seva tota la ciutat, atemorir-la tota, i aquí tenim els casos paradigmàtics dels violadors.
3: Però sí que hi ha una cosa que és molt diferent. Si imaginem un assassí en un edifici, ja no dic en un barri, en un edifici avui, en una gran ciutat, o en una ciutat no tan gran, probablement ni coneixeria els veïns. Aquí estem parlant d'una comunitat petita, molt petita, la Pobla de Ferran, menys de 40 persones, i en Josep Marimon va matar gent que feia anys i anys que veia cada dia, que com a mínim saludava, que segurament hi parlava.
12: Sí, però posats a buscar paral·lels, i em sap greu, tenim els casos malauradament recurrents d'assassinats múltiples en residències d'avis, en geriàtrics, que seria l'equivalent d'una petita comunitat, i bé que es produeixen, i aquestes residències, etcètera, estan en entorns urbans. Per tant, com que les persones són iguals aquí que en un poble, a Barcelona, o en una gran ciutat que en un poble recòndit, com que les persones, els agents són la mateixa cosa, actuen igual. I ja hi ha entorns de ciutat on això pugui passar. En un bloc de pisos no, però en un edifici institucional de cura, en aquest cas, pot passar i ha passat.
3: Hem vist que de seguida la premsa va córrer a qualificar-lo de el boig Marimon, el loco Marimon, no? Potser també hi ha unes ganes de defensar-se, no? És a dir, d'allunyar-lo del nosaltres, no? És l'altre.
12: Sí, sí, sí, a la que tilles algú de boig o de bruixa, és una manera que sobre el mapa mental que tenim de la nostra comunitat de situar-lo fora dels límits, no? Perquè és boig, perquè és bruixa, perquè és prostituta o perquè és ferrer. Els ferrers treballaven fora dels pobles, eren els únics que tenien el contacte amb el foc i la forja, doncs també eren fora dels pobles. Però al mateix temps, el boig del poble, és que les funcions sempre són diverses. Cada cosa serveix per moltes coses, no? Al mateix temps, el boig cus el poble, perquè un cop ja tens el boig de poble, tots els altres són normals. Malgrat pugui, en aquest poble que parlem, que hi ha 40 habitants, no gaire més, home, un boig per 40 habitants redimeix tots els altres de qualsevol acusació de bogeria.
3: Que interessant. Moltes gràcies, Adrià Pujol.
12: Que vagi bé.
1: En total, doncs, les víctimes mortals de l'atac de Josep Marimon van ser 12. Gairebé una tercera part de la població de la Pobla de Ferran.

Com sabem, l'autor de la matança va fugir després de deixar al seu poble una estesa de cadàvers. La setmana del dilluns 21 de maig de 1928...

Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltran. Cas d'avui, Adolf Beltran. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Alerta màxima al Tibet pel risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la descomunal esllavissada de dimecres. Les autoritats xineses adverteixen que el nou llac que s'ha format podria trencar-se en els pròxims 3 dies i provocar una altra gran riuada. Avisen que les fortes pluges que afecten la zona continuen omplint aquest nou llac, que podria acumular ja uns 3 milions de metres cúbics d'aigua. El govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu. Mentrestant, el balanç oficial de la riuada, que ha afectat tot una vall del nord del Nepal a tocar de la frontera amb el Tibet, és de prop de 400 morts i 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Les feines per buscar supervivents són molt complicades perquè la zona ha quedat completament devastada, plena de fang, i ara hi ha, a més, un nou avís de riuada. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
3: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
2: L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda de manera immediata. Repassem ara altres informacions en format més breu. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, compareix avui al Congrés en plena polèmica pel paper del CNI al nassal massiu de migrants a Ceuta. Marlaska hauria d'aclarir, entre d'altres coses, les versions lleugerament diferents que ell i la ministra de Defensa, Margarita Robles, han donat sobre els avisos previs dels serveis d'intel·ligència. Mentrestant, el Partit Popular insisteix a reclamar eleccions anticipades. Ha mort als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com el carnisser dels Balcans va dirigir el setge de Sarajevo i la matança de Srebrenica, en la que el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. Mladic complia cadena perpètua a La Haia. Continua descontrolat l'incendi de l'Albufera, a 10 quilòmetres de València, que ja ha calcinat 31 hectàrees i ha obligat a evacuar preventivament els veïns del Saler i diversos càmpings de la zona. A Catalunya avui augmenta el risc d'incendi. 178 municipis de 21 comarques estan en risc molt alt. I el Festival Temporada Alta arriba a la 35a edició i ho fa a

0: amb quatre estrenes internacionals, com la de la companyia Peeping Tom. També tornen grans noms internacionals, com ara el director Romeo Castellucci. Des de la primera edició hi han passat més d'un 1.300.000 espectadors. L'edició d'aquest any començarà el 3 d'octubre. L'Ajuntament de Barcelona vol que la Boqueria torni a ser un mercat de barri. Actualment, les parades del popular mercat municipal estan enfocades al turisme i ofereixen productes de consum immediat. L'executiu municipal aprofitarà les obres de reforma de la Boqueria, que comencen després de l'estiu, per reduir a la meitat aquesta mena d'establiments. Raquel Gil és la tinent d'alcalde de promoció econòmica de l'Ajuntament.
1: Volem canviar el relat i la concepció que la ciutat té de la Boqueria. És part indestriable de Barcelona i volem que la gent de Barcelona se la torni a sentir molt seva.
0: Les obres duraran 3 anys i tenen un pressupost de 12 milions d'euros. Inclouen la renovació dels lavabos, la reforma de l'illa central del Peix, el canvi de sostre de fibrociment o la millora de la façana de la plaça de la Gortunya. Esports, segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el partit pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 al Camp Nou. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín, i el migcampista Rodri ha debutat amb l'equip. El Barça també ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como al Camp Nou, i el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabà de la Serpatjant a domicili. En clau de mercat blaugrana, el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Dominik Livaković fins al 2030. Per la seva banda, l'Espanyol ha anunciat la incorporació de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra. I nova victòria de Tadej Pogačar a la Vuelta a Espanya a la 6a etapa. Pogačar s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que escala el segon lloc de la general a 3 minuts i mig de l'eslovè.
2: Fins aquí les notícies.
3: Por la mañana café, por la tarde.
4: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
5: Torna a la tarda amb Francesc Garriga.
4: Amb les veus habituals.
6: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
7: A un boomer li poses això i surt disparat.
8: És que està com un llum.
6: No sé què faran.
4: Però més i millor.
6: Aviam-ho, Garriga. Però jo tindré secció, no?
4: Ja veurem, Lloberes, ja veurem.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
4: Com sempre, la millor hora del dia.
6: I jo tindré secció o què?
5: Hi ha coses que tornen. El despertador, el cafè, les notícies...
9: Pot ser, de fet, que hauríem despertat ja les tempestes...
5: Les veus de cada matí.
10: Què tal? Com esteu? Ben tornats, benvinguts al Matí de Catalunya.
5: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
10: Cada dia passen coses i tornem. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
5: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Dilluns tornem per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
5: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio. Amb Ricard.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
2: Oh, espera't, que no venen músics avui.
0: Sí, avui ens visiten músics.
2: Bé, així m'agrada, recolzant la música en català.
0: El Pony Pissador.
2: Castellans venen?
0: No, collons, són catalans.
2: Collons, és a dir Pony Pissador, no? A veure, jo no sóc pas en Cervantes, però Pony Pissador és en castellà, això, vull dir.
0: Això sí, però ells són catalans.
2: Bueno, llavors s'haurien de dir el Pony Trepitjador.
0: Escolta, canten en català, és igual com es diguin.
2: No, ja els hi preguntaré per què es diuen el Pony
0: Trepitjador. No, tu no has de preguntar res. Això pregunta en Peyu i tu prepara el teu tros.
2: Quin tros?
0: Home, avui tu i jo hem de parlar de l'elegància.
2: L'elegància?
0: Perquè avui dediquem el capítol a la samarreta imperi.
2: Collons, Gerora. Gerora, la samarreta imperi. Per fi, una cosa que coneixem tots.
0: Sí.
2: Llavors, és que portàvem una ratxa que si el transcisp Pastador, com es deia?
0: El transceptor.
2: El secreter.
0: El secreter, sí, sí.
2: Ah, vull dir, no, l'elegància...
0: Que calla, que arriba el jefe.
3: Déu us guard.
4: I visca el...

0: Per què es diu Imperi la samarreta Imperi?
1: Perquè ens deixa els braços a l'intemperi.
2: Bona, bona, sí senyor.
1: Mira. Sí,
2: sí senyor, sí, sí, sí.
1: Intempèria, veus? Intempèria ve d'aquí, Imperi.
2: Sí, sí, sí, molt bé, hòstia, ets bo.
1: És del francès, Intempierre.
2: Intempierre.
1: Intempierre.
2: La samarreta Intempierre.
1: Intempierre, del francès. Intempierre.
3: En aquest programa sempre s'aprenen coses.
2: Gràcies, gràcies, Xuriguera.
0: Sempre, sempre s'aprenen coses, si m'escolteu a mi, que sóc el que ha buscat la informació de veritat, perquè no té absolutament res a veure amb el que acabeu de dir. Napoleó Bonaparte, d'aquí pren el nom la samarreta, del regnat de Napoleó, del que es coneix com el primer imperi francès. Principis del segle XIX, Napoleó va abolir tot allò que es pogués relacionar amb l'aristocràcia. A nivell de vestuari va eliminar cotilles, sabates de taló, coses sofisticades. Tot fora. Es va simplificar la roba, tant d'homes com de dones, i així es va crear l'estil imperi del primer imperi francès.
4: Collons de francesos.
0: Curiós, eh? Per això es diu imperi, la samarreta imperi, perquè sí, sí, es va començar a utilitzar molt durant aquesta època, però l'invent és previ, heu de saber que és previ.
1: Sí, encara. Home, la va inventar un català.
0: No.
1: Sí, un català que suava molt.
0: No, no, no suem els catalans.
3: No.
0: També és cosa dels francesos.
4: Collons de francesos,
0: sí, tu,
4: eh?
0: Els antics mercats francesos, us heu d'imaginar, saps com la boqueria però plena de francesos?
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno,
2: sí.
1: Com la boqueria.
0: Com la boqueria, sí.
1: Normal i corrent.
0: Els homes que carregaven i descarregaven les mercaderies a primera hora al matí es fotien de fred. Però els jerseis de màniga llarga es veu que eren una mica incòmodes per traginar les caixes. Fins que un dia un treballador va tallar-se les mànigues del jersei. Saps?
2: Les mànigues, eh?
0: Les mànigues, sí.
2: Va, no sé que no s'haguis tallat les venes.
0: Home, no, no. No,
2: bueno, collons, que hi van a les 6 del matí descarregar caixes a París amb aquell fred que fotia. Dius, sí, collons...
0: Tot en francès.
2: Ah, imagina't. Hòstia.
0: Es talla les mànigues del jersei per protegir-se igualment del fred, però per tenir els braços lliures per poder treballar. I així comencen a aparèixer les primeres peces de roba sense mànigues, que això també ho has de saber portar.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Aquells pèls a les espatlles... Sí. No? La Mercè ho ha vist de seguida. Ai, ai, ai, ai, ai. El que no sé és com d'aquí la cosa ha derivat fins que els potencials clients de la samarreta Imperi siguin els avis que juguen a petanca. Collons, això
2: perquè,
0: no...
2: perquè els francesos hi juguen molt a la petanca.
0: Sí que és veritat.
2: Els francesos, és... si tenen una cosa, vull dir, la petanque...
0: La petanque...
2: És l'host. Tu vas a França, qualsevol racó de França, i vas jugant petanca.
0: Sí, sí.
2: I ara podria fer-vos un discurs...
0: No cal, sí, no, no cal, no cal.
2: No, no, és que no ho faré.
0: Vale. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez. Benvinguts a La Renaixença.

0: Jo us puc dir més o menys quan es va posar de moda la samarreta Imperi.
1: Aviam.
0: Va ser als anys 50.
1: Sí.
0: Als anys 50, els francesos...
2: Bueno, poder prou, no, ja? Que ens passem tot el puto programa parlant de francesos, no. O què? Bueno. És que des que hem començat només francesos aquí, francesos allà...
1: Aviam, si són els inventors de la samarreta Imperi, són els inventors.
0: S'ha de fer, ja està. Els francesos, als anys 50, els francesos, van començar a anar de vacances a prendre el sol. I aquí és on es va popularitzar les samarretes sense mànigues d'ús exterior.
1: Sí.
0: Fins llavors era una peça que únicament es portava dins, era roba interior.
1: Roba interior, que és on s'hauria d'haver quedat,
2: perquè
1: la gent que van amb samarreta Imperi, ja et dic jo que n'hi ha...
0: Els pèls.
1: Aquells pèls fa molta angúnia, molta angúnia.
0: Més tard la van posar de moda alguns actors de Hollywood. Clar. Marlon Brando...
1: Bueno, això és diferent, eh? Això és una altra cosa.
0: Aquí... Tots fem paper d'heterogarrulo, eh? També t'ho diré.
2: Bueno, però...
0: Marlon Brando portava una samarreta Imperi que li quedava bastant bé.
2: Amiga.
0: Sí que li quedava
2: ja
0: bé.
2: Nosaltres.
0: A la pel·lícula Un tramvia anomenat Desig.
1: L'has vist, aquesta?
3: Jo sí.
1: Tu, Fel?
0: Sí.
2: Sí, home, hòstia, està a punt de sortir-hi.
1: Ah, sí?
0: També... És mítica la samarreta Imperi de Robert De Niro a Toro Salvaje.
2: Hombre,
3: l'he vist
2: Robert De Niro.
3: Feia de Salvaje.
0: I sí, anava sempre brut, eh? I el Bruce Willis, també.
1: Jo...
0: A Jungla de Cristal, sí o no? Sí, que sempre anava pobre. Que li
1: passa que jo les samarretes que he vist no eren ni amb en Bruce Willis ni amb en Marlon Brando.
0: No.
1: Llavors,
0: canvia la història.
1: Sí. No us poseu samarreta Imperi, eh?
2: Sisplau, no.
1: Sisplau.
2: Fot un fàstic.
0: Depèn dels braços.
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Bojos coneguts. Un grup de música que no fa música urbana, ni reggaeton, ni pop, sinó que fan folk, seixantis, música celta, sardanes, tarantela i òdel, entre molts estils de música que s'allunyen del que molts poden considerar música comercial. Això sí, ja t'aviso que sonen igual o millor.
1: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença el Poni Pissador.
5: Bravo! Bravo!
1: Aneu seient, que sou tres i és complexa la logística. Esteu bé? Esteu còmodes en aquest escó del segle... No sé de quin segle és, però bueno.
6: Estem molt bé.
3: Fantàsticament.
1: Què heu esmorzat avui?
6: Un cafetó i un melindro.
1: Cafetó i melindro?
7: Jo un tall de pizza d'aquests de forn.
1: Tall de pizza?
7: Bueno, això que és com una pizza, però no es ben bé una
0: coca
7: pizza.
0: Coca de recapte, home.
7: No era de recapte. Però el concepte...
0: Sí.
7: Però potser d'una altra procedència.
6: Te l'has menjat amb forquilla, Ramon?
7: No hi ha hagut. Penso però m'han servit forquilla, el que passa és que jo no l'he fet servir.
6: Llavors era esmorzar a forquilla.
7: Vale.
6: Si em preguntes a mi, si hi havia una forquilla entremig.
7: Vinga.
1: Guillem?
8: Jo no he esmorzat, un cafè i ja està.
1: Ja està, eh?
7: És que Guillem és un valent.
8: Sí, soc d'aquests.
1: Sí, però tu sembles un tio que té... saque, diguéssim, no?
8: Sí, però que anava molt just de temps.
1: Ostres, amb el Guillem tinc una relació especial, perquè jo et vaig entrevistar fa molts anys. Ja és una cosa que m'ha marcat de per vida. El Guillem Codern el vaig entrevistar quan fèiem una secció a l'APM, alguna pregunta més, que es deia Hàbils. Era prèvia a l'Ole Tu, vull dir que parlo de molts anys. I vaig anar a un pis a Vallvidrera i vaig anar-hi perquè tenies una habilitat que era llançar cartes i tallar pastanagues pel mig. Te'n recordes d'això, eh?
8: D'adolescència difícil.
1: Però és que això era el de menys, perquè llavors vaig començar a parlar amb tu i em vas dir, sí, bueno, amb uns amics estem construint un menhir, sota el llit del meu pare tinc un puzzle que estem fent el puzzle, i vaig pensar, aquest tio d'on ha sortit, aquest tio?
7: Nosaltres també ho vam pensar quan el vam conèixer.
8: Jo reitero, una adolescència difícil.
1: Sí, pots explicar algunes de les aficions o coses d'aquest estil que hagis fet a la teva vida?
8: Jo crec que ja les has dit, eh? Vam fer el puzzle més gran del món en el seu moment, vam trigar 2 anys, mentre...
1: Però qui era? Aviam. Ho dius molt de pressa. Qui éreu?
8: Amb el grup d'amics de Vallvidrera, que ara està ben connectat, però en el seu moment era molt difícil accedir a Barcelona, llavors no havia molts estímuls, llavors doncs, ens els buscàvem una mica. Doncs.
1: I veu fer el puzzle més gran del món?
8: En aquell moment era el més gran del món.
1: I això està documentat, diguéssim? Vull dir, veu...
8: Tinc una foto, però no...
7: Però com era de gran? Perquè, a veure...
1: Perquè ens fem una idea que quan...
8: Hòstia, de memòria, que eren 35.000 peces o alguna cosa així. Feia 8 metres de llarg i 3 o 4 d'ample, una cosa així. O sigui, no hi cabia casa, el vam de muntar com a la terrassa, així molt apurat.
1: Anem pel principi del grup. Us vaig fer la pregunta que, bueno, la més difícil que us faran avui, suposo. El senyor dels anells i Astèrix i Obèlix, amb què us quedeu?
7: Home.
1: És gros, això, eh?
8: Va, jo em mullo, Astèrix i Obèlix.
1: Sí.
6: Et puc proposar una cosa?
1: Endavant.
6: Pot ser el Senyor dels Anells amb el doblatge d'Astèrix i Obèlix?
1: Pot ser el que vulgueu, les normes...
6: Crec que és, jo vull això.
1: Val. Sabeu que jo no he vist el Senyor dels Anells, eh?
6: Bueno, amb el doblatge d'Astèrix i Obèlix s'ho oferia.
7: No has vist les pel·lícules
1: del Senyor? No, cap pel·lícula, ni he llegit cap llibre del Senyor dels Anells, ni amb prou feina sé de què va.
7: Però, pues, aviam.
0: Aviam.
1: No m'agrada, no m'agrada.
7: Però si no l'has vist.
1: Per això no m'agrada. No m'agrada...
2: Em passa el mateix, Peyu.
1: No,
2: Em passa el mateix.
1: No m'interessa per res.
7: Doncs pues està molt bé, eh? Jo t'ho recomano.
1: Sé que sí que el nom, el Pony Pissador, surt d'allà.
7: Ah,
1: surt
7: sí?
1: Del,
7: sí.
1: No? Del Senyor dels Anells.
2: Sí. No
1: per la gent
2: res.
1: Que no conegui...
0: Bona. La taverna.
7: Ara. Això mateix.
2: Ara has arribat.
1: Expliqueu una mica, per la gent que no som molt...
2: La gent més burra.
1: Exacte.
7: Nosaltres... que som del 91-92, quan va sortir la primera pel·lícula teníem uns 10 anys, uns, bueno, no sé, crec que és del 2001.
1: Sí.
7: I clar, va ser molt impactant per nosaltres. Era com, hosti, això és molt,
1: molt guapo. Parit, eh?
7: I hi ha un moment que van a la taverna aquesta del Pony Pissador i llavors el Pipín i el Merry, que són com els dos hòbits trapelles, diuen, no, oh, ja venen cervesa per pintes, i llavors s'agafen una cervesa i acaben ballant sobre la taula, així, música com la que fem nosaltres.
1: També és la música que us va inspirar una mica, i és la música que
7: bueno,
1: feu.
7: Aquesta associació d'idees de hòbits bevent pintes de cervesa i música irlandesa i tal, vam dir, ei, potser havíem de...
1: Anem per aquí.
7: Anem per
0: sí que
7: aquí.
0: Us hi veig una mica, eh?
6: Està l'escena de l'aniversari del Bilbo i la celebració al principi de tot, que també és un lloc on, si tu no penses que voldries estar allà, és que et passa alguna cosa, realment.
0: Sí.
7: L'Adrià, que és un dels membres que no hi és, tenia, quan anàvem al cau, el seu despertador era la cançó dels Hòbits.
1: Ah.
7: I llavors, bueno, el nostre
1: que anàveu,
7: imaginari... Sempre...
1: Anàveu al cau, eh? Sí. Ja es va entenent tot ara. Escolta, feu yodel, també? Expliquem una mica, també, a la gent que desconeix aquest estil de música, què
6: bueno,
1: és el yodel.
6: Guillem.
8: El yodel és el que la gent coneix com a cant tirolès, que és el yodel, aquest. I una cosa que vam començar a fer en broma, i el Ramon un dia, sense previ avís, enmig d'un concert, va dir, vale, ara farem una cançó de yodel per tots vosaltres. I de quan vaig trobar que enmig d'un concert havia de cantar una cançó, que per nosaltres era una broma interna, i per culpa del Ramon...
7: No, sí, és que el Guillem té aquestes coses de les aficions que comentaves.
1: Sí.
7: Llavors, un dia el Guillem i jo ens vam fer amics anant a un concert de metal al bus, vam estar xerrant molta estona.
1: Sí.
7: I, pues, pues a mi també m'agrada el folk, no sé què, va ser quan el Guillem va entrar al grup i em va ensenyar el Franz Lang, que és el yodeler més important del món.
1: Sí.
7: I li, oh, que guapo, bueno, no sé què, tal. I resulta que el Guillem... Em portava molt de temps estudiant.
1: Fent això, eh?
7: Sí, ell ja en sabia moltíssim.
1: Bueno, però perquè tu, Guillem, has guanyat campionats de música de yodel i de no sé què més. I...
8: Sí, vaig fer un campionat de Camp Mongol.
1: Camp Mongol.
8: I això sí que em van donar un premi, però de yodel no, encara no.
1: De Camp Mongol. I el Camp Mongol què és, a diferència del yodel?
8: Hosti, no, com ho explico, això?
7: És un altre fill.
1: Fes-ho, ensenya'ns-ho. Podries fer una mica de Camp Mongol?
0: Sisplau.
1: Aviam.
7: Fes-ho així, com vol de la Cef. Fes la Santa Espina o saps? Alguna melodia d'aquestes.
8: O sigui, el camp mongol és un estil de cant en què tu amplifiques el que són els harmònics de la veu i els pots fer dues notes alhora.
1: Aviam, ho he entès perfecte.
8: Sí, no? Aviam, seria... Mira, més o menys sonaria així.

0: se't diu el xiulet.
1: He pensat que... El Virolai fa bon cantant, ho trobeu?
2: I on era aquest concurs?
0: A una ciutat que es diu Kizil, que està al mig de Sibèria.
2: A Sibèria, eh?
3: Sí. Està fotent una entrevista que no estic entenent res, jo vull fer-ho.
2: On t'has d'apuntar? En quin moment et surt a l'Instagram? Vol participar a un concurs de mongol?
4: Quina això era passar la sardana, no? Segur que...
2: Déu-n'hi-do, és que també sou ben curiosos, vull dir, amb els instruments que toqueu. Toqueu el banjo, la flauta de bec, la flauta britànica, la mandolina... Els instruments normals no us agraden, diguéssim.
1: No, de fet, estan vetats.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: Al grup hi ha uns estatuts?
1: Hi ha uns estatuts que diuen si qualsevol cosa que sigui una mica massa popular o estigui mínimament de moda, fora. No s'hi val.
4: El símbol és el típic saxofonista que fa un solazo de saxo i llavors de sobte té molt de rèdit social.
2: Sí.
4: Això fora.
2: Fora.
1: Sí.
2: Fora. Com us organitzeu una mica? Com decidiu de quins temes parlarem a les cançons? Qui escriu les cançons, bàsicament?
1: Ho fem... És entre tots. Treballem molt col·lectivament. Però, mira, ara tot just estem preparant un disc nou, que també anunciem aquí, pum.
2: A la Renaixença.
4: Molt sí. Exclusiva.
2: Pony Pissador treu un disc nou, que es dirà...
1: No ho sabem, però estarà enfocat al nostre projecte del Pony Menut, que és el projecte que tenim per públic familiar.
2: Sí.
1: Així que és possible que li diguem el Pony Menut i ja està, així no ens hem de pensar un títol.
2: Molt bé.
5: Però si el Pony ja era petit, imagina't el Pony Menut.
1: És molt petit.
4: És més petit.
1: Molt petit.
5: Molt bé.
1: I llavors ara, doncs, una de les cançons va sobre trens.
5: Trens.
1: Perquè doncs, fa temps... Hi ha una tècnica amb l'harmònica que es diu chugging, sí. Que consisteix... Que també la sap fer el Guillem. Que consisteix en...
2: Pot ser que el Guillem sigui l'únic que sap fer coses?
4: Sí. Per resumir-t'ho molt, un cop en streaming vam fer una pregunta així col·lectiva que era quina d'aquestes 30 coses no fa el Guillem Cudern? I la que no fa era guanyar campionats d'escacs, que és la més normaleta.
2: Sí.
4: Tota la resta de coses eren molt més estrafolàries i ja et passarem la llista,
1: ara
4: si vols.
1: Ara està molt còmode, el Guillem. Ara mateix està...
0: Sí, m'encanta. No, està bé.
1: No, li fa vergonya. Bueno, el cas és que hi ha aquesta cosa que imita els trens.
5: En Guillem?
2: Amb l'harmònica.
1: Amb l'harmònica. Llavors van dir, vale, doncs fem una cançó sobre trens.
5: Sí.
1: I llavors l'Adrià tenia... Hi ha una tonada americana que també imiten els trens molt. I vam dir, doncs podríem fer una cançó sobre un tren que s'espatlla i no sé què, i mig parlar de la Renfe i tota la història, i llavors... Pues un cop tenim com aquest concepte de on està més o menys la broma, llavors ja pues, la lletra es fa més o menys sola.
2: Feu un tipus de música que, bueno, ja ho hem definit, és curiós. Si haguéssiu nascut a un altre moment històric, no sé de quin grup social us hagués agradat formar part.
1: Això tu, Miquel.
4: Si tires prou endarrere, sí. Hi havia certs llocs d'Europa on hi havia un estrat social que eren els bards. No els bards Simpson, sinó els bards amb D. Llavors, era una part de la societat que se n'anaven d'un lloc a l'altre simplement a fer música allà on se la volia escoltar perquè no hi havia electricitat ni cap altra. Jo crec que aquí ja hauríem estat molt a gust nosaltres.
2: Veus?
4: Un carro d'aquí allà i ara sopes i toques una cançó i demà un altre puesto. Jo crec que haguéssim fet.
2: Sabia que no era cap tonteria la pregunta.
5: No. Contingut. Sí.
2: Quan vau començar el grup, no sé si teniu algun objectiu concret, ja teníeu previst fer coses com les que heu acabat fent, com anar a tocar al Canadà, Anglaterra o al Vietnam?
4: Viatjar sempre ens ha agradat molt, a tots cinc per separat i junts. Llavors, crec que en el moment en què se'ns ha obert la finestra de poder anar a llocs diferents a veure què hi havia, hi ha hagut un consens immediat bastant.
2: Sí. I com és? Com us arriben aquestes propostes? Una proposta del Vietnam, com us arriba?
1: En aquest cas és el nostre mànager, sí. Que en una fira d'aquestes...
2: El vostre mànager té una entrevista, també, eh?
1: Sí. Com?
2: Vull dir que se'l podria entrevistar, el vostre mànager.
4: Sí. De sobres.
1: No volia treballar amb nosaltres al principi.
2: Ah, no?
1: No.
2: Anem a retreure-li.
1: Sí.
2: Com es diu? Com es diu?
1: Es diu Roc.
2: Roc.
1: No sé on era, ser Roc.
4: On és la meva cara?
5: Saluda'm a mi.
1: Hola.
2: En Roc no us volia representar.
1: No, deia que érem massa petats i que no, que aquestes coses que fèiem de prendre el pèl a la gent i que tal, que no, que ell no... no. I un dia...
2: Com el convenceu?
1: Perquè vam fer allò del disc de l'àlbum dels Pingüins.
2: Sí.
1: I ell es va enfadar molt.
4: Explica-li
6: en Peyu de què va això.
1: Vam anunciar que traiem un nou àlbum i era un àlbum
6: per xarxes,
1: de fotos.
6: Per xarxes molt.
1: Sí, vam allò, nou àlbum del Pont i tal. I era un àlbum de fotos, eren tot de fotos de pingüins que havien tret del Google.
2: Boníssim.
1: I a totes les plataformes estava el Picasso, el Pinterest. I, sí.
4: Hi havia una col·labo amb The Penguins, la banda, que era una foto d'ells, òbviament.
2: Molt bé.
1: I el Roc ens va trucar tios, això no podeu fer, això esteu aquí. Ell fa servir molt l'expressió tret al peu. Dius, això és un tret al peu, us esteu fent autoboicot i nosaltres com rock, no és possible que tinguis raó, però estem determinats en intentar-ho. I ens va anar molt bé. Ens va anar molt bé. I llavors, al cap d'un rato, va dir, bueno, tio, ens va dir, literalment, jo no entenc res de com funciona això, però com que us funciona, doncs vinga.
2: I no hi ha hagut algun moment que hagueu dubtat de vosaltres mateixos? De dir, vols dir que hem d'anar per aquí?
5: Vull dir, Guillem.
0: A vegades ho pensem, sí, perquè, no? Com que l'escena musical està en un lloc que està prou lluny de la nostra moguda, però sí. A vegades tenim una mica de por, però estem...
1: El Guillem té una teoria que si una cosa a ell li agrada és que no, o sigui, no funcionarà. Llavors estem fent una cançó i diem, buah, podríem posar dos voltes d'aquesta tonada. El Guillem diu, buah, això està guapíssim, no ho fem.
0: És una norma interna.
2: Escolta, acabeu d'estrenar un nou treball que es diu Mariners d'Aigua Dolça. I traureu una, bueno, una sèrie de cançons noves en aquest treball.
1: Sí, però hi ha un lapse temporal.
2: No, bueno, vull dir que l'acabeu d'estrenar, i quan et dic que l'acabeu d'estrenar, creu-me que l'acabeu d'estrenar.
1: Sí, vale.
2: Perquè jo sé més bé... Jo sé molt més bé quin dia és avui que tu, creu-me, Ramon.
4: Clar, tio, si tu i jo hi érem, no... Va passar, no?
2: Això va passar.
1: Sí, doncs sí.
2: No? Heu acabat d'estrenar Mariners d'Aigua Dolça.
4: És bé com si fos ahir...
2: Sí, sí. De veritat, quina gent, hòstia. Sou especials. On viviu? Digue'm on viviu. És que ara, d'on sou? D'on heu sortit?
1: El Guillem i jo vivim a Collserola.
2: Collserola, eh?
1: El Miquel viu a...
4: Jo sóc del barri del Fortpieng, que sí. Si no sabeu on és, aneu bé perfectament. És aquell que hi ha com a sobre de quan passes amb el metro entre Monumental i Arc de Triomf. Pues allò que tens a dalt és un barri. Que
2: molt bé.
1: L'Adrià és del Guinardó i el Martí de Premià de Mar.
2: Déu-n'hi-do. D'aquí la cançó de les Garotes de Premià, suposo.
1: Sí.
2: En fi, ens tocareu avui una cançó en exclusiva. La presenteu per primer cop a la Renaixença. Estem molt contents de que ho feu així. Com es titula la cançó?
1: Com es titula?
5: Ho saben.
1: La manera del reier.
0: Sí, la manera del reier.
1: Sí, la manera.
4: Hauria de ser aquest el nom, però si trobem alguna cosa millor la canviarem. Així
1: no, no, no.
2: La manera del reier de seguida la podrem conèixer en exclusiva a la Renaixença. Abans, però, us heu de sotmetre a algunes proves.
7: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: La paraula d'avui és escambell. A. Escambell. Pedrí situat a la part exterior a la base d'una finestra.
5: Es va enfilar a l'escambell de la finestra i es va fotre dalt a baix.
2: B. Escambell. En acció de paraules que actuen com una de sola en algunes variants del català de les illes i que s'utilitza per parlar d'una tercera persona.
3: Escambell no li has cobrat el carajillo? I m'has clavat 2,5 euros. Hòstia.
2: Hòstia. O. C. Escambell. Seient petit sense braços ni respatller que es pot utilitzar com a sinònim de tamboret.
8: L'avi Esteve va morir assegut a l'escambell davant la llar de foc, pobre home.
2: A, B o C?
1: Juraria que sona.
4: Jo tiraré per la A, també.
1: És sinònim.
4: Em sembla més convincent.
8: No!
5: No!
2: És el tamboret, un seient petit. Si voleu seure en un escambell, heu de saber què és, un escambell.
8: No, president, no. Poblacions.
9: Poblacions. Poblacions. Poblacions.
2: Hem posat de moda a Catalunya que la gent se sàpiga els presidents de la Generalitat de memòria i com que els entrevistats ja venien amb els presidents sabuts, ara estem variant una mica les proves.
0: Vinga.
2: Avui us ha tocat poblacions. Municipis de Catalunya de més habitants. Començarem per dalt de tot, que és Barcelona, el més habitat de Catalunya, 1.600.000 habitants, i vosaltres em heu de dir el segon i consecutivament. Després de Barcelona...
4: Hospitalet de Llobregat.
2: Correcte. El tercer.
1: Badalona.
2: Us heu saltat Terrassa.
8: Què ets de Terrassa?
2: La diferència és de 2.000 habitants, vull dir que l'error...
1: Després ja venia a Badalona.
2: Després ja venia a Badalona, sí, sí.
1: Ah, tio, mal han fet. Això és gent que ha hagut de marxar de Barna i se n'ha anat a Terrassa.
2: Bon empissador, moltes gràcies per venir a compartir aquesta estona a la Renaixença. I ara, bueno, ens espera un moment musical que en tenim moltes ganes de sentir-lo. La vostra actuació en exclusiva. Això no s'ha sentit enlloc, diríem.
4: Segur que ho fem superbé.
2: per primera vegada a la Renaixença la seva nova cançó, que encara no saben com es titula, que potser es dirà...
1: La Venera del Reier.
2: La Venera del Reier. El Poni Pisadora, Marnau Tordera i Laia Gluck. Fort aplaudiment!

0: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Sentiràs una gralla en directe com no l'havies sentit mai.
1: Avui no parlàvem de la samarreta Imperi.
2: Encara de rato que no s'ha dit res de la samarreta Imperi.
3: Ara hi anem, Xuri i Fel. Sou vosaltres, per exemple, que bueno, avui us heu preparat una secció sobre
2: home,
3: això.
2: Sí, però volem parlar una mica sobre l'elegància i fer la nostra secció, però ojo amb la secció, eh?
3: Què?
2: Home, tenim sintonia nova.
3: Teniu sintonia nova?
2: Home,
3: és veritat que ho veu demanar, que volíeu una sintonia.
2: L'Arnau ens ha fet una sintonia nova.
3: L'heu sentit ja, vosaltres, o no?
2: No, encara?
4: S'estrena.
3: S'estrena, eh?
2: No, a la teva confiança.
3: Sí, s'estrena, en exclusiva.
4: Exclusives.
1: Sí. Estrenem aquí.
3: Avui, eh? Avui el Poni Pissador, la vostra sintonia. Déu-n'hi-do. Doncs endavant amb la sintonia.
5: Es diu Fel i Xuri i he posat també una mica de lletra, uns versos verdaguerians.
2: Que maques. Això no havíem
3: quedat així,
2: però bueno.
3: Aviam.
1: Mestre, endavant.

0: emocionat. M'he emocionat.
1: Però què és això?
0: M'he emocionat.
2: No sé si m'està collonant.
0: No.
2: O és en sèrio.
0: És en sèrio. Hòstia.
3: Hòstia. Hòstia. Heu passat de no tenir sintonia a tenir la millor del programa.
0: Sí, sí,
3: eh?
0: Sí. No, amb lletra, sí. La gent ja pel carrer...
3: És una mica... Feliçul. I ara anireu pel carrer i es faran això, eh?
0: És dibuixos animats, eh?
2: Van anir-hi Flappy, eh?
4: Sí, sí, sí. A veure, em vaig inspirar amb Gat i Gos.
3: Gat i Gos.
4: Sona Gat i Gos, doncs vaig pensar a Xuri i fer el Feliçul.
0: Hòstia, hòstia. Ara fes la secció, saps? Sí. L'emoció que porta.
3: No, si no tornem a tocar la sintonia, eh?
0: Torno a tocar.
3: Si la secció no és bona, anem tirant la sintonia. Endavant, no.
0: Escolta, nosaltres veníem a parlar aquí bàsicament de l'elegància.
2: Qui si no podria parlar de l'elegància?
0: Vull dir, mireu-vos a nosaltres com anem vestits.
3: Sí.
2: Qui porta un...
3: Aquest mocador? Sí. Deixa'm dir-te que no te l'has posat mai bé, diria.
2: La de vestuari, la persona que tenim aquí de vestuari, que és molt seriosa, em fot bronca cada vegada.
3: Cada dia.
0: Però la Núria li posa aquest mocador i tu aquest mateix mocador li fots amb en Belencoso, per exemple... I dius, aquest mocador està de puta mare.
3: Ah, és veritat. Posat igual, eh? Posat igual.
0: Posat igual, igual, igual. Li poses amb en Xuriguera i es que veus a venir que s'hi acabarà mocant. Sí.
2: Però és que a mi em poses un trajo d'aquests fets a mida i em queda com si...
0: Sí. Primer és difícil trobar-li la mida.
4: No.
1: Però bueno...
2: Trobo que no. hi ha una facilitat per fartar-me.
3: Al respecte.
0: No, però em refereixo a que no t'estàs quiet i que llavors quan hem anat algun cop a fer proves de vestuari d'algú de teatre, ho diràs a Xuriguera, estic quiet. I per tant...
2: Tinc un nervi dins meu. Tinc el dimoni dins jo.
0: La samarreta Imperi, per exemple.
3: Avui dediquem el capítol a la samarreta Imperi. Imperi. Sí, senyor.
0: Vigileu.
2: No us els poseu la samarreta Imperi per anar a casa els sogres,
3: no,
2: per exemple. El primer dia de conèixer... No. Sogre! Saps i presentar-te allà amb la samarreta Imperi.
0: Amb la xella peluda.
3: No.
0: Amb la samarreta Imperi, una mica de tatuatge aquí. Amor de suegro, per exemple. Dius, ja es veu que no.
2: A part, això és l'altre. Si teniu tatuatges, res de samarreta Imperi, eh?
3: Ah, no?
2: Tapats,
3: com?
2: Per què? Tapats, eh?
3: No. Per què tapats?
2: Mira, el primer dia que ens vam canviar aquí, al costat... I va venir aquell nano, aquell secall que corre per aquí.
3: L'Àlex.
2: Que...
0: Per què l'has dit secall? O sigui, a tu t'emprenyes perquè et diem que no sé què i ara li dius secall a l'Àlex.
2: Abans vaig veure que tenia tatuatges.
3: Té molts tatuatges, l'Àlex.
2: Mare de Déu.
3: Sí. Dic, I té tatuatges que, bueno...
2: Bueno, saps?
5: Sí, passa, estic aquí, eh? Estic callat per... Aviam fins on arribeu, però crec que us aturo, vale?
2: Però vull dir... Elegància, l'Àlex... Jo diria que els més elegants d'aquest programa són la Mercè i l'Arnau, eh?
3: Crec que... I la Laia.
2: Però la Laia, per què és jove? Ja veuràs que ho creixi una mica.
0: Ha sigut atacar amb ell i està repartint merda per tothom, eh?
3: Sí, noi.
0: Si això és elegant, nano...
3: A més, ens queden 30 segons i em dóna la sensació que no ho ha explicat res.
0: Bueno, l'elegància bàsicament és... si has d'anar a demanar, per exemple, una hipoteca al banc,
3: sí,
0: no vagis amb samarreta Imperi.
2: No.
0: Pots anar tatuat fins al coll, però amb samarreta Imperi no.
2: Tapat.
0: Llavors, sí.
2: Eh? Tapat. Tapat.
0: Què vols dir? Sí.
3: Tapat has d'anar. Sí. Home, gaire.
1: Com un altre cuidado.
3: Que si vas gaire tapat et quedaran fora del banc. Alguna conclusió?
0: Si escoltes en Xurifel, tocaràs el cel.
3: Gràcies per il·lustrar-nos.
0: No, de res.
3: Carles Xurifel, Feixer.
2: A vosaltres.
0: A vosaltres.
2: No.
0: La veritat.
2: No.

0: Què sona, Arnau?
1: Bé, la cançó ja t'ho deia, Peyu. Sabarreta d'Imperi.
0: Sí, sí, sí.
1: La peça més icònica de la banda garriguenca Gertrudis, publicada el 2005.
0: Gertrudis van plegar, que sí?
1: Van plegar l'any passat, en efecte.
0: Ostres, tu.
1: Però bé, ens van deixar peces icòniques justament com aquesta, una rumba catalana amanida amb el ventilador, aquest motor idiomàtic i genuí d'aquest gènere que tant estimem. Com deia, doncs van plegar l'any passat, però ens han deixat petites joies refrescants com aquesta.
0: Els Gertrudis, els escoltem una estoneta i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la invasió de perejil.

0: Avui tenim una gosseta schnauzer miniatura de 3 anys.
1: Miniatura?
0: La Rita.
1: A veure, la Rita, veure, si està... Oh, sí que és petita.
2: Oh, quin
3: I es diu Rita?
0: Sí, es diu Rita i és de Call d'Atenes. És molt, molt, molt menuda, però tot i la mida, es veu que és una gran golafra. Ens han dit que la Rita es passa el dia menjant i cada cop que surt a passejar intenta trobar, atenció, sargantanes per cospir-se-les.
1: Es menja les sargantanes.
0: Sí, es veu que li agraden molt.
3: Hòstia de Déu. Molt bé.
0: A casa és molt tranquil·la, però quan surt es transforma i passa l'estona bordant a tots els gossos que es troba.
4: Fot una ràbia,
0: això. Sí, a mi també em fa molta ràbia, això.
4: Vas pel carrer i comencen a bordar un gos amb l'altre.
1: Sí.
4: I tu veus que hi ha qui us quebra i ansa amb un...
1: Segons quin puesto, sí.
0: Escolta, no t'agraden els gossos, és igual, és que no et deixarem fer comentaris dels gossos. Sort n'hi ha que amb la gent és una mica més sociable.
5: Doncs amb l'afició que la Rita té pel menjar, patirà de valent.
6: Per què?
5: Avui ens l'emportem el 30 de gener de 1948 a Nova Delhi, l'Índia.
1: Avui passegem el gos per l'assassinat de Gandhi.
6: Ai, ai.
0: No anirem bé.
6: Ai, ai, ai. Ai.
0: Ja està.
1: Ja em ve la gana, a mi. A mi ja em ve la gana. Ens situem en un context històric complex. Mentre el món encara es llepa les ferides provocades per la Segona Guerra Mundial, països que ens, bueno, fins fa res eren colònies del Raj britànic, com l'Índia i el Pakistan, s'acaben d'independitzar. Per tant, la Rita trepitja un territori nou. La Rita passeja buscant sargantanes en una zona on els britànics ja no són majoria. Als indis se'ls ha acabat això de viure amb el cap sota l'ala. Per fi poden començar a dir que ja no són ciutadans de segona.
4: Fins... Sensació que t'estan fent acupuntura, amb aquesta música de fons?
1: Una mica sí. Sí.
6: Jo he sentit... Això és un mussol.
4: Estan fent l'acupuntura, me'n peio.
1: Us n'han fet mai, d'acupuntura?
4: Sí.
1: I què? Hi veu notar?
4: No, hi veig un cop i prou.
6: A mi el que m'ho va fer és mort.
1: Mira.
0: No el vas matar tu, no?
6: No ho tornarà a fer, no.
1: Fins fa poc es considerava normal que els britànics passessin per davant dels indis en qualsevol aspecte de la vida. Fins i tot els havien de cedir el seient quan anaven en transport públic.
6: És gros, això,
1: és molt gros.
4: Imagina't com vivien, pobra gent.
1: Com si ara aquí puges l'autocar i ve un castellà i t'has d'aixecar, que ara, jo vull seure.
4: Ara.
1: El mateix.
6: Castellà.
0: No, però quan ve un anglès o un alemany, aviat ens ho faran fer.
1: Sí, noi.
0: Pateixis.
1: Tot és tan recent que alguns indis encara mantenen la ferida oberta.
7: Good morning, senyor conductor. Un bitllet senzill, si us plau.
8: Ni good morning ni merdes, eh? Aquí se saluda dient namasté, com s'havia fet tota la vida, fins que vau arribar vosaltres.
1: Ja sabeu que sempre n'hi ha de més rancorosos que altres.
8: Apa, tingui el seu bitllet. Segui al darrere i no en toqui els pebrots.
7: D'acord, no cal ser groller. Disculpi, bon home. Namasté.
4: Namasté.
7: Em permet seure al seu costat?
4: Sí, tant, senyor britànic, i tant. Sí, sí, segur que hi cabem tots dos. Els seients d'avui en dia són amples. Esperi, espera un moment que trec un moment les bosses. Que tinc les...
1: Aquí tenim un testimoni de, bueno, un dels que ha decidit passar pàgina, deixant de banda el rancor.
8: Tu, no li cedeixis pas el seient a aquest britànic, eh?
4: Bueno,
8: A quin any pensa que estem, collons de britànic? Bueno. Aquest nano no s'ha de moure d'aquí, el cul.
4: Bueno, tranquil, senyor.
8: Que es mogui el britànic, eh?
4: Conductor.
8: No, tu quiet aquí.
4: A veure una cosa. Tenia les bosses de la compra aquí al seient del costat i estava ocupant espai que a mi no...
8: No t'excusis, no t'excusis. Aquests britànics han fot segles que ens han estat maltractant.
4: Bueno, a mi és que no em fa res ara per moure les bosses.
8: No, és que no tenim per què aguantar-ho, eh? No baixi el cap, eh? No t'arronsis, eh?
7: Jo només li he demanat si podia seure al seu costat.
4: Clar.
8: Vols callar, cuida de britànic? Vai, que va més dret tu, britànic? No, ni sit-down ni forbidden sit-down, eh? Forbidden sit-down. M'enteneu el que vull dir?
1: No, sí, que no pot seure.
8: No, que oblida-te'n. No, prohibit.
1: Prohibit.
8: Forbidden per sempre. Què quiere que se lo diga en castellano para que me entienda?
1: La situació és tensa. Els britànics estan mal vistos, però no és l'única tensió que respira el territori. Hi ha altres conflictes que també causen rebombori. El principal és el que enfronta els hindús i els musulmans. La zona fronterera entre l'Índia i el Pakistan és una bomba de rellotgeria. Una persona que tindrà un paper fonamental és precisament Mahatma Gandhi. Ell, que en el seu moment va fer possible alliberar el seu poble dels britànics, ara està ben desesperat pel conflicte entre els hindús i els musulmans.
4: Sí, clar.
1: És que clar, això es dona i causa embonada.
8: Estan més ganes de fixar. Vull dir, si ja se'l vaig al teu país...
1: Ja està, agafa't unes vacances.
8: Tens la feina feta.
1: Vés a Benidorm, 15 dies.
8: Ara,
4: hagués estat bé allà, Gandhi.
1: A Benidorm. Benidorm. Sí. Home, que has menjat més.
4: Sí, això sí.
1: Sí, el bufet lliure.
8: Una briscada, Benidorm.
1: En Gandhi està fent una altra vaga de fam.
8: Apa.
1: A hores d'ara ja n'ha fet 17.
8: Hòstia.
1: I la darrera ha estat per forçar la pau entre hindús i musulmans. Però aquesta vegada no li està servint perquè els radicals de banda i banda veuen en Gandhi com un traïdor. Els hindús pensen que en Gandhi dona suport als musulmans i els musulmans opinen just el contrari.
8: Ui.
0: He llegit que en Gandhi torna a estar fent vaga de fam, tu. Sabeu per què la fa aquesta vegada?
8: Pots comptar. Deu defensar els seus amigats hindús, com sempre.
4: Nosaltres? Què dius, tu? Nosaltres, si sou els musulmans, que li heu menjat el cap amb les vostres idees?
8: A tu qui t'ha convidat aquesta conversa, coi d'hindú? Vés a resar el Buda i deixa tocar els nens.
4: A Buda? Ai. Ja sabeu que ets un musulmà ignorant, eh?
0: No.
4: Ets ben dròpula, noi? Ets ben dròpula, eh? Que ets un borro.
1: Com veieu, l'ambient està caldejat. La nostra gossa, la Rita, s'ho mira preocupada. Vol aportar el seu gra de sorra a la pau i, seguint els passos d'en Gandhi, ha començat una vaga de fam que durarà fins que aquella colla facin les paus. La gossa, fent vaga de fam, eh?
8: Sí.
1: La que més ho celebra és una sargantana que s'ha estat a punt de cruspir.
0: Clar.
1: Nosaltres ens l'emportem a... No sé si hi ha sargantanes a l'Índia,
0: sí.
1: Suposo que sí.
0: Sí, deuen ser aquestes grosses, no?
1: La sargantana índia.
0: Exacte, la típica.
1: Sí, sí.
0: Amb un punt al cap.
1: Emportem-nos a la Rita a conèixer en Gandhi.
4: Mercè, t'estàs deixant anar d'una manera que no vas bé.
1: No vas bé,
4: Mercè.
0: Què, que ho fan, els hindús?
1: Sí.
0: Per protegir el xakra aquest d'aquí?
1: Sí. Mira, sabia un acudit d'això que no l'explicaré.
2: No. Ja sé quin és.
1: És una
4: acudit. Va, explica-lo.
1: Un altre dia.
4: Queda pendent.
1: És un acudit que diu que... No, un que estava tenia molta sort a la vida i tal, no sé què. Hòstia, és que he tingut molta sort i estic fart de ser milionari i tal. I tu has d'anar a l'Índia a veure si agafes la lepra o et mors o allà a viure amb la pobresa i veure què et passa. I ho va provar i va conèixer una noia d'aquestes del topo al front i li va rascar el topo i li va tocar un cotxe. Fins aquí.
8: Vale.
1: Mira, és aquest...
4: És un programa cultural.
1: Sí.
4: Cultura.
1: Estàvem amb la gossa, la nostra Rita, que l'hem portat a conèixer en Gandhi, tu. És un moment important,
8: tant,
1: eh?
8: Tant.
1: Quan arribem a casa seva, el trobem meditant. El que més impacta és el seu estat físic. Està sec com una mala cosa. Però encara que l'estat físic sigui penós, aquell home és un savi. En qualsevol moment ens pot brindar alguna perla de saviesa. Anem a conèixer-lo, vinga.
4: A veure, veig que jo he de fer de Gandhi.
1: Sí.
4: A veure, no pot fer l'Àlex, que està més prim? Ho dic perquè...
2: Què vols dir? Allà fer jo de Gandhi perquè estic més prim?
4: Bueno, esclar, és que el meu personatge no és creïble.
0: Podem defensar-nos amb els físics dels altres.
4: No és creïble que jo fer una vaga de fang no la faria mai. Jo ja se'm veu.
1: Àlex, fes tu Àlex de Gandhi, sisplau.
8: Fot pinta de Gandhi.
1: Sí.
4: Pots fer un calçotet?
1: És ràdio, és igual.
4: Vale.
9: Namasté, germans. Soc... Bueno, aviam com ho sostinc, això, eh? Soc en Gandhi. Voleu que us digui una frase de les meves?
1: Sí,
4: home!
1: Il·lustra'ns.
9: L'alegria rau en l'esforç i el patiment que comporta una lluita, no en la victòria.
4: Bravo!
8: Gandhi!
1: Després d'això, en Gandhi li fa una manyaga al cap a la nostra gossa, a la Rita, i continua meditant com si res. Per la seva banda, la Rita ha quedat petrificada, tu. En Gandhi és així de misteriós. Actualment centra els esforços a acabar amb les disputes entre hindús i musulmans. Per reinstaurar la pau, aquesta tarda, oferirà un discurs durant una cerimònia espiritual. Pretén que serveixi d'inspiració als radicals. Està segur que els pot conduir a la pau.
4: I tant, no falla mai.
1: El
4: radical és la persona que rumia més, eh? El que li diuen...
1: El radical, si se li explica a poc a poc.
4: No hi ha problema.
1: Arriba a la cerimònia a les 5 de la tarda, recolzant-se en les seves netes. En Gandhi està tan dèbil que necessita ajuda per moure's sense caure. L'esperen centenars de persones i molts s'emocionen al veure'l.
0: És en Gandhi!
8: Està prim, eh?
0: Sí.
8: Gandhi!
1: Cal tenir en compte que en Gandhi és un mite. Hi ha qui el considera un déu terrenal. Hem d'agafar fort a la Rita perquè hi ha una gentada de por. Ella ja és una devota d'en Gandhi i vol seguir els seus passos. De fet, està fent una cosa que per ella era impensable, un dejuni, que ja fa més d'una hora que dura. La gossa, eh?
0: Encara no menja.
1: No. L'acte comença sense en Gandhi dalt de l'escenari. Abans de pujar-hi, hi haurà altres parlaments. Us podeu imaginar les frases de Mr. Wonderful que s'hi diuen. És un discurs fet a base de frases d'aquestes que ara imprimeixen els sobres del sucre del cafè.
8: Sí.
1: Doncs va per aquí.
4: I m'agrada molt aquest.
0: Namasté, germans. Només es llancen pedres contra l'arbre fruiter.
2: Clar que sí. Oh!
0: Va quedar bé o no va quedar bé?
4: No l'he entès.
0: He estat tota la nit pensant-la, eh?
4: Jo no l'he entès.
0: Sí, sí.
10: Namasté, germans. El que no dubta, no sap.
11: Molt ben parlat, eh? Molt ben parlat.
4: Hòstia,
11: molt
4: bé.
11: Aquesta la posarem als sucres.
4: És de l'ofici de viure, eh, això?
1: Sí. Vinga, vostè.
4: Ah, jo puc dir una?
0: Sí, home, i tant.
4: Ara et diré una, ara.
0: Va.
4: A veure... hola.
0: Ha de dir namasté.
11: Namasté.
0: Si no dius namasté, no anem bé, eh?
4: Perdó, sí. Aviam.
1: Alguns oradors estan més nerviosos que altres i tenen més o menys do de paraula.
4: Sí, sí, però...
1: Endavant.
4: No, ara m'ha vingut. Namasté de tot cor.
0: Ara.
4: Namasté de tot cor, primer.
1: Va.
4: Deia, o sigui, si la pau... Si tu veus un... Si un dia... Si el vent te bufa la... Si te la bufa tot... No, això no ho volia dir.
0: No.
4: Si un dia el Déu te la bufa... El Déu que et va parir... Ves a la merda. No.
1: Ni la Rita ha quedat convençuda amb l'últim participant, però el desengany li marxa quan en Gandhi decideix que ja ha meditat prou i saber a participar.
4: Vinga.
1: Ara sí, eh? Que puja en Gandhi. Calleu. Que parla en Gandhi.
4: Gandhi.
9: Namasté, germans. Ningú em pot fer mal sense el meu permís.
1: Namasté.
4: Namasté, germà.
0: Així,
4: senyor. Bravo. Això
0: volia dir,
4: això.
0: Ja.
4: No és el que volia dir, jo.
9: No tindrem uns cacauets?
1: No.
4: Perdona.
1: Té gana. Sí, sí. En Gandhi és un professional de l'oratòria. Té el públic a la butxaca.
4: Sí.
9: Per una persona no violenta, tothom és de la seva família.
1: Molt bé.
9: La força...
1: Una mica més ràpid, Gandhi.
9: No prové de la capacitat física.
1: Sí.
9: Prové d'una voluntat indomable.
1: Molt bé.
4: És un flipat.
1: Mentre els assistents i la Rita estan a mig viatge espiritual, un home s'erigeix entre la multitud i s'acosta a en Gandhi. Els ajudants d'en Gandhi s'afanyen a dir-li que l'oració té unes normes i que les ha de seguir. Ningú pot acostar-se a en Gandhi si no té autorització.
4: Clar.
1: Però fa com si sent ploure i continua avançant fins a plantar-se davant seu. La Rita s'ensuma alguna cosa. Ha començat a ensenyar les dents. Té un sisè sentit per detectar situacions estranyes. Penseu que és de Call d'Atenes.
4: Sí.
1: Però amb el dejuni està més dèbil que de costum i ho deixa estar.
4: A veure si se'ns morirà aquesta gossa.
1: No, pateixis.
4: Si no menja...
1: Tot just fa 3 hores que no menja la gossa.
4: Bueno.
1: No ens despistem, que tenim aquell home misteriós plantat davant d'en Gandhi. I li diu...
4: Namasté, Gandhi. Em dic Naturam Godse.
9: Namasté, germà, no m'estrany. Què vols que és tan urgent?
4: Miri, he vingut a fer una cosa que no li acabarà d'agradar.
1: Quan senten això, tothom creu que li vol rentar els peus a en Gandhi, una cosa que a ell li molesta profundament. Li demanen amablement que no ho faci.
0: Ja saps que en Gandhi no li agrada això que li renten els peus, eh? Aquí, tots som iguals.
1: Però no els hi fa cas. No. En Naturam Godse continua molestant en Gandhi, fins que de cop treu una pistola. Vol matar-lo.
4: Jo, rentar-li els peus... No, jo he vingut a matar aquest desgraciat.
1: Sense donar temps a ningú ni a la Rita, dispara 3 trets a en Gandhi.
9: M'ha matat la mare que el va parir.
1: Bé, de fet, no van ser aquestes les paraules de Gandhi, sinó que mentre es desplomava deia Heram, Heram, alguna cosa com Déu meu, Déu meu. Instants després, en Mahatma Gandhi mor assassinat als 78 anys, un trist 30 de gener de 1948, deixant orfes una infinitat de fidels. L'assassí és un fonamentalista hindú molt radical que acusa en Gandhi d'afavorir els interessos dels musulmans. El destí de l'assassí serà morir penjat a la forca, poc després de l'assassinat. En Gandhi hauria estat contentíssim, eh?
0: Quina passejada, no?
1: Sí.
0: Més trista.
1: Sí. Passejada rara.
0: I què se n'ha fet a la Rita?
1: Ai, la Rita.
0: Què?
1: La Rita...
4: Mort de gana.
0: No. Sí, ha estat 3 hores.
1: 3 hores sense menjar, les hauria d'aguantar un gos, en principi.
0: Home,
4: sí.
1: La Rita és...

0: La passejada ha sigut d'allò més espiritual, des que la Rita ha conegut en Gandhi, que és una gossa nova. Aquella trobada tan curta li ha canviat la vida a la gossa. La Rita ha abandonat la golafreria. Ara intenta controlar les seves ànsies per menjar sargantanes. Ara és conscient que aquell animaló també és un ésser viu.
1: Que maco.
0: Que maco.
2: Clar.
3: Ah, sí, sí.
4: Quin aprenentatge.
0: Sí, noi.
1: L'has ballat mai, tu, una gossa nova?
0: No. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres! Yeah.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: Desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences. Tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. El govern espanyol havia demanat que es desescalés la tensió a la ciutat autònoma i ha condemnat de nou els fets violents. El govern espanyol descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva a Ceuta i insisteix que no disposaven de prou indicis. Els socialistes s'han quedat sols defensant la fiabilitat del país africà com a soci i el Partit Popular ha aprofitat el moment per tornar a demanar eleccions. Això mentre José María Aznar ha desafiat Pedro Sánchez i el Marroc amb una visita a Ceuta. Més de 390 morts en la riuada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 desapareguts a banda i banda de la frontera. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com Carnisser dels Balcans va dirigir el setge a Sarajevo i la matança de Srebrenica, en el que el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. Mladic complia cadena perpètua a La Haia. L'UME i els bombers treballen per controlar un incendi que continua actiu a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, al País Valencià, que ja ha calcinat unes 31 hectàrees. Preventivament s'han desallotjat els veïns del Saler, així com els càmpings de la zona. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir els desallotjats que hi vulguin passar la nit. L'ONU reclama que el disseny de les xarxes socials protegeixi els menors per defecte i no esperant demandes judicials. Meta aplicarà als Estats Units límits d'ús i restriccions als m'agrada i als filtres de bellesa, però l'organisme demana que aquestes mesures s'estenguin a tota la indústria i també arreu del món. Consternació a Vilena, a l'Alt Vinalopó, pel robatori d'un tresor de l'edat del bronze, gairebé únic a Europa. Igual que ha passat en dos robatoris recents a Badajoz i Albacete, els lladres han forçat una finestra blindada i s'han emportat les peces en menys de 5 minuts.
1: Esports. Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el partit pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un Camp Nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín i Rodri ha debutat. Un Barça que ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de l'Azerbaidjan a domicili. I l'Espanyol ha anunciat la incorporació de Brian Zaragoza, que arriba a

0: cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
1: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinada s'esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental que marxaran amb rapidesa. De bon matí, el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols i el veurem de color blau. A la calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país les temperatures baixaran força.
2: Trescat Info.
1: Soc Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants, l'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Atenció que ha anat creixent hores abans quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants. Precisament hores abans del govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del comandament únic per a la crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
3: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
1: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns als voluntaris d'aquesta entitat. I l'executiu de Pedro Sánchez manté que el Marroc va estar al marge de la convocatòria de l'assalt multitudinari de la frontera a Ceuta. En la seva compareixença aquest dijous al Congrés, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reiterat que no disposaven de prou indicis per preveure una entrada tan massiva i n'ha atribuït l'origen a la viralitat de dos missatges falsos, que la frontera estava oberta i que si es creuava nedant, Espanya no podria fer retorns.
4: Esa tergiversación que se produjo dio lugar a dos bulos que corrieron por redes sociales. No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada massiva de persones en la frontera de Ceuta el 30 i 31 de julio.
1: El Partit Popular ha acusat un dia més el govern espanyol de ser massa a tou amb el Marroc i ha aprofitat per recuperar la petició d'eleccions. Borja Semper és portaveu dels populars.
5: Cualquier crisis que tengamos que afrontar en próximos tiempos va a ser con un gobierno incapaz. Hay que disolver las cortes y dar la palabra a los españoles.
1: I és que el PSOE s'ha tornat a quedar sol en la defensa del país marroquí com a soci fiable. El republicà Francesc Marc Álvaro i el juntaire Josep Pagès han criticat un cop més la gestió de la crisi.
6: Me da la sensación que el bombero llega tarde.
7: Davant un estat espanyol que no és capaç de garantir les fronteres i la seguretat, deixin almenys que ho fem nosaltres.
1: Aquest divendres és el torn de les compareixences del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i del d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I l'expresident espanyol José María Aznar i Rom en la crisi de Ceuta amb un desplaçament a la ciutat autònoma. L'exdirigent popular ha volgut plantar cara a la Moncloa i al govern marroquí i ha visitat la població 26 anys després de trepitjar-la per últim cop. Ho va fer com a president l'any 2000, dos anys abans que esclatés el conflicte amb el Marroc per l'illot de Perejil. Aznar ha tancat files amb el posicionament del Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo davant de la situació i ha exigit l'expulsió de tots els migrants que van entrar a la ciutat a finals de juliol.
8: Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional. La soberanía nacional no tiene vacaciones.
1: I ha conclòs així la seva declaració sense preguntes.
8: Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el futuro de España.
1: Els socialistes ho han titllat tot plegat de provocació. De fet, la número 3 del PSOE, Rebeca Torró, ha relacionat els últims atacs contra immigrants a Ceuta amb la visita d'Aznar. Ho ha dit en una piulada a les xarxes socials.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents de la riuada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones, però el desplaçament per la zona és complicat perquè ha quedat coberta de fang i s'han malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
9: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
1: En declaracions a 3Cat Info, Vinod Tamang, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona, que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta ha sorprès a tothom per la seva magnitud.
10: Aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
1: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva és professor de geografia de la Universitat de Barcelona i feia aquestes declaracions a 3Cat Info.
11: El sisme és la conseqüència, no és causa, sinó conseqüència de tota la llau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al fons de la vall un quilòmetre aproximadament. I el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs fer una presa natural barrant el pas al riu.
1: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a La Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a La Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. Aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Eric Haug, periodista expert en la zona i exdelegat del govern als Balcans, ha explicat a 3Cat Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda aquella època.
12: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades i, com us deia, moltes víctimes que encara estan, cada 11 de juliol, estan enterrant les restes dels ossos de les seves famílies.
1: De fet, els líders serbo-bosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura. Repassem ara amb en Xavier Vilà els aspectes claus de la vida de Ratko Mladic.
13: Mladic, el carnisser dels Balcans, va néixer l'any 43 a l'efímera Croàcia nazi, fill d'un partisà que va morir al final de la guerra just abans que el territori tornés a Iugoslàvia com a part de la multiètnica Bòsnia i Herzegovina. Als 15 anys es va allistar l'exèrcit de Tito i mig segle després, amb la caiguda del mur, el desmembrament de Iugoslàvia i Eslovènia i també Croàcia independents, Mladic focalitza en Bòsnia el somni de reconquerir la Gran Sèrbia. Ja el 1992, amb el polític Radovan Karadžić, autoproclamen la República Serbska i sistematitzen la neteja ètnica dels musulmans.
14: Hem creat la República Serbska.
13: Una guerra fratricida guiada pel president serbi Slobodan Milošević. És l'estiu del 95 quan l'exèrcit serbi-bosnià, liderat per Mladic, envaeix Srebrenica, un enclavament de l'ONU i mata més de 8.000 persones davant de la inacció dels cascos blaus. Una matança que és l'última atrocitat de Mladic i un punt d'inflexió a la guerra, que acaba en pocs mesos. Mladic es refugia a Sèrbia, on viu protegit fins a la caiguda de Milošević l'any 2000. 11 anys després, dos ictus i un infart, els mateixos serbis l'extradeixen a l'Haia. Després de 5 anys de judici, el Tribunal Penal Internacional pels Crims de Guerra a l'antiga Iugoslàvia el condemna a cadena perpètua per genocidi i crims contra la humanitat. Mladic ha viscut privat de llibertat fins la mort, però els seus crims encara perviuen en els territoris marcats per aquella neteja ètnica.
1: I abans del temps us expliquem que al País Valencià els bombers i la UME treballen per controlar un foc que crema a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, a menys de 10 quilòmetres de València. El foc, que continua actiu, ha començat a la zona de la Gola del Pujol i ja ha calcinat almenys 31 hectàrees. S'ha ordenat l'evacuació preventiva durant tota la nit dels veïns del Saler i també dels càmpings propers a través d'un missatge és alert. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir la cinquantena de veïns desallotjats, l'Alqueria del Bàsquet i el Pavelló de Fontlluís. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i d'Interior de la Generalitat Valenciana.
15: Las personas no vuelven a sus domicilios esta noche. La evacuación se mantiene porque pueden haber cambios de viento en cualquier momento. Hay que tener en cuenta que hay focos calientes, que hay llama, que el fuego está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
1: De moment no consten afectacions personals. A Catalunya el risc d'incendi tornarà a pujar aquest divendres. Hi haurà 178 municipis de 21 comarques en risc molt alt. Els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i l'Occidental, però també cap a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre. Per cert, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs un home detingut per cremar contenidors a Nou Barris, a Barcelona, que podria estar relacionat amb l'origen de l'incendi de Collserola, que ja està estabilitzat i ha cremat 57 hectàrees. Aquest dijous es tornaven a veure fumaroles, que ha emès el vent, però els bombers no temen per revifalles.
2: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
16: Aquest divendres tenim un canvi de temps que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar als gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest, un vent més fresc que provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat però amb un cel de color blavós. Potser amb alguns núvols matinals a la façana costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que de matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màxim entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Un quart i pràcticament 4 minuts. L'ONU reclama que els canvis de disseny que Meta ha acceptat per protegir els menors de les seves xarxes socials s'estenguin a tota la indústria. El cap de drets humans de l'ONU considera que els infants no haurien d'haver d'esperar que hi hagi una demanda judicial per estar segurs quan naveguen per les xarxes i reclama als governs que actuïn. Les Nacions Unides també demanen que aquest tipus de normes s'estenguin a altres plataformes com YouTube o TikTok i també a tots els països. De moment, però, només s'aplicaran als Estats Units. Per la seva banda, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, ha dit que espera que Meta li presenti canvis per limitar el disseny addictiu de les seves xarxes.
13: Correspon a Meta proposar i oferir compromisos aquí a la Unió Europea per a protegir els nostres fills del seu disseny addictiu. La pilota és a la teulada de Meta. Hem estat molt clars. Esperem una gestió adequada del temps de pantalla i un control parental adequat en aquestes plataformes.
1: L'acord assolit entre els Estats Units i Meta inclou un pagament de 17.000 milions de dòlars i mesures com limitar el temps d'ús de les aplicacions i restriccions als m'agrada i altres filtres de bellesa. I en un gest més d'hostilitat cap al Canadà, en plena guerra comercial amb els Estats Units, el president Donald Trump ha firmat aquest dijous un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit entre els dos països, per llac d'Amèrica. En l'acte de la firma a la Casa Blanca, Trump ha arribat a dir que fins i tot estudia batejar de nou algun dels dos oceans que banyen el país.
17: El canvi a llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
1: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha respost Trump a X amb un missatge en el que diu que els canadencs sempre diran que el llac d'Ontario es digui així. Recordem que a l'inici del seu segon mandat, Trump ja va rebatejar el Golf de Mèxic com a Golf d'Amèrica. I Dinamarca indemnitzarà milers de dones de Groenland dia a qui l'administració va implantar espirals anticonceptives sense autorització dins d'una campanya que va durar dècades. El Parlament danès ha aprovat aquest dijous que el govern pagui una compensació econòmica d'uns 40.000 euros a més de 4.000 dones víctimes d'aquesta campanya estatal de planificació familiar que va durar des del 1960 fins al 1991. La iniciativa es va prendre oficialment per rebaixar la taxa de natalitat a Groenlàndia, que als anys 60 era de les més altes del món. L'expresident de Groenlàndia, Mutebe Edege, va qualificar posteriorment els fets com un genocidi. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, l'actual president groenlandès, Jens Frederik Nielsen, van demanar disculpes en un acte oficial l'any passat a la capital de l'illa àrtica. El cas també està en mans dels tribunals. Un grup de dones groenlandeses han demandat l'estat danès per violació dels drets humans i demanen una indemnització de 5,8 milions d'euros.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: La població de Villena, a l'Alt Vinalopó, es troba en estat de xoc pel robatori del tresor de valor incalculable que s'exhibia al museu. El conegut com a tresor de Villena era un dels millors conjunts de l'edat del bronze d'Europa. Els lladres s'han emportat 66 peces d'or en qüestió de minuts i han deixat els objectes que eren d'altres materials. Han entrat al museu a quarts de 6 de la matinada forçant una finestra blindada i tota l'operació ha durat menys de 5 minuts. El tresor de Villena és un conjunt de braçalets, bols i ampolles d'or, plata, ambre i ferro de fa 3.000 anys. Pel municipi és una gran pèrdua que va més enllà del valor material, com explica l'alcalde Fulgencio Cerdán.
18: Estamos absolutamente desolados. Yo estoy hasta temblando. La verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio.
1: Tot i que es va disparar l'alarma del museu, poc abans del robatori es va activar l'alarma del poliesportiu de Villena i els investigadors sospiten que aquest avís podria haver estat una maniobra de distracció per mantenir la policia ocupada. També s'investiga si els autors són membres d'una banda especialitzada a sostreure patrimoni històric que podria haver actuat en un museu també de Badajoz i un altre d'Albacete. I a la Noguera, els agents rurals han denunciat dues persones que buscaven restes de la Guerra Civil prop d'un jaciment arqueològic. Es tracta d'una pràctica prohibida i que pot ser un delicte contra el patrimoni cultural. Lleida, Júlia Albacar.
19: Els agents rurals els van trobar en un espai d'interès natural a la serra de Bellmunt, Almenara, al municipi de Bellcaire d'Urgell, en una zona on es conserven encara vestigis de la Guerra Civil prop d'un jaciment medieval. Els dos denunciats portaven detectors de metall i ja havien excavat diversos punts d'on havien extret objectes metàl·lics que van ser comissats pels agents rurals. L'arqueofurtivisme, com s'anomena, és una pràctica prohibida perquè pot provocar perjudicis irreversibles al patrimoni. En el que portem d'any s'han fet ja 27 inspeccions per evitar l'espoli de restes, les mateixes que durant tot el 2025. Segons la Llei de Patrimoni, en cas de trobar restes arqueològiques, s'ha d'avisar l'administració i no tocar res.
1: Esports. Fins a dos quarts amb el David Obac.
20: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat aquest dijous l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Rafinha ha avançat al Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sanset ha rematat el pal pels bascos. I a 10 pel final, Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada de Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laporte i Unai Simón, si bé el porter ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A l'11 titular, Flick ha introduït tres canvis respecte de l'estrena a Elx: Cubarsí per Christensen, Pedri en el lloc de Gavi i Gordon per Adeyemi. A la segona meitat, Rodri ha debutat disputant l'última mitja hora de joc. El sentim als micròfons de la Sol.
21: Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
20: Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que els minuts previs s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou, una crida feta arran de l'agressió a un menor de diumenge passat a Elx. En aquest sentit, Amnistia Internacional ha condemnat l'ús excessiu de la força de la policia espanyola i ha recordat que portar la bandera independentista no és cap incitació a la violència o a l'odi, sinó que és llibertat d'expressió. Amnistia Internacional també valora positivament que el Ministeri de l'Interior hagi obert una investigació al cos policial, però, això sí, demana que sigui externa i imparcial. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. Tornem al Barça perquè ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions.
2: 3CAT Info.
20: El sorteig fet a Mònaco ha deparat que l'equip de Hansi Flick s'enfronti a Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou, i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme en l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. I és que el director general del club matalassé, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
22: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
20: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració, per unanimitat, ha donat suport a la negativa del club madrileny a negociar amb l'entitat blaugrana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalassé, també des de Mònaco.
23: La línia vermella se supera per mi quan precisament en tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult, una forma no vetllada directa.
20: A tot això, Julián s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça ara i parlem de l'Espanyol. Perquè el club blanquiblau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins al final de la temporada amb una opció de compra.
0: En primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
20: Brian Zaragoza és a punt de fer 25 anys i és internacional. Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge del lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Boñar, de 21 anys, ha firmat fins al 2030. Un que arriba, Boñar, doncs, i tres que se'n van. Siganov, ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros. Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i Antal jugarà a l'Atlètic de Madrid B cedit. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Nova victòria de Tadej Pogačar a la Vuelta a Espanya, la tercera de l'eslové en aquesta edició. A la sisena etapa de 177 quilòmetres de mitja muntanya, des del Cossebre fins a Castelló de la Plana, Pogačar, de l'equip Emirates, ha atacat a 24 quilòmetres de l'arribada i s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, del Movistar. Mas s'ha trobat amb forces després d'aquest frec a frec, assegura.
3: Un día que hemos podido sacar una renta aquí en Andorra no se pudo sacar. Ya dije que el calor me iba muy bien y yo ya hacía mucho calor.
20: A la general, Mas escala al segon lloc a 3 minuts i 34 segons de Pogačar, que manté el lideratge. Destaquem també que en piragüisme al Mundial, en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista banyolina Laia Pèlex s'ha classificat per disputar la final de la prova del K1000 aquest divendres, després d'acabar segona a la seva semifinal. I en atletisme, aquest dijous s'ha disputat a Zúric la penúltima prova de la Lliga del Diamant. El més destacat han estat els rècords del món del brasiler Alisson dos Santos als 400 tanques i de la nord-americana Masai Russell als 100 tanques.
2: Són 7:15.
1: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences. Tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de la Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. Més de 390 morts en l'arribada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 desapareguts a banda i banda de la frontera. Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com a carnisser dels Balcans va dirigir el setge de Sarajevo i la matança de Srebrenica, en la qual el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians al juliol del 1995. De seguida ampliem aquestes informacions i, a més, a partir d'ara també us explicarem que més de la meitat de les àrees de servei de l'AP7 a Catalunya no tenen endolls per carregar els cotxes elèctrics, malgrat que estan obligades a tenir-ne pel seu volum de venda de combustible. El problema s'agreuja a Tarragona, on cap benzinera de l'autopista té aquests carregadors. I parlarem també del Festival Temporada Alta, que arriba a la 35a edició i ho fa amb quatre estrenes internacionals, com la de la companyia Peeping Tom. També tornen grans noms internacionals, com ara el director Romeo Castellucci. El sumari d'esports amb en David Ubach.
20: En què destaquem el segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un camp nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín, i Rodri ha debutat. Això en el dia en què l'equip blaugrana ha sabut d'altra banda els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou, i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sabadell Azerbaijan a domicili.
1: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinada s'esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental que marxaran amb rapidesa. De bon matí el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols. La calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país les temperatures baixaran força. 2:03. Continuem. Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants. L'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Una tensió que ha anat creixent hores abans, quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants. Precisament, hores abans, el govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per a la Crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
4: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
1: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns als voluntaris de l'entitat. Mentrestant, el govern espanyol busca solucions per traslladar d'urgència a la península els menors migrants que són a Ceuta per després gestionar les seves repatriacions. A la reunió amb les comunitats autònomes, la ministra d'Infància ha demanat col·laboració, però el Partit Popular i Vox continuen negant-se a acollir. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
5: El procediment que obliga les comunitats a acollir és lent i a Ceuta la situació està desbordada, diu la ministra Cira Regó, que per això demana a les comunitats acollir voluntàriament.
6: ¿Qué están sugiriendo? Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos, esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo francamente creo que és insostenible hacerlo en Ceuta.
5: Però el PP i Vox continuen bloquejant qualsevol repartiment mentre que Catalunya estén la mà. Sentim la consellera de Madrid, Ana Dávila, i el català Raúl Moreno.
7: Un problema que tiene el gobierno de España y que ha generado el gobierno de España lo tiene que resolver el gobierno de España.
24: La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya.
5: Un cop a la península, la prioritat serà tramitar el reagrupament familiar amb el Marroc, tot i que la ministra admet que en la majoria de casos no és possible. El més urgent, però, és el trasllat de 500 xiquetes en situació de vulnerabilitat. La Fiscalia informa de 17 agressions sexuals, la majoria a menors.
1: I la ministra de Sanitat ha confirmat que la setmana que ve començarà la vacunació de les persones migrants a Ceuta contra diferents malalties infeccioses. Mònica García ha dit que es posarà especial atenció en els menors i les persones més vulnerables. Es distribuiran 45.000 dosis de la triple vírica, difteria, tètanus, polio i varicela aportades per les comunitats.
2: 3CAT Info.
1: Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents de la riuada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones, però el desplaçament per la zona és complicat perquè ha quedat cobert de fang i s'ha malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
9: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
1: I en declaracions a 3CAT Info, Binod Tamang, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta sorprès tothom per la seva força.
10: Aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
1: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva, professor de Geografia de la Universitat de Barcelona, ho explicava a 3Cat Info.
8: El sisme és la conseqüència, no és causa, sinó conseqüència de tot l'allau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al fons de la vall un quilòmetre aproximadament. I el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs fer una presa natural barrant el pas al flux del riu.
1: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat, perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a la Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska, durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a la Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. Aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Erik Hauk, periodista expert en la zona i exdelegat del govern als Balcans, ha explicat a 3Cat Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuta d'aquella època.
11: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades, i com us deia, moltes víctimes que encara estan, cada 11 de juliol, estan enterrant les restes dels ossos de les seves famílies.
1: De fet, els líders serbo-bosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: 4 minuts i 3 quarts. Només hi ha 5 àrees de serveis de tot el tram català de l'AP7 amb endolls per carregar el cotxe elèctric. I no n'hi ha cap que sigui a les comarques de Tarragona. Els usuaris es queixen que no es compleix la normativa que obliga totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals a tenir punts de recàrrega. Totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals han de tenir punts de càrrega, però no hi ha cap règim sancionador. Al tram català de l'AP7, 7 àrees de serveis, d'un total de 12, no disposen de carregadors o bé no funcionen perquè no estan connectats a la xarxa. Els tràmits per poder-ho fer no, podríem dir, són molt lents. Així ho veuen els usuaris en declaracions a 3Cat Info.
12: Aniria molt bé, doncs, poder tenir punts de recàrrega en el trajecte de l'autopista.
14: Ja saps on són, a quins punts pots carregar i planifiques la ruta segons aquests punts de càrrega també.
15: Home, jo penso que està molt malament, perquè és que a part, si surts d'aquí de Catalunya o d'Espanya, n'hi ha carregadors a totes les autopistes. Aleshores, aquí és un tema precari encara.
1: Els operadors de les àrees de servei diuen que no els surt a compte invertir a posar carregadors perquè només tenen les concessions per 5 anys. Només es pot carregar el vehicle elèctric a les àrees de servei de la Jonquera, a la de l'Empordà, només en sentit França, a les del Gironès i Massanet, només en sentit sud, i a les de Vallaterra, que és l'única activa a tota la demarcació de Barcelona de l'AP7. La següent no arriba fins a la Benicarló, a 222 quilòmetres. El problema es repeteix també en d'altres vies. El tram català de l'AP2, el 75% de benzina carreteres no tenen carregadors i a la C-16 en falten en un 63%. I Unió de Pagesos demana que s'apliqui l'IVA reduït del 10% al gasoil destinat a usos agrícoles per pal·liar l'encariment dels carburants. Segons el sindicat, l'augment disparat dels preus del combustible posa en risc la viabilitat d'algunes explotacions perquè el carburant és una eina imprescindible per a la seva tasca diària. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, diu que la reducció de l'IVA al gasoil professional podria mitigar l'augment de preu dels aliments.
13: És una manera de que la pagesia no ha d'incrementar aquest seu augment de costos de producció en els productes que produeix. Per tant, el ciutadà doncs, també en surt beneficiat.
1: A més, el sindicat també demana al govern espanyol que abaixi l'impost especial sobre hidrocarburs, que s'ha de cobrar a tots els països de la Unió Europea i el posi al mínim del que permet la mateixa normativa comunitària.
2: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
1: Comença la reforma del mercat de la Boqueria, el més antic de Barcelona. La idea és que torni a ser dels veïns de la ciutat i no només dels turistes. Cada vegada més les parades s'han anat decantant cap a productes preparats per menjar al moment i s'ha anat perdent el producte fresc. Barcelona, Montse i Janer Riba.
16: Després de l'estiu i s'allargaran fins al 2029, busquen que la Boqueria torni a ser un mercat tradicional on es pugui trobar tot tipus d'aliments frescos. No hi podrà haver, com ara, parades de fruita, que són un seguit d'envasos de fruita tallada, sinó que també hi haurà d'haver producte fresc. Es vol un equilibri i que, com a màxim, el producte elaborat sigui d'un 50%. Ara està al 53%. La tinent d'alcalde de promoció econòmica, Raquel Gil, ha explicat el canvi de concepte.
17: Volem canviar el relat i la concepció que la ciutat té de la Boqueria. És part indestriable de Barcelona i volem que la gent de Barcelona se la torni a sentir molt seva.
16: Passejant pel mercat, la fruiteria Besora destaca perquè només té fruita i verdura tradicional, sense tallar. El Marc fa el que feien els seus besavis.
18: D'aquell mercat que havia dels 6, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90, pràcticament no queda res. Estic jo com, bueno, una persona que té una fruiteria normal de tota la vida i que facin com jo faig, poca gent queda allà.
16: Les obres inclouran uns lavabos nous, la reforma de l'illa central del peix, el canvi de sostre de fibro ciment, l'obertura d'un passadís central o la millora de la façana de la plaça de la Gardunya al darrere del mercat. Costaran 12 milions d'euros.
1: I Catalunya supera la segona setmana sense detectar cap nou positiu en senglars de pesta porcina africana. El Departament d'Agricultura ha confirmat que en la zona d'alt risc no s'ha detectat cap senglar infectat amb la malaltia, malgrat que s'han capturat gairebé 270 animals dins l'espai restringit, que inclou el Parc Natural de Collserola i altres municipis propers. Fins ara s'havien detectat 379 positius a l'epicentre del brot des de finals del novembre passat, quan es va detectar el primer cas. Pel departament, el resultat els fa confiar en l'estratègia seguida per acabar amb la crisi sanitària i per això manté les restriccions vigents a la zona del risc, que inclou 19 municipis.
2: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
19: Aquest divendres tenim un canvi de temps que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar als gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest, un vent més fresc que provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat però amb un cel de color blavós. Potser amb alguns núvols matinals a la façana costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que de matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures, amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del Ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màxim entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
1: Dues setmanes després de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, aquesta nit arriba un eclipsi gairebé total de lluna que serà visible des de Catalunya. Si el temps ho permet, es podrà observar com la lluna queda enfosquida i d'un color vermellós característic dels eclipsis lunars. No és estrany que aquests dos fenòmens es donin tan seguits, ja que durant unes setmanes la posició de la lluna respecte del sol i la Terra és l'adequada perquè es produeixin aquests fenòmens. La doctora en Ciències Planetàries, Marina Martínez, destaca la importància d'aquest eclipsi.
0: L'últim eclipsi que vam veure de lluna, que fos total, va ser fa més de 2 anys. Per tant, aquest d'avui és especial també perquè fa més de 2 anys que no en veiem un així d'impressionant, no? Així de profund. El següent de lluna total que hi haurà, més o menys impressionant com avui un mes, encara serà el 31 de desembre de 2028. Per tant, hauríem d'esperar una mica.
1: Per veure'l no cal cap aparell ni cap protecció especial, només cal mirar la lluna cap a l'oest des d'un lloc amb l'horitzó lliure. I mor a l'hospital l'home de 63 anys de Torelló, a Osona, a qui van apallissar a casa seva el 10 d'agost, a 3:15 p.m. Durant la mateixa setmana, el jutge ja va enviar a presó provisional i sense fiança els presumptes autors de l'agressió, un home i una dona de 46 i 50 anys, respectivament. Estan acusats d'un delicte d'assassinat amb grau de temptativa, simulació de delicte i lesions. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori en un domicili i quan els agents hi van arribar van trobar l'home ferit molt greu. La causa continua oberta, però es descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Presó provisional per a les dues persones detingudes per la mort violenta d'un home diumenge a la Ràpita, al Montsià, en una baralla grupal. El cas està obert per un delicte d'assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
3: El jutge ha enviat a la presó els dos investigats. El primer, un home de 34 anys, es va presentar voluntàriament a les dependències policials dilluns. El segon detingut, un altre home de 32 anys, va fer el mateix dimecres. Tots dos estan vinculats amb la mort violenta d'un home a la matinada de diumenge. La policia va rebre l'avís a 3:15 d'una agressió durant una baralla grupal a la Ràpita. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van trobar l'home ferit per apunyalament. Efectius del SEM li van practicar maniobres de reanimació, tot i això la víctima va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre s'ha fet càrrec del cas que segueix obert. El jutge ha decretat el secret de sumari.
1: I Agricultura fa un balanç positiu del pla de captures de conills que s'ha fet a Verdú, a l'Urgell, on se n'ha reduït la densitat un 68%. L'actuació s'estendrà a d'altres poblacions que empateixen la plaga als seus cultius. Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: La intensificació de captures que s'ha fet durant 17 dies a Verdú ha permès capturar gairebé 8.000 conills. La seva densitat ha passat de 30 conills per quilòmetre quadrat a 10. Jaume Feixa, director d'Agricultura a Lleida.
22: No s'atura, no és un punt final. Estem satisfets dels resultats, creiem que es pot replicar en altres zones i en les mateixes es pot periodificar aquestes actuacions.
21: Pagesos i organitzacions agràries reclamen que no s'abaixi la guàrdia. Sentim Àlex Foix de la plataforma Pagesos o Conills, Carol Aixut d'UPI, Pere Roque de Saja.
23: S'ha de continuar tots els municipis on hi ha danys, on es fan comunicacions de danys, i continuar aquestes actuacions doncs, tota la tardor, tot l'hivern.
25: Ens han de centrar molts més pobles, hi ha moltes comunicacions de mal i ens han de fer ja cas.
26: El pla de matar conills ha de continuar obert, s'ha de continuar fent de l'única manera que hi ha en aquest país, que és escopeta i tiros.
21: La intensificació de captures també s'ha fet al FES i en les pròximes setmanes s'estendrà a altres poblacions com Sarroca de Lleida, Llardecans, Aitona i Seròs.
1: I l'emergència climàtica i la necessitat d'adaptar-se a una realitat més canviant i amb més sequeres marquen la recerca en el sector de l'arròs. Aquest dijous, l'IRTA ha presentat als professionals del sector les principals línies amb què es treballa per assegurar el futur d'un sector capdalt al sud del país. Aposta Jordi Barranca.
27: Parlem d'una jornada bienal on instituts de recerca i el sector privat presenten eines com ara noves varietats. Sentim Daniel Sancho, investigador de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries.
28: I avui ha vingut a parlar sobre la varietat Senalla. Remarquem el rendiment perquè ixen unes 9 tonelades per hectàrea.
27: O també productes clau per fer front a plagues. Sentim Jesús Hernaiz de l'empresa UPL Iberia i Alba González, consultora d'AgroSolutions.
29: Presentando un nuevo producto, una nueva solución fungible.
4: insecticida para el control de la enfermedad de la pericularia de manera preventiva. Estamos hablando de eficacias altas en torno a un 80%.
5: Para mejorar sobre todo cómo las plantas se pueden enfrentar a estreses abióticos, tener pericularia, tener plagas, o puedes tener problemas de estreses abióticos como intrusión salina, sequía.
27: Tot per donar unes millors alternatives al sector primari.
1: El Festival Temporada Alta arriba a la 35a edició, que començarà el 3 d'octubre i tindrà 32 estrenes. Ja se'n coneix la programació. Hi haurà grans noms internacionals, com el director Romeo Castellucci o la companyia Peeping Tom, i d'aquí com a Marcos Morau. Des dels inicis, pel Temporada Alta, hi han passat més d'1.300.000 espectadors. I Girona, Núria Paraire.
6: Tornen grans noms com el del director Gai Cassier, que portarà un espectacle inspirat en el mite de Teseu, companyies de dansa com Nit Company, la directora brasilera Christiane Hatay, que hi presenta Júlia 15 anys més tard, o els coreògrafs Sidilarbi Cherkawi i Martin Zimmerman, que presenten l'espectacle inaugural Has Been. Ho explica el director del festival, Narcís Puig.
7: Tots amb la cinquantena, diguem, per tant, una època complicada tant per ballarins com per artistes de circ a nivell físic, i és un espectacle que és una reflexió sobre un cert humor, amb tendresa, sobre el fet de fer-te gran en professions d'aquestes, on fer-te gran realment és un tema.
6: El coreògraf Marcos Morau, amb la Veronal, porta un espectacle molt diferent de l'any passat, un duet de ballarins, Living and Living, i destaca també el director Pablo Messier amb l'obra La forma humana.
2: Trescat Info.
1: I l'escriptor cubà Leonardo Padura ha estat distingit amb el Premi Liber 2026 a l'autor hispanoamericà més destacat, que atorga la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya. El jurat considera que és una de les grans veus de la literatura contemporània en espanyol i valora també la seva trajectòria de gran projecció internacional i la seva riquesa de registres i gèneres. Padura és autor de la sèrie de novel·les policíaques protagonitzades per Mario Conde i de novel·les com El hombre que amava a los perros, que reconstrueix la història de Lev Trotsky, Ramon Mercader i les ferides polítiques i ideològiques del segle XX.
2: Trescat Info. Trescat Info. Esports.
1: Amb en David Obac.
8: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En l'enfrontament pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Així ho ha admès el tècnic del Barça, Hansi Flick, al rodar de premsa posterior al partit, i ha mirat d'atribuir aquestes raons de la progressió de l'equip.
9: Per mi, el més important, i ho dic sovint, és l'entrenament. La qualitat que veig als entrenaments és increïble, és molt bona.
8: Rafinha ha avançat al Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sancet ha rematat el pal pels bascos. I adeu pel final, Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada de Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laporte i Unai Simón, si bé el porter ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A la segona meitat, Rodri ha debutat disputant l'última mitja hora de joc. Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que els minuts previs i durant l'enfrontament s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou. Una crida feta arran de l'agressió a un menor diumenge passat a Elx per part de la policia espanyola. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. La tercera jornada arrenca ja aquest mateix divendres amb els següents enfrontaments, el Racing de Santander Elx i l'Alavés Villarreal. Tornem al Barça ara perquè ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions.
2: Trescat Info.
8: Seran, segons el sorteig fet a Mònaco aquest dijous mateix, a casa, al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, al Camp Nou, i el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme en l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. El director general del Club Matalassé, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
10: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético de Madrid, pues buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
8: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració, per unanimitat, ha donat suport a la negativa del club madrileny a negociar amb l'entitat blaugrana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalassé, també des de Mònaco.
11: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult d'una forma no vetllada directa.
8: A tot això, Julián Álvarez s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, afegim que el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça i parlem de l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
8: El club blanquiblau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
12: En primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
8: Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge de lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B fins al 2030. Boñar arriba i tres se'n van de Montilivi. Sigankov ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros. Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i Antal jugarà a la

0: El seu braç dret es pot ressentir amb tota la pressió d'alguns caps de setmana.
1: Tengo que tener todo muy calculado si quiero luchar por victorias, porque donde no me llegue el físico, pues me tiene que llegar la mente.
0: Al circuit de Motorland aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Aragó.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes. Un matí més al matí de Catalunya Ràdio. Un dia que ens llevem amb 19 graus a Lleida, 21 a Girona, 25 graus a Mataró. Un dia que és 28 d'agost. Això vol dir final de mes, això vol dir final de vacances per molts. Per tant, moviments a les carreteres a partir d'avui i durant tot aquest cap de setmana. També dilluns, que és l'últim dia del mes d'agost. En principi, no es preveuen grans problemes, però recomana, com sempre en aquests casos, molta, molta prudència, perquè el retorn a casa és habitualment on hi ha sovint aquests accidents, perquè es baixa la guàrdia. Per tant, molta, molta prudència si heu d'agafar el cotxe avui per tornar a casa, avui, demà, demà passat, o fins i tot dilluns per tornar a casa, perquè val la pena doncs mantenir aquesta prudència a les carreteres. Dit això, Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui tindríem canvi de temps, diuen, no?
1: Canvi a tranquil·litat.
0: A millorar, eh?
1: A millorar. És que just anava a dir que, a més, la tornada serà amb temps estable, amb temps de sol. Per tant, no, en principi no hi hauria d'haver problemes amb el tema del temps. Avui, un dia radiant, un dia fet d'aquest mestralet que ha fet que la temperatura també fos una miqueta més baixa i que ho sigui a hores d'ara. A migdia, també la màxima quedarà més baixa que la d'ahir, sobretot a les comarques gironines, no tant a la Costa Daurada, que tornarà a fer una miqueta de calor, però el cap de setmana serà bàsicament assolellat dissabte i diumenge, amb temperatura que pujarà una miqueta, amb una calor molt normal, molt moderada. Serà un d'aquells caps de setmana de final d'agost, d'aquests per gaudir-ne. Per tant, aprofiteu el cap de setmana.
0: Gràcies, Tomàs, així ho farem. Cuida't molt. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Tomàs Molina, ara mateix en directe al matí de Catalunya Ràdio, i fa poca estona que hem tornat a tenir un altre eclipsi, no de sol, com aquell que vam comentar molt ara fa ben bé un parell de setmanes, sinó que hem tingut un eclipsi de lluna que ha començat passades les 4 de la matinada i cap a un quart de 7 del matí és quan la lluna ha quedat més enfosquida. Saludem a aquesta hora l'astrofísic Joan Anton Català. Joan Anton, com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Frederic.
0: Déu-n'hi-do, com s'ha pogut veure?
2: S'ha vist molt bé. De fet, jo patia per el tema de núvols, perquè novament la lluna anava baixa, igual que l'eclipsi del sol que vàrem tenir, la lluna anava molt baixeta, però l'hem vist molt bé des de moltíssims llocs. Jo l'he vist des de Sant Cugat, l'he pogut fotografiar, s'ha vist preciós.
0: Perquè ha sigut, no ha sigut del tot... No, total no ha sigut, però gairebé. Ara m'enviava el Nil la foto que has fet. Déu-n'hi-do,
2: Sí, és un parcial, era un parcial, perquè recordem que un eclipsi de lluna és quan la lluna plena se situa pel darrere de la Terra i el con d'ombra que projecta la Terra pel darrere l'oculta i fa que no li arribi el Sol. Però ha estat un parcial d'un 96%. Vol dir que no tota la lluna ha quedat ocultada i ha quedat il·luminadeta un trosset, que és aquest trosset que es veu a les fotografies a la part superior dreta, però tot això ha estat preciós. La lluna s'anomena lluna de sang perquè queda feblement il·luminada, per cert, queda il·luminada per l'atmosfera de la Terra, perquè no li arriba la llum del Sol, i queda d'aquesta llum vermella, feblida, molt, molt, molt bonic.
0: Clar, és el que t'anava a dir, és a dir, que és aquest punt vermellós, no?, que li veiem en aquests eclipsis.
2: Sí, per això es diu sempre lluna de sang, i és un fenomen que, torno a dir, és perquè és l'atmosfera de la Terra el que l'il·lumina, perquè dius com és que es veu vermella si no li arriba llum del Sol, perquè la Terra està ocultant. Pensem que un eclipsi de lluna com aquest, vist des de la Lluna, Frederic, si estiguessis allà a la Lluna, estaries veient un eclipsi de Sol. Estaries veient com la Terra oculta el Sol i et deixa d'arribar llum. I dius, doncs, si no hi arriba llum, com és que la Lluna queda de color vermell? Doncs no és per les fogueres de la gent que hi ha allà, sinó és per la llum que li envia l'atmosfera de la Terra. Una llum molt afeblida, que és la que el pinta d'aquest color vermell tan bonic.
0: Que bo. Joan Anton, és habitual tenir dos eclipsis tan seguits? Perquè vam tenir el de Sol el 12 d'agost i ara tenim aquest de Lluna tan bonic, com deies.
2: Sí. Sí que és habitual, és molt habitual. De fet, 14 dies després, dues setmanes després aproximadament d'un eclipsi de Sol, acostuma a haver-hi un eclipsi de Lluna. Van molt seguits perquè l'alineació aquesta tan còsmica que fa que hi hagi un eclipsi de Sol, al cap de 15 dies, de 14 dies, es torna a repetir per l'altra banda. La Lluna es mou i en lloc de situar-se entre la Terra i el Sol, se situa pel darrere de la Terra, amb la mateixa alineació que és Sol, Terra, Lluna. I això

0: Acostuma, és bastant freqüent que d'això, dues setmanes després, a la següent lluna plena de la lluna nova, que ens ha donat un eclipsi de sol, hi hagi un eclipsi de lluna.
1: Joan Anton Català, com sempre, moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
0: A vosaltres igualment.
1: Amb el Joan Anton Català, que hem comentat aquest eclipsi de lluna que hem tingut fa unes, fa unes horetes, encara, ni això, fa uns minuts, ara ja comença a sortir a la llum de, del dia en aquest divendres, i ja perquè amb aquest nou eclipsi de lluna que s'ha pogut veure, no ben bé del tot, però gairebé a bona part de, del país. En fi, un dia més, al matí de Catalunya Ràdio, que comencem el dia parlant de Ceuta. Avui, Pedro Sánchez presideix el comitè especialitzat amb 11 dels seus ministres, el mateix dia que diversos d'aquests ministres compareixen al Congrés dels Diputats per donar explicacions de la gestió de la crisi. Entre ells, el ministre de l'Interior, el ministre Grande Marlaska, que aquesta setmana ha tingut versions importantment diferents de les que deia la ministra de Defensa. Tot això enmig de la tensió que hi ha cada cop més a Ceuta. La Creu Roja és una màfia, cridaven alguns dels manifestants que hi van intentar impedir el repartiment de menjar i que hi van intentar fins i tot desallotjar els migrants que segueixen malvivint a les platges. Desenes de persones van tornar a anar al trampolín, a la platja, i van fins i tot cremar tendes de campanya i les pertinences dels migrants. Minuts abans, els manifestants havien bloquejat el pas de camions de la Creu Roja que, com dèiem, reparteixen menjar i ajuda.
2: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
1: Així ho deia el ministre Torres, el ministre Ángel Víctor Torres, que, com sabeu, és qui està al capdavant del comandament únic per a aquesta crisi. Tot això, mentre continuen les feines de recerca de persones desaparegudes, de víctimes, al Tibet i al Nepal, on el balanç de morts després de la gran riarada continua augmentant. Ja són 468 les persones que s'ha confirmat que han mort.
3: Hola, hola, hola, hola.
1: Aquest és el testimoni que ara mateix continua, el testimoni, dèiem, de, del terratrèmol, de l'esllavissada que hem tingut al Tibet i al Nepal. Es busca desesperadament 1.500 persones que continuen desaparegudes. Els equips de rescat, segons els testimonis, ara sí, continuen treballant sobre el terreny per trobar supervivents. El Ministeri d'Exteriors del Nepal acaba de dir, d'altra banda, que no necessiten ajuda estrangera d'altres països per les feines de recerca i de rescat. I també de les últimes hores.
4: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
1: Donald Trump, que diu que vol declarar l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units, ja ho va dir la setmana passada, però aquesta matinada, coincidint amb els 6 mesos de l'inici de la guerra contra l'Iran, ha penjat a la seva xarxa social un mapa de l'estret d'Hormuz acompanyat dels colors de la bandera dels Estats Units, on es pot llegir nou territori dels Estats Units. Aquestes són algunes de les notícies de la nit, sense oblidar les esportives.
5: Pedri, la via per Rafinha, la controla Rafinha, la frontal, triple al porter, continua encara Rafinha, queda sense porter, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: El Barça ha derrotat 2-0 l'Atlètic Club en el debut de Lliga a l'Spotify Camp Nou. Gols de Rafinha, de Fermín, debut d'Odri, debut de Rodri, i sobretot amb el moment que s'havia promogut d'exaltació de l'estelada.
6: Doncs amb un aspecte de gairebé ple i sobretot el que més crida l'atenció, com ens podíem esperar, al Camp Nou, la graderia plena d'estelades. Els dos gols al lateral a tribuna i al lateral de tribuna, a més de les estelades que porta la gent, dues estelades gegants també desplegades ara mateix als videomarcadors.
1: Les estelades que es van desplegar abans que comencés el partit, en el moment que sonava l'himne, com sentíem, per defensar la llibertat d'expressió i sobretot censurar l'actuació policial a Elx contra l'aficionat blaugrana que portava justament una estelada. Avui, a partir d'un quart d'11, Àgora Esportiva, amb Carme Barceló, Laia Tudel i Ramon Besa, comentarem tot això i també comentarem l'últim capítol del cas Julián Álvarez, perquè l'Atlètic de Madrid diu ben clarament que negociarà amb qui calgui, menys amb el Barça.
7: Porque no repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad, y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto.
1: Doncs així de clar, és el que deia Miguel Ángel Gil Marín. El País Valencià, d'altra banda, continua malauradament descontrolat el foc que ahir es va declarar a l'Albufera. De moment ha cremat una trentena d'hectàrees, s'han evacuat de manera preventiva els veïns del Saler i dels càmpings propers, i a les últimes hores també hem sabut que ha mort l'home a qui van apallissar a casa seva a Torelló el 10 d'agost. I també una altra notícia d'aquesta nit, s'ha fet públic el tràiler del que, segons diuen, és el videojoc, o serà el videojoc, més exitós de la història.
8: Yo, crack it!
1: I guess they know we're coming. És el nou Grand Theft Auto, el GTA 6. El tràiler, que per cert és molt llarg, dura més de 20 minuts, s'ha vist primer a Netflix i després a YouTube. I a l'acústica de Figueres, avui, la fum.

Avui Mamaduixa ens acompanyarà al Camp Nou per celebrar els 50 anys de transmissions esportives en català a partir de les 12 amb el Ricard Ostrell i el Garriga i tots els presentadors de la casa. Si voleu venir, truqueu a partir d'ara mateix al 93 201 7474, 93 201 7474.

0: El Camp Nou avui a Catalunya Ràdio per recordar els 50 anys de transmissions esportives en català a partir de les 12, 93-201-7474, 93-201-7474, si voleu venir-hi, invitacions per venir a aquest programa que farem avui des de l'Spotify Camp Nou. Benvinguts a un nou matí, benvinguts al divendres, molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, Jofre Llombart, Marc Bataller, Sònia Andolfi, Toni Bolaño.

0: Quan falten 3 minuts per un quart de 8, Marta Viana, Sílvia Solanes, Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Creix la tensió.
2: A Ceuta, on augmenta el risc d'un esclat social, desenes de manifestants van irrompre ahir a la platja de la ciutat autònoma on malviuen centenars de migrants i van calar foc a les seves pertinences. Feia tot just uns minuts que la policia n'havia fet sortir els migrants per evitar possibles enfrontaments amb els veïns.
3: A més, com sentíem, els manifestants van bloquejar el pas dels camions de la Creu Roja que reparteixen ajuda i menjar als migrants. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per la Crisi, ha condemnat aquests atacs.
4: Un mensaje contundente contra la violència. No a la violència. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
5: En aquest sentit, a través d'una piulada a la xarxa X, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat que alguns veïns assenyalin els voluntaris de l'entitat.
0: Més llenya al foc.
2: L'expresident José María Aznar augmenta la crispació amb una visita a la ciutat autònoma de Ceuta. Feia 26 anys que no hi anava. La visita d'ahir s'interpreta com un desafiament de l'exdirigent popular als governs espanyols i marroquí. Aznar s'alinea amb el posicionament de l'actual líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i exigeix l'expulsió de tots els migrants que van entrar a la ciutat a finals de juliol.
6: Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional. La soberanía nacional no tiene vacaciones.
3: I va enviar aquest missatge al Marroc.
6: Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el futuro de España.
3: Els socialistes ho han qualificat tot plegat de provocació. La seva número 3, Rebeca Turró, ha publicat un missatge a les xarxes socials on ha relacionat els incidents d'ahir a la platja de Ceuta amb la visita d'Aznar.
0: Busca solucions.
5: El govern espanyol, per tal de traslladar d'urgència a la península els menors migrants que són a Ceuta i gestionar des d'allà les seves repatriacions. A la reunió amb les comunitats autònomes, la ministra d'Infància va demanar col·laboració, però PP i Vox continuen negant-se a acollir.
0: Madrid, Dani Sánchez de Aja.
7: El procediment que obliga les comunitats a acollir és lent i a Ceuta la situació està desbordada, diu Cirarrego, per això demana acollir voluntàriament.
8: ¿Qué están sugiriendo? Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos. Esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo, francamente, creo que es insostenible hacerlo en Ceuta.
7: Però PP i Vox es neguen a qualsevol repartiment mentre que Catalunya està en la mà. Sentim la consellera de Madrid, Ana Dávila, i el català Raúl Moreno.
9: Un problema que tiene el gobierno de España y que ha generado el gobierno de España lo tiene que resolver el gobierno de España.
10: La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya.
7: El més urgent, però, és el trasllat de 500 xiquetes en situació de vulnerabilitat. La Fiscalia ha informat de 17 agressions sexuals, la majoria a menors. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Compareix.
2: Fernando Grande Marlaska, avui al Congrés, 3 dies després d'haver-se enganxat amb la ministra de Defensa pel paper del CNI a Ceuta.
11: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
12: No hace falta muchas veces ir a informes. Esos funcionarios dan cuenta de esa convocatoria.
3: El titular d'Interior donarà explicacions del dispositiu a la ciutat autònoma i després ho farà el d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
0: Ara et gira el Robert.
13: Marlaska ha estat a l'ull de l'huracà per les versions diferents que han donat Margarita Robles i ell dels avisos previs dels serveis d'intel·ligència. L'executiu espanyol s'esforça a dir que els dos relats són compatibles, però a la pràctica fan costat al responsable d'Interior i reconeixen que el CNI no els va advertir del perill d'un assalt com el que es va produir. Ahir ho va defensar el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que des de la cambra baixa va descartar que el Marroc estigués al darrere dels fets.
14: No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas.
13: Després de Marlaska serà el torn d'Álvarez, el ministre que pilota les relacions amb el país africà. A tot això, el PP ha recuperat el mantra que cal avançar eleccions. Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan passa un minut a un quart de vuit, jornada de treball.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix avui i demà el seu govern per encarar el tercer any de legislatura.
2: Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic després dels focs i els aiguats d'aquest estiu ocuparan bona part de la trobada que es fa al Monestir de les Avellanes a la Noguera.
0: Jordi Corbalan.
15: Salvador Illa ha convertit en tradició reunir de manera informal el seu govern al començament del curs polític. Per primera vegada ho fa a les Terres de Lleida. El president i els consellers posaran fil a l'agulla a les polítiques per fer més resilient l'entorn natural i urbà al canvi climàtic, amb la gestió dels boscos com a prioritat. Abans de trobar-se amb el seu govern, Illa firmarà un acord amb els presidents de les quatre diputacions en matèria de gestió forestal i prevenció d'incendis. L'executiu arrenca el curs polític amb assignatures pendents, com com el conflicte al sector educatiu i els problemes de mobilitat amb Rodalies al capdavant. Pendents del nou finançament a Madrid i amb el pressupost aprovat tot just abans de vacances, el govern haurà d'accelerar també el ritme els últims mesos de l'any per executar les inversions i complir els compromisos amb els socis parlamentaris. Des d'Os de Balaguer, Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Alerta màxima.
3: El Tibet, pel risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la descomunal riuada de dimecres. Les autoritats xineses adverteixen que el nou llac que s'ha format podria trencar-se en els pròxims 3 dies i provocar una altra gran riuada. Avisen que les fortes pluges que afecten la zona continuen omplint aquest nou llac, que podria acumular ja uns 3 milions de metres cúbics d'aigua. El govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu.
0: Nou balanç.
5: El Nepal ha elevat aquesta matinada el balanç de víctimes encara provisional d'aquesta riuada que ha afectat tota una vall al nord del país, ha tocat a la frontera amb el Tibet, i ja són 469 les persones mortes i 1.400 les desaparegudes. Unes 500 d'aquestes són turistes i d'aquestes n'hi ha 4 que són de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
1: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
0: Contra el Canadà.
2: En plena guerra comercial amb els veïns del nord, el president dels Estats Units ha firmat un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario compartit entre els dos països. Segons el decret de Trump, ara es diu Llac Amèrica, una provocació que Trump ha exhibit en un acte a la Casa Blanca, on fins i tot ha anat més enllà.
16: El canvi a Llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
3: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha respost a Trump a través d'un missatge a la xarxa social X, on ha dit que, digui el que digui Trump, els canadencs continuaran anomenant-lo Llac Ontario.
0: El carnisser dels Balcans.
5: Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat a cadena perpètua per crims de guerra i genocidi per les atrocitats comeses durant la Guerra dels Balcans, als anys 90. El Tribunal de Nacions Unides ha ordenat una investigació sobre les circumstàncies de la seva mort a La Haia.
0: Ignasi Abad.
17: L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia era conegut com el carnisser dels Balcans i complia cadena perpètua a La Haia pel setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats el 1995. El periodista expert en la zona i exdelegat del govern als Balcans, Erik Haug, ha explicat a aquesta casa que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda aquella època.
18: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades i, com us deia, moltes víctimes que encara estan, encara l'11 de juliol, estan enterrant les restes dels ossos de les seves famílies.
0: Ignasi Abad, pel Matí de Catalunya Ràdio. 7 i 20 minuts, continua descontrolat.
2: L'incendi que crema a l'Albufera, a tocar de València, els bombers i agents de l'UME treballen per controlar el foc, que ja ha calcinat 31 hectàrees a la pedania del Saler. S'ha ordenat l'evacuació preventiva dels veïns del Saler i també dels càmpings propers a través d'un missatge d'alert. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir la cinquantena d'afectats. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i d'Interior de la Generalitat Valenciana.
19: Está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
0: Risc molt alt d'incendi.
3: A 178 municipis de 21 comarques, els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i Occidental, però també cap a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelona i al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre. D'altra banda, han deixat en llibertat amb càrrecs l'home detingut per la seva possible relació a l'incendi d'aquesta setmana a Collserola. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 57 hectàrees.
0: Sense carregadors.
5: Només 5 de les 12 àrees de servei de l'AP7 a Catalunya tenen endolls per carregar el cotxe elèctric. Això, malgrat que totes estan obligades per llei a posar-ne perquè superen els 5 milions de litres de carburants venuts a l'any.
0: Roger Santaló.
20: Els responsables de les benzineres diuen que no els surt a compte instal·lar carregadors treballadors, perquè les concessions són per a 5 anys. Però aquest incompliment de la normativa complica el pas dels cotxes elèctrics per l'autopista, perquè no tenen prou punts de recàrrega habilitats, i els usuaris es queixen.
21: Aniria molt bé poder tenir punts de recàrrega en el trajecte de l'autopista.
22: Ja saps on són, a quins punts pots carregar, i planifiques la ruta segons aquests punts de càrrega també.
23: Home, jo penso que està molt malament, perquè és que a part, si surts d'aquí de Catalunya o d'Espanya, n'hi ha carregadors a totes les autopistes. Aleshores, aquí és un tema precari encara.
20: El problema s'agreuja a Tarragona, on no hi ha ni un sol punt de càrrega a les àrees de servei de l'AP7. Roger Santalop, a Matí de Catalunya Ràdio.
0: IVA reduït.
2: Unió de Pagesos demana que s'apliqui l'IVA reduït del 10% al gasoil destinat a usos agrícoles per pal·liar l'encariment dels carburants. Segons el sindicat, l'augment disparat de preus del combustible posa en risc la viabilitat d'algunes explotacions perquè el carburant és una eina imprescindible per la seva tasca diària. Raquel Serrat és coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
24: És una manera de que la pagesia no ha d'incrementar aquest seu augment de costos de producció en els productes que produeix. Per tant, el ciutadà doncs, també en surt beneficiat.
0: I cap positiu.
3: De festa porcina a Catalunya per segona setmana consecutiva. El Departament d'Agricultura ha confirmat que cap dels gairebé 270 senglars capturats en la zona del risc tenia la malaltia. Des de l'esclat de la crisi el novembre passat s'havien detectat 379 positius a l'epicentre del brot, que inclou el Parc Natural de Collserola i altres municipis propers.
0: Mor a l'hospital.
5: L'home de 63 anys de Torelló, a Osona, qui van apallissar a casa seva el passat 10 d'agost. Poc després de l'agressió, el jutge encarregat del cas ja va enviar a presó provisional i sense fiança als presumptes responsables, que són un home i una dona de 46 i 50 anys respectivament. Estan acusats d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa.
2: Els Mossos van rebre l'avís per un robatori en un domicili. Quan els agents hi van arribar van trobar l'home ferit molt greu. La causa continua oberta, però es descarta que el mòbil de l'agressió fos un robatori.
0: Presó provisional.
3: Per les dues persones detingudes per la mort violenta d'un home diumenge a la Ràpita, al Montsià, en una baralla grupal. El cas està obert per un delicte d'assassinat. Els dos investigats, de 32 i 34 anys, es van presentar voluntàriament a la comissaria dels Mossos d'Amposta. Un ho va fer dilluns i l'altre dimecres. Estan vinculats amb la mort d'un home que va rebre una punyalada durant una baralla la matinada de diumenge. Efectius del SEM li van practicar maniobres de reanimació, però la víctima va acabar morint. El jutge ha decretat el secret de sumari.
0: Robatori al País Valencià.
5: Ha passat a la població de Villena, a l'Alt Vinalopó. En només 5 minuts, els lladres van rebentar una finestra blindada del museu i es van emportar 66 peces d'un valor incalculable. Són part de l'anomenat Tresor de Villena i són un dels millors conjunts de l'edat del bronze d'Europa. El robatori ha deixat el municipi en estat de xoc, així ho explicava el seu alcalde, Fulgencio Cerdán.
25: Estamos absolutamente desolados. Yo estoy hasta temblando. La verdad es que a los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio.
2: Els investigadors creuen que els lladres van fer que es disparés l'alarma del poliesportiu del municipi pocs minuts abans de la sala del museu com a maniobra de distracció. Això va fer que la policia tingués menys temps de reacció quan poc després es va activar l'alarma del museu. Se sospita que els lladres formen part d'una banda especialitzada que en els últims mesos també hauria protagonitzat robatoris similars en un museu de Badajoz i un altre d'Albacete.
0: 7 i 24 minuts, gairebé 25. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
26: Molt bé, bon dia.
0: El Barça suma la segona victòria a la Lliga, 2-0 davant de l'Atlètic.
26: Bona serena blaugrana, gols de Rafinha i Fermín, Cubarsí, Pedri i Gordo van sortir com a titulars i Rodri va jugar els seus primers minuts de blaugrana.
27: Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
26: El Camp Nou es va omplir d'estelades en la prèvia del partit, també a primera salta 1-2.
0: I el Barça jugarà contra el PSG i el Manchester City a la lligueta inicial de la Champions.
26: City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou, fora, París Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de la Azerbaijan.
0: I l'Atlètic de Madrid, que tanca la porta al traspàs de Julián Álvarez al Barça.
26: El director general del club Gilbert diu que l'entorn de Julián Álvarez l'ha enredat i afegeix que mai jugarà al Barça a qui acusa de falta d'ètica.
28: Sí, lo cierto que nos indigna aún más porque nos repugna la falsedad, la falta d'ètica, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto.
26: Ara que es compleixen 50 anys de la primera transmissió de futbol en català de Joaquim Maria Puyal en un Barça a les Palmes, avui a les 12 recordarem aquest moment.
29: Facultats Nis que se l'emporta la pilota cap en Cruyff, el club està dins de l'àrea, això pot ser gol, compte, gol! Gol! En Cruyff ha fotut un golà!
26: A les 12 12 del migdia amb Ricard Ostrell i Francesc Garriga des de l'Spotify Camp Nou. Parlarem de l'evolució de les transmissions esportives en català amb Eduard Boet, Eudald Serra, Màrius Serra i Bernat Soler. Podeu venir a veure el programa en directe a les 12 des del mateix Spotify Camp Nou. Truqueu ara mateix 93207474 si voleu entrades per assistir al programa que farem des de la sala París del Camp Nou amb visita guiada al museu inclosa.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, a un pícnic al camp, o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14, 15, 92, 65, 3, 5, 9 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
7: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
9: el 19 de setembre del 1963.
8: I el número de la sort, el...
9: 10.
8: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
11: Un resplandor y hace... Digo, ya está aquí la guerra.
12: De pastillas con tiros.
0: Sí,
12: tiros.
0: Sí, sí,
13: encara
0: sí,
13: no
0: sí.
13: Sabem exactament què ha passat, però de totes maneres no pensàvem parlar amb vostè d'aquest tema concretament.
12: Mira, jo ja no
13: que és Maica Navarro, ara, tu, Armin?
14: Ja no és una cosa que s'està investigant i no hem de començar a fer alarmisme
12: ni això
14: que tant li agrada a vostè.
12: Alarmisme no, però ens hem de defensar. Jo ara ja sempre porto de sobre alguna cosa.
13: Home, Armínia, no generi alarma social. Vostè què porta per defensar-se? Un esprai pimienta d'aquells que venen a Andorra?
12: Sí, home, un esprai pimienta. Porto una katana,
13: fill. Sí, home, una katana. Com va
14: portar una katana?
12: Mira, l'he agafada només per venir des de casa fins aquí. El que passa
13: sí que porto una katana.
12: No la porto perquè el detector de metalls a l'entrada, doncs, bueno, l'ha detectada.
14: El d'aquí, la ràdio, sí.
12: Ha pitat,
14: sí, allà està, la katana.
12: L'he deixat allà fora l'estudiant.
14: Hem de passar cada vegada. Això la gent no ho sap, que hem de passar pel detector de metall.
13: Sí, sí, aquí es passa per un arc detector, eh?
14: Sí, sí, sí. Que sempre pita i ningú t'atura.
13: Sí, no. Però que ja et coneixen, Ricard. Ja et coneixen. Ja no entraràs amb una bomba, tu, Ricard.
14: Bueno, jo, mira, no ho descartaria, eh?
12: Ai.
14: Trequip.
12: I patapam tots morts.
13: Bé, Armini, en tot cas, no li recomanem que vagi amb una
14: sense
13: katana.
14: Sense fer mal a ningú, eh?
13: No, per favor.
14: No, però així serà la manera de canviar l'estudi. Sí,
30: no, bomba ja. Informativa, bomba...
13: Ah, clar, tu entres amb bombes informatives. Molt bé,
14: Sergi. Sí, senyor.
30: Gràcies.
12: Avui estàs tot finet, avui, eh?
30: Bé, en tot cas... Estàveu parlant de la seguretat a Barcelona, eh? Sí, i això no puc fer una altra cosa que està d'acord amb l'Armini, no?
14: Home, no li doni la raó a l'Armini. No li doni la raó a l'Armini.
13: Per edat hi ha una sintonia.
14: Sí,
13: sí.
14: I amb això arribarem a dos quarts de vuit.

No consten incidents aquesta nit a Ceuta, no consten incidents com a mínim com els que vam veure ahir. Desenes de manifestants, com sabeu, van entrar al campament dels migrants en una platja de la ciutat autònoma per fer-hi destrosses i fins i tot calar-hi foc.

0: Amb aquests crits també van bloquejar el pas dels camions de la Creu Roja, que portava menjar i ajuda per les persones que hi havia acampades, amb els crits que sentíeu de la Creu Roja és una màfia. L'executiu espanyol qualifica d'intolerables aquests episodis de violència que coincidien, i de fet el PSOE ho relacionava, amb la visita d'Aznar a la ciutat.
1: Ceuta és Espanya i el futur de Ceuta és el futur d'Espanya.
0: Avui Pedro Sánchez presideix una reunió del comitè creat per aquesta crisi migratòria amb la participació d'11 dels seus ministres, mentre un d'ells, el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, compareix avui al Congrés després de les seves discrepàncies amb la ministra de Defensa sobre si els serveis secrets haurien avisat o no de l'entrada de migrants ara fa tot just un mes. I mentrestant, el president Salvador Illa avui reuneix, avui i demà, el seu govern per encarar el tercer any de legislatura. Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic després dels focs i els aiguats de l'estiu ocuparan bona part de la trobada que es fa al monestir de les Avellanes, a la Noguera. I continuem seguint amb molta atenció la riuada catastròfica del Nepal, que ja ha fet més de 400 morts i 1.400 desapareguts, i que ara manté en alerta màxima el Tibet per risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la desllavissada de dimecres. Les autoritats xineses adverteixen que el nou llac que s'ha format es podria trencar en els pròxims dies i provocar una altra gran riuada. I dues imatges de les últimes hores. La primera, el Camp Nou, ple d'estelades per protestar contra l'agressió policial a un aficionat que la duia al partit contra l'Elx, i l'altre, si us heu llevat ben d'hora com nosaltres, l'eclipsi lunar parcial del matí.
2: Si estiguessis allà a la Lluna, estaries veient un eclipsi de sol. Estaries veient com la Terra oculta el sol i et deixa d'arribar llum. I dius, doncs si no hi arriba llum, com és que la Lluna queda de color vermell? Doncs no és per les fogueres de la gent que hi ha allà, sinó és per la llum que li envia l'atmosfera de la Terra. Una llum molt afablida.
0: Així ens ho descrivia l'astrofísic Joan Anton Català fa uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio i literalment minuts després que es completés aquest eclipsi de lluna. I els esports, Robert Prat?
3: Doncs l'Atlètic Club eclipsat pel Barça, que guanya 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'Atlètic de Madrid qualifica de repugnant l'actitud del Club Blaugrana en el cas Julián Álvarez i diu que no traspassaran mai el jugador al Club Blaugrana. Un Barça que jugarà contra el City, el PSG i l'Aston Villa a la lligueta de la Champions.
0: I ens falta el temps. Tomàs Molina, què tal?
4: De mica en mica torna l'estabilitat. Aquest matí amb una miqueta de mestral que ha fet que la temperatura sigui una miqueta més baixa durant el dia. Farà bàsicament sol amb alguna nuvolada al Pirineu, sense més importància, i amb temperatura que també quedarà una miqueta més baixa la màxima, ara que encara tot just s'està ponent la lluna, que està en aquesta fase final d'aquesta eclipsi parcial. Algunes persones l'han vist, però ara ja es pondrà i està sortint el sol.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Efectivament està sortint el sol. Actualitzem la situació de la mobilitat amb la Sílvia Andrés. Sílvia, bon dia.
5: Bon dia. Rodalies, els retards habituals, però cap incidència rellevant. Destacar que el tren que havia d'arribar a Lleida des de Manresa a 7:45 ho farà 10 minuts més tard. També el tren que tenia previst arribar a Girona des de Barcelona a les 7:47 circula amb 15 minuts de demora. A la capital catalana, metro i autobusos a l'hora.
0: Gràcies, Sílvia Andrés. I el trànsit, com el tenim? Mariluz García, bon dia.
6: Bon dia, doncs especialment tranquil en aquest últim divendres d'agost. S'intensifica la circulació als accessos a Barcelona, però de moment no consten retencions i tampoc incidències, segons informa Trànsit.
0: Gràcies, Mariluz. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, amb el Contada, Jofre Llombart, Marc Bataller, Sònia Andolf i Toni Bolaño, però de moment mirem els diaris. I com sempre comencem mirant-los per les portades i les opinions més destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Ceuta i Camp Nou a totes les portades.
8: Sí, la tensió esclata a Ceuta amb la crema d'un campament i dura l'ara. La tensió desborda Ceuta, llegim el periòdico.
9: Tots dos diaris coincideixen en la mateixa fotografia que ocupa mitja portada i veiem part del campament de migrants cremant mentre agents de la policia controlen la zona per evitar més incidents.
8: A Madrid, El Mundo titula "Un mes sense solucions apropa Ceuta a l'enfrontament social".
9: I El País explica que l'esclat de brots de violència agreuja la crisi migratòria a Ceuta.
8: Pel que fa al Barça, al Camp Nou, fotografies destelades en algunes de les portades, per exemple, ocupa més de 3/4 de pàgina a la portada del Punt Avui, que titula "Gol a la repressió".
9: Milers destelades i 3 punts per al Barça, diu l'Ara. On no surten estelades és a les portades. Primer del Periódico, hi ha una fotografia petita de Fermín López, o a la Vanguardia, amb diversos jugadors del Barça celebrant la victòria davant l'Atlètic. Athletic Club.
8: Article d'opinió, això sí, de la seva directora, Lola García, diu que una policia que permet l'agressió a un jove té un problema.
9: I considera que segur que hi ha solucions perquè els 8 blaugranes que van guanyar amb Espanya al Mundial puguin rebre el reconeixement per el seu mèrit, haver estat els millors del món.
8: I també a la premsa d'avui, a El País concretament, llegim que els jubilats poden tornar a treballar com a autònoms des d'avui i mantenir part de la pensió.
9: El govern espanyol ha acabat les reformes del sistema amb incentius perquè els treballadors allarguin la seva vida laboral.
0: 6:08. Seguim el repàs a la premsa. Ara amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Solanes i també amb la Sílvia Creus. Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Quina és la casa en venda més cara de Catalunya?
7: Doncs un xalet a Roses està a la venda ni més ni menys que per 22 milions d'euros. Té 1.200 metres quadrats construïts i 970 d'útils. 8 habitacions, 7 banys, està situat a primera línia de mar a la platja d'Almadrava i té una construcció principal, una casa de convidats i l'antiga casa del servei, però està lluny de ser la més cara de l'Estat. Lidera el rànquing una mansió Marbella que es ven per 70 milions. Ho explica l'Ara.
0: Què? I més qüestions. Qui va disparar a l'Orca Tonyi?
10: El Ministeri per la Transició Ecològica manté oberta la investigació per esbrinar qui va disparar una desena de perdigons a l'aleta dorsal d'aquesta orca, considerada la matriarca de la manada de l'Estret de Gibraltar i que té uns 60 anys. Aquesta manada d'orques ibèriques és coneguda com les Gladys i han protagonitzat alguns atacs de vaixells als últims anys. Les primeres indagacions indiquen que els trets provenien d'una embarcació amb bandera espanyola i s'haurien disparat en aigües de jurisdicció portuguesa. Ho recull El País.
0: I per què estan amoïnats a Bèlgica?
7: Doncs per si aquesta temporada es queden sense les seves típiques patates fregides. Els seus mulls frits, musclos i patates, són una menja nacional i el cas és que la calorada d'aquest estiu ha fet que la collita de patates sigui inusualment curta i les patates petites. Hi ha llocs que són de la mida d'una pilota de ping-pong i això fa que sigui impossible convertir-les en patates fregides. Els productors avisen que podria ser insuficient per abastar les necessitats del país i una altra cosa, menys oferta, més car, ho recull Euronews.
0: Calen voluntaris per arrossegar una torre de 400 tones.
10: Si vols anar-hi, Freddy, al Japó, centenars sí. de voluntaris fa dies que arrosseguen amb cordes la torre d'un castell per tornar-la a la ubicació original després d'una dècada d'obres de restauració. En 5 dies, entre dissabte passat i dimecres, l'han desplaçat 3 metres i 64 centímetres. L'objectiu és que els voluntaris, fins a 4.000 repartits en grups de 80 persones, arrosseguin la torre amb cordes i un sistema de rails fins a 5 metres del lloc de destí i les màquines completin la resta de la feina. Ho llegim al 3cat.info.
0: Doncs continuem repassant els diaris a 6:45. Ara us expliquem els destacats en internacional economia amb la Marta Viana i la Marisa Gil.
11: Seguim amb la mirada posada al Nepal. La premsa local se centra d'una banda en el testimoni dels supervivents. Llegim, de fet, moltes històries de persones que es van poder salvar del desastre, però de l'altra també expliquen les crítiques d'alguns pobles devastats que diuen que s'han sentit abandonats i indefensos i que el govern no els ha ajudat gens. Per cert, que aquests diaris també es fan ressò del minut de silenci ahir al Camp Nou per les víctimes mortals. Al Washington Post llegim que un donant de Trump s'embutxacarà 900 milions de dòlars després que l'administració de la Casa Blanca hagi cancel·lat un projecte eòlic per impulsar la inversió de combustibles fòssils. A la premsa britànica, The Guardian explica que uns pirates informàtics han robat dades de 8 milions de passatgers d'aeroports de Manchester i Londres gràcies a haver iniciat sessió amb el wifi públic del mateix aeroport. I a The Telegraph hi trobem un reportatge sobre el consum d'alcohol i citen un estudi fet amb gairebé 1,7 milions de persones. La conclusió, que els més grans de 40 anys són ja l'última generació de bebedors habituals perquè els joves beuen amb menys freqüència i en quantitats més petites.
12: A la premsa econòmica, 5 dies es fa ressò de la sentència del Tribunal Suprem que considera legals les comissions d'obertura de les hipoteques. Les úniques condicions són que han de ser individuals, prou clares i no poden superar l'1,5%. Ara mateix, la gran competència entre entitats fa que només Bank Inter i Unicaja cobrin aquest tipus de comissions. El diari digital On Economia reflecteix l'increment de la demanda aèria per fer el trajecte entre Barcelona i Madrid. Davant els problemes amb l'AVE, l'anomenat pont aeri revifa. En els primers 7 mesos de l'any s'han operat gairebé 7.300 vols entre el Prat i Barajas, un 6% més que en el mateix període de l'any anterior. Aquest augment ha fet pujar també el nombre de passatgers un 5%, fins a superar el 1.100.000 usuaris. Finalment, Expansión explica en detall totes les claus de la nova jubilació flexible que entra avui en vigor. Aquesta modalitat permet la reincorporació al mercat laboral com a autònom o amb un contracte a temps parcial. La principal novetat és que s'exigeix més temps de treball, però a canvi s'ofereix una millora de la quantia de la pensió a rebre. La voluntat és retardar el moment en què els treballadors es jubilen. Segons dades del Ministeri de Seguretat Social, aquest mes d'agost l'edat mitjana d'accés a la jubilació és de 65 anys i 4 mesos, mentre que l'any 2019 era un any abans, als 64 anys i 4 mesos.
0: Vinga, més cosetes dels diaris, en concret de la premsa esportiva, Robert Prat.
3: El líder demana pas, destaca el Mundo Deportivo, que parla d'un Barça excel·lent, que agafa el comandament de la Lliga, amb un recital davant l'Atlètic Club, que gràcies a Unai Simón va evitar la golejada.

0: El diari Esport destaca el lideratge del Barça a la Lliga en el debut de Rodri amb un Lamine Yamal més refet. Joan Baguils diu que no va ser un partit brillant, però sí una victòria important. L'Esportiu parla de clam de llibertat, el que es va viure al Camp Nou amb l'afició responent en aquesta crida, omplint d'estelades a la graderia en una nit que passa la història del Barça i també del país. Pel diari Ara són 3 punts pel Barça davant milers d'estelades. La Vanguardia parla de nit estelada amb una marea de banderes independentistes que va marcar un partit que van jugar simultàniament 7 campions del món amb Espanya. Joan Josep Pallàs remarca que el Camp Nou es va enamorar de Rodri, un Barça que s'ho creu. Pel periòdico Rafinha va fascinar entre estelades davant un Camp Nou bolcat en una nit reivindicativa. Hola, Simón. ¿Dónde vas tan a prisa? Para un poco que... A El País, Ramon Bes apunta que el Barça va disfrutar davant d'un Atlètic Club en formació i el diari Marc Alfredo Relaño diu que el Barça col·loca els independentistes davant els herois de la selecció espanyola en la incòmoda posició de còmplices d'un estat opressor.
1: La premsa del cor ara mateix. Sílvia Andrés, molt bon dia.
2: Bon dia, Freddy. Victoria Beckham ha publicat un post a Instagram en què declara el seu amor per la seva filla petita Harper, que acaba de complir 15 anys. La Victoria confessa que Harper és tot el seu món. Un detall, recordem que té 3 fills més, malgrat que amb un no es parla. La Harper ha estat la nina de Victoria i David Beckham. L'han vestida des de petita com una princesa Disney i ha crescut davant les càmeres. És la típica Nepo Baby. La Harper a la fotografia sembla més que tingui 20 anys que 15. Un apunt, la cara de Victoria Beckham, estirada pels retocs i amb aquelles ulleres de sol enormes, no us recorda cada cop més a Michael Jackson? En definitiva, la Harper està cridada a ser la nova estrella de la família per seguir facturant milions. Llàstima que pel camí li hagin robat la innocència de la infantesa.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Aquest estiu, us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
10: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
9: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
10: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
11: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
12: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
13: Que l'any serien 1, 2, 3...
12: Més de 2.400 euros.
13: Ja m'has descomptat!
12: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la Burger Meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
14: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
15: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
14: Tornen els draps bruts.
16: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
14: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
9: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
14: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: 3:15. Anem als aniversaris. Marta Viana, bon dia de nou.
17: Bon dia.
1: Va, qui fa anys avui?
17: Avui comencem per Sheila Durcal, filla de Rocío Durcal.
18: Estoy harta de fracassos. Quiero un hombre en un payaso. Quiero...
17: Què, quants?
1: 44.
17: 47.
1: Mira,
17: molt
1: mira,
17: bé.
1: Prou bé.
17: Bojan Krik, que en fa quants?
1: Home, el Bojan. Mira, el vaig veure ahir a la tele. Evidentment, al Camp Nou. Bojan, 40?
17: 36.
1: Mira, bueno, tampoc estàvem tan lluny.
17: Enric Auqué.
1: L'Enric Auqué, 32.
17: 38.
1: Bueno, per què rius? No estem tan malament.
17: No, estem molt bé,
1: Hi ha hagut dies que he dit 60 quan teníem 40,
17: Amb això tens raó.
1: Sí.
17: I acabem amb l'actriu Jennifer Coolidge.
1: Home, la Jennifer Coolidge, 55.
19: 65.
1: 65,
19: veus? Molt bé, generosos avui.
1: Ho he dit, exactament, exactament. Anem al santoral.
19: Avui és Sant Agustí, Sant Julià, Sant Pelai, Sant Ante, Sant Moisés i Santa Adelina.
1: Gràcies, Marta Viana. I ara una recomanació literària per últim dia avui des d'una llibreria.
20: Bon dia, sóc en Francesc Llopis, llibreter de la Bookman Llibreria de Figueres, i aquest estiu vull recomanar-vos el llibre Quan la Terra respon, de Jordi Emanuel. Ara que sembla que tots plegats estem redescobrint l'espai, aquesta novel·la de ciència-ficció ens porta a un futur no gaire llunyà, en el que la humanitat, per tal de sobreviure a un cataclisme provocat per un cometa, decideix crear una colònia lunar. És una novel·la molt amena i molt ben construïda, que va dirigida no només als amants de la ciència-ficció, sinó que també agradarà als amants de la novel·la negra, que trobaran una subtrama amb un crim esgarrifós que portarà el seu autor a fer un experiment que transgradeix els principis de la bioètica, per tal d'expiar-se la culpa.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Tierra de Mafiosos.
21: Ambientada a Londres actual, dues famílies criminals es disputen el control de les drogues i les armes. I enmig dels dos bàndols, un solucionador de problemes que se les haurà d'empescar perquè el conflicte no li acabi esclatant els morros. Acció, violència i molt humor negre en 10 capítols. Els dos primers els ha dirigit Guy Ritchie i el repartiment és imponent. Tom Hardy, Helen Mirren i Pierce Brosnan, entre d'altres. La trobareu a Sky Showtime. La segona temporada s'estrena el 21 de setembre.
1: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
3: Els sons del matí.
22: Un mensaje contundente contra la violencia. No a la violencia. No se puede atacar a sentíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante.
23: La soberanía nacional no tiene vacaciones.
1: L'executiu arrenca el curs polític amb assignatures pendents com el conflicte al sector educatiu i els problemes de mobilitat amb Rodalies al capdavant.
24: The lake change in the Lake of America was something I've been thinking about for a long time.
25: Felip V serà el protagonista convidat d'esta 49a edició de la Clara de Cervera.
26: Plena d'estelades, els dos gols al lateral a tribuna i al lateral de tribuna, a més de les estelades que porta la gent, dues estelades gegants també.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Esclat.
27: Acció d'esclatar, rebentar, rompre's amb soroll i projecció de fragments, per exemple, una bomba que esclata. De bomba cap, però a Ceuta està augmentant el risc d'un esclat social. Ahir mateix, desenes de manifestants van irrompre a la platja de la ciutat, on malviuen centenars de migrants i van calar foc a les seves pertinences.
1: Burxar.
27: Provocar, excitar algú a fer una cosa o excitar algú a la baralla. Qui punxa a tort i a dret és Donald Trump, que en plena guerra comercial amb el Canadà ha firmat un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit entre els dos països, en dirà Llac Amèrica. El Canadà ha replicat que li seguirà dient Llac Ontario.
1: Relleu.
27: Porció d'un objecte que sobresurt de la superfície general, per exemple, el relleu d'una medalla, però també és l'acció d'alliberar algú d'una obligació. Aquest ha sigut Freddy Has rellevat al Ricard, que dilluns hi torna, i parlant de relleu, és de justícia posar en relleu la bona feina de que ha fet aquestes 8 setmanes. Dilluns a les 6, Sant Tornem-hi.
1: Gràcies, Marc. Ara mateix posem-hi també 3 xifres a l'actualitat amb la Sílvia Creus. 300.
19: Són els quilòmetres que va recórrer la riuada des de la frontera entre el Nepal i el Tibet fins al límit entre el Nepal i l'Índia. L'aigua i els sediments van baixar amb una força impressionant i a una velocitat de més de 100 km per hora. S'apunta com a causa el despreniment d'una glacera a la serralada de l'Himàlaia. L'any 2023, les Nacions Unides ja alertaven que les muntanyes del Nepal havien perdut un terç de la capa de gel en només 30 anys per l'escalfament global.
1: 5.
19: El nombre d'àrees de servei que tenen carregadors per a vehicles elèctrics a l'AP7, la principal autopista del país, on hi ha una vintena. Si bé per llei totes les benzineres d'aquesta via no haurien de tenir. Els carregadors disponibles, a més, estan mal repartits. 4 a les comarques de Girona i 1 a les de Barcelona. També n'hi ha que fa temps que estan instal·lats, però no han funcionat mai.
1: 274.
19: Són els escaladors que han coronat els 8.849 metres de l'Everest per la part nepalesa aquest dimecres i han establert així un nou rècord d'ascensions en un sol dia des d'aquest costat, ja que l'altra via d'accés pel costat tibetà està tancada per la Xina. I això que, segons els operadors d'expedicions, en conjunt, els escaladors solen gastar entre 45.000 i $100.000 en una expedició a l'Everest.
1: I ara les 3 imatges al matí amb el Pol Foradada. A la primera imatge hi veiem el lateral de la graderia del Camp Nou, milers de persones que mostren una bandera independentista, l'estelada, penjant del balcó de la segona graderia dues banderes estelades, també aquestes de grans dimensions.
0: Un Spotify Camp Nou reivindicatiu com en els moments més àlgids del procés. L'estrena de la temporada a l'estadi que es va convertir així en una defensa a la llibertat d'expressió. Recordem que molts recintes esportius no s'hi deixen entrar estelades. En lloc del previst homenatge als blaugranes campions del món amb Espanya que es va suspendre, pot servir com a reconeixement que 7 dels campions van jugar de titulars o que el Barça va arribar a tenir sobre la gespa alhora 10 jugadors seleccionables per De La Fuente.
1: A la segona imatge hi veiem uns quants edificis des del cel, fotografiats amb un dron. D'alguns només en queden algunes parets amb prou feines. Els que conserven la teulada està, igual que el terra, absolutament coberta de fang.
0: Una de les moltíssimes imatges que reflecteixen la devastació de les riuades al Nepal, en aquest cas a la ciutat de Nuwakot. L'últim balanç ja és de més de 450 morts i 1.400 desapareguts, entre els quals 4 ciutadans espanyols. Són dades molt provisionals perquè encara els equips de rescat no han pogut accedir a algunes de les zones més devastades.
1: I a la tercera imatge del dia ens porta a la pista central de Roland Garros, a París. Isabel Galí, des de París. No hi veiem un partit de tennis, eh? Un altre tipus d'intercanvi de pilotes.
2: La pista Philippe Chatrier coberta, per sort, perquè ha caigut un xàfec generós, plena d'empresaris per veure un match entre els que volen substituir Emmanuel Macron. De cap de sèrie, Marine Le Pen. Cap de sèrie número 2, l'insubmís Jean-Luc Mélenchon. I els 3 i 4 ocupats pels macronistes Philippe i Attal. En total, 7 candidats. Tots fent propostes sobre com redreçar l'economia francesa en un debat organitzat per la patronal. Receptes molt diferents davant un diagnòstic, però compartit. França no va bé.
1: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts. Amb la Marta Viana i el Marc Jurado, creix la tensió a Ceuta després que desenes de manifestants irrompessin ahir al campament dels migrants d'una platja de Ceuta i calessin foc.
26: També van bloquejar el pas dels camions de la Creu Roja amb menjar i ajuda. L'executiu espanyol qualifica d'intolerables aquests episodis de violència.
1: I això coincidia pràcticament amb hores amb la visita a Ceuta d'Aznar.
4: Ceuta és Espanya i el futuro de Ceuta és el futuro de España.
27: Avui Pedro Sánchez presideix una reunió del comitè creat per la crisi migratòria amb la participació d'11 ministres, mentre Fernando Grande Marlaska compareix al Congrés per donar explicacions.
1: I Salvador Illa reuneix avui i demà el seu govern per encarar el tercer any de legislatura.
26: Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic, després dels focs i els aiguats d'aquest estiu, ocuparan bona part de la trobada que es fa al monestir de les Avellanes a la Noguera.
1: I el Camp Nou s'omple d'estelades per protestar contra l'agressió policial a un aficionat que la portava al partit de diumenge contra l'Elx.
27: La NC havia repartit 10.000 abans abans del Barça Atlètic Club de Bilbao, que va acabar en 2-0. El defensa del Barça, Pau Cubarsí, ho valorava a TV3.
5: Sí, al final ha sigut una decisió del club d'on no fer jo. També em sembla bé per lo que va passar els, que jo crec que és una cosa que no pot tornar a passar. No pot haver-hi aquest excés de força, però bueno, jo crec que el Barça també hi ha fet el comunicat i ara esperem a veure la resposta.
1: Alerta màxima al Tibet pel risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la descomunal esllavissada de divendres.
26: Les autoritats xineses adverteixen que el nou llac que s'ha format podria trencar-se en els pròxims 3 dies i provocar una altra gran riuada. El balanç oficial de la tragèdia que ha afectat el Tibet i el Nepal és de més de 400 morts i 1.400 desapareguts.
6: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
1: I a Catalunya avui augmenta el risc d'incendi. Tenim 178 municipis de 21 comarques que estan en risc molt alt.
27: Mentre continua descontrolat el foc de l'Albufera a València, que ja ha calcinat 31 hectàrees i ha obligat a evacuar preventivament els veïns del Saler i diversos càmpings de la zona. Juan Carlos Valderrama, conseller valencià d'Emergències.
7: Está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
1: I si us heu aixecat d'hora, heu pogut veure l'eclipsi lunar parcial.
26: El punt màxim del fenomen ha sigut a tocar d'un quart de set, quan el 93% de la Lluna ha quedat tapada per l'ombra de la Terra. El divulgador científic Joan Anton Català fa uns minuts aquí al Matí Catalunya Ràdio.
8: Però ha estat un parcial d'un 96%. Vol dir que no tota la Lluna ha quedat ocultada i ha quedat il·luminadeta un trosset, que és aquest trosset que es veu en les fotografies a la part superior dreta, però tot això ha estat preciós. La Lluna s'anomena Lluna de Sang perquè queda feblement il·luminada.
1: I Spider-Man, Brand New Day, l'última pel·lícula del superheroi, ja és la pel·lícula més taquillera d'aquest any a Catalunya.
27: A més, està un pas de superar Titanic i entrar al top 5 de les cintes que més diners han recaptat als cinemes catalans.
9: Avui tindrem un temps marcat ja per l'estabilitat, amb una miqueta de mestral que ha entrat les últimes hores. La temperatura ha baixat una miqueta i les màximes, la temperatura de migdia, també tendirà a la baixa. En un dia marcat pel sol i un cap de setmana també marcat pel sol, però amb les temperatures que seran més altes.
1: I el trànsit a aquesta hora, com el tenim? Mariluz, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs es manté la circulació plàcida en aquest últim divendres d'agost. Continua intensificant-se la circulació als voltants de Barcelona, però de moment sense retencions i, segons informa Trànsit, tampoc no hi ha incidències.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
10: Fins ara.
1: I el transport públic, com el tenim? Silvia Andrés, bon dia.
11: Bon dia. Rodalies i els retards habituals, però cap incidència rellevant. Destacar que el tren que tenia previst arribar a Barcelona des de la plana Picamoixons a les 8:37 circula amb mitja hora de demora.
1: Gràcies, Silvia. Fins ara.
12: Allà al carrer, acordonat pels Mossos d'Esquadra.
13: Aquest estiu, crims.
12: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
13: A Catalunya Ràdio.
14: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
13: Posem llum a la foscor.
15: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
13: Què va passar? Qui ho va fer?
16: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
28: Ho sabem.
13: I per què?
29: No sé per què cogí el martillo i el pegue.
13: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
15: Comencem.
3: Catalunya Ràdio.

0: En un parell de minuts arribarem a les 8 del matí. Aquests dies hem aprofitat per si algú volia dedicar alguna cançó a algú, doncs que ho féssiu. Ens heu enviat notes de veu. Moltes, moltes, moltes gràcies a tots els oients i les oients que hi han participat. L'última que dedicarà una cançó, de moment, és l'Imma.
1: Hola, bon dia. Soc la Imma i voldria dedicar una cançó de Bruno Mars i Lady Gaga a la meva parella Josep, que el diumenge és el seu aniversari, i a la meva fillola Ingrid, que és el seu sant. Felicitats. Va ser un dia ben xulo.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon divendres. No només és divendres, és 28 d'agost, s'acaba l'agost, s'acaba el mes per excel·lència de les vacances, i això vol dir, entre d'altres coses, operació tornada. Encarem l'últim cap de setmana de moviments a les carreteres. Ànims amb els que torneu de vacances. La veritat és que l'avantatge de la bona notícia és que l'últim dia d'agost és dilluns, per tant, els desplaçaments es podrien fer d'una manera més esglaonada, però val la pena mantenir la prudència a les carreteres perquè són aquests desplaçaments, els de tornada a casa, que tendeixen a ser més curtets i és on es baixa més la guàrdia. Hi ha una altra mala notícia, també, amb els que agafeu el cotxe. L'operació tornada es farà amb la gasolina i el gasoil pels núvols. Els combustibles s'han encarit un 20% des de començaments de juliol. De fet, si agafem totes les setmanes d'estiu, les 8 últimes setmanes, cada setmana, el combustible ha estat més car que la setmana anterior, però és que és més flagrant en el cas del dièsel, que acumula un encariment de pràcticament el 24%. Això ve d'una tendència global, però s'ha vist accentuat perquè, com sabeu, a principis de juliol va decaure la rebaixa de l'IVA del 10%. En fi, aquesta és la situació avui. Ànim, sobretot, i molta, molta prudència si agafeu el cotxe. Però, Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Pel que fa al temps, què n'hem d'esperar?
1: Doncs tranquil·litat, estabilitat atmosfèrica per aquest cap de setmana. Serà un cap de setmana final d'estiu, o final d'agost, vaja, de bàsicament sol. Avui estan retirant-se, acabant de marxar els núvols. Aquest matí encara amb un cel una miqueta entrenyinat, amb núvols alts a les costes central, a les comarques gironines, al Pirineu, però ja es van trencant aquests núvols i s'imposarà el sol a tot el dia. I un altre canvi, el color del cel, perquè la pols en suspensió també s'allunya i avui, de mica en mica, el cel s'anirà veient més i més blau, i també passarà el cap de setmana de sol, de cel blau i de temperatura no pas massa alta, és a dir, què més podem demanar?
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara, una abraçada. Què més podem demanar, diu? En fi, 8 i 3 minuts. Avui, que el dia comença pendents de diverses qüestions, una d'elles s'està fent cada cop més gros, aquesta protesta independentista després de l'agressió a un noi, una agressió policial, a un noi que portava una estelada al partit de l'Elx de la setmana passada. Ahir es va fer una convocatòria a mostrar les estelades abans del partit del Barça amb l'Atlètic Club al Camp Nou, i realment va haver-hi un moment que hi havia una imatge que feia temps que no es veia, com a mínim al Camp Nou, amb moltes, moltes estelades, moltes banderes independentistes i diversos partits polítics que, com Esquerra o Junts, que justament demanen al govern espanyol que doni explicacions per què es retiren les estelades en alguns aficionats, molt especialment en alguns desplaçaments del Barça. Per cert, avui, ja que parlem del Camp Nou, avui, a partir de les 12, celebrem els 50 anys de transmissions esportives en català i acomiadarem també la temporada d'estiu. Això serà l'Spotify Camp Nou, amb una celebració a partir de les 12, amb tots els realitzadors de la casa, una celebració presentada pel Ricard Ostrell i el Francesc Garriga. Si voleu venir i de pas veure el Camp Nou per dins, 93-201-7474, 93-201-7474, des de ja mateix, invitacions per venir en aquesta celebració dels 50 anys de futbol en català, de la temporada d'estiu i de la nova temporada de Catalunya Ràdio, a partir de les 12, a l'Spotify Camp Nou. 93-201-7474. A banda d'això, altres qüestions de les últimes hores. No consten incidents a Ceuta i tornarem en directe avui al matí de Catalunya Ràdio per saber com han anat aquestes últimes hores després que ahir hi haguessin aquests incidents en què diverses persones van anar a la platja, on hi ha algunes de les persones que van arribar a Ceuta procedents del Marroc des de fa pràcticament un mes i van cremar directament el campament que tenen aquestes persones allà. És veritat que la policia abans les havia desallotjades precisament per evitar enfrontaments amb veïns. Insistim que aquesta nit no consten incidents, però hi ha un neguit molt, molt evident per part del govern de Ceuta i del govern espanyol que això sigui un esclat de violència que vagi a més. De fet, des del govern espanyol se n'ha responsabilitzat en part el Partit Popular i, per exemple, la visita que hi feia José María Aznar. A banda d'això, un altre dels titulars del dia és que els jubilats poden tornar a treballar com a autònoms des d'avui mateix i mantenir part de la pensió. El govern espanyol culmina així les reformes del sistema amb incentius perquè els treballadors allarguin la vida laboral. Aquest serà un dels temes del dia, també a les 6 i 5 minuts. Insistim, que a partir de les 12, celebració dels 50 anys de transmissions esportives en català, comiat a la temporada d'estiu, benvinguda a la nova temporada de Catalunya Ràdio, a Spotify Camp Nou, amb l'Ostrell, amb el Garriga, a partir de les 12, si voleu venir, i de pas veure el Camp Nou, 93-201-7474, 93-201-7474. A les 8 i 5 minuts. Comencem aquest divendres al matí de Catalunya Ràdio. El que dèiem, de seguida tornarem en directe a Ceuta per veure com han anat les últimes hores. Ara per ara no consten incidents aquesta nit, després d'una jornada, doncs, francament complicada i, per què no dir-ho, molt, molt desagradable que vam tenir ahir. Algunes persones van arribar a calar foc al campament que...

0: alguns migrants mantenen encara ara a les platges de Ceuta. També va haver-hi aquestes corredisses i aquesta tensió que sentien quan hi havia les operacions de la Creu Roja per repartir menjar i beguda a les persones que hi havia en aquestes platges. Però és que, a més, van haver-hi alguns d'aquests manifestants, els que van anar després a cremar les pertinences d'aquests migrants a la platja, alguns d'aquests manifestants van arribar a bloquejar el pas dels camions de la Creu Roja que reparteix ajuda i menjar als migrants amb el crit, ara el sentireu, la Creu Roja és una màfia. També crits de Ceuta Unida Jamás Será Vencida, ara els heu sentit, però sobretot aquest primer, la Creu Roja és una màfia. És important que, malgrat la presència de la policia, és important dir que, malgrat aquest desplegament policial, els manifestants van aconseguir retenir durant 2 hores els vehicles amb ajuda humanitària. 2 hores. De fet, han hagut de canviar de ruta, seguint les indicacions de la policia, i poder fer el repartiment de menjar i de beguda, tard, però el van poder fer. Per tot plegat, hi ha un cert neguit, molt especialment a les autoritats, que ja parlen directament de risc d'esclat social. Francesc Soler, bon dia.
1: Bon dia, Freddy. Els manifestants van irrompre i a la platja on malviuen centenars de migrants, poc després que la policia l'hagués desallotjada per evitar precisament possibles enfrontaments amb els veïns. Els mateixos agents van disparar salves per dissuadir els manifestants. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per la Crisi, ha condemnat aquest atac.
2: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
1: El govern de Ceuta ha fet una crida a la calma a través de les seves xarxes socials, on ha publicat un missatge en què es podia llegir Ceuta som tots, no a la violència, sí a la unió.
0: Per tant, tenim aquesta situació francament fràgil, francament delicada. Recordem que ja fa un mes ben bé que milers de persones van arribar a Ceuta procedents del Marroc. No està clar encara, un mes després, quantes n'hi queden. Uns parlen de 2.000 persones, d'altres de molts més, de 4.000 o fins i tot de 5.000 persones que continuen als carrers de Ceuta. I és per això que des del govern espanyol s'assegura que aquí el que cal evitar és d'alguna manera llançar més benzina al foc. Segons l'executiu de Pedro Sánchez, això és el que va passar ahir amb la visita i la desfilada per Ceuta d'Aznar.
3: Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional. La soberanía nacional no tiene vacaciones.
0: La sobirania nacional no fa vacances, deia José María Aznar, apostant per la línia dura amb les persones que continuen a Ceuta després d'aquesta entrada massiva d'ara fa tot just un mes. I, de fet, si ho recordeu, l'expresident Aznar, que encara té en el seu currículum tot aquell incident de l'illa de Perejil, de l'illot de Perejil, perquè allò és un illot, en què es va enfrontar directament amb el Marroc, doncs ahir justament Aznar, a qui habitualment s'associa amb aquesta línia dura amb l'executiu de Rabat i fins i tot amb la monarquia, ahir tornava.
3: Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el futuro de España.
0: És una de les imatges de les últimes hores, Aznar passejant-se per Ceuta i fent aquestes declaracions. Arran d'això, el PSOE ho ha qualificat tot plegat de provocació i diu que això no ajuda a resoldre aquesta crisi. Justament avui, parlant del Partit Socialista, el president Pedro Sánchez encapçala el comitè especialitzat sobre Ceuta amb 11 dels seus ministres, alguns dels quals també tenen cita al Congrés on han de comparèixer. Madrid, Pol Abrujats, com estàs? Bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia.
0: Entre ells, segurament el més destacat és el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Després de les diferències de versions que tant s'han comentat amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, bàsicament sobre si va haver avís o no dels serveis secrets del CNI.
4: Sí, perquè segons la versió de Robles, el CNI va avisar el Ministeri de l'Interior d'un repunt d'entrades nedant a Ceuta, però també reconeix que l'entrada del 30 de juliol els va desbordar i Marlaska admet que tenia avisos de moviments a la frontera, però cap prou important per actuar amb previsió. Fins ara ha dit això.
5: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
4: I aquesta és la clau. Quina informació tenia la policia i la Guàrdia Civil, si van mantenir els avisos o si és que la informació que els va donar el CNI, com diu Robles, no era prou rellevant. Avui al Congrés, l'oposició, però també els aliats parlamentaris de Sánchez estiraran aquesta polèmica i s'haurà de veure, Freddy, si Marlaska alimenta les diferències amb Robles o si hi tanca files i coordinen aquest relat. Fins ara la Moncloa ha fet costat al ministre de l'Interior, a Marlaska, tot i que neguen contradiccions amb la ministra de Defensa. serà un dia llarg avui al Congrés perquè comença Marlaska a les 9, però després compareix el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i a la tarda ho fa la ministra de Migracions, Elma Saiz.
0: Doncs aquestes compareixences avui que seguirem aquí a Catalunya Ràdio amb aquestes compareixences aquest dia llarg, com deia la Paula Brujats. És un dels fronts que tenim ara mateix, el front de la gestió política, de tota aquesta crisi, què se sabia, quan se sabia, si es va fer prou, si no es va fer prou, què sabia el Marroc, per exemple, què sabia el CNI, tot això són preguntes que fa un mes que continuen pendents i que encara no han acabat de resoldre's. Però després hi ha la qüestió més aviat social, diguem-ne, no només per aquests incidents que ara comentàvem, sinó per la qüestió dels menors, dels nanos menors d'edat que continuen a Ceuta i que això continua empantanegat des de fa molts dies. De fet, Paula, les comunitats governades pel PP i Vox continuen arrossegant els peus a l'hora d'acollir-los.
4: Sí, totalment. Davant del col·lapse que hi ha a Ceuta i d'aquesta falta de places, el govern espanyol el que vol fer és traslladar d'urgència nens i nenes cap a la península, mentre es gestiona des de les comunitats autònomes les seves repatriacions, això sempre en els casos que es pugui. La ministra d'Infància, Cira Rego, va reclamar ahir a la reunió que va tenir amb les comunitats la complicitat, la solidaritat dels governs autonòmics que s'ofereixin per acollir voluntàriament menors i per accelerar tots aquests trasllats, però, com tu deies, no se'n va sortir. El PP i Vox es neguen a debatre-ho i la ministra els ho retreu.
6: ¿Qué están sugiriendo? Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos, esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo, francamente, creo que es insostenible hacerlo en Ceuta.
4: I el Ministeri ha donat dades per demostrar que és molt difícil el que reclama el PP, retornar els menors als seus països d'origen. En l'últim any, el govern espanyol ha demanat al Marroc el retorn de 600 menors migrants i no ha obtingut resposta en cap cas. El Marroc no ha contestat ni un sol expedient.
0: Això és simptomàtic, també. Gràcies, Paula. Fins ara.
4: Bon dia, adéu.
0: I encara una previsió avui relacionada amb la qüestió de Ceuta. El Poder Judicial, el Consell General del Poder Judicial, aprovarà avui un reforç per les places civils i d'instrucció de Ceuta.
1: Sí, la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 16 agressions sexuals a Ceuta, 17 víctimes, la majoria dones menors d'edat. 6 de les víctimes tenen entre 14 i 17 anys. Pràcticament totes les víctimes de les agressions són persones que van entrar a Ceuta a partir del 30 de juliol.
0: 16 agressions sexuals, Sense agressions sexuals, majoritàriament a menors a Ceuta en tots aquests dies. En fi, ara mateix falten 2 minuts per arribar a 9:15.

0: I un altre dels temes del dia és que a poc es va recuperant la normalitat, es van acabant les vacances, els que n'heu fet, i això es nota també en l'àmbit polític, perquè el govern de Salvador Illa reuneix avui i demà al monestir de les Avellanes, a la Noguera, per engegar de manera formal el curs polític. A banda de la vaga d'educació o el caos de Rodalies, les polítiques d'adaptació al canvi climàtic centraran bona part d'aquesta trobada. Jordi Corbà.
1: Salvador Illa ha convertit en tradició reunir de manera informal el seu govern al començament del curs polític. Per primera vegada ho fa a les Terres de Lleida. El president i els consellers posaran fil a l'agulla a les polítiques per fer més resilient l'entorn natural i urbà al canvi climàtic, amb la gestió dels boscos com a prioritat. Abans de trobar-se amb el seu govern, Illa firmarà un acord amb els presidents de les quatre diputacions en matèria de gestió forestal i prevenció d'incendis. L'executiu arrenca el curs polític amb assignatures pendents, com el conflicte al sector educatiu i els problemes de mobilitat amb Rodalies al capdavant. Pendents del nou finançament a Madrid i amb el pressupost aprovat tot just abans de vacances, el govern haurà d'accelerar també el ritme els últims mesos de l'any per executar les inversions i complir els compromisos amb els socis parlamentaris. Des d'Os de Balaguer, Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Jordi. Aquesta, d'alguna manera, aquesta reunió engega en molt bona mesura el curs polític, que s'està reactivant poc a poquet, però hi ha un tema que està centrant molt l'actualitat política, les declaracions i les contradeclaracions, i que té a veure amb el futbol.
2: Doncs amb un aspecte gairebé ple i, sobretot, el que més crida l'atenció, com ens podíem esperar, el Camp Nou, la graderia plena d'estelades, els dos gols al lateral a tribuna i al lateral de tribuna, a més de les estelades que porta la gent, dues estelades gegants també desplegades ara mateix als videomarcadors. La gent ha desplegat aquestes dues estelades.
3: És evident que des que es va tornar al Camp Nou no ho havíem vist. A Montjuïc jo crec que un desplegament d'estelades com aquest tampoc, i potser ens hauríem de remuntar, no sé, a èpoques més pròximes.
0: L'Spotify Camp Nou es va convertir en un mar d'estelades per defensar la llibertat d'expressió i censurar l'actuació policial a Elx contra el jove aficionat que portava una bandera independentista. Per cert, que s'ha criticat molt la retransmissió i la realització que en va fer DAZN, perquè van ser unes imatges que no es van veure per la televisió, aquest desplegament de desplegades als minuts previs a començar el partit. Sí que se'n va parlar després, en va parlar, per exemple, un dels protagonistes, Pau Cubarsí.
4: I al final ha sigut una decisió de club d'on no fer jo. També em sembla bé per lo que va passar a Elx, que jo crec que és una cosa que no pot tornar a passar, no pot haver-hi aquest excés de força, però bueno, jo crec que el Barça també hi ha fet el comunicat i ara esperem a veure la resposta.
0: És el que deia Pau Cubarsí en relació a la cancel·lació també de l'homenatge que el club tenia previst fer als jugadors com ell, que van guanyar el Mundial. Davant de tot això, aquesta presència d'estelades també és simptomàtic perquè les entitats independentistes s'hi havien mobilitzat i s'hi havien mobilitzat molt, Francesc.
5: Sí, una part de les estelades que es van exhibir, de fet, les va distribuir l'Assemblea Nacional Catalana als accessos al camp. El president de l'ANC, Josep Vila, demanava donar continuïtat a les protestes.
6: Omplir els estadis amb estelades i no només el Camp Nou. Fem una crida a tot el país a desplegar estelades en els estadis esportius i lluir-les amb tanta dignitat com sigui possible.
5: Amnistia Internacional també ha reclamat una investigació independent de l'agressió policial a l'aficionat abans del partit de l'Elx.
0: A més, això, com dèiem, també ha tingut un esclat important en l'esfera política, molt especialment dels partits independentistes. Esquerra ahir va registrar al Congrés una proposició de llei perquè el govern espanyol adopti les mesures necessàries per garantir que cap instrucció no impedeixi l'exhibició d'estelades.
5: Els republicans també demanen que l'executiu de Pedro Sánchez enviï al Congrés un informe detallat sobre les actuacions per protegir la llibertat d'expressió als recintes esportius. Junts, que va ser el primer partit a moure's un cop va transcendir el vídeo de l'actuació policial a Elx, va registrar dilluns una bateria de preguntes al Congrés, i la CUP ha animat la ciutadania a posar estelades a finestres i balcons.
0: Avui el diari El País treu una frase que és molt simptomàtica d'aquesta història. El diari assegura que en un missatge de dimecres del Consell de la República, un dels missatges deia: el noi d'Elx ha estat un revulsiu. És a dir, que això explicaria l'arrenglerament dels partits independentistes i aquesta mobilització de l'Assemblea Nacional Catalana, que feia temps que no vèiem, i tot això a les portes, evidentment, de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Ho anirem explicant aquí tot a Catalunya Ràdio i al Matí de Catalunya Ràdio. Encara, però, un parell de coses més de futbol, de la cara més fosca del futbol, la primera.
7: Well, FIFA Football Enterprise, or FFE, is actually a proposal an offer, it's part of...
0: És notícia de les últimes hores. La UEFA prepara accions penals contra Gianni Infantino, accions penals per aquella intenció d'aquest estiu del president de la FIFA de privatitzar part del Mundial.
5: El principal organisme del futbol europeu ha presentat ja una sol·licitud per accedir a proves i escrits que es fan servir en un procés judicial a Suïssa contra Infantino. La UEFA acusa el president de la FIFA de textualment mala gestió criminal. En concret, assegura que va plantejar el pla per donar entrada a inversors privats de la FIFA amb la finalitat d'enriquir-se.
0: Ja és habitual que la UEFA i la FIFA no es portin especialment bé, però estem parlant d'accions penals, eh? És a dir, que la UEFA presentaria accions penals contra la FIFA. Recordeu que la FIFA es va deixar córrer aquest pla per donar inversors, per donar entrada a inversors privats, però la UEFA va dir que no en tenia prou, que havia perdut la confiança absolutament en Gianni Infantino i que no participaria en el Mundial, d'alguna manera forçant la sortida de l'actual president de la FIFA. I encara una cosa més, parlant de futbol, també de sospites, també de presumptes irregularitats, l'Ajuntament de Madrid, ara, ha començat el procés per requalificar terrenys de la ciutat esportiva del Reial Madrid. Estem parlant de pràcticament 458.000 metres quadrats que es destinaran a oficines, a hotels, a botigues, a un hospital i a una universitat privada. No transcendeix, evidentment, quants diners pot costar tot això, però és una requalificació que ja han portat el PSOE i a més Madrid a qualificar d'un nou, com es diu en castellà, pelotazo, que beneficia el club que presideix Florentino Pérez, constructor, que, evidentment, no és la primera vegada que hi ha un incident d'aquestes característiques. En fi, aquestes notícies relacionades amb el món del futbol, eh? Que, per cert, avui, a partir de les 12, recordem, celebrem els 50 anys de transmissions esportives en català i, de pas, acomiadarem la temporada d'estiu amb una celebració a l'Spotify Camp Nou, dirigida i presentada pel Ricardo Estrell i el Francesc Garriga. A partir de les 12, si voleu venir, encara teniu temps. 93-201-7474, 93-201-7474. De seguida, els bàsics del matí.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
9: M'expliques un conte, papa?
10: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
11: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
8: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.

0: Són les 8 i 20 minuts, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Un moment de repassar els bàsics del matí amb la Sílvia Solanes, el Pol Foradada i la Marta Viana. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Malauradament hem de tornar a parlar de la rierada de dimecres del Tibet i el Nepal. El balanç de morts continua augmentant, ja són 468. Ara mateix hi ha alerta màxima al Tibet pel risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la descomunal riuada o riarada de dimecres.
1: Les autoritats xineses adverteixen que el nou llac que s'ha format podria trencar-se en les properes hores i provocar una altra gran riuada. El govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu.
0: De fet, fa ben pocs minuts que la policia del Nepal ha llançat una alerta per inundacions després d'haver estat informada del trencament en territori xinès d'un llac creat justament per aquesta esllavissada de dimecres, per aquesta glacera. I s'ha enviat aquesta alerta i aquest risc d'aquesta nova esllavissada o d'aquesta nova inundació. De fet, la Xina ha suspès les operacions de rescat durant ben bé dues hores precisament pel risc d'això. Ho seguirem en directe. En qualsevol cas, tot això té una dificultat afegida, que és que tot això que estem explicant s'ha de combinar amb les feines dels equips de rescat que continuen treballant sobre el terreny per trobar supervivents.
2: Tot i que encara no s'ha pogut accedir a totes les zones devastades, ja hi ha 1.400 persones desaparegudes. Unes 500 són turistes i d'aquestes n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
3: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
0: També és notícia de les últimes hores que el Ministeri d'Exteriors del Nepal ha dit que no necessita ajuda estrangera per les feines de recerca i rescat. Diu que, de moment, literalment, ja fan amb els seus equips. Parlem d'incendis i tornant a casa. Continua descontrolat, malauradament, el foc que crema a l'Albufera, tocada a València.
4: Bombers i exèrcit treballen per controlar aquest incendi que ja ha calcinat 31 hectàrees al Saler. S'ha ordenat l'evacuació preventiva, de fet, dels veïns d'aquesta pedania i també dels càmpings propers a través d'un missatge S-Alert. L'Ajuntament de València ha habilitat 2 espais per acollir la 50ª d'afectats. Sentim Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i Interior de la Generalitat Valenciana.
5: Està actiu, l'incendi està activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
0: A Catalunya, l'escenari pel que fa als incendis és notablement millor del que era a principis d'estiu, no cal dir-ho, però, tot i així, tenim 178 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi.
1: Sí, els agents rurals demanen extrema la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i l'Occidental, però també cap a la costa, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre.
0: Per cert, que han deixat en llibertat amb càrrecs un home detingut per la seva possible relació amb l'incendi d'aquesta setmana a Collserola. Seria un suposat piròman, estaria relacionat també amb la crema de contenidors. Està en llibertat amb càrrecs. El foc de Collserola, recordem, va cremar 57 hectàrees. Ja ha estat una de les notícies de la nit, de fet, de la matinada, perquè si heu matinat, potser heu vist que la Lluna presentava un aspecte molt diferent. Hem tingut un eclipsi lunar parcial del 96%, com ens ho explicava aquí al matí de Catalunya Ràdio l'astrofísic Joan Anton Català.
6: Si estiguessis allà a la Lluna, estaries veient un eclipsi de Sol. Estaries veient com la Terra oculta el Sol i et deixa d'arribar llum. I dius, doncs, si no hi arriba llum, com és que la Lluna queda de color vermell? Doncs no és per les fogueres de la gent que hi ha allà, sinó és per la llum que li envia l'atmosfera de la Terra, una llum molt afablida.
0: Aquest eclipsi lunar que hem tingut aquesta nit i que hem pogut veure, el que heu pogut veure si heu matinat com nosaltres, diguem-ne, a les 8 i 24 minuts també expliquem un altre dels titulars de la jornada. Arrenca l'operació tornada de les vacances d'agost i això ja de per si és mala notícia, però encara és pitjor notícia haver d'agafar el cotxe amb la gasolina i el gasoil pels núvols.
2: Els combustibles s'han encarit un 20% des del començament de juliol, en el cas del dièsel és gairebé un 24%. Tot respon a una tendència global, però també per la desaparició a principis de juliol de la rebaixa de l'IVA.
0: Doncs sobre això, Unió de Pagesos demana justament que es torni a baixar l'IVA. Demana que l'IVA del 10% es recuperi com a mínim pels usos agrícoles.
4: Segons el sindicat, l'augment dels preus del combustible posa en risc la viabilitat d'algunes explotacions. Raquel Serrat és coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
7: És una manera de que la pagesia no ha d'incrementar aquest seu augment de costos de producció en els productes que produeix. Per tant, el ciutadà doncs, també també en surt beneficiat.
0: I encara parlant de cotxes, només 5 de les 12 àrees de servei de l'AP7 a Catalunya tenen endolls per carregar el cotxe elèctric. Això malgrat que totes estan obligades per llei a posar-ne, perquè superen els 5 milions de litres de carburants venuts cada any. Roger Santaló.
4: Els responsables de les benzineres diuen que no els surt a compte instal·lar carregadors, perquè les concessions són per a 5 anys. Però aquest incompliment de la normativa complica el pas dels cotxes elèctrics per l'autopista, perquè no tenen prou punts de recàrrega habilitats. I els usuaris es queixen.
8: Aniria molt bé poder tenir punts de recàrrega en el trajecte de l'autopista.
9: Ja saps on són, a quins punts pots carregar i planifiques la ruta segons aquests punts de càrrega també.
10: Home, jo penso que està molt malament, perquè és que a part, si surts d'aquí de Catalunya o d'Espanya, n'hi ha carregadors a totes les autopistes. Aleshores, aquí és un tema precari encara.
4: El problema s'agreuja a Tarragona, on no hi ha ni un sol punt de càrrega a les àrees de servei de l'AP7. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I ja que parlem d'energia, tenim un conflicte bastant important entre el govern espanyol i les empreses que volen impulsar centres de dades de la intel·ligència artificial. Bàsicament, en aquestes empreses, en aquests centres, no els agrada ni gota la regulació que els ha posat Pedro Sánchez.
1: El Consell de Ministres ha aprovat un decret que endureix els requisits que hauran de complir els projectes de centres de dades, sobretot els mediambientals. Per exemple, hauran de produir un volum d'energia renovable equivalent al 80% del seu consum energètic.
0: Aquestes i altres mesures han fet que, com dèiem, la patronal espanyola dels centres de dades ja hi hagi carregat.
2: Assegura que Espanya no es pot permetre ser el mercat europeu més difícil perquè, segons diu, això els deixarà en un desavantatge competitiu.
0: En parlarem avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el professor d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica de la Universitat de Barcelona, Cristian Fàbrega, però sí que és important dir que l'argument del govern espanyol és que aquests centres es mengen molta energia. De fet, hi ha moltes protestes arreu del món al voltant d'aquesta situació. Per exemple, Erin Brockovich, la de la pel·lícula, està fent d'activista al voltant d'aquesta qüestió, centrada en la despesa energètica d'aquests centres de dades. Ara fa uns dies, aquí al Matí de Catalunya Ràdio, parlàvem amb el físic Román Orús, que és l'únic espanyol que forma part del grup de Nacions Unides sobre intel·ligència artificial, i ens reconeixia que efectivament és un problema.
11: Un dels grans problemes de la intel·ligència artificial, des d'un punt de vista científic, fins i tot, no?, és el consum energètic. És extraordinàriament ineficient. Vull dir, tenim una tecnologia ara mateix que realment ens està portant a un nou desenvolupament industrial, no? Estem parlant d'una nova revolució industrial, d'una revolució tecnològica, etc. I és realment impressionant tot el que es pot fer, però el que encara no ens acabem de donar compte és que aquesta tecnologia és realment molt dolenta.
0: I parlant de regulació, Brussel·les exigeix a Meta protecció per als menors europeus després del pacte extrajudicial als Estats Units.
4: I és que l'acord afecta només als Estats Units, on Facebook o Instagram hauran d'introduir limitacions als adolescents. Al marge de si arriben o no aquestes mesures, el psicòleg expert en addiccions a les pantalles, Marc Massip, aplaudeix els nous compromisos de Meta.
12: Deia, no, els pares han d'educar els fills i, escolti, si el problema fóssim els pares, no caldria canviar l'algoritme. No, és que els adolescents, miri, si el problema fossin els adolescents, no caldria fer aquests límits. I si el producte que venen fos inocu, no estaríem parlant de 17 milions de dòlars.
0: Així ens ho explicava el Marc Massip aquí al Matí de Catalunya Ràdio. I ja que parlem dels Estats Units, en plena guerra comercial amb el Canadà, Donald Trump ha firmat un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit entre els dos països, i dir-ne, a partir d'ara, Llac Amèrica.
1: Una provocació que el president dels Estats Units ha exhibit en un acte a la Casa Blanca, on fins i tot ha anat una mica més enllà.
13: El canvi a Llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
1: El primer ministre del Canadà ha respost a Trump a través d'un missatge a la xarxa social X, on ha dit que digui el que digui Trump, els canadencs continuaran anomenant-lo Llac Ontario.
0: No deixem els Estats Units perquè el país es va preparant ja pel 25è aniversari dels atemptats de l'11 de setembre.
2: Al marge dels actes d'aniversari que es preparen a Nova York i Washington, just ara s'ha sabut que el 2028 es jutjarà el suposat cervell dels atemptats, Khalid Sheikh Mohammed, fa 20 anys, que està tancat a la base militar de Guantánamo.
0: I encara parlant de l'11 de setembre.
14: My name is Tanya Head, and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
15: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community, I'm not allowed to talk about her.
0: El director Quique Maillo recupera en un documental la història de Tanya Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York, ara, com dèiem, fa 25 anys.
4: La supervivent, l'11S va ser només al principi, una cinta en participació del 3CAT, s'estrena avui als cinemes, es podrà veure també al Sense Ficció.
0: Òscar Callao.
16: El cas es va destapar quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant del col·lectiu de supervivents del dels atemptats de l'11S a les Torres Bessones. El New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat era Alicia Esteban, nascuda a Barcelona. El seu relat emotiu i dramàtic va colpir la societat sobre un drama que en realitat no havia viscut. Sentim el director Quique Maillo en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona o dir que el teu promès va morir a aquella torre és immoral, però ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions.
16: La supervivent també es podrà veure a Filmin a partir de l'11 de setembre, dia del 25è aniversari dels atemptats. Barcelona, Òscar Callau, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això mentre Noruega continuen pendents de l'estat de salut del rei.
1: Harald V, de 89 anys, està ingressat a Oslo i, segons l'hospital, està molt greu davant de l'hospital. S'hi han concentrat moltes persones per esperar notícies i dipositar-hi flors.
0: Parlant de famílies reials, avui fa 30 anys clavats del divorci de Lady Di i allà llavors príncep Carles, no cal ni dir-ho. Una de les separacions més sonades de la història de les cases reials. De seguida repassem altres titulars pendents. Ara mateix passa un minut de 8:45 del matí al Matí de Catalunya Ràdio. Cop d'ull a la mobilitat. Sílvia Andrés, bon dia de nou.
18: Bon dia. Destacar que a causa d'una incidència tècnica d'un tren a l'entrada de l'estació de Girona, els trens amb destinació Barcelona-Sants circulen amb retards que poden superar els 30 minuts. També hi ha retards a la línia R1 que poden arribar als 10 minuts. Així mateix, el tren que havia d'arribar a Barcelona des de la plana Picamoixons a les 9 circula amb 31 minuts de demora. Pel que fa a l'aeroport del Prat, opera amb normalitat.
0: I les carreteres, com les tenim? Mariluz García, bon dia.
19: Hola, bon dia de nou. Les carreteres força tranquil·les. Només veiem encara circulació lenta a l'autovia 2 a l'altura de Jorba, en direcció Barcelona, i és que recordem que en aquest tram s'estan fent obres importants que desvien la circulació a la resta, força comoditat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
19: Fins ara.
20: Fica aquí, eh?
21: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, què ens expliques? Bon dia.
22: Molt bon dia. Doncs que torna el cel blau, torna l'estabilitat i aquest cap de setmana serà un cap de setmana de sol i de temperatura molt moderada. I avui es nota aquest canvi, aquesta tendència. Encara hi ha núvols alts, que són presents sobretot a la costa central, a les comarques gironines, al Pirineu, però s'imposa ja el sol a les comarques de Ponent i la tendència serà que el sol acabi doncs, fent-se present gairebé a tot Catalunya a partir de migdia. Malgrat tot, no hi haurà una pujada de temperatura en general. Aquesta entrada de vent de mestral que s'ha donat durant les últimes hores farà que les màximes quedin avui al voltant dels 30 graus, 31, allà on pugin vent, excepte la Costa Daurada, on aquí sí que encara s'arribarà fins als 32, 33 graus. Al cap de setmana ja ho diem, estabilitat atmosfèrica, cel blau i cap de setmana de sol i de temperatures molt, molt moderades.
23: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:45 de nou al Matí de Catalunya Ràdio. Encara algun titular més. El periòdico avui explica que la justícia ha admès a tràmit dues denúncies contra el conegut promotor musical Martín Pérez.
2: Qui va ser creador, entre d'altres, dels festivals de Cap Roig o Jardins de Pedralba, s'enfronta a demandes per apropiació indeguda, administració deslleial o falsedat documental. Els fets es remuntarien al 2019, quan Pérez buscava finançament per les seves iniciatives musicals. Els denunciants són una persona i una empresa que van aportar en total 800.000 euros. L'any passat van comprovar que Concert Studios, l'empresa de Pérez, no els tornaria els diners.
0: Tot això mentre a Villena, a l'Albi Nalupó, no acaben de pair encara, amb llàgrimes incloses, ara ho sentireu, el robatori al museu d'un tresor de l'edat de bronze únic a Europa, Marc Ruiz.
24: Els lladres es van emportar 66 peces d'or i van deixar els objectes que eren d'altres materials. Van entrar al museu a 4:45 de la matinada forçant una finestra blindada i tota l'operació va durar menys de 5 minuts. El tresor de Villena és un conjunt de braçalets, bols i ampolles d'or, plata, ambre i ferro de fa 3.000 anys. Pel municipi és una gran pèrdua, com explica l'alcalde Fulgencio Cerdán.
25: Estamos absolutamente desolados. Yo estoy hasta temblando. La verdad es que los que somos de Villena, esto... lo destroza, es parte de nuestro patrimonio.
24: També s'investiga si els autors són membres d'una banda especialitzada a sostreure patrimoni històric que podria haver actuat en un museu de Badajoz i un altre d'Albacete. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. Ha mort a l'hospital, d'altra banda, l'home de 63 anys a Torelló, que va ser pallissat a casa seva el passat 10 d'agost.
4: Els presumptes responsables, un home i una dona de 46 i 50 anys respectivament, ja són a presó preventiva i sense fiança. La causa continua oberta perquè es descarta que el mòbil de l'agressió fos un robatori.
0: I el jutge també ha enviat a la presó dues persones detingudes per la mort violenta d'un home a la Ràpita en una baralla de grup.
1: Els dos investigats de 32 i 34 anys es van presentar voluntàriament a la comissaria dels Mossos d'Amposta. La víctima va rebre una punyalada durant una baralla la matinada de diumenge.
0: I Nacions Unides investigarà la mort de Ratko Mladic, el conegut com a carnisser dels Balcans, condemnat a cadena perpètua pels crims de guerra i genocidi per la guerra dels Balcans. Ha mort a La Haia als 83 anys, Ignasi Abad.
3: L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia era conegut com el carnisser dels Balcans i complia cadena perpètua a La Haia pel setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats el 1995. El periodista expert en la zona i exdelegat del govern als Balcans, Erik Haug, ha explicat a aquesta casa que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda aquella època.
5: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades i, com us deia, moltes víctimes que encara estan, encara l'11 de juliol, estan enterrant les restes dels ossos de les seves famílies.
0: Ignasi Abad, pel matí de Catalunya Ràdio. I s'ha acabat el judici contra Lindsay Clancy. Segurament n'haureu sentit a parlar. És aquesta infermera dels Estats Units que està acusada de matar els seus tres fills al soterrani de casa seva. Ara la decisió està en mans del jurat.
2: El judici ha durat un mes. La defensa ha intentat al·legar una greu malaltia mental que no se li va detectar. Les sessions s'han convertit en un fenomen en les xarxes socials. Les retransmissions en directe del judici han arribat a acumular més de 100.000 visualitzacions.
0: Encara alguna cosa més. Continua l'enrenou i la polèmica i les crítiques per aquest estudi de l'Agència Espanyola de Nutrició que incluïa recomanacions sobre alimentació a les dones en la menopausa, però que només tenia dades d'homes. La doctora Carme Valls, una de les grans especialistes en medicina en perspectiva de gènere, ens deia aquí al matí de Catalunya Ràdio que aquest cas sí és simptomàtic.
6: Perquè la recerca encara es fa esbiaixada, encara s'investiga més els homes que les dones, i en aquest cas jo crec que se'ls hi va colar aquest treball. Però no saps el que costa que quan ja es posen a fer un treball, o quan ens posem a fer un treball de recerca, se n'en recordin de que existeixen diversitats, que aquestes diversitats s'han d'incloure.
0: És el que ens deia la doctora Carme Valls aquí al matí de Catalunya Ràdio. D'altra banda, la bona notícia de les últimes hores, i en parlarem avui, és que per segona setmana consecutiva no s'ha detectat cap positiu de pesta porcina a Catalunya.
4: El Departament d'Agricultura ha confirmat que cap dels gairebé 270 senglars capturats en aquesta zona del risc tenia la malaltia. Des de l'esclat de la crisi, el novembre de l'any passat, s'havien detectat 379 positius a l'epicentre del brot, que inclou el Parc Natural de Collserola i altres municipis propers.
0: Encara parlant d'animalons, a Girona les colònies de gats s'han reduït de 124 a 78, pràcticament la meitat, i s'ha arribat al 93% de gats esterilitzats.
1: Ara es fa un pas més en el control i la gestió ètica amb un nou programa que regula l'atenció als gats malalts i les adopcions a través d'uns protocols.
0: Maria Rovira.
7: Es fa un salt qualitatiu en l'aplicació del mètode CER de captura, esterilització, registre i retorn, i s'amplia amb un pla integral que incorpora criteris de benestar animal, tal com explica la regidora de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez.
8: És un programa que encara permet desplegar molt més amb qualitat el que és l'atenció de les colònies felines a Girona, amb totes aquestes perspectives, no només de benestar animal, sinó també des del punt de vista sanitari, de convivència i de protecció de la biodiversitat.
7: Amb aquest pla s'avança també en el tractament dels gats malalts, amb una atenció més protocolitzada i també amb formació al voluntariat sobre com es gestionen les colònies felines. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra notícia de les últimes hores. L'enllaç entre el Pirineu i París serà més fàcil a partir de l'any que ve, perquè l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell estrenarà vols directes. Joaquim Albalate.
20: El govern andorrà ha engegat un nou concurs per les rutes regulars a partir de l'1 de gener. Mantindrà els vols a Madrid i Palma i s'hi afegirà la capital francesa. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
26: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
20: Andorra portarà fins a 5 milions d'euros per garantir aquests vols. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate. La té pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra notícia d'aquesta nit. You crack it!
9: I guess they know we're coming.
0: S'ha fet públic això que sentiu. És el tràiler del que, segons els entesos, serà el videojoc de més èxit de la història. És el nou Grand Theft Auto, el GTA 6.
1: El tràiler de més de 20 minuts es va estrenar ahir al vespre a Netflix i aquesta matinada a YouTube. El videojoc surt el 19 de novembre. Hi ha estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc. L'exèrcit dels Estats Units ha donat 4 dies lliures per jugar-hi a canvi d'ampliar el contracte amb les Forces Armades.
0: I a Cervera.
2: La Quelarre commemora aquest any el mil·lenari de la ciutat amb un espectacle dedicat a Felip V, que han anomenat La Quelarre del rei boig. Avui, primer dia de la festa, que arrencarà amb la trobada del bestiari i una primera cercavila en foc.
0: Júlia Albacar.
10: Felip V serà el protagonista convidat d'esta 49a edició de La Quelarre de Cervera. Representat com el rei boig, serà el protagonista de l'espectacle central previst per a demà, que culminarà amb l'escorreguda del mascle cabró. I, com sempre, la música i el foc també seran els altres grans protagonistes de La Quelarre. Gemma Oriol és la codirectora artística.
11: Hi ha aquests tres grans pilars i és el que forma la festa, l'espectacle, el foc i la música.
10: En l'apartat musical destaca el concert de Doctor Prats i és de nit la que la recomença amb una encesa de bestiari i l'espectacle arquer. Demà espai per als més petits amb la que la red i durant tot el cap de setmana també es podrà visitar la Fira del Gran Boc dedicada a l'esoterisme i les arts espirituals. Des de Lleida, Júlia Albacar per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I una cosa més abans dels esports. Ja coneixem la programació del Temporada Alta.
1: Hi haurà grans noms internacionals com el director Romeo Castellucci o la companyia Peeping Tom i d'aquí Marcos Morau.
0: Núria Paraire.
12: Tornen grans noms com el del director Guy Cassier, que portarà un espectacle inspirat en el mite de Teseu, companyies de dansa com Nit Company, la directora brasilera Christiane Hatay, que hi presenta Júlia 15 anys més tard, o els coreògrafs Sidilar Bicherkawi i Martin Zimmerman, que presenten l'espectacle inaugural Has-Been. Ho explica el director del festival, Narcís Puig.
13: Tots amb la cinquantena, diguem, per tant, una època complicada tant per ballarins com per artistes de circ a nivell físic. I és un espectacle que és una reflexió sobre un cert humor, amb tendresa, sobre el fet de fer-te gran en professions d'aquestes, on fer-te gran realment és un tema.
12: El coreògraf Marcos Morau, amb la Veronal, porta un espectacle molt diferent de l'any passat, un duet de ballarins, Living and Living, i destaca també el director Pablo Messier amb l'obra La forma humana. Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara mateix que falten 3 minuts per 3 quarts de 8, una notícia d'última hora. Abans ens fèiem ressò de l'estat de salut delicat del rei de Noruega. Doncs la família reial noruega ha confirmat la mort del rei Harald V, als 89 anys que estava ingressat a l'hospital. És amb una gran tristesa, diu el comunicat de la Casa Reial Noruega, és una gran tristesa que anunciem que sa majestat el rei Harald avui ens ha deixat, s'ha apagat pacíficament a l'Hospital Nacional aquest divendres 28 d'agost quan passaven 5 minuts de 6:45. La mort del rei Harald de Noruega, que és la notícia d'última hora. Ara mateix falten 3 minuts per arribar a 6:45. Continuem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio. Repassem altres informacions, en concret les esportives.

0: Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça suma la segona victòria a la Lliga, ahir 2-0 davant l'Atlètic Club.
1: És un Barça solvent, bona estrena del Barça, gols de Rafinha i de Fermín, Cubarsí i Pedri Gordon van sortir com a titulars i Rodri va jugar els primers minuts de Valgrana.
2: Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
1: El Camp Nou es va omplir d'estelades en la prèvia del partit. Pau Cubarsí.
3: I al final ha sigut una decisió del club d'on no fer jo, també em sembla bé per lo que va passar, els que jo crec que és una cosa que no pot tornar a passar, no pot haver-hi aquest excés de força, però bueno, jo crec que el Barça també hi ha fet el comunicat i ara esperem a veure la resposta.
1: També a primera salta, 1-2, el Barça que jugarà contra el PSG i el City en la lligueta inicial de la Champions. De fet, City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou, i a fora, PSG, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sabadell a l'Azerbaidjan.

0: I després tenim el col·laborat Julián Álvarez, perquè l'Atlètic de Madrid torna a tancar la porta al traspàs de l'argentí al Barça.
1: I ha agafat la clau i l'ha tirat a la claveguera. El director general del club, Gil Marín, diu que l'entorn de Julián Álvarez l'ha enredat. Afegeix que no jugarà mai al Futbol Club Barcelona aquesta temporada i acusa el club blaugrana de falta d'ètica.
2: Sí, lo cierto que nos indigna aún más porque nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad, y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto.
1: Rafa Juste, vicepresident del Barça.
3: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult, una forma no vetllada directa.

0: encara parlant dels esports, es compleixen 50 anys d'aquest tros de moment.
1: Facultats Nice, que se n'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dintre l'àrea, això pot ser gol, compte, gol!
2: Ara que aquest setembre fa 50 anys de la primera transmissió de futbol en català de Joaquim Maria Puyol en aquest Barça Les Palmes, avui a les 12 recordarem aquest moment amb Ricard Ostrer i Francesc Garriga des de la Spotify Camp Nou. Parlarem de l'evolució de les transmissions esportives en català amb Eduard Boet, Eudald Serra, Màrius Serra i Bernat Soler. Podeu venir a veure el programa en directe a les 12 des de la Spotify Camp Nou. Truqueu ara al 93-201-7474 si voleu entrades per assistir al programa que farem des de la Sala París de la Spotify Camp Nou. L'Espanyol, que aconsegueix la sessió de Brian Zaragoza per part del Bayern de Múnich. Pogacar, que guanya l'etapa de la Vuelta a Castelló i lidera la general amb 3 minuts i mig d'avantatge sobre Enric Mas, i avui a les 6 semis del Mundial Femení d'Hockey Herba, Espanya, Països Baixos.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb 9 tap de rosca. Don Simón.
9: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
10: 250 grams de gambes cuites sense Lidl Plus t'estalvies un 20% i amb Lidl Plus un 40%. I 400 grams de mozzarella ratllada t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
11: La dona que va revolucionar el món del xampany.
12: Per què no comerciem ignorant els conflictes i les guerres?
13: No expliquis mai a ningú els teus plans.
14: Basada en fets reals.
15: Et diré la collita del cometa del 1811.
16: S'ha perdut tota la collita?
15: Sí.
14: La vídua de Clicó és la gran pel·lícula. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: Prepara't per tornar amb les noves ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Com un Neo QLED Samsung de 65 polzades 4K per 799 euros. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
18: Aquest dissabte al Tot Gira obrim la tercera jornada de Lliga. Espanyol, Girona i Sabadell. A les 5, Sabadell-Almeria, un partit històric. Torna el futbol professional a la nova Creu Alta 5 anys després.
19: El Sabadell cara a cara contra un dels grans candidats a l'ascens a primera.
20: A les 7 de la tarda juga l'Espanyol.
21: El xut!
18: Primer desplaçament de l'Espanyol de la temporada. Des del Real Arena, Real Societat Espanyol.
20: Després del primer gran examen contra el Madrid de Mourinho, arriba un altre repte al camp del vigent campió de Copa.
18: Transmissió en directe amb Sergi Andreu, Dani Ballart, Marc Maiola i Sara Jiménez.
20: I a 2:15 de 10, Girona a Les Palmes.
21: Xuta Estuani, gol!
18: Tercer partit dels de Quique Álvarez en l'operació Ascens a Primera.
20: Aquest dissabte de 6 de la tarda a 12 de la nit.
18: Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira. Fent ràdio esportiva des del 2004. Amb David Clopés.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
22: Quan Àtila i els uns van irrompre...
23: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
3: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
23: Una hora d'història que us captivarà.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui a l'agora del matí de Catalunya Ràdio, Jofre Llombart, Sònia Andós, Toni Bolaño, Marc Bataller. Com esteu? Molt bon dia.
24: Bon dia.
0: Marc,
24: bon dia.
0: Què tal, Marc, les vacances? Alguns de vosaltres heu fet una mica de vacances, el Bolaño, el Marc, una mica, no?
25: Sí, una mica, vam anar a Londres.
0: Sí. Molt bé.
24: Bueno, tant, una mica, molt poquet, gairebé 4 dies.
0: Sí, tu, Bolaño, no et pots queixar, ja t'ho dic, cara. Vinga, 9 minuts per començar, 9 minuts per arribar a les 9, obrim l'àgora ara mateix. Un àgora que comencem amb la mirada posada a Ceuta. No consta incidents aquesta nit, després del dia d'ahir, que va ser doncs francament desagradable i francament complicat. Ponem en directe ara mateix amb la Begoña, amb la Begoña Grijelmo. És que m'ho havia apuntat malament. Begoña, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Freddy, què tal?
0: Com està la situació ara mateix a Ceuta, Begoña?
1: Doncs mira, si ahir parlàvem d'una escalada de la tensió, avui ja podem parlar obertament de violència, com dèieu, l'atac d'ahir a la tarda aquí a la platja de Benítez, on som ara, protagonitzat per un grup nombrós de manifestants per desmuntar les tendes, instal·lacions rudimentàries que hi havia aquí on malvivien desenes de persones migrants. No té precedents en aquesta ciutat. Ara mateix estan els grups de neteja intentant retirar el que queda, que són bàsicament pals i coses cremades del que va passar ahir, perquè va ser a plena llum del dia, amb una àmplia presència policial, també amb molts periodistes aquí, val a dir, ja ho haureu vist per xarxa, segurament que no ens és fàcil treballar, els ànims estan molt escalfats, i aquí pensa que no s'està explicant bé el que està passant a la ciutat. No voldríem que gravéssim moltes vegades el que finalment, per exemple, va passar aquí, que tot i que la policia va arribar a llançar salves de fogueig per dispersar els atacants, no va poder evitar que cremessin aquest campament improvisat. A mi no m'agrada parlar de campament perquè aquestes persones instal·len tendes, fan construccions, com deia, molt rudimentàries allà on poden, però també dormen amagats darrere de pedres, amb tots els foradets que troben al mig del carrer, molts, i això no està agradant a gran part de la població de Ceuta. Les persones que viuen aquí, per exemple, van haver de sortir corrent protegits per la policia i ho van acabar perdent tot. Però sí que parlem d'un estat de violència i així també va parlar el govern de Ceuta. Va fer una crida immediatament a la calma per xarxes socials. També va defensar els voluntaris de la Creu Roja, a qui els està sent molt difícil fer la seva feina aquests dies. Ells porten menjar en una platja molt propera, aquí la del Trampolín, que també hem estat parlant aquests dies. Cada tarda distribueixen 4.000 kits de menjar. Feia dos dies que no podien fer-ho i ahir aquests mateixos manifestants van intentar, de fet van barrar el pas del camió de la Creu Roja, que va haver de fer una ruta alternativa per arribar fins a la platja a distribuir el menjar, però no va poder fer l'atenció sanitària que hi fa habitualment. També Moncloa s'ha mostrat preocupat pel que està passant aquí. Ja fa dies que el curs polític intenta fer pedaços sobre aquesta qüestió, aquesta crisi desfermada les últimes setmanes. Ahir mateix va demanar la col·laboració de tothom que pogués, amb una clara referència a Vox i a PP, per intentar que es controlés o que no es descontrolés més aquesta violència, però també han sortit veus des de la península i també des de la pròpia ciutadania d'aquí de Ceuta que criden a la calma als veïns a no anar a aquestes manifestacions. Denuncien que hi ha grups neonazis que estan aprofitant aquesta situació per fer arribar el discurs d'odi i fer créixer l'odi cap als musulmans que hi viuen des de fa molts anys o que han nascut aquí a la ciutat autònoma. Denuncien que s'han produït atacs a molts musulmans instal·lats aquí a Ceuta i demanen responsabilitats, que les responsabilitats no les prengui la ciutadania, que això pot provocar finalment un trencament de la convivència. Reclamen l'actuació urgent als polítics per aturar aquesta escalada i evitar que es trenqui el respecte a les cultures i al veí que s'ha tingut sempre amb aquesta ciutat.
0: Estem parlant amb la Begoña Grijelmo, enviada especial del 3CAT a Ceuta. Begoña, deies que això també us hi esteu trobant, eh? És a dir, amb resistències de determinades persones a fer la vostra feina, vaja.
1: Absolutament, hi ha molta crispació per algunes coses que s'han explicat des de certs mitjans i ja ningú se'n refia. No sé si heu sentit ara mateix quan estàvem fent la connexió, passen per darrere nostre quan veu una càmera i hi ha frases que repeteixen constantment: expliqueu el que està passant, no digueu mentides, no blanquegeu la realitat. La realitat és que aquí ja fa moltes setmanes que s'ha produït aquesta arribada massiva, que continua havent milers de persones malvivint als carrers i que això no els agrada ni als uns ni als altres. Els que han vingut no volen estar aquí, volen que se'ls faciliti una sortida de la ciutat per emprendre noves vides, perquè està clar que ningú vol marxar del seu país voluntàriament ni perquè esperi una vida pitjor. Tothom se l'ha jugat al mar, fins i tot que ha perdut persones pel camí, però en qualsevol cas, qui ha volgut tornar ja ho ha fet, i els que estan aquí volen seguir el seu camí cap a Europa. Evidentment, les lleis no posen fàcil, i el que diuen els ciutadans de Ceuta és que mentre els polítics s'arreglin, ells, entenen, molts entenen que se'ls ha de donar una acollida, però que aquestes setmanes no s'està gestionen prou bé com per facilitar la convivència. Molts també n'hi ha que denuncien que hi ha molta insalubritat a la ciutat, hi ha gent que té por, s'està instal·lant també el discurs de vincular immigració a violència, i això està fent molt mal al benestar social dels veïns, pel que podem copsar.
0: La Begoña Grijalmo és l'enviada especial del 3CAT a Ceuta. Begoña, moltíssimes gràcies per explicar-nos la situació. Entenc que ara mateix una miqueta més tranquil·la del que va ser ahir, com a mínim ara mateix, no?
1: En aquests moments, i on som nosaltres, que és a la platja on se va desmuntar el campament, aparentment és tranquil·la, però es fa difícil de valorar. Molts incidents no transcendeixen. De fet, quan estàvem preparats per fer una connexió en directe amb la tele, han passat per aquí uns nois ferits que ens explicaven que de matinada hi ha hagut una baralla multitudinària d'unes 300 persones amb aquesta mateixa platja, que s'ha allargat hores. Nosaltres no l'hem vist, i ells ens ensenyaven uns partes sanitaris, venien del metge, diu que la policia els ha acompanyat, però que hauria sigut una baralla entre les pròpies persones migrades, suposadament pel robatori d'un mòbil. Entenem que la situació per la que ens expliquen ells també és molt difícil, la convivència. Són persones que no, que tenen molta gana, estan molt cansades, les poques coses que tenien els estan prenent o les estan perdent amb aquests incidents, i els que han pogut mantenir alguna cosa, doncs també són un atractiu per altres que no tenen res, diguéssim, no?
0: Begoña Grijalmo, enviada especial del 3CAT a Ceuta. Moltíssimes gràcies, Begoña. Fins ara, una abraçada.
1: Fins aviat.
0: Amb aquesta situació també complicada pels mitjans de comunicació que hi ha desplegats allà. Tenim aquesta situació, la de Ceuta, que s'estan rebessant encara més, si és que tal cosa és possible, però a més hi ha la gestió política de tota aquesta situació, i per això ara mateix anem a Madrid amb la Paula Brujats. Paula, com estàs? Molt bon dia.
2: Bon dia de nou.
0: Perquè
2: què tal?
0: D'aquí a ben pocs minuts ha de començar les compareixences dels ministres que avui passen pel Congrés per donar explicacions. Segurament el que reuneix més atractiu, com a mínim sobre el paper, és el ministre Marlaska, per allò del ball de versions amb la ministra Robles, no?
2: Sí, per al paper del CNI o no en aquesta crisi, però hi ha dos punts importants en aquesta compareixença de Marlaska que arrenca d'aquí a 3 minuts. La primera és justament això que ara explicàveu, la reacció que faci el ministre de l'Interior als últims incidents que hem vist a Ceuta, aquesta escalada de la violència, i també saber si el ministeri enviarà reforços policials, doncs, per evitar que repeteixin els incidents, o veure fins i tot si es deriven des de Fiscalia accions judicials, no, per les conductes que es van veure ahir a la platja del Trampolín. I el segon punt rellevant d'avui, com tu deies, és la polèmica amb Margarita Robles, el paper del CNI els dies previs a l'entrada massiva. Margarita Robles, ministra de Defensa, fins ara ha donat una versió que sembla que d'entrada no coincideix amb la de Marlaska, però si mirem la literalitat, sí que tots dos venen a dir el mateix. Tots dos parlen de que tenien informes per escrits o verbals previs al dia 30 de juliol que alertaven d'un repunt d'entrades nedant a Ceuta, però cap que advertís d'una entrada tan massiva. I aquí és on hi ha la clau d'aquest tema. Què passa? Que tots dos ho diuen diferent, que cada un defensa el seu terreny i la feina dels seus. Robles al CNI, Marlaska als cossos policials, que no van 100% units a l'hora de defensar-ho. I a la pràctica s'estan passant la pilota una a altra. Això, a més, alimenta una mala relació entre tots dos ministres que ja era coneguda, tots dos per cert, jutges. I la Moncloa, que davant d'aquest panorama, doncs, ha sortit bàsicament a fer costat a Marlaska, el ministre de l'Interior, molt més que a Robles, i creix l'assenyalament sobre el CNI per si van fer bé la seva feina o per si van fallar a l'hora de prevenir la tragèdia. Avui Marlaska té l'opció de tancar la polèmica en Robles o de fer-la més gran.
0: Doncs veurem què diu el ministre Marlaska, que veig que ja està arribant a la sala del Congrés dels Diputats. Ara el sentirem, però abans també hi ha la qüestió del trasllat dels menors, no, Paula? Amb el Partit Popular i Vox arrossegant els peus.
2: Sí, perquè el govern espanyol el que vol fer és accelerar aquest trasllat cap a la península. 1.400 menors per ara enregistrats, i ahir deia la ministra d'Infància, Cira Rego, que és important treure'ls de Ceuta perquè falten places d'acollida, perquè viuen en situacions molt precàries i cal que les comunitats s'ofereixin per acollir-los temporalment mentre s'estudia si se'ls pot retornar als seus països amb les seves famílies, que ja sabeu, també és la prioritat del govern espanyol en els casos que es pugui, que seran pocs. Seran pocs, dic, perquè ahir, per exemple, la ministra donava una dada, i és que en l'últim any 600 menors migrants que havien arribat de Marroc cap a Ceuta, Melilla i les Canàries, s'ha demanat al Marroc si se'ls pot retornar amb les seves famílies, i el Marroc no ha contestat cap expedient. Per tant, deia la ministra, a les comunitats, sigueu solidàries, oferiu-vos a rebre aquests menors que hi ha a Ceuta de manera urgent per treure'ls d'allà, perquè el que reconeix el ministeri és que efectivament hi ha una llei per la qual poden obligar obligar les comunitats a rebre menors, però aquesta llei és molt lenta i, per tant, passarien mesos i mesos abans no es podria començar a aplicar. Per tant, demana solidaritat per començar urgentment a

el govern espanyol volia donar al contrari, una imatge d'unitat amb aquestes compareixences. Deixeu-me dir també que avui Pedro Sánchez reuneix també a 11 dels seus ministres en l'organisme amb el qual també es vol buscar una certa coordinació a l'hora de gestionar aquesta crisi, i que també avui, que no és menor, el Poder Judicial es reuneix per anunciar un reforç d'alguna de les instal·lacions que té a Ceuta davant de la feina d'aquests dies. Recordem, ho dèiem abans, eh? És a dir, hi ha més d'una desena llarga de agressions sexuals detectades i denunciades per aquesta situació, la immensa majoria d'elles a noies, nenes, que són les que van entrar a Ceuta procedents del Marroc. Seguim d'ensenyant un directe ara mateix del Congrés dels Diputats.

Les 9 i 3, bon dia. Avui comença ja oficialment la festa major de la Seu d'Urgell. Ho farà amb la cercavila i el pregó infantil a partir de les 11 del matí, que culminaran a la plaça de Catalunya. Amb aquest pregó infantil, les activitats continuaran durant la tarda amb propostes com el torneig de bàsquet 3x3, una cercavila amb tambuca, vaneres amb el grup Les Anxovetes, una mostra de cant d'estil valencià i ja la nit el ball de festa major a la plaça Catalunya amb el duel de ser i la nit del Seu Rock a partir de la mitjanit, que servirà per obrir les zona de casetes, també a la primera nit del Seu Trònic. En aquest informatiu repassem tots els actes previstos per aquest cap de setmana de festa major, els tres primers dies de celebració, juntament amb aquests altres temes. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell farà una reforma integral als vestidors del camp municipal Emili Vicente. L'objectiu és modernitzar les instal·lacions i garantir unes condicions dignes als clubs i futbolistes que en fan ús. Renovarà totalment els paviments, revestiments sanitaris, instal·lacions d'electricitat, fontaneria, climatització i seguretat. I, paral·lelament, la Seu d'Urgell tindrà un nou camp de futbol 7 amb una inversió en aquest cas de 360.000 euros, semblant al dels vestidors. El nou terreny de joc es construirà entre el municipal Emili Vicente i l'àrea d'autocaravanes, i l'Ajuntament vol donar resposta en aquest cas a la demanda creixent d'espai d'entrenament i joc per als clubs de futbol de la ciutat.

Hem marxat la 22a edició de Migracadí per estudiar la migració d'ocells planadors al Parc Natural del Cadí-Moixeró. El seguiment es fa en tres períodes fins a l'11 d'octubre des del mirador del Turó Galliner a sobre de Lletó i compta amb la col·laboració de la Fundació Peusa.

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell defensa que la tasca duta a terme per la regidora Cristina Moreno a la Diputació de Barcelona ha complert amb la legalitat en relació a la investigació que va haver la Fiscalia per una denúncia anònima. El Ministeri Públic demana informes de l'Ajuntament urgellenc i a la Corporació Provincial per aclarir les seves funcions. Del seu part, Compromís per la Seu acusa els impulsors de la denúncia de fer una campanya d'assetjament personal contra la tinent d'alcalde. La delegació de la Generalitat d'Andorra, dedicada a la celebració de la Diada de Catalunya, commemora l'any Gaudí. El tenor Jordi Cortada i el pianista Josep Bufón actuaran el 9 de desembre a Sant Julià de Lòria amb un concert dedicat a l'arquitecte català, autor, entre altres, de la Sagrada Família. Troben un cos sense vida a la zona de Tristany, a Andorra. La investigació treballa per esclarir si la víctima és un turista britànic de 28 anys que havia desaparegut 3 dies abans. I els esports, el Cadí de la Seu comença ja la pretemporada. Després d'uns primers dies d'entrenaments, la nova plantilla jugarà partits de preparació contra el Lima.

0: Nord, el Toulouse Metropoli i el Joventut Badalona. L'equip està format per 6 incorporacions i 5 jugadores que continuen, entre elles la urgellenca Ana Palma. I encara en bàsquet, Jordi Acero ha esdevingut el nou entrenador del Força Lleida femení. Tanca així una etapa de 6 temporades al Cedis Bàsquet. El tècnic dirigirà el conjunt lleidat a la Supercopa Catalana, on hi tindran rivals com el femení Sant Adrià, el Granollers i el Buet Mataró. Durant la campanya 2022-2023, Acero havia estat al capdavant del que diu la seua. I avui recordem, com ja avançàvem ahir, que l'urgellenc Jonathan Dubassen ja ha debutat a primera divisió. És nou jugador d'Osasuna i el davanter de 26 anys i sorgit de l'Edford va jugar els primers minuts a la màxima categoria en el partit contra el Llevant dilluns. Ahir a la nit mateix ja es va estrenar com a titular en un match en què Osasuna va vèncer per 1-2 contra el Celta a Vigo. I també parlem del temps perquè la previsió apunta que es pot viure una festa major de la Seu molt plàcida pel que fa a la meteorologia. No s'esperen precipitacions d'augment pels pròxims dies a la Seu, ni avui ni fins dimarts.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: La Seu d'Urgell ja està de festa major. El tret de sortida oficial a la celebració és d'aquí a poca estona, a les 11 del matí, amb la cercavila de casals d'estiu de la comarca, organitzada pel casal de l'Ajuntament Urgellenc, que anirà de la plaça dels Soms a la plaça Catalunya i culminarà amb el pregó infantil, llegit per infants de la ciutat i de l'Alt Urgell. L'acte comptarà amb la benvinguda per part de l'alcalde de Sant Joan Verdera i la regidora de festes, Cristina Moreno, que ha explicat que han dissenyat per enguany un programa pensat perquè tothom pugui gaudir amb activitats per tots els gustos.
1: El que també estem intentant és produir canvis perquè no hi hagi ningú que s'hagi de quedar sense anar a algun espai o alguna activitat que li interessi o que li agradi, només pel fet de qualsevol tipus de característica individual. Per tant, és una altra qüestió que també doncs, tenim molt present. Què més? Les atraccions en silenci. Enguany tenim dos dies, com l'any passat, però és veritat que és una qüestió que continuem parlant i treballant doncs, amb firaires perquè creiem que és un tema que hem de continuar perseguint perquè doncs, hi ha una part de la població, o molta més de la que podem fins i tot arribar a imaginar, que és molt sensible, amb la qual cosa en aquell moment allà genera moltíssim soroll i el que volem és facilitar i amabilitzar els diferents espais de la festa. I com aquests exemples, doncs hi haurien d'altres, però sí que m'agradaria que quedés el missatge de que quan organitzes una festa major, a part de pensar en diferents activitats, no? que això doncs, ho podria fer algun planificador d'esdeveniments, tal qual, aquí també hi ha molta reflexió educativa, pedagògica, sociològica, hi ha molta reflexió al darrere.
0: Des de l'Ajuntament, hi ha uns dies en què molta gent surt al carrer, aprofitem per fer una crida al civisme durant aquests dies de festa.
1: Però agraïm immensament perquè la veritat és que hem vist que hi havia precisament això, hi havia comunitat, hi havia convivència i és el que pretenem. Sí que és cert que nosaltres hem de posar a disposició tots els elements per a que hi hagi la major seguretat. De fet, vinc fa una estona d'una reunió de seguretat i posarem tots els elements que estiguin en les nostres mans per la corresponsabilitat, i això és una qüestió que també al llibre hi trobareu en els nostres escrits, tant en el de l'alcalde com en el propi. La corresponsabilitat és importantíssima. És importantíssima sempre, però aquests dies és veritat que ens convivim moltíssimes persones a la Seu i en moments determinats. Per tant, doncs llencem això, no? aquesta idea de continuar com hem fet en els darrers anys, convivint, respectant-nos i cuidant dels espais que ens acullen.
0: El programa d'avui continua a partir de les 5 de la tarda, quan començarà un dels actes esportius més multitudinaris d'aquests dies, el torneig de bàsquet 3x3 al Palau d'Esports. A la mateixa hora hi haurà el laboratori de poemes per infants, una nova activitat proposada per la llibreria El Refugi Canalla, al carrer dels Canonges. També en relació amb l'àmbit literari, avui continua ja el Festival Pirineu Terra de Versos, que començava ja la nit. Avui ja una mostra de cant d'estil valencià amb José Mi Sánchez, Trini Carballo i Guillem Bel i Marc Xarau. Això és a 2:15 de 8 del vespre a la llibreria El Refugi, entrada amb taquilla inversa. Entremig hi haurà també un concert, una cercavila, a partir del 7 del vespre, una cercavila amb tambuca a la plaça de les Monges, a Vaneres amb les Anxovetes a la plaça Catalunya i el concert Revolució Guapachosa a la plaça de les Monges. També hi ha partit de l'Atlètic Club La Seu contra el Futsal Lleida a les 8 del vespre al Poliesportiu Municipal, i el primer ball de festa major a la plaça Catalunya ja està tot a punt a l'escenari de la plaça Catalunya, i actuarà un any més el divendres de festa major el duet Láser. Ahir escoltàvem a Jesús Alriols i Ricard Viliella, els membres del duet Láser, explicant el que tenen preparat per aquesta nit.
2: Hem tornat, no? I realment també són pobles, sobretot propers aquí.
3: Quants concerts que feu a l'any? Aquest no és un mes, perquè explicàvem, no? Al llarg de l'estiu, suposo que són els mesos en què més treballeu.
2: Sí, bé, no sé, acostumem a fer uns 40... unes connectes actuacions entre festes majors, però també fem festes privades, sales de ball, que ens agrada molt també. És un espai en el que ens trobem molt còmodes i sí, fem això. A l'estiu una mica més d'intensitat, però bueno, sí, uns 40 aproximadament.
3: Què té diferent la festa major de la sala de ball?
2: Per exemple, pues el tipus de repertori, quan et mous en la paraula FM, festa major, pots tenir sempre un tipus de públic en un moment determinat de l'actuació, llavors has de calibrar o moure el tipus de repertori. Te'n vas a una sala de ball més o menys i ja saps que la gent va específicament allà ballar. Has de tenir també una varietat de tot tipus. El que està molt de moda ara últimament és el ball en línia. Sí, això sí. És una cosa que fa un goig terrible. Vull dir, allò tot ball per parella no, no, ja es veu que es va, sí, sí, vaig en línia i en sèrio, veuries el fet de les coreografies que munten per un tipus determinat de peça, vull dir, és una cosa que té, té molt valor, no? I ho veus d'aquesta manera, sobretot a les sales de ball.
0: I l'altra cita destacada d'aquesta primera nit de Festa Major és, evidentment, la nit del Seu Rock, que serveix per obrir la zona de l'Espai Casetes, començada a partir de les 12 de la nit, i aquest any hi actuen els grups Flanders, Rec Bat, Dirty Blunt, Punt de Trobada, Escassa Libertat i Simptomàtics. Aquests dies previs a Ràdio Seu hem conversat amb tots els grups que actuen en aquest Seu Rock, és el cas, per exemple, de Punt de Trobada, el seu component Xavi Font, és un dels grups que ja fa uns quants anys que actuen al Seu Rock, i això és el que ens n'expliquen.
3: Ori, quines són les vostres influències? Presenta'ns al Punt de Trobada.
4: Bueno, el repertori són versions, versions punk, alguna actual, altres de ja fa una bona colla d'anys, del 40, del 2000, i re, versions, de moment encara no ens atreguem a fer els temes propis, que ho estem intentant, però costa molt.
3: Xavi, presenta'ns la resta de components de la formació, del Punt de Trobada.
4: Doncs mira, tenim el Ferran a la guitarra, el Tete, el Josep Maria, toca el baix, llavors canten la Helena i l'Anna, que són les nostres parelles, de fet, i jo la bateria.
3: I bé, són novetats, no sé si el fet de sumar més membres enguany al Seu Rock...
4: No, l'any passat ja van ser la mateixa formació que serem divendres que ve.
0: I alguns grups que s'estrenen en el Seu Rock, és el cas, per exemple, de Rec Bat. En parla un dels seus components, Nil Salvat.
3: Vistes el divendres a la nit, divendres de Seu Rock a la capital urgellenca, en el marc de la Festa Major de la Seu Urgell. Conversem amb Nil Salvat, de la formació Rec Bat. Benvingut, Nil.
5: Bona nit.
3: Explica'ns, quan va néixer la formació, quin és el vostre repertori?
5: El projecte Rec Bat va sorgir el 2023, que, en el qual sol hi havia el Biel, el guitarrista i vocalista, el Rock, que ara és segones veus i guitarrista. Llavors, a partir d'aquí, vam fer els seus primers temes, que van treure a Spotify, i no va ser fins el 2025 que ens vam afegir la Laura i jo, la baixista i el bateria, que llavors va ser quan van treure un EP de 5 cançons que es titula Trial Que Vol. I a partir d'aquí ja hem començat a fer concerts i això.
3: Parlant precisament d'això, de l'estil musical de Rec Bat i el repertori que presentareu al Seu Rock.
5: El Seu Rock és el primer concert que fem que no hi ha cap cover al repertori. Sí, no fem cap cançó de cap altre grup, sinó que són tots temes propis que la major part encara no els hem tret a Spotify, que estan encara, bueno, els hem de gravar i tal. I pues, que volem, són tots temes en català, temes propis en català i això. Tenim moltes ganes de presentar-los per primer cop en un concert.
3: I perquè no us conegui, quin és l'estil de Rec Bat?
5: Bé, si ens escolten a Spotify, veuran que és bastant rock alternatiu i grunt, però les cançons que presentarem també noves al Seu Rock comencen a introduir una mica més també el metal, nu metal i això. Aquí també hem començat a molt poc, és una barreja, però estem començant a fer.
0: Doncs era Nil Salvat, component d'aquest grup Rec Bat, que s'estrena en el Seu Rock aquesta nit. Recordem, a partir de les 12, els grups de la Seu pugen a l'escenari, i també serà simultàniament la primera nit del Seu Trònic a la pista Polivalent. Repassem també ja els actes que hi ha previstos pel segon dia de la Festa Major. Demà dissabte començarà a les 9 del matí amb el concurs de petanca de Festa Major, les 10 torneig infantil de futbol 7 al Camp Municipal Emili Vicente, a les 11 tallers Espai Familiar al Parc del Segre i també el mateix lloc Espai Refugi Canalla, a les 12 del migdia cursa d'orientació lúdica des del local de Meteo Pirineus, a les 5 hi haurà el petit circ de Messia Mostaix a la plaça Joan Sansa, a 6:15 la Guarrincana, gincana de colles al cau, també 6:15 comença la plantada gegantera, a les 6 Cadis hi ha diverses activitats simultànies, masterclass de Zumba, partit de l'Edfor juvenil contra l'Enfaf al camp municipal, a Pirineu Terra de Versos, a la sala de la Immaculada, amb Cesc Freixa, Roser Maura, Napantina, Ria Duenyes i Blanca Llum Vidal. A 6:45 del vespre en marxa la trobada gegantera, a 7:45 ball en línia, a 8:15 del vespre presentació de colles geganteres, tot seguit ball de la Mulassa i ballada de solemne dels gegants històrics de la Seu, i a 8:00 del vespre arribarà el pregó de la Festa Major enguany protagonitzat per l'Edfor. La nit de demà dissabte estarà protagonitzada a la plaça Catalunya pel grup de Show Must Go On, grup de tribut a Queen, i la nit a Doc Gas a Casetes, amb el cap de cartell Els Catarres, i després actuarà en Band de Cool, DJ Enca, i això serà, com diem, demà dissabte a la nit. Teniu tota aquesta informació al nostre web radioseu.cat i amb més detall al web radioseu.cat/agenda. I un any més, Ràdio Seu és emissora oficial de la Festa Major. Ja vam començar la programació especial dilluns. Al llarg de tots aquests dies hem estat oferint un gran nombre d'entrevistes en relació amb la Festa Major, i continuarem encara al llarg d'aquests dies. Les entrevistes que ja hem emès les podeu trobar al web radioseu.cat i a l'apartat de ràdio a la carta. Seguirem oferint-ne, doncs, per exemple, avui mateix i demà, entre altres continguts, oferirem el pregó en directe. A més, també tindrem diferents protagonistes de la Festa Major, com per exemple l'entrevista al grup de capçalera d'aquest dissabte a la nit dels Catarres. I els veïns omplen la plaça, porto el sol. I acabem afegint-hi que, ja que parlem fa un moment del seu rock, Radio Seu tenim previst enregistrar un any més aquest nit de concerts de grups de la Seu i emetre'l al llarg de la temporada de la mà de Santi Mi Arnau. No.

0: Les 9 i 20, parlem ara de més temes. Algunes de les activitats de la Festa Major seran al camp municipal Emili Vicente i és notícia perquè l'Ajuntament de la Seu anuncia que posa en marxa el projecte de reforma integral dels vestidors del camp, una actuació que suposarà una inversió de 338.000 euros i ben inclòs i que permet redistribuir i modernitzar completament els espais situats sota la grada. Les obres tindran una durada de 3 mesos i pretenen transformar aquestes instal·lacions que feia anys que no s'adaptaven a les necessitats actuals dels usuaris per tal que siguin modernes i funcionals en qüestió de dignitat i equitat territorial. També la intervenció contempla la redistribució completa de la planta soterrani en unes instal·lacions que havien quedat en alguns casos obsoletes. D'aquesta reforma integral n'ha parlat la regidora d'Esports, Bàrbara Romeu.
1: Dels vestuaris es fa aquesta reforma integral per això que comentem, no? per tenir-nos aquesta necessitat de qualitat, de normativa, de que quan els esportistes s'hagin de dutxar doncs tinguin les condicions òptimes per canviar-se, per dutxar-se i que realment les instal·lacions esportives estiguin equipades amb uns vestuaris que contemplin totes les característiques adequades pel seu ús.
0: L'espai situat sota la grada del camp mantindrà l'estructura de 4 vestidors, 2 de locals i 2 de visitants i el dels àrbitres, però s'ampliarà significativament la sala d'instal·lacions i el magatzem esdevindrà més útil. El canvi més rellevant, però, és que renoven totalment els paviments, revestiments, sanitaris, instal·lacions elèctriques, fontaneria, climatització i protecció contra incendis. A les portes d'aquestes obres, però, Bàrbara Romeu ha aprofitat per demanar a tots els usuaris que respectin aquestes instal·lacions i que s'hi comportin amb civisme.
1: És una necessitat d'higiene, és una necessitat de salut, una necessitat per realitzar l'esport també amb ganes, que quan abans de jugar o després de jugar hi entris, no, al vestuari, que els esportistes se sentin còmodes, se sentin a gust i puguin doncs, fer sala del seu canvi de roba i puguin descansar i es puguin dutxar en unes condicions de qualitat. No? I llavors amb els anys tot es desgasta amb l'ús que se li dona i que aquí la Seu fem molt d'ús de les instal·lacions. I també m'agradaria afegir que per molt que nosaltres actualitzem les instal·lacions, també demano i faig una crida a que qui utilitzi les instal·lacions les tracti amb cura com si fossin seves, perquè al final tot el que utilitzem és de tots i nostre. I si ho utilitzem amb cura es podrà mantenir més i millor, i sempre nosaltres com a Ajuntament hi serem recolzant, i serem reparant i actualitzant, però ho hem de tractar amb cura com si fos nostre. I això penso que és molt important i s'ha de fer molta pedagogia a l'hora de tractar les instal·lacions, que això també és un punt rellevant.
0: Les empreses interessades a executar aquestes obres poden presentar les seves propostes dins el termini establert, que s'acabarà el 15 de setembre vinent. I, simultàniament, l'Ajuntament també impulsa la construcció d'un camp de futbol 7 a la zona esportiva, amb una inversió en aquest cas semblant de 360.000 euros i un termini d'execució previst de 3 mesos. En aquest cas, Bàrbara Romeu indica que també es vol donar resposta així a una demanda, en aquest cas, de més espais d'entrenament i joc per als clubs de futbol de la ciutat. Actualment hi conviuen a la Seu Futbol Club l'Edfor, el Futbol Club Pirineus i el Club Esportiu Ciutat La Seu, i per això es vol adaptar aquesta demanda aquí actualment de futbol a les instal·lacions.
1: Sí, aquí a la Seu fa molt esport i la veritat és que és molt positiu que es faci tant d'esport, i el que ens passa a les instal·lacions municipals en relació amb el futbol és que falta doncs, una mica d'espai, i hi ha un espai adjunt que es pot convertir en aquest camp de futbol 7 que pot oxigenar tant els partits com els entrenaments, i penso que bueno, com a ciutat, no?, hem de donar resposta, l'Ajuntament ha de donar resposta a aquestes necessitats al màxim possible. Sabem que n'hi ha moltes, perquè hi ha molts esports, i no podem donar resposta com ens agradaria, però sí que mentre puguem ens ajustarem a les necessitats de les instal·lacions esportives, donant el màxim del potencial que tinguin, no?, donant el màxim perquè es puguin utilitzar amb la seva, doncs, com ho diríem, la seva utilització optimitzant l'espai, no?
0: El projecte contempla la instal·lació d'un camp de gespa artificial sobre una superfície d'uns 3.000 metres quadrats que estarà entre el ja existent camp municipal Emili Vicente i l'aparcament d'autocaravanes. L'actuació s'ha dissenyat per aprofitar al màxim els vestidors i les instal·lacions ja existents a la zona esportiva.
1: De fet, unes instal·lacions esportives municipals, com tot, tenen un ús i tenen un desgast molt important. Llavors, per això, primer, sempre s'han d'actualitzar, s'han de mantenir amb la qualitat màxima que es pugui perquè s'han pugui fer un ús adequat i de qualitat i llavors al costat adjunt al camp de futbol, entre el camp de futbol al final i la piscina del futbol 11 hi ha un espai que hi ha un camp de tennis. Llavors aquell camp de tennis s'elimina i es fa un camp de futbol 7 amb les mides reglamentàries que hi cap justet i són les mides exactes on s'hi pot construir i a l'altra banda on hi ha el pàdel i el tennis s'actualitzarà tota aquella zona on s'hi podrà continuar practicant tennis. Vull dir que el tennis tampoc quedarà eliminat.
0: Les empreses interessades en l'execució poden presentar en aquest cas les seves propostes fins dilluns vinent 31 d'agost. El consistori acaba indicant que la inversió s'emmarca en una política municipal de suport a l'esport de base. La 22a edició del Migra Cadí, que fa el seguiment de la migració d'ocells planadors per la cara nord de la Serra del Cadí, ja està en marxa. La primera observació va començar dilluns passat i s'ha allargat fins aquest dijous, mentre que la segona està prevista del 31 d'agost al 4 de setembre, la setmana que ve. El tercer període serà ja més tard, del 28 de setembre a l'11 d'octubre. Es fa durant els dies convinguts entre les 10 del matí i les 6 de la tarda des del mirador del Turó Galliner, que és sobre el poble de Lletó, al municipi de la Sisserc. Les dades obtingudes es registren com a part d'un estudi que va començar ja el 1995, fa més de 30 anys, i que du a terme l'empresa Oberria. El seu director, Jordi Dalmau, explica com va néixer la idea en declaracions que ha fet per a la Fundació Peusa, que col·labora en el projecte.
2: Bé, el Migra Cadí va néixer doncs, fruit d'una anècdota d'un company que fent d'observador d'incendis, de vigilant d'incendis aquí a Sant Salvador, va veure a finals d'agost d'un any que passaven molts aligots després. I a partir d'aquí vam començar a parlar amb el Parc Natural i l'any 95 va començar l'estudi i el seguiment d'aquest fenomen migratori.
0: Dalmau destaca la gran varietat d'ocells que tenim a casa nostra i que aquest Turó Galliner és un lloc privilegiat d'observació migratòria.
2: Clar, la descoberta va ser doncs, que per aquí, per la cara nord de la Serra del Cadí, hi ha una ruta migratòria d'ocells planadors de diverses espècies de rapinyaires, també de cigonyes, i això era un coneixement que no es tenia. Va ser com una mena de descoberta del que ens passava per aquí tan a prop de casa. Doncs el Turó Galliner, la veritat és que és un lloc molt indicat, molt especial per observar la migració dels rapinyaires, perquè té una panoràmica molt neta de turons o muntanyes propers que no impedeixen la visió i sobretot perquè té una caiguda no vertical, però sí continuada des dels 1.600 metres als que som ara fins a gairebé 1.100 que hi ha a la part baixa del riu de Vilanova, que tenim just aquí sota. I això produeix un graó orogràfic que genera un corrent d'aire molt aprofitat per aquests ocells per remuntar i guanyar-los.
0: La recerca la promou el Parc Natural del Cadí-Moixeró i enguany compta, com diem, amb la col·laboració de la Fundació Peusa. Jordi Dalmau agraeix aquesta col·laboració.
2: Doncs gràcies al suport econòmic de la Fundació Peusa, enguany podem estirar, allargar aquesta campanya de seguiment. El Migra Cadí disposa de 9 dies més de seguiment, que per nosaltres és molt, perquè ens permet jugar amb aquest calendari que explicàvem fa un moment de mostrejar en dates que no tenim informació. Per tant, ens serveix per saber alguna cosa més que encara no sabem. Tot el que ha anat portant de si aquest estudi, doncs clar, a mi m'omple de satisfacció. Penso que és una aportació que hem fet doncs, en el coneixement de la natura, a l'autoestima de comarca i bé, i una miqueta també al granet de sorra al coneixement científic.
0: El Migra Cadí també ofereix l'activitat Rapinyaires de Pas que permet assistir a les observacions i explicacions sobre espècies migrades. Els resultats del seguiment es publiquen diàriament i en el cas de dimecres, per exemple, es va comptabilitzar 120 aligots vespers, 21 milans negres, 16 aligues marcenques, dos aligots comuns i un estoret. La L'Ajuntament de la Seu ha defensat la tasca duta de terme per la regidora Cristina Moreno i la seva legalitat. Assegura que l'ha desenvolupat amb plena dedicació en les responsabilitats que té assignades tant al Consistori com a la Diputació de Barcelona, i assegura que està col·laborant amb total transparència en relació amb la denúncia que s'ha presentat a Fiscalia. Confia en aquest sentit que la investigació acabi amb l'arxivament de les diligències que s'han activat, recorden, a través d'una denúncia anònima. Tot i aquest anonimat, Compromís per la Seu ha emès un comunicat en què considera que darrere de les actuacions hi ha una campanya d'assetjament personal contra el tinent d'alcalde i atribueixen aquesta ofensiva directament a una persona coneguda de la Seu. El grup ha anunciat que estudiarà per tot plegat emprendre accions legals per defensar l'honor i la dignitat de Moreno, de qui reivindiquen la integritat, honestedat, transparència i responsabilitat. Tal com avançàvem ahir, segons ha publicat el diari Segre, la Fiscalia ha obert aquestes diligències per analitzar el paper que exerceix Cristina Moreno com a assessora de la Diputació de Barcelona. L'objectiu de les diligències, indiquen, és saber, d'una banda, si Moreno desenvolupa efectivament aquestes funcions assignades i, de l'altra, si les retribucions que percep d'ambdues institucions són compatibles. En aquest sentit, des de l'Ajuntament han detallat que abans de formalitzar la contractació, l'ens provincial ja va requerir documentació que acredités el cessament de les retribucions que tenia l'Ajuntament i certificats de la Seguretat Social, acreditant així la situació laboral de l'edil i garantint la compatibilitat de les dues dedicacions. Els bombers d'Andorra van localitzar un cos sense vida a la zona dels llacs de Tristany, a la parròquia d'Ordino, que, segons les primeres investigacions, podria correspondre a un turista britànic de 28 anys que havia desaparegut 3 dies abans. Des del cos d'emergències han recordat que abans d'ahir l'hotel on s'allotjava el jove va alertar que ja feia 3 nits que no havia tornat a l'establiment, en el qual hi estava registrat com a hoste. Tan bon punt es va rebre l'avís, es va iniciar un dispositiu de recerca que inicialment es va centrar en zones urbanes d'Andorra i en espais naturals a prop del riu. Ahir, cap a les 12 del migdia, per a una persona que estava a la zona de Tristaina, al voltant de l'estació d'esquí d'Ordino Arcalís, va advertir que havia trobat un cos amb signes d'estar mort. Quan els bombers es van atensar al lloc, en van confirmar la defunció. Segons les mateixes informacions, ara s'ha obert una investigació, en primer lloc per confirmar la identitat de la víctima i determinar si es tracta del turista britànic, i en segon lloc per esclarir les causes de la mort. La delegació de la Generalitat de Catalunya a Andorra dedicarà enguany la celebració de la Diada Nacional de Catalunya a commemorar l'any Gaudí. Serà a través del concert Gaudint Notes i Línies, una vida amb música catalana, i anirà a càrrec del tenor Jordi Cortada i el pianista Josep Bufforn. L'acte està previst pel 9 de setembre a 8:15 del vespre a l'Auditori Rocafort, al Centre Cultural Lauradià, a Sant Julià de Lòria. El programa musical s'inspira en etapes clau de la vida de Gaudí: la infància i formació, l'eclosió modernista, l'apogeu creatiu, la transcendència espiritual. En aquest sentit, s'hi abocarà la seva vida i esperit amb la música i els textos d'autors que van ser contemporanis i amics seus i que formen part del moviment cultural català de finals del segle XX i començament del segle XIX i començament del XX. El repertori, doncs, inclourà obres d'Amadeu Vives, Enric Granados, Isabel Güell, Enric Morera, Aruel Toldra o Robert Gerard, entre altres compositors, i textos de Jacint Verdaguer, Joan Maria de Sagarra, Apel·les Mestres, Josep Carner, Àngel Guimarà, Joan Maragall, Víctor Balaguer i Josep Maria López Picó. L'actuació s'emmarca en les activitats que s'estan duent a terme enguany amb motiu del centenari de la mort del cèlebre arquitecte català, autor, entre moltes altres obres mestres, de la Sagrada Família o La Pedrera. El concert és gratuït, però cal confirmar l'assistència enviant un correu electrònic a delegacio.ad@gencat.cat. I en següents informatius ampliarem més temes, com per exemple que entre ahir i avui se celebra el Seminari Diocesà de la Seu les Jornades de Teologia. Aquest any aprofundeixen en el pensament de Simone Weil i Edith Stein mitjançant ponències dels doctors Josep Oton i Francesc Torralba. Avui es fa la segona i última jornada. Enguany s'hi han inscrit 170 persones. Pirineu.
3: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: dies amb força actualitat i n'hi afegim encara més, en aquest cas la que trobem a la premsa. Avui el periòdic destaca que la Massana inverteix prop de 900.000 euros per transformar el camí de l'església i millorar-ne l'accessibilitat. Les obres inclouen un empedrat a i la instal·lació d'un ascensor per millorar la connexió amb el Parc de la Nita i facilitar l'accés a la zona escolar. El diari Andorra destaca que Andorra s'afegeix a la tendència d'altres països i la nova llei del tabac que prepara preveu una ampliació dels espais lliures de fum, on, per tant, es prohibirà fumar. El document de treball modifica la protecció contra el tabaquisme passiu i esmenta també les terrasses dels bars. Segre destaca que la pujada de carburants dels darrers mesos costa la demarcació de Lleida 65 milions d'euros, un semestre en què, a més, els conductors n'han incrementat el consum.

Obrim ja l'agenda recordant només ràpidament els actes de la Festa Major, que inclouen, com ja havíem dit, la cercavila infantil que comença a les 11 del matí, després el pregó infantil, a les 5 de la tarda el laboratori de poemes al Refugi de Canalla, carrer Canonges, a la mateixa hora comença el torneig de bàsquet 3x3, a les 7 diverses activitats, cercavila amb tambuc a la plaça dels Monges, habaneres amb les anxovetes a la plaça Catalunya, rom cremat ofert per la Germandat de Sant Sebastià, i a les, també a les 7, revolució guapatxosa a la plaça dels Monges. Des de 8:15, mostra de cant d'estil valencià a la llibreria El Refugi, inclòs el Festival Pirineu Terra de Versos. També des dels 8, a partir de l'Atlètic Club La Seu, amb el futsal llei del poliesportiu municipal, i el primer ball de Festa Major, avui a partir de les 11 de nit, amb el duet Láser. A la mitjanit comença la nit del Seu Rock, amb els grups Flanders, Rec, Bad, Dirty Blunt, Punt de Trobada, Escassa Libertat i Simptomàtics, i la primera nit del Seu Trònic. I pel que fa demà dissabte, a les 9 matí concurs de petanca a les pistes municipals, a les 10 torneig infantil de futbol 7 al camp municipal Emili Vicente, a les 11 diverses activitats, tallers espai familiar al Parc del Segre, espai Refugi Canalla al mateix lloc, a les 12 cursa d'orientació lúdica des del local de Meteo Pirineus, a les 5 de la tarda al petit circ de Messier Mostaix a la plaça Joan Sansa, 8:15 de l'espre Guarrincana, Gincana de Colles a càrrec del Cau, a 6:15 plantada gegantera, a les 6 masterclass Zoom Combat, a la plaça dels Monges, a les 6 partit de l'Efort Juvenil amb l'EMFAF al camp municipal, a les 6 també 5è Festival Pirineu Terra de Versos a la Sala Immaculada, a 7:15 trobada gegantera, a 7:15 ball en línia, a 8:15 presentació de les colles geganteres a la plaça dels Oms, al mateix lloc tot seguit ball de la Mulassa i ballada solemne dels gegants històrics, i a les 8 des del balcó de l'Ajuntament pregó de la Festa Major enguany protagonitzat per l'Escola de Futbol Orgèlia Ledford. A la mitjanit, gran ball amb The Show Must Go On, tribut a Queen a la plaça Catalunya, i la nit de tot gas a Casetes, encapçalada aquest any pel grup Els Catarres, també actuaran Van de Kool i DJ Erika. Diumenge continuarà la Festa Major. Moltes més activitats les podeu trobar totes al web radioseu.cat/agenda.

I tot coincidint amb la festa major, el Cadí la Seu comença els entrenaments per preparar la temporada 2026-2027. Les jugadores i el cos tècnic ja s'han trobat ahir per passar les pertinents revisions mèdiques i començar a exercitar-se al Palau d'Esports. Tal com ha passat les darreres temporades, el Cadí presenta una plantilla que combina renovació i continuïtat. Hi ha 6 fitxatges i 5 jugadores que segueixen de la temporada passada. També continua l'entrenador Pepe Vázquez, que es va fer càrrec de l'equip al final de la darrera campanya i va aconseguir assegurar la permanència. Per tot plegat, segons han explicat des del Cedis Bàsquet, aquests primers dies el principal objectiu serà aconseguir la cohesió de grup, tant dins com fora de la pista. Algunes de les jugadores han arribat a Catalunya ahir mateix i és el cas d'un dels fitxatges destacats d'enguany. És la nord-americana Lexi Donarski, que va aterrar al matí a Barcelona i en la seva primera valoració des de l'aeroport del Prat mateix, la jugadora formada a la Universitat de North Carolina saludava l'afició i assegurava que ja desitja arribar a la Seu per començar a entrenar. La nova plantilla la conformen les bases Alessandra Orsili, Marina Vinyoa i Paula Suárez, les escortes Laia Reventós i Lexi Donarski, les celers Anna Palma i Marta Morales i les pivots Nani Aré, Marina Matei, Lina Sontag i Palmir Embú. El darrer fitxatge que s'ha anunciat en el cas de Palma, formada a la base del Cedis, la Leur Gellenca comptarà ja la seva 6a temporada i la 4a consecutiva amb el primer equip a la Lliga Femenina. També hi ha novetats al cos tècnic. Continua Pepe Vázquez, com dèiem, però el nou segon entrenador és Sergi Curto, provinent del Boet Mataró. La lleidatana Judit Vilallonga s'incorpora com a preparador física i David Sancho serà el nou fisioterapeuta en substitució de Xevi Calm, que enguany ha tancat una etapa de 24 anys al Cedis. Aquesta setmana mateix el Cedis ja ha comunicat els horaris dels partits de pretemporada. Després dels primers dies centrats en la preparació física, s'estrenaran diumenge vinent 6 de setembre, a 6:45 de la tarda, i serà el pavelló municipal de Solsona, on el Cadí la Seu es mesurarà al Lima Horta de la Lliga Challenge. L'11 de setembre, per la diada, el complex socioesportiu d'en Camp jugaran contra un rival habitual de la pretemporada, ja el Toulouse Metropol de la Lliga Francesa. I dissabte, dia 19, a 7:45 del vespre, a Mollerussa, es retrobaran amb el Joventut Badalona, que enceta la temporada amb l'objectiu d'intentar tornar a l'elit després que han perdut la categoria. Després d'aquests 3 amistosos ja arribarà el primer títol oficial en joc, la Lliga Nacional Catalana Femenina, que enguany serà partit únic, atès que aquesta nova temporada només hi ha 2 equips catalans a la màxima categoria. Serà el ja clàssic duel entre el Cadí la Seu i l'Espar Girona i la data és dimecres 23 de setembre. A 9:15 del vespre i jugarà a Reus. Les gironines es van proclamar campiones l'any passat quan van derrotar el Joventut de la final disputada a Tarragona, mentre que el Cadí intentarà tornar a alçar un títol que ja va aconseguir els 4 anys anteriors, entre 2021 i 2024, i que prèviament ja havia guanyat en 3 ocasions més, el 2007, 2015 i 2016.

0: Seguim parlant de bàsquet perquè Jordi Acero, tècnic del Cedis Bàsquet al llarg de les darreres 6 temporades, s'està presentant com a nou entrenador del Gust de Lleida, la nova denominació de l'equip femení del Força Lleida. Tal com ja s'havia anunciat ara fa pocs dies, Acero clou així la seva etapa a la Seu, en què va arribar a ser entrenador del Cadí la Seu durant la temporada 2022-2023. La seva marxa coincideix amb la d'Anabel Aurora, també membre del cos tècnic fins ara. En aquest comiat des del Cedis els han agraït la seva contribució a la formació de tants jugadors i jugadores, sempre al costat de les famílies, i la seva manera de fer créixer el club, alhora que els desitgen sort en els nous reptes professionals. Acero dirigirà el Gust de Lleida a la Supercopa Femenina Catalana, l'actual principal categoria de les competicions regulars de la Federació Catalana, per sota ja de les categories estatals. Aquesta lliga la conformen enguany 16 equips, la majoria d'ells de l'àrea de Barcelona, i entre els rivals que tindran ja, per exemple, el femení Sant Adrià, el Granollers, el Safa Claró i el Boet Mataró. El debut de les lleidatanes serà el 12 de setembre vinent a la pista del càmping Vianya-Roser i el primer partit com a locals contra l'Igualada. La seva presentació, Jordi Acero s'ha mostrat il·lusionat per aquesta nova etapa i ha assegurat que espera que sigui a llarg termini perquè es considera una persona de club i li agrada fer que etapes llargues en cada club on competeix. Vol construir i firmar un equip reconeixible amb una proposta basada en el treball i en defensa agressiva. Jordi Acero, nascut l'any 1982, es va incorporar a l'estructura del Cedis Bàsquet l'any 2020 com a coordinador i entrenador del Cedis Efausa. Després va esdevenir entrenador assistent del Cadí la Seu a la campanya 2022-23, quan Bernat Canut va cloure la seva etapa al capdavant del Cadí. Acero va assumir la direcció del primer equip. Aquella temporada va aconseguir mantenir la bona trajectòria dels anys anteriors. L'equip es va tornar a classificar pels play-off amb un 6è lloc a la fase regular. Va acabar sent eliminat pel Perfumeria Sabanera, que seria el subcampió. I a més, aquell any el Cedis va disputar per quarta vegada competició europea, Eurocup, i va assolir el seu millor resultat. Va arribar fins als quarts de final, en què va ser eliminat pel potent Galatasaray d'Istanbul. I ara passem al futbol perquè, com ja avançàvem ahir, l'urgellenc Jonathan Dubasen ja és jugador de primera divisió, i és que el futbolista de 26 anys i format a l'Edford ha disputat el seu primer partit a la Lliga eSports aquest dilluns passat amb el seu nou equip, el Club Atlético Osasuna, i ahir ja va jugar el segon i, a més, en aquesta ocasió ja va fer-ho com a titular, un partit que Osasuna ha guanyat per 1-2 al camp del Celta a Vigo. Dubasen va aparèixer com a titular, tot i que qui va decidir el partit va ser l'actual referent atacant de l'equip navarrès, Ante Budimir, que va marcar al minut 64. El debut de Dubasen va ser dilluns, com dèiem, en el maig a casa contra el Llevant, que es va acabar amb empat a 0. El davanter va entrar al camp a la recta final al minut 79, justament en substitució d'Ante Budimir, i aquesta és la valoració que feia al final del partit. Es mostrava content per aquest debut a primera divisió després d'una trajectòria ascendent en categories inferiors.
1: La verdad que con muchas ganas tenía... Bueno, venía con mucha ilusión, tenía muchas ganas de entrar al campo a ayudar a mis compañeros, ¿no? Desde el momento que salgo a calentar, la gente me animó también. Entonces, bueno, muy agradecido a toda la gente, a mis compañeros también que me han ayudado mientras también estaba calentando, y la verdad que muy contento. Correcto, sí, tenemos ahora dos entrenamientos, toca ahora recuperar, descansar bien, recuperar las piernas, que tenemos un partido pues muy complicado fuera de casa. Tenemos de seguir, pues como te he dicho, en esa línea de hacer las cosas bien, cosas que pues tengamos de mejorar, pues mejorarlas, ¿no? E intentar sacar los tres puntos fuera de casa.
0: Eren declaracions de Dubasen dilluns a la roda de premsa Pamplona després d'aquest partit que dèiem. Jonathan Dubasen, que disposa de doble nacionalitat, espanyol i belga, va néixer a la Seu el 2 de febrer de l'any 2000. Es va iniciar en el futbol a l'Edford i encara en edat formativa va entrar a l'estructura del Futbol Club Andorra. Després també va estar a l'Atlètic Segre i amb 18 anys va fitxar pel Girona Futbol Club, que el va cedir al Figueres, el Som Maresme i el Logroñés entre els anys 2019 i 2022. L'estat en aquests tres clubs li va permetre debutar de manera successiva a tercera divisió, segona B i primera federació, i la seva bona temporada al Logroñés va fer que s'hi fixés en ell l'Albacete, amb qui ja va fer el salt a segona divisió la campanya 2022-2023. Albacete va jugar 43 partits, va marcar 11 gols i va disputar el play-off de sense primera. El 2023 va fitxar pel Basilea, que ha estat 21 cops campió de la Lliga Suïssa. Allà hi va jugar 10 partits i tot seguit va fitxar per l'Oviedo, i les dues darreres temporades ha continuat a Astúries, però aquesta vegada amb l'Sporting, amb qui aquest darrer any va marcar 17 gols, un d'ells a la Copa del Rei, i va fer 4 assistències. Ara, finalment, li ha arribat l'oportunitat de jugar a primera divisió amb aquest fitxatge com a nou jugador d'Osasuna. I encara hem d'afegir avui un apunt més de futbol, perquè el futbol andorrà ha viscut una jornada històrica aquest dijous a la nit, i és que l'Inter d'Escaldes ha aconseguit per primer cop la classificació per una fase de lligueta de competició europea. Va ser ahir a la nit quan va, després de 120 minuts sense gols, va aconseguir la classificació per la fase de grups de la Conference League, la tercera competició europea de la UEFA, en vèncer els penals per 4-2 contra el Drita d'Albània. En donem més detalls també als següents informatius d'aquesta, com dèiem, fita històrica pel futbol andorrà, aquesta classificació de l'Inter Escaldes per la fase de grups de la Conference League.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Doncs dies de molta activitat a la Seu amb la Festa Major i, per tant, molta gent pendent del temps, i sembla que podem donar bones notícies perquè, d'augment, la previsió del Servei Meteorològic apunta a uns 5 dies de Festa Major molt plàcids meteorològicament. De fet, a més, avui es preveu una baixada de temperatures, la calor ja no serà tan intensa com en dies abans, s'espera una màxima de, com a molt, 27-28 graus a la Seu, ja no arribarà ni molt menys als 30 graus, també han baixat ja les mínimes, avui s'han situat entre els 12 i els 14 graus, tot i el predomini del sol. Com dèiem, avui la calor serà molt més suportable del que ha estat durant l'estiu, per aquest primer dia de Festa Major, i el mateix per demà. Hi haurà un repunt de la calor demà, pot arribar novament fins a gairebé 30 graus, si no s'arriba als 30 graus, però en canvi baixen les mínimes. Aquesta nit de Festa Major ja tocarà agafar alguna peça d'abric, perquè s'espera unes mínimes d'entre 9 i 11 graus. Repetim, entre 9 i 11 graus de mínima prevista per aquesta matinada. Demà la màxima, com dèiem, pot arribar fins als 29-30 graus, predomina el sol durant tot el dia, i per diumenge, el Meteogat anuncia també un dia absolutament assolellat, de fet, sense ni tan sols la presència de núvols, i que, per tant, permetrà gaudir al màxim de la Festa Major, amb una temperatura que pot ser calorosa al migdia, però ni molt menys tan calorosa com les que hem tingut al llarg de l'estiu. I de la previsió a més llarg termini apunta que dilluns i dimarts poden créixer algunes nuvolades, o si més no, haver-hi cel entrenyinat, però no s'espera en cap cas precipitacions i, per tant, sembla que es podrà gaudir plenament de la Festa Major pel que fa al temps. Aquest matí a 19 graus a la Seu, al mateix a Organyà, 23 a aquesta hora a Oliana, 16 a Alinyà, 17 graus a Puigcerdà, 15 a Sort, 20 a Tremp, 11, la més baixa ara mateix al Pont de Suert, i 15 graus a Viella. I destaquem molt especialment la baixada de temperatures que hi ha hagut a alta muntanya, especialment a Boitaulla, 2.500 metres, ara mateix hi ha només 5 graus de temperatura. N'hi ha 7 al Port de la Bonaigua, 7,5 a Espot, el mateix al Pic de Salòria i a la Tosa d'Alp, i 9 graus als refugis de Prat de Guiló i de Malniu. També a 7 graus i mig a Port del Comte, i la més baixa ara mateix, a part de la Boadeu i Taüll, és la de Certescant, amb només 4 graus i mig a aquesta hora del matí. Per tant, doncs, convé abrigar-se bé si voleu anar a muntanya aquests dies. A tota aquesta informació afegim que la farmàcia de Guàrdia des d'avui i durant tota la Festa Major, la Seu, és la farmàcia Barrios, carrer Sant Josep de Calassanç, número 3, telèfon 973-350-188. Repetim, farmàcia Barrios. Som a divendres 28 d'agost, avui se celebra Sant Agustí, i com ja hem dit repetidament, primer dia oficial de Festa Major de la Seu. Ràdio Seu ja té en marxa des de fa uns dies la promoció especial i la continuarem durant tot avui i durant els pròxims 5 dies aquí al 107.2 FM, a radioseu.cat i als nostres perfils a xarxes socials. Tot l'equip de Ràdio Seu que ho fa possible, aquí us parla Ignasi Cervera, Marta Pujantell, Pep Craell, Aleix Godinho, doncs us desitgem una molt bona Festa Major i us acompanyarem en tots els actes de la celebració d'aquests dies. Gràcies per seguir-nos.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat situació tranquil·la avui en la mobilitat, almenys a les carreteres. Només una variant, la P7 a Cardedeu, direcció Girona, deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, dues incidències provoquen retards en la circulació de l'R11, una d'una banda, una incidència en un tren a l'entrada de Girona que obliga a circular per via única entre Girona i Flaçà i provoca retards de fins a 30 minuts, i de l'altra, DIF ha informat d'una altra incidència provocada per un robatori de cable a l'estació de Vilamalla, que està causant retards en aquest cas als trens de la línia convencional entre Portbou i Girona. I la inflació repunta a l'agost i se situa en el 4,3% interanual a l'Estat, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. L'augment s'explica sobretot per l'encariment dels carburants arran del xoc energètic per la guerra a l'Iran. En canvi, la inflació subjacent baixa una dècima i queda en el 2,9%. I en clau política, el govern es reuneix avui i demà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'acció de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat. És la cinquena trobada d'aquest tipus que fa el govern d'aquesta legislatura després de Poblet, Núria, Arnes i Sant Fruitós de

0: migrants. Finalment, l'ajuda humanitària va poder arribar per la ruta alternativa i el govern espanyol fa una crida a la calma a la ciutadania i demana als partits, especialment a PP i Vox, que condemnin la violència i ajudin a rebaixar la tensió. Per la seva banda, Feijóo i la direcció del PP han anunciat que participaran en les concentracions del 2 de setembre coincidint amb el dia de Ceuta. I la Policia Nacional ha detingut dues persones a la Jonquera acusades de tràfic de drogues. Els agents van trobar 24 quilos d'estupefaents entre marihuana i cocaïna amagats en un doble fons del malet. Els dos detinguts han ingressat a presó provisional. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Festa Major de la Seu. Programació d'actes. Divendres 28 d'agost, a les 11 de la nit a la plaça Catalunya, ball de festa major amb el duet Láser. A partir de les 12, a la carpa Espai Casetes, nit del seu rock, amb els grups Maipo, Rec Bat, Dirty Plant, Punk de Trobada, Escassa Libertat i Interlú. I a partir de 3:15 de la nit, a la sala esportiva polivalent Seu Trònic.

0: Alegria, és festa major. Festa major de la Seu del 28 d'agost a l'1 de setembre.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
2: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
3: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
2: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
3: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
2: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
3: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
2: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de 2 dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 00 959. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis.

0: pis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
2: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
1: Ah, sí?
2: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
1: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
2: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973-35-15-33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
3: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem. Tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Festa Major de la Seu, programació d'actes. Dissabte 29 d'agost i això no para i continuem amb més activitats a la tarda. A la plaça Joan Sansa, espectacle de Pessic de Circ amb la seva obra Sidecar Circ a partir de les 5. A 6:15 a la plaça Europa, plantada gegantera. I a la mateixa hora, guarrincama, gincama de colles per tota la seva minici a l'oficina jove. A les 6, 24a trobada gegantera Cercavila de Gegants i Capgrossos. Inici a plaça Europa i arribada a la plaça dels Oms. A la mateixa hora, a la plaça de les Monges, mourem l'esquelet amb la Masterclass Zumba Comeback. A la mateixa hora, al camp de futbol Emili Vicente, partit Edford Juvenil en FAF Andorra. I a la Sala Immaculada, cinquè Pirineu, Terra de Versos, amb els i les poetes Sex Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal, amb actuació final de Glosa Càustica. A 6:45, a la plaça de les Monges, Ball en Línia. A 7:15, presentació de colles geganteres convidades a càrrec de la colla gegantera a la plaça dels Oms. A la mateixa plaça, a partir de 7:45, ballada solemne dels gegants històrics Abderramán i Constança amb la copla Tres Quartans Brahma Sax. I a 7:45, Ball de la Mulassa, a la mateixa plaça dels Oms. Tot seguit, a partir de les 8, pregó de festa major a càrrec de l'escola de futbol Orgèlia, Edford. Alegria, és festa major. Festa major de la Seu del 28 d'agost a l'1 de setembre.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic el 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
4: Festa Major de la Seu. Programació d'actes. Divendres 28 d'agost, tret de sortida de la Festa Major de la Seu 2026 amb el Cercavila Infantil a càrrec dels casals d'estiu de la comarca a partir de les 11 del matí. A 11:45, pregó infantil dels casals d'estiu. Animació infantil a càrrec dels casals d'estiu a la plaça Catalunya. A les 5 de la tarda, laboratori de poemes per a infants a càrrec del Refugi Canalla, situat al carrer Canonges 23. A la mateixa hora, però al Palau d'Esports, bàsquet 3x3. Inscripció prèvia amb fiança a esports.laseu.cat. A les 7 del vespre, Cercavila amb Tambuca. Inici a la plaça de les Monges. I a la mateixa hora, però a la plaça Catalunya, Habaneres les Anxovetes amb ron cremat a càrrec de la Germandat de Sant Sebastià. A les 7 hores, a la plaça de les Monges, Revolució Guapachosa, cúmbia psicodèlia tropical. A 8:15, mostra de camp d'estil valencià a càrrec de José Mi Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau a la llibreria El Refugi al carrer Canonges, número 9. I a les 8 del vespre, futbol al poliesportiu municipal enfrontant els equips Atlètic Club de Seu, Futsal Lleida. Alegria, és Festa Major. Festa Major de la Seu del 28 d'agost a l'1 de setembre.

Festa Major de la Seu, programació d'actes. Diumenge 30 d'agost, matinades pels carrers de la Seu d'Urgell a partir de les 9 del matí pels carrers del casc antic de la Seu. Una hora més tard, a les 10 i al pati de la biblioteca, campionat d'escacs. A la plaça Patalín, a partir de 11:45, Vall Cerdà infantil. Una hora més tard, a 12:45, Vall Cerdà d'adults. I a partir de la 1 de la tarda, Vall Cerdà geganter. Si vols més gresca, a partir de les 5 de la tarda, Correaigua i Festa de l'Escuma amb sortida a la plaça Sol de Vila. A 17:45, Vall de Tarda Metropol a la plaça Catalunya. A la mateixa hora, al carrer Santa Maria, davant la catedral, Seu Folk, obertura Taverna Folk. I a les 6 de la tarda, a la plaça Joan Sansa, espectacle sobre rodes, a càrrec de Hildor Llach, artista de circ. A la mateixa hora, al camp de futbol Emili Vicente, trobada futbol base amb el club esportiu Ciutat La Seu. I al carrer Santa Maria, a les 6 de la tarda, Bay Folk Benso. Si us agraden les sardanes, a partir de les 7 de la tarda, a la plaça Catalunya, hi haurà sardanes amb la Bellpuig Cobla. A la mateixa hora, a la sala Immaculada, acte de reconeixement als esportistes urgellencs. I també a les 7 de la tarda, a la plaça Patalín, agrupació Son Latino. Al carrer Santa Maria, a partir de les 8, concert folk Benoit Gervigny. I a la mateixa hora, xaranga Salsa Rosa, amb sortida a la plaça Catalunya. Alegria, és Festa Major. Festa Major de la Seu del 28 d'agost a l'1 de setembre.

Festa Major de la Seu, programació d'actes. Diumenge 30 d'agost. Això no para. A partir de 11:15 al carrer de Santa Maria, davant la catedral, By Folk Vegetal Jam. A la plaça Catalunya, a partir de 12:00 de la nit, By the Nit Metropol. I a la mateixa hora, a l'Espai Casetes, Nit Colles Casetes. Amb els grups Les que faltaven, Quintus i Bernard Espussi. Alegria, és Festa Major. Festa Major de la Seu, del 28 d'agost a l'1 de setembre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern es reuneix avui i demà al Monestir de les Avellanes a Os de Balaguer per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'acció de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora de Palau de la Generalitat. Sobre la taula hi haurà qüestions com les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com són l'eix transversal el ferroviari, la transformació de l'aeroport de Lleida-Alguaire i les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I creix la tensió a Ceuta per la crisi migratòria. Desenes de manifestants van trencar ahir el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores els camions de la Creu Roja. El govern espanyol ha fet una crida a la calma i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat que cessi la violència i ha criticat els discursos d'odi. També ha anunciat mesures extraordinàries per reforçar la frontera i ha reiterat que es retornaran els migrants que no compleixin els requisits per quedar-se. I pel que fa a la mobilitat, situació tranquil·la avui a les carreteres. Només un accident a l'AP7 a Badia de Vallès deixa un vehicle al voral. Pel que fa al servei ferroviari, dues incidències provoquen retards a la línia R11 de Rodalies. Una incidència en un tren a l'entrada de Girona que obliga a circular per via única entre Girona i Flaçà i una altra que està provocada per un robatori de cable a l'estació de Vilamalla que també està causant retards en aquest cas a la línia entre Portbou i Girona. I un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona al barri de Germans Sàbat ha acabat amb un detingut per tràfic de drogues i 12 identificats. El dispositiu es va dur a terme el dimecres a la tarda i respon a les queixes d'alguns veïns perquè en determinats locals es produïen baralles i hi havia sospites que es traficava amb droga i hi havia armes prohibides. El dispositiu va comptar amb 22 efectius dels Mossos i 6 de la Policia Municipal de Girona que va ser qui va detenir l'home de 33 anys per un delicte contra la

0: les 11 i 3.
1: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
3: Molt bon dia d'aquest divendres 28 d'agost de 2026. Són les 11 i 3 minuts. Us parla Aleix Godinho. Avui començarà oficialment la Festa Major de la Seu d'Urgell. Que tingueu molt bona Festa Major. Com bé avançàvem, comença la Festa Major de la Seu d'Urgell amb la cercavila i el pregó infantil, avui a les 11 del matí. La Seu d'Urgell ja està de Festa Major. El tret de sortida oficial a la celebració serà aquest divendres al matí amb la cercavila de casals d'estiu a la comarca, organitzada per l'Ajuntament urgellenc, que ha anat de la plaça dels Oms a la plaça de Catalunya i que culminarà amb el pregó infantil llegit pels infants de la ciutat i de l'Alt Urgell. L'acte comptarà amb la benvinguda per part de l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la regidora de festes, Cristina Moreno, que convidaran petits i grans a gaudir d'aquests 5 dies de festa a la recta final d'estiu. El programa d'aquest divendres continuarà també a partir de les 5 de la tarda, quan començarà un dels actes esportius més multitudinaris d'aquests dies, el torneig de bàsquet 3x3 al Palau d'Esports, i a la mateixa hora hi haurà el laboratori de poemes per a infants, una nova activitat proposada per la llibreria El Refugi Canalla al carrer Canonges. Des de les 7 del vespre coincidiran la cercavila amb el grup de batucada Tambuca des de la plaça de les Monges, el concert d'habaneres amb el grup de les Anxovetes a la plaça de Catalunya i amb rom cremat servit per la Germandat de Sant Sebastià i el concert de cúmbia Revolució Guapachosa a la plaça de les Monges. Des de 7:45 del vespre, la llibreria El Refugi començarà el 5è Festival Pirineu Terra de Versos, que oferirà una mostra de cant d'estil valencià amb José Mi Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. A les 8 del vespre, el poliesportiu municipal, l'Atlètic Club La Seu, jugarà un partit de pretemporada de futbol sala contra el futsal Lleida. El primer ball de Festa Major serà a la plaça Catalunya. A les 11 l'oferirà novament el duet Láser i des de la mitjanit a les 12 la primera nit de festa al recinte de Casetes, que estarà protagonitzada un any més pels grups locals amb el seu rock. Enguany actuaran les formacions Flanders, Ragbat, Dirty Blunt, Punt de Trobada, Escassa Libertat i Simpàtics. Simultàniament, ja de matinada, hi haurà també la primera nit del seu trònic a la pista polivalent. I l'Ajuntament de la Seu d'Urgell farà una reforma integral dels vestidors del camp municipal Emili Vicente. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha posat en marxa el projecte de reforma integral dels vestidors del camp municipal Emili Vicente, una actuació que suposa una inversió de 338.912 euros amb IVA inclòs i que permetrà redistribuir i modernitzar completament els espais situats sota la grada. Les obres tindran una durada de 3 mesos i pretendran transformar unes instal·lacions que feia anys que no s'adaptaven a les necessitats actuals dels usuaris, expliquen des del consistori, perquè consideren que disposar d'unes instal·lacions esportives modernes i funcionals és qüestió de dignitat i d'equitat territorial. Des de l'equip de govern hi afegeixen que la Seu, com a capital de l'Alt Urgell i un dels principals pols de referència de l'Alt Pirineu, no pot permetre's tenir els equipaments esportius obsolets, mentre es continua demanant als clubs i a les famílies que mantinguin viva la pràctica esportiva de la ciutat. La intervenció, doncs, contempla la redistribució completa de la planta soterrani i es mantindrà l'estructura de 4 vestidors, 2 de locals i 2 de visitants, i el vestidor dels àrbitres però s'ampliarà significativament la sala d'instal·lacions i es crearan espais de magatzem més útils. El canvi més rellevant és que renovaran totalment els paviments, els revestiments, els sanitaris, les instal·lacions elèctriques, de fontaneria, de climatització i de protecció contra incendis amb materials antilliscants i de fàcil manteniment adaptats a un ús intensiu. I també en matèria de noves obres, la Seu d'Urgell tindrà un nou camp de futbol 7 amb una inversió de 360.000 euros. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell també impulsarà la construcció d'un camp de futbol 7 a la zona esportiva municipal amb una inversió total de 360.920 euros. L'actuació es preveu executar en un termini de 3 mesos i d'aquesta manera, tal com havia avançat el consistori, es voldrà donar una resposta concreta i ràpida a la demanda creixent d'espais per a la pràctica esportiva al municipi, especialment per part dels clubs, famílies i joves. El projecte contempla la implantació d'un camp de gespa artificial sobre una superfície de 3.099 metres quadrats situat entre el ja existent camp municipal Emili Vicente i l'aparcament d'autocaravanes. L'actuació s'ha dissenyat per aprofitar al màxim els vestidors i les instal·lacions ja existents a la zona esportiva, de manera que es redueixen

en els costos com l'impacte de les obres. L'alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha destacat que hi ha una demanda real i creixent d'espais per practicar futbol i d'altres esports de la ciutat i que per això han decidit donar-hi resposta amb una inversió responsable, de qualitat i respectuosa amb el futur urbanístic del municipi. Barrera també ha afegit que han triat la solució que aprofita el que ja tenien, que és accessible per a tothom i que no hipoteca el desenvolupament de la Seu. Per la seva banda, la regidora d'Esports, Bàrbara Romeu, hi ha afegit que el nou camp permetrà descongestionar les instal·lacions actuals i oferir més franges horàries als equips de base i a les escoles esportives. Romeu també ha afegit que volen que cap infant de la Seu es quedi sense poder entrenar per manca d'espai i conclou que aquest camp és una eina més per fer de l'esport un dret real i no un privilegi. Ja inaugurades les jornades de teologia que aprofundeixen en el pensament de Simone Weil i Edith Stein. El seminari diocesà acull aquest dijous i divendres 27 i 28 d'agost una nova edició de les jornades de teologia de l'Església d'Urgell, organitzades per la Delegació d'Ensenyament i presides del bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Josep Lluís Serrano. La trobada té com a objectiu aprofundir en la vida i l'obra de Simone Weil i Edith Stein, dues figures rellevants del pensament del segle XX. La benvinguda a les xerrades va anar a càrrec del delegat d'Ensenyament Pepe Gisbert, que ha agraït la bona acollida de l'edició d'enguany en què hi participen 170 persones, entre les quals hi ha un gran nombre de professors i mestres de religió, catequistes, agents de pastoral, preveres, diaques, religiosos i religioses, membres de diferents moviments i realitats diocesanes, fidels i veïns de la ciutat. Per la seva banda, el bisbe Josep Lluís Serrano ha destacat en la inauguració el fet que ambdues filòsofes ens ensenyen que la teologia no és un exercici pluralment intel·lectual, sinó una trobada amb la veritat. Serrano ha subratllat també el testimoniatge de les dues pensadores com a dones valentes del segle XX, capaces d'afrontar les dificultats del seu temps des de la llibertat interior i la saviesa. També ha convidat els participants a deixar-se acompanyar per aquest testimoniatge en el propi camí de recerca, tot cercant la bondat i la veritat i essent presència activa en les seves comunitats. Les ponències d'aquesta primera jornada estaran properament disponibles al canal de YouTube del Bisbat d'Urgell. Durant la jornada d'aquest divendres, Francesc Torralba aprofundirà en la vida i l'obra d'Edith Stein, la seva visió de la persona humana i la seva concepció de Déu. També està en marxa la 22a edició del Migracadí per estudiar la migració d'ocells planadors al Cadí. La 22a edició del Migracadí, que fa el seguiment de la migració d'ocells planadors per la cara nord a la serra del Cadí, ja està en marxa. La primera observació va començar dilluns i s'ha allargat fins aquest dijous 27 d'agost, mentre que la segona es durà a terme el 31 d'agost al 4 de setembre. El tercer període per veure i comptabilitzar els rapinyes començarà el 28 de setembre i finalitzarà l'11 d'octubre. L'activitat es realitza cada dia entre les 10 i les 18 hores des del mirador del Turó Galliner situat sobre el poble de Lletó al municipi d'Alàs i Cerc. Les dades obtingudes es registren com a part d'un estudi que va començar el 1995 i que du a terme l'empresa Auberria. La recerca la promou el Parc Natural del Cadí-Moixeró i enguany compta amb la col·laboració de la Fundació Peusa. El Migracadí també ofereix l'activitat Rapinyaires de Pas, que permetrà assistir a les observacions i a les explicacions sobre les espècies migradores. Els resultats el seguiment es publiquen diàriament i en el cas de dimecres, per exemple, ja es van comptabilitzar 120 aligots vespers, 21 milans negres, 16 aligues marsenquers, 2 aligots comuns i un astoret. I també en quant a parcs naturals detecten una libèl·lula africana al Parc Natural del Cadí-Moixeró. Durant una sortida d'observació d'odontats al Parc Natural del Cadí-Moixeró s'ha detectat la presència de la pipa aureolada, una libèl·lula de mida petita de color vermell intens i amb les puntes de les ales tancades d'un to ambre daurat. L'espècie és originària d'Àfrica on té una àmplia distribució. La pipa aureolada ocupa hàbits diversos, entre els quals hi ha rius, boscos, tròpics humits, sabanes seques i humides i zones catàrtiques de l'interior. La primera reproducció documentada a la península Ibèrica remunta aproximadament a l'any 2007. Posteriorment, la seva distribució s'ha ampliat cap al nord. A Catalunya, la pipa aureolada es va detectar per primera vegada a la Terra Alta l'any 2012 i actualment l'espècie està establerta a diferents zones d'Espanya, Portugal i el sud de França. La detecció al Parc Natural del Cadí-Moixeró amplia, doncs, cap al nord l'àrea coneguda de la presència de la libèl·lula. L'exemplar ha estat localitzat en un entorn mediterrani a la zona de la Riera de Saldes. L'expansió de la pipa aureolada cap a latituds més septentrionals s'ha relacionat amb l'augment de les temperatures i amb hiverns menys rigorosos, factors que podran afavorir la supervivència i l'estabilitat de l'espècie en noves zones.

i en successos troben un cos sense vida a la zona de Tristany, a Andorra. Els bombers d'Andorra han localitzat el passat dijous un cos sense vida a la zona dels llacs de Tristany, a la parròquia d'Ordino. Segons les primeres investigacions, podria correspondre a un turista britànic de 28 anys que havia desaparegut 3 dies abans. Des del cos d'emergències han recordat que aquest dimecres l'hotel on s'allotjava el jove va alertar que ja feia 3 nits que no havia tornat a l'establiment en el qual hi estava registrat com a hoste. Tan bon punt es va rebre l'avís, es van iniciar un dispositiu de recerca que inicialment es va centrar en zones urbanes d'Andorra i en espais naturals a prop del riu. Aquest dijous, cap a les 12 del migdia, però una persona que estava a la zona de Tristany al voltant de l'estació d'esquí d'Ordino Arcalís va advertir que havia trobat un cos amb signes d'estar mort. Quan els bombers s'han atansat al lloc, en van confirmar la defunció i, segons les mateixes informacions, ara s'ha obert una investigació en primer lloc per confirmar la identitat de la víctima i determinar si es tracta del turista britànic i, en segon lloc, també per esclarir-ne les causes de la mort. La delegació de la Generalitat Andorra dedicarà la celebració de la Diada de Catalunya a commemorar l'any Gaudí. La delegació de govern de la Generalitat de Catalunya Andorra dedicarà enguany la celebració de la Diada Nacional de Catalunya a commemorar l'any Gaudí a través del concert Gaudí en notes i línies, una vida amb música catalana. Anirà a càrrec del tenor Jordi Cortada i del pianista Josep Buforn i l'acte tindrà lloc dimecres 9 de setembre a les 8:15 a l'Auditori Rocafort del Centre Cultural Lauredià a Sant Julià de Lòria. El programa musical s'inspira en etapes clau de la vida de Gaudí, la infància i la formació, l'eclosió modernista, l'apogeu creatiu i la transcendència espiritual. En aquest sentit, evoca la seva vida i esperit amb la música i els textos d'autors que van ser contemporanis i amics seus, els quals formaven part del moviment cultural català de finals del segle XIX i principis del XX. El repertori inclourà també obres d'Amadeu Vives, Enric Granados, Isabel Güell, entre d'altres autors, i l'actuació s'emmarcarà en les activitats que s'estan duent a terme aquest any amb motiu del centenari de la mort del cèlebre arquitecte català. El concert és gratuït, però caldrà confirmar assistència enviant un correu electrònic a delegacio.ad@gincat.cat. I pel que fa a esports, el Cadí La Seu comença la pretemporada. Tot coincidint amb la festa major de la Seu, el Cadí La Seu comença els entrenaments per preparar la temporada 2026-2027. Les jugadores i el cos tècnic ja s'han trobat aquest dijous per passar les pertinents revisions mèdiques i començar a exercitar-se al Palau d'Esports. Tal com ha passat les darreres temporades, el Cadí presenta una plantilla que combina renovació i continuïtat amb 6 fitxatges i 5 jugadores que segueixen en la temporada passada. També continua l'entrenador Pepe Vázquez, que es va encarregar de tot l'equip al final de la darrera temporada i que va aconseguir assegurar la permanència. Per tot plegat, segons han explicat des del Cedis Bàsquet, aquests primers dies el principal objectiu serà aconseguir la cohesió de grup tant dins com fora de la pista. Algunes de les jugadores han arribat a Catalunya aquest mateix dijous. En el cas d'un dels fitxatges destacats d'enguany, la nord-americana Lexi Donarski, que ha aterrat al matí a Barcelona, i la seva primera valoració des de l'aeroport del Prat mateix, la jugadora ja formada a la Universitat de North Carolina, ha saludat l'afició i ha dit que ja desitja arribar a la Seu per començar a estrenar. La nova plantilla la conformen les bases Alessandra Orsili, Marina Avinyoa i Paula Suárez, les escortanes Laia Raventós i Lexi Donarski, les alers Anna Palma i Marta Morales i les pivots Neyan Marín, Ariana Mata, Lina Sontag i Palmir Embu. En el cas de Palma, formada a base del Cedis, la Leru Jeyenka complirà la seva 6ª temporada i la 4ª consecutiva amb el primer equip de Lliga Femenina. També hi ha novetats al cos tècnic en el qual només continua l'entrenador Pepe Vázquez. El nou entrenador assistent és Sergi Curto, proviment del Boet Mataró, mentre que la lleidatana Judit Vilallonga és la nova preparadora física i David Sancho serà el nou fisioterapeuta en substitució de Xevi Calm, que enguany ha tancat una etapa de 24 anys al Cedis. Jordi Aceros devé entrenador del Força Lleida femení després de 6 temporades al Cedis Bàsquet. Jordi Acero, tècnic del Cedis Bàsquet al llarg de les darreres 6 temporades, ha estat presentat com a nou entrenador del CUS de Lleida a la nova denominació de l'equip femení del Força Lleida. Tal com ja s'havia anunciat ara fa pocs dies, Acero clou així la seva etapa a la Seu d'Urgell, que va arribar a ser entrenador del Cadí de la Seu durant la temporada 2022-2023. La seva marxa, doncs, coincideix amb la d'Anabel Aurora, també membre del cos tècnic fins ara.
En aquest comiat des del Cedis els ha agraït la seva contribució a la formació de tants jugadors i jugadores, sempre al costat de les seves famílies i el fet que han ajudat a fer créixer el club i que deixen molt bons records entre nosaltres alhora que els han desitjat sort en els seus nous reptes professionals. Acero dirigirà al Gust de Lleida la Supercopa Femenina Catalana, l'actual principal categoria de les competicions regulars de la Federació Catalana de Bàsquetbol, just per sota de les categories estatals. Aquesta lliga la conformen enguany 16 equips, la majoria d'ells de l'àrea de Barcelona, i entre els quals hi ha, entre d'altres, el femení Sant Adrià, el Club Bàsquet Granollers, el Safa Claró i el Boet Mataró. El debut de les lleidatanes serà el 12 de novembre vinent a la pista del Càmping Bianya Roser i la setmana següent jugaran el seu primer maig a casa contra el Club Bàsquet Igualada. L'equip juga habitualment al pavelló municipal Barris Nord, l'escenari dels partits del primer equip masculí i l'Erna Lleida a la Lliga ACB. I també en esports, l'urgellenc Jonathan Dubacín debuta a primera divisió amb Osasuna. L'urgellenc Jonathan Dubacín ja és jugador de primera divisió i el futbolista de 26 anys i format a l'Etford ha disputat ja el seu primer partit de la Lliga EA Sports amb el nou equip, el Club Atlético Osasuna. El debut de Dubacín en la que és una de les principals lligues del món s'ha produït el passat dilluns en el mateix contra Llevant, corresponent a la segona jornada i que es va acabar sense gols. El davanter va entrar al camp a la recta final al minut 79 i en substitució d'actual referent d'atac d'Osasuna, Ante Bismurir. Prèviament, aquest mes, també d'agost, ja s'havia jugat en 3 partits de pretemporada contra el Nàpols, l'Alain i l'Arenas de Quecho, en els quals va estar un camp més de 25 minuts en cadascun. Des del seu nou club l'han definit com un futbolista ofensiu amb una gran capacitat per atacar l'espai gràcies a la seva velocitat i mobilitat.

Sense recordar que avui comença la festa major de la nostra ciutat. Farem un breu repàs al programa d'actes que tenim previst avui divendres durant tot el dia. Ja ha començat, de fet, aquest primer acte, la cercavila infantil des de la plaça dels Oms fins a plaça Catalunya. Ara mateix tenim el Pep Graell desplaçat i més tard tindrem també en el carretera i Manta, també l'Ignasi, des d'allà, la retransmissió del pregó infantil. Doncs després tindrem a les 11:45, d'aquí un pocs instants, tindrem el pregó infantil dels casals d'estiu i avui a la tarda, ja a les 17 hores, laboratori de poemes per a infants amb el Refugi Canalla, bàsquet 3C3, cercavila amb tambuca a les 7 de la tarda, vaneres, les anxovetes, revolució guapachosa, cúmbia psicodèlica tropical a la plaça de les Monges i mostra d'estil valencià càrrec de Josemi Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. Ja a les 8 tindrem també Copa Pirineus Futbol Club La Seu, també l'Atlètic Club La Seu Futsal Lleida i ja cap a la nit, a partir de les 11, ball de festa major amb duet làser, nit del Seutrònic i Seutrònic.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I doncs seguim amb el temps avui a la nostra ciutat, el Pirineu i l'Alt Urgell, de la mà de Néstor Gómez. Bon dia, Néstor.
2: Bon dia. El temps ha canviat radicalment respecte al que hem tingut aquests darrers 2-3 dies. Deixem el vent de sud que ens portava pols en suspensió i temperatures molt altes, i avui el que tenim és un vent de component nord-nord-oest, vent més sec, i sobretot ha netejat totalment aquesta atmosfera que durant els darrers dies ens ha acompanyat amb pols en suspensió. Una situació meteorològica que fa que, després dels núvols que ens han acompanyat durant aquesta nit i matinada que han passat i han fet la neteja de tota la atmosfera, el que tenim és un bon sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. És possible que tinguem alguns núvols aquesta tarda sobre les muntanyes que ens envolten, però en principi sense possibilitat de precipitació. El que sí que esperem és que amb aquesta entrada de vent de nord les temperatures també baixin i abandonarem ja la cota dels 30 graus i avui ja ens situarem a tota la comarca o pràcticament la totalitat de la comarca amb unes màximes que poden quedar per sota dels 30 graus. Això avui i tot això a les portes d'un cap de setmana, el darrer del mes d'agost, que es presenta totalment estable. Un cap de setmana magnífic, un cap de setmana de sol, tot coincidint amb la festa major, tot un cap de setmana amb unes temperatures, això sí, fresques al matí i també al vespre, però ben suaus al migdia, amb unes màximes que tendiran a pujar una miqueta més de cara a diumenge.
1: Moltes gràcies un dia més, Néstor, per col·laborar amb Ràdio Seu. Així doncs, desitgem que tingueu un molt bon inici de festa major. Tornem d'aquí una estona amb la cercavila infantil, amb el pregó infantil que tindrem ja l'Ignasi desplaçat a la plaça Catalunya. Així doncs, molt bona festa major, que tingueu molt bon dia i res, desitjar-vos que gaudiu molt d'aquests dies i d'aquest inici d'aquesta festa major que tot just comencem avui. Així doncs, moltes gràcies un dia més per escoltar-nos i per confiar en Ràdio Seu.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi, So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. 2 sessions, a les 7 i a 8:15 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 8:15, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josemi Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.
4: Festa Major de la Seu, programació d'actes. Divendres 28 d'agost, a les 11 de la nit a la plaça Catalunya, ball de festa major amb el duet Láser. A partir de les 12, a la carpa Espai Casetes, nit del seu rock, amb els grups Maipo, Rec Bat, Dirty Plant, Punk de Trobada, Escassa Libertat i Interlú. I a partir de 1:15 de la nit, a la sala esportiva polivalent Seu Trònic.

Doncs ha començat ja oficialment la nostra festa major, ara amb la cercavila infantil i tot seguit amb el pregó infantil a càrrec dels casals de la nostra ciutat i la nostra comarca. Tenim ja l'Ignasi en aquest carretera i manta, que avui també fem especial festa major. El tenim desplaçat a la plaça Catalunya, des d'on es farà el pregó infantil. Bon dia, Ignasi, en sents? Sembla que encara no.

0: Doncs ara sí, sembla que ja tenim l'Ignasi a punt a la plaça Catalunya per aquest pregó infantil. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Aleix. Doncs sí, aquí estem. Molt bon dia a tota la gent que està escoltant Ràdio Seu pel 107.2 FM i radioseu.cat, a la que ens escolteu al llarg de l'any i a la que ho feu també durant aquests dies de festa major. És dia de fet, de donar les gràcies, de fer l'agraïment a tota la gent que ens segueix, que fa possible Ràdio Seu al llarg de l'any, també els oients, la gent que trobeu el carter i manta, tothom. Són dies indicats doncs, per fer aquest agraïment, perquè són dies en què Ràdio Seu som al carrer, al vostre costat i emetent en directe aquesta programació especial de la Festa Major. Som a la plaça de Catalunya, al centre neuràlgic de la ciutat i al centre neuràlgic també de la festa, i de seguida mantindrem la connexió perquè ja estan arribant, comencen a arribar les colles participants. Ara mateix estan entrant al ben mig de la plaça i comença a omplir-se la plaça perquè, doncs, a més dels casals d'estiu que produïts en aquesta cercavila, també hi ha un gran nombre de sobretot de familiars, pares, mares, acompanyants, amics, que no es volen perdre aquesta celebració per això s'ha instal·lat unes tanques al voltant perquè hi ha molta gent que s'hi apropa i per tal que, doncs, al mig de la plaça els protagonistes siguin els que han de ser, que són els infants d'aquests casals. Nosaltres, a partir d'ara mateix, emetrem en directe aquesta festa de cloenda, que és també la, per tots aquests casals d'estiu, d'alguna manera, la festa de final d'estiu. Són moltíssims els infants acompanyats de monitors i monitores que ja estan arribant aquí al bell mig de la plaça, ocupant els seus espais. És previst que també al llarg d'aquesta estona doncs, ofereixin cadascun un espectacle, una coreografia, i tot plegat culminarà amb el pregó infantil, que podreu seguir en directe des d'aquí, des de Ràdio Seu, a través de l'hora del carreter i manta. Hem començat ja aquesta emissió i continuem aquí fins a la una del migdia. Com podeu sentir de fons, m'imagino, ja hi ha ara mateix molt xivarri perquè, com dèiem, hi ha infants, monitors, famílies, pares, mares, moltíssima gent cada cop més, i això s'anirà omplint a mesura que van arribant les diferents colles. Doncs nosaltres fem una pausa molt breu i de seguida tornarem a connectar en directe aquí amb la plaça Catalunya. Fins ara.

Festa Major de la Seu, programació d'actes. Divendres 28 d'agost, tret de sortida de la Festa Major de la Seu 2026 amb el Cercavila Infantil a càrrec dels casals d'estiu de la comarca a partir de les 11 del matí. A 11:45, pregó infantil dels casals d'estiu. Animació infantil a càrrec dels casals d'estiu a la plaça Catalunya. A les 5 de la tarda, laboratori de poemes per a infants a càrrec del Refugi Canalla, situat al carrer Canonges 23. A la mateixa hora, però al Palau d'Esports, bàsquet 3x3. Inscripció prèvia amb fiança a esports.laseu.cat. A les 7 del vespre, Cercavila amb Tambuca. Inici a la plaça de les Monges. I a la mateixa hora, però a la plaça Catalunya, Habaneres les Anxovetes amb ron cremat a càrrec de la Germandat de Sant Sebastià. A les 7 hores, a la plaça de les Monges, Revolució Guapachosa, cúmbia psicodèlia tropical. A 8:15, mostra de camp d'estil valencià a càrrec de José Mi Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau a la llibreria El Refugi al carrer Canonges, número 9. I a les 8 del vespre, futbol al poliesportiu municipal enfrontant els equips Atlètic Club de Seu, Futsal Lleida. Alegria, és Festa Major. Festa Major de la Seu del 28 d'agost a l'1 de setembre. Festa Major de la Seu, programació d'actes. Divendres 28 d'agost, a les 11 de la nit a la plaça Catalunya, ball de Festa Major amb el duet Láser. A partir de les 12, a la carpa Espai Casetes, nit del seu rock, amb els grups Maipo, Rec Bat, Dirty Plant, Punk de Trobada, Escassa Libertat i Interlú. I a partir de 1:15 de la nit, a la sala esportiva polivalent Seu Trònic.

0: Alegria, és festa major. Festa major de la Seu del 28 d'agost a l'1 de setembre.
1: Epic solete. Oh.
2: Tu, de l'1 al què ens veiem tots al pantà?
1: De l'1 al 2. Vosaltres també, eh?
2: Vinga, va. Dale. Un, dos, tres.
3: Dos!
4: Ah! Ah! He perdut un de l'1 al què i ara no m'atreveixo a fer-ho.
1: De l'1 al què?
4: Encertat de l'1 al mi i he de declarar el meu amor de gamberro.

0: Doncs seguim amb aquest inici de festa major amb el pregó infantil. Tenim l'Ignasi a la plaça Catalunya. Bon dia, Ignasi.
1: Doncs molt bon dia. I ara sí, ja ha començat aquest espectacle que culmina aquesta cercavila que hi ha hagut a càrrec de casals d'estiu de la Seu i d'arreu de la comarca. Els tenim ja tots aquí a la plaça Catalunya. Com podem sentir de fons, ja comença aquest espectacle que inclourà aquestes intervencions, aquestes coreografies per part dels diferents casals. Per tant, doncs ho escoltem des d'ara mateix.
2: Vosaltres aneu de la bruixa piruixa?
1: Doncs en marxa aquest espectacle de cloenda d'aquesta cercavila dels casals d'estiu. a la Festa Major de la Seu per encetar oficialment la Festa Major de la Seu. Estem sentint aquest muntatge que estan fent membres de l'Escola de Teatre i que són dos personatges, dues turistes que han arribat a la Seu, tot coincidint amb la Festa Major, i que pregunten als més menuts doncs, què poden fer per la Festa Major, perquè s'hi volen quedar uns dies, i els hi han explicat ja per començar que el primer que hi ha en aquesta Festa Major avui divendres és aquestes coreografies, i ara puja a l'escenari un grup molt nombrós de membres, de nens i nenes ben menuts del casal Pixis, un dels casals de més tradició de casa nostra, i que un any més doncs han ofert un gran nombre d'activitats durant l'estiu. Pugen a l'escenari i faran la primera d'aquestes coreografies. Veurem doncs què ens han preparat. De moment veiem que van vestits amb unes cintes, amb samarreta verda i amb gorres, la majoria d'ells, i a veure què ens tenen preparat els nens i nenes del casal Pixis per començar aquestes coreografies de la Festa Major. De moment veiem que s'asseuen i res, veurem què tenen preparat, i des d'aquí podrem sentir doncs quina música han triat per aquesta coreografia, i com diem, aquestes dues guiris, aquestes dues turistes que han arribat aquí a la Seu, són les que van presentant cadascun dels casals. Els escoltem, escoltem aquesta coreografia d'aquest moment. Ràdio Seu, Carretera i Manta, estem emetent en directe aquest acte del pregó infantil de la Festa Major, que inclou doncs aquestes actuacions per part dels nens i nenes de diferents casals d'estiu de la Seu i de la comarca. Com dèiem, comencem amb el casal Pixis. Recordem que just després arribarà el pregó de la Festa Infantil, de la Festa Major, que llegiran representants de cadascun d'aquests casals. Ja estan pràcticament tots els infants a punt i de seguida doncs començarà. Recordem, aprofitem mentrestant per recordar que Ràdio Seu, emissora oficial de la Festa Major, ja ha començat la programació especial. De fet, ja la vam començar aquest dilluns passat, i que al nostre web radioseu.cat, a la secció de Festa Major, podeu trobar ja tota la informació d'aquests dies, i també a una altra secció, la de Ràdio La Carta, accessa a totes les entrevistes, que són moltes, que ja hem emès durant aquests dies previs i que són amb diversos protagonistes, alguns ben coneguts de la Festa Major. Ho podeu trobar ja, recordem, a la secció Ràdio a la Carta del nostre web radioseu.cat, i encara una secció més perquè la d'agenda, i podeu trobar el detall, els horaris i els llocs de totes, absolutament totes les activitats d'aquests dies de Festa Major, dia per dia, perquè no us perdeu res. Doncs a punt de començar ja aquesta coreografia del casal Pixis.

Aplaudiment pel Casal Pixis amb aquesta cançó, la faràndula d'aquest grup de tant èxit lleidatà, el Sexeni. Ha estat la primera de les coreografies. Ara es presentarà el següent. I, Aleix, si et sembla, aprofitem ara per fer un moment les notícies, l'avanç informatiu de la una, i de seguida, just quan acabi el butlletí, tornem amb la següent coreografia. Fins ara.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bon dia a la Seu, estem de festa major. Són les 12 d'aquest 28 d'agost de 2026 i us parla Aleix Godinho. Comença la festa major de la Seu d'Urgell amb la cercavila i el pregó infantil. El primer dia complet aquest divendres ofereix el bàsquet 3x3, concerts, una batucada i ja de nit el ball amb el duet Láser i el seu rock a casetes. Per a la jornada de dissabte hi ha un gran nombre de propostes que inclouen tornejos esportius, circ, la trobada gegantera, el pregó amb l'Edford i ja de nit els concerts dels Catarres i The Show Must Go On. I també en clau de festa major, el Ball Cerdà preveu establir enguany un nou rècord amb unes 150 parelles. Tot i això, la Junta es mostra preocupada per la manca d'incorporacions a la franja de 9 a 16 anys. És per això que estudien crear un banc de vestits i endarrerir l'entrada del grup d'adults, on sí que hi ha hagut un notable increment. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell farà una reforma integral dels vestidors del camp de futbol Emili Vicente. L'objectiu és modernitzar les instal·lacions i garantir unes condicions dignes als clubs i futbolistes que en fan ús. Es renovarà totalment els paviments, revestiments sanitaris, instal·lacions d'electricitat, fontaneria, climatització i seguretat. I també en clau esportiva, la Seu d'Urgell tindrà un nou camp de futbol 7 amb una inversió de 360.000 euros. El nou terreny de joc es construirà entre el municipal Emili Vicente i l'àrea d'autocaravanes. L'Ajuntament vol donar resposta així a la demanda creixent d'espai d'entrenament i joc als clubs de futbol de la ciutat. Inaugurades les jornades d'etologia que aprofundeixen en el pensament de Simone Weil i Edith Stein, el seminari diocesà de la Seu d'Urgell acull una nova edició de la trobada amb ponències dels doctors Josep Botón i Francesc Torralba aquest dijous i divendres 27 i 28 d'agost. Ja en marxa la 22a edició del Migracadí per estudiar la migració d'ocells planadors al Cadí. El seguiment es farà en tres períodes fins a l'11 d'octubre des del mirador del Turó Galliner a sobre de Lletó. La recopilació de dades va començar el 1990.

0: Catalunya a commemorar l'any Gaudí. El tenor Jordi Cortada i el pianista Josep Buforn actuaran el 9 de setembre a Sant Julià de Lòria amb un concert dedicat a l'arquitecte català. I en esports, el Cadí La Seu comença la pretemporada. Després d'uns primers dies d'entrenaments, la nova plantilla jugarà partits de preparació contra el Lima Horta, el Toulouse Metropol i el Joventut Badalona. L'equip està format per 6 incorporacions i 5 jugadores que continuen, entre elles la urgellenca Anna Palma. Jordi Acero esdevé entrenador del Força Lleida femení després de 6 temporades al Cedis Bàsquet. El tècnic dirigirà el conjunt lleidatà a la Supercopa Catalana, on hi tindran rivals com el femení Sant Adrià, el Granollers i el Boet Mataró. Durant la campanya 2022-2023 va estar al capdavant del Cadí La Seu. I l'urgellenc Jonathan Dubacín debuta a primera divisió amb Osasuna. El davanter de 26 anys i sorgit de l'Edford ha jugat els primers minuts a la màxima categoria en el partit contra el Llevant. Les darreres temporades també ha militat en clubs com Sporting, Oviedo, Basilea i Albacete. Recordem des de Ràdio Seu que avui som l'emissora oficial d'aquesta Festa Major. Festa Major que comença avui divendres 28 d'agost, que ja ha començat a les 11 amb la Cercavila Infantil. També amb el pregó que hem escoltat fa breus instants, i avui a la tarda segueixen les activitats avui a les 5 amb Laboratori de Poemes per a Infants, amb el Refugi Canalla, Bàsquet 3x3, Cercavila amb Tambuca, Habaneres, les Anxovetes a la Plaça Catalunya, també Cúmbia Psicodèlica Tropical amb Revolució Guapachosa, Mostra de Cant d'estil valencià, Copa Pirineus, Futbol Club La Seu, Atlètic Club La Seu, Futsal Lleida, i després ja a la nit, a les 11, el tradicional ball de Festa Major amb duet làser, Nit del Seu Rock i Seu Trònic. A més, també és Festa Major aquest cap de setmana al municipi de Basella, a l'Alt Urgell. Amb tot això, des de Ràdio Seu us volem desitjar una molt bona Festa Major i que tingueu uns dies plens d'il·lusió, també de rialles i de passar-s'ho molt i molt bé. Moltes gràcies un dia més per escoltar Ràdio Seu i per fer-nos confiança.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Festa Major de la Seu, programació d'actes. Divendres 28 d'agost, tret de sortida de la Festa Major de la Seu 2026 amb el Cercavila Infantil a càrrec dels casals d'estiu de la comarca a partir de les 11 del matí. A 11:45, pregó infantil dels casals d'estiu. Animació infantil a càrrec dels casals d'estiu a la plaça Catalunya. A les 5 de la tarda, laboratori de poemes per a infants a càrrec del Refugi Canalla, situat al carrer Canonges 23. A la mateixa hora, però al Palau d'Esports, bàsquet 3x3. Inscripció prèvia amb fiança a esports.laseu.cat. A les 7 del vespre, Cercavila amb Tambuca. Inici a la plaça de les Monges. I a la mateixa hora, però a la plaça Catalunya, Habaneres les Anxovetes amb ron cremat a càrrec de la Germandat de Sant Sebastià. A les 7 hores, a la plaça de les Monges, Revolució Guapachosa, cúmbia psicodèlia tropical. A 8:15, mostra de cant d'estil valencià a càrrec de José Mi Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau a la llibreria El Refugi al carrer Canonges, número 9. I a les 8 del vespre, futbol al poliesportiu municipal enfrontant els equips Atlètic Club de Seu, Futsal Lleida. Alegria, és Festa Major. Festa Major de la Seu del 28 d'agost a l'1 de setembre.

0: de l'1 al 10 d'aquests tiets que seran també cap de cartell el proper dilluns en la nostra festa major. Així doncs, tornem amb l'Ignasi Cervera, que està desplaçat a la plaça Catalunya amb aquest pregó infantil i amb aquest inici de la festa major. Hola, Ignasi, ens sents de nou?
1: Molt bon dia. Doncs ja ho podeu sentir de fons. Continua aquest espectacle de Cloenda del Cercavila que han protagonitzat els casals d'estiu de la Seu i d'arreu de la comarca. Acaba d'actuar fa un moment el casal d'estiu de Bellestar. Han triat per l'ocasió una cançó de justament un dels protagonistes d'aquesta festa major, de Tiets, que actuaran a la nit sense fi, dilluns a la matinada, a la zona de Casetes. Mentrestant, continua aquest espectacle, aquest muntatge que han preparat dues membres de l'Escola de Teatre de la Seu, que fan el paper de dos turistes que han arribat a la Seu i que, si volen estar uns dies i volen saber a través dels infants què poden fer durant aquests dies a la festa major de la Seu.

Doncs els infants del casal de Bellestaca, per exemple, al Cinxent, aquestes turistes a ballar al Vall Cerdà. Recordem, com és tradició, diumenge al migdia. A veure què més els ensenyen. I ara, ja ho acabem de sentir, serà el torn del casal d'estiu de Languedoc, tot un clàssic també dels casals d'estiu de la Seu, amb l'escola Languedoc, amb totes les seves monitores, amb els infants que ara mateix pujaran i que van vestits de vaques. S'han disfressat de vaques i les monitores van de grangeres, i a veure quina coreografia tenen preparada per aquesta festa de cloenda de la Cercavila, que precedeix, recordem, el pregó infantil que podrem sentir d'aquí una estona aquí en directe. Som a Carretera i Manta, promoció especial, Ràdio Seu, Festa Major 2026. S'emetent en directe tot aquest acte des d'aquí, des del vell mig de la plaça Catalunya, perquè de fet som al costat mateix del fanal de la plaça Catalunya, al rovell de l'ou de la ciutat, i emetent en directe aquí al 107.2 FM i a radioseu.cat, iniciant de la millor manera possible aquesta programació especial d'ací en els 5 dies complets de Festa Major, una programació que de fet ja començava amb dilluns, amb un gran nombre d'entrevistes que podeu recuperar ja a l'esquema més al web radioseu.cat, a l'apartat de ràdio a la carta. Escoltarem ara a veure quina cançó han triat aquesta coreografia del casal d'estiu de Languedoc. Van situant-se ja uns quants casals més encara que actuaran d'aquí un moment, i just quan s'hagin acabat aquestes actuacions, com dèiem, ja arribarà el pregó infantil. A la una explicarem tota l'última hora de com comença aquesta festa major, i abans també doncs escoltarem la valoració inicial d'aquest començament de festa major.

0: Doncs una cançó i una coreografia ben divertides, la que han triat el casal d'estiu de Languedoc, amb aquesta granja, els més menuts vestits de vaques i de gallines, també, i que han ofert ara aquí a l'escenari. A veure què més ens tenen preparat. Continua la promoció especial de Ràdio Seu Festa Major 2026.
1: Que estigui ballant la cançó dels catxarros.
2: Espero saber-la, eh?

Doncs una de les cançons d'aquest estiu, sens dubte, aquest diumenge sense drama, que justament la podrem sentir en viu demà a la nit, perquè els Catarres són els caps de cartell de la nit de demà dissabte a Casetes. Continua aquest pregó infantil. Són a punt ja de completar-se aquestes actuacions. Ara el torn, pel que hem sentit, del casal municipal de la Seu, que és justament qui organitza aquesta cercavila, i com això ja em sembla que ja es culminaran, completaran aquestes coreografies que hi havia preparades amb tots aquests infants que són aquí a la bell mig de la plaça de Catalunya. Els infants d'aquest casal municipal que van amb unes samarretes que combinen els colors blanc i rosat i amb unes mena d'acreditacions cadascun posades també. I bé, i les monitores i els monitors que van amb un curiós vestit de negre amb topos blancs també i amb un mocador. I bé, a veure quina és la coreografia i la cançó que ens tenen preparada. Som a Carretera Manta, Ràdio Seu 107.2, les 12 i 20 minuts. Us estem oferint en directe aquesta actuació dels casals municipals d'estiu que culmina d'aquí un moment amb el pregó infantil que dona el tret d'inici ja aquests 5 dies de festa aquí a la Seu d'Urgell, que podreu seguir a través del 107.2, també a radioseu.cat i als nostres perfils a xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, on ja hi tenim penjat un gran nombre d'imatges de tot el que ha passat en aquests dies previs de festa major i on també hi podreu trobar d'aquí a poca estona a aquesta cercavila que ha tingut lloc abans d'aquestes actuacions aquí a la plaça de Catalunya. Al llarg d'aquesta data també farem algunes connexions més breus amb alguns dels actes més destacats de la tarda, com per exemple el torneig de bàsquet 3x3, que començarà a les 5 de la tarda, i moltes altres activitats previstes, com per exemple també aquí en aquest mateix escenari hi haurà un concert d'havaneres a les 7 del vespre amb la que s'ha convertit en la formació femenina de referència de les havaneres a Catalunya, les Anxovetes. Actuaran, com dèiem, a les 7 del vespre, i a la mateixa hora també hi haurà més activitats que podeu trobar al nostre web radioseu.cat.

0: Doncs ha estat l'actuació del grup molt nombrós del casal municipal d'estiu de la Seu, que em sembla que culmina ja aquestes coreografies i que han triat aquesta cançó que sentíem, aquest grup de pop dels lleidatans Sexeni, que veiem que agraden molt els més menuts, perquè en una anterior actuació ja l'havien triat també una altra cançó de Sexeni. Doncs seguim aquí amb aquesta actuació aquí a la plaça Catalunya com a prèvia del pregó infantil.
1: Tenia una mica que venia d'aquí de la Seu d'Urgell i em sembla que

cançó en viu i en directe per sentir aquesta cançó immortal i que no passa mai de moda i que és la que defineix millor les festes majors del nostre país. Alegria és festa major de la Trinca. I bé, doncs, una altra de la Trinca.

0: Doncs ara sí, arriba el moment del pregó infantil.
1: Aquests casals, darrere de totes les activitats, els jocs, les sortides i tots els moments que han viscut els infants, hi ha moltes hores de preparació, d'organització i sobretot moltes ganes i molta dedicació. Per això, gràcies als vetlladors, a les vetlladores, als monitors, a les directores de lleure. Gràcies perquè heu fet un equip i heu estat al costat dels infants aquest estiu. Gràcies per la vostra implicació, per la paciència, per l'energia i per haver aconseguit que cada dia fos una bona experiència. També volíem donar les gràcies a les famílies per la vostra confiança i sobretot gràcies a vosaltres, als nens i les nenes, per haver jugat, per haver fet amics, descobert coses noves i sobretot per haver gaudit l'estiu. Des de joventut i infància treballem perquè aquests espais siguin espais de lleure, però també d'aprenentatge, de convivència, d'igualtat d'oportunitats i participació. Així que gràcies a tothom que ho ha fet possible i gaudiu molt de la festa major. I ara us passo a la regidora.
0: I tot seguit parlarà el tinent d'alcalde de Xemató.
2: Hola, bon dia. Falta un agraïment. Sabeu quin és? Un agraïment a l'Aida, sense la nostra tècnica. Bé, bon dia a tothom. Com esteu? Els nens estan bé. I les famílies? A veure, jo ara vull sentir a tots els casals. Els cridaré un per un. A veure qui crida més. Qui té més ganes de festa major? Jo aniré dient un casal per casal. I només pot cridar aquell casal. Entesos? Comencem. Bellestar. I casal municipal. Quines ganes de festa major que teniu, eh? Bé, primer de tot, disculpar que aquest any no hi ha la presència de l'alcalde i de la regidora d'Infància i Joventut, però per causes majors no hem pogut estar, però per mi millor, perquè m'encanta a l'any vinent, si en soc, vull fer un canvi. Vull estar aquí cada dia, cada festa major. Com esteu? Teniu ganes, eh? Bé, jo us convido, ja sabeu que aquesta festa major està feta per tothom, per tots vosaltres, per tots vosaltres. Hi ha propostes d'activitats per totes les edats, per tots els horaris. Per nosaltres, a la nit no, eh? Tots a dormir, que el dia següent tenim que fer moltes coses. Recordeu, participar. Avui tenim cercavila. Demà, trobada geganters. Tenim corre aigua. Qui mira el corre aigua? Qui mira el corre focs? I a les firetes? I els grans? Tenim ballades, tenim concerts. Tenim moltíssimes activitats. Us convidem a tots a viure aquesta festa major amb civisme, amb responsabilitat, però sobretot amb alegria. I ara, sisplau, els representants dels casals, que volen ser el seu pregó, poden anar pujant. Moltes gràcies.
0: Ha estat la benvinguda que ha fet la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament del Seu, Gemató, i ara, com sentíem, com podem sentir encara, pujaran representants de cadascun dels casals que han participat en aquesta cercavila per llegir el pregó infantil que dona inici a aquests 5 dies de celebració Festa Major de la Seu d'Urgell 2026, Ràdio Seu, emissora oficial.
2: Ara tenim, us presenteu quin que és el som. Poseu-vos aquí.
0: S'ha estat en directe el pregó de la Festa Major i tota la celebració que hi ha hagut dels casals municipals, dels casals d'estiu de la Seu i de la comarca. Una pausa i seguim aquí en directe fins a l'1 del migdia, carretera Manta, Ràdio Seu, emissora oficial de la Festa Major. Fins ara.

0: Ei, què fas aquest diumenge?
1: Jo, preparar-me per mullar-me.
0: Com? On?
1: Al Correaigua de la Seu d'Urgell.
2: Torna al Correaigua a la Seu, amb els diables de l'Alt Urgell.
0: Aigua, música, festa i moltes ganes de passar-ho bé.
3: Vine a mullar-te!
4: Aquest diumenge, 30 d'agost, a les 5 de la tarda, a la plaça Soldevila del Centre Cívic, torna el Correaigua a la Seu d'Urgell i acabarà amb una gran festa de l'escuma a la plaça dels Oms.
3: No t'ho perdis!
0: Però porta el banyador.
2: I roba per mullar-te.
0: I moltes ganes de festa!
3: Vine al Correaigua!
5: Festa Major de la Seu, programació d'actes. Dissabte 29 d'agost, matinem a les 9 del matí, concurs Petanca Festa Major a les pistes de Petanca. I a partir de les 10 del matí, torneig infantil de futbol 7. A les 11 del matí i al Parc del Segre, tallers d'espais familiars per a totes les edats. I per a nens i nenes de 0 a 3 anys, a la mateixa hora, espai Refugi Canalla. A les 12, cursa d'orientació lúdica al local de Meteo Pirineus.
6: Jo vull és cantar-la fins que arribi l'alba, tornar-me embriagant pel teu perfum.
5: Alegria, és Festa Major. Festa Major de la Seu del 28 d'agost a l'1 de setembre. Festa Major de la Seu, programació d'actes. Dissabte 29 d'agost, i això no para, i continuem amb més activitats a la tarda. A la plaça Joan Sansa, espectacle de Pessic de Circ amb la seva obra Sidecar Circ a partir de les 5. A 6:15, a la plaça Europa, plantada gegantera. I a la mateixa hora, guarrincama, gincama de colles per tota la seva minici a l'oficina jove. A les 6, 24a trobada gegantera Cercavila de Gegants i Capgrossos. Inici a plaça Europa i arribada a la plaça dels Oms. A la mateixa hora, a la plaça de les Monges, mourem l'esquelet amb la masterclass Zumba Comeback. A la mateixa hora, al camp de futbol Emili Vicente, partit Edford Juvenil en FAF Andorra. I a la sala Immaculada, cinquè Pirineu, Terra de Versos, amb els i les poetes Sex Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal, amb actuació final de Glosa Càustica. A 6:45, a la plaça de les Monges, ball en línia. A 7:15, presentació de colles geganteres convidades a càrrec de la colla gegantera a la plaça dels Oms. A la mateixa plaça, a partir de 7:45, ballada solemne dels gegants històrics Abderramant i Constança amb la copla Tres Quartans Brahma Sacs. I a 7:45, ball de la Mulassa a la mateixa plaça dels Oms. Tot seguit, a partir de 8:00, pregó de festa major a càrrec de l'escola de futbol Orgèlia Edford. Alegria, és Festa Major. Festa Major de la Seu del 28 d'agost a l'1 de setembre.
7: A demà mos veiem a la Seu.
8: Oh, dius que mos trobam?
7: A la Seu, que és Festa Major!
9: Doncs sí, tot això i més a la Festa Major de la Seu d'Urgell, que tot just hem escoltat ja el pregó infantil d'aquesta Festa Major. Tenim l'Ignasi allà a la plaça Catalunya, doncs també donem-li pas, ja està fora d'aquests estudis de Ràdio Seu, amb aquesta especial de Festa Major. Bon dia, Ignasi.
10: Doncs sí, bon dia, i ara mateix continua la celebració, aquesta celebració infantil que marca l'inici d'aquests 5 dies de Festa Major aquí a la plaça Catalunya. Podeu sentir la música de fons, punxa d'acabar també aquest carreter mentre d'avui especial Festa Major, i podem parlar ara mateix, just quan s'ha acabat el pregó infantil, amb la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Seu, Gemma Tó, que és qui ha fet la introducció del pregó. Gemma Tó, molt bon dia.
11: Molt bon dia, molt bona Festa Major.
10: Moltes gràcies per atendre'ns, i bé, doncs hem vist que heu gaudit d'aquesta benvinguda del pregó infantil, oi?
11: Oi tant, tots portem encara aquell nen, aquella nena dintre, i és que quan t'hi poses, tornes a reviure aquells moments, i és que és tan maco. A mi m'ha fet tanta il·lusió aquest any poder fer el pregó infantil i acompanyar-los, és tot un goig.
10: Què ens en pots dir del que han dit els més menuts en aquest pregó infantil?
11: Home, tenen moltes ganes. Han parlat de gegants, han parlat de cercavila, han parlat dels diables... Tenen, viuen molt la Festa Major, que és molt bonic perquè se la senten molt seva, i això és el més, jo crec, més important. Estan orgullosos de la seva Festa Major.
10: Molt bé, doncs, Gemató, aquest pregó infantil, que com ja passen els darrers anys, dona el tret d'inici als 5 dies de celebració. Ja n'hi ha hagut alguns actes previs, però ara sí, ja estem de ple en la Festa Major des de l'Ajuntament. Com heu preparat aquests 5 dies de festa?
11: Doncs amb molta feina. S'acaba la Festa Major i quasi just després, ja de quan arriba el món màgic, ja comencem a preparar la següent Festa Major, perquè porta molta feina. Són 5 dies, però ja hem dit, aquest any hi ha més de 90 activitats, i això vol dir molta i molta gent, molt personal, que agraïm molt el seu esforç i la seva feina. També vosaltres, evidentment, Ràdio Seu, que estem sempre allà ajudant-nos, donant-nos suport i comunicant totes aquestes activitats.
10: Doncs amb Gemma Tó volem aprofitar per parlar, ho fem habitualment en aquesta hora, de la part més institucional de la Festa Major, que té alguns elements importants, com per exemple el pregó, que arribarà demà a les 8 del vespre i que aquest any és protagonitzat per l'Edford. Per què heu triat l'Edford?
11: Home, jo crec que és de justícia l'Edford, no? És un club de la Seu de moltíssims anys i tenen aquells valors que fomentem també des de l'Ajuntament, des de les institucions, els valors de treballar en equip, el treballador de l'esport, el valor de l'esforç, no? Jo crec que... I sobretot, més que res, és això, a l'equip, i valorar i cuidar el teu company, que està allà donant-ho tot, és el més maco que té l'esport. I jo crec que aquest any donar imatge, ja no només a l'Edford, que vull dir, evidentment s'ho mereixen, sinó tot el que ve darrere, que és esport. Som una ciutat d'esport, i tot allò que l'esport ens aporta és bo i boníssim.
10: El pregó, que per cert recordem a la gent, que començarà a les 8 del vespre. Durant molts anys havia començat a les 9, que la gent no es despisti, que comença a les 8.
11: Sí, a les 8, perquè més del pregó, després hi ha dinamització, sempre s'acaba allò donant pilotes, i llavors s'ha hagut d'adelantar per poder fer més activitats, perquè cada vegada la Festa Major i les seves activitats diverses són més àmplies i més grans.
10: I un pregó que anirà precedit també a la trobada gegantera i a diverses actuacions prèvies quan arriben a la plaça Patalín, la mulassa, els gegants, etc.
11: Correcte, és que sense la mulassa, sense la trobada gegantera, jo crec que el pregó no es podria ni iniciar. Hi hauria una revolució a la Seu si no hi ha aquest previ. També el símbol, no, de la Seu. Som ciutat gegantera, som ciutat d'esport, però també ciutat gegantera, i sempre hi ha de ser present.
10: Un any que, a més, doncs, per exemple, la Seu ha acollit la Fira del Món Geganter, en què, per tant, doncs, la colla local està protagonista.
11: Correcte, i també recordar que des de Turisme Seu que hem fet aquest assistent virtual, que és la nostra geganta, l'assistent virtual, que es diu Urgell.
10: Molt bé, doncs això serà aquest dissabte, al llarg del vespre, a la plaça dels Oms, i volíem parlar de l'altre acte més significatiu de la Festa Major, que és el Ball Cerdà. Avui mateix sentíem que hi pot haver aquest any rècord de participació de parelles.
11: Això diuen. Jo, malauradament, no puc ballar, tinc tendinitis, em veieu tots amb el cabestrell, però sí, hi haurà molta, diuen, més participació que mai. Esperem que vagi molt bé, que tinguem prou espai, perquè al final la Seu se'ns farà petita i haurem de buscar un espai més gran. Tant de bo fos així, que tinguéssim que buscar un espai més gran perquè molta gent vulgui participar. I això és molt bo, perquè fent una reflexió, això vol dir que aquests infants que abans he parlat, que senten orgull de Festa Major, senten el Ball Cerdà al cor i volen continuar aquesta tradició. I això és molt bonic, que aconseguim que els infants, que el futur tingui futur.
10: Molt bé, doncs hem parlat de la part més institucional d'aquesta Festa Major, i per cert, pel que fa al Ball Cerdà, volem aprofitar que aquest any es compleixen 10 anys del reconeixement del Ball Cerdà a nivell nacional.
11: Home, és orgull de ciutat, és que és una ciutat la nostra, que estem tan orgullosos, som ciutat de gegants, som ciutat, com tu deies, d'esports. És que és un orgull, 10 anys. És que cada any anem sumant, l'any que ve tindrem la trobada de diables, també. Som una ciutat de diables, de correfoc, som una ciutat viva, està molt viva.
10: Molt bé, doncs, a banda d'això, suposo que des de l'Ajuntament voleu fer, com sempre, la crida, que són dies de molta gent al carrer, multitudinaris, de que tothom gaudeixi, però que gaudeixi amb civisme i respectant els altres.
11: Correcte. La Festa Major és una festa major també de cohesió social, però perquè hi hagi aquesta cohesió social s'ha de viure amb respecte. I amb seny, no perdem el seny. A vegades la disbauxa ens porta, no te'n dones compte, respecte i sobretot una crida al civisme. Sisplau, estem, com hem vist, molt orgullosos de la Seu d'Urgell, tenim moltes ganes de Festa Major, cuidem-la, que és una ciutat que ens la mereixem.
10: Molt bé, doncs, Gemma, no sé si volies afegir alguna cosa més a tot el que hem dit d'aquest inici de festa.
11: Doncs no, que comenci la Festa Major i visca la Seu d'Urgell.
10: Perfecte, doncs Gemma Tó, primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Seu, ens ha donat l'última hora de com es prepara des de primera línia, des de l'Ajuntament, aquesta Festa Major. Moltes gràcies per atendre'ns i, evidentment, bona festa.
11: Gràcies a vosaltres per ser-hi.
10: Doncs nosaltres ja pràcticament tancarem la connexió des d'aquí, des de la plaça de Catalunya. Ha estat un carreteriment força intens en què us hem pogut oferir tot el que s'ha viscut en viu i en directe aquí a la plaça de Catalunya amb aquesta cercavila, amb aquestes actuacions, coreografies, amb, també amb la participació de l'Escola de Teatre de la Seu, que han fet aquest muntatge amb el fil conductor d'aquestes dues turistes que, doncs, el que dèiem, els ha agradat la Seu, si volen quedar uns dies i gaudirem de la Festa Major també. I hem acabat amb aquesta entrevista. Nosaltres seguirem durant tota la tarda perquè tenim pendent d'emetre tant avui com demà l'entrevista, que si no ens dona temps ara doncs la matarem més endavant, amb un dels grans protagonistes d'aquesta Festa Major. Estem parlant dels Catarres, grup de capçalera de la nit de demà dissabte a la zona de Casetes. Els podrem sentir també a través del seu cantant Eric Vergés i moltes coses més que anirem oferint al llarg d'aquests 5 dies de programació especial a Ràdio Seu, i en donem també més detalls d'aquí un moment perquè a la una arriba l'informatiu migdia amb Marta Puigentell. Doncs res, nosaltres ja tornem la connexió als estudis de Ràdio Seu i continua aquesta programació especial. Moltes gràcies per seguir-nos i molt bona festa amb això.
7: A demà mos veiem a la Seu.
8: Oh, dius que mos trobam?
7: A la Seu, que és...

0: fas aquest diumenge?
1: Jo, preparar-me per mullar-me.
0: Com? On?
1: Al Correaigua de la Seu d'Urgell.
2: Torna al Correaigua a la Seu, amb els diables de l'Alt Urgell.
0: Aigua, música, festa i moltes ganes de passar-ho bé.
3: Vine a mullar-te!
4: Aquest diumenge, 30 d'agost, a les 5 de la tarda, a la plaça Soldevila del Centre Cívic, torna el Correaigua a la Seu d'Urgell i acabarà amb una gran festa de l'escuma a la plaça dels Oms.
3: No t'ho perdis!
0: Però porta el banyador.
2: I roba per mullar-te.
0: I moltes ganes de festa!
3: Vine al Correaigua!
5: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar. Sempre de flor en flor, però amb tu jo em vaig quedar.
6: Estàs escoltant la promoció especial de la Festa Major de la Seu d'Urgell.

0: Festa Major de la Seu, programació d'actes. Dissabte 29 d'agost, matinem a les 9 del matí, concurs Petanca Festa Major a les pistes de Petanca. I a partir de les 10 del matí, torneig infantil de futbol 7. A les 11 del matí i al Parc del Segre, tallers d'espais familiars per a totes les edats. I per a nens i nenes de 0 a 3 anys, a la mateixa hora, espai Refugi Canalla. A les 12, cursa d'orientació lúdica al local de Meteo Pirineus.
1: Que jo vull és cantar-la fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar pel teu perfum.
0: Alegria és Festa Major. Festa Major de la Seu del 28 d'agost a l'1 de setembre.
2: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar.
3: Festa Major de la Seu d'Urgell, Ràdio Seu 107.2 de la FM, emissora oficial.

0: coses que ens passin, jo t'estic...
1: Festa Major de la Seu, programació d'actes. Dissabte 29 d'agost, i això no para, i continuem amb més activitats a la tarda. A la plaça Joan Sansa, espectacle de Pessic de Circ amb la seva obra Sidecar Circ a partir de les 5. A 6:15, a la plaça Europa, plantada gegantera. I a la mateixa hora, guarrincama, gincama de colles per tota la seva minici a l'oficina jove. A les 6, 24a trobada gegantera Cercavila de Gegants i Capgrossos. Inici a plaça Europa i arribada a la plaça dels Oms. A la mateixa hora, a la plaça de les Monges, mourem l'esquelet amb la masterclass Zumba Comeback. A la mateixa hora, al camp de futbol Emili Vicente, partit Edford Juvenil en FAF Andorra. I a la sala Immaculada, cinquè Pirineu, Terra de Versos, amb els i les poetes Sex Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal, amb actuació final de Glosa Càustica. A 6:45, a la plaça de les Monges, ball en línia. A 7:15, presentació de colles geganteres convidades a càrrec de la colla gegantera a la plaça dels Oms. A la mateixa plaça, a partir de 7:45, ballada solemne dels gegants històrics Abderramant i Constança amb la copla Tres Quartans Brahma Sacs. I a 7:45, ball de la Mulassa a la mateixa plaça dels Oms. Tot seguit, a partir de 8:00, pregó de festa major a càrrec de l'escola de futbol Orgèlia Edford. Alegria, és festa major. Festa major de la Seu del 28 d'agost a l'1 de setembre.

0: Molt bon dia. En aquests moments, la una i un minut. Ja comencen la Festa Major de la Seu d'Urgell amb la Cercavila i el Pregó Infantil. El primer dia complet, avui, ofereix el bàsquet 3x3, concerts, una batucada i ja de nit el ball amb el duet Làser i el seu Roca Casetes. Per a la jornada de demà dissabte hi ha un gran nombre de propostes que inclouen tornejos esportius, circ, la trobada gegantera, el Pregó amb l'Edford i ja de nit els concerts dels Catarres i de Show Must Go On. Una Festa Major marcada, com sempre, també pel Vallcerdà, que preveu establir enguany un nou rècord amb 150 parelles. Tot i això, la Junta es mostra preocupada per la manca d'incorporacions a la franja de 9 a 16 anys. Per això estudien crear un banc de vestits i endarrerir l'entrada al grup d'adults, on sí que hi ha hagut un notable increment. Així obrirem l'informatiu, però hi ha més titulars.
1: Titulars.
0: La Seu tindrà un nou camp de futbol 7 amb una inversió de 360.000 euros. El nou terreny de joc es construirà entre el camp municipal Emili Vicente i l'àrea d'autocaravanes. L'Ajuntament vol donar resposta així a la demanda creixent d'espai d'entrenament i joc per als clubs de futbol de la ciutat. Inaugurades les jornades de teologia que aprofundeixen en el pensament de Simone Weil i Edith Stein. El Seminari Diocesà de la Seu acull una nova edició de la trobada amb ponències dels doctors Josep Otón i Francesc Torralba. Detectada una libèl·lula africana al Parc Natural del Cadí-Moixeró, la pipa aureolada s'ha identificat durant una sortida d'odonats a la zona de la Riera de Saldes. Trobat el cos sense vida a la zona de Tristany, Andorra. La investigació treballa per esclarir si la víctima és un turista britànic de 28 anys que havia desaparegut 3 dies abans. La delegació de la Generalitat Andorra dedicarà la celebració de la Diada de Catalunya a commemorar l'any Gaudí. El tenor Jordi Cortada i el pianista Josep Buforn actuaran el 9 de setembre.

0: del dia.
1: La Seu d'Urgell ja està de festa major. El tret de sortida de la celebració ha estat avui amb la cercavila dels casals d'estiu de la comarca, organitzada per l'Ajuntament urgellenc, que ha anat a la plaça dels Oms a la plaça Catalunya i ha culminat amb el pregó infantil llegit pels infants de la ciutat i de l'Alt Urgell. Així ha sonat aquest pregó infantil. L'acte, que ha estat retransmès per Ràdio Seu, ha comptat amb la benvinguda per part de la tinent d'alcalde Gemma Tó, que ha convidat petits i grans a gaudir d'aquests 5 dies de festa a la recta final de l'Esteu.
2: Moltíssimes activitats. Us convidem a tots a viure aquesta festa major amb civisme, amb responsabilitat, però sobretot amb alegria.
1: El programa d'avui continua a partir de les 5 de la tarda, quan comença un dels actes esportius més multitudinaris d'aquests dies, el torneig de bàsquet 3x3 al Palau d'Esports. A la mateixa hora hi haurà el laboratori de poemes per a infants, una nova activitat proposada per la llibreria El Refugi Canalla, al carrer dels Canonges. Des de les 7 del vespre coincidiran la cercavila amb el grup de batucada Tambuca des de la plaça de les Monges, el concert d'havaneres amb el grup Les Anxovetes a la plaça de Catalunya i amb rom cremat servit per la Germandat de Sant Sebastià i el concert de cumbia Revolució Guapachosa a la plaça de les Monges. I des de 7:45 del vespre a la llibreria El Refugi, el 5è Festival Pirineu Terra de Versos oferirà una mostra de cant d'estil valencià amb Josemi Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. A les 8 del vespre, al Poliesportiu Municipal, d'altra banda, l'Atlètic Club La Seu jugarà el partit de pretemporada de futbol sala contra el Futsal Lleida. El primer ball de festa major a la plaça de Catalunya a les 11 l'oferirà novament el duet Làser i des de la mitjanit la primera nit de festa al recinte de Casetes estarà protagonitzada per un dels grups locals tots els grups locals amb el seu rock. Enguany actuaran les formacions Maipó, Recbat, Dirty Blanc, també Punk de Trobada, Escassa Libertat i Simptomàtics. Simultàniament ja de matinada, cap a 1:45, hi haurà la primera nit del seu trònic a la pista polivalent. Aquest dissabte, d'altra banda, demà, és un dels dies amb més propostes i començarà al matí amb els tornejos de petanca a les 9 a les pistes municipals i futbol 7 a les 10 al camp municipal. Un espai familiar al Parc del Segre també hi haurà, amb la participació del Refugi Canalla, serà a les 11, i una cursa d'orientació lúdica des del local de Meteo Pirineus a les 12. A la tarda, més propostes com el petit circ de Monsieur Moustache a les 5 a la plaça de Joan Sansa, la Guarrimcana de Colles organitzada pel CAU a 6:15 pels carrers de la Seu, la trobada gegantera que començarà amb la plantada a la plaça d'Europa a 6:15 i simultàniament des de les 6 amb un acte central, el Festival Pirineu Terra de Versos a la sala de la Immaculada amb les intervencions de Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pentinat, Ria Dueñas, Blanca Llum Vidal i Glosa Càustica. A la mateixa hora, a les 6, tindrà lloc una masterclass de Zumba Combat amb el Centre Urban Esport a la plaça de les Monges i un partit juvenil de futbol entre l'Edford i l'Enfaf Andorra al camp municipal.

0: pel Emili Vicente. Més tard, a 6:45, a la plaça de les Monges es podrà participar en una sessió de ball en línia amb Marta Butxaca del Centre Esportiu Esquitx. La trobada gegantera iniciarà la seva cercavila amb els gegants i capgrossos de la plaça d'Europa des de la plaça d'Europa 6:45 i farà un recorregut pel centre de la ciutat que culminarà demà, com dèiem, a la plaça dels Oms a 7:45 amb la presentació de les colles convidades d'enguany vingudes d'arreu de Catalunya. També a la plaça dels Oms, tot seguit, hi haurà el ball de la Mulassa a 7:45 i la ballada solemne dels gegants històrics de la Seu a 7:50. Tot plegat donarà pas ja al pregó de festa major des del balcó de l'Ajuntament a 8:00, que enguany serà a càrrec de l'Escola de Futbol Orgèlia, que actualment celebra el seu 30è aniversari. La nit de dissabte ofereix 3 propostes diferents. Des de la mitjanit començarà el ball amb The Show Must Go On, un grup de tribut a Queen. Mentrestant, a Casetes, la nit a tot gas, a 1:15, arrencarà amb els caps de cartell d'enguany, els Catarres, amb la banda osonenca, que oferirà una tria de les seves noves cançons. Ja de matinada a l'escenari de Casetes també hi actuaran el grup de versions Van de Cool i DJ Enca. I paral·lelament a la pista polivalent es farà la segona nit del seu trònic. Ràdio Seu, un any més, l'emissora oficial d'aquesta festa major de la Seu d'Urgell. La programació especial ja va començar aquest dilluns passat. Continuarà fins a l'últim dia de la celebració, dimarts vinent, a través del 107.2 de l'FM, el web radioseu.cat i l'aplicació mòbil i els perfils de Ràdio Seu a Facebook, Twitter i Instagram. Al llarg d'aquests primers dies, Ràdio Seu ja ha ofert un gran nombre d'entrevistes amb els protagonistes de la festa major, que es poden recuperar a la secció Ràdio a la Carta de la pàgina web. Aquest divendres a la nit es farà també l'enregistrament del seu rock a càrrec de Santi Miernau, i aquests concerts de grups locals s'emetran al llarg de la temporada amb un grup cada mes. Aquest dissabte la programació dedicada a la festa major inclourà més l'emissió en directe de la presentació de les colles geganteres i del pregó des del balcó de l'Ajuntament. El desplegament el fa possible tot l'equip de Ràdio Seu.
1: Les notícies de la Seu.
0: I no deixem de parlar de la festa major, perquè el ball Cerdà, l'element més identificatiu d'aquesta celebració, complete avui els assajos amb la previsió de superar el rècord de participació. L'organització calcula que enguany hi poden arribar a ballar unes 150 parelles per damunt de les prop de 120 de l'any passat. Davant aquest creixement, però, la Junta es mostra preocupada pel descens de parelles al grup de mitjans. Per això estudia crear un banc de vestits i replantejar l'edat d'entrada als grups per revertir aquesta tendència i assegurar el relleu generacional. Dolors Carrillo, membre de la Junta, ha explicat aquest dijous que encara és difícil fer una previsió exacta de les parelles d'enguany, perquè hi ha gent que només assaja un dia i és complicat calcular quanta gent hi haurà finalment. Amb tot, assegura que hi ha molta gent que no havia ballat mai i que aquest any diuen que sí que prendran part en la celebració.
2: Es preveu que hi haurà moltes parelles, més que cap any. L'any passat van ser 102 o 104 parelles, i es preveu que aquest any hi haurà més parelles que aquest any. És un problema de logística, perquè tradicionalment es balla a la plaça Patalín de tota la vida, des de sempre. I la plaça Patalín és allà al casc antic, que és el carrer Major, i té unes mides, i aleshores no es pot fer més gran.
0: Pel que fa a l'alta participació, un increment que Dolors Carrillo diu també suposa un repte logístic, ja que la plaça Patalín té unes mides limitades.
2: Ja fa uns quants anys que s'ha tingut de modificar el cargol, que és el primer que es fa abans de ballar al Vall Cerdà, s'ha tingut de modificar amb parelles dobles, hi ha un doble cargol, perquè moure 104 noies doncs és molt complicat. És a dir, el cargol consisteix en que el fadrí major, que és el primer, és el que va davant, arrossega, surt amb les noies agafades, treu totes les noies a ballar, agafades de la mà, amb una rotllana, i les porta i fa com una mena de cargol. Fa el cargol i el fa, i després el desfan, aquest cargol. Ara, en aquest cas, com que són tanta gent, aleshores, doncs, hi ha dos rotllanes de noies, i primer fa ballar les noies d'en fora, les torna a portar lloc, i agafa les altres noies de l'altra rotllana de dintre.
0: Tot i el creixement general de la festa, la Junta es mostra preocupada pel descens de parelles. En canvi, el grup de mitjans dels 9 als 16 anys, que enguany només arriba a la quinzena, quan l'ideal serien una vintena.
2: S'ha mig parlat de la possibilitat de que els adults comencessin a ballar als 18 anys, però no hi ha res decidit. Això ho hem d'estudiar la gent de la Junta i, per descomptat, que seria amb un plaç de 2 anys, és a dir, no aquest any hi ha res i el següent doncs seria amb un plaç potser de 2 anys, bé que entressin a ballar als 18 anys els adults, una mica per descongestionar els adults, no?
0: Entre les possibles causes de la davallada de participació en aquest grup dels més joves s'apunta al cost dels vestits, que en el cas dels infants s'ha de renovar cada 3 o 4 anys pel creixement.
2: És que el vestit és car. Clar, quan fas un vestit per una persona adulta, el tens ja per sempre més. Quan és un vestit per un nen, cap de 3 anys, per molt que el facis una mica més gran o amb vora, cap de 3-4 anys has de fer un vestit nou. I aleshores, doncs és complicat és car, no?, un vestit. Aleshores, doncs, bueno, això també se n'ha parlat, de fer un banc, però fer un banc de vestits, però també tenim la dificultat de que la gent és reàcia a deixar el vestit, perquè el que és la corbata porta moltes coses cosides, a l'hora de ballar s'enganxen, de vegades al ballar s'enganxen amb la red o s'enganxen amb les mitenes, s'enganxen, salten, la gent li costa molt deixar el vestit, si no és una persona molt propera, algú de la família o algun amic.
0: L'augment sostingut de la participació obliga a repensar la logística de la festa. Segons Teresa Balcells, que enguany tanca el ball junt amb Agustí Guasch, l'espai s'ha quedat petit per l'actual volum de parelles.
3: Igual que hi ha els fadrins que comencen, hi ha sempre una parella que és la que tanqui. L'última parella que ballen. Normalment ballen 4 parelles alhora, perquè són molts, i hi ha una parella que és el de tancament del ball. I nosaltres aquest any ens toca fer el tancament.
4: Ens ho van proposar i de seguida vam dir que sí, sense pensar-ho massa, perquè és bonic.
3: Sí, és molt maco.
4: Forma part també de tot, no? Han ballat molts anys, les nostres filles també, i aquest any, doncs, tanquem. Ja està. L'any que ve continuarem ballant, aquí al mig, però aquest any és l'any de tancar.
0: Balcells i Guasch ballen des del 2011 com a parella casada i enguany els toca, com deien, el tancament després d'anys ballant i en família amb les filles incloses.
4: Va creixent i la il·lusió que veiem és amb el jovent. O sigui, molta gent gran perquè ho portem ja des de sempre, però el jovent cada any més.
3: Sí, sí, pensa que nosaltres ballàvem de 2 en 2 perquè érem poques parelles. Ara actualment ja hem de ballar de 4 en 4 per la quantitat tan gran de parelles. Inclús la plaça on ballem, la plaça Patalín, s'està quedant petita any per any. I aquest any, per exemple, el primer dia d'assaig, dilluns, érem 50 parelles, i això és una barbaritat. Per l'espai on es fa, que és molt petit.
4: I ballem tota la família.
3: Sí.
4: Germans, fills, nebots, nebodes... En el nostre cas és així. Nosaltres, concretament, com a parella de casats, el 2011 o 12 vam començar a ballar.
0: Enguany, la parella encarregada d'obrir el ball serà la formada per Roger Azorín i Agnès Arajol, que ja fa anys que hi participen. Azorín se sent molt orgullós de poder ser enguany al Fadri Major i destaca l'evolució de la festa des que ell mateix hi ballava de jove, assegurant que cada any va més. La seva majora, la Agnès Arajol, ho atribueix en part al fet que la seva pròpia generació, que va viure el ball intensament a l'escola, ara torna a implicar-se.
5: Ser el fadrí és, bueno, és un honor, primer de tot, i bàsicament és la parella que obre el ball, que el fadrí ha de ser solter, i és una mica l'exaltació del ball, no?, de que al final és un ball de festeig, i justament els fadrins són solters perquè estan fent aquest festeig.
6: Sí, aviam, fa la tira que participem.
5: Fa crec molts
6: que,
5: anys.
6: Com a molt ha sigut un any que no hem pogut participar, sí, per altres temes externs, però bé, veiem que creix molt, o sigui, sí, cada any va més.
5: Sembla. També, justament, la nostra generació érem molts mitjans.
6: Exacte.
5: Vull dir que hi ha feia anys que tots veiem molt, llavors és com bastant natural que ara tots veiem, perquè quan anàvem a l'escola ho vivíem molt tots i tots ballàvem. I a poc a poc, no, és com que ens hem fet grans, per tant ara molts estem recuperant el ball, o sigui, molta gent que deixa de ballar ha tornat aquest any, els que ja hi érem, no? Llavors és com una mica natural que si de petit ho has ballat t'hi reenganxis o que no ho hagis deixat mai de ballar.
6: Però fa il·lusió i és una forma de viure més viva la festa major també.
0: La festa manté, com l'any passat, la possibilitat que hi participin parelles del mateix sexe sempre que vesteixin la indumentària que els correspongui. Recordem el Ball Cerdà, que es ballarà el matí de diumenge vinent, el matí de diumenge, dia 30.
7: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
8: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell impulsarà la construcció d'un camp de futbol 7 a la zona esportiva municipal. La inversió total, més de 360.000 euros. L'actuació es preveu executar en un termini de 3 mesos. D'aquesta manera, tal com havia avançat el consistori, es vol donar una resposta concreta i ràpida a la demanda creixent d'espais per a la pràctica esportiva al municipi, especialment per part de clubs, famílies i joves. Així ho explica la regidora d'Esports, Bàrbara Romeu.
1: Sí, aquí a la Seu fa molt esport i la veritat és que és molt positiu que es faci tant d'esport, i el que ens passa a les instal·lacions municipals en relació amb el futbol és que falta una mica d'espai, i hi ha un espai adjunt que es pot convertir en aquest camp de futbol 7 que pot oxigenar tant els partits com els entrenaments, i penso que bueno, com a ciutat, no? hem de donar resposta, l'Ajuntament ha de donar resposta a aquestes necessitats al màxim possible. Sabem que n'hi ha moltes, perquè hi ha molts esports, i no podem donar resposta com ens agradaria, però sí que mentre puguem ens ajustarem a les necessitats de les instal·lacions esportives, donant el màxim del potencial que tinguin, no? Donant el màxim perquè es puguin utilitzar amb la seva, doncs, com ho diríem, la seva utilització, optimitzant l'espai, no?
0: El projecte contempla la implantació d'un camp de gespa artificial sobre una superfície de més de 3.000 metres quadrats situada entre el ja existent camp municipal Emili Vicente i l'aparcament d'autocaravanes.
1: De fet, unes instal·lacions esportives municipals, com tot, tenen un ús i tenen un desgast molt important. Llavors, per això, primer, sempre s'han d'actualitzar, s'han de mantenir amb la qualitat màxima que es pugui, perquè se'n pugui fer un ús adequat i de qualitat. I llavors al costat adjunt al camp de futbol, entre el camp de futbol al final i la piscina del futbol 11, hi ha un espai que hi ha un camp de tennis. Llavors aquell camp de tennis s'elimina i es fa un camp de futbol 7 amb les mides reglamentàries que hi cap justet, i són les mides exactes on s'hi pot construir, i a l'altra banda on hi ha el pàdel i el tennis s'actualitzarà tota aquella zona on s'hi podrà continuar practicant tennis. Vull dir que el tennis tampoc quedarà eliminat.
0: Les empreses interessades en l'execució del camp poden presentar les seves propostes fins dilluns vinent, 31 d'agost. El consistori acaba indicant que la inversió s'emmarca en una política municipal de suport a l'esport de base, a la salut i també a la cohesió social. I el Seminari Diocesà acull avui també la segona jornada de les Jornades de Teologia de l'Església d'Urgell, organitzades per la Delegació d'Ensenyament i presidides pel bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Josep Lluís Serrano. La trobada va començar ahir, té com a objectiu aprofundir en la vida i l'obra de Simone Weil i Edith Stein, dues figures rellevants al pensament del segle XX. Això ho explicava ahir l'organitzador de les jornades, Francesc Torralba.
2: L'objectiu és presentar la vida i l'obra de dues dones extraordinàries del segle XX, que van morir molt joves. Simone Weil, que només va viure 34 anys, i Edith Stein, que en va viure 51. No només és rellevant els seus pensaments, tenen molta obra publicada, traduïda, objecte de tesis doctorals, simposis arreu del món, sinó les seves vides, en un context marcat per el nazisme, en un context marcat per guerres, crueltat, vulneració de drets, persecució de llibertats, no? Llavors, són dos testimonis d'una fortalesa enorme que es van enfrontar, primer de tot, el totalitarisme nazi, però, per altra banda, van ser testimonis d'esperança. Llavors, en un món com el nostre, que tendim al desencís, a la mirada apocalíptica, al no hi ha res a fer, al tot cau a trossos, són figures que ens esperonen.
0: El doctor en filosofia Francesc Torralba va presentar precisament el ponent de la primera jornada, Josep Otón, doctor en història per la Universitat de Barcelona, especialitzat en el pensament de Simone Weil.
3: Que és un personatge que inspira molt el nostre temps, perquè ja va viure un temps dels totalitarismes, dels populismes, i clar, com això sembla que retorna, doncs aquesta defensa que ella fa de la llibertat humana, de la dignitat de la persona, no? I d'aquesta obertura de transcendència, no? De dir, ostres, que aquesta dimensió de l'ésser l'ésser humà només té sentit amb un horitzó que va molt més enllà, diguéssim, del que diem els algoritmes, no? De la mecànica, del funcionament mecànic de la societat, no? I perquè, si no, ens sentim com una gàbia, no? Ella va treballar a una fàbrica i va veure la producció en cadena, no?, a la fàbrica, i llavors allà ella, com el Charles Chaplin, no?, en temps moderns, va veure, no?, ostres, que això que passa a la fàbrica és el que passa a la societat. És com, formem part com un engranatge d'una màquina, no? I això és el totalitarisme. I això anul·la l'ésser humà. Llavors l'ésser humà necessita recuperar la seva dignitat, la seva llibertat, i això, la transcendència, en el sentit més ampli, perquè ja tenia una concepció molt àmplia de transcendència, ens dona aquesta dignitat i aquesta llibertat interior.
0: Durant la jornada d'avui divendres, Francesc Torralba, per la seva banda, aprofundirà en la vida i l'obra d'Edith Stein.
2: Stein és una dona que sobretot forma part del que en diem el camp de la fenomenologia, que és un corrent de la filosofia molt important del segle XX. No? Clar, és la primera dona que defensa una tesi doctoral en filosofia al món, a l'any 1916. És una dona que ha de defensar els drets de la dona i especialment a ser acadèmica. Amb ella li van privar l'accés a la càtedra per ser dona i jueva. No? I és una dona que, sobretot, el que interessa molt d'ella és tota l'anàlisi que fa de la condició humana, per tant, l'antropologia, i després dels grans místics del Carmel, Santa Teresa d'Àvila, Sant Joan de la Creu, una dona que ve d'una família jueva, que passa un període agnòstic important i que es converteix al cristianisme i que és deportada a Auschwitz-Birkenau, on va morir el 9 d'agost del 42. No? Santa de l'Església Catòlica per Sant Joan Pau II i d'aleshores en serà objecte de moltes traduccions d'interès. Una obra molt extensa.
0: Les ponències estaran properament disponibles al canal de YouTube del Bisbat d'Urgell. I 3 minuts seran 2:15, la 22a edició del Migra Cadí, que fa el seguiment de la migració d'ocells planadors per la cara nord de la Serra del Cadí, ja està en marxa. La primera observació va començar dilluns i s'ha allargat fins aquest dijous, mentre que la segona es durà a terme del 31 d'agost al 4 de setembre. El tercer període per veure i comptabilitzar els rapinyaires començarà el 28 de setembre i finalitzarà l'11 d'octubre. D'aquesta iniciativa del Migra Cadí en parla un dels seus promotors, Jordi Dalmau, de l'empresa Obèrria.
4: Bé, el Migra Cadí va néixer doncs, fruit d'una anècdota d'un company que, fent d'observador d'incendis, de vigilant d'incendis aquí a Sant Salvador, va veure a finals d'agost d'un any que passaven molts aligots després. I a partir d'aquí vam començar a parlar amb el Parc Natural i l'any 95 va començar l'estudi i el seguiment d'aquest fenomen migratori.
0: Jordi Dalmau ho explica en un reel de l'empresa Peusa, de la Fundació Peusa, que es tracta d'un lloc privilegiat d'observació migratòria.
4: Clar, la descoberta va ser doncs, que per aquí, per la cara nord de la Serra del Cadí, hi ha una ruta migratòria d'ocells planadors, de diverses espècies de rapinyaires, també de cigonyes, i això era un coneixement que no es tenia. Va ser com una mena de descoberta del que ens passava per aquí tan a prop de casa.
0: Un punt d'observació privilegiat, el Turó Galliner.
4: Doncs el Turó Galliner, la veritat és que és un lloc molt indicat, molt especial per observar la migració dels rapinyaires, perquè té una panoràmica molt neta de turons o muntanyes propers que no impedeixen la visió i sobretot perquè té una caiguda no vertical, però sí continuada, des dels 1.600 metres als que som ara fins a gairebé 1.100 que hi ha a la part baixa del riu de Vilanova, que tenim just aquí sota. I això produeix un graó orogràfic que genera un corrent d'aire molt aprofitat per aquests ocells per remuntar i guanyar-se.
0: L'activitat d'observació realitza cada dia dels períodes marcats entre les 10 i les 6 de la tarda, com dèiem, des del mirador del Turó Galliner, situat sobre el poble de Lletó. Les dades obtingudes es registren com a part d'un estudi que va començar el 1995 i, com dèiem, també du a terme l'empresa Obèrria. La recerca la promou el Parc Natural del Cadí-Moixeró i enguany compta amb la col·laboració de la Fundació Peusa.
4: Doncs gràcies al suport econòmic de la Fundació Peusa, enguany podem estirar, allargar aquesta campanya de seguiment. El Migra Cadí disposa de 9 dies més de seguiment, que per nosaltres és molt, perquè ens permet jugar amb aquest calendari que explicàvem fa un moment de mostrejar en dates que no tenim informació. Per tant, ens serveix per saber alguna cosa més que encara no sabem. Tot el que ha anat portant de si aquest estudi doncs clar, a mi m'omple de satisfacció. Penso que és una aportació que hem fet doncs, en el coneixement de la natura, a l'autoestima de comarca i, bé, i una miqueta també a granet de sorra al coneixement científic.
0: El Migracadi també ofereix l'activitat Rapinyaires de Pas, que permet assistir a les observacions i a les explicacions sobre les espècies migradores. Els resultats del seguiment es publiquen diàriament. En el cas de dimecres, per exemple, es van comptabilitzar 120 aligots vespers, 21 milans negres, 16 aligues marcenques, 2 aligots comuns i també un estoret. I ens quedem encara al Cadí-Moixeró perquè hi han detectat una libèl·lula africana. La pipa aureolada s'ha identificat durant una sortida d'odonats a la zona de la Riera de Saldes. La localització de l'insecte cap a latituds més septentrionals s'ha relacionat amb l'augment de les temperatures i amb hiverns menys rigorosos. I en relació amb Andorra, els bombers han localitzat aquest dijous el cos sense vida a la zona dels llacs de Tristaina d'una persona. Ha estat a la parròquia d'Ordino. Segons les primeres investigacions, podria correspondre a un turista britànic de 28 anys que havia desaparegut 3 dies abans. I la delegació de la Generalitat Andorra dedicarà la celebració de la Diada de Catalunya a commemorar l'any Gaudí. El tenor Jordi Cortada i el pianista Josep Bufforn actuaran el 9 de setembre a Sant Julià de l'Or amb un concert dedicat a l'arquitecte català. El concert és gratuït, però cal confirmar l'assistència enviant un correu electrònic a delegacio.ad@gencat.es.
5: Els esports d'aquí.
0: I tot coincidint amb la Festa Major de la Seu, el Cadí La Seu ha començat els entrenaments per preparar la temporada 2026-2027. Les jugadores i el cos tècnic ja s'han trobat aquest dijous per passar les pertinents revisions mèdiques i començar a exercitar-se al Palau d'Esports. Tal com ha passat en les darreres temporades, el Cadí La Seu presenta una plantilla que combina renovació i continuïtat. La nova plantilla jugarà partits de preparació contra el Lima Horta, el Toulouse Metropol i el Joventut Badalona. L'equip està format per 6 incorporacions i 5 jugadores que continuen, entre elles la urgillenca Anna Palma.
5: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: I pendents, com sempre, i especialment quan és Festa Major del temps, ens explica Néstor Gómez quina és la predicció meteorològica per als pròxims dies. L'escoltem atentament. Molt bon dia.
6: Bon dia. El temps ha canviat radicalment respecte al que hem tingut aquests darrers 2-3 dies. Deixem el vent de sud, que ens portava pols en suspensió i temperatures molt, molt altes, i avui el que tenim és un vent de component nord-nord-oest, vent més sec, i sobretot han netejat totalment aquesta atmosfera que durant els darrers dies ens acompanyada amb pols en suspensió. Una situació meteorològica que fa que, després dels núvols que ens han acompanyat durant aquesta nit i matinada que han passat i han fet la neteja de tota l'atmosfera, el que tenim és un bon sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. És possible que tinguem alguns núvols aquesta tarda sobre les muntanyes que ens envolten, però en principi sense possibilitat de precipitació. El que sí que esperem és que amb aquesta entrada de vent de nord les temperatures també baixin i abandonarem ja la cota dels 30 graus i avui ja ens situarem a tota la comarca o pràcticament la totalitat de la comarca amb unes màximes que poden quedar per sota dels 30 graus. Això avui i tot això a les portes d'un cap de setmana, el darrer del mes d'agost, que es presenta totalment estable. Un cap de setmana magnífic, un cap de setmana de sol, tot coincidint amb la Festa Major, tot un cap de setmana amb unes temperatures, això sí, fresques al matí i també al vespre, però ben suaus al migdia, amb unes màximes que tendiran a pujar una miqueta més de cara a diumenge.
0: Doncs bé, de moment estabilitat meteorològica amb una lleugera baixada de temperatures. Anirem parlant amb Néstor Gómez també per saber com evoluciona el temps a casa nostra. Fins aquí les notícies de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. Aquestes i d'altres es poden consultar a la nostra plana web radioseu.cat i a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram. A les dues, connexió amb Catalunya Ràdio. Molt bon dia.

Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Festa Major de la Seu, programació d'actes. Divendres 28 d'agost, a les 11 de la nit a la plaça Catalunya, ball de festa major amb el duet Láser. A partir de les 12, a la carpa Espai Casetes, nit del seu rock, amb els grups Maipo, Rec Bat, Dirty Blunt, Punk de Trobada, Escassa Libertat i Interlú. I a partir de 3:15 de la nit, a la sala esportiva polivalent Seu Trònic.

0: alegria és festa major. Festa major de la Seu del 28 d'agost a l'1 de setembre.
1: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar.
2: Festa major de la Seu d'Urgell, Ràdio Seu 107.2 de la FM, emissora oficial. Yeah.

0: Maruixa. Gràcies per acompanyar-nos també en aquest especial.
1: Gràcies a vosaltres, increïble.
0: En aquesta festa d'estiu que també ens han acompanyat moltíssims oients. Gràcies per fer-ho des d'aquí, des de la sala París del Camp Nou. I dilluns tornem-hi.
2: A les...
0: Per tant, a treballar.
2: No, a Marromagosa, eh?
0: A Marromagosa, diumenge a la nit. És a dir, sí, a les 12 de la nit del diumenge, doncs...
2: Ens veurem cada dia o no, aquest any, també?
0: Sí, esperem que sí.
2: Sí,
0: no?
2: Baixo a veure't.
0: Sí. Gràcies per la confiança. Fins aviat.
2: Adéu-siau.
0: Som-hi.
3: La inflació es dispara al 4,3% a l'agost, un nivell que no es veia des del 2023. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
3: Els preus continuen pujant, ho tornen a fer molt i, de fet, més del que es preveia. A l'agost, l'IPC s'ha situat al 4,3% i això són 7 dècimes més que el juliol, Estel Batet Carles.
5: El dia que es compleix mig any de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà, la crescuda s'explica precisament per un efecte en cadena derivat de l'augment del preu dels combustibles que contamina tota la resta de productes. Sentiu Maria Llop, que és catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
6: Tornem a tenir diferents aspectes que s'estan retroalimentant, per una banda, un augment en la demanda degut a que és estiu i tenim més desplaçaments, i per l'altra banda, pues, les tensions als mercats energètics d'origen.
3: Mentrestant, el Congrés crida a la calma de Fernando Grande Marlaska després dels últims enfrontaments a Ceuta en una compareixença on el ministre de l'Interior també ha intentat tancar la polèmica sobre les possibles disfuncions dels serveis secrets espanyols a l'inici d'aquesta crisi. Paula Brujats.
7: Si Marlaska tanca files amb Margarita Robles i nega cap error ni del CNI, ni de la policia, ni de la Guàrdia Civil, i deixa clar que l'entrada massiva del 30 de juliol era imprevisible, el ministre de l'Interior també ha reclamat acabar amb la violència als carrers de Ceuta i ha acusat el PP i Vox d'instigar les protestes.
8: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia en las calles de Ceuta.
3: Tensió, mentrestant, al Nepal i al Tibet pel perill que un segon llac que s'ha format a una gran alçada provoqui una nova riuada sobtada com la de dimecres.
5: Ara es tornen a fer tasques de rescat als dos costats de la frontera després que al matí se suspenguessin preventivament. La xifra de morts ja supera els 550 i la devastació és absoluta. Sobre el terreny, el cooperant Nacho Puig explicava això a 3CAT Info.
9: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics, aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
3: El govern i les diputacions es conjuren per unir esforços en la lluita contra els efectes del canvi climàtic amb un acord per prevenir els incendis de manera coordinada, amb la mirada posada sobretot a mantenir els boscos nets, que s'ha firmat aquest matí al monestir de les Avellanes, a la Noguera, on l'executiu es concentra avui i demà per preparar l'inici del curs polític. Nemos de Balaguer, Jordi Corbalan.
10: Davant les carpetes calentes del nou curs polític, com l'educació, l'habitatge o el finançament, el president promet que el govern no afluixarà, tot i que és conscient que hi haurà soroll.
11: Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
3: I ho heu estat sentint fins fa 3 minuts. Al Catalunya migdia d'avui us detallarem també les novetats de la temporada d'hivern de Catalunya Ràdio que arrenca dilluns que ve.
5: I que s'ha presentat avui en una festa de final d'estiu des de l'Spotify Camp Nou per commemorar també els 50 anys de transmissions esportives en català. Un altre aniversari destacat d'aquesta temporada és el de l'Enigmarius, 20 anys en antena. La presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà, fixa l'objectiu.
12: Ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria al món, perquè no només a Catalunya, sinó al món, que ens escolten d'arreu, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
3: I, per cert, sapigueu que el programa que esteu sentint al Catalunya Migdia recuperarà a partir de dilluns les dues hores diàries amb l'Òscar Fernández al capdavant i amb nous col·laboradors com en David Caravent o l'Elisenda Pineda. quan faltin 20 minuts per les 3, els esports avui amb el Barça, Marta García, que és líder de primera.
13: Ahir, segona victòria en la Lliga i lideratge, com deies. 2-0 contra l'Atlètic Club amb gols de Rafinha i Fermín i el debut també de Rodri. Parlarem de tot això, també un dia més de Julián Álvarez i de l'Espanyol, que demà juga en el camp de la Reial Societat, on podria debutar l'última incorporació a l'equip, Brian Zaragoza. L'actualitat també passa per la vuelta al Mundial de MotoGP, el d'hoquei hierba i les competicions europees de tenis taula.
3: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Equip viari, Maribel García.
14: Bon dia, doncs un divendres força tranquil, però ara hi ha congestió a l'AP7 de Mollet del Vallès a Montmeló, direcció Girona, perquè hi havia un variat. També retencions a Subirans a l'Alt Penedès,

0: núvols que queden, núvols prims a Girona i Barcelona. Tarda més assolellada, aquests núvols s'aniran doncs esqueixant, i la temperatura que baixa entre 28 i 32, 33 de màxima, però també notem que ha baixat la humitat, ha entrat un vent no tan humit, i per tant notem menys xafogor. Demà a la tarda puja una mica la temperatura i la calor tornaria diumenge i dilluns, però no seria exagerada.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Ara passant 6 minuts de les 2 del dia, que hem sabut que els preus s'han disparat a l'agost i han assolit nivells que no es veien des de fa 3 anys i mig. I el principal culpable d'això és el gas, que amb les tensions per la guerra a l'Iran i l'increment de la demanda han encarit tant els carburants com la factura de la llum. Laia Ortega, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: És un panorama que situa aquesta dada d'inflació al 4,3%.
3: Sí, això són de cop 7 dècimes més que el juliol. Si es confirma el que avui avança l'Institut d'Estadística, estarem parlant de la inflació més elevada des del febrer del 2023, quan en plena crisi energètica pel conflicte d'Ucraïna els preus es van desbocar un 6%. L'increment ha superat totes les previsions i han contribuït diferents factors. D'entrada, l'OFEC a l'Estret d'Hormuz, que ha encarit el gas un 14%, i de l'altra, com deies, l'augment de la demanda. En època de vacances agafem més el cotxe i consumim més combustible, i això s'ha traduït en un repunt notable del dièsel. De fet, per mitigar-ne els efectes, el govern espanyol ampliarà les ajudes que s'hi destinen. A partir de dimarts que ve, la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs serà de 20 cèntims per litre, mentre que en la gasolina es mantindran els 5 cèntims previstos.
2: A l'estiu també augmenta el consum d'aires condicionats i d'electricitat, però aquest any encara més amb les onades de calor.
3: Sí, la calor extrema ha fet que hagi pujat la necessitat dels aires, especialment al vespre, just quan cau la producció fotovoltaica. És llavors quan el sistema ha de recórrer a altres tecnologies. I aquí tornem a topar amb el gas. Maria Llop és catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
4: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
3: Tot plegat tindrà un impacte a la factura de la llum, que no serà igual per tothom. Els usuaris del mercat lliure ho notaran quan els revisin els contractes, mentre que els del mercat regulat ja ho estan patint ara. Per l'organització de consumidors FACUA, es tracta d'un bé de primera necessitat, l'electricitat, que el govern espanyol hauria de garantir intervenint en el mercat. Gerard Hernández és el seu president a Catalunya.
5: Sí, a través d'impostos, sí, a través de topalls en el preu de les energies. Per tant, que les famílies tinguin un preu estable i, per exemple, doncs, que no, en el consum domèstic no estiguin exposades, no, aquestes pujades de preu.
3: FACUA calcula que el rebut d'un usuari mitjà superarà aquest agost als 100 euros. La primera vegada que això passa en 4 anys és un 20% més de factura que fa un any i un 10% més que el juliol.
2: Tot això ha derivat, com ens explica la Laia, d'aquesta guerra a l'Iran, que ha fet pujar els preus del gas i el petroli arreu del món i que compleix avui 6 mesos amb els atacs en pausa, però amb Donald Trump centrat en una campanya de pressió econòmica contra els socis comercials del règim de Teheran per intentar ofegar la seva economia. L'Iran demana a aquests països que no respectin les sancions que imposen els Estats Units. Jordi Baró.
6: Mig any després de l'inici de la guerra, les converses de pau estan encallades i els països mediadors en el conflicte se centren ara en intentar que reobri l'estret d'Hormuz. L'Iran ha accedit a fer una llista de condicions per la reobertura arran de la pressió feta pel primer ministre de Qatar ahir a Teheran. L'objectiu és que aquest enclavament recuperi la llibertat de navegació prèvia a la guerra. De moment, l'Agència Marítima de l'ONU adverteix, però, que circular-hi segueix sense ser segur. El seu secretari general, Arsenio Domínguez, alerta dels riscos de la situació per la seguretat alimentària.
7: Mientras más se extiende este conflicto, más van a ser afectados estos tripulantes inocentes y el resto de la población mundial debido al impacto negativo no solamente económico, sino que también vamos a ver en la seguridad alimentaria en años venideros.
6: L'agència de l'ONU ha comptabilitzat 70 incidents a l'estret d'Hormuz des de l'inici de la guerra, amb 19 mariners morts.
2: I mentrestant, el govern espanyol demana acabar amb la violència creixent a Ceuta. I ho fa hores després que un grup de persones calessin foc al campament de migrants de la platja d'aquesta ciutat autònoma. I que bloquegessin també el repartiment de menjar que intentava fer la Creu Roja. Des del Congrés, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assenyalat el PP i Vox com a instigadors de la violència contra els migrants.

0: Madrid. Paola Brujans, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Sí, Marlaska crida la calma, condemna la violència i culpa la dreta i l'extrema dreta dels incidents d'aquestes últimes hores al PP i a Vox per vincular migrants amb invasors.
2: De los intentos partidistas de algunos que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta. Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia.
1: Al Congrés i davant la crítica de tots els grups, el ministre de l'Interior ha tancat la polèmica amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negat errors del CNI, de la policia o de la Guàrdia Civil. Segons Marlaska, ningú va fallar. Diu que era impossible preveure l'entrada de 77.000 persones.
2: Los servicios de información siempre funcionan. No digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto. Si alguien lo hubiera visto, perdonen, ¿me quieren decir que no se hubiera elevado en la forma que todos podemos entender?
1: Tant Marlaska com el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que compareix ara mateix al Congrés, han defensat el paper del Marroc. Diuen que va tenir un comportament lleial abans i després de la crisi i, segons Álvarez, l'origen de la tragèdia és la desinformació a les xarxes socials.
3: Las mentiras y los bulos matan. Matan personas, lo hemos visto. Matan la convivencia si no nos enfrentamos a ello y matan finalmente la democracia si no les hacemos frente.
1: Però tots dos ministres s'han quedat sols de l'operació del Marroc, l'oposició, però també els aliats parlamentaris de Pedro Sánchez els han retret que van tard i que han fet una pèssima gestió d'aquesta crisi. Segons Marlaska, a Ceuta hi queden 5.000 migrants adults, dels que hi van arribar el 30 de juliol, i el govern espanyol ha anunciat que prepara nous espais per acollir els que segueixen malvivint pels carrers.
0: Gràcies, Paula. Per cert, que Junts i Esquerra han aprofitat la compareixença del ministre de l'Interior, Grande Marlaska, per retreure l'agressió policial a un menor a Elx que portava una estelada abans del partit del Barça contra l'equip d'aquesta localitat. Des de Junts, Marta Madrenas li ha demanat al ministre que porti el cas a la Fiscalia, mentre que el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, ha exhibit directament una estelada.
4: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit. Perquè aquest és un símbol, senyor Marlaska, perfectament autoritzat.
5: No serveix de res un expedient d'investigació, sisplau. Són delictes flagrants clars i ho havia d'haver posat immediatament vostè a Fiscalia.
0: Aquesta és la situació a Madrid. Mentrestant, a Catalunya, el president Salvador Illa reivindica ordre i valors humanistes davant la crisi migratòria a Ceuta i garanteix que Catalunya serà solidària amb l'acollida. El president s'ha compromès a no retallar ni un sol euro del pressupost en emergències després de firmar un acord amb els presidents de les quatre diputacions per netejar els boscos, tot plegat, abans de reunir dos dies el seu executiu per encarar el nou curs polític. Anem a Os de Balaguer, Jordi Corbalan.
6: Com ja és tradició, el president reuneix avui i demà el seu govern. Aquesta vegada ho fa aquí, al monestir de les Avellanes, a la Noguera. La crisi migratòria a Ceuta ha estat una carpeta sobrevinguda. El president ha deixat clar que Catalunya actuarà amb responsabilitat davant l'acollida d'immigrants.
7: Caben per discutir fronteres segures, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valors. Catalunya, amb qüestions que ens afecten a tots, ja sigui a Ceuta o sigui quan són els grans incendis, actuarà sempre amb solidaritat, amb responsabilitat i amb rigor perquè ens hi juguem massa.
6: Davant els reptes del nou curs polític, com l'educació, l'habitatge o el finançament, el president ha promès que complirà els compromisos, malgrat que assumeix que hi haurà soroll.
7: Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya, i estem avesats. Altres voldran aprofitar qualsevol oportunitat per debilitar el país i no pas per sumar esforços. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
6: Una de les carpetes que centra en la jornada de treball del govern aquí al monestir de les Avellanes és la gestió forestal. Salvador Illa ha firmat un protocol amb els presidents de les quatre diputacions per destinar recursos econòmics i tècnics, sobretot als municipis més petits, per netejar els boscos i fer franges forestals per prevenir incendis.
7: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
6: El govern triplicarà la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat fins a arribar a les 2.000 hectàrees l'any.
0: I parlem precisament d'incendis, però al País Valencià. Perquè l'incendi del Saler a l'Albufera a tocar de València podria haver estat provocat. És la principal hipòtesi del Seprona que investiga el foc, que ja ha afectat 37 hectàrees. Aquest migdia un canvi de vent podria complicar les tasques dels bombers. Marriera.
8: Sí, de moment encara no l'han pogut donar per estabilitzat sobre el terreny i treballen una desena de mitjans aeris i una quarantena d'efectius terrestres. El foc es va declarar ahir al migdia i tot fa pensar que és intencionat, segons ha explicat la delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé.
9: Que no hay causas naturales, aparentemente, y que es un incendio que podría ser intencionado y, por lo tanto, ahora vamos a empezar, está ya trabajando el Seprona en la investigación de forma directa.
8: L'alcaldessa de València, María José Català, ja ha dit que arribaran fins al final per depurar responsabilitats.
10: Lo que no puede ser es que haya cierta sensación de impunidad cuando pasa algo tan triste y tan duro como lo que está pasando en el Parque Natural de la Devesa. No puede ser. Y, por tanto, tenemos que combatir esa sensación de impunidad, tenemos que buscar a los responsables y tenemos que ir a por ellos.
8: El centenar de veïns desallotjats del Saler i els càmpings de la zona podran tornar a casa quan el foc ja quedi estabilitzat.
0: I mentrestant, Mar, a Catalunya hi ha risc molt alt d'incendi avui en 178 municipis de 21 comarques.
8: Així és, els agents rurals demanen sobretot extremar la prudència al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i Occidental, així com també a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre.
0: Així hem arribat a un quart i dos minuts i mig de les tres. Ara farem una pausa per la publicitat, és només un minut, i a la tornada actualitzem la situació al Tibet i al Nepal.
11: Catalunya migdia.
12: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida. Amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
13: Prepara't per la tornada amb tota mena de luxes. Equipa't per tornar amb les millors ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Fes els deures i comença el curs amb la millor tecnologia i amb tot allò que et puguis imaginar. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
14: Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el val escolar i ja és teva. Només a Bajos.
0: Catalunya migdia. Ja som aquí, recuperem el fil de l'actualitat explicant-vos que el Nepal i el Tibet continuen recuperant cadàvers entre el fang de la riuada sobtada amb un ull posat a les muntanyes. De fet, n'estan tan pendents que aquest matí s'han suspès les feines una estona pel perill de desbordament d'un llac que s'ha format fa poc, però després aquestes feines s'han reprès. Les autoritats estan pendents de l'evolució d'aquest llac que ha començat a vessar de forma progressiva i també d'un altre que hi ha a la mateixa zona. Dos dies després del desastre, els líders xinesos es posen a dirigir l'emergència, Albert Manyà.
15: Sí, l'últim balanç oficial eleva el nombre de morts a 547 al Nepal i 5 al Tibet, i en total hi ha 1.400 desapareguts. El risc d'una segona riuada ha generat aquesta situació. Policies obligant la gent a evacuar la zona per temor fins que han cregut que l'amenaça disminuïa. De moment, l'electricitat va i ve i no hi ha aigua potable, ni pont, ni avisos. El desastre el supera, segons ha explicat a 3Cat Info Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project.
16: Avisos no ens han arribat, que sí que és veritat que això ho hem llegit a les notícies locals, també. Crec que ara mateix hi ha molt de caos i aleshores és molt difícil, inclús pel propi govern local, per les organitzacions, és molt difícil apropar-se a aquesta zona.
15: Davant els oferiments internacionals, Kathmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents.
0: Això a la zona nepalesa. Mentrestant, el Tibet, com evoluciona la situació?
15: Doncs el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. El primer ministre, Li Qiang, s'ha desplaçat fins fins al lloc. Per la seva part, el govern del Nepal ha anunciat que posarà càmeres i sensors riu amunt i a la zona fronterera. Aquest cooperant no veu una sortida clara, un problema cíclic que s'aguditza.
16: És difícil pel Nepal trobar solucions al llarg termini perquè aquests desastres que afecten cada any i segons veiem com avancen les coses continuaran fent-ho, trobar solucions en el llarg termini per tot això.
15: A l'Índia han recuperat 7 cossos que el riu ha arrossegat fins allà.
0: I de l'Himàlaia saltem a França, on l'economia ha centrat l'inici de la campanya preelectoral a les presidencials de la primavera de l'any que ve. I els 7 candidats a l'Elisi han discutit sobre el deute públic i la jubilació dels francesos en un acte organitzat per la patronal. El debat marcat per grans diferències ideològiques s'ha fet a la mítica pista de Roland Garros. París, Isabel Galí.
17: Bon dia. Marine Le Pen va sortir a la pista central de Roland Garros com a cap de sèrie amb més de 15 punts per sobre de la resta a totes les enquestes. Però encara falten 8 mesos per les presidencials.
18: Em mantinc extremadament prudent amb els sondejos, sobretot perquè la campanya tot just acaba de començar.
17: El deute francès va centrar el debat. Per aixugar-lo, la patronal reclama reformes com la de les pensions i Édouard Philippe, cap de sèrie número 3 i el més centrista dels macronistes, els donava la raó.
19: Hem de posar els comptes en ordre i no augmentant els impostos, sinó treballant més.
17: El líder de la França Insumisa, segon en intenció de vot, havia proposat que el Banc Central Europeu eixugui el 18% del deute francès, recomprant-lo. Una proposta insensata, li replicava el macronista Gabriel Attal.
19: Dir això és prendre els francesos per imbècils. Si fos tan fàcil, per què no ho hauríem fet ja? I a més, si esborrant el deute ja n'hi ha prou, per què proposen augmentar els impostos?
17: Però el líder de la França Insumisa insistia amb les receptes antiliberals.
20: Ofereixo el retorn de l'Estat i amb aquest retorn una planificació ecològica.
17: En tot cas, el 82% dels empresaris francesos diuen ser molt pessimistes sobre els efectes de la política econòmica del successor o successora d'Emmanuel Macron.
0: Així estan les coses a França. Mentrestant, ahir, al Catalunya Migdia, enmig d'aquest Catalunya Migdia, us vam donar una notícia d'última hora, era la mort de Ratko Mladic. Doncs bé, 24 hores després, com era previsible, aquesta mort ja comporta conseqüències que consisteixen en aixecar vells fantasmes. Començant per Sèrbia, que ha anunciat que el cadàver de Mladic serà rebut amb honors militars i d'estat. Ho ha dit el ministre de Justícia serbi, malgrat que encara no se sap quan s'hi enviaran les despulles d'aquest excomandant serbo-bosnià des de l'Haia, on estava empresonat Sergi Roca.
15: Sí, la seva mort remou vells fantasmes als Balcans, com és obvi. Les víctimes de genocidis com el de Srebrenica, amb l'extermini de 8.000 bosnians al 1995, el consideren culpable directe de la massacre, però diuen que la notícia d'ahir no canviarà res. En canvi, ahir la nit, els polítics serbobosnians de la República Srpska, al territori de Bòsnia, majoria sèrbia, van homenatjar l'excomandant, al capdavant el seu líder, Milorad Dodik.
21: Alguns voldrien que la gent no el recordés, però és absolutament impossible prohibir o esborrar la memòria col·lectiva. Per descomptat, quedarà registrat a la història com el comandant de l'exèrcit de la República Srpska, un exèrcit que no ha estat condemnat com a tal, un exèrcit que va lliurar una lluita honorable, una lluita per la llibertat i la supervivència del seu poble.
15: Segons el Tribunal Penal Internacional per a l'Antiga Iugoslàvia, Mladic pretenia una neteja ètnica amb l'expulsió forçosa de musulmans bosnians i croats dels territoris de Bòsnia i crear una gran Sèrbia.
0: I de la crònica internacional, encara una altra mort, això sí, molt menys controvertida. Avui s'han succeït les mostres de condol dels principals líders mundials i centenars de persones han anat al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com una figura popular, com confirmava el testimoni d'aquesta ciutadana d'origen etíop.
22: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
0: Ara el relleu del rei Harald l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Mette-Marit, es convertirà en reina consort, malgrat estar envoltada d'escàndols com l'amistat que tenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. de tornada a Catalunya quan ja fa 9 mesos de l'inici del brot de pesta porcina africana i després de dues setmanes sense cap cas nou, es comença a veure la llum al final del túnel. Això no vol dir que s'hagin d'aixecar les restriccions de manera immediata, però podria ser aquesta tardor, Montse Genarriba.
18: Segons el Departament d'Agricultura, el fet que hagin passat 15 dies sense cap nou cas és una mostra que l'estratègia està funcionant. Tot i això, Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, no ha volgut donar cap data concreta per aixecar les restriccions en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
1: El nombre d'animals que estem valorant les darreres setmanes i els resultats que estem obtenint i aquestes dues setmanes en negatius, doncs ens permeten dir que durant aquesta tardor jo crec que tindrem ja una mica, o que podrem veure una mica la llum al final del túnel si tot es manté i tot continua amb aquesta evolució positiva. Ara mateix posar una data encara jo crec que seria precipitat.
18: Fins ara s'han capturat 11.000 porcs senglars, dels quals 379 casos han estat positius. Des d'Unió de Pagesos demanen que es continuï amb les captures fins que no en quedi cap. El seu responsable de porcí, Rossend Saltiveri, ha explicat que els ramaders han hagut de vendre la carn de porc molt per sota del preu, amb una mitjana de 20 euros menys per cada porc.
2: Nosaltres calculem que l'efecte PPA ens ha produït uns 347 milions de pèrdues, té menys valor dels animals en funció del que havia estat, i per tant és una xifra important que cal considerar i que, bueno, entre el que es pugui, pues, intentar mantindre tota l'activitat possible.
18: Pel que fa a l'origen d'aquest brot, l'últim informe reforça la idea que ha arribat a Catalunya a través de l'activitat humana.
0: Avui us parlem també de la intel·ligència artificial que ha de millorar els algoritmes per no haver de necessitar tanta energia. Aquesta és l'opinió que ha expressat el professor d'Enginyeria Elèctrica i Biomèdica de la Universitat de Barcelona, Cristian Fàbrega, al Matí de Catalunya Ràdio, arran dels requisits que ha posat el govern espanyol perquè els nous centres de dades no tensionin la xarxa elèctrica.
3: El major impacte que puc tenir la IA sobre si mateixa és que els seus algoritmes millorin i siguin més eficients i no necessitin tanta energia. Nosaltres podem gestionar l'energia, la podem reaprofitar el màxim possible amb el que tenim, però la IA ha de millorar. Més per la seva pròpia feina, és a dir, que es millori a si mateixa, que no pas el que puguem fer nosaltres.
0: Mentrestant, aquest especialista creu que es pot avançar en aspectes com recuperar la calor que emeten aquests centres per fer-la servir com a calefacció. Recordem que el Consell de Ministres ha imposat condicions mediambientals als nous centres de dades amb més d'un megawatt de potència que s'instal·lin. El 80% del consum elèctric haurà de procedir de fonts renovables. I l'aeroport de la Seu d'Urgell tindrà l'any que ve vols a París. És una de les condicions que posa el govern andorrà al nou contracte de gestió de les línies regulars que mantindrà les connexions amb Palma i amb Madrid. Anem a la Seu d'Urgell, Joaquim Alolate.
23: Bon dia, sí, la nova concessió s'ha de posar en marxa l'1 de gener i la principal novetat són els dos vols setmanals a París, com ja passa ara amb Madrid i Palma. Conxita Marsol és la ministra de Presidència d'Andorra.
24: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits com a requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid. Aquesta és un requisit mínim que es necessita i incorpora com a principal novetat el requisit de que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
23: El govern andorrà aportarà per mantenir aquests vols fins a 5 milions d'euros cada any, una xifra que pot variar segons els ingressos i la xifra de viatgers. Aquest estiu per l'aeroport de la Seu han passat 8.848 passatgers, un 10% més que l'any passat i amb una quarantena de viatgers de mitjana en cada vol. Això tot i que els primers mesos de l'any s'hagin hagut de cancel·lar o desviar una quarantena de vols pel mal temps.
0: Al Camp de Tarragona, els Mossos d'Esquadra han detingut 20 persones en un nou dispositiu Campà i l'operació s'ha dut a terme en estacions de tren i autobusos, a més de zones costaneres o barris on hi ha més activitat delictiva. Anem cap a Tarragona ara, Clara Echevarria Domingo.
25: Entre la vintena de detinguts i autors de furts, de robatoris amb força, tràfic de drogues, trencaments d'ordre judicial i falsificació documental. En aquest dispositiu, dissenyat per combatre la multireincidència i la delinqüència itinerant, hi han participat 75 efectius dels Mossos d'Esquadra, a més d'agents de policies locals i la Policia Nacional. Es van fer controls a les principals estacions de tren i autobús de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders. També en zones costaneres de Salou i Cambrils, a més d'alguns barris de Tarragona, Reus, Valls i el Vendrell. Sabadell, amb una incidència delictiva més alta i en zones de gran concentració de persones. Els agents també van identificar unes 600 persones que acumulaven uns 2.200 antecedents policials i es van interposar una vuitantena de denúncies de trànsit per tinença de substàncies estupefaents i tinença d'armes prohibides, entre d'altres.
0: Acabeu de sentir els senyals horaris de 2:15. Tenim un últim apunt abans de la publicitat. Després farem, com sempre, la cultura i els esports. I és que la ciutat de Girona ha reduït les colònies de gats de 124 a 78. Ho ha fet en 6 anys i s'ha arribat al 93% de gats esterilitzats. Ara es fa un pas endavant en el control i la gestió ètica amb un nou programa per regular l'atenció als gats malalts i també a les adopcions. Ens ho explica des de Girona mateix la Maria Rovira.
4: Amb aquest nou programa s'amplia el control i la gestió de les colònies felines amb un pla integral que incorpora criteris de benestar animal, tal com explicava la regidora de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez.
5: Contempla els protocols d'intervenció perquè hi hagi una convivència més harmònica, perquè els gats realment doncs, aquesta convivència no només tenen major benestar i qualitat de vida, sinó que a més tenen oportunitats d'adopció. A més, doncs, aquestes intervencions amb l'entorn, que sigui amb l'hàbitat, inclús a punts de vista sanitari.
4: Amb aquest pla s'avança també en el tractament dels gats malalts, amb una atenció més protocolitzada, i també amb formació al voluntariat sobre com es gestionen les colònies felines. El fet de tenir les colònies geolocalitzades amb un programa de control sistematitzat ha permès reduir-les progressivament, i l'objectiu és que es continuïn reduint, perquè pels gats no és el millor entorn on viure.
0: Arriba el moment de fer una segona pausa per la publicitat de la tornada, la cultura i els esports, com us dèiem, començant avui per les novetats de la nova temporada de Catalunya Ràdio, la temporada d'hivern d'aquesta emissora que hem presentat aquest migdia en una festa d'estiu, perquè tot va de canviar de cicle. De seguida, totes les novetats.
11: Catalunya migdia.
6: La dona que va revolucionar el món del xampany.
7: Per què no comerciem ignorant els conflictes i les guerres?
9: No expliquis mai a ningú els teus plans.
6: Basada en fets reals.
7: Et diré la collita del cometa del 1811.
10: S'ha perdut tota la collita?
7: Sí.
6: La vídua de Clicó és la gran pel·lícula. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
26: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o al corteinglés.es.
27: Vanguardia, amb Enric Calpena.
28: A 1861, un ric propietari...
29: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
27: Vanguardia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.
11: Catalunya migdia.
30: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití. La gent amb la gana es planteja sortir d'aquí.
0: I així com sentiu amb aquesta actuació de Mamaduixa, ha començat aquest migdia el programa especial de Catalunya Ràdio per presentar la nova temporada que arrenca dilluns que ve. S'ha fet a l'Spotify Camp Nou, en públic en directe, en una festa que també ha commemorat els 50 anys de les transmissions esportives en català. Montse Camps.
31: Sí, una temporada que comença amb reptes després d'un estiu intens, com explica la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
32: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats, i per tant encarem la nova temporada, jo crec que amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital que cada vegada també és més important.
31: Entre les novetats hi ha que s'avança l'hora del Catalunya Nit, com detalla el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
33: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit, que el Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
0: Per tant, anirà a les 9 del
33: vespre, i això vol dir que la Virgínia Virgil i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
0: Espera, és a dir, el Garriga a les 4.
33: De 4 a 7.
0: A les 7, al Tot Costa.
33: Aquest any és l'any del Garriga.
31: I el matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous, ho explica Ricard Ostrell.
0: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa. I l'Oriol es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex. I després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal. Parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
31: També celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Enigmàrius o els 10 anys de Tot Costa amb Jordi Costa i Sònia Jalma.
0: I al Catalunya Migdia, com sempre, durant la temporada d'hivern, us continuarem acompanyant amb dues hores d'informació i tertúlia cada dia, amb Òscar Fernández al capdavant i enguany amb nous fitxatges com el de David Carabent o Elisenda Pineda.
1: My name is Tanya Head and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
0: Ara us parlem d'això que sentiu, aquest documental del director Quique Maillo, que recupera la història de Tanya Head, que és una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York, ara fa 25 anys. La supervivent, l'11S, va ser només al principi, participada per 3CAT, s'estrena avui als cinemes i es podrà veure properament al Sense Ficció, Òscar Callau.
2: Sí, el cas es va destapar el 2007, quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant dels supervivents dels atemptats de l'11S del 2001 a les Torres Bessones. El New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat real era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona. El director del documental, Quique Maillo, troba molt interessant la figura ambivalent d'una impostora que va crear una gran mentida per ajudar els afectats.
8: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona o dir que el teu promès va morir a aquella torre és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, va estar a Washington defensant la seva causa.
2: La supervivent també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats.
12: Yo, crack it!
0: I amb un canvi de to evident, s'ha fet públic el nou tràiler del que diuen serà el videojoc de més èxit de la història. És el nou Grand Theft Auto, el GTA número 6. Valeria Obreda.
13: El tràiler de més de 20 minuts es va estrenar ahir al vespre a Netflix i aquesta matinada a YouTube. El videojoc, desenvolupat per Rockstar, surt el 19 de novembre i hi ha estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions de dòlars per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc. També als Estats Units, les forces armades han donat 4 dies lliures per jugar-hi a tots aquells que amplin el contracte amb l'exèrcit diversos anys. L'anterior versió, la cinquena, va sortir el 2013. Ja va ser el producte cultural que ha recaptat més diners de la història, més de 8.500 milions d'euros.
0: I ara anem cap a la Calarra de Cervera, que té aquest cap de setmana una dedicació especial per Felip V, amb un espectacle que han anomenat La Calarra del Rei Boig. Avui, primer dia de la festa, comença amb la trobada del bestiari i una primera cercavila amb foc. Pere Joan Álvarez.
14: L'espectacle central de la festa previst per a demà estarà dedicat a Felip V, protagonista d'aquesta 49a edició. Gemma Oriol n'és la codirectora artística.
15: Aquest any ho fem incorporant la figura de Felip V, que és una figura que forma part de la història del poble, per bé o per mal. Hem volgut buscar una manera en la que no fos la més típica, potser no tractant tant la vessant política, sinó una vessant més personal, en la que ell tenia deliris.
14: La Calarre té previst cremar uns 500 quilos de pólvora, una festa on també hi ha espai per la música en directe. Demà destaca el concert de Doctor Prats. Durant tot el cap de setmana també es podrà visitar la Fira del Gran Boc, dedicada a l'esoterisme i les arts espirituals.
0: Últim apunt abans dels esports, el Festival Terré Priorat arriba a la seva desena edició amb una programació més extensa que mai. Entre les propostes enoturístiques i musicals destaquen els recitals de Miquel Gil, Arturo Gaya o Pepet i Marieta, a més de la commemoració dels 25 anys de la D.O. Montsant. A la Xavier Domingo.
3: Des d'avui fins al 7 de desembre s'han programat una trentena de propostes en 17 municipis, amb l'objectiu de posar en valor la música, els vins i els paisatges i espais patrimonials de la zona. Amb motiu del desè aniversari s'ha dissenyat una programació que és més extensa que mai i s'ha mirat d'incloure tots els pobles i indrets que han format part del festival els darrers 10 anys. Blai Rosés és el director del festival.
4: La nostra aposta per reforçar aquesta idea, aquest crit, no?, de veniu a conèixer el Priorat, veniu a tastar els vins i a conèixer l'origen d'aquests vins i veniu a descobrir un paisatge cultural i un espai carregat d'història. Sembla que aquests 10 anys ens donen una mica la raó de que l'aposta que vam fer era encertada.
3: El certamen arrenca avui amb Moses i Mans de Pradell de la Teixeta. Altres noms destacats de la programació són Arturo Gaia i Remei de Calafresca, que actuen demà, a més de Miquel Gil o Pepet i Marieta, entre d'altres.
0: Just abans d'aquest Catalunya migdia sentíem la Laia Tudel al programa especial de presentació de temporada que deia no sé si arribaran els esports. Doncs
5: he arribat,
0: sí que ha arribat.
5: He arribat, sí, sí.
0: I ha arribat per explicar-nos des d'ara i fins a les 3 que el Barça ja és líder de la Lliga.
5: Sí.
0: I un dia més continua pensant si necessita o no un nou, i aquest nou hauria de ser, o podria ser, o no, Julián Álvarez.
5: A veure, el Barça ho té clar, que el vol, el que passa que ho té molt complicat, però tranquil, Joan Bota, que només queden 5 dies de mercat, per tant, aviat el tema Julián hauria de passar un segon pla, però de moment avui n'hem de parlar, perquè també ho ha fet el seu tècnic Simeone.

0: Doncs de seguida obrirem la carpeta Julián, però abans, victòria ahir del Barça en el debut oficial a casa, Barça 2 Atlètic Club 0, i a més, amb bones sensacions, Joan Fitó.
1: Sí, 6 de 6 a la Lliga, el Barça tanca la segona jornada líder, tothom hi ha jugat els dos partits, i el Barça és líder, ahir de nou liderats per Rafinha i Fermín. El brasiler va fer el primer, Fermín el segon, sumen tots dos, 3 gols a la Lliga en aquestes dues primeres jornades. El Barça, més, no ha encaixat en aquests dos primers partits, i tot i això, Hansi Flick en vol més.
2: No, it's very important for me. More important is...
3: Mantenir la porteria a zero és molt important, però el més important encara, per a mi, és marcar gols, perquè tenim aquesta idea de joc de buscar més la fase ofensiva. Penso que avui hem fet un molt bon partit en què hem creat un grapat d'ocasions, tot i que només hem marcat 2 gols, finalment. Però, en definitiva, estic content amb la nostra actuació.
2: But at the end, I'm happy about the performance.
1: Ahir va debutar Rodrigo Hernández, va entrar al minut 63, substituint Marc Bernal. Amb ell, el Barça va signar bons minuts, va fer el 2-0. El Barça, amb Rodri sobre la gespa, un Rodrigo content al final del partit.
4: Bueno, muy feliz de disputar mi primer partido. Contento por la victoria, hemos hecho 2-2. Importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo, y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
1: Va tornar a explicar Rodrigo que el Barça era la primera opció. Xavi Espart ahir va tornar a sumar els 90 minuts. Ahir també va debutar a la Lliga Pau Cubarsí. En canvi, cap minut per Alejandro Valde. Després d'aquestes dues jornades, només 4 equips han sumat 6 punts. Barça, Madrid, Betis i Sevilla.
0: I aquest partit va estar marcat sobretot a la prèvia per l'exhibició de milers i milers d'estelades per part de l'afició a les graderies del Camp Nou.
1: Sí, una imatge molt potent de la qual n'ha parlat aquest matí a l'especial de presentació de la nova temporada aquí a Catalunya Ràdio, Maria Elena Fort, vicepresidenta institucional del Barça.
5: L'expressió del soci del culer popular davant d'un acte, diguéssim, indignant i inacceptable com va ser la violència contra un jove per portar una estelada, va ser un acte de reivindicació del dret i de la llibertat de tota persona, de tot soci, de tot culer, de tot català, de portar una bandera que representa un anhel de llibertat i un anhel de llibertat d'un país que és perfectament legal. Va ser un acte natural, va ser un acte amb molta força. I a partir d'aquí que tothom es pugui expressar com vulgui.
0: Ara sí, parlem de Julián. Perquè aquest matí s'esperava la roda de premsa que havia de fer Simeone prèvia al partit de Lliga de l'Atlètic de Madrid, que juguen demà, per veure què deia sobre Julián Álvarez, sobretot després de les dures declaracions que vam sentir ahir al vespre de Gilmarín, el CEO del club matalasser. Julián avui, a més, tampoc s'ha entrenat.
1: No, és el tercer dia consecutiu que no és apte Julián per entrenar-se. Avui n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
6: Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
1: Julián demà no entrarà a la llista de convocats per jugar contra el Sevilla. No jugarà demà Julián després d'aquests 3 dies sense entrenar-se. Ahir, el sorteig de la Champions a Mónaco, creuament d'acusacions entre Gilmarín i Rafa Juste. Després del comunicat de l'Atlètic de Madrid, Gilmarín va disparar al Barça.
7: Sí, lo cierto que nos indigna aún más porque nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad, y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto.
1: Després d'aquestes acusacions, Rafa Juste va respondre.
8: Home, la línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància a un club com el Futbol Club Barcelona. I aleshores per això és per mi passar a una línia vermella. Posar-se en contra o en contra... Això és un insult. És un insult, una forma no vetllada directa.
0: I ja que estem parlant d'aquest sorteig de la Champions, on es van fer aquestes declaracions, Fitó, tu vas seguir en directe al sorteig, recordem els rivals del Barça.
1: Doncs mira, exigent el sorteig pel Barça, s'enfrontarà, sense anar més lluny, al PSG, l'actual campió. El Barça rebrà el Camp Nou, el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como de Cesc Fàbregas, i visitarà el Paris Saint-Germain, on es retrobarà, doncs, per exemple, en Ferran Torres. També jugarà el Barça, lluny del Camp Nou, contra l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán.
0: I a l'Espanyol demà afrontarà tercera jornada de Lliga al camp de la Reial Societat. En Manol González, el tècnic optimista, confia a seguir aconseguir un bon resultat, però no podrà disposar encara de l'últim gran fitxatge, Josep Galla.
9: Sí, així ho ha decidit Manolo González després del primer entrenament de Brian Zaragoza amb l'Espanyol. El tècnic ha explicat en roda de premsa que prefereix que el jugador pugui entrenar més amb l'equip i així estigui disponible per jugar la setmana vinent. Durant la roda de premsa, Manolo ha parlat del fitxatge de Brian Zaragoza i ha elogiat la bona feina de la direcció esportiva.
10: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. Esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
9: També ha parlat del partit de demà contra la Reial Societat. Ha dit que serà un enfrontament exigent, però que estan preparats per guanyar.
0: I a la segona divisió, encara parlem de futbol, el Girona rep demà les Palmes, que és el líder. Avui ha parlat l'entrenador, Quique Álvarez, que encara preveu, atenció, diversos moviments a la plantilla d'aquí al tancament de mercat, Eduard Solà.
11: Quique Álvarez ha tornat a insistir que la situació no és fàcil i que, tot i que aquesta setmana li han marxat diversos jugadors que han estat titulars a les dues primeres jornades, com ara, per exemple, Arnau i Minso, entre d'altres, no creu que la plantilla estigui més debilitada que la setmana passada. Entenc que encara hi ha d'haver moviments, i més si acaben sortint jugadors com ara Unagi o Van de Beek. La situació no és fàcil i més després d'haver sumat només un dels 6 punts disputats, però està segur que dimarts a la nit, quan es tanqui el mercat, tindran un bon equip.
12: Jo crec que farem, ho segueixo dient, al final del mercat tindrem un molt bon equip i això s'ha de valorar després a la llarga, diguéssim, no? Et dic que és una situació, s'han viscut situacions rares, difícils, però segueixo pensant que quan acabi el mercat tindrem un bon equip, una bona plantilla per competir i per ser un equip que és veritat que ens hem de ficar, però que serem un equip competitiu.
11: De cara al partit de demà contra les Palmes, el líder i un dels dos equips que ha sumat els 6 punts possibles són Baixa, Porto i Unagi. En canvi, ja està inscrit l'últim fitxatge, Javier Boñar, en qui han presentat aquest migdia i podrien debutar Mumin, Unai Hernández i Furtado.
0: Aquest cap de setmana comença la Lliga Femenina de Futbol amb 3 equips catalans a la màxima categoria i entre ells un Barça renovat i que defensa el títol, David Gallofré.
13: Les de Pere Romeu buscaran aconseguir la seva 8ª Lliga consecutiva. Debutaran diumenge a les 7 de la tarda contra el Tenerife al Johan Cruyff. En aquest primer partit podrien debutar les noves incorporacions Van Aasten, McKamey i Caroline. En canvi, Pere Romeu encara no podrà comptar ni amb Laia De Sandri, Aitana Bonmatí ni Clara Serra Jordi. També diumenge, però a les 12 del migdia i en directe per Esport 3, el Badalona Women visitarà l'Atlètic Club. Una de les noves incorporacions, Vicky Losada, valora positivament la pretemporada i espera començar la Lliga sumant els 3 primers punts.
14: Sí, bueno, jo crec que hem fet una pretemporada molt bona. Crec que amb els nous fitxatges estem intentant posar totes les peces juntes i a poc a poc començar el diumenge amb el primer partit i sumar de 3 en 3.
13: Demà serà el torn de l'Espanyol, que debuta a les 5 de la tarda al camp de l'Eibar.
0: Passen gairebé 4 minuts a 3 quarts de 3. Farem ara una pausa i seguim.
15: Catalunya migdia.
16: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Prepara't per 4 dies en què el teatre ho canvia tot. Del 2 al 5 de setembre, vine a la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el gran aparador de les noves dramaturgies. Submergeix-te en un programa únic. Espectacles d'avantguarda, arts de carrer, instal·lacions interactives, workshops, sessions de música i els emblemàtics sopars fi.
18: Deixa't sorprendre per la creació contemporània en espais insòlits. Aquest setembre tens una cita amb el fi.
17: Consulta tota la programació i aconsegueix les teves entrades i abonaments a fitt.cat.
19: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o al corteinglés.es.
20: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
21: Segur que no n'hi ha per tant.
3: les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: Catalunya migdia.
0: Nou minuts i seran les 3 de la tarda. Temps ara per parlar de ciclisme i de la Vuelta. Avui hi ha una etapa de 150 quilòmetres entre la Vall d'Alba i Aramunt Valdelinares, que ja està en marxa. Isaac Vilalta, què n'esperem avui?
22: Mira, avui podria passar coses a la classificació general, amb Pogacar sempre com a clar favorit. Encara queden 100 quilòmetres d'etapa. Han de pujar els ciclistes tots els ports de la jornada, un de segona, un de tercera, un de tercera, un de segona, i l'ascensió final, com deies, a Valdelinares, que és un port de primera. Ara mateix dos homes són cap de cursa, Wout van Aert i Alex Legnesun, amb mig minut respecte a un grupet perseguidor i amb un minut respecte del gran grup on hi està Tadej Pogacar i la resta d'homes importants. Com deia, encara queden 100 quilòmetres pel final de l'etapa.
0: I ahir vam veure una gran jornada per al ciclista balear Enric Mas. El d'Artà va ser protagonista en superar el mateix Tadej Pogacar en plena ascensió al Bartolo.
22: Sí, aquest port que es trobava inèdit a pocs quilòmetres per al final. En l'últim instant, Enric Mas, reaccionant des de darrere, va atrapar l'eslovè i el va acabar superant per sumar bonificacions al cim. Una acció que va sorprendre tothom, el propi Pogacar, sense anar més lluny. Enric Mas parlava, però, de les seves opcions a la general.
23: Bueno, ya habéis visto que en el sprint poco tenía que hacer, pero bueno, Poggi es Poggi y nosotros, pues, como dije ayer o antes de ayer, pues tenemos que ir día a día y, como habéis dicho, estoy segundo en la general y poco a poco, pues, nada, me voy sintiendo bien y gracias al equipo.
22: Tots dos es van jugar la victòria d'etapa a l'esprint. Va guanyar Pogacar, la seva tercera etapa en aquesta Vuelta. A la general, Enric Mas és segon a 3:34.
0: Comença la fase inicial de la Champions de tenis taula i participen 3 equips catalans, 2 a la categoria masculina i 1 a la femenina, Marta García.
24: La competició masculina se disputa en Lilla, França, on avui ha debutat en la màxima categoria l'Olot contra el Praga. De fet, encara està jugant este primer partit i ara mateix el resultat és de 2-0 en contra per als garrotxins. Els altres rivals de l'Olot seran el Roskilde de Dinamarca i l'Odorheu romanès. Ja serà de vesprada, de fet d'ací a molt poquets minuts, a partir de les 3, que el Borges jugarà contra el Lilla, l'anfitrió. Els lleidatans també tindran com a rivals el Javi Rokcek i el Sokak de Bèlgica. I el Miró Ganchet ha sigut el primer en competir. Ho ha fet en la competició femenina que es disputa a Bordeus, a Hongria. En el primer enfrontament de les reusenques contra el Resou de Polònia, victòria catalana per 8-7 en el global dels 5 partits disputats. Demà jugaran contra el Linz i diumenge davant el Kals de Croàcia.
0: I en hoquei herba, la selecció espanyola masculina disputa les semifinals del Campionat del Món 20 anys després i ho farà Josep contra l'anfitriona.
9: Sí, els Red Sticks s'enfrontaran als Països Baixos a les 6 de la tarda després de classificar-se com a segons de grup en la fase del Mundial. En la segona fase del Mundial, perdó. Els espanyols que arriben a l'eliminatòria amb 3 victòries, un empat i una derrota s'hauran de plantar cara a cara amb l'anfitriona, que a més és l'única semifinalista que no ha perdut cap partit en aquest Mundial.
25: Els jugadors estan amb confiança, crec que estem, bueno, hem anat de menys a més en el torneig i veig a tothom preparadíssim. Veig que el grup està millor que mai i amb moltíssimes ganes de que arribi ja el partit.
9: L'altra semifinal del Mundial enfrontarà Alemanya i Argentina a 8:45 del vespre. Pel que fa a la selecció femenina, les espanyoles van guanyar ahir a la tarda a la Xina en el duel que decidia el 7è i el 8è lloc. Les Red Sticks van empatar un al partit amb un gol de la catalana Marta Segú. Les de Carlos García es van acabar important la victòria en els penals i acaben el Mundial en 7a posició.
0: Doncs això us ho ha explicat el Josep Galla, el nostre estudiant en pràctiques, que ens ha estat ajudant tot aquest estiu, que avui acabes, així que moltes gràcies per tota la teva feina i desitjar-te molta sort.
9: A vosaltres.
0: I en motor, Marc Márquez ha liderat sense despentinar-se la primera sessió d'entrenaments, el Gran Premi d'Aragó de MotoGP. Ara a les 3, d'aquí pocs minuts es fa la segona. El circuit de Motorland ha comparegut en roda de premsa el directiu de MotoGP, Carlos Espeleta, que reconeix que hi ha una escletxa al calendari d'aquesta temporada I això ens ho explica el Damià Aguilar, enviat especial.
2: El nou home fort de MotoGP, Carlos Ezpeleta, ha fet aquest matí roda de premsa després del seu recent nomenament com a conseller delegat adjunt. Amb 35 anys, se situa al costat del seu pare, Carmelo Ezpeleta, de 80, que segueix de moment sent la referència del campionat en l'àmbit institucional més alliberat de la burocràcia diària. Carlos Ezpeleta.
4: El dia a dia de l'empresa ja lo venia llevando yo. Carmelo sigue siendo la referencia en toda la parte deportiva institucional del campeonato, las relaciones con los gobiernos, con la FIM, con los constructores. Realmente, pues, poco a poco irá viendo la transición.
2: Ezpeleta ha parlat d'un afer immediat, com és el Gran Premi de Qatar, una cursa al Golf Pèrsic que perilla i ja va ser bellugada al novembre des de l'abril i estan mirant de salvar-la, sigui fent-la allà, cosa poc probable, o passant-la a un altre circuit asiàtic o europeu. I és que el Gran Premi de Qatar és la tercera cursa per la cua i amb 6 pilots actualment lluitant pel títol amb només 56 punts, prescindir-ne suposarà un perjudici per algú o alguns, i segons on la recol·loquis, també.
0: I en futbol sala aquest cap de setmana es disputa la fase final de la Copa Catalunya, tant en categoria masculina com, David, també en femenina.
13: La competició es disputarà al pavelló No de Santa Coloma de Gramenet. Avui es juguen les dues semifinals masculines. La primera, a 3:45 de la tarda, enfrontarà el Rubí Futbol Sala i el CatGas Energia Santa Coloma. Abans d'aquest primer duel, el jugador del Santa Coloma, Aniol Vendrell, destaca la importància de disputar la fase final davant de la seva afició i deixa clar que, jugant a casa, l'objectiu no pot ser un altre que guanyar.
5: Bueno, doncs, molt contents de... Després de molts anys poder tornar a jugar a casa, jo crec que és un factor molt important per nosaltres, per tenir la nostra gent. Bueno, tots els títols que juguem són importants, i més aquest, no? Que jugues a casa. Quan jugues a casa pràcticament estàs obligat a guanyar.
13: I a les 9 del vespre serà el torn de l'altre semifinal amb el Barça davant del Sala 5 Martorell. Els blaugranes volen revalidar el títol, tal com explica el seu entrenador, Javi Rodríguez.
6: La Copa Catalunya se le da la importancia de que si la ganamos pues va a tener una importancia normal y si la perdemos pues va a tener muchísima más importancia porque al final la pierde el Barça, ¿no? Está claro que nosotros vamos con la mentalidad de ganarla, de volver a revalidar el título.
13: La final masculina jugarà diumenge a 6:45 de la tarda. Abans, a les 4, es disputarà la final femenina que enfrontarà el Rubí Futbol Sala i les Corts Obae. Tota la competició, tant les semifinals d'avui com les finals de diumenge, es podrà seguir en directe per Esport 3.
0: I sempre als últims minuts aprofitem per repassar altres coses del dia i ho fem sempre amb un format més breu i amb la Marta García. Avui què ens vols dir?
24: Doncs mira, per exemple, en futbol internacional arranca la Bundesliga. La setmana passada ja ho va fer, la Premier, el Calcio, també la Lliga de França. Doncs avui la Bundesliga amb el Bayern de Múnich-Stuttgart a partir de 9:15. I en la Lliga francesa, el Calcio i la Premier se disputa ja la segona jornada amb estos partits. Lilla, PSG i Milan-Venècia, que començaran a 9:15. I a partir de les 9, el Crystal Palace, Manchester City.
0: I la Marta García ja no ens explicarà res més ara, perquè ara...
24: No, home, sí, volia explicar-te, és important.
0: És important, doncs
24: vinga, un apunt més. Fer una final en el cau 1.000 metres del Mundial de Polònia a partir de 4:15. Això és el Mundial de Piragüisme.
0: Doncs sí, perquè la Marta sempre ha cuidat molt el poliesportiu. I avui tanca una etapa, la Marta García. Després de 25 anys va entrar una noieta molt jove a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, una xicoteta, una xicuela, per això li diem xicue, entrava amb molta il·lusió. En aquests 25 anys, doncs, ràpidament ella es va convertir en una de les veus més singulars dels Esports de Catalunya Ràdio. Has fet moltíssimes coses, Marta. No ploris, que ja et veig. Has narrat coses tan importants com Jocs Olímpics i medalles de Mireia Belmonte, que ho hem sentit molt. Ens has transmès 1.000 aventures des del Dakar, sempre cuidant el poliesportiu, amb moltíssims títols, i avui tanques aquesta etapa. Però no passa res. Tranquils, perquè la seguireu sentint. Aquesta veu no la perdreu a Catalunya Ràdio, i sobretot aquí al Catalunya Mitjà ja la sentirem, perquè ella torna a casa i llavors la sentirem des de la delegació del País Valencià, Marta. Llavors, després de 25 anys, a redacció d'Esports no et podem dir res, perquè ja ho saps tot, que t'estimem moltíssim i que moltes gràcies per la teva feina, però sobretot estem contents perquè et seguirem sentint a Catalunya Ràdio.
24: Seguireu sentint el Bona Vesprada, per tant.
0: Exacte, això no, no ho perdrem. Ni el D7DNU, aquestes també, coses també. Que no es poden perdre a Catalunya Ràdio. Gràcies, Marta García, Xicue, i molta sort.

0: ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. 2 sessions, a les 7 i a 8:15 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 8:15, al refugi, una mostra de cant valencià d'estil, amb Josep i Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada, amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, Terra de Versos, 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
2: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
1: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
2: Una cosa així com carretera i manta.
1: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
3: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols, que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. Si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: una tele o un equip de so, el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi, So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. 2 sessions, a les 7 i a 8:15 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 8:15, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josemi Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada, amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7. La Seu d'Urgell. O entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
2: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
3: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
2: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
3: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
2: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
3: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
2: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
4: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis. Ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis. Tu somia. Nosaltres ho farem realitat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, els informa Maria Costa. Els bombers i la UME han estabilitzat l'incendi que crema des d'ahir a la Devesa del Saler, al País Valencià. A València, les flames ja han cremat 37 hectàrees. Esperen poder donar l'incendi per controlat al llarg d'aquest cap de setmana. Ho explicava fa uns minuts el cap d'extinció de l'incendi, Enrique Chisbert.
2: Que todavía hay muchos puntos muy calientes. Ha sido un incendio de una gran virulencia y eso es lo que nos hace ser cautelosos y seguir trabajando para poderlo dar por controlado la mayor brevedad posible a finales de este fin de semana, possible, o el lunes per la mañana.
1: Els evacuats de la pedania del Saler podran tornar aquesta mateixa tarda a casa seva, però durant tot el cap de setmana restringirà l'accés als veïns al parc natural per facilitar les tasques dels equips d'emergència. Juan Carlos Valderrama és conseller d'Interior i Emergències.
3: No havia ningún incidente en las viviendas ni en el colegio, que era la zona que más preocupaba en el día de ayer, con lo cual pueden ir retornando, pero sí que se han puesto unas limitaciones importantes para el día de hoy y el fin de semana. Estas son que la CV500 va a permanecer cortada, se va a poder acceder los vecinos de los campis y de la pedanía de Saler.
1: Les autoritats continuen investigant l'origen de l'incendi, que ja apunten que hauria estat intencionat. Més notícies, Cèlia Forment.
4: Amnistia Internacional ha demanat que es protegeixin els migrants i que es garanteixi la seguretat per fer les feines humanitàries a Ceuta. Tot plegat arran de l'episodi violent d'ahir contra els migrants. L'ONG de Defensa dels Drets Humans ha instat els partits polítics i també les autoritats a condemnar públicament els actes i els discursos racistes i xenòfobs i critica que no s'hagin fet encara detencions per haver incendiat l'assentament.
1: Al Nepal i al Tibet, la xifra de morts ja supera els 580 després de la tragèdia de dimecres. Són xifres de l'últim balanç oficial, que també eleva a 1924 el nombre de desapareguts, gairebé 2.500, si s'afegeixen els desapareguts que té comptabilitzats la Xina. Entre ells, uns 600 són estrangers, tres dels quals de nacionalitat espanyola. Segons les autoritats del Nepal, són dues dones i un home.
4: I precisament també Greenpeace alerta que l'escalfament global aquest augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia després d'aquestes greus riuades que han afectat el Nepal aquesta setmana. L'organització ecologista admet que encara és massa aviat per determinar quin paper ha tingut exactament el canvi climàtic en aquest episodi, tot i que les primeres investigacions apunten al despreniment d'una glacera com a causa més probable. L'organització ecologista també denuncia que el desglàs i la pèrdua d'estabilitat dels vessants estan fent més vulnerables aquestes zones i reclama que les empreses de combustibles fòssils assumeixin una part més gran dels costos de la crisi climàtica amb nous impostos sobre els seus beneficis i també la fi de les subvencions del sector.
1: Mor als 34 anys jugant del monarca més precoç del món, Oyo Nyima, més conegut com a rei Oyo, que va pujar al tron del regne uganès del Toro quan tenia només 3 anys. La notícia l'ha sorprès als ugandesos, que no sabien que el rei Oyo estava malalt, i de fet encara no se saben les causes de la defunció. El rei tenia fama de ser molt reservat, no va arribar-se a casar mai, malgrat els seus súbdits li ho demanava, ni només se sap que era molt aficionat al futbol i seguidor de l'Arsenal. A aquesta hora fem un cop d'ull de les carreteres. Ho fem amb Carmina Malagarriga de l'equip viari. Bona tarda.
5: Bona tarda. Comencem parlant de retencions a la Jonquera. Tant a l'AP7 com a l'N2 en sentit nord. Hi ha un carril tallat a l'AP7, de fet, per un vehicle avariat. Cal dir també que s'ha reobert la C32 a Sitges en sentit sud, que ha estat tallada durant una hora aproximadament per l'incendi d'un vehicle. Ara encara, però, es manté un carril tallat. També retencions importants a l'AP7 a Mollet del Vallès en sentit nord i a Santa Margarida i els Monjos en sentit sud. Afegim que a causa de robatori de cable entre la Sagrera i Badalona, la circulació de trens es veu afectada a la línia R1. Hi ha dos trens per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
1: Els esports, en Joan Fito, bona tarda.
6: Bona tarda. A la Vuelta tenim en marxa ja el tram final, la setena etapa, un recorregut de 150 quilòmetres entre la Vall d'Alba i el port de primera categoria d'Aramont Valdelinares. A falta de 14 quilòmetres en roda un grup d'escapats amb més de 6 minuts de marge respecte al gran grup, on són tots els favorits. Tadej Pogacar segueix amb el mallot vermell de líder. Mentrestant, en futbol, Manolo González ha confirmat que Brian Zaragoza encara no debutarà amb l'Espanyol aquest cap de setmana. Els blanquiblaus juguen demà al camp de la Reial Societat. De fet, Brian no ha entrat ni a la llista de convocats. Tampoc jugarà demà Julián Álvarez amb l'Atlètic de Madrid. L'argentí acumula amb el dia d'avui 3 dies consecutius sense entrenar-se per una indisposició. La tercera jornada de la Lliga comença avui a les 7, Racing de Santander Elche, a 2:15 a l'Alavés Villarreal. En motor, Marco Bezzecchia amb Aprilia lidera la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP amb nou rècord de pista. Al darrere, Àlex i Marc Márquez amb la Ducati a 10 i 38 mil·lèsimes respectivament. El líder del campionat, Jorge Martín, ha acabat avui 7è. I al Mundial Masculí d'Hockey Hierba, la selecció espanyola amb 12 catalans juga contra els Països Baixos la primera semifinal d'aquest Mundial a les 6 i la banyolina Laia Pèlex s'ha penjat la medalla de plata en acabar segona a la final del K1000 al Mundial de Piragüisme de Polònia.
0: Fins aquí les notícies.
7: Les notícies de la Seu, butlletí horari.
8: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Bona tarda, són les 5 i 6. La Seu d'Urgell ja està de festa major. El tret de sortida oficial de la celebració ha estat aquest matí amb la cercavila dels casals d'estiu de la comarca organitzada per l'Ajuntament Urgellenc i que ha culminat amb el pregó infantil. L'acte ha comptat amb la benvinguda per part de la tinent d'alcalde Gemató, que ha convidat petits i grans a gaudir d'aquests 5 dies de festa a la recta final de l'estiu. El programa continua. A aquesta hora mateix comença un dels actes esportius més multitudinaris d'aquests dies, el torneig de bàsquet 3x3 al Palau d'Esports i

Primera nit de festa al recinte de Casetes. Estarà protagonitzada un any més pels grups locals amb el seu rock. I hi haurà les actuacions de les formacions Maipó, Recbat, Dirtiblun, Punt de Trobada, Escassa Libertat i Simptomàtics. I, simultàniament, ja de matinada hi haurà la primera nit del seu trònic a la pista polivalent. Avancem també els actes de demà dissabte, un dels dies amb més activitat de la Festa Major. Començarà ja a les 9 del matí amb els tornejos de petanca i futbol 7, aquest segon començarà a les 10, a un espai familiar al Parc del Segre a partir de les 11 amb el Refugi Canalla i una cursa d'orientació lúdica des del local de Meteo Pirineus a les 12. A la tarda hi ha més activitats diverses, com el petit circ de Messia Mustache a les 5 de la tarda a la plaça Joan Sansa, la guarrincana de colles organitzada pel Cau a 6:15 per diversos carrers de la Seu i la trobada gegantera. Les colles es trobaran a la plaça Europa 6:15. Simultàniament, des de les 6 de la tarda hi haurà l'acte central del Festival Pirineu Terra de Versos a la Sala de la Immaculada, amb les intervencions de Cesc Freixes, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas, Blanca Llum, Vidal i Glosa Càustica. A la mateixa hora a les 6, masterclass de Zumba Combat amb el Centre Urban Esport a la plaça dels Monges i partit juvenil de futbol entre l'Edford i l'Enfaf d'Andorra al camp municipal Emili Vicente. I encara a la plaça dels Monges, a partir de 6:45, balla en línia amb Marta Butxac del Centre Esportiu Esquitx. La trobada gegantera iniciarà la seva cercavila amb els gegants i capgrossos des de la plaça d'Europa a 6:45 de la tarda i farà un recorregut pel centre de la ciutat que culminarà a la plaça dels Soms a 7:45 amb la presentació de les colles convidades d'enguany, vingudes d'arreu de Catalunya, tot seguit al Ball de la Molassa, la ballada solemne dels gegants històrics i arribarà ja a 8:00 el pregó de Festa Major des del balcó de l'Ajuntament, enguany protagonitzat per l'Escola de Futbol Orgelia Ledford, que actualment celebra el seu 30è aniversari. I la nit de demà dissabte ofereix tres propostes diferents. Des de la mitjanit començarà el ball amb The Show Must Go On, grup de tribut a Queen, a la plaça Catalunya. Mentrestant, a Casetes, la nit a tot gas arrencarà amb els caps de cartell d'enguany, els Catarres. La banda osonenca oferirà una tria de les seves noves cançons i de tots els èxits que l'han convertit en un dels grups catalans més seguits de les dues darreres dècades. Ja de matinada, a l'escenari de Casetes també hi actuaran el grup de versions Banda Cool i DJ Enca, i paral·lelament a la pista polivalent es farà la segona nit del seu trònic. I Ràdio Seu és un any més l'emissora oficial de la Festa Major de la Seu. La promoció especial ja va començar aquest dilluns passat i continuarà fins a l'últim dia de la celebració, dimarts vinent, a través del 107.2 FM i el web radioseu.cat, l'aplicació mòbil i els perfils de Ràdio Seu a Facebook, Twitter i Instagram. Al llarg d'aquests primers dies, Ràdio Seu ja ha ofert un gran nombre d'entrevistes amb els protagonistes de la Festa Major que es poden recuperar a la secció Ràdio La Carta de la pàgina web. I aquesta nit es farà l'enregistrament del seu rock a càrrec de Santi Mí Arnau, i aquests concerts de grups locals s'emetran al llarg de la temporada amb un grup cada mes. D'altra banda, demà dissabte, la promoció dedicada a la Festa Major inclourà al vespre l'emissió en directe de la presentació de colles geganteres i del pregó des del balcó de l'Ajuntament. Avui ja s'emessa en directe el pregó infantil. I el Ball Cerdà, l'element més identificat de la Festa Major, arribarà diumenge i aquest any s'espera rècord de participació. Es preveu arribar a unes 150 parelles. Una trentena més serien, doncs, que l'any passat. Davant d'aquest creixement, però, la Junta s'ha mostrat preocupada pel descens de parelles al grup de mitjans, és a dir, de 9 a 16 anys. Per això ha estudiat, entre altres mesures, per incentivar el relleu generacional, crear un banc de vestits o replantejar l'edat d'entrada als grups adults. Dolors Carrillo, membre de la Junta, ha explicat en aquests últims assajos que encara és difícil fer una previsió exacta de parelles per enguany, perquè hi ha gent que només s'asseja un dia, però que hi ha molta gent que ha vingut als assajos i que això els fa preveure una molt bona participació. Tot i això, com dèiem, es mostren preocupats per la manca de noves inscripcions al grup de mitjans de 9 a 16 anys, mentre, en canvi, els adults sí que han augmentat força.

El govern d'Andorra aprova la creació del títol estatal de Bachelor en Turisme, una nova titulació universitària de primer cicle que s'incorpora a l'oferta d'ensenyament superior del país i correspon al nivell 6A del marc Andorra de qualificacions. El decret estableix les característiques comunes mínimes que hauran d'incloure els plans d'estudis. Seran una càrrega lectiva de 180 crèdits europeus distribuïts en 3 cursos acadèmics i 6 semestres de 30 crèdits cadascun. La formació es podrà impartir en modalitat presencial, no presencial o semipresencial i haurà d'incorporar entre 10 i 12 crèdits obligatoris d'estades formatives. I els esports, tot coincidint amb la festa major, el Cadí la Seu comença els entrenaments per preparar

0: temporada 2026-2027. Les jugadores i el cos tècnic ja s'han trobat per les revisions mèdiques i les primeres sessions físiques amb una plantilla que combina renovació i continuïtat. Es manté l'entrenador Pepe Vázquez, que al final de la temporada passada va aconseguir la permanència, i ara el principal objectiu és la cohesió de grup. Algunes de les jugadores han arribat a Catalunya les darreres hores, com és el cas de la nord-americana Lexi Donarski, un dels principals fitxatges d'enguany que va arribar ahir mateix a l'aeroport del Prat. La nova plantilla la conformen les bases Alessandra Orsi, Marina Vinyó i Paula Suárez, les escortes Leia Reventós i Lexi Donarski, les ales Ana Palma i Marta Morales i les pivots Nani Aré, Marina Mata, Lina Sontag i Palmire Embú. També hi ha canvis al cos tècnic. S'incorporen Sergi Curto com a segon entrenador, Judit Villalonga com a preparadora física i David Sancho com a fisioterapeuta. El primer partit amistós de preparació serà diumenge vinent, 6 de setembre, al pavelló municipal de Solsona contra el Lima Horta de la Lliga Challenge, i per la diada, l'11 de setembre, jugaran el trofeu d'en camp contra el Toulouse Metropol. Encara en bàsquet hi afegim que Jordi Acero, tècnic del Cedis Bàsquet al llarg de les 6 darreres temporades, ha estat presentat com a nou entrenador del Gust de Lleida, la nova denominació de l'equip femení del Força Lleida. Com ja s'havia anunciat fa pocs dies, Acero clou així la seva etapa a la Seu, en què va arribar a ser entrenador del Cadí la Seu a la temporada 2022-2023. L'any anterior ja havia estat entrenador assistent de Bernat Canut. La seva marxa coincideix amb la d'Anabel Aurora, també membre del cos tècnic, i des del Cedis se'ls han agraït la seva contribució a la formació de molts jugadors i jugadores al llarg d'aquests darrers anys. I un apunt més d'esports per destacar que Andorra tindrà per primer cop un representant a la lligueta de la Conference League, de la tercera competició europea de clubs, després de la Champions i l'Europa League. I és que l'Interclub d'Escaldes ha fet història pel futbol andorrà i pirinenc, que aquesta nit passada ha guanyat l'eliminatòria d'accés contra el KF Drita, vigent campió de la Lliga de Kosovo. El duel es va resoldre a la tanda de penals per 4-2, després que el temps reglamentari havia acabat sense gols, 0-0, i que el partit d'anada hi havia hagut empat a 2. Avui mateix, aquest migdia, la UEFA ja ha realitzat el sorteig de la lligueta i l'Inter ja coneix els seus rivals. Entre ells cal destacar que el debut serà a casa i contra el Futbol Club Copenhagen, campió de la Lliga de Dinamarca en 16 ocasions, la més recent l'any passat. Després desplaçaran els camps de l'Estrella Roja de Belgrat, campió d'Europa l'any 1991, i del Getafe, que suma ja 20 temporades a la primera divisió espanyola. Els escaldencs completaran aquesta participació la lligueta de la Conference amb dos nous partits a casa. Seran contra el Craiova romanès i l'Orhus danès, i per acabar aniran al camp del Mjolby, a la població sueca de Hollevik. Com dèiem, l'Inter Escaldes, primer equip andorrà classificat per la lligueta de la Conference League. Entre els seus components actuals hi ha el davanter Mauricio Pochettino, fill de l'actual seleccionador dels Estats Units i també exjugador, entre altres equips, de l'Espanyol. I pendents del temps per aquesta festa major, i sembla que serà la festa major més plàcida dels darrers anys pel que fa a la meteorologia. De moment no hi ha previsió de pluja per cap dels dies d'aquesta celebració. Recuperem ara la previsió que ens feia avui Néstor Gómez.
1: Canvia radicalment respecte al que hem tingut aquests darrers 2-3 dies. Deixem el vent de sud que ens portava pols en suspensió i temperatures molt altes, i avui el que tenim és un vent de component nord-nord-oest, vent més sec, i sobretot han netejat totalment aquesta atmosfera que durant els darrers dies ens ha acompanyada amb pols en suspensió. Una situació meteorològica que fa que, després dels núvols que ens han acompanyat durant aquesta nit i matinada que han passat i han fet la neteja de tota l'atmosfera, el que tenim és un bon sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. És possible que tinguem alguns núvols aquesta tarda sobre les muntanyes que ens envolten, però en principi sense possibilitat de precipitació. El que sí que esperem és que amb aquesta entrada de vent de nord les temperatures també baixin i abandonarem ja la cota dels 30 graus, i avui ja ens situarem a tota la comarca, o pràcticament la totalitat de la comarca, amb unes màximes que poden quedar per sota dels 30 graus. Això avui, i tot això a les portes d'un cap de setmana, el darrer del mes d'agost, que es presenta totalment estable. Un cap de setmana magnífic, un cap de setmana de sol, tot coincidint amb la festa major, tot un cap de setmana amb unes temperatures, això sí, fresques al matí i també al vespre, però ben suaus al migdia, amb unes màximes que tendiran a pujar una miqueta més de cara a diumenge.
0: Doncs ara sí, fins aquí aquest butlletí. Ampliem informació a les 7 dins d'aquest especial ja de Festa Major aquí a Ràdio Seu al llarg de tots aquests dies. Gràcies per seguir-nos.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
1: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
2: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. 2 sessions, a les 7 i a 8:15 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 7:45, al refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josep i Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada, amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Festa Major de la Seu, programació d'actes. Divendres 28 d'agost, a les 11 de la nit a la plaça Catalunya, ball de festa major amb el duet Láser. A partir de les 12, a la carpa Espai Casetes, nit del seu rock, amb els grups Maipo, Rec Bat, Dirty Plant, Punk de Trobada, Escassa Libertat i Interlú. I a partir de 1:15 de la nit, a la sala esportiva polivalent Seu Trònic.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Ei!
2: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
4: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb Carretera i Manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 12:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
5: Festa Major de la Seu. Programació d'actes. Dissabte 29 d'agost, matinem a les 9 del matí, concurs Petanca Festa Major a les pistes de Petanca. I a partir de les 10 del matí, torneig infantil de futbol 7. A les 11 del matí i al Parc del Segre, tallers d'espais familiars per a totes les edats. I per a nens i nenes de 0 a 3 anys, a la mateixa hora, espai Refugi Canalla. A les 12, cursa d'orientació lúdica al local de Meteo Pirineus.
6: Que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum.
5: Alegria, és Festa Major. Festa Major de la Seu, del 28 d'agost a l'1 de setembre.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
4: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
5: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
4: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
5: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
4: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
5: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
4: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
6: Epic solete.
7: Oh. Tu, de l'1 al què ens veiem tots al pantà?
6: De l'1 al 2.
8: Vosaltres també, eh?
7: Vinga, va.
8: Dale.
7: Un, dos, tres, dos.
9: He perdut un de l'1 al què i ara no m'atreveixo a fer-ho.
8: De l'1 al què, et declara.

Festa Major de la Seu, programació d'actes. Dissabte 29 d'agost, i això no para i continuem amb més activitats a la tarda. A la plaça Joan Sansa, espectacle de Pessic de Circ amb la seva obra Sidecar Circ a partir de les 5. A 6:15 a la plaça Europa, plantada gegantera. I a la mateixa hora, guarrincama, gincama de colles per tota la seva minici a l'oficina jove. A les 6, 24a trobada gegantera Cercavila de Gegants i Capgrossos. Inici a plaça Europa i arribada a la plaça dels Oms. A la mateixa hora, a la plaça de les Monges, mourem l'esquelet amb la masterclass Zumba Comeback. A la mateixa hora, al camp de futbol Emili Vicente, partit Edford Juvenil en FAF Andorra. I a la sala Immaculada, cinquè Pirineu, terra de versos, amb els i les poetes Sex Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal, amb actuació final de Glosa Càustica. A 6:45, a la plaça de les Monges, ball en línia. A 7:15, presentació de colles geganteres convidades a càrrec de la colla gegantera a la plaça dels Oms. A la mateixa plaça, a partir de 7:45, ballada solemne dels gegants històrics Abderramán i Constança amb la copla Tres Quartans Brahma Sacs. I a 7:45, ball de la Mulassa a la mateixa plaça dels Oms. Tot seguit, a partir de 8:00, pregó de festa major a càrrec de l'escola de futbol Orgèlia Edford. Alegria, és festa major. Festa major de la Seu del 28 d'agost a l'1 de setembre.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'ofereixem

0: Oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or i el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I, com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

Festa Major de la Seu, programació d'actes. Diumenge 30 d'agost, matinades pels carrers de la Seu d'Urgell a partir de les 9 del matí pels carrers del casc antic de la Seu. Una hora més tard, a les 10 i al pati de la biblioteca, campionat d'escacs. A la plaça Patalín, a partir de 11:45, Vall Cerdà infantil. Una hora més tard, a 12:45, Vall Cerdà d'adults. I a partir de la 1 de la tarda, Vall Cerdà geganté. Si vols més gresca, a partir de les 5 de la tarda, Correaigua i Festa de l'Escuma amb sortida a la plaça Sol de Vila. A 17:45, Vall de Tarda Metropol a la plaça Catalunya. A la mateixa hora, al carrer Santa Maria, davant la catedral, Seu Folk, obertura Taverna Folk. I a les 6 de la tarda, a la plaça Joan Sansa, espectacle sobre rodes, a càrrec de Hildor Llach, artista de circ. A la mateixa hora, al camp de futbol Emili Vicente, trobada futbol base amb el club esportiu Ciutat La Seu. I al carrer Santa Maria, a les 6 de la tarda, Vall Folk Benso. Si us agraden les sardanes, a partir de les 7 de la tarda a la plaça Catalunya hi haurà sardanes amb la Bell Puig Cobla. A la mateixa hora, a la sala Immaculada, acte de reconeixement als esportistes urgellencs. I també a les 7 de la tarda a la plaça Patalín, agrupació Son Latino. Al carrer Santa Maria, a partir de les 8, concert folk Benoit Gervigny. I a la mateixa hora, xaranga Salsa Rosa amb sortida a la plaça Catalunya. Alegria, és Festa Major. Festa Major de la Seu del 28 d'agost a l'1 de setembre.

0: ens vam conèixer fa temps, era batxillerat, tu em vas tirar la canya, jo la...
1: Festa Eva, la festa major de Sant Urgell, amb Ràdio Seu.

0: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat, tu em vas tirar la canya, jo la vaig...
1: L'entrevista del dia a Ràdio Seu. Ràdio Seu, l'emissora oficial de la Festa Major de la Seu d'Urgell.
0: I és per això que avui saben, volíem ser...
1: Molt bona tarda, vespre. Tot just en dos minuts arribem a 6:45 del vespre i com cada tarda el que fem a continuació és donar pas als protagonistes del Seu Rock. Serà aquesta nit a partir de les 12 i també com cada any conversem amb algun dels membres de cadascuna de les formacions que participen en aquesta nova edició, en aquesta festa gran de Seu d'Urgell, la Festa Major 2026. Conversem a continuació amb Xavi Font, és membre dels Punt de Trobada. Continuem conversant amb els protagonistes del Seu Rock i ho fem a continuació amb Xavi Font del grup Punt de Trobada. Benvingut, Xavi, un any més.
2: Hola, bon dia.
1: Un any més, no sé si els teniu comptats. Com encareu aquesta nova nit de divendres?
2: Bueno, comptats, sí, serà la quarta, la consecutiva. I bé, amb ganes ja de pujar a l'escenari divendres que ve.
1: Explica'ns quin és el vostre repertori, quines són les vostres influències, presenta'ns al Punt de Trobada.
2: Bueno, el repertori són versions, versions punk, alguna actual, altres de ja fa una bona colla d'anys, del 40, del 2000, i re, versions, de moment encara no ens atreguem a fer els temes propis, que ho estem intentant, però costa molt.
1: Xavi, presenta'ns la resta de components de la formació del Punt de Trobada.
2: Doncs mira, tenim el Ferran a la guitarra, el Tete, el Josep Maria, toca el baix, ja us canten la Helena i l'Anna, que són les nostres parelles, de fet, i jo la bateria.
1: I bé, són novetats, no sé si el fet de sumar més membres enguany al Seu Rock?
2: No, l'any passat ja van ser la mateixa formació que serem divendres que ve.
1: I toqueu, assageu abans, teniu temps de preparar-ho?
2: Sí, assagem un cop per setmana normalment durant tot l'any i bueno, ara l'estiu ens costa més perquè entre que fa vacances un, fa vacances l'altre i això pues, ens hem trobat menys del que ens agradaria, però bueno, anem preparant.
1: I què significa per vosaltres tocar el Seu Rock, tocar a casa?
2: Bueno, tocar a casa i sobretot amb aquest escenari, amb el que toquem, i amb aquesta sonorització, i amb aquests equips de so, és tot un luxe per nosaltres, que sempre toquem amb petits locals, amb petits espais, amb escenaris en els que ni cabem, i coses així, doncs, bueno, és tot una diferència notable, clar.
1: I preguntar també què pot esperar el públic del vostre directe?
2: Bueno, una miqueta de canya i de tralla, no, a dormir si no s'adormiran, els agradarà més o menys a l'estil de música, però soroll en farem bastant, sí.
1: Hi ha alguna cançó vostra que tingui un significat especial? Com ha evolucionat el vostre so des de que vau començar?
2: Des de que vam començar fins ara, que portem amb aquesta formació, portem com uns 5 anys, ha evolucionat amb el sentit de que potser toquem una miqueta millor, perquè cap de nosaltres som músics, som totalment autodidactes i aficionats, i potser sonem una miqueta millor en quant al repertori. No pensis que ja evolucionem massa, de fet, és el mateix repertori que l'any passat. tenim una versió nova, perquè bueno, ha sigut un any que estàvem intentant fer temes nostres i tot, i no ens acabem de sortir, i quan ens ha agafat la temporada de concerts, que n'hem fet 4 o 5, hem hagut de recuperar tot el que fèiem abans i no hem tingut temps de fer noves versions, només una.
1: Sí, sobre això, estirant el fil, preguntar-te quins projectes teniu entre mans després del Seu Rock. Heu tocat durant l'estiu, teniu altres bolos?
2: Hem tocat durant l'estiu entre maig i ara n'hem fet 4 de bolos. Després, a partir d'aquí, ara no en tenim cap a la vista. I, bueno, suposo que el setembre parar una miqueta i tornar-nos a posar i replantejar aviam si seguim fent, si podem intentar seguir fent coses nostres o anem a fer més versions, perquè l'any que ve no tornem a estar en el mateix i tornem a tocar el mateix una altra vegada.
1: Mm-hmm. I una més, tenint en compte doncs, que sou veterans en el Seu Rock i sou veterans en el Seu Rock sobre l'escenari i sota l'escenari, davant de l'escenari, per qui no conegui el Seu Rock, com el definiries?
2: Jo definiria primer que és el primer dia de festa major i és una miqueta com el dia de la gent del poble, que sempre és el que ha sigut, que sempre ens trobem, bueno, lo típic, no? Gent que està fora, que viu fora, que estudia fora. És el dia que sempre ens trobem a tothom, el vas trobant a tothom de la Seu que fa temps que no veus. És el dia, de, com et deies, potser el dia de la gent de la Seu, de la festa major. I com a Seu Rock, bueno, és anar a escoltar música de grups, música rock, sí que hi ha altres estils una miqueta aquest any, diria, em sembla que que s'hi barreja algun altre estil, però bueno, principalment grups de rock i res, és gent d'aquí la Seu que està molt bé que se'ls vagi a veure, perquè, bueno, per això, perquè necessitem sempre una miqueta de recolzament, d'aquella que estàs assajant doncs, tot l'any, bueno, una miqueta de seguiment, sempre s'agraeix molt, i això, i punxar la festa major amb un dia, sí, de la gent de la Seu, jo definiria una miqueta el divendres de Seu Rock.
3: Mm-hmm. És un dia, una nit que no es pot veure, és el Seu Rock, és divendres, el primer dia de festa major oficial aquí a la Seu d'Urgell, de la festa gran de la capital de l'Urgell. En parlem avui amb Xavi Font, membre dels Punt de Trobada, bateria dels Punt de Trobada. Xavi, gràcies per l'estona, salutacions a la resta de formacions. Veiem divendres, bona festa major.
2: Moltes gràcies a tu. A veure, que vagi bé.
4: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: La Seu d'Urgell ja està de festa major. El tret de sortida oficial a la celebració ha estat avui al matí amb la cercavila de casals d'estiu de la comarca organitzada per l'Ajuntament urgellenc, que ha anat a la plaça dels Oms, a la plaça Catalunya, i ha culminat amb el pregó infantil llegit pels infants de la ciutat i de l'Alt Urgell. Així ha sonat aquest pregó infantil. Que ha estat retransmès en directe per Ràdio Seu. L'acte ha comptat amb la benvinguda per part de la tinent d'alcalde Gemma Tó, que ha convidat petits i grans a gaudir d'aquests 5 dies de festa a la recta final de l'estiu.
1: Moltíssimes activitats. Us convidem a tots a viure aquesta festa major amb civisme, amb responsabilitat, però sobretot amb alegria.
0: El programa d'avui ha continuat a partir de les 5 amb una de les activitats esportives tradicionals, el bàsquet 3x3 al Palau d'Esports. A la mateixa hora, Laboratori de Poemes per a Infants, una nova activitat proposada per la llibreria El Refugi Canalla al carrer dels Canonges. Des d'ara les 7 també coincideixen la Cercavila amb el grup de batucada Tambuca, des de la plaça de les Monges, el concert d'Havaneres amb el grup Les Anxovetes a la plaça de Catalunya i amb rom cremat servit per la Germandat de Sant Sebastià i el concert de cúmbia Revolució Guapachosa a la plaça de les Monges. I des de 7:45 del vespre a la llibreria El Refugi, el 5è Festival Pirineu Terra de Versos oferirà una mostra de cant d'estil valencià amb José Mi Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bel i Marxarau. A les 8 del vespre, el Polisportiu Municipal, l'Atlètic Club La Seu jugue un partit de pretemporada de futbol sala contra el Futsal Lleida. El primer ball de festa major a la plaça Catalunya a les 11 l'oferirà novament el duet Làser. I des de la mitjanit, la primera nit de festa al recinte de les Casetes estarà protagonitzada un cop més per grups locals amb el seu rock. Enguany hi actuaran les formacions Maipó, Rec Bat, Dirty Blanc, també Punk de Trobada, Escassa Libertat i Simptomàtics. Simultàniament ja de matinada, 1:45 de la matinada, hi haurà la primera nit del seu trònic a la pista polivalent. I una de les activitats que són més importants d'aquesta festa és el Ball Cerdà, l'element més identificatiu, concretament, de la nostra celebració. Complete avui els assajos amb la previsió de superar el rècord de participació. L'organització calcula que enguany podrien arribar unes 150 parelles a ballar per damunt de les prop de 120 de l'any passat. Dolors Carrillo, membre de la Junta del Ball Cerdà, ha explicat que encara és difícil fer una previsió exacta perquè hi ha només gent que assaja un dia i és complicat calcular quanta gent hi haurà finalment. Amb tot assegure que hi ha la previsió que aquesta xifra sigui, com dèiem, una xifra rècord.
2: Es preveu que hi haurà moltes parelles, més que cap any. L'any passat van ser 102 o 104 parelles i es preveu que aquest any hi haurà més parelles que aquest any. És un problema de logística perquè tradicionalment es balla a la plaça Patalín de tota la vida, des de sempre, i la plaça Patalín és allà al casc antic, que és el carrer Major, i té unes mides, i aleshores no es pot fer més gran.
0: Dolors Carrillo, que també s'ha mostrat preocupada pel descens de parelles del grup de mitjans.
2: Ja fa uns quants anys que s'ha tingut de modificar el cargol, que és el primer que es fa abans de ballar el Vall Cerdà, s'ha tingut de modificar en parelles dobles, hi ha un doble cargol, perquè moure 104 noies doncs és molt complicat. És a dir, el cargol consisteix en que el fadrí major, que és el primer, és el que va davant, arrossega, surt amb les noies agafades, treu totes les noies a ballar, agafades de la mà, amb una rotllana, i les porta i fa com una mena de cargol. Fa el cargol i el fa, i després el desfan, aquest cargol. Ara, en aquest cas, com que són tanta gent, aleshores, doncs, hi ha dos rotllanes de noies, i primer fa ballar les noies d'en fora, les torna a portar lloc, i agafa les altres noies de l'altra rotllana de dintre.
0: Tot i el creixement general de la festa, doncs, aquesta preocupació pel descens de parelles al grup de mitjans, entre les causes podria haver-hi, per exemple, el fet que el vestit és car i que s'ha de canviar pel que fa a les edats més joves cada 2 o 3 anys.
2: S'ha mig parlat de la possibilitat de que els adults comencessin a ballar als 18 anys, però no hi ha res decidit. Això ho hem d'estudiar la gent de la Junta, i per descomptat que seria amb un plaç de 2 anys, és a dir, no aquest any hi ha res, i el següent doncs seria un plaç potser de 2 anys, de que entressin a ballar als 18 anys els adults, una mica per descongestionar els adults, no?
0: Pel que fa a l'augment sostingut de participació, obliga a repensar la logística de la festa. Segons Teresa Balcells, que enguany tanca el ball junt amb Agustí Guasch, l'espai ja s'ha quedat petit per actuar el volum de parelles. Balcells i Guasch ballen des del 2011 com a parella casada, i enguany els toca el tancament després d'anys ballant i en família, amb les filles incloses.
3: Va creixent, i la il·lusió que veiem és amb el jovent. O sigui, molta gent gran, perquè ho portem ja des de sempre, però el jovent cada any més.
4: Sí, sí, pensa que nosaltres ballàvem de 2 en 2 perquè eren poques parelles. Ara actualment ja hem de ballar de 4 en 4 per la quantitat tan gran de parelles. Inclús la plaça on ballem, la plaça Patalín, s'està quedant petita any per any. I aquest any, per exemple, el primer dia d'assaig, dilluns, érem 50 parelles, i això és una barbaritat. Per l'espai on es fa, que és molt petit.
3: I ballem tota la família.
4: Sí.
3: Germans, fills, nebots, nebodes, en el nostre cas és així. Nosaltres, concretament, com a parella de casats, el 2011 o 12 vam començar a ballar.
0: La parella encarregada d'obrir el ball estarà formada enguany, d'altra banda, per Roger Azorín i Agnès Arajol.
5: Ser el fadrí és un honor, primer de tot, i bàsicament és la parella que obre el ball, que el fadrí ha de ser solter, i és una mica l'exaltació del ball, no? De que al final és un ball de festeig, i justament els fadrins són solters perquè estan fent aquest festeig.
6: Sí, aviam, fa la tira que participem.
5: Fa molts anys.
6: Com a

0: Cal Demetrio Pirineus. A la tarda hi haurà més activitats, com el Petit Cir de Monsieur Moustache a les 5, la Guarrincana de Colles organitzada pel CAU i també una trobada gegantera. L'acte central del Pirineu Terra de Versos també tindrà lloc dissabte a la tarda a les 6 a la Sala de la Immaculada. També, a més, una masterclass de Zumba Combat amb el Centre Urban Esport, un partit juvenil de futbol entre l'Edford i l'Enfafa Andorra i ball en línia amb Marta Butxaca del Centre Esportiu Esquitx. La trobada gegantera, dic que s'iniciarà amb els gegants i capgrossos de la plaça d'Europa. Sortirà aquesta trobada a 6:45. Es farà un recorregut pel centre de la ciutat que culminarà a la plaça dels Oms a 7:45. Tot seguit hi haurà el Ball de la Mulassa i la ballada solemne dels gegants històrics, a més del pregó de festa major enguany a càrrec de l'Escola de Futbol Urgèlia. La nit de dissabte, per la seva banda, ofereix tres propostes diferents. Des de la mitjanit començarà el ball amb The Show Must Go On, un grup de tribut a Queen. Mentrestant, a Casetes, la nit a tot gas, a 12:45, arrencarà amb els caps de cartell d'enguany a 1:15 de la matinada. Els Catarres, la banda osonenca, oferirà una tria de les seves noves cançons. Ja de matinada, a l'escenari de Casetes, també hi actuaran el grup de versions Band de Cool i DJ Enca, i paral·lelament a la pista polivalent es farà la segona nit del seu trònic. Ràdio Seu, que és un any més l'emissora oficial d'aquesta festa major. La programació especial ja va començar dilluns, continua fins a l'últim dia de la festa, dimarts vinent, a través del 107.2 de l'FM, al web radioseu.cat i també als perfils de Ràdio Seu a Facebook, Twitter i Instagram. Al llarg d'aquests dies, Ràdio Seu ja ha ofert un gran nombre d'entrevistes amb els protagonistes que es poden recuperar a la secció de Ràdio a la Carta. Avui a la nit, a més, es farà l'enregistrament del seu rock a càrrec de Santi Miernau, i aquests concerts de grups locals s'emetran al llarg de la temporada amb un grup cada mes. Aquest dissabte, la programació dedicada a la festa inclourà l'emissió en directe de la presentació de Colles Geganteres i del pregó des del balcó de l'Ajuntament, un desplegament que fa possible tot l'equip de Ràdio Seu. 12 minuts passen de les 7 de la tarda. Canviem ara de tema perquè l'Ajuntament de la Seu d'Urgell impulsarà la construcció d'un camp de futbol 7 a la zona esportiva municipal amb una inversió total de més de 360.000 euros. L'actuació es preveu executar en un termini de 3 mesos. En parla la regidora d'Esports, Bàrbara Romeu.
1: Sí, aquí a la Seu fa molt esport i la veritat és que és molt positiu que es faci tant d'esport, i el que ens passa a les instal·lacions municipals en relació amb el futbol és que falta una mica d'espai, i hi ha un espai adjunt que es pot convertir en aquest camp de futbol 7 que pot oxigenar tant els partits com els entrenaments. I penso que, bueno, com a ciutat, no, hem de donar resposta, l'Ajuntament ha de donar resposta a aquestes necessitats al màxim possible. Sabem que n'hi ha moltes, perquè hi ha molts esports, i no podem donar resposta com ens agradaria, però sí que mentre puguem ens ajustarem a les necessitats de les instal·lacions esportives, donant el màxim del potencial que tinguin, no? Donant el màxim perquè es puguin utilitzar amb la seva, doncs, com ho diríem, la seva utilització, optimitzant l'espai, no?
0: El projecte contempla la implantació d'un camp de gespa artificial sobre una superfície de més de 3.000 metres quadrats.
1: De fet, unes instal·lacions esportives municipals, com tot, tenen un ús i tenen un desgast molt important. Llavors, per això, primer, sempre s'han d'actualitzar, s'han de mantenir amb la qualitat màxima que es pugui, perquè se'n pugui fer un ús adequat i de qualitat, i llavors al costat adjunt al camp de futbol, entre el camp de futbol al final i la piscina del futbol 11, hi ha un espai que hi ha un camp de tennis. Llavors aquell camp de tennis s'elimina i es fa un camp de futbol 7 amb les mides reglamentàries que hi cap justet, i són les mides exactes on s'hi pot construir, i a l'altra banda, on hi ha el pàdel i el tennis, s'actualitzarà tota aquella zona on s'hi podrà continuar practicant tennis. Vull dir que el tennis tampoc quedarà eliminat.
0: Les empreses interessades en l'execució del camp poden presentar les seves propostes fins dilluns vinent, 31 d'agost. el Seminari Diocesà ha acollit avui i ahir una nova edició de les Jornades de Teologia de l'Església d'Urgell, organitzades per la Delegació d'Ensenyament i presidides pel bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Josep Lluís Serrano. La trobada ha tingut com a objectiu aprofundir en la vida i l'obra de Simone Weil i també Edith Stein, dues figures rellevants al pensament del segle XX. Això ho explica l'organitzador de les Jornades.

0: és Francesc Torralba.
1: L'objectiu és presentar la vida i l'obra de dues dones extraordinàries del segle XX que van morir molt joves. Simone Weil, que només va viure 34 anys, i Edith Stein, que en va viure 51. No només és rellevant els seus pensaments. Tenen molta obra publicada, traduïda, objecte de tesis doctorals, simposis arreu del món, sinó les seves vides. En un context marcat per el nazisme, en un context marcat per guerres, crueltat, vulneració de drets, persecució de llibertats. No? Llavors, són dos testimonis d'una fortalesa enorme que es van enfrontar, primer de tot, al totalitarisme nazi, però, per altra banda, van ser testimonis d'esperança. Llavors, en un món com el nostre, que tendim al desencís, a la mirada apocalíptica, al no hi ha res a fer, el tot cau a trossos, són figures que ens esperonen.
0: El ponent de la primera jornada va ser Josep Odón, doctor en Història per la Universitat de Barcelona, especialitzat en el pensament de Simone Weil.
2: Que és un personatge que inspira molt el nostre temps, perquè ja va viure un temps dels totalitarismes, dels populismes, i clar, com això sembla que retorna, doncs aquesta defensa que ella fa de la llibertat humana, de la dignitat de la persona, no? I d'aquesta obertura de transcendència, no? De dir, ostres, que aquesta dimensió de l'ésser humà només té sentit amb un horitzó que va molt més enllà, diguéssim, del que diem els algoritmes, no? De la mecànica, del funcionament mecànic de la societat, no? I perquè, si no, ens sentim com una gàbia, no? Ella va treballar a una fàbrica i va veure la producció en cadena, no?, a la fàbrica, i doncs allà ella, com el Charles Chaplin, no?, a temps moderns, va veure, no?, ostres, que això que passa a la fàbrica és el que passa a la societat. És com, formem part com un engranatge d'una màquina, no?, i això és el totalitarisme. I això anul·la l'ésser humà. Llavors l'ésser humà necessita recuperar la seva dignitat, la seva llibertat, i això, la transcendència, en el sentit més ampli, perquè ja tenia una concepció molt àmplia de transcendència, ens dona aquesta dignitat i aquesta llibertat interior.
0: Per la seva banda, Francesc Torralba ha estat el ponent d'aquesta segona jornada d'avui. Ha parlat, en el seu cas, de la filòsofa Edith Stein.
1: Stein és una dona que sobretot forma part del que en diem el camp de la fenomenologia, que és un corrent de la filosofia molt important del segle XX. No? És la primera dona que defensa una tesi doctoral en filosofia al món, a l'any 1916. És una dona que ha de defensar els drets de la dona i especialment a ser acadèmica. Amb ella li van privar l'accés a la càtedra per ser dona i jueva. No? I és una dona que, sobretot, el que interessa molt d'ella és tota l'anàlisi que fa de la condició humana, per tant, l'antropologia, i després dels grans místics del Carmel, Santa Teresa d'Àvila, Sant Joan de la Creu, una dona que ve d'una família jueva, que passa un període agnòstic important i que es converteix al cristianisme i que és deportada a Auschwitz-Birkenau, on va morir el 9 d'agost del 42. No? Santa de l'Església Catòlica per Sant Joan Pau II i d'aleshores en serà objecte de moltes traduccions i interès. Una obra molt extensa.
0: Les ponències de les dues jornades estaran properament disponibles al canal de YouTube del Bisbat d'Urgell. Parlem ara de la 22a edició del Migra Cadí, que fa el seguiment de la migració d'ocells planadors per la cara nord de la Serra del Cadí. Ja està en marxa. La primera observació va començar dilluns i es va allargar fins aquest dijous, mentre que la segona es durà a terme del 31 d'agost al 4 de setembre. El tercer període per veure i comptabilitzar els rapinyaires començarà el 28 de setembre i finalitzarà l'11 d'octubre. Una activitat que es realitza cada dia entre les 10 i les 18 en el període d'observació des del mirador del turó Galliner. Com va néixer aquesta activitat ho explica Jordi Dalmau de l'empresa Auberria.
3: Bé, el Migra Cadí va néixer doncs, fruit d'una anècdota d'un company que fent d'observador d'incendis, de vigilant d'incendis aquí a Sant Salvador, va veure a finals d'agost d'un any que passaven molts aligots després. I a partir d'aquí vam començar a parlar amb el Parc Natural i l'any 95 va començar l'estudi i el seguiment d'aquest fenomen migratori.
0: Les dades obtingudes es registren com a part d'un estudi que va començar el 1995, doncs, i que du a terme l'empresa Auberria. La recerca la promou el Parc Natural del Cadí Moixeró i enguany compta amb la col·laboració de la Fundació PEUSA.
3: Doncs gràcies al suport econòmic de la Fundació PEUSA, enguany podem estirar, allargar aquesta campanya de seguiment. El Migra Cadí disposa de 9 dies més de seguiment, que per nosaltres és molt, perquè ens permet jugar amb aquest calendari que explicàvem fa un moment de mostrejar en dates que no tenim informació. Per tant, ens serveix per saber alguna cosa més que encara no sabem. Tot el que ha anat portant de si aquest estudi, doncs clar, a mi m'omple de satisfacció. Penso que és una aportació que hem fet en el coneixement de la natura, a l'autoestima de comarca i, bé, i una miqueta també a gran tesorra al coneixement científic.
0: El Migracadí també ofereix l'activitat Rapinyaires de Pas, que permet assistir a les observacions i a les explicacions sobre les espècies migradores. I en esports, dic que el Cadí la Seu comença la temporada. Després d'uns primers dies d'entrenaments, la nova plantilla jugarà partits de preparació contra Lima Horta, el Toulouse Metropol i el Joventut Badalona. L'equip està format per 6 incorporacions i 5 jugadores que continuen, entre elles la urgellenca Anna Palma. Fins aquí aquest butlletí vespre de Ràdio Seu. Aquestes i d'altres notícies es poden consultar i ampliar a la nostra plana web radioseu.cat i a les xarxes socials, a Facebook, Twitter i Instagram. Recordem amb tota la informació també d'aquesta festa major. Recordem que Ràdio Seu n'és l'emissora oficial. Res més per ara. Molt bon vespre.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps. Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar.
1: Festa Major de la Seu d'Urgell, Ràdio Seu 107.2 de la FM, emissora oficial.
0: I és per això que avui, segon, volíem ser de petit.
1: Com que molt la cosa, ens plantem a 8:15 del vespre i, com bé sabeu, a Ràdio Seu, emissora oficial de la Festa Major de Seu-Urgell, fem connexions en directe des de diferents enclavaments, localitzacions, on ara mateix és festa grossa, a la Festa Gran de la Seu-Urgell. Fem connexió, en aquest cas, a la plaça Catalunya, amb Ignasi Cervera. Com vulguis.
2: Bon vespre, doncs sí, a Ràdio Sou, en directe, a peu de carrer, i aquí estem, ens hem situat al bell mig de la plaça de Catalunya. Ja hi érem aquest migdia, s'havia omplert per als casals d'estiu, pel preu infantil, i ara encara està més ple, està ple de gom a gom, cadires que arriben fins més enllà de l'embalat, i és que ha tingut molt èxit aquest concert que estem sentint de fons ara mateix, concert d'havaneres. L'any passat teníem un dels grups de referència d'aquest gènere, els Pescadors de l'Escala, i aquest any en tenim un altre, i de fet és la principal formació femenina de havaneres actualment. Són les Anxovetes, i estan actuant ara mateix. És aquest conjunt amb tres veus femenines i també amb instrumentació, i podem sentir ara mateix un fragment d'aquesta actuació de les Anxovetes.

0: Doncs així és com sonen ara mateix les anxovetes d'esta formació, doncs, com dèiem, prou coneguda en el món de l'Havanera. De fet, ja han actuat també d'una ocasió a la coneguda cantada de Calella de Palafrugell, i avui els tenim aquí a la seu, aquesta formació que està oferint aquest repertori amb havaneres clàssiques i d'altres de més innovadores, i que podeu encara escoltar una bona estona. I també podem sentir des d'aquí, no ho podeu sentir els oients, però sí que ho sentim nosaltres, l'olor de rom cremat, perquè una altra característica que té aquest concert d'havaneres és que la germandat de Sant Sebastià està preparant just a uns metres de l'escenari un rom cremat que tots els assistents podran degustar d'aquí ben poca estona. Ja l'estan acabant de cremar, de preparar, i quan ja es faci la pausa, que es fa habitualment a les cantades d'havaneres, doncs es podrà gaudir d'aquest rom cremat. Doncs ara mateix acaba aquesta, una de les cançons que interpreten, les anxovetes, i podrem sentir com el públic aplaudeix aquesta actuació. Doncs és l'ovació que el públic dedica a aquesta actuació que està fent ara mateix el conjunt les anxovetes. Com dèiem, encara sou a temps de sentir-les, perquè, de fet, encara no han arribat a la mitja part en què es podrà degustar també aquest rom cremat. Doncs seguim aquí en directe a les 7:34, Ràdio Seu, emissora oficial de la Festa Major. Seguirem amb més connexions abans de les 8. Fins ara.
1: Gràcies, Ignasi Cervera, per aquesta nova connexió de nou des de la plaça Catalunya de la Seu d'Urgell, doncs per donar a conèixer aquest concert del grup d'havaneres Les Anxovetes, una audició, en aquest cas, doncs, acompanyada del rom cremat a càrrec de la germandat de Sant Sebastià de la Seu d'Urgell. A la mateixa hora, a les 7, ha començat el concert de Revolució Guapachosa, cúmbia psicodèlica tropical a plaça dels Monges, una proposta que encara, doncs, podeu escoltar aquesta hora, quan tot just passen 4 minuts de 8:15 del vespre. I aquesta hora també ha començat, a 8:15 del vespre, la mostra de cant d'estil valencià a càrrec de Josemi Sánchez, del Versaó, Trini Carballo com a cantadora, Guillem Biel a la guitarra i al guitarró, i també Marc Xarau al violí. Aquesta proposta s'està fent ara mateix, comença aquesta audició a la llibreria El Refugi, al carrer Canonges número 9, una proposta al marc de la 5a edició del Festival de Poesia Terra de Versos. I tot just d'aquí 25 minuts, a les 8 del vespre, comença el partit entre l'Atlètic Club La Seu i el Futsal Lleida. Serà el poliesportiu municipal, una activitat en el marc de la iniciativa d'esports a la Festa Major organitzada per l'Atlètic Club La Seu. Així doncs, música i esports en aquesta tarda vespre en el marc de la Festa Major de la Seu d'Urgell. Havaneres amb les anxovetes, aquesta hora a la plaça Catalunya, concert de cúmbia amb Revolució Guapachosa, a la plaça Es Monges, mostra de cant d'estil valencià, al llibreria El Refugi, i ja a partir de les 8 al poliesportiu municipal, partit de futbol sala entre l'Atlètic Club La Seu i el Futsal Lleida. I com sempre nosaltres us ho expliquem, en podeu també, doncs, recuperar les imatges, també els vídeos, a través de les publicacions que anem fent a les xarxes socials de Ràdio Seu, a X, Facebook i Instagram. I recordeu-vos, com sempre, doncs, que podeu també recuperar les entrevistes que hem anat fent aquests dies i totes les que farem a continuació en el marc d'aquesta festa gran de la Seu d'Urgell a l'apartat de A la Carta, a la vostra web, a radiosou.cat.

0: Jo la vaig agafar.
1: No et perdis ni un moment de la Festa Major de la Seu d'Urgell en Ràdio Seu.
0: No té final.
1: I també tota la informació i imatges a la web i a les xarxes socials de Ràdio Seu.

0: les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
1: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
0: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
1: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
0: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
1: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
0: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
2: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el cinquè Pirineu Terra de Versos. Tres dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi, So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. Dues sessions, a les 7 i a un quart de 9 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a dos quarts de vuit, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josep i Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, tres dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.
4: Hay algo denso en el aire que no nos deja caer. Es un mal día en el mundo para desaparecer.

0: Molt bona vesprada, tot just en un minut i escaig, arriba a les 8 del vespre, són les 7:58 minuts, un temps encara, uns minuts encara per donar pas a una nova connexió, en aquest cas, des del Palau d'Esports de la Seu d'Urgell, en aquest cas per donar a conèixer el partit de futbol sala entre l'Atlètic Club La Seu i el Futsal Lleida, connexió en directe amb Ignasi Cervera.
1: Doncs molt bon vespre, som aquí en directe, no som al Poliesportiu sinó al Palau d'Esports, és on s'està fent el torneig de bàsquet 3x3 que de fet arribem en bon moment perquè està arribant ja a la recta final, s'estan jugant els partits decisius i podem parlar-ne un moment ara que està en ple desenvolupament amb el director del Servei d'Esports, David Vallvé. Bon vespre.
2: Hola, bon vespre.
1: Com ha anat aquesta tarda de bàsquet?
2: Doncs bé, molt amb força participació, sense cap tipus de problemes, els equips han vingut puntuals, vull dir que s'ha desenvolupat en tota normalitat i amb molta participació.
1: Això dèiem, s'ha confirmat un cop més la bona convocatòria que té sempre aquest torneig de bàsquet.
2: Doncs sí, el bàsquet per 3x3 ha agradat sempre, quan es feia el passeig era també una de les activitats amb més afluència i aquí el Palau d'Esports on ha crescut i la veritat és que sí, que estem molt contents de la resposta.
1: I no sé si ens ho pots confirmar, però ara ja s'estan jugant les finals?
2: Sí, ara estan jugant, cada una de les pistes juga una final diferent, perquè hem fet tres grups en aquesta competició absoluta i en una pista estan jugant les finals entre els tres primers de cada grup, després en un altre els tres segons i en altres tres tercers, una mica per acabar de guardar totes les, diguéssim, tota la primera classificació, però sí, són els partits últims i decisius.
1: I no sé si tenim a mà quins són els equips que estan jugant aquestes finals.
2: Sí, doncs mira, hi ha un equip que és bàsquet 3x3, que és la pista 1, que està jugant ara contra Caliu, i després l'altre equip que ha quedat en primera posició és un equip que es diu, espera't,
1: ara estem mirant la llista perquè la tenim aquí davant mateix, de seguida ens ho confirma.
2: Sí, l'altre equip que està els primers és Botifarra amb patates, i aquests tres equips són els que estan disputant el guanyar el torneig.
1: Com sempre hi ha algun que altre nom divertirà.
2: Sí, la veritat és que sí, la gent té imaginació i li posa també gràcia, que també està bé.
1: Molt bé, doncs David, et deixem perquè ara estàs ocupat amb aquestes finals, moltes gràcies per atendre's.
2: A vosaltres per estar aquí, gràcies.
1: Doncs aquí estem, el que dèiem, en directe aquí al Palau d'Esports, i com bé deia el Pep, aquesta tarda també hi ha un partit amistós de l'Atlètic Club La Seu, que en aquest cas està a punt de començar, és a les 8 del vespre al pavelló poliesportiu, just aquí al costat, i hem de dir que en aquest torneig fins i tot ara hem pogut veure alguna que altra esmaixada, o sigui que espectacle del bo en aquest torneig de bàsquet 3x3 que és a punt, com dèiem, de finalitzar, si voleu veure les finals. Doncs amb això tanquem aquestes connexions d'aquest vespre. Ràdio Seu continua al vostre costat durant tot aquest cap de setmana i també durant dilluns i dimarts, promoció especial de la Festa Major amb tot l'equip de Ràdio Seu, Marta Pujantell, Pep Graell, Aleix Godinyo i qui us parla, Ignasi Cervera. Doncs aquí estem al peu del canó durant tots aquests dies i al vostre costat. Que gaudiu de la Festa Major. Seguim endavant.
0: Doncs fins aquí la promoció especial dedicada a la Festa Major de Seu d'Urgell, tot just aquest divendres al vespre, perquè Ràdio Seu aquesta nit i matinada doncs farà el seguiment com pertoca de les activitats, concretament a partir de les 11 al Ball de Festa Major amb el duet Làser a la plaça Catalunya amb Ricard Vilella i Jesús Alriols, i més enllà també a les 12 la nit de Seu Rock enguany amb Maipo, Regbat, Dirty Blanc, Punt de Trobada, Escasa Libertat i Interlú. Són concerts que podeu veure en aquest cas a la carpa de l'Espai Casetes. I a tocar a la mateixa hora comença la primera sessió, la primera jornada del Seutrònic a la pista esportiva polivalent de la mà del col·lectiu Seutrònic. Escoltem també a continuació doncs tot el que dona sí en aquesta Festa Major, acomiadem aquesta programació, aquesta vesprada, doncs escoltant el que serà l'agenda del dissabte, dia 29, que comença a les 9 del matí amb un concurs de petanca, de Festa Major, torneig infantil de futbol 7, tallers a l'espai familiar del Parc del Segre, també, en aquest cas, tallers de la mà del Refugi Canalla, al mateix Parc del Segre, i ja a continuació la cursa d'orientació lúdica. Tota la informació, les imatges, els vídeos, els continguts, els podeu recuperar a la vostra web, a radioseu.cat. I com sempre nosaltres, emissora oficial de la Seu d'Urgell, desitjar-vos que passeu una molt bona Festa Major.

0: Festa Major de la Seu, programació d'actes. Dissabte 29 d'agost, matinem a les 9 del matí, concurs Petanca Festa Major a les pistes de Petanca. I a partir de les 10 del matí, torneig infantil de futbol 7. A les 11 del matí i al Parc del Segre, tallers d'espais familiars per a totes les edats. I per a nens i nenes de 0 a 3 anys, a la mateixa hora, espai Refugi Canalla. A les 12, cursa d'orientació lúdica al local de Meteo Pirineus.
1: Que jo vull és cantar-la fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum.
0: Alegria és Festa Major. Festa Major de la Seu del 28 d'agost a l'1 de setembre.
2: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar.
3: Pop-up vespre.
4: Com sempre, us recomanem que recupereu la primera hora si voleu saber tota la ressaca de la victòria del Barça i davant l'Atlètic Club. Hem trucat l'Oriol Domènech per parlar de Rodri, hem parlat de la possibilitat de mantenir Rafinha com a nou tota la temporada i fins i tot de la situació de Lamine Yamal, que sembla que va millorant, però que en els primers dies estava un punt capcot. I entra a l'estudi Marina Laminos, presentadora del suplement d'estiu. Últim cap de setmana, maletes a punt, Marina?
5: Sí, tot enllestit. S'acaba això ja.
4: Ja s'acaba.
5: S'acaba l'estiu, s'acaba l'agost, s'acaba la calor, per fi. Ja.
4: He vist l'escap a la presentació i feia molt bona cara, eh?
5: Sí.
4: Tu ara fas vacances o...?
5: No, les vaig fer el juliol, me'n queda alguna, eh? Vull dir que encara en queda alguna i el gener o així potser fem encara alguna escapadeta. Però sí, la temporada, el cap de setmana que ve ja torna l'escapa i continuem tots, com
4: doncs,
5: sempre.
4: Per tancar-ho, ho feu amb una entrevista a tot un entrenador de l'NBA, amb Jordi Fernández. Com va anar?
5: Exacte, aquest diumenge emetrem aquesta conversa amb Jordi Fernández, entrenador dels Brooklyn Nets, a punt d'encetar la seva tercera temporada al capdavant de l'equip, i una conversa sobre esport, sobre aquest projecte tan engrescador, un equip a més molt, molt jove, però una conversa també sobre vida, sobre els seus orígens, sobre el seu futur, i un Jordi Fernández que de fet vam veure aquest estiu per aquí, el vam tenir per casa nostra un parell de setmanes.
4: Va visitar Flick, suposo que li has preguntat.
5: Sí.
4: Ja la sentirem per veure si t'explica alguna confidència.
5: Sí, exacte.
4: D'aquestes converses entre entrenadors.
5: Exacte, perquè a més, i això, que tant el Barça de Flick com els seus Brooklyn Nets tenen en comú que són dos equips molt joves, per tant, efectivament, li vam demanar a Jordi Fernández per aquesta visita aquest estiu fa un parell de setmanes a Hansi Flick.
6: El Hansi és un entrenador que, per molt que l'esport doncs, no és el...
7: És el que té jugadors que té tenis...
4: Era Jordi Fernández el que sentíem, no? Doncs en aquesta conversa. Vaja, si voleu recuperar l'entrevista sencera, diumenge, dius que la meteu?
5: Exacte, diumenge, i es podrà recuperar després, com sempre, a la web de Catalunya Ràdio.
4: Perfecte, gràcies, Marina.
5: A vosaltres, igualment.

0: Passen 6 minuts a les 8 del vespre. El Barça rep dilluns al Rayo, però aquest cap de setmana tenim la resta d'equips catalans en joc. Concretament, de fet, juguen tots demà. Així que començarem en primera divisió amb l'Espanyol, que juga al camp de la Real Societat demà a les 7 de la tarda, amb un Manolo González molt content per aquest últim fitxatge que s'ha fet oficial de Brian Zaragoza.
1: Sí, això Marc. Sí. Brian Zaragoza va aterrar tot just ahir, per tant, no ha entrat a la convocatòria per al partit demà, per tant, encara demà no debutarà al camp de la Real Societat. Manolo ha convocat exactament els mateixos jugadors que van dur el Real Madrid al límit la setmana passada per aquesta estrena fora de casa, recordem. L'Espanyol va jugar a casa contra el Llevant i a casa contra el Madrid, per tant, primer desplaçament de la temporada. Partit a les 7 de la tarda, un camp on l'Espanyol va empatar a 2 la temporada passada, després d'acumular, això sí, 6 derrotes consecutives. L'última victòria data de l'any 2015. A la prèvia, Manolo ha destacat el talent que té la Real Societat.
2: És el que té jugadors de tant nivell com tenen ells, que al final, en qualsevol acció, els fiquen al partit, i demà això hem de controlar molt. L'any passat allà vam estar molt bé, ja et dic, 60-65 minuts molt bé, i demà toca fer-ho 95 minuts. Llavors és un partit exigent, però penso que estem preparats. Jugar fora tampoc és una cosa que es vingui estranya, perquè tota la pretemporada l'hem fet fora, llavors estem bastant acostumats a jugar fora de l'estadi.
1: I a Manolo se li ha preguntat per Brian Zaragoza i aquest grup de talent que té a davant, no? Amb el mateix Brian, Javi Hernández, Cala, Dolan... Bé, podria ser que l'Espanyol donés espectacle, tot i que per espectacle i diversió, al circ.
2: La diversió. Sí, claro, montaremos un circo.
3: La diversió per
2: el Circo Soleil de l'Espanyol, no? Montaremos... La diversió és guanyar. Aquí la diversió no existeix d'una altra manera. És guanyar, és competir bé, i competir bé i jugar bé. No hi ha bé. Aquests jugadors faran que l'equip jugui bé si treballen per l'equip, si sumen, com fan cada setmana, que és el que estan fent.
1: I hem comentat ràpidament la convocatòria. També recordem les lesions de Javi Puado i Quique García, sobretot al davant, i la sanció de 3 partits que està complint Leandro Cabrera per donar una puntada a una pantalla del VAR la temporada passada. La sanció acaba just després d'aquest enfrontament contra la Real Societat.
0: Perfecte, gràcies, Marc. Aquest partit és demà a les 7 de la tarda. Bon reforç aquest que ha fet l'Espanyol de Brian Zaragoza.
4: Sí, la veritat és que és un futbolista que si arriba en el seu bon en el seu nivell és molt desequilibrant. Bé, jo crec que pot aportar coses que l'Espanyol potser no té i per tant ho celebra Manolo.
5: Veurem el nivell al que estava, perquè és un jugador que apuntava molt quan estava a la Granada, no? Se'n va anar al Bayern, que no va trobar l'hàbitat per adaptar-se, i després a Osasuna, no? Bueno, una miqueta...
4: Sí, va ser molt irregular. Potser és el moment que va fer el salt abans d'hora, no?
5: Sí,
4: perquè estava en un lloc

0: No? Es confiaria més en l'equip. Jo crec que encara queden hores. El Girona últimament ha anat molt a últim moment per fitxar, han arribat alguns futbolistes, i veurem com acaba quedant la plantilla. Però clar, era una temporada on la il·lusió era tornar a pujar de seguida, i ara mateix, tal com estan les coses, es veu complicat. Però també he de dir que és una... aquesta categoria és llarguíssima, i el que és important és arribar bé al tram final.
1: Tot aquest soroll que hi ha hagut amb casos com el de Sigankov, jo crec que no han ajudat a l'ambient, no? I un cop passi al mercat, això s'ha d'estabilitzar, i amb l'equip que tinguin, jo crec que aquí, que Càrcel aquí aquests darrers dies de mercat pot acabar d'ajustar la plantilla, però sí que és veritat que l'exigència és la que és, perquè fa dues

0: temporada estaven jugant a la Champions, amb la qual el Girona, per molt que ho expliquis, té la pressió de pujar novament a primera, no? I bueno, la gent està molt ben acostumada a algunes coses i quan van mal dades, doncs s'ha d'entendre, perquè no és fàcil, també pujar a primera.
1: Per tancar la plana futbolística, us volia preguntar pel sorteig de fase Lliga de Champions. Tu hi vas ser presencialment, Sergi, no n'hem parlat. Demà sabrem el calendari del Barça ja amb les dates, els rivals i les hores, però del camí us crida alguna cosa l'atenció? Aquest retrobament amb Luis Enrique ara a París i amb Ferran, aquest PSG de Luis Enrique, però també ara de Ferran.
0: Donat que et podies trobar equips bons, com te'ls trobaràs, prefereixo jugar contra els anglesos a casa. I amb el PSG jo crec que és una bona revàlida per si ha crescut o no ha crescut. També veurem si el partit contra el campió, el vigent campió, arribarà molt aviat o arribarà una mica més endavant, no? Això també marcarà una mica. El partit d'Azerbaiyán són 5 hores de vol, doncs també si jugues ara a finals de setembre o, bueno, la primera jornada, que és el 8, entre el 8 i el 10, i després ja no tornes a jugar fins a l'octubre, o si t'encaixa una setmana que potser tens el clàssic i tu has d'anar allà i el Madrid juga a casa, no? Aquest tipus de coses també poden influir. Però vaja, al final jo crec que el Barça podria aconseguir perfectament els 16 punts per estar a la... els 8 anys de final. Li costarà, però crec que té capacitat per fer-ho.
2: Sí, a mi també m'agradarà quan es trobi amb el Como, no? És un equip que m'agrada veure contra el Barça, i crec que al final una Champions que jo n'era molt reticent, ara miro el sorteig i miro els equips i, ostres, hi ha molts bons partits a la fase de grup. Sí que n'hi ha algun, no? Pues que pots dir que té menys nivell, però crec que el Barça ho tindrà bé i que a més són partits que, encara que sigui fase de grups, no hi ha fase de grups quan t'enfrontes al PSG, al City, no? Sinó que crec que veurem grans partits.
1: Per cert, deixeu-me comentar que ahir nit l'Inter Escaldes es va convertir en el primer club andorrà en classificar-se per una competició europea. Va fer gràcies a eliminar el Drita de Kosovo. S'ha classificat per la Conference, i és veritat que aquí jo diria que no ha tingut una gran sort, ho dèiem al principi del programa amb el Joan Fitó, perquè li ha tocat el Copenhagen, l'Orhus i el Craiova romanès a casa, i fora aniran a Getafe, a Belgrat contra l'Estrella Roja i el Mjällby suec. Hi havia, per exemple, l'Ajax, el Atalanta, en aquesta Conference, que potser havien estat rivals més atractius. En tot cas, històrica, el camí de l'Inter d'Escaldes, entrenat per Felip Ortiz, que ja hi parlarem en una altra ocasió, perquè avui havíem quedat amb ell, però deu tenir un altre problema important, però finalment no ens ha pogut atendre, però estic convençuda que abans de l'inici del campionat ens atendrà. I abans el Fitó ens explicava la gran notícia de la tarda, la classificació de la selecció espanyola d'hoquei herba per la final del Mundial d'hoquei patins. Espanya mai ha estat campiona del món d'hoquei patins. L'última final la va jugar el 1998. Només n'ha jugat dues. La primera va ser el 71, la primera edició d'aquesta Copa del Món. I tinc en línia Lluís Calzado, el porter d'aquesta selecció espanyola, que avui ha guanyat els Països Baixos per 4-3. Lluís, hola, bona tarda i felicitats.
3: Hola, bona tarda, Sònia.
1: Com estàs?
3: Moltes gràcies, la veritat. Molt bé.
1: Cansat?
3: Molt content.
1: Més cansat que emocionat, o més emocionat que cansat?
3: Pues ara que ha passat una mica d'estona, hi ha una mica de baixona. Estic una mica... Ja has notat el cansanci, però bueno, realment molt, molt content. Crec que hem jugat molt bé i estic molt orgullós de tots els meus companys.
1: La final, hi ha hagut un moment que ha estat quan el Fitó aquí al Tot Costa ens ha dit, escolta'm, Espanya jugarà la final del Mundial, van 1-4, però s'han arribat a situar 3-4, no sé si has patit en algun moment.
3: Sí, hi ha hagut els últims 4 minuts, hem estat traient aigua de darrere, hem passat bastant malament, però bueno, crec que hem aconseguit defensar bé, sobretot els últims 2 minuts, que eren molt importants. La veritat és que ho hem aconseguit.
1: Heu superat els Països Baixos, actual campió olímpic, i a més a casa seva, això hi dona encara més mèrit.
3: Sí, justament a l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. Crec que en aquella semifinal no vam ser nosaltres, i avui hem pogut demostrar que nosaltres som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
1: A la final qui prefereixes, Alemanya o Argentina?
3: Bueno, realment em dona igual. Crec que hem de ser conscients de... Un moment. Gràcies.
1: Qui parla per aquí? L'estan felicitant, sí. En directe, és el que té. Sí, el partit acabat fa no res. Que ets al vestidor encara?
3: Sí, has un company de meu de Kampong, que jo estic jugant aquí a Holanda, i és un company que està en selecció i m'ha vingut a felicitar.
1: Molt bé, molt bé. Deies que t'era indiferent, Alemanya o Argentina.
3: Sí, realment nosaltres tenim molt bones armes i crec que tenim nivell per lluitar contra que sigui aquests dos i ja està.
1: Aquest estiu la selecció espanyola de futbol va ser campiona del món i això ha portat una sèrie de conseqüències. Hem vist Gavi de Rosa, Pedri Ros, Cucurella porta ara un senyor tatuat al seu cos, Luis de la Fuente. Jo no sé si tu has fet alguna aposta, si de cara a guanyar diumenge la final.
3: No, la veritat és que no. A lo millor he plantejat algú dins de l'equip a veure si algú es suma per fer alguna bogeria.
1: Perquè algun tatuatge prefereixes l'estil tenyir, que és més provisional, no? Que no és de per vida, això.
3: Sí, algú que passi, no per tota la vida. si aconsegueixo l'or olímpic, a lo millor sí que els arts de Los Angeles sí que me'ls faria, però ara encara no.
1: Doncs escolta, el que sí farem és que si guanyeu, jo crec que una bona promesa, una bona aposta, potser passar pel tot costa explicar-nos tota l'experiència amb la medalla d'or. Tot i que, clar, ara que em dius que jugues a l'estranger, no sé si tornes cap a casa uns dies, sí, no? Per poder-ho celebrar, sí.
3: La segona setmana de setembre estaré per Barcelona.
1: Segur que trobarem el moment en què el Lluís Calzado ens pot visitar aquí al Tot Costa. La final diumenge a 4:45, aquesta final del Mundial d'Hockey Herba entre Espanya, i veurem quina és l'altra selecció. Lluís, moltes gràcies per atendre la trucada del Tot Costa. Pràcticament res, fa menys de mitja hora que heu aconseguit aquesta fita. Moltes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies.
1: I gràcies a Lluís Calzado, i també acomiado avui la tertúlia, una mica tard, sense fet finalment, Mireia Vera, sí, tinc problemes amb els cognoms, avui li he dit bé el del Fitó, però Mireia Vera, Sergi Soler, moltes gràcies, ens retrobem la setmana vinent.
2: Fins la setmana que ve.
1: Fem una petita pausa i encarem la recta final d'aquest Tot Costa.
4: Tot Costa, amb Sònia Gelmà.
5: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
6: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh? A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
5: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
4: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
6: És una promo ni a veure, Roger.
4: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
7: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
8: Por la mañana café, por la tarde.
9: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
8: Café, pas més cafetero.
4: Torna a la tarda amb Francesc Garriga.
9: Amb les veus habituals.
10: Bona tarda. A mi em fa molt feliç, això.
11: Un boomer li poses això i surt disparat.
12: És que està com un llum.
10: No sé què faran.
9: Però més i millor.
13: Aviam-ho, Garriga. Però jo tindré secció, no?
9: Ja veurem, Lloberes, ja veurem.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
9: Com sempre, la millor hora del dia.
13: I jo tindré secció o què?
4: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot Costa.
1: I toca motor perquè els rivals de Marc Márquez pel títol de MotoGP saben la importància del circuit d'Aragó pel Tro de Cervera quan a les seves aspiracions de títol, i per això l'han collat. Encara que sabem, Dami Aguilar, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
1: Que Marc Márquez ha decidit reservar-se.
15: Sí,
12: el missatge és confús. El campió diu que ha anat a l'atac perquè és un circuit favorable, però quan ha superat el rècord de pista per primera vegada, s'ha assegut a esperar. Ha renunciat a un segon pneumàtic tou i Bezzecchi i Àlex Márquez li han passat al davant.
15: Lo teníamos en la estrategia, planeado así, que si el primer time attack salía bien, luego pues toca minimizar cosas. Minimizamos riesgos, que es lo importante también en este punto.
12: El rival saben tot el que ha fet Marc Márquez. Aprilia té 3 pilots entre els 10 primers, amb Bezzecchi primer amb nou rècord. El seu company de marca, Raúl Fernández, creu que el tro de Cervera està defensant prou bé la plaça on ha guanyat 7 vegades.
16: Yo creo que no lo vamos a ganar, de momento. Es difícil un viernes ya estar comparándote con otro piloto, otra moto. Entonces creo que si te vas a comparar con Marc a día de hoy o con las sensaciones que en general tenemos dentro de Aprilia, no es el camino justo.
12: I és que no es pot badar. Tothom va molt ràpid i una petita errada et pot deixar fora de joc i apartar-te de la lluita. El mateix Pol Espargaró, que no ofereix cap dubte quan el talent que té, diu que els titulars fan por ja sortint dels garatges.
17: Lo que me cuesta mucho es salen de box a una velocidad increíble con estos neumáticos que son muy duros y el nivel de riesgo que tienes que aceptar es enorme y aún no estoy en esas.
12: Bé, 10 han anat directament a Q2, entre ells els germans Márquez i el líder Jorge Martín. Àlex Rins i Pol Espargaró han de fer repesca.
1: D'altra banda, MotoGP reconeix que el Gran Premi de Qatar pot saltar per la guerra entre els Estats Units i l'Iran i això pot afectar la lluita final pel títol mundial.
12: MotoGP diu que la intenció és anar a Qatar i que no hi ha pla B. No pot ser quan hi ha estats que recomanen als seus ciutadans no anar-hi. O se la carreguen directament aquesta cursa, que seria un perjudici per la classificació a 3 grans premis per al final, o la passen a algun circuit asiàtic o europeu. Carlos Ezpeleta, conseller delegat adjunt de MotoGP.
18: Trabajando y dialogando con el gobierno de Qatar para ver si la carrera es necesaria. Sé que se han confirmado otros eventos en la región en estos últimos días. La prioridad sigue siendo ir a Qatar.
12: Aquesta cursa de Qatar, a més, condiciona el calendari de l'any que ve. Fa pinta que l'hauran de situar directament cap al final del 2027 amb l'esperança que algun dia s'acabi la guerra al golf.
1: Recordem que demà hi ha Univers MotoGP a les 3 de la tarda, cursa sprint en directe amb el Damià Aguilar a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3Cat. Pero tampoco bien. Avui a la Vuelta, Isaac Vilalta, bona tarda.
19: Què tal, bona tarda.
1: Ciclisme doblet noruec amb dos corredors del mateix equip.
19: Sí, ha passat altres vegades, però no és gaire habitual que passin ni dos noruecs ni dos companys del mateix equip. Andreas Leknessund ha guanyat l'etapa, seguit de Tobias Johannessen. Eren dos dels ciclistes que formaven part de l'escapada de la jornada. Probablement més fort Johannessen, però ha saltat Leknessund. En una bona estratègia d'equip, veient que ningú el seguia, se n'ha anat, i ja els últims quilòmetres o metres, Johannessen per darrere també ha deixat Van Aert i, en fi, al final han fet doblet. Primer Leknessund, després Johannessen, i per darrere bastant lluny. Avui Pogacar ha deixat que la fuga fes camí. 4 minuts i mig ha arribat Pogacar, ha estat el millor dels de la general, ha tret res. 5, 10, 15 segons a tota la resta de perseguidors.
1: Ha obert una mica més diferències, Pogacar?
19: Sí, sí, per això que et deia. Ara mateix a la general Enric Mas és segon a 3.50, Primoz Roglic tercer a 4.50, Félix Gol a 5 minuts és el quart classificat, i a partir d'aquí doncs ja venen Sepp Kuss, Oscar Only, Richard Carapaz, que avui ha perdut una miqueta més. En fi, Pogacar ho té tot de cara per anar sentenciant mica a mica aquesta Vuelta.
1: Jo diria que sí, que sembla que se li encara una mica aquesta Vuelta.
19: que la té encarada de fa dies, sí.
1: Isaac, gràcies.
19: Una abraçada.
1: Pitó, que és l'únic que no ha patit amb el partit de la selecció espanyola. Mira que s'han posat 3-4 i he pensat en tu i en el Malastruc. Vinga, va, remata-ho.
20: A veure, tenim en joc un partit de primera divisió. Al minut pràcticament 70, Racing de Santander 3, Elche 0. Més tard, a 2:15 començarà l'Alavés Villarreal. El Santa Coloma és el primer finalista de la Supercopa de Catalunya. Ara a les 9 jugarà el Barça, ho farà contra el Salacín Martorell.
1: Doncs fins aquí, tornarem dilluns. Gràcies a la redacció d'Esports amb el Xavi Campos al capdavant i amb la col·laboració del Bernat Soler, la Laia Tudel, el Marc Andrés, el Joan Fitó i el Francesc Lara, més de la Núria de la Fuente a la producció, el Sam Silva al control tècnic i el Víctor Rodríguez al control central. Gràcies també als companys de la realització d'Esport 3. Dilluns, com dèiem, hi tornem amb temporada ja regular, i això vol dir que torna el Jordi Costa i ens hi trobareu cada dia de dilluns a divendres des de les 7 i fins les 9. Canviem horari ja a les 2 hores habituals. Lluís, demà ja sabrem el calendari, per tant, quan ens tornem a veure les cares?
21: Adiós, hasta pronto.
0: Una vintena de famílies desallotjades per l'esvoranc del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa fins a principis de l'any que ve. Bona tarda, són 8:45.
4: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
0: Fa gairebé 2 mesos de l'esvoranc de les obres de la L9 del metro i avui els veïns de 3 finques afectades han sabut que el desallotjament va per llarg i estan indignats. Barcelona, Roger Sandaló.
3: Es tracta de 18 famílies veïnes dels carrers Teodora Lamadrid i Rubinstein, que ja saben que fins al 2027 no podran tornar als seus habitatges i estan cansats de no poder fer la seva vida normal. També hi ha 7 comerços que no poden pujar a la persiana. La Generalitat diu que l'esvoranc està estable, però que no autoritzarà la tornada fins constatar que els treballs han consolidat el terreny.
0: A Ceuta, aquest vespre s'han repetit les protestes contra els migrants que van arribar fa un mes, però avui s'han fet sense incidents. La Creu Roja també ha pogut repartir menjar sense problemes. Això mentre Espanya ha fet finalment un crit d'alerta a Europa i ha demanat el suport de Frontex i l'Europol per resoldre aquesta crisi. Avui, els ministres Marlaska i Álvarez no s'han mossegat la llengua.
22: Contra la derecha, y ahora también la derecha, hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, todo ello totalmente incompatible con los principios democráticos y con el respeto a la dignidad humana.
23: Las publicaciones de Elon Musk sobre Ceuta, como las redes de desinformación rusa, estaban también explotando intensamente la crisis para debilitar a los españoles y fracturar Europa.
0: Del Nepal ens arriben petites notícies d'esperança en un panorama molt devastador. Han localitzat viu un dels 3 espanyols desapareguts en la riuada de fa 2 dies. Tot i això, el balanç de víctimes mortals s'acosta a les 600 i hi ha més de 2.000 desapareguts. En aquest informatiu també farem números. Segurament heu notat que la factura de la llum s'ha disparat en els últims mesos i això ha situat la inflació fins al 4,3%. Feia més de 3 anys que els preus no s'enfilaven d'aquesta manera. Els Estats Units també ho noten i la Reserva Federal ja ha advertit que haurà de prendre mesures per molt que Donald Trump no vulgui abaixar el preu del diner. I en aquest Catalunya Vespre també passarem per Cisjordània. Explicarem per què aquesta cançó d'un artista rap ha revolucionat Palestina i critica un altre músic palestí pel seu estil de vida occidental. I això ha obert un debat. Qui té dret a presumir de ser palestí? Quan faltin 5 minuts per les 9, els esports, David Ubach, bona tarda.
24: Bona tarda.
0: Avui nou capítol del serial Julián Álvarez.
24: Sí, inicialment Julián Álvarez s'ha absentat dels entrenaments de l'Atlètic de Madrid per 3er dia consecutiu amb els seus companys, però amb asterisc perquè fa ben poca estona que hem sabut que a la tarda ha anat a exercitar-se en solitari en una sessió suau individualitzada per al davanter argentí pretès pel Barça. Per tant, nou episodi, com dèiem, que això sí, el manté descartat per jugar demà amb els seus companys anys al camp del Sevilla. Per tant, col·laborat Julián Álvarez, que evoluciona dia a dia.
0: I el temps, Néstor Gómez, bona tarda.
25: Molt bona tarda, què tal?
0: Avui no ha fet tanta calor, serà així el cap de setmana?
25: Doncs serà força similar i amb un temps pràcticament calcat. El que sí que tindrem, avui hem tingut algunes teranyines de núvols alts, aquest cap de setmana, el darrer de l'agost, serà excel·lent, és a dir, tindrem un dia assolellat tant dissabte com diumenge de cap a cap, i els pocs núvols que apareguin seran del tot inofensius perquè no n'esperem de precipitacions durant el cap de setmana en lloc del país. I el que sí que tindrem és una miqueta més de calor, però no pas gaire. Pujaran les temperatures aquest dissabte a punts de ponent, màximes, que avui no han arribat als 30, demà arribaran els 32, 33 graus a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, i en canvi a la façana costanera, que avui ha pujat el termòmetre fins gairebé als 34 graus, demà baixaran fins als 30. Això sí, avui ha sigut eixuta,

0: àpats estan molt tips perquè hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel. Si és veritat que podem tornar a mitjans d'octubre, ole. Però clar, tal com veus la situació, ja saps que no tornaràs en breu.
1: Recordem que en aquests moments hi ha 18 famílies de 3 blocs que encara no saben quan podran tornar a casa seva, però de ben segur que no serà durant aquest 2026.
2: Gràcies, Roger. Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: 9:15, el govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i Europol els ajudin a triar quines persones tenen dret a asil i quines s'han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquesta tarda el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que avui ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'exteriors i de migracions. Madrid, Dani Saindiaja, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
2: Des del govern espanyol, Dani, han acusat el PP i Vox d'incitar els actes violents que han tingut lloc a Ceuta en les últimes hores.
3: Sí, i també han fet crides a la calma a les que s'ha sumat el PP, sentim Elías Bendodo, i el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
4: Violència no se puede responder con más violencia.
5: Los violentos no nos representan, pretenden dividirnos.
3: Tot i això, el Congrés, Marlaska ha culpat el PP i Vox d'encendre la metxa per interès electoral.
6: De los intentos partidistas de algunos que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta. Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia.
3: El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, també ha acusat l'extrema dreta d'aprofitar la tragèdia a les xarxes.
7: Y fue instrumentalizada de inmediato, incluso durante su evolución, por una internacional reaccionaria que desde cuentas con alcance global buscan desestabilizar y fracturar Europa.
3: A diferència d'ahir, esta tarda, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants sense incidents. La ministra de Migracions, Elma Saiz, demanava respecte pels voluntaris.
8: No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario.
3: Ha estat l'última ministra a compareixer avui. Abans, tant Marlaska com Álvarez, el sentim abans, han negat errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones. En culpen a la desinformació a les xarxes i defensen en tot moment la cooperació amb el Marroc.
2: Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, gràcies, bona tarda.
3: Adéu, bona tarda.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya serà responsable i solidària amb l'acollida d'immigrants davant aquesta crisi de Ceuta. El president, que reuneix avui i demà el seu govern al monestir de les Avellanes, a la Noguera, garanteix que aniran per feina a l'hora de resoldre les carpetes pendents del nou curs polític. Des d'Os de Balaguer, Jordi Corbalan.
9: Missatge del president contra el discurs del PP i Vox, però també contra els recels de Junts que Catalunya acollí immigrants de Ceuta.
10: Acaben per descomptat fronteres segures, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valors. Catalunya, amb qüestions que ens afecten a tots, ja sigui a Ceuta o sigui quan són els grans incendis, actuarà sempre amb solidaritat, amb responsabilitat.
9: Illa encara el nou curs polític amb el compromís que el govern resoldrà amb fermesa els reptes que, al seu entendre, determinaran la pròxima dècada, com l'educació, l'habitatge, les infraestructures i el finançament.
10: Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
9: El govern ha volgut començar la trobada informal posant fil a l'agulla a una de les carpetes rellevants que han marcat aquest estiu, els incendis. Ha firmat un protocol amb les quatre diputacions per actuar conjuntament en la neteja dels boscos.
10: A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
9: Un grup de manifestants de la plataforma Pobles Vius s'han concentrat a fora del monestir contra les plantes de biogàs projectades a les comarques de Ponent.
2: Gràcies, Jordi. Des de Junts reclamen a Salvador Illa que desenvolupi l'acord sobre gestió forestal que ha signat amb les quatre diputacions catalanes. La portaveu juntaire, Mònica Sales, demana al govern que no faci propaganda i que compleixi la resta de compromisos en matèria forestal.
11: Volem que no siga un anunci només, que no siga propaganda només, perquè hi ha qüestions transcendentals que encara no s'han fet. El 50% de les franges antiincendis del país estan per fer i no s'ha fet cap dels corredors tallafoc estratègics que s'havien anunciat.
2: 3 minuts i 3 quarts de nou, més de 580 morts i prop de 2.500 desapareguts després de la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el... Segons les autoritats nepaleses, s'ha rescatat en vida una de les tres persones desaparegudes que hi ha comptabilitzades de nacionalitat espanyola, Clàudia Serra.
12: Sí, tot i que no han transcendit més detalls, de moment, sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyols no ho confirma. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de dos llacs. L'altra dificultat és l'accés a la zona. Per tot plegat, les tasques són lentes i la inquietud entre els que esperen notícies dels seus familiars...

0: havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
1: L'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajador Social Project, a 3Cat Info.
2: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar, o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
1: El Nepal diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera, mentre que la part tibetana, el president xinès Xi Jinping, ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles i s'ha ofert a col·laborar amb les tasques del Nepal.
3: Els preus s'han disparat de nou i aquest mes d'agost la inflació se situa al 4,3%. És el nivell més alt des del febrer del 2023 en plena crisi energètica per la guerra d'Ucraïna. Cristian Roldán, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: L'encariment del gas i l'increment de la demanda d'electricitat serien les principals causes.
4: Sí, les tensions al voltant de l'estret d'Hormuz continuen i això impacta de ple en el preu del gas i de retruc en el del gasoil. Per això, a partir de dimarts, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal al dièsel fins als 20 cèntims per litre, mentre que també mantindrà els 5 cèntims per litre en la benzina. Però aquest encariment del gas també es nota en el rebut de la llum. La calor ha augmentat la demanda d'electricitat a les hores del vespre, just quan cau la producció fotovoltaica, i es recorren en aquells moments altres tecnologies, com ara els cicles combinats. Ens ho explica la Maria Llop, que és catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
5: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
3: I a tot això què hi diuen els agents socials?
4: Doncs tant Facua com la UGT demanen que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum. A més, el president de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, exigeix blindar les famílies davant de noves pujades.
6: Sigui a través d'impostos, sigui a través de topalls en el preu de les energies. Per tant, que les famílies tinguin un preu estable i, per exemple, doncs, que no estiguin exposades, no, a aquestes pujades de preu.
4: La UGT també reclama augmentar el salari mínim interprofessional.
3: I, de fet, la inflació també afecta els Estats Units i preocupa especialment a la Reserva Federal.
4: El seu president, Kevin Warsh, ha advertit que si la pujada de preus no es desaccelera, la Fed haurà d'actuar per contenir la inflació, una posició contrària, recordem, a les demandes de Donald Trump, que, precisament, continua pressionant per abaixar els tipus d'interès.
7: No hi ha d'haver cap malentès. L'objectiu d'estabilitat de preus de la Fed, del 2%, mesurat a través de l'índex de preus de les despeses de consum personal, és un objectiu ferm i fix. L'estabilitat de preus no s'aconsegueix sola, ni la inflació tendeix necessàriament a tornar al seu nivell anterior. És responsabilitat de la Fed garantir uns preus estables, sense excuses.
3: Hem arribat a 9:15. Condol dels principals líders mundials i centenars de persones presents al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys, Miquel Àngel Violan.
8: Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com una figura popular, estimat com un avi. Així ho deia una ciutadana de Noruega d'origen etíop.
9: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
8: El relleu del rei Harald l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Mette Marit, es convertirà en reina consort, malgrat estar envoltada en polèmiques com l'amistat que tenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein.
3: I un altre rei que també ha mort, però en aquest cas en un país africà, Uganda, i ben jove, als 34 anys, però duia ja 31 anys com a monarca, oi?
8: Efectivament, era el monarca més precoç del món. Oyo Nyimba, més conegut com a rei Oyo, que va posar el tron del regne de Tooro, un dels 5 que hi ha a Uganda, quan només tenia 3 anys. La notícia ha sorprès els ugandesos, que no sabien que el rei Oyo estava malalt, i de fet encara no se saben les causes de la defunció. El rei Oyo tenia fama de ser molt reservat. No es va arribar a casar mai, malgrat que els seus súbdits li demanaven. I només se sap, això sí, que era molt aficionat al futbol, seguidor de l'Arsenal. Tooro és un dels 5 regnes tradicionals reconeguts des del 1995 per la Constitució d'Uganda, antiga colònia britànica. Després de mantenir-los prohibits durant 3 dècades. Ara s'han quedat sense rei i l'art serà la Montse i Domenge.
10: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
11: Per tu, que ja has tornat a l'embús. I per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús. Gaudeix a Caprabo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
12: M'expliques un conte, papa?
13: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
14: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
3: Més coses al Catalunya Vespre. Una excursionista ha mort aquest migdia a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima, de 26 anys, s'hauria precipitat per un pendent fins a una zona de difícil accés. Lleida, Júlia Albacar.
15: Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia, quan la víctima, una excursionista de 26 anys, s'ha precipitat per un pendent a la zona de l'Estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. El seu company ha estat qui ha alertat els serveis d'emergència després de l'accident i en veure que el jove no contestava. A la zona s'ha desplaçat un helicòpter de rescat i pocs minuts després s'ha localitzat el cos sense vida del jove. L'acompanyant ha estat traslladat després al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica.
3: L'incendi que des d'ahir crema el Saler, al País Valencià, al cor de l'Albufera, ja està estabilitzat, Txell Garriga.
16: Sí, el foc ha estat intencionat, hauria calcinat ja 36 hectàrees, però els bombers són optimistes per donar-lo per controlat ben aviat. Enrique Xisbert, director d'extinció dels bombers de València.
17: Todavía hay muchos puntos muy calientes, ha sido un incendio de una gran virulencia y eso es lo que nos hace ser cautelosos y seguir trabajando para poderlo dar por controlado en la mayor brevedad posible, a finales de este fin de semana, si es posible, o el lunes por la mañana.
16: Els veïns evacuats de la pedania del Saler i els càmpings de la zona ja han pogut tornar a casa seva, però l'accés al parc natural quedarà restringit per facilitar les tasques dels equips d'emergència.
3: L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell connectarà l'any que ve amb París. És el que preveu el nou contracte per les línies regulars que impulsa el govern andorrà i que també mantindrà els vols a Madrid i Palma a la Seu d'Urgell. Joaquim Albalate.
18: Sí, les condicions per la nova concessió preveu 2 vols setmanals a París a partir del gener, que se sumaran als que també es fan a Palma i a Madrid. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
19: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
18: El govern andorrà aportarà fins a 5 milions d'euros cada any per mantenir aquests vols. Aquest estiu han passat per l'aeroport de la Seu prop de 9.000 passatgers, amb una quarantena de viatgers de mitjana a cada vol.
3: El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior els agents de Mossos d'Esquadra que els va prometre aquest estiu. Alguns municipis han hagut de contractar seguretat privada. Girona, Núria Paraire.
20: A la Garrotxa hi ha sobretot pobles petits i disseminats amb molt terreny que no tenen policia local i per això necessiten els Mossos. El Departament d'Interior, al maig del 2025, els en va prometre 20 més. Els que n'han arribat són 14, però des del Consell Comarcal expliquen que a l'hora que arriben els nous, alguns altres s'han anat jubilant. Remarquen que durant les festes majors de l'estiu han hagut de contractar personal de seguretat privat per falta d'agents. Ho explica el president Albert Danés.
21: Hem fet una carta ara també al departament, doncs, que aquests efectius vinguin ja cap a la comarca perquè necessitem més efectius a la comarca.
20: Per tot plegat reclama els agents que falten, que considera que encara són uns 7.
3: I els Mossos han detingut 20 persones en un nou dispositiu Campai per combatre la reincidència al Camp de Tarragona. Ricard Boigas.
22: 20 detinguts i més de 500 identificats que acumulen més de 2.200 antecedents. Entre els arrestats hi ha presumptes autors de furts, robatoris amb força, tràfic de drogues i falsificació documental. Han interposat més de 40 denúncies per tinença de drogues i 5 per portar armes prohibides. Els agents han centrat l'atenció en les estacions de trens i autobusos de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders i en poblacions de costa com Salou i Cambrils, que aquests dies tenen un elevat volum de turistes.
3: Una cançó ha sacsejat el panorama cultural a Palestina. L'ha escrit un raper de Cisjordània, Sabdit, i l'ha dedicada a un artista de molt més renom, Sant Lefan, que viu a la diàspora envoltat de luxe. La cançó ha obert un debat sobre què significa ser palestí i, sobretot, qui té dret a fer-ne bandera. Ens ho explica des de Càfera Cap, Jordi Brascó.
0: Aquesta cançó del raper de Cisjordània Shabsdit ha revolucionat Palestina, el centre de la diana. Saint Levant, el músic palestí més cèlebre del moment, a qui Shabsdit acusa d'explotar els seus orígens des de la superficialitat i de fer servir els símbols de la lluita palestina només per estètica i per fer diners. El periodista cultural Fadi Badarne ens posa en context.
1: La principal crítica és que és un cantant palestí, que es presenta com a palestí i que porta tatuat Jerusalem per a nosaltres. Va guanyar molts fans pel fet de ser palestí i en l'últim any s'ha tornat molt comercial.
0: Campanyes per Prada i vídeos amb personalitats àrabs com Mia Khalifa. Saint Levant té passaport francès, va estudiar en escoles estrangeres i ha viscut la major part de la vida fora de Palestina. Shabsdit, en canvi, és de Kafr Aqab, un suburbi de Ramallah. Les seves cançons parlen del que suposa conviure amb la violència de l'ocupació israeliana. Dues maneres de presentar-se al món, que segons Badarne poden ser complementàries.
1: Cadascú fa les coses a la seva manera, ja sigui cantant sobre l'amor, sobre el drama o sobre la tristesa. I no cal que pronunciïn la paraula palestina, perquè la gent sàpiga que tots dos són palestins que utilitzen l'art per resistir i lluitar contra l'opressió.
0: Potser per això al final de la cançó Shabsdit ofereix la mà a Saint Levant. Una cosa tenen en comú: actuïn on actuïn, sempre els acompanya una bandera palestina.
3: De tornada a Catalunya, el grup valencià La Fúmiga ha anunciat un tercer concert de comiat al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. Aquesta actuació afegida al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país, Montse Pujol.
2: El concert del dia 18 s'afegeix a les dues nits anunciades el 16 i 17 d'octubre, que van exaurir entrades en només una hora, igual que va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre. En total, La Fúmiga va vendre en temps rècord les 46.000 entrades disponibles pels quatre concerts. Les de la nova actuació estaran disponibles demà a partir de les 12, i el grup va iniciar el seu camí el 2012 al Zira.
3: Ara hem de parlar del videojoc més esperat del moment. Here we go, finally. Okay. Aquest videojoc és el GTA 6, està provocant centenars de reaccions d'admiració amb el nou tràiler que ha publicat a Netflix i YouTube. La darrera versió d'aquesta saga d'èxit ja fa mesos que és polèmica pel preu elevat que tindrà, però avui només se senten elogis, Marc Ruiz.
7: Aquesta hora ja porta més de 5 milions de visualitzacions, aquest vídeo. Tothom queda impressionat per la física dels objectes, el tractament de la llum que recorda Cyberpunk 2077 i el reforç del roleplay que veu de l'altra saga d'èxit de Rockstar, Red Dead Redemption, i que el joc va fi en una consola bàsica. Locura, tío.
23: Madre mía, tío. Lo esperado, dicen por aquí. Pues sí, pues sí.
24: Esto es un puto escándalo. O sea, esto es algo que no hemos visto en esta generación de momento. Es un nivel de puto hiperrealismo que es que se te va la castaña.
25: ¡Hostia, cómo se ve! ¡Hostia, la playa! Eso era para pararlo y verlo, ¿eh?
26: Me flipa.
27: Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad.
26: Me flipa, tío.
28: Sinceramente, después de ver esto... És que és una locura, és una barbaritat.
7: Només quatre creadors de continguts de tot el món han pogut accedir a les oficines de Rockstar per veure com és de debò, i un d'ells és el youtuber malagueny resident a Andorra, el Rubius.
29: Seguramente estemos ante uno de los mejores juegos de la historia. Y sé que va a ser más exagerado, fanboy, vendido, que me estoy pegando por el hype, pero es que no sois conscientes de todo lo que he visto.
7: El videojoc surt el 19 de novembre i estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en $1.000 milions per la gent que no anirà a treballar només per poder jugar a aquest joc.
3: Gràcies, Marc. I abans dels esports, deixeu que parlem de nosaltres. David Carabent i Òscar Nin són algunes de les veus que s'incorporen a la nova temporada de Catalunya Ràdio, que arrenca dilluns. Avui s'han presentat les novetats en un programa especial a l'Spotify Camp Nou, amb públic en directe.
2: Serà una temporada en què se celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Animarius, els 10 del Tot Costa o els 40 de Catalunya Música. Entre les novetats de la programació hi ha que s'avança l'hora del Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès, com detalla el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
30: Juntem el Tot Costa i el Catalunya
4: Catalunya Nit, que al Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
5: Per tant, aniran a les 9 del
4: vespre. A les 9 del vespre, i això vol dir que la Virgili i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
5: Espera, espera, és a dir, el Garriga a les 4.
4: De 4
5: a 7. A les 7 al Tot Costa.
4: Aquest any és l'any del Garriga.
2: I la tarda, com sentíem, en Francesc Garriga tindrà un nou col·laborador.
6: El divendres a les 5 de la tarda canviarem l'estructura del programa i per donar la sensació d'inici de cap de setmana hem fitxat el nostre Julián Álvarez. Acostat, ve d'un club que ens ho ha posat difícil, però Òscar Nin, endavant.
8: Hola, què tal?
6: És un col·laborador històric de la ràdio.
2: I al matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous. Sentim Ricard Ostrell.
5: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa. I l'Oriol es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex. I després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal. Parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
2: Tot plegat amb un repte que explica la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
9: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats. I per tant encarem la nova temporada, jo crec, amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital que cada vegada també és més important.
2: I el Catalunya Migdia amb Òscar Fernández al capdavant tindrà nous col·laboradors amb David Caravent o Elisenda Pineda.
3: Vinga, esports fins a les 9. Julián Álvarez continua sense entrenar-se amb l'Atlètic de Madrid, avui amb asterisc.
10: Avui tercer dia d'absència consecutiu amb els seus companys i demà està descartat per jugar al camp del Sevilla, però això sí, a la tarda, Julián sí que s'ha entrenat tot sol en una sessió suau individualitzada. De la seva situació n'ha parlat el seu tècnic a l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone.
11: Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
10: Avui amb el Barça s'ha entrenat per primer dia el porter croat Livakovic. Pel que fa a l'Espanyol, juga demà el seu primer partit fora de casa. Serà al camp de la Real Societat, encara sense Brian Zaragoza, que acaba d'aterrar, com aquell que diu, i Manolo González vol que s'entreni més dies amb l'equip. La jornada 3 a primera ha començat ja amb la victòria del Racing de Santander per 3-2 contra l'Elx. A 2:15 tindrem l'Alavés Villarreal.
3: Més coses de l'activitat esportiva.
10: Avui l'apartat poliesportiu arriba ben farcit. Comencem per l'hoquei herba, amb la classificació de la selecció espanyola masculina, amb 12 catalans per disputar la final del Mundial. Ha superat per 3-4 als Països Baixos. Jugarà diumenge a la final contra l'Argentina o bé Alemanya. En un altre Mundial, el de piragüisme, a Polònia, Poznan, medalla de plata per a la palista de Banyoles, Laia Pèlex, a la prova del K1000. I destaquem també que hi ha hagut classificació del CatGas Energia Santa Coloma per la final de la Copa Catalunya de futbol sala.
3: Bona nit, són les 9.

0: Principals titulars a aquesta hora. Indignació entre els veïns dels 18 habitatges del barri del Putxet de Barcelona afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 que encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar com a mínim fins a principis de l'any vinent. Última hora des de Barcelona, Roger Santaló.
1: De les 33 famílies que encara estan desallotjades des de principis de juliol, només 15 han rebut l'autorització per tornar a mitjans d'octubre i 18 hauran d'esperar. Els veïns i els locals comercials afectats estan cansats de no saber quan podran tornar a fer vida normal.
2: Nos quedamos todos un poquito helados, pero bueno, el ambiente era un poco, bueno, un poquito nerviosos.
3: Els veïns estan molt crispats, estan molt tips, perquè hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
4: Principis d'any, tu que en tens? Gener? Febrer? Març? Abril? Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
1: La Generalitat explica que abans d'autoritzar el retorn al 2027 dels veïns que encara queden per tornar, cal seguir escoltant el terreny per veure si el formigó ha estabilitzat l'esvoranc i que no autoritzarà el retorn dels veïns que queden fins que hagin arreglat els desperfectes dels edificis i la tuneladora s'hagi posat en marxa. Roger Santaló, Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: Més coses. Espanya demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge d'immigrants que encara queden a Ceuta, Laia Framis.
5: Ho ha sol·licitat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, avui i des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat PP i Vox dels incidents de les últimes hores.
0: Les ONG que són a Ceuta alerten que la salut dels migrants s'està deteriorant i demanen més coordinació amb les institucions per atendre l'emergència humanitària.
5: Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la portaveu de Metges del Món, Patricia Ruiz.
6: Conforme pasan los días en situaciones de hacinamiento, sin agua potable, sin acceso a saneamiento y con una alimentación muy deficitaria, pues las personas pueden enfermar y es lo que estamos viendo en esta población. Y también recalcar el deterioro en la salud mental, porque estamos hablando de población muy joven, niños, niñas, mujeres, y también el deterioro en salud mental es algo que hay que apuntar.
0: Localitzat viu un dels tres desapareguts de nacionalitat espanyola després de la riuada massiva al Nepal i al Tibet.
5: Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls del seu estat de salut ni tampoc de la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts.
0: Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia després de les greus riuades que han afectat el Nepal.
5: El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal prepararse también al Estado español.
7: En España se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
5: Per això Greenpeace demana als països que es preparin millor davant d'aquests fenòmens i que accelerin l'abandonament dels combustibles fòssils.
0: El primer ministre britànic Andy Burnham ha dit que no contempla un referèndum sobre la unificació irlandesa. En canvi, pel Sinn Féin, guanyador de les eleccions nord-irlandeses, el futur només el poden decidir els habitants de l'illa d'Irlanda. Des de Londres, Quim Olivares.
8: Hola, bona tarda. A la seva primera visita a Belfast, com a primer ministre, Andy Burnham ha dit que en la dècada passada hi va haver massa divisió al Regne Unit i que ara cal concentrar en altres temes. Sentim-lo.
9: Hi ha hagut un referèndum sobre el Brexit, abans vam tenir el de la independència escocesa. La ruptura que sorgeixen d'aquestes situacions triga molt a curar-se i et fan retrocedir i no et pots concentrar en el que tenim aquí i ara, el cost de la vida.
8: El Sinn Féin denuncia que Burnham no pot negar el dret a l'autodeterminació. Sentim ara la seva líder, Mary Lou McDonald.
10: Enterrar el cap a la sorra no és un pla, no és una estratègia, no és intel·ligent i no és acceptable per nosaltres.
8: En canvi, el Partit Unionista Democràtic ha acollit amb satisfacció la negativa de Burnham. L'acord de divendres sant del 1998 estipula un referèndum si el ministre britànic responsable d'Irlanda del Nord creu que és probable que la majoria voti a favor d'unir-se a la República d'Irlanda.
0: I Sèrbia confirma que el general Ratko Mladic serà enterrat al seu país amb honors d'estat.
5: Mladic va morir ahir en un hospital neerlandès mentre complia cadena perpètua per crims de guerra i genocidi comesos durant la Guerra dels Balcans.
0: Thank you. Principals titulars d'esports a aquesta hora, David Ubach.
11: Doncs avui hem tingut el tercer dia d'absència consecutiu de Julián Álvarez als entrenaments amb els seus companys, perquè posteriorment, hores després, aquesta tarda, sí que s'ha entrenat finalment tot sol en una sessió suau individualitzada. Hem de destacar del Barça també que el porter croat Livakovic s'ha entrenat per primera vegada amb els seus nous companys. L'Espanyol juga demà mateix, dissabte, el seu primer partit fora de casa de la temporada, la jornada 3, serà al camp de la Real Societat, encara sense el nou reforç Brian Zaragoza. Aquí Manolo González vol veure més en acció encara als entrenaments, ja que acaba d'aterrar. La jornada 3 a primera s'ha obert ja amb un primer marcador definitiu, el Racing de Santander 3, els 2. Ara, 2:15, tindrem l'Alavés Villarreal. Més enllà del futbol, afegim que el Mundial d'hoquei herba dels Països Baixos i Bèlgica, la selecció espanyola masculina ha accedit a la final de diumenge en superar la primera semifinal per 3-4 a una de les anfitriones, els Països Baixos. Al combinat espanyol hi ha 12 jugadors catalans. La final de diumenge serà o bé contra l'Argentina o bé enfront d'Alemanya.
0: I aquest últim cap de setmana d'agost serà del tot estable. El sol lluirà de cap a cap, tant dissabte com diumenge, i els pocs núvols que apareguin seran del tot inofensius. Aquí acabem el Catalunya Vespre. Dilluns, ja ho heu sentit, torna el Catalunya Nit, nou horari, a partir de les 9, amb en Manel Elias i l'Agnès Marquès. Gràcies per acompanyar-nos aquest estiu al Catalunya Vespre. Bon cap de setmana.
12: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
13: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
14: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
16: Et veig una mica inquiet aquests dies.
17: Ara qui viu com solíem viure?
15: Perquè tot un món s'acaba.
17: La casa, el servei.
16: Quants en veus fora, doncs?
17: Uns quants.
16: Ai, senyor.
15: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
19: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
18: Tornen els draps bruts.
20: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
18: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
12: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
18: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
21: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
22: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
21: De 7 a 12, el Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
22: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
23: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
21: Crims.
24: Aquest record tota la vida. Tota la vida el recordaré. Això no s'olvida. No s'olvida mai, això. És un record que dura tota la vida. Això no passi.

A Josep Canela li van matar la padrina i un oncle fa més de 90 anys. Ell encara no havia nascut aquell 19 de maig de 1928. A la Pobla de Ferran, un llogarret de la Conca de Barberà, un noi de 26 anys, Josep Marimon, el Josep de Cal Hostaler, va matar a cops de destral i a trets d'escopeta 8 criatures i una dona. I va malferir 3 dones més. Una d'elles va morir al cap d'uns pocs dies. En total, va deixar 12 víctimes directes en un poble de menys de 40 veïns. La major part dels altres treballaven aquella tarda als camps de cereals dels voltants. Avisats pels crits desesperats que se sentien, van tornar corrents cap a casa, sense saber quants morts hi havia, ni si eren els seus fills o les seves dones o germanes. Totes les famílies de la Pobla de Ferran

0: crim de Puerto Urraco, hi ha la matança comesa per Josep Marimon Carles a la Pobla de Ferran, un agregat de Passanant, a la Conca de Barberà. En menys de dues hores de la tarda del 19 de maig de 1928, aquest jove de 26 anys va assassinar 8 criatures d'edats entre els 3 i els 11 anys. Marimon també va matar una dona i en va deixar moribunda una altra. Encara va malferir dues dones més abans de fugir. Qui era Josep Marimon? Què va passar després amb ell? Per què havia comès aquesta terrible matança? Provarem de posar llum enmig de tanta foscor. Comencem.
1: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
2: Crims. Per què matem?
1: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
2: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
0: Aquell dissabte 19 del maig de 1928, la majoria de veïns, homes i dones, eren al camp. El dia es presentava alegre. Aquell dissabte acabarien de birbar, és a dir, d'arrencar les males herbes, una feina molt pesada que demanava passar molta estona ajupits. Després ja vindria la sega. Havia plogut força aquella primavera, la collita havia de ser esplèndida. Els pagesos i pageses van sentir alguna escopetada, això segur, aquella tarda. Devien pensar que era el Marimon, el Josep de Cal Hostaler, que matava colomins. En tenia costum. En un cert sentit, tenien raó. Al cap d'una estona, des dels camps, es van sentir crits desesperats, demandes d'auxili. Van córrer cap a casa. Els esperava, en una paraula, l'horror.
2: Crims.
0: Primer de tot, situem-nos. Un equip del programa, amb Adolf Beltran i el tècnic Martí Cuní, han anat a la Pobla de Ferran. Adolf, com és la Pobla de Ferran?
3: Hi vam anar des de Belltall, per una pista amb bastants sotracs, i a l'arribada a la Pobla de Ferran, que està plantada dalt d'un turonet, t'hi trobes un cartell mig esborrat de la ruta del Cister. Allà comença l'únic carrer del poble que té una desena de cases. Només en una hi viuen tot l'any, les altres són segones residències, del castell de Ferran, que li va donar nom, tot just en queda una torre de planta quadrada. També queda un portal, resta de la muralla, i una paret de l'antiga església romànica de Sant Joan. Som a la vall del Corb, al nord-oest de la Conca de Barberà, a la comarca natural de la Baixa Segarra. És un dia de tardor bastant lletxot el que hem triat per anar-hi. La primavera del 1928 va ser esplèndida, molt plujosa. El paisatge, però, no deu ser gaire diferent del de fa 90 anys. Hi ha coses canviades, és clar. Carreteres i pistes, allà on hi ha van hi havia camins de carro. Els aerogeneradors, naturalment, són recents. Ara també hi ha més bosc. Llavors dominaven més els sembrats de cereals. Hi ha algunes vinyes, rouredes, pinedes, a la vista. Res no fa pensar en cap crim. No hi ha cap placa de record per les víctimes de Marimon. No anem sols. I els nostres guies coneixen molt bé els topants de la Pobla. Són Josep Canela, víctima indirecta del crim i propietari de dues cases i d'algunes terres, en aquest terme, l'heu sentit al començament del programa. També ens guia l'historiador Jordi Creus, que fa uns anys va rescatar la memòria d'aquest crim en un treball a la revista Urge. Som a l'entrada sud de la Pobla, davant mateix del que havia estat la casa de Marimon, on tenia el jaç, la màrfaga, d'on es va aixecar per matar tots els veïns que va poder.
0: Un cop situats en l'espai, situem-nos ara en el temps. 19 de maig del 28. Mentiríem si diguéssim que el dia es presentava al poble com qualsevol altre. No, aquell dia havia de ser millor, un dia de festa. Ens ho explica l'historiador Jordi Creus.
4: Doncs era dissabte, era l'últim dia de campanya de la birba,

0: Sí, havia de ser un dia de festa, que era una fenya molt dura, aquesta de la birba, i ja estaven a punt d'encetar la temporada de sega. O sigui, era un any doncs, que la collita s'entullava molt, molt bona. De fet, segurament va ser molt bona, però bé, va passar això, i un dia que havia de ser festiu, doncs va ser tot el contrari, va ser un dia el més tràgic de la història d'aquest poble.
1: La Pobla de Ferran tenia menys de 40 veïns, que vivien en les 8 cases d'un sol carrer. Depenien, per tot, de Passanant, que era el cap de terme, amb un miler d'habitants i on hi havia l'Ajuntament, la parròquia, el cafè, el dispensari i l'escola. La canalla més gran anava a fer classe a Passanant. Llavors, els dissabtes, les escoles eren obertes. I només els nens i nenes més menuts es quedaven a la Pobla, a càrrec d'algunes dones. La major part d'homes i dones de la Pobla treballaven als camps de blat i d'ordi dels voltants. L'únic home que se solia quedar a la Pobla era el Josep de Calostaler, el Josep Marimon. Era un noi de 26 anys que tenia una malaltia molt cruel, una tuberculosi medular, anomenada mal de pot, que el feia anar coix i amb l'esquena abunyegada. No podia treballar, però les cames encara el van dur aquell matí del 19 de maig al cafè de Belltall, a prendre alguna cosa. Allà va xerrar amb alguns parroquians que hi esmorzaven abans d'anar o de tornar al tros. No van fer gaire cas del que els va dir, però hores més tard se'n van recordar molt bé i ho van explicar al diari de Targa, els dies posteriors al crim. Fixeu-vos què deia Marimon el matí de la matança.
2: Digué en conversa que sostingué amb diferents individus que al món hi ha hagut homes molt cèlebres i que ell aspirava a ésser-ho. Puix ja sentiríem el que passaria aquell dia a Pobla de Ferran.
1: I tant que se'n sentiria parlar. I molt més enllà de la Pobla de Ferran i de Passanant. En parlarien tots els diaris catalans i espanyols i també molts d'estrangers, de tan lluny com Austràlia. Fins a aquell racó de món hi anirien un grapat de periodistes per entrevistar tots els veïns que tinguessin esme de parlar, per poder explicar després amb tots els detalls possibles i a vegades amb contradiccions tot allò que havia passat aquell dia fatídic. I per especular sobre els mòbils del Marimon i sobre el lloc on s'havia amagat, a menys que hagués aconseguit fugir molt lluny o que s'hagués suïcidat. Per la premsa, sabem que aquell dia, al bar de Belltall, Marimon va assegurar que es faria famós. En quin to va dir-ho? Això no ho sabem. Però sembla que ningú va donar importància a les seues paraules. Se les van prendre a broma? Si és així, els parroquians del bar de Belltall els devia saber molt de greu, al cap d'unes hores. Però no van ser les úniques paraules enigmàtiques de Marimon aquell dia. Ja de tornada a casa des de Belltall, va dir alguna altra cosa que només amb el pas de les hores va prendre tot el seu sentit. Això, Adolf, us va explicar el mateix Josep Canela.
3: Sí, i a ell li va explicar el veí que va parlar aquella tarda amb Josep Marimon. Aquest veí es va aixecar de fer la migdiada per tornar a la feina, al camp, i es va trobar a l'entrada del poble amb el Marimon, que estava estirat en una màrfega al sol davant de casa.
4: I llavors aquest veí d'aquí, d'aquesta casa d'aquí, pues li va dir, miri, els uns marxen i els altres s'hi volen posar. I ell va dir, sí, és veritat, però diu, quan jo m'aixecaré, aquí no s'hi posarà ningú més. L'home que ho va presenciar, que li va dir que aquest no va morir, no el va matar perquè era el tros, aquest és el que ho va dir. I llavors, clar, diu, jo pues, soc testimoni de que ell em va dir això, de que ell em va dir que quan ell s'aixecaria, que aquí no s'hi posaria ningú més.
1: Pel que sembla, aquest veí no va ser l'únic a qui Marimon va dir aquestes paraules misterioses. També les va dir a una veïna, Antònia Marimon, que aviat es convertiria també en una de les seues víctimes. No ens consta que fossin familiars directes, malgrat la coincidència dels cognoms. Segons el testimoni de la mateixa Antònia, Marimon també li va dir que mai més ningú jauria allà quan ell s'aixequés. I tenia raó. A ulls dels supervivents, aquell semblaria el cau d'un monstre o d'una fera. Però l'Antònia no ho sospitava pas, tot això. De fet, segons l'historiador Jordi Creus, la noia, que tenia 28 anys, encara es refiava del Josep.
0: Segons el seu testimoni, a posteriori, després de ser ferida, ella diu, recorde, que a dos quarts de quatre ella anava cap al camp. I aquesta noia pues, devia portar pues, una menjada o el que sigui a la seva quadrilla, a la seva gent, que feia la birba, no? I li va dir al Marimon, al Josep Marimon, que estava aquí estirat, vigila'ns la canalla.
1: No és estrany. El Marimon era l'únic home adult de la pobla que no treballava al poble a causa del, com hem dit, d'una tuberculosi medular, l'anomenat mal de pot. Després explicarem més en detall en què consisteix aquesta malaltia. Però en la conversa entre els dos Marimon, el futur botxí i la seva víctima, encara hi ha un altre element interessant. Segons va explicar algun diari, l'Antònia li va retraure al Josep que es passés el dia jaient sense treballar. Li va dir seriosament o era una mena de broma? En tot cas, al Marimon li devia fer poca gràcia. Estava malalt, ple de dolors, i era el metge de Passanant qui li recomanava que s'estirés al sol en aquella mar fega i s'hi passés moltes hores. Per això, algun veí cruel se'n devia riure i el devia tractar de dròpol. Potser alguna criatura reia també a costa de la seva coixesa, de les deformitats de la seva esquena i de la mà agarrotada. Va ser per venjança, doncs, que Marimon va començar a matar? Ja en parlarem. El que sembla segur és que Marimon va cometre els seus crims de manera premeditada. No va ser un atac d'ira. Recordem altra vegada que aquell mateix matí al Cafè de Belltall va avisar que es faria tan famós com aquells que sortien als diaris i que al migdia va repetir allò de «quan jo m'aixequi d'aquí, ningú s'hi tornarà a posar». Però l'Antònia se'n devia anar tranquil·la a dur menjar la seva quadrilla que birbava al camp. Eren cap a 3:15 de la tarda. Va deixar al poble la seva filleta de 4 anys, la Teresa Roca, amb 2 menuts més, el Miquel Torres i la Carme Rabadà, tots 2 de 3 anys. Va ser llavors quan Marimon va començar a matar. Ells van ser les primeres víctimes. Aquesta és la versió que Josep Canela va sentir explicar al seu poble.
4: Sí, van vindre d'estudi, venien d'estudi i els va esperar aquí i llavors, esclar, els deia dir que volia matar coloms o que vull dir això, i bueno, els va donar entenent que entressin a dintre la pallissa enganyant-los i que entressin dintre la pallissa. I llavors, clar, quan va estar dintre la pallissa, pues, a cops de destral, pues, els va matar tots tres.
1: La memòria pot ser traïdora. Josep Canela ha començat pel final. Per això intervé ràpidament l'historiador Jordi Creus i fa una puntualització.
0: Una petita correcció, no te'n fa dir, Josep. No. Les primeres víctimes que van matar, els primers nens, eren nens que encara no anaven a l'escola. Eren petits. O sigui, eren gent que estaven jugant aquí, canalla que estaven jugant aquí, i no, curiosament, una de les coses que es diuen, sempre s'han dit, és que els de Marimon, per la seva incapacitat, i moltes vegades el que feia era cuidar la canalla.
1: Jordi Creus es basa en el testimoni, precisament, d'Antònia Marimon, reproduït als diaris la setmana següent. D'alguna manera, la noia va prestar declaració al jutge, tot i que Marimon li va destrossar mitja galta d'una perdigonada. Ja hi arribarem. Segons l'Antònia, el Josep va dir als tres nens petits, la Teresa, el Miquel i la Carme, que l'acompanyessin a un paller a l'altra punta del poble, on hi havia uns colomins que volia matar a trets d'escopeta. Sembla una trista metàfora del que passaria després. Els nens el van seguir fins al paller i per això algun periodista de l'època va comparar Marimon amb el flautista de Hamelin. Però les seves eines eren una destral i una escopeta. Ara sentireu el fragment d'una copla que resumeix els fets i a la qual calia acompanyar amb la música d'un tango llavors famós de Carlos Gardel, La Cieguita.
5: En la pobla de Ferran, que 8 casas solo tiene, ha salido un criminal que ha matado 9 seres. Todos eran muy pequeños jugando en aquellas calles cuando el traidor pretendió con palabras engañarles. Les dijo que mataría palomos con la escopeta y los niños inocentes aceptaron la oferta. A un pajar se los llevó para lograr su intento y aquello se convirtió de los niños matadero.
1: Aquest romanç va aparèixer les setmanes següents a la premsa, d'autor desconegut. S'anomenava Letra de l'horrendo crimen de la Pobla de Ferran. La música, com hem dit, és la de La Cieguita, de Carlos Gardel. Deixant de banda si és una lletra gaire inspirada, demostra l'enorme impacte que va tenir aquella matança entre l'opinió pública catalana i espanyola, amb ressò a l'estranger. Els diaris van fer grans esforços per reconstruir aquella hora i mitja, o potser 2 hores de matança. El primer episodi va ser l'assassinat dels 3 menuts. Marimon va colgar els seus cossos a la pallissa. Això fa pensar, també, que Marimon va cometre els seus crims amb molta premeditació i traïdoria. No va ser un esclat d'ira, va ser una matança sistemàtica, podríem dir, amb la intenció de fer tant de mal com pogués. Per això va amagar els cadàvers de les seves tres primeres víctimes. Per això va dissimular quan poc després un esquilador va presentar-se al poble. O potser més d'un, perquè en això hi ha versions diferents. En tot cas, Marimon va interrompre la matança i va esperar. Ho explica Josep Canela.
4: I llavors va vindre un esquilador aquí al poble i, bueno, i ell, llavors, amb una sang freda terrible, pues, va acompanyar els esquiladors i fins que havien acabat la feina. I, bueno, i llavors ell els va acompanyar, voltava per aquí, els esquiladors anaven fent la seva feina, i llavors les dones d'aquí al poble ja es van estranyar una mica, ja es van estranyar de que els nens no apareixien, tardaven molt a vindre, tardaven molt i esclar, ja els estranyaven i, bueno, i els deia dir, no pateixis, que això són jocs de canalla que juguen amagats.
1: Cap a 6:15, Antònia Marimon torna al poble. Veu Josep Marimon, el Josep de Calostaler, amb una destral a la mà. Li estranya perquè ell no solia transportar cap eina. Ja ho sabem, no treballava. Segur que l'Antònia li va preguntar per la Teresa, la seva filleta. Ell va respondre amb una evasiva o amb una mentida i va seguir el seu camí. On es va aturar, Adolf?
3: Doncs sabem que es va aturar just allà on també ens vam aturar en el nostre camí per l'únic carrer de la Pobla de Ferran, davant de casa de Josep Canela. Hi ha un llistó de fusta que hi posa Cal Corona i el número del carrer també és visible, és el número 12. Té una porta ara de doble batent metàl·lica, però llavors, l'any 1928, tenia un replà a mig aire amb una escala de pedra que hi pujava. Ho sabem per algunes fotos. Aquell dissabte, Rosa Eloi estava asseguda en allà cosint. Li feia companyia una nena, la Ramona. La dona, de 45 anys, és la padrina de Josep Canela, és a dir, la mare del seu pare.
4: Aquí la porta estava oberta i llavors ell va passar per aquí pel carrer i va entrar cap dintre a casa meva i llavors ell estava aquí a l'escala. Antes estaven les portes obertes i ella estava cosint i llavors va entrar aquí dintre i a cops de destral pues, la va ferir mortalment. I inclús hi havia una nena d'aquí de la casa del costat, d'aquesta casa d'aquí, hi havia una nena que tenia, no sé, uns 7 o 8 anys, una nena petiteta, i estava al costat d'en Bella i llavors aquella nena també la va matar i la va arrossegar fins allí a la porta de l'estable i allí la va tirar i allí estava morta.
3: Clar, no van poder ni cridar les víctimes, o sigui, tant a traïció les va atacar Marimon, la dona, la Rosa Eloi, va quedar amb un trau enorme al cap. Realment potser hauria estat millor morir a l'acte. La seva vida va durar uns pocs dies més d'agonia espantosa. Tan malament estava que la van dur al seu llit i ja no van gosar moure-la més. Després de malferir la dona i de matar la nena, Marimon va tornar a sortir al carrer, aquest únic carrer de la Pobla. Va aturar-se al davant d'un corral on era la Francesca Canela, una dona de 70 anys.
4: Una senyora allà baix que donava menjar a les gallines estava dintre el corral, llavors des de fora, amb la porta foradada, des de fora la va veure i llavors pues, la va encanyonar, li va tirar i llavors la va matar allà mateix.
6: Crims amb Carles Porta.
1: Des de la punta nord de la Pobla, on ara hi ha una àrea de pícnic mirant al nord cap a Guimerà o Ciutadilla, Marimon va refer l'únic carrer del poble en direcció cap al sud, on tenia la casa. I allà on s'aturava, matava. A cops de destral o a trets d'escopeta. I a ningú estranyava en aquells trets? Segurament no. I hem dit que a Marimon li agradava caçar colomins, però els nens més petits continuaven sense aparèixer. Aleshores, Antònia Marimon, que trobava a faltar la seva filla Teresa, va anar a casa de la seva cosina, Marina Roca, per preguntar-li si sabia on era la canalla. Just llavors apareix el Marimon, que demana a l'Antònia l'escopeta del marit, Joan Roca, que era al camp. L'Antònia està amoïnada per la seva filla i li diu al Marimon que les deixi tranquil·les. Les dues dones surten de casa per continuar buscant les criatures criatures. Marimon aprofita per pujar a la casa i agafar l'escopeta. Altre cop al carrer, observa que per l'altra banda del poble s'acosten els nens més grans, que ja tornen d'escola a Passanant. Entre ells hi ha Ramon Canela, de 6 anys, que hauria estat l'oncle del Josep, el nostre entrevistat. També Josep Rabadà, d'11 anys, i Salvador Torres, de 5. Mentre les dones buscaven la canalla petita a l'altra punta de la pobla, Marimon va enganyar els grans perquè l'acompanyessin a un altre paller a caçar colomins, i allà els va matar. I encara un altre nen, Josep Torres, de 8 anys, que va arribar-hi en aquells moments buscant els petits, el va perseguir i el va matar d'un tret. Mentrestant, a la part nord de la pobla, l'Antònia i la Marina han trobat finalment les criatures petites. Eren mortes, com sabem, mig enterrades sota la palla en un altre paller. Desesperades, les dues dones volen avisar els veïns. És la seqüència final de la matança, que Josep Canela va sentir explicar molts cops i que ara ell ens explica a nosaltres.
4: Doncs llavors van anar cap allí baix, al corral aquell, i van veure aquella estirada allà al corral, morta, i, bueno, i llavors, doncs, amb les mans al cap, cridant i esvolotades, pues, van anar a demanar auxili, precisament anaven a demanar auxili amb ell, perquè no hi havia ningú més aquí al poble, d'home no hi havia ningú més. I anaven a demanar auxili amb ell. I llavors, bueno, quan van anar a demanar auxili amb ell, va ser quan ell, llavors amb l'escopeta, pues, llavors va ser que va tirar a totes dues. I totes dues les va ferir, i llavors una dona diu: "Què fas, què fas, què fas?" Diu: "És que us vull matar a tots."
1: Les dues dones, l'Antoni i la Marina, pobres, van demanar ajuda al mateix Marimon, precisament. Al capdavall, com explicava el Josep Canela, ell era l'únic home que quedava al poble i tenia una escopeta. Les dues dones encara creien llavors que el criminal no era cap dels veïns de la pobla de Ferran i que el mal havia vingut de fora. Però Marimon, en qui buscaven refugi, els dispara amb l'escopeta des de casa seua, segurament des de la finestra. A la Marina li provoca ferides molt greus a la cara i al tòrax. A l'Antònia li destrossa la galta i uns quants dits de la mà amb què es va intentar protegir. Després, Marimon agafa a correcuita una muda de roba interior que sembla que ja tenia preparada, uns quants aliments i una ampolla de vi, i fuig cap al sud, suposa l'historiador Jordi Creus.
0: Creiem que va marxar però no heu vingut vosaltres, més o menys, però no heu vingut vosaltres, i va tirar cap a Belltall. Possiblement l'aixecament del sometent va ser molt, molt, molt, molt, molt ràpid. O sigui, no va passar... Creiem també que la matança la va començar cap allà dos quarts de quatre, i juntament amb el que ell ha explicat del xollador, aquesta estona que diuen unes veus, diuen que va estar tres quarts d'hora que l'oxellador aquí al poble, en total, amb les primeres batances i les últimes, va estar una hora i mitja. Llavors, cap a quarts de sis, una o les sis, ell emprenia la fugida.
1: Però encara quan fugia va fer l'intent de tornar a matar. Ja ho hem sentit explicar a Josep Canela, que ara ens ho precisa. En la seva fugida, Marimon va disparar contra l'àvia Rabadà i una neta seua, la més petita.
4: Ja va ser cap a les cavalles, del que aquí hi havia mort molt, i llavors el sortia aquella senyora amb una nena al braç, ell va treure l'escopeta i la va apuntar amb l'escopeta i no li va treure, o no tenia l'escopeta carregada, no se sap el que va passar, que aquella senyora i la nena es van salvar de miracle, i llavors ja va agafar l'escopeta i llavors ja va marxar i es va amagar.
1: Aquesta nena va ser l'única dels quatre germans Ramadà Trilla que va salvar la vida. Fem recompte de les víctimes de Marimon, Adolf.
3: Els tres nens petits assassinats en un paller a primera hora de la tarda, una dona de 70 anys, la Francesca Canela, morta d'un tret en un corral, la Rosa Eloi, de 45, malferida a casa seva, on Marimon va matar també una nena a cops de pedestral, tres nens més grans assassinats en un altre paller, i un altre noiet que ho va veure mort d'un tret quan fugia. També malferides la Marina Roca i l'Antònia Marimon. Volem dir, si et sembla, Carles, els noms dels nens, que eren els tres germans Rabadà Trilla, la Carme, la Ramona i el Josep, de 3, 4 i 11 anys, i també els tres germans Torres Vilaró, el Miquel, el Salvador i el Josep, de 3, 5 i 8 anys. La Teresa Roca en tenia 4, en Ramon Canela, 6 anys.
6: Crims.
1: intentem imaginar el que devia ser tornar al poble per a tots els veïns que treballaven als camps de cereals dels voltants. Sentir els crits desesperats en aquell últim dia de birba que havia de ser de festa. Corre cap a casa sense saber encara què se n'ha fet del fill, la dona, la mare o la padrina. Josep Canela explica el cas del seu avi i del seu pare.
4: Quan el meu pare i el meu padrí, que estaven treballant al camp, van vindre, que llavors se treballava amb animals, amb mules, llavors van vindre aquí, van trobar la casa, no sé si oberta o mig ajustada o alguna cosa així, i llavors, clar, el meu pare i el meu padrí, al veure que no, la mula no volia entrar, doncs llavors van descobrir que hi havia el cadàver d'aquesta nena allí.
1: Era el cosset de Ramona Rabadà, de només 4 anys. La commoció va ser immensa, ho explica l'historiador Jordi Creus.
0: El rebombori que es va armar aquí va ser, bueno, mai vist, no? I clar, aquí hi havia una sèrie de pares que no sabien on eren els seus fills, i a mesura que anaven passant les hores i anaven trobant els cossos, doncs això... Era un quadre de, bueno, de patiment...
4: Esgarrifós.
1: Disposem d'un altre testimoni de gran valor, el del mestre de Passanant, Josep Llop Marquès. L'hem trobat en l'interessant sèrie d'articles que el professor Joan Maria Minguet ha dedicat en aquests crims a la revista digital de Belltall. La sèrie es titula L'acte sublim de Marimon. Per què sublim? Així el va definir ni més ni menys que Salvador Dalí. Però aquesta és una altra història que ja explicarem quan toqui. Ara, un fragment del testimoni del mestre de Passanant que ens serveix per completar el relat del descobriment progressiu dels cadàvers en una escala creixent d'horror.
7: El que ha passat a Passanant és horrorós. Un cas sense precedents. El dissabte, dia 19, a les 5 de la tarda, sortiren els nens d'estudi en grups, com tots els dies, i marxaren cadascun als seus llogarrets. Al cap d'una hora i mitja arribà a la plaça de Passanant una dona esfereïda, descalça i demanant auxili, perquè hi havia morts i ferits a la pobla. Immediatament el senyor metge i altres persones anaren al lloc dels fets. Trobàrem una dona greument ferida d'una perdigonada. Una dona no tan greu al mig del carrer. Tothom s'acoplà a auxiliar els ferits. Al cap de poca estona es trobà en un corral una dona de 65 anys morta d'un tret al cap. Això es va notar encara més al poble. Un dels que auxiliaven els ferits anà a casa seva en cerca de remeis casolans i es trobà a les escales amb la seva dona ferida mortalment d'un cop de destral al cap. Nou desori, altra volta crits, i mentre auxiliaven a la darrera, ens donem compte que a la porta d'un estable hi havia una nena de 4 anys que sagnava, víctima d'un cop de destral al cap. Deduint-se que en anar-se a amagar per l'esfereïment, fou atrapada allí per l'agressor. Impossible descriure el trasbals en saber-se dos morts i tres ferits.
1: Quan van acabar d'explorar les cases i els pallers de la Pobla de Ferran, el nombre de víctimes de Marimon era de 8 nens i nenes i una dona morts, i 3 dones més malferides, una d'elles a un pas de morir, que era l'àvia paterna de Josep Canela.
4: No la van poder treure perquè ja estava massa malament, i llavors pues, va morir. I, esclar, i llavors això, pues, això va ser un cop molt dur pel meu padrí, pel pare, per la germana del meu pare i per tots. I llavors, pues, clar, ell això va ser una cosa pues, que va destrossar la vida de la meva família.
1: Fins al punt, explica també el pobre Canela, que al cap d'uns anys el seu pare va morir també, incapaç de suportar el dolor provocat per Marimon.
4: El meu pare, del disgust, pues se li van glaçar les sangs i va morir d'això.
1: Tornem a la primavera de 1928. Rosa Aloy va morir el dijous de la setmana següent. La van enterrar l'endemà amb una pompa i una presència d'autoritats que la dona no hauria pogut imaginar mai en vida. Sabrem més endavant què va passar amb Antònia Marimon i Marina Roca, ferides a trets d'escopeta per Marimon i traslladades a hospitals de Tarragona i Barcelona, respectivament. Cap casa de la Pobla va sortir indemne de la matança. Totes les famílies van quedar destrossades sense excepció. També la de Marimon, amb el cor trencat pel descobriment que el Josep, el seu fill, el seu germà, era un assassí. No hi ha paraules per tant dolor. No, no hi ha paraules, però els periodistes n'hi han de posar. Al nostre temps de comunicacions ultraràpides i gairebé instantànies, quan hauríem trigat a tenir un hashtag sobre els crims de la Pobla de Ferran? Quan? Perquè es convertís en trending topic mundial. El ritme de vida en aquell 1928 era molt diferent. Tot i això, el rebombori va ser molt considerable i la mobilització de forces per atrapar Marimon molt urgent. Toquen a Sometent, Adolf.
3: Sí, hores després de la matança van començar a tocar Sometent les esglésies de Passanant, Belltall, Solivella, Forès, Blancafort, Rocallaura, Santa Coloma de Caral. Segons Jordi Creus, l'historiador, uns 300 membres del Sometent es van mobilitzar de manera immediata per buscar Marimon. El Sometent, un cos armat no professional. Sabem que a Rocallaura, per exemple, de cada casa en va sortir almenys un home armat. En aquelles primeres hores es creia que la captura, viu o mort, de Marimon era una cosa imminent, era una cosa immediata. Recordem que Marimon era un home malalt amb una tuberculosi que li afectava la medul·la, ja sabem que no treballava i era de suposar que no es podia desplaçar tampoc amb gaire rapidesa.
1: No exagerem si diem que es tractava d'una autèntica cacera a l'home contra Josep Marimon, el Josep de Calostaler de la Pobla de Ferran. La Pobla no tenia alcalde propi perquè era un agregat de Passanant i va ser, doncs, el batlle d'aquest terme qui va enviar un telegrama al govern civil de Tarragona, província de la qual depenia. Som a diumenge 20 de maig de 1928. Hem trobat el text al diari madrileny El Sol.
8: José Marimon Carles, de 26 años, demente al parecer, ha matado en Pobla de Ferran a 7 personas, huyendo. Sé que ha tomado dirección de Ciudadilla, Lérida. Va armado escopeta y bastantes municiones. Salgo persecución con jefe línea Montblanc y fuerzas.
1: Ja veiem que el telegrama de l'alcalde de Passanant conté errors. Parla de 7 morts, però no eren 9 i 3 dones malferides. A Marimon el tracta de dement, sense esperar cap diagnòstic mèdic. Almenys en aquella època s'entenia que una matança així només podia ser obra d'un boig. I a la premsa de la setmana posterior va ser habitual llegir l'expressió el boig Marimon o el loco Marimon. Remarquem una altra cosa al telegrama. L'alcalde ja havia demanat auxili al destacament de la Guàrdia Civil de Montblanc i era imminent que sortissin a perseguir Marimon. Sobre el balanç de víctimes, l'alcalde de Passanant aviat va rectificar. A mig matí va enviar un altre telegrama al govern civil en aquests termes.
8: Ampliando telegrama madrugada, comunícole, existen una mujer muerta, 3 niñas muertas y 5 niños muertos. Sigue servicio para capturar agresor.
1: Amb el centre de comandament instal·lat a la plaça de Passanant, dues companyies de la Guàrdia Civil de Montblanc i Tarragona es van començar a desplegar per la comarca. Cap a la Pobla de Ferran hi van acudir també el jutge instructor de la causa, el fiscal de l'Audiència de Tarragona i el capità de la Guàrdia Civil de Reus. Hi arribaven també els primers periodistes. Dimarts 22, La Vanguardia publicava aquest titular. Crimen horrible. 8 niños y una mujer asesinados y 3 mujeres gravemente heridas. Continuem llegint.
9: Nuestro corresponsal en Santa Coloma de Queralt da cuenta de un horrible suceso ocurrido en la Pobla de Passanant, que ha causado gran consternación en la comarca y que por la calidad de las víctimas y las monstruosas circunstancias en que se cometió el delito, solo se concibe como un acto de furiosa locura, de exasperada demencia.
1: Un acte de furiosa bogeria, de exasperada demencia, deia La Vanguardia. Comencen les especulacions sobre el mòbil del crim més enllà de la bogeria de l'assassí, que es donava per descomptada. Llegim la notícia a l'exemplar d'aquell mateix dimarts 22 de La Veu de Catalunya. Diu això.
2: Terrible succés a la Pobla de Ferran. Un individu mata 8 criatures i una dona i fereix greument 3 dones més. El motiu de l'agressió sembla que la causa inductiva del crim és la següent. Josep Marimon estava tolit des de fa molt de temps, per tant, desvagat al poble i passava una part del dia jugant amb les criatures. D'un temps ençà s'havia tornat tuberculós i per això les mares no volien que les criatures juguessin amb ell, cosa que les criatures obeïen. D'aquí la ràbia que tenia contra les criatures i llurs mares.
1: Tothom volia saber el perquè d'un crim que, d'altra banda, semblava incomprensible. Qui era Josep Marimon? Què pretenia? Però ara encara és més urgent saber on es trobava. Havia aconseguit arribar a Barcelona? O potser hi havia arribat a França? Però com s'ho havia fet? Si estava malalt i anava coix i mig geperut? Algú l'ajudava? Tot són especulacions. Potser no havia fugit gaire lluny. Potser s'amagava i esperava el moment per tornar a la Pobla de Ferran i acabar la feina. És a dir, matar els veïns que havien quedat vius. Malgrat la presència dels destacaments de la Guàrdia Civil i del Sometent, Marimon feia por. El seu nom ressonava com el d'un monstre, i ja no només a la comarca.
3: La Pobla i Passanant eren el centre d'operacions de periodistes i fotògrafs de publicacions properes com Crònica Targarina, Aires de la Conca, Diari de Reus o El País de l'Èrida, però també La Vanguardia de Barcelona, El Heraldo de Tortosa, l'ABC, El Imparcial, El Heraldo de Madrid. Dels crims fins i tot se'n va fer ressò el Times anglès i el nom de Marimón va sortir al diari The Argus de Melbourne, a Austràlia. A la Pobla hi va anar Alessandro Merletti, segurament el primer fotoperiodista freelance que 20 anys enrere havia aconseguit documentar d'amagat el judici del pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia després de la Setmana Tràgica. Merletti va cobrir els crims de la Pobla de Ferran per una de les grans revistes gràfiques de l'època, Nuevo Mundo. Les seves fotos, la veritat és que trenquen el cor. Davant de casa seva posen dos matrimonis que cadascun d'ells havia perdut 3 fills a mans de Marimón. Són els matrimonis Rabadà Trilla i Torres Vilaró. Els homes amb gorra de visera, jaqueta i pantalons de vellut i la faixa. Elles amb mocador al cap, les mans plegades damunt de la panxa o del ventre, les faldilles fins als peus. És admirable, podríem dir, la presència d'ànim que mostren. Semblen sencers. Diries fins i tot que intenten posar bona cara davant del fotògraf. Els Torres Vilaró havien perdut tots els seus fills. Els Rabadà Trilla, ja ho hem explicat, els en va quedar una nena molt petita, que és aquella que la seva padrina va salvar dels últims trets disparats per Marimón abans de fugir. Les fotos de Merletti es van publicar a la revista Nuevo Mundo el divendres 25 de maig, quan la majoria de víctimes de Marimón ja eren enterrades.
7: Entierro de las víctimas. El lunes por la tarde tuvo lugar el entierro de las víctimas, que constituyó una impresionante manifestación de duelo. 9 ataúdes, 8 blancos y 1 negro, abrían el cortejo fúnebre. Este se formó en Pobla de Ferran, lugar de los sucesos, dirigiéndose al cementerio de Passanant.
6: Crims, amb Carles Porta.
1: Recordem un cop més, en un poble de menys de 40 veïns, la Pobla de Ferran, 9 morts en una sola tarda, dels quals 8 criatures i una dona. I una altra dona tan malferida que va morir al cap de pocs dies. Pel que fa a una altra de les ferides, Antònia Marimón la van traslladar a Tarragona. Tenia la galta esquerra desfeta i la mà dreta destrossada per les perdigonades que li va engegar Marimón. Vet aquí la crònica del diari El Diluvio de dilluns 21.
9: A les 11 de la mañana de ayer, un automóvil llegó frente al Hospital Civil de Tarragona. Llevaba 2 hombres y una mujer, esta con la cabeza y las manos vendadas, y los hombres llevaban un oficio del alcalde de Passanant pidiendo que fuese admitida la mujer, llamada Antònia Marimón Roca, de 28 años, víctima de los sucesos de la Pobla de Ferran.
1: El Diluvio afegeix que uns periodistes es van presentar a l'Hospital Civil de Tarragona per entrevistar la víctima de Marimón, però el prior de l'hospital, és a dir, el seu capellà major, els va dir que no era prudent parlar amb ella perquè estava molt greu i els va demanar que esperessin l'arribada del marit. Però l'home els va poder explicar molt poca cosa. Això sí, en va dir una d'interessant. Llegim altre cop El Diluvio.
7: El marido de Antònia Marimón dijo a los periodistas que por la forma en que ocurrió el hecho y la consternación que causó en el vecindario, en el que todas las familias padecen las consecuencias de la locura de José Marimón, no podía dar explicaciones del suceso. No obstante, indicó que el vecindario ha coincidido en decir que desde hace algún tiempo venían observándose en José Marimón senyales d'una conducta anormal.
1: Senyals d'una conducta anormal. Això encaixa amb els comentaris que es van atribuir a Marimón aquell mateix dissabte de la matança. El desig de ser famós que va compartir amb uns parroquians del Cafè de Belltall. I aquella frase misteriosa que ja hem repetit, dita des del jazz del davant de casa. Quan jo m'aixecaré, aquí no s'hi tornarà a jaure ningú. Si no li van fer cas, potser és precisament perquè ja feia temps que Marimón deia i feia coses rares. Però el metge de Passanant, el doctor Laporte, va assegurar que ell no havia notat res d'estrany en Marimón, cap senyal de bogeria. A qui hem de creure? A Antònia Roca, doncs, la van dur a l'Hospital de Tarragona. Però Marimón havia deixat una tercera dona malferida, i aquesta era especial. Especial per a Marimón. Era Marina Roca, tenia 20 anys, i a Marimón li agradava, però ell no li agradava a ella. Aquest rebuig va tenir alguna cosa a veure en el crim? De moment, deixem les hipòtesis a banda. Hi ha una cosa certa, a la Marina la van traslladar a Barcelona, en concret a la Clínica del Pilar. El trasllat va ser dimarts 23, quan va semblar que la noia tenia possibilitats de suportar el viatge. Estava molt malament. Marimón li havia engegat 2 trets a boca de canó que la van deixar molt malferida a la cara i al tòrax. Els metges de la Clínica del Pilar eren pessimistes. En canvi, Antònia Marimón millorava i va poder tornar a casa a mitjans de juny. Ho llegim a La Veu de Catalunya.
2: ha abandonat l'Hospital de Santa Tecla a Tarragona, molt millorada de les lesions que sofrí Antònia Marimon, una de les víctimes de la tragèdia de la Pobla de Ferran.
6: Crims.
1: Aleshores, a mitjan juny, la persecució de Marimon ja s'havia acabat, però encara no us direm com. Centrem-nos en les ferides. Tenim males notícies. Malgrat la millora provisional, Antònia Marimon va morir de les seqüeles de les perdigonades, segons explica el professor Joan Maria Minguet a la revista Belltall. Tampoc Marina Roca se'n va sortir. Sabem per la premsa que el jutge li va poder prendre declaració el 18 de juny. Al cap d'un mes, els metges de la Clínica del Pilar van decidir operar-la. Fins i tot, si l'operació anava bé, la noia quedaria desfigurada. D'acord amb Minguet, que ha consultat fonts familiars, també va acabar morint per culpa de Marimon.
3: Adrià Pujol, el nostre antropòleg de capçalera aquí al Crims, que sempre hi veu més que nosaltres. Què t'interessa més, Adrià, del cas Marimon? Aquest assassí rural, aquest assassí de poble, de comunitat petita.
10: Sí, no sé si avui m'hi veuré gaire, perquè és un cas tan extrem que el que em desperta a mi, i suposo que més d'un, és precisament la curiositat. Quan un cas, un crim, per lleig que sigui, s'inclou a dins d'una mitjana assumible de dolor, de terror, de mal, doncs potser ja no et desperta tant d'interès, però quan una cosa se surt de mare, quan vessa d'aquesta manera, et venen idees al cap que són poc enraonades o poc reflexionades i més aviat tendeixes a pensar, o si més no, jo, amb la monstruositat. M'he quedat perplex. Vessa per tot arreu, tant pel nombre de víctimes, per la tipologia de víctimes, ja en parlarem, pels motius aparents i no tan aparents que va tenir l'assassí, per l'època, pel lloc que no deixa de ser aquest cliché de lloc molt petit, molt allunyat, remot, per doble vessant, remot en el temps, perquè és un cas molt antic, i remot geogràficament. I llavors surten monstres, no? La primera idea que ve al cap són monstres.
3: Era un lloc remot, potser encara més en aquella època. I clar, quan es produeix un fet com aquest o similar, diria que hi ha una doble visió, no? Una és, caram, que no era tan bonic, que no era una mena d'Arcàdia sense tots els nostres vicis, sense totes les nostres corrupcions. Però de l'altra banda, és com si, perquè és una comunitat petita i aïllada, això que deies tu dels monstres, no? Hi hagués un component de bestialitat que li atribuïm i, en canvi, no atribuiríem a un assassinat a Barcelona o a Girona.
10: Sí, sí.
3: T'ho sembla?
10: Sí, i tant que m'ho sembla. El que passa és que m'entristeix, perquè com que aquesta visió dels pobles petits, com si fossin Arcàdies, que és una visió que es manté, obliga a la gent d'aquests pobles a comportar-se en tant que arcàdics. I la gent d'aquests pobles són com tota la gent de la resta del món. Sí que és veritat que un assassinat d'aquestes característiques en un lloc d'aquestes característiques acompleix una doble funció o té un missatge doble, una vegada més. L'un, com insinuaves, és que a l'Arcàdia també hi passen coses. I dos, com que a l'Arcàdia tot és tan exagerat, com que la part bona és tan idíl·lica, tan exagerada, tot són camps florits, animals, mansois i persones en contacte amb el cosmos, la que el mal entra en escena també hi entra l'engròs. Dit això, no és gens diferent d'un assassí de ciutat, o només ho és per la quantitat de gent que va al dia de l'enterrament de les víctimes. En el poble hi va tot el poble, i a ciutat passa més desapercebut, però un assassí a ciutat, un assassí, un criminal, també es pot fer seva tota la ciutat, atemorir-la tota, i aquí tenim els casos paradigmàtics dels violadors.
3: Però sí que hi ha una cosa que és molt diferent. Si imaginem un assassí en un edifici, ja no dic en un barri, en un edifici avui, en una gran ciutat, o en una ciutat no tan gran, probablement ni coneixeria els veïns. Aquí estem parlant d'una comunitat petita, molt petita, la Pobla de Ferran, menys de 40 persones, i en Josep Marimon va matar gent que feia anys i anys que veia cada dia, que com a mínim saludava, que segurament hi parlava.
10: Sí, però posats a buscar paral·lels, i em sap greu, tenim els casos malauradament recurrents d'assassinats múltiples en residències d'avis, en geriàtrics, que seria l'equivalent d'una petita comunitat, i bé que es produeixen, i aquestes residències, etcètera, estan en entorns urbans. Per tant, com que les persones són iguals aquí que en un poble, a Barcelona o en una gran ciutat que en un poble recòndit, com que les persones, els agents són la mateixa cosa, actuen igual. I ja hi ha entorns de ciutat on això pugui passar. En un bloc de pisos no, però en un edifici institucional de cura, en aquest cas, pot passar i ha passat.
3: Hem vist que de seguida la premsa va córrer a qualificar-lo de el boig Marimón, el loco Marimón, no? Potser també hi ha unes ganes de defensar-se, no? És a dir, d'allunyar-lo del nosaltres, no? És l'altre.
10: Sí, a la que t'elles algú de boig o de bruixa, és una manera que sobre el mapa mental que tenim de la nostra comunitat de situar-lo fora dels límits, no? Perquè és boig, perquè és bruixa, perquè és prostituta o perquè és ferrer. Els ferrers treballaven fora dels pobles, eren els únics que tenien el contacte amb el foc i la forja, doncs també eren a fora dels pobles. Però al mateix temps, el boig del poble, és que les funcions sempre són diverses. Cada cosa serveix per moltes coses, no? Al mateix temps, el boig cus el poble, perquè un cop ja tens el boig de poble, tots els altres són normals. Malgrat pugui, en aquest poble que parlem, que hi ha 40 habitants, no gaire més, home, un boig per 40 habitants redimeix tots els altres de qualsevol acusació de bogeria.
3: Que interessant. Moltes gràcies, Adrià Pujol.
10: Que vagi bé.
1: En total, doncs, les víctimes mortals de l'atac de Josep Marimón van ser 12. Gairebé una tercera part de la població de la Pobla de Ferran.

0: Com sabem, l'autor de la matança va fugir després de deixar al seu poble una estesa de cadàvers. La setmana del dilluns 21 de maig de 1928 comença amb milers d'homes mobilitzats per atrapar-lo. El ressò del crim de la Pobla de Ferran s'esbomba per Catalunya, per tota Espanya i encara més enllà. Qui era realment Josep Marimon Carles? Es tractava d'un boig? D'un monstre? Per què havia comès aquella barbaritat? Quin era el seu mòbil? Quan l'atraparien? Viu o mort? Per saber les respostes a aquestes preguntes, haurem d'esperar al pròxim capítol de Crims. I li dono les gràcies al Roger Mas. Ell ja sap per què. Tornarem tan aviat com puguem.
1: Crims. All the eggs chase the bacon on the front. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Adolf Beltrán. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Marc Güell. Espanya ha demanat a la Comissió Europea el suport de Frontex i de l'Europol per resoldre la crisi a Ceuta. Gairebé un mes després de l'inici d'aquesta crisi, el Ministeri de l'Interior ha demanat per carta a Brussel·les que reforci el dispositiu per accelerar la identificació i la tramitació dels expedients dels migrants que encara són a la ciutat autònoma. L'executiu comunitari s'hi va oferir fa una setmana. En el cas de Frontex, l'Agència Europea de Fronteres i Costes, el govern espanyol reclama la incorporació de 10 funcionaris addicionals a Ceuta i estendre més enllà del 2 de setembre l'operatiu que l'organisme té desplegat al port d'aquesta ciutat i el d'Algesires i Tarifa. A més, demana l'assistència telemàtica de l'Agència de la Unió Europea per l'Asil per agilitzar les entrevistes i els tràmits dels immigrants. Més notícies amb la Txell Garriga.
2: La inflació es dispara aquest agost fins al 4,3%. És el nivell més alt des del febrer del 2023. L'augment del preu del gas per les tensions de l'estret d'Hormuz n'és una de les principals causes. Aquest encariment també té efecte sobre el preu de la llum. La calor ha fet augmentar la demanda d'electricitat al vespre, just quan cau la producció solar, i cal recórrer a altres tecnologies, com per exemple els cicles combinats. Ho explica Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
3: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
2: FACUA i la UGT reclamen més mesures per contenir l'impacte de l'encariment de l'energia sobre les famílies, com ara que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum.
1: Mentrestant, el govern espanyol ha arxivat l'expedient contra Holaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a altres companyies. El Ministeri per la Transició Ecològica havia obert al juliol un expedient contra l'empresa elèctrica per unes factures pendents amb tres proveïdors per valor de més de 4 milions d'euros. Holaluz va al·legar que els pagaments seguien el calendari acordat amb els proveïdors i, finalment, el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat i no s'hi ha trobat cap irregularitat. La companyia gestiona actualment unes 12.000 comunitats energètiques i desenvolupa tecnologia per produir, emmagatzemar, gestionar i compartir electricitat renovable a través de xarxes de proximitat.
2: La policia investiga l'assassinat d'una dona de 47 anys a Isla Cristina, a Huelva, a mans, presumptament, de la seva parella, un home de 60 anys. L'home ja està detingut. Tant la víctima com l'home vivien a Alemanya i estaven viatjant per Espanya amb una autocaravana. La policia local ha localitzat aquest matí el cos de la dona al carrer després d'un avís del 112 i tenia diverses ferides d'arma blanca. Segons la Guàrdia Civil, la investigació està oberta i no es descarta que es tracti d'un nou crim masclista. Si es confirma, aquest nou cas serien 37 les dones mortes a tot l'estat a mans de la seva parella o exparella. Recordem que en casos de violència masclista s'ha de trucar al telèfon 900 900 120.
1: I Unió de Pagesos demana que es continuï amb les captures de senglars fins que no en quedi cap a la zona afectada pel brot de pesta porcina africana. Fins ara se n'han capturat 11.000, dels quals 379 eren positius. Rossend Saltiveri, responsable del sector porcí del sindicat, explica que els ramaders han hagut de vendre la carn de porc molt per sota del preu, amb una mitjana de 20 euros menys per cada animal.
4: Nosaltres calculem que l'efecte PPA ens ha produït uns 347 milions de pèrdues, té menys valor dels animals en funció del que havia estat, i per tant és una xifra important que cal considerar i que, bueno, entre el que es pugui, pues, intentar mantenir tota l'activitat possible.
1: El fet que faci 15 dies que no es detecta cap senglar infectat per pesta porcina africana podria permetre relaxar les restriccions aquesta tardor. Tot i això, la Generalitat encara no posa data a l'aixecament de les mesures. Baixa lleugerament el risc d'incendi de cara a demà. Si avui eren 178 municipis en risc molt alt, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, demà en seran 58. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot al sud del Solsonès, a la Noguera, a l'Anoia, a la Conca de Barberà, a les Garrigues i l'Urgell, així com també al sud del Segrià, a la Terra Alta i al Baix Ebre. En les zones amb risc molt alt d'incendis es prohibeix l'ús de material pirotècnic o encendre foc fins i tot a les zones permeses. També queden suspeses les activitats amb risc que ja havien estat autoritzades. A la resta de Catalunya, tot i el descens de municipis en risc molt alt, el perill continua sent alt, llevat de les zones d'alta muntanya del Pirineu i també al Camp de Tarragona. Esports, David Ubach.
5: El davanter pretès pel Barça de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, s'ha absentat dels entrenaments amb el grup per tercer dia consecutiu, si bé hores després, aquesta mateixa tarda, s'ha exercitat en solitari en una sua sessió individualitzada. Això sí, continua descartat per jugar demà amb el seu equip al camp del Sevilla. El Barça, mentrestant, en canvi, qui sí que s'ha exercitat i per primera vegada amb la samarreta del Barça ha estat el porter croat Livakovic. També a la primera divisió tenim en joc l'Alavés 1, Villarreal 0, minut 36 de partit. S'ha jugat i ja és un marcador definitiu el Racing de Santander 3, Elx 2. Són els dos partits que obren la tercera jornada que jugarà demà l'Espanyol al camp de la Real Societat.
0: Fins aquí les notícies.

0: canvis. Visca la ciència. Endavant, Marta.
1: El búnquer.

0: 1750, aproximadament. Prats de Lluçanès, Osona, Catalunya.
1: Això és el més gros que he sentit mai al programa. Baixa la música, Dani, ara mateix.
0: Què passa?
1: Heu tatxat un tros de guió.
0: Eh? Què dius?
1: Estàs censurant part del contingut.
0: No sé de què em parles, de veritat. Que no sé...
1: Aquí dalt hi posava... actual comarca del Lluçanès. I ho heu tatxat?
0: No.
1: Ho has tatxat tu?
0: No
1: tatxat. O algú? Perquè els d'Osona no ho voleu dir i ens esteu amagant la veritat els de la resta de Catalunya. Està censurat i ja està. I ja està.
0: Estem al 1750. És Osona. Ja està. Ara la gent que li importa ara el que és ara. Ara és una altra comarca, però...
1: T'estàs emmerdant, perquè moltes vegades has dit un nom molt raro, actual Madagascar.
0: Bueno,
1: i ara no et vaga dir actual comarca del Lluçanès.
0: Actual del Lluçanès. Ja ho he dit.
1: Jo ho dic per la gent del Lluçanès.
0: Si jo no puc tenir el dret a l'autodeterminació, no el vull per ningú.
1: Això ja es va parlar aquí. Això ja es va parlar i ja hi estàvem d'acord. La independència comença per un mateix.
0: Bé, avui us parlarem d'una noia.
1: Sí.
0: Una noia de qui no en sabem l'edat perquè no existeixen registres del seu naixement. D'ella només en sabem alguns detalls, com per exemple el nom, que per cert és ben nostrat, es diu Maria Pujol.
1: La germana d'en Jordi Pujol.
0: No, home, no. Com vols que sigui la seva germana? Som al segle XVIII. Ja és gran, en Jordi, però no tant.
1: Sí, podria tenir una germana molt gran.
0: Sí, podria, no sé. La Maria Pujol no té cap mena de relació amb ell. La nostra viu en una caseta petita, bruta i plena de goteres que els veïns coneixen com a Cal Nap.
1: Cal Nap, eh?
0: Cal Nap, cuidat, pot portar confusions.
1: Moltes. Ves allà, Cal Nap. Sí, home, sí. Ves allà, Cal Nap.
0: I viu sola, amb l'única companyia d'unes pobres gallines que malviuen al corral que hi ha a la part posterior de la casa.
1: Oh, unes gallines que malviuen, eh? Que, ja, que mai he vist jo una gallina vivint en l'opulència, eh?
0: Ja, imagina't. Cap veí es relaciona amb ella. Aquella dona és tot un misteri per la gent de Prats, que ni tan sols són capaços d'imaginar quants anys té. Alguns diuen que voreja els 30 anys i altres diuen que ronda els 60.
1: Home, de 30 a 60 n'hi van uns quants.
0: A Forquilla...
1: Sí que és veritat que hi ha gent que diries, sí. Ostres, mira, no sé dir-te quants anys té. Eh?
0: Entre...
1: Aquella edat, entre 20 i 50.
0: No ho sé. És una forquilla àmplia, entre 30 i 60, però el dubte dels pradencs és raonable. Entre que sempre va pollosa i que és lletja com un pecat, ai, costa Déu i ajuda a intuir quants anys té.
1: Sisplau, Peyu.
0: Ai, sap greu, però és així, Jair. La nostra amiga sempre va molt bruta. Teu, és que els de Prats. Té unes crostes... Perdó.
1: Els de Prats del segle XVIII.
0: Del segle XVIII, del segle XVIII.
1: Suposo que ara és diferent. No ho sé, jo no els conec. Vosaltres sabreu, no?
0: La nostra amiga dic que sempre va bruta, té unes crostes a les galtes que semblen seqüeles d'una malaltia mal curada. D'altres ho veuen com la demostració que la Maria fa anys que no es renta. Els que han parlat amb ella diuen que fot una catipé que espanta, eh?
1: Els 1700 i pico.
0: Ojo, eh?
1: Cuidado.
0: Que ja no eren gent, el nivell d'exigència era justet.
1: Era justet.
0: La seva forma de caminar també és ben estranya. És petita i rebessuda, va sempre corbada i és coixa d'una cama. És ben curiosa de veure. Per acabar-ho d'adobar, té la dentadura torta com les tecles d'un piano vell. Té tants pocs cabells al cap que sembla ben calva, pobra dona.
1: Ostres, l'estampa és...
0: És una bona estampa.
1: A veure, no passarà el càsting de la Isla de les Tentaciones.
0: Diria que no. El seu aspecte i el misteri que l'envolta la converteix en la Diana dels veïns tafaners. Tothom s'atreveix a inventar-se coses sobre ella, sobre qui és i a què es dedica. Mai l'han vist treballar.
1: Ai.
0: I molts rumoregen sobre les seves activitats. De fet, la Maria es fot uns tiberis d'allò més luxosos. I d'on carai treu els diners?
1: És enveja, això és l'enveja del català, eh?
0: Això sempre passa a Catalunya. Al voltant d'ella hi ha moltes teories. Una d'elles diu que, de jove, la Maria era molt guapa i que estava casada amb un home ric. L'home va morir i va deixar-li una fortuna com per no haver de fer brot mai més. Mira,
1: mal.
0: Podria ser.
1: Això ha guanyat.
0: La Maria està tan demacrada perquè la mort del seu marit l'ha consumit per dins. El seu únic plaer és fotre's aquells grans tiberis.
1: A veure si ho entes bé. És lletja de tanta pena que té. És gros, eh?
0: És gros.
1: Una cançó de manar.
0: Sí, senyor. Soy

0: expressament, eh? A més que tampoc tinc res concret contra la gent de Prats, tampoc.
1: Mai? No, t'he sentit dir res contra la gent de Prats,
0: cap problema, jo si tornessin a Osona, cap problema.
1: Que això està en procés, no?
0: Bueno, són ells que se van marxant.
1: Ells,
0: ells mateixos que han vist que sols no van i es van marxant. Prou, va, sisplau.
1: Va, sisplau, què diu la gent?
0: Bueno, que
1: és una fresca.
0: Diuen que és una fresca. Ah. Hi ha versions menys morboses que simplement afirmen que es guanya les garrofes venent els ous de les gallines i les verdures que cultiva el seu hort. Però la majoria de gent contradiu totes aquestes teories i es decanten per una idea molt més esbojarrada. Diuen que la Maria és una bruixa.
1: Bueno, és que fa tota la pinta que aquesta és la teoria bona.
0: És aquesta, és aquesta. Avui us parlarem de la Maria Pujol, més coneguda com la Napa de Prats. Li diuen així pel nom de la casa on viu, que us hem dit abans, a Cal Nap.
1: És a Cal Nap, doncs és la Napa. Napa. És la Napa.
0: Això ho fan així als pobles.
1: Sí, sí, sí.
0: És una d'aquelles històries de bruixes que necessiten que hi poseu una mica de la vostra part. Si heu sabut fer l'esforç quan us hem parlat d'altres bruixes com l'Alice Kittler o la Maria Soliño, programes 38 i 73 d'aquesta cinquena temporada, segur que també fareu l'esforç amb ella. A més, és catalana, aquesta.
1: Si ho van fer per un coi de gallega, com no ho hem de fer per una noia de Prats de Lluçanès?
0: Exacte.
1: Sí, senyor. És aquí mateix.
0: Sí, senyor. Ja heu vist que la Maria té molts detractors, gent que la critica sense ni tan sols conèixer-la. Per sort, hi ha gent capaç de veure que darrere d'aquella cara lletja també s'hi entreveu una mirada pura i brillant.
1: I al cap i a la fi, això és l'únic que ens importa en aquest programa.
0: Sí, senyor. Com acostuma a passar, el gest de bondat ve de part dels nens i nenes del poble, que són els únics que saben veure més enllà de l'aspecte de la Maria. Només ells s'atreveixen a acostar-se a Cal Nap, a parlar amb la Maria. I ella ho agraeix sent molt més amable i bondadosa del que s'espera d'una bruixa.
1: Ho veieu com és un encant de dona? És que els lletjos també són bona gent, el que passa és que no ho voleu veure.
0: Exacte.
1: Viviu en aquesta cultura que sou tots esclaus del físic. Una oportunitat als lletjos.
0: Gràcies. Quan un nen s'acosta a casa seva, la Maria sempre els fa el mateix regal. Un de molt preuat. Una bossa plena de llavors de carbassa.
1: Perdona, però què és aquesta merda?
0: A veure...
1: Després et queixes, Maria, després et queixes. Escolta, que la gent et critica, què és
0: els
1: això?
0: Els nens estan encantats amb les llavors de carbassa.
1: Ah, sí?
0: I la Maria, que en cultiva cabassos, se'n fa un fart de regalar-los bossetes plenes de llavors. De mica en mica, tots els nens de Prats s'aficionen a visitar la Maria. Pels adults continua sent una estranya, però per la canalla és gairebé una amiga.
1: Nen, on vas menjant aquesta merda de llavors?
2: M'ho ha donat la Maria de Cal Nap, mama.
1: Has tornat a la casa d'aquella bruixa, Josep Maria?
2: Sí.
1: Et vaig dir que no hi tornessis mai més.
2: Perdona, mama, no ho tornaré a fer. Per cert, m'ha donat records pel papa. Diu que fa molt temps que no hi va.
1: Ep. Què xerres, nen? Què xerres?
0: No sé, els nens ja saps que a vegades, no sé, connecten coses que no tenen sentit, a vegades, no. A poc, la Maria Pujol es va guanyant la confiança dels nens. Ells li van a fer companyia mentre ella els alimenta, juga amb ells i escolta les seves bestieses.
1: Doncs jo trobo molt bé que la canalla faci companyia a la gent gran, Peyu, tu vas passar molta part
0: de la teva infantesa. És la meva vida, és la meva vida.
1: A casa d'un estrany ancià?
0: No era estrany, era el meu veí. Ara...
1: Però que anaves a mirar la tele i es quedava adormit.
0: Ah, clar, perquè era el Tour de França, era l'estiu. Era normal que s'adormís.
1: Ja.
0: En fi, no hauria d'haver-hi problema, però amb el pas del temps la relació dels nens i la Maria es comença a tornar estranya. Al principi només petaven la xerrada, però el nostre protagonista ha agafat un costum una mica lleig. S'ha aficionat a remenar els cabells a la canalla, tu.
2: Ai. S'ha fet peluquera, la de Cal Nap.
1: Què fa? A veure, un moment, què has dit?
0: Li ha trobat el gust i es passa l'estona grapejant-los el cap i remenant-los els cabells. Primer només els hi tocava els cabells, però ara els pentina, tu. Els hi fa cues amb els nenes.
1: Què dius, ara?
0: Fa de perruquera sense que ningú li hagi demanat.
1: Els hi fa pentinants els nens, li fa un tupper fate als
0: nens. És que relaxa. És veritat que relaxa.
1: Tocar els cabells?
0: Sí. Fer una cua d'una nena o això, relaxa.
1: Ah, clar, tu te'n deus quedar un fart, ara.
0: Jo tinc dos filles.
1: De cabells ben diferents.
0: Home, sí, perquè una té els cabells afro, que allò... Sí. Allò és tremendo, fins que no ho vaig descobrir.
1: Què?
0: Que fa gràcia tocar-ho.
1: Sí, a veure...
0: Si vols deixo que li toquis el cap un dia, no passa res.
3: Home, ella, i Canella...
0: És ben curiós.
1: Quin pendent li fas?
0: Bueno, jo, el que puc... hi ha un líquid que és meravellós. Hi ha un líquid que ho torna com a posar a puesto, perquè un cop dormen, queda com aplastat. Queda comprimit.
1: I llavors ha de tornar a l'afro.
0: Llavors fiques un líquid i estires.
1: I estires i torna a l'afro.
0: Torna. És ben parit. Sí, sí.
1: Tina,
0: no. No sembla... Ja et diré que... No

0: Sembla ecològic, el líquid aquest.
1: No és arrel de saúc,
0: no. No sé què és, però bueno, és igual. A la canalla els hi fa mania perquè la Maria sempre porta les mans brutes, però com que un grapat de llavors de carbassa s'ho val, fan el cor fort i aguanten que els hi vagi remenant els cabells. La situació es complica un dia que la Maria fa un pas més i s'anima a treure les estisores per començar a tallar cabells. I ella contenta perquè pot recollir els cabells que ha tallat i guardar-los.
1: Jo ho trobo estrany.
0: És curiós.
1: Però mira,
0: els nens ho acaben normalitzant. No és cap problema per ells, malgrat que els pares dels nens els foten un pets de crits cada cop que hi van, a la mínima que poden es planten a cal nap disposats a fotre's una fartada de llavors de carbassa.
1: Carai, noi, les llavors de carbassa.
0: Surs calvo, però et donen llavors...
1: Sí. T'ha deixat fet un desastre, però bueno...
0: Passen els anys i tot continua igual fins al fatídic dia, el dia que Prats es vesteix de dol.
1: Què ha passat? Perquè la campana no toca per un mal pentinat de cabells.
0: No. Una desgràcia, Jair, una desgràcia. Un nen de Prats s'ha mort mentre dormia.
1: Ai.
0: Els seus pares l'han anat a despertar i l'han trobat mort al seu llit.
1: Ai.
0: La notícia d'aquella mort tan sobtada és un cop molt dur pels veïns. El problema és que al cap d'uns dies...
1: Un altre nen mort!
0: Efectivament. Agafeu-li les tisores!
1: Home, què estem fent?
0: Pocs dies després del primer nen mort, una segona criatura també acaba dins del sot. Igual que l'altre, estava bé de salut i l'ha dinyat sense que ningú n'entengui el per què. Els nens de Prats cauen com mosques. Es moren tots un darrere l'altre. Sembla un malefici. I tots tenen una cosa en comú. Són nens i nenes que anaven a casa la Maria a jugar amb ella.
1: Ja està. I ja puc resoldre el misteri ara mateix. Les llavors de carbassa estaven caducades. Molt dolentes.
0: El problema sembla que és un altre. Una de les veïnes, que estan de sort i encara té el fill viu, examina a consciència el nano per veure si té res d'estrany. I sí, li troba una cosa que l'ha deixat horroritzada.
1: Ai, Déu meu.
0: Recordeu que la Maria sempre remenava el cap de la canalla i els tocava els cabells?
1: Ui, i tant.
0: Doncs resulta que a aquest nen li troben una agulla clavada al cap.
1: Els nanos foten cada bestiesa?
0: Per unes llavors de carbassa.
1: Sí.
0: El nano ni sap que porta l'agulla clavada. És una agulla molt prima, que no li fa mal. El més fotut és quan la mare la treu del cap del nano i s'adona que l'agulla és prima, però molt llarga, gairebé li pot arribar al cervell.
1: Però què ens estàs explicant, Peyu, sisplau?
0: No deixa de ser una acupuntura.
1: Sí. És veritat, quan t'ho fan allò de posar-te'l al cap...
0: Ja està.
1: Taca-taca-taca.
0: La mare ho denuncia a les autoritats i comença una investigació que determina que tots els nens que han mort també tenien una agulla clavada. Passa que amb l'autòpsia primer no vam dir és igual, no. Deu ser normal.
1: Al cap no li miris.
0: Fa tota la pinta que les morts són culpa de la Maria.
1: Mare de Déu, senyor.
0: Els predencs i les predenques no necessiten més proves. El judici està fet. La Maria Pujol, la Napa, és una bruixa i també és la culpable de les morts dels nens. Agafen torxes i garrots, enfilen cap a cal nap per reclamar venjança.
1: Què ha vingut aquí, sisplau, gent despistada?
0: S'ha colat gent de l'Espanyol, aquí. Quan la massa enfurismada arriba a casa de la Maria, es troben que ella fa estona que els espera. És a la part alta de la casa i porta un tallant a la mà. Amenaça els veïns a tallar tants caps com calgui si entren a dins la casa.
1: Mare de Déu.
0: Però els veïns més forts i joves aconsegueixen reduir-la, l'arresten i la tanquen al calabós. Al pati posterior de la casa, sota les gallines... Els veïns hi troben les restes d'una criatura morta i esquarterada.
1: Mare de Déu.
0: No hi ha dubte. La Maria és culpable.
1: O les gallines?
0: O les gallines. Cal portar-la davant del jutge, però també és necessari assegurar-se que no farà mal a cap altra criatura. De manera que fins que arribi el dia del judici, la Maria Pujol s'haurà d'estar al calabós, estacada pel coll amb una anella que penja de la paret com si fos una bèstia salvatge.
1: Fins que arribi el dia del judici, que també en aquella època que anàvem de burocràcia fins aquí
0: dalt,
1: també.
0: Bueno, els jutjats a Prats, el 1800.
1: Tinc una cosa d'unes escritures, ara no puc. Algo de la bruixa no puc.
0: Algo de la bruixa ja ho farem.
1: Deixa-la allà penjada.
0: No, el veredicte de la Maria es fa públic en una data que sí que podem revelar. Probablement l'única dada que realment ens podem aferrar perquè sí que es troba als registres.
1: Dada real, eh? Sí. A la pàgina 11.
0: Sí, noi. El 8 de gener de 1767,
1: sí,
0: a Barcelona, que és on la jutgen...
1: Mare de Déu. Nada menys, eh?
0: Has d'haver fet grossa perquè et portin a Barcelona el 1800, eh? Allà on la Maria ha d'escoltar el veredicte encadenada per totes bandes. Se la culpa oficialment de ser una bruixa i se la condemna a morir penjada a la forca. L'execució es fa aquell mateix dia.
2: Molt bé.
0: La Maria protagonitza l'últim cas conegut a Catalunya d'una dona ajusticiada per bruixa. La seva mala fama i les seves pintes no van ajudar-la gaire, però tampoc va saber justificar per què, carai, tenia les restes d'un nen mort al pati de casa.
1: A veure, allò del nen, a veure, és que...
0: És de mal defensar, ara no sé. Mal defensar.
1: O sigui, que sigui bruixa, en Cuevillas t'ho defensa.
0: Sí.
1: En Cuevillas t'ho aixeca, però el nen mort al pati és molt mal parit de defensar, eh?
0: Això ja poder que... emboyer, aquí.
1: Sí, has d'anar més amunt.
0: Has d'anar a buscar amunt.
1: Has d'anar més amunt.
0: Com ja us hem advertit, no us podem especificar quina edat tenia quan va morir, però si us interessa el tema, sempre us podeu acostar al Lluçanès, on la napa encara és recordada.
1: Ah, sí?
0: Us deixaran fer una excursioneta, veureu una... bueno, on guardava les gallines i els llocs per on voltava. Això sí, no podreu visitar Cal Nap perquè la casa es va ensorrar. Sí que podreu anar pel carrer Sant Pere, que és on estava situada.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: I què, hi has anat? Al carrer Sant Pere?
0: No. Ja, vull dir, si, va, si pot anar, però vull dir, si has d'anar expressament, tampoc no val la pena.
1: Tampoc.
0: Ara.
1: Tampoc així de llocs de prats mítics.
0: Està bé.
1: I aquests.
0: Aquest. Ja, ja, home, tenen més coses a Prats, eh? Sí. Tenen més coses.
1: No, és que ara no tinc per si... Ja... El tanatori. El tanatori és maco.
0: Ah. Hi ha el Soler del Nuc, el taulell del Soler, que és una carnisseria. Els embotits aquests que mengen aquí la gent són d'allà.
1: Sí. Doncs així ja tenim dos motius per anar.
0: Exacte.
1: A Prats.
0: Bé, si aneu, tingueu en compte una cosa, sobretot si porteu canalla. Si se us acosta una dona i us comença a grapejar el cap, no us en fieu.
1: No.
0: El consell us servirà si aneu a Prats de Lluçanès, però vull dir que a qualsevol altra banda també. Si ve algú i us comença a remenar el cap del nen, si no,
1: no
0: el coneixeu,
1: no
0: en principi...
1: No remeneu caps de nens.
0: En general és un costum que no està massa ben vist. Ai. En fi, la Maria Pujol, la napa de Prats, la voleu veure?
1: Sisplau! Sí! Què tenim?
0: Tenim una il·lustració, perquè no hi havia càmeres de fotografia. Guaita-la. És aquesta senyora...
1: Molt, fa molt mala pinta.
0: Fa mala...
1: Sí. Fa mala pinta la napa de Prats. En fi, la Maria Pujol, la napa de Prats, la bruixa dels cabells, es digna entre el búnker, sí o no? Sí! No ha agradat ben gens, eh?
0: No ha agradat, però no va... Aviam. Si no ha agradat, no ha agradat.
1: Que no, anaves a dir no me'l matar ningú.
0: Anava a intentar defensar alguna cosa, perquè llavors dirà, no, en Peyu, perquè era de Prats, la va voler matar.
1: No. Ha sigut
0: un públic,
1: no té res a veure amb en Peyu.
0: Si la mateixa història, aquesta senyora és Montcada i Reixac, hagués dit el mateix. No ho sé. En fi, la napa de Prats no entra al búnquer. Fora!
3: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Ens van tard.
1: Aplaudiments comencen a un compàs i van cap a l'altre, però bueno, en fi, Neus Rossell, bon dia.
0: Què tal?
1: Què tal la napa de Prats? Seran les bruixes?
0: Home, la bruixa avorrida m'agradava.
2: Sí.
0: M'agradava molt.
2: Com es deia? Es deia així, eh? Bruixa avorrida, no té un nom.
0: No, no, hi ha la majúscula avorrida, es diu. Avorrida.
1: Avorrida, com molt bé, Francisqueta. Sí, sí.
0: Escolta, que abans heu parlat del judici d'ella, que va tardar una mica perquè la van tenir agafada pel coll.
1: Sí.
0: A quin moment la justícia va anar bé? O sigui, al principi, en algun moment...
2: Quan va començar a anar tard, tot?
0: Clar, perquè clar, jo entenc que clar, amb els anys, cada vegada tenen feina, es va acumulant, però hi havia un moment que es devia poder fer bé.
1: En el moment que va haver el primer judici de la història, que crec que era... Va ser Adam i Eva expulsats del paradís, poder, aquest primer judici?
2: Podria ser
1: en
2: que...
1: el moment que Déu Nostre Senyor va deixar de portar-ho ell,
0: ja, sí,
1: ja va anar malament.
2: Sí, senyor. Sí, senyor. Estem d'acord.
0: Bé, a l'inici del programa, en Jair ha preguntat si estaven fent la biografia de la germana d'en Jordi Pujol.
2: Però correcte.
0: I és que és molt segur que en Jordi Pujol té 7 fills. 7 fills.
2: 7 fills, sí.
0: I molts nets, també.
1: Molts nets, incontables.
0: A veure, no us ho puc dir concretament. L'última dada que tinc és del 2002 i tenia 14 nets, eh?
2: 14 nets, sí. Déu-n'hi-do.
1: En Jordi Pujol té 14 nets,
0: no,
1: i,
0: bueno,
1: i per
0: el
1: Nadal,
0: 2002.
1: El 2002, per Nadal, havia d'anar amb un sobre cada net.
0: Clar,
1: eh?
0: Suposo.
2: Clar, clar, ara farà el vers aquest, ara el vers l'altre.
0: Vinga, anar
2: a
1: fer. Espero que tingui algun negre per donar.
2: Ah, alguna cosa.
0: Ara n'heu tenir més de nets, suposo.
2: Bueno, ah, de nets, sí.
0: Sí. També sabem que el pare de Jordi Pujol es deia Florenci, sí, però no sabem gaire més cosa. Per exemple, els germans d'en Jordi Pujol.
2: Que té germans?
0: Ah, és que clar, aquí hem dit, oh, germans, Jordi Pujol.
1: És que és,
0: veure,
1: gros,
0: és que no
1: això,
0: sabem si té germans.
2: Si en té, s'ha amagat
0: que,
2: sempre, eh?
0: Una cosa que no s'ha dit gaire. Llavors jo vull fer la pregunta...
2: S'ha amagat sempre.
0: Vull fer la pregunta a la gent de Sant Martí del Bars.
1: No sé pas on té.
2: És el Lluçanès.
0: És el Lluçanès.
2: Sí, Sant Martí del Bars.
0: Quants germans té Jordi Pujol? Vinga, opció A, dues germanes i tres germans.
1: Tants.
0: Opció B, tres germans, mascles, diguéssim.
2: Tres homes.
0: I opció C, una germana i un germà.
2: O sigui que té germans, està confirmat.
0: Sí, sí, està
3: crec
0: confirmat.
3: Que... Què fem? Dieu vosaltres, va.
2: A, B o C?
3: Germanes en té, segur.
1: Segur, eh?
4: Jo crec que...
3: Sí, crec, diem la...
2: La?
3: Diem la, vinga.
0: La, anem a veure si és la...
2: No!
1: A veure, Neus, aquest
0: atenció,
1: misteri...
0: Atenció, perquè té una germana i es diu Maria. O sigui, realment, podria ser la Maria Pujol,
2: sí,
0: i l'altra és en Joan.
2: Joan
0: germà.
2: Pujol.
1: O sigui, però en no Jordi, tenim... la Maria i en Joan.
2: No hi ha cap foto d'aquesta gent enlloc? Jo no els
0: a
2: he
0: veure,
2: vist
0: jo...
2: mai.
0: Ja, és Joan... que no se'n parla gaire, els germans.
2: Joan
0: no
2: Pujol Soleil, a veure si el trobo. Joan Pujol... No surt, no surt. Surt en Jordi?
0: Sí, sí, sempre sortirà en Jordi, però existeixen, els germans.
1: Existeixen.
2: Clar, clar, clar.
1: Són discrets, però, eh?
0: Són discrets.
2: Sí, perquè no han sortit mai, bueno, no? No...
0: Ja els fills sí,
2: els
0: però... Bueno.
1: Ja els buscarem.
0: Bé, seguim al Lluçanès. És comarca, sí, Peyu, sap greu,
2: sí,
0: d'acord? Una
2: sí,
0: comarca
2: sí, sí,
0: on
2: sí,
0: històricament sí, es penjaven dones condemnades per bruixeria. I el crim de la gran majoria era ser vídues. O herbulàries.
2: Ja.
0: Oh, mira, és que fa coses amb...
1: Que aquí se li pot fer coses amb plantes.
0: Hi ha molta gent que fuma porros.
2: Sí.
1: Sí.
0: Això seria herbulari, més o menys?
2: Bueno.
1: Sí.
2: És una branca, és una branca.
0: La gent de Lluçanès tenia molta fixació en les bruixes i durant els anys més foscos a Sant Feliu Sasserra s'hi van penjar 26 dones.
2: Déu-n'hi-do, eh?
0: Són moltes, eh?
2: Sí.
0: Llavors, a veure, gent d'Ulldecona, va. Com es diu el turonet de Sant Feliu Sasserra on es penjaven les suposades bruixes? I davant ho sabeu, eh? A veure, darrere. Opció A, el Serrat de les Forques. Opció B, el Serrat de les Mortes. I opció C, el Serrat de les Pobres Dones.
3: Ai, pobres dones, sí. De què?
5: Les pobres.
3: De les pobres dones? Vale. El Venga. Serrat de les pobres dones.
2: La C.
0: No!
2: No!
0: No, és el Serrat de les Fosques.
2: Ah, de les Forques.
0: Forques, forques.
2: De les Forques.
0: Ho sabíeu, eh? Aquí davant ja heu estat, eh? En el turonet.
2: Sí, Lluçanès. És que és molt famosa la nit de bruixes de Sant Feliu Sasserra.
0: Sí, sí, sí, ho sé, ho sé.
2: Sí, sí. Aneu-hi, si teniu ocasió.
1: Què es fa? Què es fa?
2: Bueno, és que no hi anem mai.
0: Has dit que és molt maco, gratuïtament.
2: Bueno, es fa una representació de la crema. Sí, sí que hi vaig anar una vegada fa molts anys, és veritat. Era petit, jo. Ja hi tornaré a anar.
1: Va,
2: anar.
0: D'acord, va. Ja.

0: nostre convidat li han tocat gaire els cabells o has anat per Lluçanès? Has anat per Lluçanès?
1: No.
0: No, eh?
1: Sí, clar, que hi ha anat.
2: Sí, clar.
1: Com el Jordi Pujol, he actuat a tot arreu.
2: L'Ari ha estat a tot Catalunya.
1: Tot Catalunya.
2: Ha actuat per tot arreu. Ho sé perquè quan jo vaig actuar sempre hi ha un cartell del l'Ari.
0: Això vol dir que fas exactament el mateix, clar.
2: Jo l'he vist fins i tot a Portbou. A Portbou, eh?
3: Sí. Veure, això sí que és haver actuat a tot arreu, sí, ja, perquè és ja l'últim poble, eh?
0: Ara que parlaves cabells, tens molts de cabells, eh?
2: Sí. Jo també.
0: Bé, ja vam avisar que el convidat...
1: I no he anat a
2: Turquia.
1: A Turquia no hi he anat.
0: No hi has anat, eh?
2: O sigui, és ben natural,
0: home,
2: això,
0: és que es veu, eh? Es veuen sants i forts.
2: És genètic.
1: Que no tinc res contra els que van a Turquia.
2: No passa res. No.
1: Si tingués necessitat, hi aniria, però... Sí.
2: És genètic, vull dir, sí. A casa el teu pare ja era mata de pèl.
1: Home, sí.
2: Sí.
1: Però no molta, tampoc.
2: Ja. Yeah.
1: No sé.
2: O sigui, has guanyat, la generació.
0: Ah, d'acord. Doncs això que dèiem, ahir ja vam avisar que el convidat d'avui ens el pot jugar sense que ens n'adonem. Tant pot treure un conill d'un barret com un punyal o una punxa del cap d'un nen.
2: Punxa del cap d'un nen, també t'ho
0: fa. Quan s'és mag, ets el rei del mambo. Sort que ell no ha triat aquesta branca de la màgia i és una persona agradable i és bona persona. Pels que no vau sentir el programa ahir, tenim un mag entre nosaltres i un fan incondicional de Michael Jackson.
2: Sí.
0: Ja l'heu sentit, la cançó l'ha triat ell. Us aviso que la pregunta que us faré anirà per aquí, així que canvio de tema, centrem-nos en ell.
2: Uh-huh.
0: El nostre convidat ho ha petat tant fent màgia que té un espectacle a Broadway. Això és cert, que tinguis o que hagis estat a Broadway?
2: A Broadway?
1: No.
0: No és cert, no.
1: He dirigit un espectacle que ha estat a Broadway.
0: Ah, sí, això.
1: Que és el del Mago Pop,
0: pensava
1: però
0: que hi havies estat, eh?
1: Era l'espectacle.
0: Vale. És que ho he dit perquè, com que ahir ja vas comentar que no havia estat... I dic, poder no estar... No és correcte, això. Bé, això va petar-ho molt. I sembla que vas rebre una trucada de la sarsuela.
1: Sí.
0: Ah, sí? De la per anar a fer un espectacle.
3: Això
0: cuidado,
3: que això és més gros, el de Broadway.
2: A veure. Els micròfons de Catalunya Ràdio són teus.
1: Jo fa molts anys, quan no començava, però era molt jovenet, doncs me'n vaig anar de vacances i li vaig deixar el telèfon mòbil a ma germana per si trucava algú, doncs que ella... I van trucar de la zarzuela.
3: Hòstia, quina responsabilitat, no?, tenir el mòbil en aquell moment.
1: Sí. I van trucar, perquè es veu que la no sé si era la mare de l'Urdangarín m'havia vist en una comunió o en una festa privada. I va dir... I era l'aniversari de la infanta Cristina i li feien una festa sorpresa a Madrid i em volien contractar.
2: Hòstia.
1: Llavors van trucar i quan va agafar el telèfon ma germana es va pensar que era jo fent-li una broma.
2: Ostres!
1: I no va agafar la comanda ni res.
2: Boníssim.
1: Diu, sí, ja li diré que el truqui quan arribi. Sí. I no va apuntar cap telèfon. Llavors quan vaig arribar jo, què hi ha broma? Dic, no t'he trucat. I bueno, encara ara no s'ho acaba de creure.
2: Hòstia.
1: El que sé segur és que jo no vaig ser.
3: Ostres, l'Ari, el que haguessis vist en aquella festa.
0: Ja.
1: No, perdó. És que ara me n'he recordat. I després vaig acabar parlant amb ells, però no hi vaig poder anar perquè no podia, perquè era Madrid. Mira. I no podia anar-hi.
2: Mira. O sigui, podies haver actuat per la infanta Cristina.
1: Sí.
2: Molt bé. Ostres. Molt bé, escolta'm.
0: I és que de ben petit el nostre convidat li agradava fer màgia. De fet, se l'inventava.
4: Sí, era una cosa més abstracta. M'inventava jo la màgia. Jo deia, ara agafaré aquest Madelman i el partiré per la meitat.
3: Porta'm una serra, papa!
4: I el vaig partir per la meitat. Llavors l'agafava així, o sigui, hi havia la part de dalt aquí, les cames, i jo amb les mans tapava... Pobret
0: d'ell mateix. Entenc que agafaves el nino i tapaves la part de baix,
1: sí,
0: del nino, eh?
1: No, amb la mà agafava tant la part de dalt com la de baix, saps?
2: I
1: amagava el tall amb la mà. I deia, mira, torna a sortir sencer.
0: Ah, d'acord, com fent de cinturó.
2: Sí, una merda de truc, perquè t'ho tanquem.
0: Sí, però bueno.
1: Sí. Tal qual.
0: Bueno, però hi havia il·lusió, eh, d'aquí, dir-se il·lusionista,
2: sí.
0: Clar. Com a bon il·lusionista li agraden les cartes. Atenció, perquè hi ha coses de les cartes que no sabem, eh?
4: Hi ha quatre pals, que són com les quatre estacions. Hi ha 12 cartes a cada pal, que són com els mesos de l'any, no?
2: Sí.
4: Hi ha 52 cartes, com les 52 setmanes de l'any. Ho estic dient bé o no? Sí. I si sumes el valor de totes les cartes, dona 365.
2: Què dius?
3: Què dius, ara?
2: Què dius?
1: Com us heu quedat, ara?
2: Hòstia, de
0: és al·lucinant, eh?
3: Què és aquesta fantasia?
1: I a més, la baralla espanyola i la francesa és la mateixa.
2: Què vols dir, la mateixa, no?
1: Els pals són els mateixos, perquè les espases són les piques.
2: Però quina és aquella que li falten els 7 i els 8? Em vaig tornar loc una vegada.
1: Ah, no, bueno, això són versions.
2: Val.
0: Ah, no, dius, que però... s'ha perdut l'Arlet.
1: Hi ha la de 52 cartes.
3: No. No sé on vam anar amb la...
2: No sé on vam anar amb la meva xicota i vam comprar una baralla de cartes i estàvem jugant a, no sé, al Remigio que jugàvem i ens va costar un rato dir que hòstia, no hi ha 7 i 8 aquí. En fi.
0: Bé, sabem sí, que el seu primer espectacle va ser a la Llar de Jubilats de la Garriga i que el Bolo li va demanar mossèn Cucurull, eh?
1: Sí, pobret. Em va pagar 5.000 pessetes.
2: Ah. Home, Déu-n'hi-do.
1: No, ah. Un paston.
2: Hòstia,
1: un paston,
2: a l'època.
0: Sí. Clar, aquí, l'Església va donar la primera feina al nostre convidat, eh? Sí.
3: Per tant, tu. No ho pot dir tothom, això.
0: No. Per sort, ja no feia això d'amagar cartes, les cames del ninot, ja que amb 20 anys va professionalitzar-se. Així que des dels 20 fins ara no ha parat, no? Correcte. Des dels 20, eh?
1: Sí,
0: Déu-n'hi-do.
1: Als 20 vaig començar a pagar autònoms.
0: Buf! Ostres, això ja no fa tanta gràcia. Va, i toquem el tema Michael Jackson per conduir una mica la pregunta. Sabem que el nostre convidat va anar a l'enterrament del cantant,
3: Xurós,
0: molt fort això, però que no va ser fàcil, ja que pagaves l'entrada, però era per sorteig, no? Tinc entès?
1: Sí, no la pagaves, o sigui, se sortejaven precisament perquè no hi hagués...
0: Ah, i després pagaves.
2: Negoci amb un enterrament, diguéssim.
1: Sí. No, es pagava, no es pagava res.
0: Ah, en cap moment, eh? D'acord. I llavors, sembla que no t'ho vas haver d'anar igualment, sense saber si t'havia tocat.
1: Clar, perquè
0: no?
1: Vaig pensar, si no em diran si m'ha tocat fins al mateix dia, clar, hi he d'anar. I llavors clar. Vaig anar expressament, i quan vaig baixar de l'avió, el primer que vaig fer va ser obrir el mòbil per veure que no m'havia tocat.
2: I no t'havia tocat.
1: No m'havia tocat.
0: Ja però
1: tenia un amic meu que sí que li va tocar, llavors m'estava trucant per donar-me l'entrada i jo no li agafava, perquè pensava, a veure, ara no l'agafaré.
0: Ara no puc, o sigui,
1: li anava penjant. I al final dic, què vols?
3: Que m'ha tocat!
0: Es podia passar en un altre i estar sense cap problema.
1: Bueno, me la va enviar per correu electrònic i amb aquella entrada havies d'anar a buscar una pulsera i amb aquella pulsera havies d'anar a buscar l'entrada en un altre lloc. Era com una gincana.
3: Però que és un escape room.
1: Sí,
0: però almenys no feien pagar, perquè jo pensava que sí, eh? Pensava que gros fes.
1: No. Bueno, la família volia assegurar-se que qui anava era perquè tenia ganes i no hi havia negoci pel mig.
2: No hi havia xafarders pel mig.
0: Molt bé, em sembla fantàstic. Bé, rebem un fort aplaudiment a Mac Lari!
1: Ara que ja hem entrat en matèria,
0: sí.
1: He de dir que hi ha una cosa que m'ha sabut molt greu.
2: A quina?
1: Del programa, que és que, clar, a veure, jo tinc la Casa dels Àngels,
2: sí.
1: I en la Casa dels Àngels hi va viure una dona que es deia Francina Radorta, que la van penjar per bruixa.
2: Home!
1: El dia que jo vinc aquí, que parleu d'una altra bruixa, doncs
2: Francina Radorta
1: m'ha tocat els collons, mira, bàsicament.
2: Ja està apuntat i ja te prometo jo que farem la biografia d'aquesta senyora.
1: Molt bé, perquè vinga. Aquesta sí que era bona i no era bruixa.
3: Bruixa bona, eh?
1: Sí,
0: que bé.
1: Sí, va ser una injustícia, com tantes
2: com
1: hi ha hagut.
2: Com la gran majoria.
1: Sí.
2: Ens l'apuntem i la farem un dia. Va.
0: Bé, com us deia, la pregunta anirà sobre Michael Jackson, referent al nostre convidat, per veure fins a quin punt n'és de fan en l'Ari.
1: Ja comencem.
0: Llavors, aquí hi ha la gent de Palamós. Quina d'aquestes afirmacions és falsa? Falsa, eh? N'hi ha dues que són certes. Opció A. En Lari té un xiclet mastegat per Michael Jackson.
3: Què dius?
0: Opció B. En Lari va sopar amb el pare de Michael Jackson. I opció C. En Lari va ensenyar-li la paraula moixaina al cantant.
2: Una és falsa, només
0: en principi sí, però podria equivocar pel que estic veient avui.
5: La C, no?
0: Ja t'ho dirà. La moixaina, el xicle. El xicle no te quadra?
5: No, jo vull que tingui el xicle.
6: Jo el xicle no
5: veig.
6: Bé, tant, la
5: falsa
6: crec que és la C.
5: Jo també. La C, la C.
2: La C?
5: La C?
6: Sí, la C.
0: Ja.
2: Correcte!
0: A veure, Lari, és cert tot el que he dit, l'altre o no?
1: És cert, és cert.
2: Vas sopar amb el pare de Michael Jackson.
1: Sí, vaig sopar amb ell.
2: A on?
1: A Barcelona, al restaurant La Pomerada.
3: Però, a veure, sí. Lo important. Aquella cara de dolent que té aquell home...
1: La tenia de debò.
3: És de debò,
1: sí,
3: eh?
1: Sí. Fa bastanta por. Vam sopar amb ell perquè volíem obrir Museu Michael Jackson a Barcelona
2: i
1: no teníem la patent, perquè la patent la dona l'empresa que gestiona doncs, els seus drets. I no. Llavors vam quedar amb ell per veure si trobàvem alguna escletxa i tal. I ens volia vendre una altra patent, que era la patent Jackson Family.
2: No. El pare sempre escombrant cap a casa, el pare,
1: sí, sí. I no...
3: No deu ser fàcil negociar amb el pare de Michael Jackson.
1: I ja per només tenir la reunió ja volia cobrar 10.000 dòlars, volia venir amb que li poséssim primera classe tot, limusina i que vindria a sopar. Llavors li vam negociar, al final no li vam pagar res, va venir a sopar igual.
2: El sopar sí que li vau pagar.
1: Sí, però va venir 27 persones.
0: Per què tantes?
2: I veu haver de pagar el sopar de 27 persones.
1: Sí.
0: Jackson 5 ja em semblaven masses.
2: Els té quadrats, eh? Va a París.
1: Sí, sí. Diu, parlàvem amb el secretari, i diu, sí, que al final soparem tal dia, tal hora, nosaltres serem 27.
2: Perfecte, molt bé. Hòstia, Déu-n'hi-do. I el xiclet també el tens, el xiclet mastegat.
1: El xiclet també, és molt dolç.
2: Això és comprat o no?
0: Moment, perdona, què has dit? És que ha dit que és molt dolç. Dolç en quin aspecte?
1: No, és una broma.
0: Ah, d'acord, no. Pensava que era dolç tenir-ho, però...
1: Que us la coli vosaltres és molt graciós.
2: És...
0: Mira, Lari, tinc febre, jo pots colar-me el que necessitis.
2: És comprat o recollit, això?
1: És comprat, no comprat.
2: Comprat,
1: sí.
2: No sé.
0: No, m'encanta la idea.
2: Va anar a un concert, el tio va tirar el xiclet i l'Ari estava allà pendent i el va recollir.
1: Que ho hagués fet, l'hagués guardat a la boca perquè no es quedi molt bé. Però no. Ja quan el vaig comprar ja està com cristal·litzat.
3: No podem treure l'ADN.
1: Suposo que sí.
0: I no et fa angúnia, No et fa angúnia.
1: Però per què?
0: No, un xiclet cristal·litzat, no. No,
1: però la gent li fa molt fàstic els xiclets mastegats.
0: Per què? Home, sí, en general sí.
1: Home, sí. Un xiclet sota la taula i fan...
0: Sí,
1: jo faig la broma, quan surten a l'escenari els voluntaris, si és un nen o una nena i van mastegant xiclet, els dic, dóna'm el xiclet. I els hi faig escopir la mà i a mi no em fa cap fàstic. Però el públic tots fan... Llavors faig la broma que me'l fico a la boca i es mor la gent del... I dic, no, és broma. I tu dius, menys mal, però pensa, però si és una criatura, pots comprar.
3: A un nen que després serà serrat en directe.
2: Però el xiclet és terrible. En fi, només l'han encertat els de l'última fila, els que han contestat el xiclet de Michael Jackson
0: i... La moixaina,
2: correcte. Per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de Consells Ferrer! Vinga, va, per qui serà
1: públic,
2: això?
1: Avui?
3: Va, home, públic entregadíssim.
1: Molt millor que el d'ahir.
3: Sí, el d'ahir.
2: Res a veure.
3: Era terrible. Va, aviam qui encerta la cançó de la Neus.
6: Sí, però què?
3: Un moment. En Joan ha dit Thriller.
6: Billie Jean.
2: Billie Jean, això ho ha endevinat la Sònia. Fort aplaudiment per ella i per la Neus.

0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
1: Oh, capità, el meu capità.
2: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
3: Ja no sé què em passa.
2: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
4: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
2: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
5: Això sona brillant.
2: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Cat.
1: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
2: Bon dia, Bonaires. Bueno, fa uns dies vau parlar sobre la colònia del Bustamante i volíeu saber quin perfil de persona es posava aquest tipus de colònia.
3: Ai.
2: Bé, jo en sóc una.
3: No.
2: Us diré unes quantes coses de la meva vida i ja vosaltres decidiu.
4: Clar.
2: Jo sóc encarregada d'un Lidl. Vaig néixer a Barcelona, al barri del Clot, que per qui no ho sàpiga, que l'altre dia també vau parlar, del Clot sortien els autobusos que anaven al pont aeri de Terrassa. I sí, d'acord, jo també hi anava. I, no us he dit el meu nom. Jo em dic Vane. Però no acaba aquí. Ma germana es diu Vero.
3: No!
2: Érem la Vero i la Vane. Bé, no vull dir res més. A part d'això, dir-vos que el nom de la colònia té un perquè. Es diu Muy Mío, Muy Mía, per un disc del Bustamante que es diu Mío.
5: Molt bé.
2: D'acord?
5: Molt bé.
3: D'acord.
2: Bé,
5: molt bé.
2: Que sapigueu que aquest perfil de persona, no sé si us agradarà o no, ha anat al búnquer. Sabeu quin búnquer vaig anar jo, de públic? No me'n recordo del personatge, però sí que un senyor del públic era el que va fer els Toy. Toy Cansau.
5: Sí, va venir,
2: toy
5: correcte, el dibuixant, sí. L'il·lustrador.
2: Et Toy Empanau.
5: Sí.
2: Bé, visca Catalunya.
5: Endavant. La Vero i la Vane, que anaven a Pont Aeri. Colònia Bustamante, perfils ben diferents. No sé si ets usuari de la colònia de Bustamante.
6: Sí.
5: Sí,
6: no és broma.
5: No és broma, diu.
6: No.
5: La colònia de Bustamante.
4: Saps qui ha tret una colònia?
5: Qui?
4: En Messi.
5: Què dius ara?
4: Té una colònia en Messi.
5: I quina olor fa?
4: De córrer molt ràpid.
5: De córrer, ostres.
7: Colònies de gent famosa. No en som fans, en aquesta taula, diria. Fas servir colònia habitualment, l'Ari?
6: Tinc èpoques.
7: Tens èpoques,
6: Tinc èpoques. Però sí, m'agrada. Sobretot quan faig funció, m'agrada.
5: Sí, eh?
6: Per fer funció me'n poso.
5: A mi també.
4: T'agrada que ell se'n posi?
5: No, vull dir que jo no em faig servir mai i per fer teatre me'n poso.
4: Ah, sí? Com és? Per què? Que
5: no sé, mira, dono un rotllo. Als tècnics no els agrada gens la meva colònia.
7: Els agrada la colònia, perquè poc quina gent t'has buscat.
5: No hi ha tècnics.
7: Són tan mascles.
5: No els agrada, no els agrada.
7: Doncs la Vane, el perfil era el que...
6: I un cop, fent funció, hi havia un pot de colònia Bustamante en el camerino del teatre, que algú se l'havia deixat, i ens en van posar tots aquell dia.
5: Sí?
6: Fa
4: bon olor.
6: Molt bona olor. Sí, veus? I era del Mercadona, a més a més.
5: Hasta en compraré, hasta provar-ho.
6: He de dir que feia bona olor.
5: Hem de ser oberts, Jair, hem de ser oberts.
7: Sí que és veritat que la tenen en quantitats industrials al Mercadona.
4: Sí, demà no hi ha Mercadona, primer. Has de saber si els tècnics els agrada la colònia Bustamante.
5: Ja provaré la del Bustamante.
4: Abans de posar-te-la.
5: La provaré.
4: La Carme de Tarragona té una pregunta.
5: A veure, Carme.
8: Hola a tots. La meva pregunta és pel McLari. El meu fill petit juga a futbol, és porter, i ell té uns calçotets de la sort que sempre se'ls posa als partits perquè creu que li portaran sort i tot anirà bé. Tu tens calçotets de la sort que et posis perquè els espectacles et vagin exitosos i bé.
6: El renta, el teu fill, entre partit i partit? El rent és tu. No, jo no, aquestes manies no les tinc. Jo tinc mania d'això, de posar-me a colònia, perquè quan vaig entre el públic doncs m'agrada fer olor. I després em prendre'm una pastilla d'aquelles de Fisherman Friends, que és el que jo que et destapa fins al front del cul.
4: Ah, sí, entens?
6: I doncs em prenc una pastilla. Aquesta és l'única mania que tinc, però molt forta, vull dir que si no tinc pastilles d'aquestes sóc capaç d'anar-les a buscar.
4: I creus que tenia malament la funció, fins i tot? si no, no t'ho prenguessis?
6: No, no, no és per superstició, és per la sensació de, de destapament que et deixa. I lo dels calçotets, no. No ho he fet mai.
7: No, no ho he fet mai, portar calçotets.
5: Li va bé? Li funciona la tàctica al teu fill? Més o menys? O no. perden, no, eh?
8: Bueno, 50-50, però vaja, no.
5: Bueno.
7: No, no, mira, supersticions s'han de tenir.
5: S'han de tenir,
4: eh? Tu tens, tu fas això, les funcions, veieu?
5: Jo només això, que em poso colònia, també per actuar, i a banda d'això, ara, espera que ara parla el meu tècnic un moment, que m'està... Ah, sí.
7: Què diu?
5: Sí, jo com els calçotets del fill d'aquesta noia.
4: Sí, sí. Què? Jo veig que li ha hagut de dir.
5: Tenia uns mitjons. Tenia uns mitjons que no havien tocat mai la rentadora.
4: I no te'n recordaves d'això?
7: A veure un moment.
5: O sigui, a posteriori, llavors va sortir l'afició de la colònia, diguéssim.
7: Trobo que aquest tècnic sap masses coses de tu.
5: Home, són molts anys junts. Ostres, són molts anys junts.
4: Però veig que té una afició a olorar, no? Perquè si sap que fa temps que
5: a
4: no
5: veure,
4: rentes.
5: No ho sap perquè es quedaven a dins el vestuari i allò no ho tocava ningú fins al següent bolo i allà estaven aquells mitjons. Vaig portar el primer i segon... Primer i segon espectacle que vaig fer, jo tinc un amic i l'Ineptú, 3 i 3 anys, 6 anys, els mateixos mitjons, sense rentar.
4: Peio, Déu meu.
7: No, o sigui, en l'Ari s'ha assenyat, eh?
5: Perquè al principi, no sé, va començar com una tonteria i llavors va, hosti, si el rento i llavors porta'm mala sort. Deixa de venir gent... Què farem, llavors?
6: Vas notar que quan vas deixar de posar-te els vas començar a vendre més entrades?
5: Va anar coincidint, és veritat que sí.
6: Sí, perquè el boca a boca ben bé arribar, diu, no hi vagis, que les primeres files els ploren els ulls.
4: I ara ja diu, no, ara ja porto colònia.
0: Si et penses que la teva vida és una merda, escolta els primers 5 minuts de la biografia de Gerard Depardieu.
5: I no només cau en la delinqüència, també cau en la prostitució. Amb només 10 anys, en Gerard es dedica a anar als barris baixos de la ciutat. Ofereix sexe oral als homes que passen pel carrer a canvi de diners.
7: Nano, de les arrencades més dures que hem tingut.
5: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
7: És que no he volgut fer ni la veu de nen petit, eh?
5: No, perquè...
0: Sort que ara anem al migdia i les històries són més alegres. Amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell.
3: Hola, boncaires. Soc el Pau, de Rubí. I m'agradaria fer una pregunta per quan vingui el McLari, perquè, bueno, està clar que el McLari ha de venir perquè és un mite de Catalunya. I m'agradaria preguntar-li si com ho gestiona ell quan a vegades, doncs, com que treu bastant al públic, com ho gestiona, no? Quan el públic no col·labora o si alguna vegada ha tingut una mala experiència amb el públic, perquè ell juga bastant, no? A l'hora de treure gent al públic i participar i tal, si alguna vegada li han esgarrat algun truc o alguna cosa. Gràcies.
5: Aviam.
7: És que te la jugues sí, molt fort.
5: Sí. És que vas fort amb el públic, vas fort, sí. Lari.
6: Per lo fort que vaig, he tingut molta sort a la vida. Més d'una vegada m'he pensat, dic, m'esperaran a la porta? Truco el RAC que vinguin amb l'helicòpter i se m'emportin, però no he tingut cap ensurt fort. Sí que alguna vegada algun correu electrònic, jo dient, no, és que... Però som gent molt prim mirada, no?
5: Ja.
6: Bon, també em va passar que jo sempre feia bromes del poble del costat, a tot arreu, és a dir, si anava a Terrassa, me'n reia dels de Sabadell, quan anava a Sabadell... Bueno, aquesta és la broma a fer. I una vegada, un alcalde va estar com... 15 anys sense contractar-me perquè m'havia
4: perdut
6: el seu poble. Sí, sí, sí. Llavors aquí... Però clar, s'ha d'entendre que a veure, que és una broma que faig a tota la vida.
5: Sí, sí, sí.
4: És que tu, Peyu, saps de què parles, no? Perquè
5: bueno,
4: sempre dius que no hi ha
5: d'anar expressament. Jo, a l'estar passant, sempre que parlem d'un poble, sempre dic si heu d'anar expressament no val la pena. I també he rebut algun missatge d'algun alcalde. No has vingut al nostre poble, Peyu. Escolti, ho dic de tots els pobles. Del meu al primer. En fi, és igual. Més Catalunya és tota igual. Tu l'has voltat molt.
6: Sí,
5: els pavellons
6: sí, sí, sí.
5: Són tots iguals a tot arreu. Sí, sí, sí. Les places, més o menys.
6: Només els hi preguntes. Aquí teniu mania, aquí. Jo, per exemple, al meu poble, que és Castellserà, doncs sempre hi ha la rivalitat amb Penelles, no? Que em costa a mi. Que vinc de Barcelona i se me'n fot tres pepinos.
5: Clar. Jo contra
6: afegir-m'hi, no?
5: Clar, si es pot fotre marro, endavant,
7: en tots els pobles de Catalunya.
5: En fi, ho hem de deixar aquí. Ens queda només un minut per fer quatre preguntes a l'Ari. Aviam.
7: No sabem si aquesta pregunta te l'han fet mai, Lari. Saps jugar al futbolín?
6: Molt poc.
5: Poc.
6: Sí, sé jugar, però ho faig bastant malament.
5: Doncs no el trucarem. No el trucarem. És que volem fer un campionat de famosos de futbolín.
6: Ja, aquell dia no puc.
5: Doncs res.
7: Directament.
4: L'altra pregunta és que si fóssim al segle XVI, suposo que t'haurien cremat fent el que fas. N'ets conscient d'això?
6: Sí, sí, crec que sí, sí, però a veure...
4: Què?
6: Hagués fet alguna trampa d'escapisme, no, en el moment.
4: O sigui, sí,
6: si estàs penjat i no et pots que s'escapava, vaya merda. No?
5: Has utilitzat la màgia en algun moment fora de l'àmbit artístic?
6: Crec que no.
5: No, eh?
6: Crec que no.
5: Per beneficiar...
4: I per lligar, per lligar?
5: Ni per lligar.
6: Tampoc. No, eh? No. Ni amb els exàmens, les xuletes, no.
7: Quin professional, eh? Només en l'àmbit...
5: Només sobre l'escenari.
7: Sí, sí, sí.
5: Està... És que per lligar és una mica lletja, també.
6: És cutre.
5: És cutre.
4: Ah, sí?
5: És
7: cutre, no?
4: Sí.
5: Trio... A veure, jo també, jo soc una noia inventiu, trio una carta, mira. Trio una carta, va. En fi, gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies al búnquer.
6: Un plaer.
5: Has estat còmode?
6: Súper.
5: Fantàstic. Doncs nosaltres i tornem, com sempre, a l'una del migdia, Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
4: Adéu-siau.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
11: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El Nepal ha informat que ha rescatat en vida una de les tres persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre aquest país i el Tibet. De moment, però, no han transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts en aquesta tragèdia. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
12: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família... És devastador, perquè han de començar des de zero. I això és molt difícil.
11: De fet, l'altre punt d'atenció en aquesta tragèdia és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Més notícies, Joan Vilaplana.
13: L'Iran es mostra disposat a reprendre la via diplomàtica el dia que fa mig any de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. El ministre d'Exteriors de la República Islàmica escriu, en un missatge al seu compte d'X, que tornar a posar en marxa la diplomàcia no és impossible i que l'únic que han d'entendre els Estats Units és que la pressió contra Teheran no funciona. En aquest escrit subratlla les creatives converses que ha tingut amb el primer ministre de Qatar, amb qui ha parlat de la reobertura de la Estret d'Hormuz per la navegació de vaixells comercials.
11: Condol dels principals líders mundials i centenars de persones presents al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com a una figura popular estimat com un avi. Així ho deia una ciutadà de Noruega d'origen etíop.
14: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
11: El relleu del rei Harald de Noruega la farà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Mette Marit, es convertirà en reina consort.
13: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya serà solidària en l'acollida d'immigrants de Ceuta. Ho ha dit durant la primera jornada de la trobada d'inici del curs polític que el govern fa aquest cap de setmana al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer.
15: Caben, per descomptat, fronteres segures. Caben normes clares, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valors. Catalunya, amb qüestions que ens afecten a tots, ja sigui a Ceuta o sigui quan són els grans incendis, actuarà sempre amb solidaritat,
16: amb responsabilitat i amb rigor, perquè ens hi juguem massa.
13: Avui mateix Espanya ha sol·licitat a la Comissió Europea el suport de Frontex, l'Agència Europea de Fronteres i Costes, i de l'Europol, l'Oficina Europea de Policia, per resoldre la crisi a Ceuta.
11: La inflació s'ha disparat fins al 4,3% aquest agost, el nivell més alt des del febrer del 2023. L'encariment del gas per les tensions a l'estret d'Hormuz també impacta en el preu del gasoil i de l'electricitat. Davant d'això, l'Organització de Defensa dels Consumidors, FACUA, i el sindicat UGT reclamen mesures per protegir les famílies. Catalunya Ràdio arrenca dilluns que ve la nova temporada amb la incorporació de nous col·laboradors, com per exemple Òscar Nin a la tarda, de Francesc Garriga o David Caravent al Catalunya Migdia.
13: Entre les novetats de la programació hi ha l'avançament en l'hora d'emissió del Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès, que començarà a les 9 i no a les 10 com fins ara. Ho ha explicat el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, durant el programa especial de presentació de la nova temporada que s'ha fet a l'Spotify Camp Nou.
17: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit, que el Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
18: Per tant, aniran a les 9 del
17: vespre. A les 9 del vespre, i això vol dir que la Virgili i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
18: Espera, espera, és a dir, el Garriga a les 4.
17: De
18: 4 a 7, al Tot Costa.
17: Aquest any és l'any del Garriga.
13: El matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous, amb una reformulació de la part informativa i posant l'accent en les seccions de salut i ciència. Aquesta temporada se celebrarà el 20è aniversari del concurs de l'Enigmarius al matí i els 10 anys del programa d'esports Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà, i els 40 de l'emissora Catalunya Música.
11: I als esports, a la primera divisió de futbol, en joc l'Alavés 1, Vila-Real 0, a 20 minuts pel final, jugat ja Racing de Santander 3, Elx 2.
13: Avui s'ha entrenat amb el Barça per primera vegada el porter Livakovic, mentre que Julián Álvarez continua sense fer-ho amb els seus companys de l'Atlètic de Madrid per tercer dia consecutiu, si bé aquesta tarda s'ha exercitat en solitari.
11: L'Espanyol se jugarà demà el primer partit a domicili al camp de la Reial Societat. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Bayern en Zaragoza, encara que l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar per debutar.
13: El Sabadell ha comunicat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Nuamà, cedit pel Sassuolo a final de temporada.
10: Fins aquí les notícies. Aquest dissabte al Tot Gira obrim la tercera jornada de Lliga, Espanyol, Girona i Sabadell. A les 5, Sabadell-Almeria, un partit històric. Torna el futbol professional a la nova Creu Alta 5 anys després.
19: El Sabadell cara a cara contra un dels grans candidats a l'ascens a primera.
20: A les 7 de la tarda juga l'Espanyol.
10: Primer desplaçament de l'Espanyol de la temporada. Des del Real Arena, Reial Societat Espanyol.
20: Després del primer gran examen contra el Madrid de Mourinho, arriba un altre repte al camp del vigent campió de Copa.
10: Transmissió en directe amb Sergi Andreu, Dani Ballart, Marc Maiola i Sara Jiménez.
20: I a 2:15 de 10, Girona a les Palmes.
21: Xuta Estuani, gol!
10: Tercer partit dels de Quique Álvarez en l'operació Ascens a Primera.
20: Aquest dissabte de 6 de la tarda a 12 de la nit.
10: Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira. Fent ràdio esportiva des del 2004. Amb David Clopés.
22: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
20: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
23: Tu t'ho mereixen, els jocs.
20: Rècords.
10: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
20: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
24: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
25: 67.125 67125 sèrie 98.
24: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
1: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
0: Hola, què tal? Com esteu? Coneixeu l'Adam? L'Adam és un robot. I què té de nou? Doncs que és un robot espacial. Un equip d'investigadors de la Universitat Carlos III de Madrid han creat un nou robot anomenat Adam, que és capaç d'aprendre tasques senzilles de la llar, com ara parar i desparar la taula, simplement observant les

Els investigadors han desenvolupat un nou mètode d'aprenentatge que permet a aquesta màquina aprendre per si sola a moure i coordinar els braços, combinant l'observació d'humans amb la comunicació entre les seves pròpies extremitats. Ajudar a la gent gran amb problemes de mobilitat o als professionals de la medicina és una de les moltes opcions que oferirà aquest robot, que aviat podrà tenir també veu i altres aplicacions. Un robot que aprèn de nosaltres i ens fa la vida més fàcil. Benvinguts, oients, al futur. O potser aviat podrem dir benvinguts al present.

avui encara sense el suport de l'Adam o d'un robot semblant, però tot arribarà, oients. Farem un programa per aprendre. De seguida conversem amb Cristian Cantón, un gran expert en IA que des de fa uns mesos ha fitxat per Barcelona, pel Barcelona Supercomputing Center, i que va treballar amb Bill Gates i Mark Zuckerberg. També coneixerem una idea molt brillant que pot revolucionar la medicina i que, atenció, té a veure amb les piruletes. Conversarem amb Víctor Puig d'Atzmorall, un gran expert en màrqueting digital, i acabarem el programa amb un emprenedor de música, Ivan Rosquelles.

0: revolució. Diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio i els dissabtes a l'API Web. Com serà el món del futur? Comencem a revolucionar-nos.
1: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

20 anys va néixer a Barcelona el Super Computing Center, el Mare Nostrum, l'ordinador, aleshores més potent d'Europa. Aleshores hi treballaven 67 persones i avui són més de 1.200 i continua sent una referència tecnològica mundial. La història del Barcelona Super Computing Center és una història d'èxit, de col·laboració entre institucions, de talent d'investigadors i d'emprenedoria. Va néixer per jugar a la primera divisió de la Lliga Mundial de la Tecnologia i ens consta que continua jugant.

0: Meta, desenvolupant intel·ligència artificial i 5 a Microsoft. Per tant, aquest recorregut que hem fet de Silicon Valley i que hem conegut 14 catalans, el Cristian l'ha fet a l'inversa. Ha tornat a casa i, per tant, explica'm això, des de fa 2 anys, Cristian, com és que decideixes, no? Tenies una molt bona feina, també econòmica i interessant, a Meta i a Microsoft, i ja proposen tornar i liderar aquest Barcelona Supercomputing Center. Com ha estat aquest viatge de tornada?
1: Ha sigut un viatge molt interessant. De fet, hi havia, primer, òbviament, un tema personal per tornar una mica a Catalunya, la meva dona, els meus fills, doncs, bueno, un rum-rum que tenien des de feia molt temps, perquè ja portàvem gairebé 15 anys fora d'aquí, i un bon dia vam pensar, escolta, és el moment de tornar, però també és l'oportunitat per tornar aquí a Barcelona i aplicar tot això que havia conegut als Estats Units i portar-ho aquí per veure com podia contribuir a fer créixer el país. Una mica amb aquest sentiment romàntic, doncs, vam buidar la casa, vam agafar l'avió i ens vam plantar a Barcelona.
0: Clar. Per tant, està molt bé, perquè hem d'explicar als oients que tu deixes també una part econòmica molt interessant per treballar on treballes ara.
1: Bueno, els sous competitius als Estats Units són molt sucosos, òbviament, i bueno, la Catalunya, Europa competeix en una altra divisió en aquest tipus de rangs, però la feina és superinteressant. Per tant, ve un punt balancejant el sou i l'interès i l'impacte que tenia poder treballar al Barcelona Supercomputing Center, per mi va ser una decisió fàcil, bastant fàcil.
0: Molt bé. Per tant, vens aquí, tu que has estat treballant amb Mark Zuckerberg i amb Bill Gates, és així?
1: Sí, he treballat a Microsoft i a Meta durant molts anys.
0: Què vols portar? Ara parlarem del nou ordinador quàntic, de tot el que feu i de la feina que es fa, que jo sempre dic que és molt difícil fer-la planera, però avui ho farem i explicarem què fa el Supercomputing Center. Què vols aportar aquí? Clar, tu vens dels Estats Units, de la meca de la tecnologia, has estat amb els millors, i per tant, Cristian, què vols aportar aquí?
1: A mi m'agradaria que Catalunya, que Espanya i Europa juguessin a la mateixa lliga, a la mateixa alçada que els Estats Units i que la Xina, d'acord? Tenim el talent, tenim la màquina, tenim l'ambició, i posar-ho tot junt, fer-ho marxar tot en el ritme per poder ser competitius, per poder plantar cara, per poder dir que Europa té unes tecnologies sobiranes que ara mateix ha d'importar, aquesta és una de les coses que a mi realment m'aixequen cada matí, dius, hem d'aconseguir-ho, perquè si no el futur serà complicat. I, òbviament, també tota la feina que fem al BSC utilitzant aquesta màquina meravellosa que és el Mare Nostrum 5 per fer ciència. Jo recordo el primer dia quan vaig fer el meu discurs inaugural i jo els deia a les gairebé 1.400 persones, dic, jo m'agradaria que en els pròxims 20 anys curéssim el càncer, acabéssim amb el canvi climàtic i com a mínim 2 premis Nobel sortissin d'entre vosaltres. Tothom se'm va quedar mirant amb uns ulls i va dir, si aconseguim...
0: Carai, aquest objectiu m'agrada molt, eh?
1: Si aconseguim un 10% d'això, crec que haurem fet una millora important al món. I llavors, aquesta va ser el meu tret de sortida quan vaig entrar al BSC.
0: Molt bé, per tant, escolta, m'agrada molt que aquest és un objectiu gran. Expliquem, recordem als oients, quina feina feu des del BSC. És cert que aviat posareu en marxa un ordinador quàntic. La feina d'investigació de dades que treballeu, amb què ajuda?
1: El BSC és una màquina, o sigui, la gent normalment confon el BSC amb el Mare Nostrum 5, que és el superordinador, el més gran d'Espanya i un dels més grans d'Europa. A sobre d'aquest ordinador tenim una comunitat al voltant de 1.200 investigadors que treballen en 5 grans àrees del coneixement. Tenim un grup de ciències de la vida que està fent una feina excel·lent en temes de medicina personalitzada. Tenim un grup de ciències de la Terra que fan anàlisis i intenten esbrinar quins són els factors del canvi climàtic, què podem fer per intentar mitigar-lo, etc etc. Tenim un grup de ciències de la computació, que és un grup molt gran, i aquí tenen el gran repte de crear, entre moltes altres coses, els xips europeus, aquells xips que ens permetran ser sobirans en termes de hardware, però també d'IA, que són aquests GPUs que utilitzem per entrenar els models. Això estem treballant dur, i la fita és que el Mare Nostrum 6, que arribarà el 2029, tingui aquests xips i podem...
0: El
1: 2029 podem tenir un Mare Nostrum 6 que tingui xips dissenyats a Barcelona, que ens puguin fer competitius amb la Xina i els Estats Units. I llavors també tenim un grup d'enginyeria, que fa simulacions del que tu vulguis, des d'un reactor nuclear, una ala d'un avió, al cor humà, I finalment un grup una mica més petit, emergent, que són ciències socials, com utilitzem la intel·ligència artificial i la supercomputació per temes de ciències socials. I tota aquesta gent són 1.200 persones que fan avançar la ciència i el coneixement per poder resoldre alguns d'aquests grans reptes que ens estem plantejant.
0: I perquè ho entenguin els oients, vosaltres treballeu amb empreses, amb institucions, no?, amb tota aquesta feina d'investigació.

0: col·labora amb empreses i amb institucions.
1: Absolutament, perquè al final del dia el que tu vols és que aquesta recerca no solament es catalitzi en forma d'articles i de conferències, sinó tu vols que això aterri a la ciutadania. I una forma és a través d'empreses, de startups, n'hem fet 15, a través de l'administració. O sigui, nosaltres busquem tots els vehicles possibles per catalitzar aquest impacte que pot ser en el teixit empresarial i que puguem explicar per què existim i per què fem aquesta feina, perquè tothom entengui que realment estem aquí per servir al país.
0: Clar. Cristian Cantón, clar, no és fàcil perquè quan en parlem en revolució, que ja saps que ve de molts experts i tothom parla, diu que als Estats Units, la Xina, la carrera de la IA, Europa va de la darrera, Europa és la que legisla, amb Europa no farem res, clar, i tu em dius, no, hem de fer xips europeus, hem de millorar, no? Tu que has vingut ara dels Estats Units, què ha de canviar Europa perquè tot això sigui possible? Perquè, clar, es necessita també molta infraestructura, no? Perquè Europa lideri alguna cosa més, no?
1: Hi ha diversos factors. Jo crec que hi ha un factor primer d'entendre la complexitat del problema i la situació on estem. Ara mateix tenim una gran dependència dels xips que ven directament de Taiwan i de l'empresa Nvidia que els fabrica gairebé tots.
0: Que recordem és l'empresa més valuosa del món.
1: Absolutament. I, per exemple, és un monopoli dels xips que fania. Un altre tema és, per exemple, si llegia bé correctament l'altre dia, el 70% de les dades europees estan en mans d'empreses nord-americanes, Microsoft, Google, Amazon i d'altres. Per tant, Europa ha pres una dependència enorme tecnològica que, si no la reverteix d'alguna forma o pren iniciatives per realment ser competitius,
0: clar,
1: estem en un desavantatge complicat, donat també el marc geopolític en el que estem ara mateix. Per tant, Europa ha de fer el que dèiem un projecte Manhattan. S'ha de posar les piles i dir, no, escolta, hem de ser sobirans en via, hem de fer la nostra pròpia IA, que representi els valors europeus, per exemple, i això que ens permeti també crear les nostres oportunitats i no tenir que importar-les de fora, perquè això és una situació desavantatjosa.
0: Per cert, Cristian Cantón, ara estàs aquí, has tornat a casa com a director associat del Barcelona Software Computing Center, que ens agraden molt aquests objectius que has explicat, a veure si s'aconsegueixen. I m'agradaria explicar una mica també la teva trajectòria, perquè has treballat 8 anys, com deia Meta, desenvolupant intel·ligència artificial i 5 a Microsoft, per tant, amb Mark Zuckerberg i Bill Gates, no? Amb una posició directiva molt important. Amb què et quedes del teu pas, no? Per Meta i Microsoft, què destacaries, no? De les dues empreses, què s'ha après?
1: Moltes coses. Una de les coses que jo m'emporto i que es les vull aportar, que la vull catalitzar aquí, és l'esperit d'empenya. O sigui, allà jo recordo en algunes ocasions que et venia algun directiu i et deia, això ho hem d'aconseguir d'aquí un mes, i deies, això és impossible. Dic, no és impossible, s'ha de fer. I buscàvem la forma i ho solucionàvem. Jo, per exemple, recordo quan va començar el Covid, que va succeir, tothom estava a casa, tothom estava utilitzant Facebook, Instagram, WhatsApp, va arribar un punt que, òbviament, els nostres servidors es saturaven. Va arribar un punt que, si no aconseguim fer baixar la càrrega, haurem de començar a tallar servei. I tothom, és impossible retallar, dius, ho hem de fer. I aquesta motivació, aquesta força per aterrar les coses amb determinació és una cosa que era molt positiva, era molt engrescadora, i realment quan t'hi posaves, les coses es movien ràpid. Les coses que creies que no podien arribar a fer-se, les acabaves fent. I jo m'ho porto aquí com una cosa, escolta, anem a intentar portar aquesta força i aquesta energia al teixit que tenim d'investigació aquí, i apretar i fer aterrar tots aquests grans projectes que tenim al BSC. Això m'emporto als Estats Units.
0: Per tant, t'emportes això. I dels directius que has estat a prop, o destacaries també la capacitat de treball, m'imagino?
1: Sí, absolutament. Jo diria que tant el Mark Zuckerberg com el Bill Gates, que en algun moment el vaig tractar, són gent que treballaven totes les hores del rellotge, grans treballadors, diferents personalitats també, però sí, donaven exemple a la casa de com ells volien empènyer el món.

0: que encara tot. La intel·ligència artificial ho ha canviat tot, què en diries?
1: Absolutament, ho està canviant, ho canviarà i encara veurem molts més canvis. El món ha canviat d'una forma radical en els últims anys i jo personalment sempre recordo que quan vaig començar a fer la meva feina a la IA, la IA no funcionava, i veure com en aquests últims 25 anys de carrera ha passat de ser una entelèquia que ningú pensava que arribaria a ser res a ser el principal motor de l'economia, de la indústria, i un dels elements que tenim en el nostre dia a dia ha sigut, si podem dir, efectivament, la IA està canviant el món.
0: Tu que has estat vivint a Califòrnia, pregunto, i ara estàs a Barcelona, si l'ecosistema tecnològic per ser o no un Silicon Valley a Europa el tenim a casa nostra o no? O què faltaria per tenir-lo?
1: Tenim el talent, per exemple. Hi ha una cosa que a mi em fa gràcia dir, que quan tu vas a Silicon Valley, te'n vas allà a Palo Alto i te sentes a University Avenue i esperes una estona, veuràs que algú passarà per allà parlant català o castellà. Per tant, hi ha molta gent que ha marxat fora. Per tant, el talent el tenim i hi ha molta gent molt bona allà. Hi ha la voluntat, hi ha els recursos, tenim màquines, tenim infraestructures que ens permetrien. Jo crec que fas és tenir... Estem molt fragmentats. Jo la meva percepció és que hem d'agafar 3 o 4 temes que siguin importants, abocar-nos-hi en cos i ànima, posar tots els recursos i la nostra expertesa per fer canvis i avanços significatius. Ho podem fer, que Catalunya es converteixi en un Silicon Valley d'Europa? Tenim les oportunitats. Altres països han fet fites semblants, a la Xina, a Israel també, amb aquesta voluntat de ser transformadors. Ho tenim al nostre ADN. Les nostres unitats són les millors, tenim els millors centres, tenim els reptes davant. Falta sentar-nos i catalitzar-ho.
0: I que les empreses tecnològiques vinguin més a Catalunya, no? Trobo.
1: Correcte. Això moltes vegades és un tema més polític o és un tema més d'oportunitats, perquè efectivament n'hi ha unes quantes ja aquí a Catalunya. Meta no hi és, això sí que ho sé, però de les grans n'hi ha moltes aquí a Catalunya.
0: Clar, perquè jo quan estava amb els teus companys de Silicon Valley que treballaven, em deia, no, tornaríem si l'empresa en la que treballo estigués, no?, també a Catalunya, molts d'ells, no?, perquè és veritat que es troba a falta la família, és veritat que es troba a falta el clima i els diners, el que passa que molts d'ells, també, clar, ja estan en una edat entre 50 i 60 que ja han fet els diners i que poden tornar, no?
1: Sí, i també crec que tornar és un repte, també. És un repte a molts nivells, perquè, òbviament, a nivell personal. Però jo crec, jo els animo, i a molts d'ells que has entrevistat, que ara comentàvem que som amics, jo els dic, per què no tornes? Torna ja, escolta, jo ja he trencat un tros del gel, tu vine aquí, que amb el que saps segurament podràs fer moltíssimes coses. Jo crec que hem de transmetre aquest missatge i continuar traient el talent perquè torni i reverteixi aquí a Catalunya.
0: Vosaltres sou en el BCC 1400, hi ha gent de 60 països, per tant investigadors, no?, de moltes nacionalitats.
1: Correcte.
0: I la clau és aconseguir aquesta sobirania digital europea, esteu treballant amb aquests xips europeus, en parlaves del 2029, per tant, tu que parles del futur i treballes amb el futur, som al 2026, què t'imagines, no?, què passarà a Catalunya també els propers anys? És a dir, això, els xips ho veurem real? Perquè jo encara no m'ho crec del tot.
1: Ho veurem real.
0: Sí?
1: Tenim prototips i tenim la fulla de ruta que ens permetrà aterrar aquests xips. I en paral·lel també veurem grans avanços de la IA en els quals hi estem treballant i crec que al BCC podem ser pioners. Tot això anirà trenant-se i el 2029 jo tinc la gran esperança de que sí que veurem màquines fetes a Catalunya, dissenyades a Catalunya, i volem ser part d'aquests grans canvis tecnològics que han de passar en els pròxims 3 anys. Jo crec que els pròxims 3-5 anys veurem coses mai vistes.
0: Molt bé. De la teva etapa, 15 anys, als Estats Units, treballant a Meta, Microsoft, com veus, des de Barcelona, la teva mirada cap a Estats Units i cap a les empreses tecnològiques, hi ha alguna que destacaries més? També en parlem poques de les xineses, perquè la xinesa està fent molta competència també als Estats Units i Xina està molt avançada tecnològicament, Però què destacaries de les d'allà, ara mateix, Cristian?
1: Totes tenen alguna cosa interessant. Jo, per exemple, destacaria de Microsoft l'habilitat que han tingut per poder posicionar-se d'una forma sòlida en àrees com, òbviament, els sistemes operatius, però tot el tema de computació, Azure, Cloud. Microsoft realment és una empresa molt interessant. Meta, per la seva habilitat de virar rumb i enfocar-se a fer la cosa que és més llaminera i fer-hi impacte i després moure's a la següent cosa. I també Nvidia, per al gran creixement, la gran visió d'en Jensen Huang d'agafar una empresa que feia hardware per videojocs i convertir-la en el maó fonamental de tota la indústria de la intel·ligència artificial del planeta. Són indústries molt interessants, totes tenen coses bones i coses que poden millorar. Sí, crec que són empreses a les quals podem aprendre coses, exportar o importar les bones, i les que aquelles que potser no ens interessin tant, deixar-les allà.
0: Molt bé. Per tant, si t'entrevisto, Cristian Cantón, d'aquí 5 anys, que espero que ho fem abans, s'haurà complert aquests objectius que em deies, no sé si en 5 anys, però aquesta ambició teva que m'explicaves, curar malalties com el càncer o d'altres que hi esteu treballant, també, no? Com acabar amb el canvi climàtic, no? Aquestes són els objectius.
1: Són objectius i requeriran, no sé si 3 anys o més, però definitivament anar treballant en aquella direcció d'una forma determinada i resolutiva per d'aquí 3 anys poder dir no ho hem aconseguit encara, però estem a la meitat del camí.
0: Cristian, enhorabona per la trajectòria. Estem segurs que el Barcelona Supercomputing Center ha fet un gran fitxatge amb algú que ha treballat al costat de Bill Gates i també de Mark Zuckerberg, i per tant estarem atents a la vostra feina. I explica'ns sobretot, quan tinguis les novetats, doncs ens les expliqueu al Revolució.
1: Absolutament. Moltes gràcies.
0: Gràcies. La Biorregió de Catalunya és un dels ecosistemes de ciències de la vida i d'innovació en salut més dinàmics d'Europa. Agrupa empreses, entitats i centres de recerca, hospitals, universitats, administracions i agents de suport que treballen en aquest sector estratègic a Catalunya. I a la Biorregió hi ha també 480 startups que fan realitat propostes disruptives que milloren la nostra salut i l'atenció sanitària que rebem. Ara us volem parlar d'una d'aquestes startups que pot canviar la vida de nens i nenes que necessiten atenció mèdica. I avui al Revolució ens fixem en el talent jove que està començant, en aquest cas en la secció Joves Disruptors. I avui el Xavi no ens pot acompanyar, li enviem una abraçada, però sí que ens acompanya una gran emprenedora jove, la Diana Ballar. Què tal, com estàs?
2: Molt contenta d'estar aquí.
0: Molt bé, igualment. La Diana, a veure, és la cofundadora i CEO de l'startup Smart Lollipop, que ho he dit bé. I explica'm això, perquè m'encanta, és una piruleta per diagnosticar malalties amb una mostra de saliva de forma molt senzilla?
2: Correcte, sí. El Smart Lollipop és un dispositiu mèdic que té forma de piruleta. I això que ens facilita poder captar la saliva molt fàcilment amb el pacient. Pel pacient és únicament menjar el caramel, que té forma de piruleta, és un dispositiu molt àgil, molt fàcil, i durant aquest procés nosaltres captem la saliva d'una forma molt senzilla. La saliva queda emmagatzemada en el dispositiu i després, amb un altre material del nostre kit, amb un extractor, facilitem que la saliva quedi en un contenidor que després es portarà al laboratori per poder analitzar aquesta saliva. I també tenim un segon producte en desenvolupament, perquè aquest primer ja sortim al mercat aquest 2026, i el segon producte és també una tecnologia de biosensors que desenvolupem nosaltres, que reaccionen a l'analit d'interès, és a dir, el diagnòstic que volem fer. Un biosensor per celiaquia, un biosensor per l'anàlisi de cortisol, que és l'hormona de l'estrès. I va vinculat a un lector òptic que ens facilita no haver d'anar al laboratori. És a dir, poder fer en 20 minuts un diagnòstic gràcies al caramel intel·ligent.
0: A veure, explica'm primer com se't va córrer aquesta idea. D'on sorgeix, Diana?
2: Doncs això sorgeix quan jo estava fent el màster d'Innovació i Desenvolupament Empresarial de la Universitat de Girona, i ens vam presentar amb 3 companys més del màster a una hackathon d'innovació que organitzava Catalunya Emprèn. I vam anar a aprendre sobre el mètode Design Thinking. Vam anar allà, ens vam trobar que érem 3.000 participants i ens van llançar un repte de salut, que el qual era com diagnosticar malalties tropicals a països subdesenvolupats a través de Big Data. Així que havíem de pensar una solució que fos molt fàcil d'utilitzar per països que estan en vies, no?, que no tenen els mateixos recursos que nosaltres, i va néixer la idea de que amb un dispositiu semblant una piruleta poguéssim captar saliva. I vam guanyar aquesta competició, i a través d'aquí va ser com vam tenir diferents acceleracions, una d'elles l'Imagine Silicon Valley, l'Imagine Express...
0: Xavi Verdaguer?
2: Correcte, correcte.
0: Què et va portar el Xavi, que avui no pot ser amb nosaltres? Què em diries que et va portar a conèixer el Xavi Verdaguer?
2: Va ser un actor clau, perquè quan comences un projecte és molt important rebre feedback de persones amb qui confies i amb qui creus, que té una professionalitat, i que creguin en tu. I el Xavi en tot moment ens va ajudar molt a... Va, aneu a fer un primer prototip, aneu a provar-ho, que ten MVP, vés a validar amb els hospitals... És a dir, va ser obrir totes les portes que hi podia i, segon, creure en mi. Jo em vaig sentir molt apreciada amb això, que és molt clau per atrevir-se a començar una startup.
0: I quines malalties es poden detectar? És a dir, a través de la piruleta i a través de la saliva, ara pregunto quin tipus de malalties, no totes, clar.
2: No totes, tot i que la saliva realment és un fluid de diagnòstic molt potent. I d'aquí 10 anys encara ho serà més, perquè hi ha moltes investigacions en marxa. El bo del nostre dispositiu, del primer, que és l'Smart Lollipop One, és que és un recol·lector de saliva genèric que qualsevol investigació que s'estigui fent amb saliva, nosaltres podem ser el recol·lector idoni. Tot i això, nosaltres tenim uns estudis clínics en marxa i els primers focus que tenim posat és en la detecció precoç i el seguiment de la malaltia celíaca, també temes de cortisol, alguns temes hormonals i ara des de que ja tenim la CE, és a dir, ja podem sortir al mercat, ens estan sortint oportunitats d'institucions que volen fer servir l'Smart Lollipop One per fer els seus diagnòstics.
0: On esteu treballant? A hospitals? Heu col·laborat amb el Josep Trueta, amb l'Hospital de Sant Joan de Déu. On esteu col·laborant?
2: Sí, ara mateix estem acabant els dos últims estudis en el Trueta i a Sant Joan de Déu.
0: Sí.
2: El Trueta per adults, perquè va començar per pediatria, però també hi ha aquest target en què tenen fòbia a les agulles i prefereixen fer un test amb saliva vàlid.
0: Clar.
2: I estem treballant amb aquests dos hospitals, tot i que també hem treballat amb altres com Sanitas, hospitals privats i amb altres institucions.

0: I expliquem una cosa avui, perquè aquesta dona emprenedora, la Diana, bé, tu vens del món de la comunicació, no ets enginyera o informàtica, com molts creadors de startups, no? Com va néixer la teva vocació emprenedora? Què em diries?
1: Crec que la vocació emprenedora es porta dintre des de que naixem, no és que neixi de cop.
0: Sí?
1: És a dir, jo vaig estudiar publicitat, però i realment em dedicava a agències de publicitat i màrqueting, no ajudar a altres empreses, però el que tenia ganes és de fer-ho amb la meva pròpia empresa. Va ser aquí on vaig estudiar el màster d'innovació i desenvolupament empresarial, perquè volia que la tecnologia formés part de la idea que fos que algun dia pogués desenvolupar jo. I aquí va ser quan me'n vaig adonar que volia tirar-ho endavant, que tenia una idea que tenia sentit, i vaig començar també el doctorat, que està focalitzat en finançament privat per a startups biotech i deeptech, és a dir, molt focalitzat sempre en capital i startups d'aquest perfil.
0: Vas fer un doctorat, amb el grup de recerca en dinàmica empresarial, l'impacte de noves tecnologies. I em deies, sé que esteu en ronda, busqueu ronda, és així, busqueu més finançament?
1: Correcte. Ara mateix estem en una ronda d'inversió sèrie A, després de ja haver aixecat 1,5 milions entre capital públic i privat.
0: Déu-n'hi-do, sí.
1: Ara estem en aquesta ronda d'1 milió, que ja tenim el 20% tancat, i aquesta ronda és per fer la comercialització de l'Smart Lollipop One i continuar desenvolupant l'Smart Lollipop Core i créixer, sens dubte, amb tot el que tenim per davant. Ja tenim d'industrialització feta, tota la regulatòria, i amb aquesta ronda acabarem de potenciar tot el que hem aconseguit després de tants anys de desenvolupament.
0: Per tant, en aquest cas, la Diana, emprenedora d'una startup dedicada al món de la salut, ara mateix t'escolta un inversor. Suposo que tu també és quan vas explicar, no? Com explicaries de forma ràpida per convèncer que ha de posar diners en aquesta empresa, perquè ajuda el planeta aquesta startup teva? Què em diries?
1: Bàsicament és un projecte que, més enllà de la definició, no?, d'aquest dispositiu mèdic en forma de piruleta pel diagnòstic de malalties, és un projecte que té marge, que té recurrència, que és algú que busca completament l'inversor, que té innovació realment ja aplicada i protegida, perquè tenim dos patents, que això és algú molt important a destacar, i que és un dispositiu que la nostra competència està a Estats Units i Alemanya, dues empreses, prou. És a dir, estem fent algo realment molt complicat, però ho hem aconseguit. I ara és un moment en què demostrem, no?, tot el que hem fet, tot el que hem aconseguit, i ara és aquest bon moment per entrar, perquè el risc s'ha reduït molt i el potencial de l'startup és immens, més enllà de l'impacte social que això crea en nens i famílies en general, gràcies a poder diagnosticar de forma ràpid, àgil i tenir més diagnòstics a temps, que és el que realment importa en la societat.
0: Molt bé. Per tant, amb passió, per anar acabant, amb passió ho defensa la Diana, aquest projecte, per acabar el teu somni. Quin és? Com a bona emprenedora, que ja portes des del 2017, per tant, són 9 anys amb aquesta bona idea, sou 8 persones treballant, quin és el teu somni? Que espero que es faci realitat, Diana.
1: El meu somni és que l'Smart Lollipop arribi al mercat, estigui en el màxim d'hospitals, laboratoris i centres de recerca possible, perquè la saliva es confirmi com a bon fluid de diagnòstic i es pugui fer servir, perquè la medicina del futur va cap aquí, cap a la personalització i no invasivitat dels diagnòstics.
0: Molt bé, doncs gràcies també al Xavier Verdaguer, que t'hem conegut, el Xavier, que recuperi ben aviat, i Diana, molta sort, felicitats per aquesta idea, que farà la vida més fàcil a tants i tants pacients i per moltes piruletes, no?, que detectin moltes malalties. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: màrqueting digital mou cada any a tot el món milers de milions d'euros. Hi ha experts que diuen que el sector encara està creixent i que, per exemple, a Europa, en poc temps pot moure uns 250.000 milions d'euros. En canvi, ja veus que alerten que la bombolla punxarà i que hi haurà sorpreses. Veurem qui té raó. I avui al Revolució parlarem de màrqueting digital amb algú que en sap molt. És el Víctor Puig, vicepresident d'Atsmurai. Què tal? Com estàs? Benvingut al Revolució.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Què tal? A veure, Atsmurai és una agència de màrqueting digital. Això què vol dir? Posa'm exemples de les feines que feu perquè els oients entenguin bé a què us dediqueu, Víctor.
1: Bé, venim de ser una agència de màrqueting digital entre 60 i ens estem repensant com un partner tecnològic que t'ajuda a buscar quines solucions de negoci necessites en aquest moment. Et poso un exemple molt fàcil perquè ens entengui tothom. Si tu estàs esperant a l'autobús i està plovent, doncs potser treus el mòbil per distreure't una mica i potser cobris una xarxa social i que en aquell moment t'aparegui un missatge, un contingut que tingui que veure amb una peça de roba impermeable, sí, justament pensada per persones com tu, del teu poder adquisitiu, de les teves talles, de les teves edats i d'un estil que sabem que t'agrada perquè ja has interactuat amb aquest tipus de continguts a internet. Bé, doncs això és el que faríem per un dels nostres anunciants, buscar quina és la millor manera d'invertir els seus diners en aquesta publicitat digital per impactar un públic concret en un moment ideal amb un missatge que els sembli útil.
0: Clar. El Víctor fa 30 anys que ja tenia clar que els negocis i la publicitat passaven per internet i explica'm una mica que tu vas ser un dels pioners, no, del màrqueting digital. Ja tenies clar, tu, quan va començar tota l'era d'internet, que compraríem molt a través de la xarxa?
1: Mira, la veritat és que no. Jo fa 30 anys que treballo amb això, però vinc del periodisme. Em vaig equivocar de carrera, vaig estudiar periodisme a la UAP. I què va passar? Això era finals dels 90, que és el moment en el que apareix les primeres BBS, les primeres newsgroups, els primers chats a internet, els primers navegadors web. I veig que allò m'obre una possibilitat molt gran a l'hora de repensar com es consumeixen continguts. Què va passar? Vaig tenir l'oportunitat d'estar en el moment ideal, en el lloc precís, perquè en aquell moment neixen les empreses.com a Barcelona, n'hi havia forces, i els generadors de continguts o els gestors de continguts anaven molt buscats. I en aquest punt, doncs el pas dels continguts a la publicitat és quasi automàtic, perquè l'entorn és el mateix, les eines són les mateixes, les plataformes són similars. És a dir, que quasi sense voler vam passar de comunicadors a marketingians, si vols.
0: Molt bé, per tant, tu ja veies aquest futur i també la intel·ligència artificial també la veies a venir, perquè també ha transformat el màrqueting digital, no? I segurament que també esteu treballant en projectes on rebem el mòbil aquesta publicitat, podem dir, ja intel·ligència artificial, no, també?
1: Veure venir la intel·ligència artificial és una cosa més complicada, però jo havia llegit molta ciència-ficció, hi ha molts llibres de William Gibson que ja parlaven d'avatars, que ja parlaven d'aquest tipus d'intel·ligències. Ara, que la fem servir ara cada dia amb cada vegada més capes de la nostra feina és imprescindible, vamos.
0: Clar. Com està afectant la intel·ligència artificial amb les marques? Vosaltres, no?, que treballeu també amb grans marques, no?, amb aquesta publicitat digital, què s'ha inclòs perquè ho entenguem?
1: Molt bé. La intel·ligència artificial que està fent no només és transformar, sinó accelerar molt tant l'anàlisi de les dades. Clar, ara tenim el privilegi de tenir moltes dades, moltíssimes dades. Cada canal té les seves dades, cada usuari té les seves dades, i el problema que tenim és que la nostra capacitat de tractament d'aquestes dades sense eines d'intel·ligència artificial és bastant més limitada, no? A més, aquestes dades canvien constantment, tot és líquid, tot flueix, i per tant la intel·ligència artificial ens dona moltes eines per poder analitzar molt ràpid una gran quantitat d'informació i prendre decisions de negoci que ajudin els nostres clients a assolir els seus objectius.
0: Clar, però abans havia de posicionar un cercador, ara com han de plantejar estratègies? Perquè hi ha qui proposa una resposta, no?
1: Clar, hem passat de fer una cerca en paraules clau amb un buscador que ens contestava un llistat de planes web, on tu t'havies de buscar després la teva resposta, a fer una consulta a una eina tipus ChatGPT que et doni una resposta concreta. Què ocorreix? Doncs que moltes marques volen estar en aquestes respostes concretes. Si jo li dic a ChatGPT recomana'm quins 3 podcasts he de sentir per estar al dia en l'entorn digital, doncs tu voldries que el teu fos un d'aquests, no? Aleshores, el que fem és tractar els continguts d'una manera que els models de les LMM els entenguin, els valorin i creguin que són de prou confiança, que estan emesos per un autor suficientment confiable com perquè jo sigui un contingut rellevant.

0: Per tant, Víctor, a veure, les marques han de tenir una bona reputació digital, ja sigui, no?, a xarxes socials, allà. Tu què recomanes? Què recomaneu, per cert, eh? Recordem avui que Marc Elena és CEO d'Atsmurai, que també treballa amb tu, eh, amic del programa. Com ho feu perquè les marques tinguin aquesta bona reputació digital? Perquè no és fàcil, això.
1: Bé, és cada vegada una miqueta més complexa perquè hi ha moltes senyals que impacten en aquesta reputació, no? Diguem-ne que la reputació va ser quina imatge et faries tu d'una empresa a partir del que trobis d'ella a internet, sí? I aquí intervenen moltes veus, intervé, òbviament, la veu de la pròpia empresa, sigui a través de la plana web, sigui a través de les seves xarxes socials, sigui a través de la imatge dels seus directius, però també intervé què estan parlant els públics, les persones, sobre aquestes empreses, no? Per fer això, nosaltres tenim eines que es diuen de monitorització de l'opinió online. Tens un software que recull totes les opinions que hi hagi sobre una empresa, sobre un producte, sobre una persona, les aplica totes en una base de dades que després podem analitzar i podem veure quins missatges funcionen millor, quins missatges negatius estan emetent, qui els està publicant i de quina manera podem intentar contrarrestar aquests missatges negatius amb contingut creïble, veraç, lícit, que d'alguna manera faci un contrapès d'aquestes opinions.
0: Uh-huh. Podeu dir noms de clients o és privat en aquest cas, eh? Si feu algunes campanyes?
1: Bueno, amb reputació és molt delicat perquè tenim uns acords de confidencialitat molt estrictes. Però, per exemple, abans em preguntaves per temes que fem amb la IA i jo et deia aquesta capacitat d'analitzar moltes dades molt ràpid, aquí estem fent coses molt interessants amb empreses com la Fly o com el Campo, que ens demanen, un altre cas d'ús de la IA, moltíssimes creativitats, moltíssimes vol dir 300, 400 creativitats diferents amb 2-3 dies de marge per produir-les. Clar, doncs aquí la nostra tecnologia ens permet produir tant imatge com vídeo, com copy, com veu, com música.
0: Déu-n'hi-do, eh? 300 creativitats en 2 dies, eh?
1: Sí.
0: Perquè són els impactes, que després rebem nosaltres com a clients al mòbil, no? I per
1: Correcte.
0: Tant, també, l'impacte segurament és que cadascú, segons el que li agrada, li pugui interessar, no? És
1: Clar.
0: A dir, l'algoritme no el treballeu a fons, podem dir vosaltres.
1: Moltíssim, perquè anem a buscar el missatge més personalitzat possible. Que el que tu veus sigui diferent al que veig jo, perquè a tu t'encaixarà d'una manera i a mi d'una altra. I com que després tenim una tecnologia que ens permet mesurar quin és el resultat d'aquests impactes, doncs potser el que fem és no tenir una creativitat per tu, tenir una 5, 6, 10, 15, veure, tastar ràpidament quines són les que funcionen millor, eliminar les que no funcionen tan bé i optimitzar els resultats. És per això que els nostres clients confien en la nostra tecnologia.
0: Val. I vosaltres treballeu també o col·laboreu, no?, amb grans tecnològiques, no?, pel tema de les xarxes socials, no?, perquè aquests impactes també ens arriben molt per les xarxes, no?
1: Correcte. Bueno, Atsmurai és partner oficial de les plataformes més rellevants. Som partner oficial de Meta, de TikTok, de Pinterest, de Google i tenim molt bona relació amb tota la resta. Som de les poques
0: empreses...
1: Quan ets
0: partner oficial, què vol dir? Que pots col·laborar amb ells, no?
1: Sí, vol dir, bàsicament, que ens expliquen, abans de que surtin en el mercat, nous formats, noves maneres, ens expliquen què els hi funciona millor, què no els hi funciona tan bé, i per tant estem a la punta de llança dels nous formats i de les noves maneres de fer publicitat a internet.
0: Uh-huh. Per tant, és important, no?, també aquesta relació de l'agència, no?, amb les xarxes socials. La IA també és útil per mesurar si una estratègia funciona. Ara em diries també, Víctor, que segurament aquest tema no en parlaríem fa uns anys, no?, però ara també pots analitzar si està funcionant aquesta estratègia del client, no?
1: Bé, sempre s'ha de mesurar una estratègia, abans sense IA o amb IA o com tu vulguis, perquè si no mesures no es pots estar saber... Una estratègia és una hipòtesi, no? Jo crec que si faig això aconseguiré aquest resultat. I sempre has de mesurar per arribar a la conclusió de si la hipòtesi era correcta o no. Vale? Què passa? Que amb IA podem incorporar molts més inputs, molta més informació, molts més canals, moltes més dades i anar polint molt més grau de detall sobre com s'implementa aquesta estratègia i què hem de corregir.
0: Víctor, enhorabona per la teva trajectòria, Atsmurai, a tu i al Marc, que ens costa que us va molt bé. Gràcies per venir al Revolució a parlar-ne. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Em van ensenyar que el progrés no és ni fàcil ni ràpid. Marie Curie. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.

0: I avui un emprenedor també de la música, Ivan Rosquellas. De què parla aquest 15 d'agost? Que és la cançó que escoltem ara. Què em diries, Ivan?
1: Bé, parla de moltes coses, jo crec condensades, però bàsicament és un retorn a la infantesa, no? Aquells moments en què tot és fàcil, tot és lleuger, no? Abans d'aquesta càrrega vital que ens anem posant a la motxilla, doncs és com un retorn, aquella sensació.
0: Quan feia que no gravaves una cançó nova?
1: Mira, quan la vaig gravar feia 5 anys que no gravava, però és que fa 4 que la tinc enregistrada, que és l'edat que té la meva filla, perquè, no ho sé, la paternitat ha estat tota una revolució, no sé quin punt zero de revolució, però una revolució
0: la
1: molt...
0: La millor revolució.
1: La millor revolució, però, clar, et fa triar molt bé quines cartes jugar i quines bales gastar. Per tant, estava esperant el moment ideal, allò, per treure-ho, de tenir temps, de poder fer una bona promo, de poder fer concerts, i al final és que aquest moment no arribava mai i vaig decidir, doncs, mira, ara, estic a punt de fer un viatge molt llarg pel món, tinc la sort que puc fer això, i deia, abans de fer aquest viatge vull fer això i com a mínim treure-m'ho de sobre, no? Perquè si no vas eternitzant i no acabes concretant mai.
0: Molt bé. Oients, potser molts de vosaltres us sona aquesta veu de què pot sonar l'Ivan, no? Jo crec que vas presentar l'APM de Catalunya Ràdio, és veritat,
1: sí,
0: això, eh?
1: Carles Capdevila, bon dia. Bon dia, Ivan Rosquellas, bon dia. Bon dia, amb Antoni Bassas. Sí, durant molt de temps, a 3:15, alguna pregunta més? Sí, i, bueno, i després amb molts altres programes. A La Finestra Indiscreta amb l'Àlex Gorina vaig estar 8 temporades, també. El Suplement amb el Xavi Solà. Jo què sé, és que clar, han estat tants programes aquí.
0: Expliqueu una mica, perquè l'Ivan Rosquellas és un home, jo diria, que renaixentista. Ara el sentim cantar.
1: Per l'edat.
0: Té altres discos, però és que també és professor de comunicació, és expert en IA, ara en parlarem, també assessores alguns professionals, has fet de guionista, com deia, a l'Òpera en Texans, a l'APM. Ivan, qui és l'Ivan Rosquellas en realitat? No? Un home que fa música, que fa guions, que va estudiar filologia italiana. Com et definiries tu, com a professional?
1: Com a professional no ho sé, sóc un cul inquiet, sóc una persona molt, molt curiosa, amb moltes ganes d'aprendre, i potser sóc això, no? un aprenent perpetu, no? En definiria. No sé, a mi m'agrada comunicar, m'agrada aprendre coses i explicar-les, no? I crec que és una mica el que vaig fent al llarg de tota la vida.
0: Clar, la teva vocació de petit era? Quina era? Perquè després has tocat tantes tecles que no sé si té a veure amb el que volies fer de petit, Ivan.
1: És que, saps què passa? No hi ha una cosa que volgués fer de petit que no estigués fent ja de petit. És a dir, jo de petit ja em gravava els meus programes de ràdio amb caset, ja cantava cançons. Ma mare sempre em recorda que un dia en un hotel de no sé on, a Mallorca, no sé, que no em trobaven, i de sobte estava allà al costat del pianista cantant, no sé si era mi amigo Marco, i jo, saps? No sé, qualsevol dels dibuixos animats de l'època, i tenia 3 o 4 anys. No sé, sempre m'ha agradat i sempre ho he fet. És a dir, abans d'estudiar periodisme, quan feia filologia, jo ja anava per les ràdios locals intentant col·locar els meus programes i els feia, i ningú em pagava per fer-ho, i jo hagués pagat per fer-ho, no? I després ho vaig professionalitzar. Ha estat com tot molt natural, diguem-ne.
0: I ara el que segur que no existia petit era l'IA, i m'ha dit que l'Ivan també ets un expert, que estàs treballant amb aquesta tecnologia, també, que nosaltres en parlem molt, l'IA.
1: Jo no sé si no existia l'IA, però jo tinc una mica la sensació que algunes coses jo les vivia com a IA, eh? Jo recordo, sent petit, que en aquesta època canto de la cançó i això, no? Dels 80s, que em van caure un regal per Reis, que jo trobava que allò, si no era intel·ligència artificial, poc li faltava. Una mena de trivial, però electrònic, que tu llegies d'un llibret les preguntes i havies d'apretar A, B, C o D,
0: sí?
1: I llavors aquell mini ordinador et deia si era correcte o no, i allò em semblava una cosa flipant, eh? Sempre m'ha flipat molt les noves tecnologies, i ara sí, estic en una empresa de Califòrnia, treballant remotament, òbviament, amb un grup d'experts en l'àmbit del periodisme, en què, diguem-ne, vetllem perquè el model que entrenem doncs sigui el més precís possible i no cometi errors, que crec que és un dels problemes de la IA.
0: Molt bé. En aquest cas, què em diries? Que la IA canviarà radicalment el periodisme que hem conegut fins ara?
1: Jo crec que el periodisme està en constant transformació, és a dir, jo ara vinc aquí a la ràdio que fa anys que no la trepitjava i moltes coses estan canviant també de la manera de fer ràdio. Quan vaig entrar aquí encara hi havia els Revox als estudis, a l'APM encara hi havia algun tall que l'havíem de passar de la cinta de Revox i l'havíem de digitalitzar.
0: Fa molts anys, no? Déu-n'hi-do.
1: Home, sí,
0: estem parlant de...
1: L'any 2000 ja no es feia servir.
0: 26 anys.
1: Ja no es feia servir el Revox, però encara estava als estudis, perquè encara hi havia algun arxiu que no s'havia digitalitzat i per tant havies d'anar a buscar la cinta i posar-lo, no? Per tant, els periodistes per naturalesa ens hem hagut d'anar adaptant i crec que amb la IA també i no sé, crec que el gran repte és que no ens passi el tsunami pel damunt, surfejar l'onada de la millor manera possible i intentar integrar aquesta nova tecnologia que és un fet.

0: Ivan Rosquella està bé, males llengües, cantant, relacionat amb la IA, periodista... Déu-n'hi-do, escolta, recomanable també aquest nou treball. I també, a més, és que clar, jo, Ivan, ets polièdric, no? Perquè, a més, no, és que a més, va muntar una empresa, assessorat també a persones, en aquest cas, en inversions, explica'm una mica, no?, tota aquesta part que també has fet.
1: Doncs també, com aquestes coses que em passen a la vida, no?, de començar a investigar una escletxa que et veus per allà, no?, això de les inversions, no?, a la que tens 4 duros, dius, bueno, jo només veig que això va perdent valor, no?, si no faig alguna cosa. Llavors em vaig començar a interessar per mi, em va interessar tant que em va acabar fascinant aquest univers, em vaig treure el títol d'assessor financer, també, i a partir d'aquí, doncs, el que faig pels meus diners, doncs, ho replico amb gent que em ve i em pregunta, doncs, què puc fer? Sempre, òbviament, fent un estudi d'idoneïtat i tot el que s'ha de fer, però sí que intento donar-los eines perquè els seus diners no vagin minvant.
0: On recomanaries, si m'haguessis de recomanar? Es pot recomanar algun lloc?
1: No, el que es pot recomanar és començar ja. És a dir, jo, si hi ha una cosa que me'n penedeixo, és de no haver començat molts anys abans, perquè la màgia de l'interès compost és el que fa, no? Que encara que et semblin que són pocs diners, que no val la pena, que d'allò... no és veritat. El més important és, si tu pots fer una petita aportació mensual del que sigui, encara que siguin 20 euros, és igual, però cada mes tu poses 20 euros en un instrument financer, doncs, concret, no sé, un que en repliqui un MSCI World, un conglomerat d'empreses d'arreu del món, o encara que sigui renda fixa, és igual, però que treballi d'alguna manera, no? I fer-ho cada mes com una formigueta, i això al llarg termini és el que marcarà la diferència.
0: Molt bé. Per tant, aquest seria algun del consell. No em dius algun en concret, si no, no em dius algun lloc en concret, seria generalitzat?
1: Lloc vols dir una empresa en què invertir o un sector en què invertir?
0: Sí, que ara pugi segur, eh?
1: No, és que no hi ha res segur. És que mira, hi ha una cosa, Xantal, que a mi em posa molt nerviós, que és quan obres l'Instagram, quan obres... que et surt gent, normalment molt joves, que et diuen, tengo la manera de que vas a poder ser financerament independent. Sí. En 10 minuts al dia...
0: Mentides, moltes mentides.
1: Tot mentida. O sigui, jo tinc una cosa en ment, m'agradaria algun dia, si tinc temps, començar a denunciar tota aquesta gent, perquè crec que fa molt de mal, ja. Però molt de mal. Per tant, una altra cosa que sí que m'agradaria dir és que mai no caiguin en la trampa de fer cas a cap d'aquests suposats gurús que diuen que és fàcil, no? Si en inversions et diuen que una cosa és segura, és que és mentida.
0: Laia, li podem fer cas, li demanem al ChatGPT que ens doni idees sobre inversions, ho has provat o no? Millor no,
1: no fer invents. No fer cap invent amb això. En tot cas, li pots preguntar, jo què sé, mira'm a veure els fonamentals d'aquesta empresa, que no sé què, alguna cosa que vulguis concretar, però en inversions de què he de fer jo ara, que va, si a més Laia té problemes d'actualitat, diguem-ne, no? O sigui, t'agafa coses antigues pensant-se que són noves. No, crec que no estem en el punt que Laia et pugui dir on has d'invertir.
0: Molt bé. Doncs avui hem fet un viatge express per la vida d'Ivan Rosquellas. En aquest cas, música, aquest disc, també està treballant també amb tecnologia, ha estat periodista, també té coneixements financers. Per tant, una vida intensa, Ivan. Molta sort en aquesta etapa musical que reprens,
1: sí.
0: I en tota la resta d'activitats, que són moltíssimes. I gràcies per haver vingut al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
1: Moltíssimes gràcies, sempre m'encanta tornar a casa.
2: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

Acabem un programa oients avui amb una frase molt interessant del programador informàtic britànic Paul Graham, que diu així: viu en el futur i després construeix el que hi falta. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit. Us informa Ignasi Abad. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. L'executiu vol ara que les agències Frontex i Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i a triar quins tenen dret a asil i quins han de retornar al Marroc. Ho ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc els últims dies i han culpat el Partit Popular i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Sentim Grande Marlaska.
2: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
1: Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, han demanat als veïns desmarcar-se dels violents. A diferència dels últims dies, aquest divendres la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que acampen a la platja sense incidents, ja que les manifestacions han estat pacífiques. Més notícies, Christian Roldan.
3: El Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió. L'actual nom, Pirineus Orientals, s'ha imposat amb un 47% dels vots, a Pirineus Catalans, que ha registrat el 42% dels suports, i també a Pirineus Mediterranis, que ha quedat situada en tercera posició amb un 11%. A la consulta hi han participat més de 38.000 persones, una xifra que representa el 10% dels electors inscrits.
1: L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell connectarà l'any que ve amb París. Ho preveu el nou contracte per a línies regulars que impulsa el govern andorrà, que també mantindrà els vols a Madrid i Palma. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
4: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
1: Els vols estan subvencionats pel govern andorrà, que aporta 5 milions d'euros anuals.
3: El govern espanyol arxiva l'expedient contra Holaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a altres companyies. El Ministeri per la Transició Ecològica havia obert el juliol un expedient contra aquesta empresa elèctrica per unes factures pendents amb tres proveïdors que tenien un valor de més de 4 milions d'euros. Holaluz va al·legar que els pagaments seguien el calendari acordat i finalment el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat i no s'hi ha trobat cap irregularitat.
1: La policia d'immigració dels Estats Units, ICE, ha detingut l'influencer britànic d'ultradreta Milo Yiannopoulos, que va donar suport a la política de deportacions massives d'immigrants de l'administració Trump. El bloguer figura a la llista de persones arrestades i sota custòdia del Servei de Duanes i Immigració a l'estat nord-americà de Louisiana. Segons mitjans de comunicació d'aquest país, Yiannopoulos l'han detingut a Nova Orleans, ciutat on estava per assistir a un concert del cantant Kanye West, de qui va ser assessor.

0: El grup valencià La Fúmiga ha anunciat un tercer concert de comiat al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. L'actuació afegida al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país.
1: El concert del dia 18 s'afegeix a les dues nits ja anunciades el 16 i el 17 d'octubre, que van exaurir entrades en només una hora. Igual va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre. En total, La Fúmiga va vendre en temps rècord les 46.000 entrades disponibles per als quatre concerts. Les de la nova actuació estaran disponibles aquest dissabte a partir de les 12 del migdia. El grup va iniciar el seu camí el 2012 al Zira amb el projecte de portar l'esperit festiu de les xarangues valencianes als escenaris. L'etapa final del grup coincideix amb la publicació del seu LP Tot s'acaba, que recull grans èxits, remescles i també temes inèdits.
0: I els esports, David Ubach.
2: La tercera jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió s'ha obert aquest divendres amb els següents enfrontaments. El més recent s'ha acabat fa mitja hora aproximadament amb la victòria de l'Alavés, 1-0 enfront del Villarreal. Els vitorians dormen com a líders provisionals de primera. Abans s'ha jugat el Racing de Santander 3, Elx 2. Mentrestant, Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Demà dissabte, l'Espanyol visita la Real Societat sense el nouvingut Brian Zaragoza. I el femení blanc i blau arrenca la Lliga jugant al camp de l'Eibar. Afegim que la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans, s'ha classificat per a la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3-4 i diumenge jugarà pel títol contra Alemanya. Al Mundial de Piragüisme, en la modalitat d'esprint de Poznan a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala, la final masculina de la Copa Catalunya enfrontarà aquest dissabte el CatGas Energia Santa Coloma, l'equip anfitrió, i el Barça. Després d'aquestes semifinals, Rubí 1, CatGas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8.
3: Fins aquí les notícies.
4: Clàssica no s'aturi. L'espectacle ha de continuar.
3: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
4: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
3: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
4: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
3: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.
5: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
6: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
5: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
6: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
5: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
7: La nit de diumenge a dilluns torna la nit dels ignorants.
8: I m'encanta.
7: Amb Marta Romagosa.
8: A la nit dels ignorants passen coses increïbles.
9: Sí. I és que aquest programa és...
10: Sí, és que sempre l'audio de Picat oberta, de bon lluitada, igual.
7: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants.

Hola a tothom, molt bona nit. Com estem? Hi ha ganes d'anar d'excursió? O si més no, de prendre nota per a una futura caminada? No cal pas que la fem demà, eh? Es pot guardar per quan arribi la tardor, per exemple.

0: Va, que anem fins al Baix Camp i també anem al Priorat i a la Ribera d'Ebre. Totes tres comarques alhora, perquè anem a la Serra de Llevaria. Abans que res, una salutació de qui us parla, Gerard López Fageda. Avui, al programa d'excursions de Catalunya Ràdio No Cal Anar a Suïssa, farem una ruta circular per redescobrir un racó de país que per molt serà, de fet, una descoberta de primera. O sigui, de primera tongada i de primera divisió. Caminarem per un espai prelitoral que segur que en contemplar-lo agafarem aire, farem un sospir i direm amb orgull...
1: És que no cal anar a Suïssa.

0: I amb aquesta peça del músic ebrenc Marc Cendra, Les revoltes neixen de baix, encetem aquest prometedor programa que, evidentment, no pot prescindir dels seus sospitosos habituals. Per començar, saludem el nostre entrevistador de carrer, senyor Soler Amerra.
1: Hola, bona tarda.
0: Sigueu ben retrobats.
1: Moltes gràcies.
0: Aquesta vegada, on heu anat a emprenyar els veïns?
1: Doncs avui m'he mogut pels carrers de Calldetenes.
0: Calldetenes.
1: Sí, un poble amb molta vida al carrer, he de dir, i amb uns veïns i veïnes amb moltes ganes de jugar amb nosaltres.
0: Calldetenes, Osona, eh?
1: Correcte.
0: Últimament, senyor Soler, anem molt per Osona.
1: Sí.
0: Alguna motivació carnal per Osona?
1: No, tot són casualitats.
0: Ja, val. Guifré Lloses, el nostre geògraf nacional, molt benvingut també.
2: Gràcies, igualment.
0: Quina paraula acadèmica has escollit per definir el tros de país que avui trepitjarem?
2: No és gaire acadèmica la d'avui, Gerard, però si hagués de dir alguna cosa, diria que és un lloc sorprenent. I sorprenent d'aquells que... Ja sé que no és gaire original, però és d'aquells sorprenent que descontrola les neurones, com dirien els de la trinca.
0: A veure, si ha descontrolat les neurones del nostre geògraf, és que realment sorprèn. Tot això, com sempre, amb el nostre caminaire oficial, l'home que ho dona tot obrint camí, sempre que, ja ho sabeu, després sigui obsequiat...
3: Això és innegociable.
0: Que sí? Amb un bon plat de galtes regades amb vi negre dins d'una ampolla reciclada de cardú. Oh! Joan Vilaplana.
3: Uns fons artificials.
0: Què tal, Joan Vilaplana?
3: Molt bé, molt bé.
0: Joan Vilaplana, el nostre caminaire. Joan, volem una primera impressió de la sortida que vas fer.
3: Doncs, mira, et diria que és una gran opció d'excursió matinal, d'aquelles que et permeten fer la taulada per dinar, diguéssim, després d'haver fet l'excursió. Un gran paratge típicament mediterrani, vistes majestuoses, formes geològiques espectaculars i longitud i desnivell molt assumible, però que ja ens deixaran les cames cansadetes, eh?
0: Clar.
3: Per tant, és una excursió que ho té tot perquè xalem fort fent mitja muntanya, sense complicacions tècniques, per terreny exigent, això sí, per tal que l'està mínimament avasat al medi.
0: I sol. Bastant sol.
3: Bastant. No sabia si em deia sol d'anar sol o si sol de fer sol.
0: Sol d'astre rei, diguem.
3: D'astre rei, sí, sí. Molt. Si pica el sol, sues.
0: Molt bé, d'aquí no res desenvoluparem tot això. Ho farà en Joan. Ho farà la mar de bé, segur, Joan.
3: Segur.
0: Ja ho sabem.
3: Sempre.
0: Saps que tenim fe cega en les teves...
3: Solvència contrastada.
0: Amb la teva escaldofada vivència sobre el terreny. Però saps què passa? Que, ens, com sempre aquí, ens en refiem més d'algú que sigui del tros de veritat.
3: I feu bé, eh?
0: Gemma Roca, molt bona tarda.

0: I tu, quina feina fa una enginyera forestal a Llavaria?
1: Doncs mira, la meva feina, la veritat, és diversa i gens avorrida, no? Combina tant el treball tècnic, no? Som una oficina petita, amb dos tècnics, que el que fem és planificar, no? Planificar la feina de gestió forestal de l'espai natural i planificar i realitzar feina de camp. Tant podem estar supervisant treballs de prevenció d'incendis com fent seguiments d'espècies de fauna i flora, no? A més, som un lloc molt, molt peculiar, no? Perquè tenim una empresa d'inserció sociolaboral dins del nostre espai. Nosaltres no tenim una brigada com els altres espais naturals, sinó que tenim una empresa que el que fa és insereix gent amb risc d'exclusió social de les tres comarques que formen part de la serra, i aquestes són les que treballen fent treballs forestals o seguiments o arreglant camins, etc.
0: I en total de quanta
1: gent... Una mica peculiars.
0: De quanta gent estem parlant?
1: Pues mira, tenim a l'oficina tècnica som dos tècnics més la persona administrativa, i a l'empresa d'inserció són dos capatassos o dos caps de colla, i en cavall hi ha dos, tres usuaris, depenent dels pics de feina o depenent d'èpoques de l'any.
2: Gemma, si no tinc mal entès, tu vius al Mas Roig, al Priorat, oi?
1: Sí.
2: I el consorci és a Tivissa, a la Ribera d'Ebre.
1: Sí. Bueno, com sabeu, la Serra Llaveria està a cavall entre tres comarques, no? Entre el Priorat, on visc, no, com has dit, la Ribera d'Ebre, on hi ha la seu del consorci, i el Baix Camp, que és l'altra comarca que forma part de l'espai. Són tres comarques molt properes, però amb una riquesa paisatgística i maneres de viure i entendre, no, i relacionar-se amb l'entorn força, força diferents, la veritat.
2: Clar, tu fas vida entre aquestes tres comarques. Què és el que més t'agrada de viure a cavall entre Priorat, Baix Camp i Ribera d'Ebre?
1: El viure en una comarca de les que forma part de l'espai, el que et permet és tindre com una visió més àmplia, no, del territori, perquè és el que et deia, no? La manera de relacionar-se de la gent del Priorat, de la Ribera o del Baix Camp amb l'espai natural és diferent, no? L'ús de les tres comarques que en fa de l'espai és una mica diferent, no? Perquè les comarques... pues, unes tenen peculiaritats més agrícoles, les altres més a nivell d'ús públic, no? Una mica la riquesa, no, paisatgística de tres comarques clarament diferenciades.
3: Gemma, ara has estat comentant que és una zona d'una riquesa paisatgística important. Entenc que és una zona molt rica tant pel que fa flora com pel que fa fauna, no?
1: Sí, bueno, com sabeu, no, és un espai clarament mediterrani, no? Mirem des de l'espai, mires tant a mar com a interior, no? I el relleu, no? És un relleu abrupte, amb cingleres, carenes, no? Que fa que hi hagi diferents microclimes, no, dins de l'espai, no? I això el que fa és que trobem gran diversitat, tant de vegetació, de fauna com de flora. No, trobem des de alzinars i pinedes i matolls adaptats a grans condicions de sequera, perquè com sabeu, no, aquestes zones patim, no, aquests alts i baixos de temperatura, però també trobem altres espècies molt interessants. Trobem espècies que sobresurten, no, entre les roques, no, que es fan pas, com diferents espècies de prunus. També trobem singularment, no, el teix, que és una espècie eurosiberiana, però que com que Llaveria té aquests microclimes de condicions freds i humits, lo podem trobar en diferents parts de l'espai. I després en fauna, doncs, tenim des de grans rapinyaires com la cua barrada o la daurada, com el duc o el mussol comú, i altres petits ocells com el còlit negre i rèptils, no, com la tortuga mediterrània. La veritat, tenim una gran riquesa tant de flora com de fauna. Estem molt orgullosos, no, del lloc on vivim.
0: Parlant de fauna humana, o parlem de fauna humana, és una zona molt especial perquè, tal com deies, toca tres comarques, però vosaltres heu dividit el que és l'espai de Llaveria o del Consorci, heu dividit els pobles de l'entorn en quatre zones: el Cor de la Serra, la

0: la Llum, la Serra del Vi i la Serra de les Flors. A veure, explica'ns una mica aquesta divisió.
1: Sí, mira, aquesta divisió, no, és, antes la vam fer per fer... Bueno, no, és una forma més atractiva, no, i entenedora d'explicar el territori i de posar en valor, sobretot, aquesta riquesa, no, o aquesta diversitat que tenim, no, entre les tres comarques. Nosaltres vam diferenciar, no, amb aquestes quatre zones, perquè el cor de la serra, per nosaltres, agrupa els municipis, no, Llaveria, que més vinculats, no, al centre del massís, la Serra de la Llum, que aboca paisatges més oberts i més lluminosos, no? Més cara a mar, no? Que li entra la brisa de mar, la llum de mar. La Serra del Vi, mirant cap a la vessant més del Priorat, no? D'aquesta, que connecta amb aquesta tradició vitivinícola. Uh-huh. I després la Serra de les Flors, que destaca la riquesa botànica i els paisatges més florits, no? La Ribera amb flor, no? Sí. És un reclam i és, bueno, és com agafes aire, no? Quan veus tot aquest paisatge florit de la zona de la Ribera, no? És una mica explicar de manera entenedora i atractiva, no? El terreny.
2: Serralades, llum, vi i flors. Un massís relativament poc freqüentat, que no apareix massa als rànquings dels espais naturals més coneguts del país. I ara ens preguntem, tot aquest bé de Déu que ara estàvem comentant, es coneix prou fora de la zona, de les tres comarques que dèiem? Tu, Gemma, què creus? Que sí o que no?
1: Bueno, jo crec que se coneix poc, però cada vegada més, no? Perquè la gent està avesada, no? Anar molt al Pirineu, però cada cop busquem altres zones, no? Lo no conèixer, lo, no? És com un punt més, no? D'atractiu. Doncs... Però sí, és una zona poc freqüentada.
2: De fet, la resposta la té el senyor Soler.
3: I en Soler també. Tot posant els ulls en blanc.
2: És el moment de resoldre els nostres dubtes, senyor Soler Amerra. Il·lustreu-nos una miqueta que el Llatenes mateix, a la plana de Vic, coneixen Llaveria, no la coneixen, què diuen?
4: Doncs els vostres dubtes primer hauran d'esperar uns segons.
2: Comencem bé.
4: No, perquè abans de dir-vos si ho coneixen o no, he de presentar-vos els nostres entrevistats. Avui he parlat amb la Mercè, l'Oriol, la Dolors, el Jaume i la Paula i us he de dir que cap d'ells coneixien ni el poble ni la serra de Llaveria. Uh-huh. Sí que és cert, he de dir que l'Oriol i la Mercè han pensat en un poble, però quan els ha tocat ubicar-lo...
5: Potser un poble petit, del centre de Catalunya.
4: Què creus que pot ser?
6: Poble.
4: I on l'ubicaries?
6: Ui, no sé. Cap al nord.
2: Cap al nord.
4: Cap al nord. I després, doncs, tenim la Dolors, el Jaume i la Paula, que no han dubtat en cap moment en tirar d'imaginació.
7: No, jo no la conec, aquesta paraula. Per tant, no tinc ni idea de què vol dir. Bueno, potser dic una via ferrata o algú, no ho sé, o una cosa difícil de la muntanya, no ho sé.
8: Pues no ho sé, una ciutat.
9: La paraula que em ve al cap quan jo sento aquest nom és potser un riu, per la zona central de Catalunya.
2: Gemma.
1: Diguem.
2: A Osona no acabeu d'arribar, eh?
1: No. A vegades hi ha una barrera bastant gran, no?, a la banda de Barcelona, Catalunya Nord, Catalunya Sud. Però, bueno, a poc a poc anem calant.
2: Per això estem també fent el programa No cal anar a Suïssa a la ràdio pública d'aquest país. I en aquest punt sempre ens agrada escoltar la resposta més acadèmica, més esponerosa del nostre geògraf nacional. Però avui, Guifré, sé que ens has preparat una espècie com d'elogi de les serralades prelitorals catalanes.
10: Eh? No he preparat, ho he tret de dins.
2: Sí. Però és que ho has fet a partir d'una crítica. Eh?
10: A veure, és una crítica, no és ben bé una crítica.
2: És una reflexió.
10: Eh? Sí, perquè, a veure, molt sovint les persones tendim a associar les regions, per dir-ho així, i els seus paisatges d'una forma molt primària.
2: Un moment, ja veig que això demana una sintonia especial. Senyor tècnic de so, Víctor Villar, posi, si us plau, música de reflexió acadèmica.
10: És aquesta? La donarem per bona.
2: Ho faré quan vulguis.
10: El que vull dir és que sovint identifiquem una part regional del nostre país amb una idea paisatgística única, o si més no, la més bàsica. És per això que, quan parlem de la Costa Brava o la Costa Daurada, per exemple, fàcilment associem el mar com l'element principal del seu paisatge. I, per extensió, fem el mateix amb les comarques marítimes de casa nostra. Però res més lluny de la realitat, el nostre país amaga molts altres paisatges de muntanya, en aquest cas ben a la vora del mar, i aquí és on està el matís important, i que molt sovint passen més desapercebuts. Són paisatges molt diversos, ben ordenats i conservats, de natura imponent, i que amaguen racons de geografia humana únics. És per això que de les moltes coses que m'agrada ressaltar de la nostra geografia, del nostre país, les geografies de les serrades litorals i prelitorals, com la d'avui, són de les meves més preuades.
2: De les teves més preuades, de molta gent també, i a més, el lloc escollit avui és un bon exponent de tot això que estàs dient.
10: Doncs sí, i tant, perquè la Serra de Llevaria és un exemple de primera. Com pot ser que Pratdip, el camp base de la nostra excursió d'avui, on el Joan ens hi portarà a dinar després d'acabar,
2: ara mateix,
10: es trobi pràcticament a menys de 5 quilòmetres en línia recta de la platja de l'Hospitalet de l'Infant, però que, en canvi, un i altre lloc tinguin una fesomia tan diferent? Com s'explica que convisquin dues realitats properes tan diferenciades, les urbanitzacions de baixa densitat de platja envers un poblament compacte i petit en un entorn rural i agrícola sota el domini d'una gran massa muntanyosa calcària?
11: Jo totes aquestes preguntes me les anava fent. Com pot ser que plantip cap base de...
10: Quin és el paper de la muntanya o dels diversos massissos muntanyencs en la configuració i idiosincràsia de llocs com Pratdip, però també Vandellós, Colldejou, l'Aleixar o Vilaplana del Camp, per posar alguns exemples propers de muntanyes prelitorals també en el Baix Camp o la Ribera d'Ebre o el Priorat? Tot això, les serres prelitorals i litorals de casa nostra ens ho fan pensar.
2: Clar, tot això és molt interessant, ja parlo seriosament, Però són preguntes retòriques o estàs fent un examen a la Gemma?
10: No, són preguntes retòriques.
2: Val. Gemma, no sé si tens alguna resposta a les preguntes retòriques o si comparteixes tot això que acaba d'exposar en Guifré.
1: Sí, i tant que ho comparteixo, no? Llevaria és una zona d'enllaç, no?, entre el sistema mediterrani i l'ibèric. És realment, no?, una zona geològica i molt rica, vull dir, ho ha descrit molt bé, molt bé.
2: Perfecte. Què més, Guifré?
10: No, el cas és que el Baix Camp, així com el Priorat o la Ribera d'Ebre, comarques que avui trepitjarem, són un exemple paradigmàtic de tot això de què parlem. Una comarca, en aquest cas, per exemple, el Baix Camp, dominada per l'influència del mar, que pren el seu nom d'una part del seu territori molt gran en forma d'una gran plana agrícola on s'hi troben les seves principals poblacions, que pertanyen al Camp de Tarragona, però que, en canvi, està envoltada d'un collaret muntanyós gens menyspreable, d'alçades que arriben als 1.200 metres, i amb característiques de muntanya mediterrànies exemplars que constitueixen paisatges molt singulars.
2: Gemma, aprovem aquest discurs?
1: Sí, sí, i tant.
2: Perfecte, fantàstic, Guifré, molt bé. Però encara ens falta el més important, que és explicar als oients com és exactament Llevaria.
10: Doncs bé, la Serra de Llevaria és un massís calcari d'una sola unitat que arriba als 918 metres sobre el nivell del mar, a menys de 10 quilòmetres en línia recta. Atenció, faig molt esment sempre a aquesta qüestió perquè estem molt, molt, molt a la vora del mar. A la seva base i al seu voltant hi trobem uns pocs poblets amagats i de difícil accés, i això és una cosa que també és ben estranya quan parlem de territoris tan propers a la costa, però que en canvi diu molt de l'orografia del terreny. Pratdip i Colldejou al Baix Camp, la Serra d'Almos i Capçanes al Priorat, Tibissa, etc. I al seu capdamunt, justament a la petita depressió que hi ha a l'altiplà del seu cim, hi trobem Llevaria, un llogaret de gran bellesa i totalment sorprenent. Tornem amb les preguntes retòriques.
2: Endavant.
10: Què ho va fer que es constituís un assentament humà allà dalt, llunyat de tot? Us haig de dir que la carretera que hi puja són 15 quilòmetres de curves constants en un trajecte que es fa llarguíssim.
11: En dono fe,
2: sí.
10: Com i de què vivien els seus habitants? I com gestionaven les seves necessitats bàsiques, per exemple, la disposició de l'aigua? Llevaria mereix tota una investigació per resoldre tantes preguntes al voltant d'aquest lloc únic.
2: Molt bé. Ara fem una cosa. Parem música, sisplau. Fora músiques. A veure, què hi farem?
11: Bronca.
2: Teòricament, tu ets el geògraf expert, que és l'home que ens dona respostes al programa. No que ens fa preguntes. Perquè fins ara ja en portes 6 i totes sense cap resposta.
12: No cal anar a Suïssa, oi?
2: Gemma, no sé si comparteixes tota aquesta preguntada retòrica que ha fet, ja ens deies abans que sí, i no sé si vols afegir-hi alguna cosa.
1: Bueno, lo que deies, no? Tot el massís de Llevaria està envoltat de, com dieu, no?, dels pobles al voltant de l'espai, cadascú amb la seva singularitat, no? Però sí, és un espai un poble d'origen medieval, no?, situat al vell mig de la serra, carrers estrets, cases empedrades, no?, i tot situat al centre del massís, no?, on la gent que vivia allí s'ho feia tot.
2: Clar.
1: Perquè, com ha dit, no?, les distàncies eren grans i abans anava a peu. Vull dir, sí, complicada la vida allà dalt.
2: Una altra cosa, ja per acabar. Com a mínim, Guifré, ens pots explicar i respondre d'on ve el nom de Llevaria?
0: Ger, fer-se preguntes, cercar respostes. Aquesta és la clau de la geografia.
2: Sí, sí, no, i la segona part també, suposo.
0: Digues. Doncs bé, altra vegada, com en tants altres capítols del nostre programa, si tirem del mestre Coromines, tot indica que el seu nom prové de l'etimologia àrab al-avariya, que vol dir travessar i que té relació amb l'adjectiu avarill, que vindria a ser propi del transport i la travessa. Així doncs, l'explicació plausible que ens dona el mestre Coromines és que Llevaria és un mot aràbic que s'usava per designar el trajecte entre la Mola de Coll de Jou, el petit massís veí, amb les muntanyes de Vandellós, quan tot just al mig d'aquest trajecte hi ha el castell de Llevaria i, per tant, era un castell travesser. Hem de dir que l'actual església de Llevaria Poble s'alça sobre les restes del mur d'aquest antic castell.
2: Molt bé. Has nomenat Joan Coromines, eh?
0: Ho he fet.
2: Ha sigut nomenat el mestre Joan Coromines en aquest programa. Mhm. En aquest programa no se cita Joan Coromines sense una sentida ovació com la que acabem de sentir. I ara sí, centrem-nos en la caminada, però abans, com sempre, un petit recordatori.
12: Your attention, please. Si ets un amant del nostre bonic paisatge i alegre patrimoni, endavant, ets al lloc adequat. Però si aquest amor el demostres fotent el cotxe dins d'un prat, parant taula al mig d'un sembrat o banyant-te en un estany d'alta muntanya, deixa-ho córrer. Moltes gràcies.
2: Va, Joan, reclams de la sortida.
13: Doncs som-hi, el primer, al poble de Llevaria, llogaret del terme municipal de Tivissa, que destaca per la seva fesomia medieval, com ens deia ara la Gemma, i per tenir atenció l'església romànica més meridional de Catalunya.
2: Què és aquest gos?
4: Gos, ja és que s'han estat acabant les idees.
2: Ja. Que te'n vas trobar algun de gos, potser?
4: No, el més trist és que no me'n vaig trobar cap.
2: Val. Per cert, Gemma, et recordem que al final de la ruta hauràs de posar nota a les explicacions d'en Joan, eh?
4: I no tinguis en compte el gos, Gemma, per favor.
1: D'acord.
2: El segon.
13: Doncs la carena de la Miranda, que ofereix unes esplèndides vistes 360 graus, amb el característic radar meteorològic en el seu punt més alt, a 918 metres sobre el nivell del mar.
2: Ja, val. Tercer.
13: Les fantàstiques cingleres i espadats de Llevaria i altres espectaculars formes geològiques que ens trobarem durant la ruta.
2: Cingleres, carenes i petits nuclis de població. Comparteixes els reclams que ha seleccionat en Joan, Gemma?
1: Sí, completament, sí.
2: De moment va bé, de nota, de moment.
1: De moment va bé, no, sí, de moment
4: bé. És cap al 10, cap al 10.
2: Joan, això que ara estem sentint de fons és la música que ens proposes per amenitzar la sortida?
13: Sí,
2: no?
13: Sí, avui per aquesta excursió posarem una novetat discogràfica important d'enguany, una mica de punk folk.
14: El temps no perdona, però la teva petja és viva com aquella cançó antiga que ressona.
13: Venen de la Bisbal d'Empordà, per tant, de l'altra punta del país, però he pensat que el seu nou disc, el sisè de la seva carrera, pot ser un molt bon acompanyant per l'excursió. Són els Fetus.
2: Fetus. Et van acompanyar, tu, fent la ruta? Escoltaves això, fent la ruta?
13: No, sí? Fent la ruta no, perquè anava acompanyat i hagués estat de mala educació poder estar auriculars, però sí que baixant en cotxe cap a Llevaria, sí que em van acompanyar.
2: Va, tant.
13: De fet, aquesta cançó que sentiu es diu Camarada, i és la que obre el darrer disc dels Fetus, que es diu Romancer Tartera, i trobareu energia, tradició i reivindicació per trascar amb el cor alegre i combatiu per Llevaria.
2: Ja.

0: A veure, Joan, és que avui...
1: Ja sé què em vas a dir.
0: Normalment, com saben els oients, aquí fem una aposta sempre per la música de quilòmetre zero.
1: Sí.
0: I avui que som al Baix Camp, al Priorat, ens portes un grup del Baix Empordà. Saps quan...
1: Perquè hem de trencar barreres.
0: Ara faré de Guifré. Saps quan hi ha en línia recta de Llaveria a la Bisbal d'Empordà?
1: Digue-m'ho.
0: Ja t'ho dic jo, hi ha 207 quilòmetres. En línia recta.
1: Hem d'innovar, Gerard,
0: El grup està molt bé,
1: sí.
0: Però no per l'ocasió. Això no és quilòmetre zero, perquè això és quilòmetre 207. Gemma, tu ets de caminar amb auriculars?
2: No, jo sóc de caminar sentint, no?, la pau i el silenci de l'espai natural.
1: Que sàpigues, Gemma, que ets, per tant, ja el 100% de convidats que t'han dit que no és de caminar amb auriculars.
0: Jo crec que la temporada que ve suprimirem la pregunta, com a mínim la pregunta. Fem una cosa, repassem les dades bàsiques de la sortida. El punt de sortida.
1: Doncs el nucli de Llaveria, 680 metres d'alçada, podem arribar-hi des de Tivissa o des de Pratdip a través d'una carretera estreta. Aquests 15 quilòmetres, més o menys, que ens deia en Guifré, és estreta en alguns trams, però és una carretera que no ofereix cap problema. I a l'entrada del poble trobarem una esplanada on podrem deixar còmodament el cotxe.
0: Dades bàsiques?
1: Són 9 quilòmetres de recorregut circular. Per tant, començarem i acabarem a Llaveria. El desnivell és moderat, són 430 metres, i poseu-hi per anar tranquils i gaudir del paisatge unes 3-4 hores per fer tota la circular.
0: Val, farem màquines 3 o 4 hores. Gemma, creus que és... un bon temps?
2: Sí, és factible, sí. Així pots disfrutar.
1: Pots anar tranquil, no,
2: paisatge,
1: Gemma?
2: Pots anar tranquil, sí.
0: Ho diem perquè en Joan sol anar sempre molt tranquil.
1: Sí, acostuma a superar el temps.
2: No, està bé. Ell aprofita i disfruta de l'entorn.
1: Ara.
0: Et puc preguntar quan trigues tu a fer aquesta ruta?
2: Bueno, quan vaig fer feina puc estar una hora i mitja. Però és molt
1: perquè
2: diferent.
1: La, perquè
2: molt
1: la Gemma s'ho coneix.
2: Que
1: clar,
2: sí,
1: clar,
2: molt
1: clar.
2: Diferent. Molt diferent. No.
0: Joan,
2: no és per anar així.
0: Perdona, digues?
2: No, és per anar així. S'ha d'anar a contemplar i a disfrutar de l'entorn.
0: Molt rebel, no? Clar. Els requisits per fer la ruta que repetim a cada programa...
1: Sí, el de sempre serveix perfectament, calçat per camins abruptes, menjar i aigua, alguna peça d'abric, impermeable, si hi ha perill de pluja, mapa i o track.
0: Si anem
1: de tarda mai està més un frontal, per si se'ns fa fosc. Ara bé, aquí hi ha un matís. En aquesta excursió és especialment important seguir un consell. Escolteu aquest consell que canta amb gran criteri

0: Doncs això, diguis Kevin, Sharon o Gerard López, per exemple, si aneu per llevaria, porteu protecció solar, perquè trobareu força trams sense ombres, molt exposats a l'astre rei, diguem.
1: Clar.
0: Així que si ha de fer sol, si ha de fer calor, crema ulleres fosques i gorra imprescindibles.

ja veig que sóc interessant. La platja vull

0: En Gemma, és una ruta que és per rostir-nos a l'estiu, potser?
1: Sí, Llaveria és una zona més apta per primavera i tardor, no? I és on és molt a l'intemperi, no? Que tens els 360 graus, no? De sempre el sol al damunt. I sí, aquesta zona és per portar gorra, protecció, aigua, no? Anar preparat.
2: Jo fent la ruta, Gemma, també pensava que és una excursió molt adequada per un dia d'aquells d'hivern grisos que pot fer la zona, no? Que no plogui, evidentment, però que també a l'hivern és una ruta que podem fer si les condicions meteorològiques són mínimament acceptables.
1: Sí, però com us deia al principi, no? Llaveria té moltes influències marítimes, no? Hi ha molts dies de boira... S'ha de mirar molt bé el temps, no? Clar. I en primavera i tardor... Bueno, sempre tens
2: millor.
1: Dies... Sí, tens millor. Mm. Sí, sí.
0: Sempre millor que en plena canícula, quan hi ha aquella brasa. Sí. I parlant de brasa... Ara el més important de tot, Joan Vilaplana. Volem una proposta de carmanyola o de restaurant?
2: Doncs la tinc. Dèiem que és una ruta per fer en una matinal, per tant, ens podrem entaular. I tinc una recomanació en primera persona i que em va fer la Gemma, justament, i és aturar-nos a l'ermita de Santa Marina, ja a prop d'arribar a Pratdip, de baixada. I en aquest marc incomparable trobarem un petit restaurant de cuina catalana i casolana, boníssim, amb molt bona relació qualitat-quantitat-preu, que es diu La Cuina d'en Carlos. Uh-huh. I només diré una cosa, atenció a les galtes i a les mandonguilles. Ja ho he dit.
0: Gemma, comparteixes aquesta galtejada?
1: Sí, bueno, i tant, ja li vaig recomanar el lloc, no?
2: Gràcies, Gemma. Mai prou agraït.
0: A banda d'això, per la zona hi ha alguna altra proposta propera que també valgui la pena o...
1: Sí, tots els municipis d'aquí, qui més qui menys, té algun restaurant, no?, amb cuina local. Tivissa, hi ha restaurants que hi pots menjar molt bé, Pratdip també, i si vas a l'altra banda, a la banda del Priorat, igual. Vull dir, no... El que passa que si fas la ruta de Llaveria, no?, i estàs cansat, no?, vols trobar un restaurant relativament a prop, i justet acabes de baixar, no?, per la carretera, com deia ell, sinuosa, no?, és molt a prop aquesta zona. Tant Pratdip com Tivissa són els dos llocs més a prop que trobem.
2: Clar, la Cuina d'en Carlos és la primera opció gastronòmica que et trobes baixant de Llaveria, diguéssim.
0: Perfecte, doncs ja sabem on ens podrem omplir el ventrell, però primer, a caminar.
3: Your attention, please. A muntanya, la gent se saluda.
2: Molt bé, aquesta música per caminar.
0: Sí, sí. Vinga, va, Joan, els tres reclams desenvolupats. Anem pel primer.
2: El poblet de Llaveria, punt de sortida i arribada, situat a 680 metres d'alçada, de fet, és el nucli més alt i més a llevant de les Terres de l'Ebre. Com dèiem, pertany al municipi de Tivissa. Ja serem al vell mig de l'espai natural de Llaveria. És un poble molt petitó, amb tot just una vintena de cases de pedra força ben conservades, i aquesta fesomia medieval que ens deia la Gemma, que li confereix un caràcter ben especial. També destaca perquè hi trobarem l'església romànica de Sant Joan Baptista, que és l'església romànica més meridional de Catalunya. Està documentada des de l'any 1279 i reformada al segle XVIII. És de planta rectangular, una sola nau i absis semicircular.
0: És la que tenim més avall.
2: Sí, sí, exacte. Ah. Més meridional, i tant. Uh-huh. I a Llaveria, com passa també, per exemple, en algun poble de la Vall Ferrera, al Pallars, hi ha una exaltació explícita del silenci i de la pau de l'indret. I en aquest cas és a través d'un enrajolat en una de les parets d'una de les cases de l'entrada del poble. Allà hi podem llegir aquest bonic poema del poeta Pere Vives i Sarri, que diu... Posa'm música de llegir poemes... Música, no. Posa'm veu de llegir poemes solemnes. Víctor, sisplau. Ai, música també?
0: Sí, però... Ara un poema?
2: Un poema, sí, em s'ha de llegir. És molt, molt identificatiu, sí, de Llaveria quan arribes, aquest poema.
0: Te'l trobes arribant,
2: sí, sí,
0: eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Doncs, endavant.
2: I diu així... Oh, aquesta veu com m'agrada. M'encanta.
0: Va, vés per feina.
2: La joia del silenci viu en tot, i l'aire és fi,
4: subtil com una dalla. Avellaners i pins vencen l'armot i l'home creix entre l'hort i la magalla. Viuria per gustar encís i delit de capvespres i d'albes cada dia. Ai, m'agrado molt, aquesta veu. I els ambirons humils sentir l'envit de la gran pau que ronda Llevaria.
2: Podria fer els programes sempre amb aquesta veu.
0: Quin personatge. Anaves d'excursionista, ara de Rapsoda. Gemma, te'l saps de memòria?
1: No, aquest? De memòria no.
2: Però, suposo... jo sí, jo l'he recitat de memòria.
0: En tot cas, suposo que l'has vist unes quantes vegades, ja, aquest.
1: Sí, sí, no? I reflecteix perfectament, no? Estàs en un lloc, vull dir, pots anar moltes vegades a Llevaria i estar moltes vegades sol, vull dir, és silenci absolut i contemplació, no? Sí, sí.
0: Molt bé. Per cert, ara per ara, quina puntuació en negatiu tens, Joan, ara mateix?
1: No, de moment s'aguanta bé,
0: vull dir. S'aguanta bé.
1: S'aguanta bé.
2: Això sona simpelat, eh?
0: Vinga, anem pel segon reclam.
3: A veure, cal anar a Suïssa? No,

0: Va, doncs mira, visitant Llaveria, ja no ens quedarà més remei que posar-nos a trescar. I el camí surt de davant de l'església de Sant Joan. Poc a poc, i per un corriol molt agradable, anirem guanyant alçada fins que en poca estona tindrem la primera visió de la Miranda de Llaveria, punt més alt de la ruta, a 918 metres. A partir d'aquest moment haurem de tirar amunt per en poca estona assolir la carena i el cim de la Miranda. La pujada fins la carena no té camí traçat, però podrem seguir unes marques blaves que ens indicaran la ruta més còmoda per fer l'ascensió.
1: I m'imagino que aquí ja comencem a tenir vistes fermes.
0: I tant, espectacular. Sí, sí, un cop d'alt podrem gaudir de postoflans panoràmiques del Camp de Tarragona, de la seva façana marítima, i si anem girant la vista cap a l'esquerra, de la Mola, de Coll de Jou, en primer terme, més enllà del Montsant, si seguim rotant de les muntanyes de Tivissa i Vandellós i dels ports. I resseguint la carena, en 10 minuts serem dalt de la Miranda, on ens trobarem l'inconfusible radar del Servei Meteorològic de Catalunya, una petita edificació amb una gran bola blanca al capdamunt, que ja forma part de l'Skyline de la Serra de Llaveria.
1: De tot això, em pregunto el terme apostoflant?
0: Que... És,
1: sí, no, no, sí, ja, sí,
0: és robat.
1: És robat.
0: Del gran Jordi Rovirosa.
1: Sí, em pregunto si sona a boomer o no sona a boomer. Això, el senyor Soler, que és més juvenívol?
2: No, jo el conec.
0: Creus?
1: El sí, coneixes, però...
2: El Cracòvia.
1: El Cracòvia, no?
2: El Cracòvia.
1: Molt bé. Doncs ja que parles del Cracòvia i de TV3, farem una cosa. Recuperem un programa del Tot es mou, de TV3, on el mateix Rovirosa ens explica d'on ve tot plegat, d'on ve això de l'apostoflant.
3: Apostoflant, d'on ve això, apostoflant?
4: Bé, apostoflant és un galicisme, és apostoflant.
3: Sí.
4: I aleshores... A casa, el meu avi tenia la nacionalitat francesa, la meva mare tenia la doble nacionalitat. Parlàvem català, sempre parlàvem català. Però aquesta era una paraula que jo havia sentit catalanitzada.
3: Sí.
4: Per exemple, jo no dèiem l'art de Sant Martí, dèiem l'art cancel, dèiem en tren de... I aleshores, i això en un partit del Joventut del Pau Ribas ho vaig dir per primera vegada. I la dic molt poques vegades. I ara no puc fer quatre passes pel carrer sense que
3: la gent et digui...
4: A mi ja m'agrada.
3: Tenim la prova de que ets una mica francesat.
4: A veure.
5: Quel curs, Miriam, incroyable. On peut dire même, quel curs époustouflant.
1: Molt bé, doncs aclarit per enèsima vegada el binomi apostoflant Rovirosa, anem per un altre dels mots que han aparegut avui. És la paraula Miranda. Jo conec algun altre concepte Miranda que hi ha al conjunt del país, llocs coneguts com a Miranda, crec que n'hi ha més d'un. Però en el cas que ens ocupa, Gemma, tu creus que la gent de Call d'Atenes, a Osona, sap de la vostra Miranda?
6: No, bueno, pel que s'ha demostrat abans, no massa.
1: Però... digues.
6: Però bueno, no, això, que clar, la Miranda no representa un mirador natural. Clar, n'hi ha molts, no? Per sort, Catalunya és un país molt ric, no? I tenim moltes moles, moltes mirandes, no? Que ens deixen contemplar, no? Aquest paisatge que tenim, sí, sí, la veritat.
1: Doncs si la gent associa Miranda cap a aquesta part del sud del país, sobre això la resposta la té, com sempre, també el senyor Soler.
7: I en Soler... també... tot posant els ulls en blanc...
1: Senyor Soler, vos direu.
7: I en Soler...
2: Doncs jo crec que si ens posem a mirar-ho des d'una mirada així més positiva...
1: Mai millor dit.
2: Perfecte, exacte. Podríem dir que sí. Després és veritat que he de dir que cap dels nostres entrevistats ens han parlat de la Miranda amb exactitud. Però la Mercè, l'Oriol i la Paula no han dubtat en parlar-nos d'un cim.
8: La Miranda. La Miranda. Ostres. Una muntanya.
9: Ah, podria ser un cim o podria ser algun lloc de muntanya que estigui alt i que es vegi, no, així una mica més de paisatge o un llac o alguna cosa així.
10: La Miranda sona com una muntanya molt alta.
2: Per altra banda tenim la Dolors i el Jaume, que han tingut més dubtes i davant els dubtes han preferit no sortir de la seva comarca.
11: Una casa de pagès d'Osona. A veure, no, perquè n'hi ha una que es diu així, eh?
12: La Miranda, no sé, sona com a... com una vall.
2: I on la ubicaries en el mapa? On creus que pots estar?
12: Ho diria cap aquí a Osona.
1: Això que dèiem abans, eh? Hi ha molts conceptes de Miranda.
2: Clar,
1: i els d'Osona tiren cap a les Mirandes.
2: Cap a les Mirandes d'allà.
1: D'Osona. De fet, dono fe que, per exemple, entre Torelló i Manlleu, a Osona, hi havia un pas a nivell de la Miranda, que evidentment feia referència també a un lloc concret. I ara sí, recta final, Joan, què destaquem del tercer reclam?
0: Doncs mira, les capricioses formes de la muntanya que veurem en molts moments durant l'excursió, especialment des de la carena de la Miranda. De fet, quan arribem dalt d'aquesta carena, toparem amb una de les moltes foradades que tenim al país. Un gran forat a la roca a través del qual tindrem una vertiginosa vista de tot el vessant de la muntanya que cau sobre Pratdip.

0: A mi, els forats de les roques, les foradades, no? Sempre em donen un punt de misteri. No sé si és el cas també que compartiu, sí. però vosaltres, Gemma, a la web del Consorci de Llaveria, expliqueu que aquesta és terra de llegendes, de misteris. Quines històries s'expliquen?
1: Sí, bueno, Llaveria com moltes muntanyes, no? Hi ha un imaginari popular molt ric, no?, que s'ha transmès, no?, oralment entre pobles, no?, aquí hi ha moltes històries de bandolers amagats, no?, entre les cingleres, camins secrets, no?, i vinculat tot amb aquesta boira, no?, i els fenòmens estranys que tu et pots imaginar, no? Potser una de les més conegudes és la llegenda dels dips, no?, de Prat Dip, que... com que la Serra Llaveria encara, no?, antigament era una zona encara més fosca, més silenciosa, més desconeguda, no?, simplement la gent d'aquests pobles era l'única que hi anava, no?
0: Sí.
1: Se deia que quan queia la nit, no?, apareixien dins de les muntanyes uns gossos negres, grans, amb uns ulls que brillaven, no?, la foscor, que eren els dips, i que els pagesos i ramaders explicaven que atacaven el bestiar i desapareixien, no? Després, bueno, tot de saviesa popular i no?, una mica llegendes vinculades, no?, amb aquests fenòmens, no?, o amb aquest imaginari de les muntanyes, entre d'altres, entre moltes d'altres.
2: I per això t'he posat l'efecte de gos, l'efecte de dip.
0: Això és que sobte. En tot cas, sí que Prat Dip i el dip, això, aquí hi ha una vinculació, m'imagino, o...
1: Sí, sí,
3: no?
1: Sí.
3: I de fet, oi que en fan una festa a Prat Dip?
1: Sí, i és una festa molt arrelada, vull dir, molta gent del territori, i bueno, tot va entorn, no?, d'aquesta llegenda. Al poble s'hi poden veure, no?, figures de llops, no?, o gossos grans, no?, una mica, sí. És una llegenda molt arrelada, no?, al municipi.
0: És un motiu més per anar-hi.
2: I tant.
0: Joan, acabem.
2: Va, som-hi. Durant tota la carena de Llaveria, a la nostra esquena quedaran les espectaculars cingleres del Portell del Valent, el Portell de Llaveria i el Pas de les Cabres, i davant nostre veurem l'esplèndida cinglera que queda just per sota d'un altre cim de Llaveria, el Mont-redon. Aquests espadats configuren un paisatge que a mi personalment em va recordar una mica les famoses fajes d'Ordesa, les mítiques cingleres d'aquest Parc Nacional del Pirineu d'Osca, evidentment de magnituds i alçades molt més modestes, però amb un encant i un caràcter molt, molt potent i que sorprèn. I poc abans d'arribar al cim del Mont-redon, ja anirem tombant a la dreta per terreny més aviat planer o en lleugera baixada cap al coll dels Collibassos, des d'on tornarem a veure la Miranda, i des d'aquí, per pista, en 2 quilòmetres ja tornarem a ser a Llaveria.
0: A Llaveria. Guifré, Llaveria és una zona geològicament molt, molt interessant.
3: Molt interessant, sí. Llaveria és un autèntic massís calcari de característiques molt interessants. No és l'únic massís calcari de casa nostra, com sabeu, ni tampoc de les serralades litorals o prelitorals, el Garraf, el Montgrí, els ports de Tortosa, també són grans massissos calcaris vora el mar. Però a Llaveria hi podrem veure amb gran facilitat les seves característiques geològiques amb facilitat. La seva coberta, en bona part de roca mare i nua, ens permet identificar formes de plegament i encavalcaments a simple cop d'ull. I ressenyar que, com tot massís calcari, a Llaveria hi destaca el karst, és a dir, aquell fenomen pel qual la roca calcària en contacte amb l'aigua es dissol, tot deixant via lliure al seu pas i formant accidents geogràfics únics tals com dolines, cavitats, avencs o baumes o fins i tot foradades.
0: Completíssim, la veritat. I escolteu, amb això hem arribat, ara sí, a l'hora de la veritat, Gemma Roca.
3: Ai.
0: Gemma Roca, enginyera forestal del Consorci de la Serra de Llaveria. Ara toca el més important del programa. D'acord? Estàs a punt?
1: La valoració.
0: Sí, senyora. Nota de l'1 al 10 a la ruta i al paperot del nostre caminaire Joan.
2: Jo marxo, que tinc dentista.
0: Sí, ja.
1: Va, li posarem un 8 alt, perquè encara pot afinar una mica més.
0: Però... Un 8 alt, un 8 alt, d'acord.
2: És notable, Al, eh? És
0: molt bon.
2: És molt notable. Jo ara em quedo amb les ganes de saber en què hagués pogut afinar, Gemma.
1: En què has pogut afinar? Pues bueno, amb el tema geològic, no, tenim llaveria, com molt bé ha dit, no, destaca per un complex tectònic únic, quasi, no? O bueno, los geòlegs que mos assessoren, no? I que mos acompanyen amb l'estudi de la zona, no? Hi ha una sèrie de solapaments i falles inverses que anomenades Kipler. Això són petites coses perquè la gent vagi buscant i vagi entenent, no?, aquest massís, aquesta plana de llaveria, que realment és espectacular.
2: Mm-hmm. Us ho he volgut deixar per tu i per en Guifré, perquè ho haguéssiu explicat.
0: Pots repetir el nom que has dit? Tiples?
1: Kipler.
0: Kipler. Kipler. Que la gent busqui, sí, el concepte, no?
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs, escolta, ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Gemma, per acompanyar-nos. Espero que
1: gràcies a vosaltres.
0: T'ho has passat bé?
1: Sí, i tant.
0: Doncs això és tot en aquesta edició del programa de No Cal Anar a Suïssa, Catalunya Ràdio. Gràcies i fins a la pròxima, Gemma.
1: Fins a la pròxima. Gràcies a vosaltres.
0: Ara marxem. Ja sabeu que si voleu recuperar l'àudio del programa podeu visitar amb avidesa la nostra pàgina del 3CAT i també ens podeu fer arribar qualsevol suggerència al correu suissa@3cat.cat. Senyor Soler, com sempre, moltes gràcies per fer preguntes.
4: Un plaer.
0: Mestre Lloses, gràcies per donar respostes.
5: Gràcies a vosaltres.
0: I molta pregunta retòrica. Joan Vilaplana, gràcies per caminar pel país.
6: Per tastar amb mandonguilles, també.
0: També. I gràcies també al tècnic, el senyor Víctor Villar, per anar fent anar els pius de la taula de so del Suïssa. Salutacions de qui us parla, Gerard López Fageda. Gràcies també per acompanyar-nos i recordeu que per gaudir d'un bon racó de país
7: no cal anar a Suïssa. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3CAT i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió. L'actual nom, Pirineus Orientals, s'ha imposat amb un 47% dels vots a Pirineus Catalans, que ha registrat el 42% dels suports, i a Pirineus Mediterranis, que ha quedat situada en tercera posició, amb un 11%. En la consulta hi han participat més de 38.000 persones, una xifra que representa el 10% dels electors inscrits. La votació va començar el passat 22 de juny per correu i l'1 de juliol per internet. El termini per votar es va tancar el passat 15 d'agost. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. L'executiu vol ara que les agències Frontex i Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i a triar quins tenen dret a asil i quins han de retornar al Marroc. Ho ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Sentim Grande Marlaska.
2: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
1: Els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet de Barcelona afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, diu que no autoritzaran cap més retorn fins a estar completament segurs que el terreny està estabilitzat.
3: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
1: I Catalunya Ràdio arrenca nova temporada aquest dilluns que ve amb novetats. El matí de Catalunya Ràdio reforça la clau informativa a primera hora, mentre que el Catalunya Nit s'avança una hora i es farà de 9 a 11 de la nit. La nova programació s'ha presentat aquest divendres en un programa especial a l'Spotify Camp Nou. L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell connectarà l'any que ve amb París. Ho preveu el nou contracte per a les línies regulars que impulsa el govern andorrà, que també mantindrà els vols amb Madrid i Palma. La nova concessió per als vols comercials que ha d'entrar en vigor l'1 de gener preveu dos vols setmanals a París que se sumaran als que també es fan a Palma i a Madrid. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
4: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
1: Esports, Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments del grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte l'Espanyol visita la Reial Societat sense el nouvingut Brian Zaragoza, i el femení blanc i blau arrenca la Lliga jugant al camp de l'Eibar. La tercera jornada de Lliga s'ha obert aquest divendres amb els següents enfrontaments: Racing de Santander 3, Elx 2 i a l'Alavés 1, Villarreal 0. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans, s'ha classificat per a la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3-4 i diumenge jugarà pel títol contra Alemanya. I el Mundial de Piragüisme, en la modalitat d'esprint de Poznan a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar la segona a la final de la prova K1000.
0: Fins aquí les notícies.
5: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
6: La cinta de Möbius.
5: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
6: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
5: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
6: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada. Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
7: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
8: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
7: Donem espai als testimonis en primera persona.
9: Fins al punt de voler marxar de casa el pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
7: Fem reportatges.
10: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
7: I denúncia.
11: Si a ti te tienen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
7: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
12: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
7: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.

0: La Mercè Arànega fa 50 anys que treballa d'actriu al teatre, sobretot, i també al cinema i a la televisió. No hi ha cap manera, la veritat, d'imaginar-se un escenari en aquest país sense ella. Diuen que les actrius, a partir dels 50, són invisibles, que no tenen papers, però ella no ha parat de treballar fins i tot ara. Els papers diuen, quan fins i tot ara que els papers diuen, potser que està jubilada. Quan de molt jove va començar a fer teatre d'aficionats a Badalona, la premsa local va dir d'ella que era un brillante sin pulir. La Mercè encara conserva aquell retall, aquella primera crítica, i això vol dir moltes coses. Vol dir que no s'oblida d'on ve, de qui és i de tota la feina que l'ha portat fins avui.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Mercè Arànega, com estàs?
2: Hola, una mica bastant engustipada. Tinc allò que et diuen un trencasso.
0: Un trencasso.
2: Però vaja, molt contenta d'estar aquí.
0: Jo per tota la setmana. Escolta, podem fer una competició aquí.
2: Però tu la veu la tens bé, jo.
0: Ara.
2: La demà tinc funció, espera't.
0: Demà tens funció,
2: demà,
0: eh?
2: Sí, amb aquesta veu de Cassalla, a veure què
0: fem. A Torroella de Montgrí.
2: Sí.
0: Doncs escolta, estarem pendents, però esperem que tot vagi millor.
2: Sí, esperem que sí. Escolta. Sempre traiem les forces, per sortir a l'escenari.
0: Sí.
2: Jo no sé què ens passa, que estem fatal, trepitgem allà i vinga.
0: Què és això? La droga? La droga
2: no,
0: del...
2: No ho sé. No ho sé, però passa. És com els nervis, no? Que dius, oh, quins nervis, trepitges l'escenari i ja està.
0: Se't passa tot.
2: S'està. Hi ha una altra feina, una altra cosa que va per sobre. Una energia,
0: un neguit, el que sigui, no? Passa, també t'ha passat a la vida personal de potser un dia tenir un disgust, tenir qualsevol cosa i pujar a l'escenari i dir, se m'ha esborrat tot?
2: Això, quan han sigut disgustos forts, m'ha costat una mica més. Uh-huh. Em costa. Sí, potser ara em costa menys, potser ara ho sé fer millor. De més jove, que vaig tenir més disgustos perquè es va morir més gent, la mare, tot, no sé què. Mm. Aquí, les parelles que es trenquen... Uf, em costava molt, eh? Em costava. Hi ha gent que sí que diu que surti com si no hagués passat res. Jo... A mi em costa una miqueta separar.
0: Em sembla que sóc del teu equip. Escolta, dèiem això d'aquest retallet que tenies, no, de Badalona, d'aquest teatre d'aficionats, sí, que deia que eres un brillante sin pulir, i dèiem que encara el guardes. Guardes
2: sí,
0: moltes coses.
2: Sí, però no guardo el retall. No. Guardo el...
0: La
2: revisteta aquella.
0: La revista.
2: Perquè la revisteta aquella parlava de... És que no me'n recordo com es deia. És que parlem de fa 50 anys, eh? Uh-huh. No me'n recordo, el no sé què de Badalona. O sí, era algú del Círcul. Però jo vaig començar el Círcul Catòlic. I guardo tot, perquè vam fer un grup, també, que es deia 9+12, i llavors sortien les crítiques i ho guardava. Però guardo quan era jove. De més cap aquí ja no guardo. Bueno, de més cap aquí. Des de fa molts anys ja que no guardo.
0: Difícil, no, guardar-ho tot, també.
2: Guardo fotos. De cada espectacle m'agrada guardar alguna foto. En paper.
0: Alguna imatge. Però és nostàlgica la Mercè Arànega o no?
2: No excessivament, no.
0: No, eh? Cap endavant,
2: home,
0: cap endavant.
2: Home, nostàlgia de coses. Clar, sempre de les coses que has passat hi ha coses molt boniques. I tens nostàlgia. Aviam, com no tenir nostàlgia sense dolor, evidentment. Però dius, hòstia, tenia 20-30 anys i era meravellós. Descobries el món, començaves a fer teatre, te n'anaves por ahí, coneixies... Això va amb l'edat, això... És... A qui no li provoqui una certa nostàlgia, doncs...
0: Bueno, plegui.
2: No ho sé, però això no vol dir que el que em passa ara no m'agradi molt, també. Uh-huh. Però clar, l'energia no és la mateixa.
0: Però moltes vegades s'explica allò de que quan era jove i era el moment, no vaig saber disfrutar-ho tant i ara me n'adono.
2: No, jo sí.
0: Sí, tu sí, eh? Tu
2: jo,
0: sí.
2: Jo em sembla que he pogut disfrutar sempre el que he tingut a mà. Sí, uh-huh. Sí.
0: T'hem d'imaginar de festa?
2: Sí.
0: T'hem d'imaginar de molta festa?
2: Sí. Molta.
0: Sí?
2: Sí. He sigut molt fiestera. Sí.
0: De ballar o de què? De tot.
2: De tot.
0: Festa major. Escolta, em va perfecte això, perquè és divendres, sí. I els divendres posem música als nostres convidats, música que trieu vosaltres, mm-hmm. I sempre fem triar, doncs, cançons de dones, perquè som a les dones i els dies, i ens vas triar Cecília, dama. Quina cançó, parla una mica això,
2: els
0: eh?
2: Els meus 13 anys era això.
0: De senyora de cuna alta, però de cama baja.
2: Sí, jo ja cantava això amb 13, sí.
0: Amb 13?
2: Clar, i corria davant dels grisos, amb 13, per l'institut.
0: Ja fumaves o no?
2: No fumava, no.

0: Esteu sentint les dones i els dies i avui tenim conversa amb la Mercè Arànega i ens ha triat aquesta Cecília amb aquesta cançó de Dama, Dama, i ara m'explicaves que jo no sabia que era filla de diplomàtics, la Cecília.
1: Això és el que es deia en aquella època, que era filla de diplomàtics i que els havia sortit així com hippie. Clar, pensa que parlem... A veure, jo quan l'escoltava tenia 13 anys, soc del 57, i això deu ser de l'any 70, una cosa així, o 69-70, i me'n recordo que anava de hippie amb vestits llargs, i em sembla que els pares, em sembla que eren com diplomàtics o no sé què, a Ceuta o Melilla.
0: Clar, era aquella cosa franquista.
1: Però la nena els hi va sortir...
0: Els hi va sortir una
1: mica escarranosa. Escarranosa.
0: A més, aquesta cançó, hi ha molta crítica cap al catolicisme. Parla d'aquesta dona que té una doble vida, no?
1: Home, i tant, les senyores d'alta burgesia, però que en realitat tenen l'amant i el marit a casa. I...
0: Què et semblava tu quan tenies 13 anys tot això? Com ho, quan llegies, o quan cantaves aquesta cançó? Perquè, clar, tu estaves en un món superdiferent. Tu venies d'una família treballadora...
1: Sí, jo vivia en un barri a Badalona i, bueno, clar, a mi aquesta senyora doncs m'agradava molt per això, perquè les seves lletres eren com contestatàries i m'agradava molt. Era l'època de córrer, començar a córrer davant dels grans.

0: Jo treballava a la Ronda Universitat i feia de 7 a 4. Vivia a Badalona, per tant m'aixecava a les 5 i mitja, m'anava a l'Insti, ai, m'anava a la feina, sortia, em van donar permís per sortir a les 4 menys 2 minuts i m'anava corrents fins al carrer Bonsuccés, que era on hi havia l'antic Institut del Teatre, i era de 4 a 9 o 9 i mitja. Però ara és tot el dia. Aleshores, jo no ho hagués pogut fer perquè jo havia de treballar.
1: Clar, més que tu fessis allò amb la família d'on venies, que era una família treballadora, que havíeu estat, per exemple, temporades compartint pis amb altres famílies, és a dir, estem parlant allò de working class, allò que surt a les novel·les.
0: Sí.
1: Vull dir, res de...
0: O en català, pobre de solemnitat.
1: Exacte.
0: Que deia, no?
1: Però que a més, vull dir... I dedicar-se al món de l'espectacle, del teatre, etc.
0: Això va ser perquè vaig tenir un noviet a Badalona que ell feia teatre al Círcul Catòlic. I llavors jo també hi vaig anar, vaig començar a fer un paperet, després un altre i vaig dir, ui, a mi això m'agrada. I quan la... Bueno, hi vaig anar a l'Institut del Teatre per fer les proves i vaig entrar.
1: I com recordes aquell Institut del Teatre del principi? Com era?
0: Del meu principi, perquè ja fa molts anys que funcionava l'institut.
1: De tu.
0: Home, amb una il·lusió increïble. A més, imagina't tu l'energia que tenia. Allò que et deia, m'aixecava a les 5, feia de 7 a 4, de 4 a 9 a l'Institut del Teatre i 3 dies per setmana encara me n'anava a Badalona, al Círcul Catòlic, a fer teatre d'aficionat. I doncs era com un descobriment, perquè... Clar, tu ho havies fet teatre, però allà et feien que si esgrima, que si dansa, que si... Tot, no? I també la història del teatre, la cosa intel·lectual, no sé.
1: I clar, m'imagino que uns professors que ara són història, no? Són història en tots els sentits. Vull dir, uns professors en aquell moment, no sé, Ricard Salvat, per exemple.
0: Jo no el vaig tenir.
1: Qui vas tenir, per exemple?
0: No, jo vaig tenir el Montañés, que si pugueu conèixer, el Montañés, el Pere Planella, el Lluís Pasqual, el Boadella, així que pugueu conèixer el Iago Pericot, bueno...
1: I ara, per exemple, clar, es parla molt de tot el que viuen les noves generacions que entren a l'institut, que estudien, etcètera, no? S'ha parlat molt, per exemple, del Me Too, no? De si els abusos, de si l'assetjament, tot això, no? En aquella època, allò de voler ser actriu havia de passar per determinades coses,
0: jo
1: no?
0: No. Et diré una cosa, penso que ho tenien pitjor els tios, pobres.
1: Sí.
0: Però no, jo no... Jo personalment no he patit mai cap... A veure, potser sí que hi havia alguna cosa de poder i no me n'adonava perquè ens han educat d'una manera, però una cosa o violenta, verbal o físicament, jo no l'he notat mai. Que hi hagués una relació... com a dona, com a noia, per sota de la de l'home, és possible, però no la vaig notar, saps què vull dir?
1: I potser
0: ara ho noten, ja.
1: Clar, la bellesa en ve alta,
0: sí.
1: És molt important quan et dediques a fer d'actriu, no? Hi ha moments, m'imagino, que és allò, tu segur que et deien, amb aquests ulls tan blaus, tan bonica que ets, totes aquestes coses, no? T'ho han dit sempre, no?
0: Sí, però...
1: Com has portat això, de ser guapa?
0: No, molt bé, amb molta naturalitat, no... Per això... També t'ho podrien dir els altres més que jo, però tothom ho sap. No. Però no, perquè tampoc he sigut una top model, vull dir, a veure. Però sí. Sí, potser sí, al començament, que era allò, aquesta té feina perquè és més guapa, però també amb el temps es demostra que si vas tenint feina...
1: No és només per guapa.
0: No, és només per guapa. Per guapa. Ara sí, potser amb les sèries aquestes dels Netflix i totes aquestes sèries que hi han, que veus cada petardo que dius... Però clar, com que tenen 300.000 seguidors, els followers aquests dels nassos, doncs les foten a fer papers amb sèries i és que n'hi ha per ametrallar-les i ametrallar-los. Igual, els uns que els altres. Clar, però així... Bueno, això m'ho han explicat, jo no tinc xarxes...
1: No, tu no veus res, eh? I tampoc mires sèries,
0: No, només no tinc xarxes, sinó que jo no publico res, no tinc cap, jo no tinc cap pàgina, res. Però clar, ve una productora i algú té 400.000 seguidors, doncs sap que, si no 400, 300.000 miraran la sèrie i llavors la posen o el posen i dius, vale...
1: El món del teatre ha estat una altra cosa.
0: Home, i tant, que és una cosa... No, pot ser que algú ho faci, però

0: pot fer una de funció perquè ha tingut èxit a la tele o al cine, i en pot fer una. Però si es veu que és mal actriu o mal actor, no en farà dues. No en farà dues. I en canvi amb la imatge sí, en pot fer dues, tres i quatre, imagina't.
1: No podem cantar, ni l'Aranaga ni jo, perquè estem així una mica constipades, però podríem fer un concurs aquí de constipamenta.
0: Aquesta cançó és meravellosa. Bueno, ella era meravellosa.
1: Meravellosa.
0: Però per mi és la mira que no sóc gens mitòmana de res, de res, de res, no sóc. Però aquesta dona, jo tenia en això, 13, 14 anys, ella ja la vaig conèixer tard, Però me'n recordo que, no sé com aquell disc, no es va ratllar el Pearl, perquè hi havia aquesta, el Joey Bobby McGee, i era una vegada, i una altra, i una altra.
1: El Mercedes-Benz i totes aquestes.
0: Oh, Lori, no? Oh, Jopami. Sí, me les has
1: fet. Mercedes-Benz. Una meravella, una dona també que trencava motllos. No sé si a tu et preocupava molt això de trencar motllos. Preocupar no és la paraula, ocupar.
0: Com vols dir? De jo convertir-me?
1: Sí, no convertir-te en la Janis Joplin, que ho teníem tot complicat, no? Perquè déu-n'hi-do la carrera, sinó de no anar pel camí recte, de voler fer altres coses, d'explorar. O sigui, la Mercè Ànega...
0: Ah, sí, home, ja he fet coses. Jo em vaig casar amb 15 anys,
1: Sí?
0: Per l'església i tant, però...
1: Però per sortir de casa,
0: no, però als 20 ja tenia l'anul·lació eclesiàstica, vull dir que sóc soltera.
1: I per què ho vas fer, això? Per sortir de casa
0: perquè me'n volia anar de casa. I de cop, la meva mare, 15 dies abans, dius... Oh, però t'has de casar. Dic, ah, doncs em caso.
1: I vas trobar algú així pel carrer?
0: Me n'anava amb un noi, tenia 15 anys. Però li vaig dir, però ni convit, ni vestit de novia, res, res. Ja a l'església vaig dir on s'ha de firmar aquí, doncs ja està.
1: I on es vau casar?
0: A Badalona.
1: Sí.
0: A Sant Jaume, em sembla que es diu.
1: I estaves molt enamorada o què?
0: Tenia 14 anys, 15. Va durar un any, no va arribar un any, allò.
1: Que no era gaire simpàtic, aquest noi.
0: Bé, sí, suposo, no sé.
1: Encara teniu contacte o no?
0: No.
1: O sigui, un moment, no?, de la vida.
0: Sí, sí, i com aquest molts, vull dir.
1: I com aquests molts, ai.
0: Sí, sí. Que tampoc te'ls explicaré tots.
1: No, ja ho sé, però aquest m'ha agradat bastant, Em vaig casar als 15 i als 16.
0: Aquest em sembla que no l'he dit massa, no me l'han preguntat massa, aquest. Sí.
1: Escolta, t'hem vist durant molt de temps... Està, la Mercè Ànega està carregada, Vull dir, això és viu directe, tu.
0: Sí,
1: això
0: tant,
1: sí que, perquè sapigueu que ha fet un gran esforç per venir aquesta nit i nosaltres li agraïm moltíssim. T'hem vist durant anys, teatre, tele, cinema, de tot, no? Però, a part de que no sabíem això, o no s'ha parlat gaire d'això, jo crec que tampoc es coneix gaire la teva història d'Argentina. L'has explicada en entrevistes. Sí, l'has explicada. Però, clar, vas estar 10 anys a l'Argentina, que es diu aviat.
0: Sí, fins als 10, sí, sí.
1: I vas tornar parlant porteño.
0: I, clar, parlava en català d'aquesta manera. Sí, normal, però parlava en català allà, perquè, clar, la meva mare tenia amics que es converteixen en família, no? Que dèiem la tieta Tresina, la tieta Rosa, la iaia... La meva padrina era la iaia Josefa, com si fos una la iaia, saps? Uh-huh. Clar, família directa no en tenien allà, tenia... Però es fan clans, es fan famílies, i parlàvem català. Però me'n recordo que moltes paraules, per exemple, la meva mare parlava català, però em deia, nena, posa't la pollera, i la pollera és la faldilla... I a vegades penso una cosa que sempre m'ha fet molta gràcia, és que fins i tot la meva mare va arribar a traduir de l'argentí al català. Perquè la nevera, que aquí en deien nevera, a l'Argentina es diu la heladera. I a casa en dèiem la geladora. D'això m'he donat compte de gran. Dic, però si en dèiem la geladora, dic... Ui, ma mare, el que va fer, va traduir de heladera al català.
1: Us hi va portar la vida, no?, aquí, a l'Argentina.
0: Bueno, jo vaig néixer allà.
1: Sí, clar. Però la teva mare té tota una història, vull dir.
0: Sí, clar,
1: no?
0: Perquè es va casar primer, el primer el van matar a la guerra, el primer marit, el meu pare se'n va anar a França, després de la guerra el van enganxar els alemanys, va estar en un camp de treball, quan va venir no tenia papers i va conèixer la meva mare, se'n van anar cap a França i després cap a l'Argentina. Sí, sí.
1: Com recordes l'Argentina de petita?
0: Ai, molt divertit. Molt maco. Quan vaig venir aquí, que em van portar... La meva àvia era portera de la Ronda Universitat, em moria de pena. Amb els cotxes passant per davant de casa... Mira, això sí que encara ho tinc. Una carta que li vaig espalar, com el meu pare es va quedar encara un temps. Li vaig escriure una carta, no fa molt ho vaig trobar, però bueno, molt, igual fa 10 anys. Que deia que la gent pel carrer semblava Charlotte, perquè caminaven molt ràpid. Em va donar la sensació que aquí tothom anava molt de pressa pel carrer.
1: I aquesta carta tu li vas escriure al teu pare?
0: Sí, suposo que amb una carta de la meva mare, potser hi vaig afegir, però sí, la tinc, és lletra meva.
1: Clar, però tu recordes un pare absent, no, m'imagino? Molt de temps, perquè clar,
0: sí,
1: estava...
0: Sí, perquè després quan va venir es van separar.
1: Vull dir que no va ser un pare molt present, no?
0: Home, fins als 10 anys, sí.
1: Sí, estava allà amb vosaltres.
0: Sí.
1: Vull dir,
0: sí.
1: No va aturar-se allà a l'Argentina.
0: Sí.
1: En aquest moment de viure a l'Argentina, de tota aquesta història, arriba un punt que voleu venir a Catalunya, bueno, que heu de venir a Catalunya, no?
0: Bueno,
1: i que
0: vol,
1: teniu,
0: vol.
1: Teniu ganes de tornar, o què?
0: Jo no.
1: Tu no
0: jo,
1: vas triar-ho, eh?
0: No, amb 10 anys que has de triar, et diuen anem-hi. sí, no, però... Jo sóc una persona, o he sigut una persona bastant feliç, vull dir, sempre intentant treure la part... positiva, no? És a dir, segurament vaig plorar per les coses que deixava, però per altra banda la il·lusió del que venia nou també era molt gran, i això em continua passant encara. Vull dir que les coses que perdo les ploro, però en venen de noves, i les agafo amb moltes... Vull dir, allò no m'impedeix, normalment el dolor no m'impedeix...
1: Gaudir, no?
0: Gaudir. Perdó. Perdoneu.
1: No, tranquil·la.
0: Ja està.
1: Viu directe. Doncs aquesta sort, no?, de gaudir de les coses, sí. De posar-se allà on estàs, de fer el que vols, i vau venir aquí a Catalunya, el teu pare, en teoria, havia de venir al cap de 5 anys, no?, es va quedar tancant un colmado que teníeu allà.
0: Sí, va venir al cap de 5 anys, sí. Llavors es van separar.
1: Es van separar, i tu recordes, m'imagino que hi ha una adolescència amb la teva mare en aquesta època que dèiem, no?, compartint pisos, el que fes falta, no?
0: Això era als 10, 11 i 12 anys, fins que ens van donar el pis de Badalona Càritas, el del barri del Congrés. Sí, vivíem en una habitació tots tres, rellogats. Sí.
1: I treballant,
0: però,
1: i
0: la meva mare treballava,
1: feliços, eh?
0: Però sí, perquè, per exemple, no sé, me'n recordo el dia que feia festa del Via Napoleone. Això era un pis que vivíem a Pubilla Cases, em sembla. Hi havia un cine de barri, allà a Pubilla Cases, i el dia que tenia festa, me'n recordo que ens feia uns entrepans, me'n recordo molt de lo de la mortadela, i comprava una ampolla d'aquelles de 2 litres, de Coca-Cola o de Fanta o el que fos, anàvem al cine i me'n recordo pel·lis que havia vist allà. Aquelles de los chicos con las chicas... Aquesta la vaig veure en aquell cine de Pubilla Cases. I érem feliços, vull dir que... Clar, que després ho penses i dius, és injust que jo hagi de viure així quan hi ha gent que explota els altres i viu de puta mare, no? Però tu, com a petita, veus que, bueno, que es pot ser feliç.
1: I la consciència de classe, no?, també, que m'imagino que la... Mira, te l'estem posant. Les chicas con los
0: chicos han de vivir. I aquesta no l'he demanada jo, eh? Gràcies.
1: Per recordar aquesta música, no? Per recordar aquest temps, sí. I per recordar aquestes pel·lícules. I això, i aquests moments amb la teva mare.
0: Sí, doncs això que és la consciència de classe, sí, l'he tingut molts anys. I he tingut molta ràbia molts anys. Ja no, ja fa molts anys que no. Però m'ho he hagut de treballar, eh? M'ho he hagut de treballar.
1: La ràbia per què? Perquè has sentit que has començat des de més avall que els altres?
0: Bueno, jo i tothom, no, només per mi. Vull dir... per les poques oportunitats que té. Aviam, un tio que viu en un barri amb molt esforç es treu la carrera de dret i acaba sent l'advocat d'aquell barri. És impossible accedir... Està tot ple de guetos. Ara potser hi ha més facilitats, tampoc ho crec massa. Vull dir, les classes benestants ja s'ocupen elles de...
1: D'ocupar-se entre ells,
0: sí,
1: no?
0: Sí, exacte. Però era exagerat la meva ràbia cap a la gent que tenia diners. I amb els anys ho he hagut de treballar perquè tampoc és just. Vull dir, si tu has nascut en una família que et pot donar uns estudis sense que hagis d'anar a treballar en una fàbrica 8 hores, benvingut, així és el que hauria de ser per tots.
1: El que passa
0: però
1: és que
0: a mi em feia tanta ràbia jo no poder tenir això que bueno, ho tirava contra els altres, però amb els anys ja va passar.
1: De tota manera, tu has arribat a l'elit, perquè el teatre té el punt, a vegades també elitista. De fet, potser segurament els del teu barri no et podien venir a veure, perquè les entrades del teatre...
0: El teatre el té, això ho he dit
1: no
0: sempre.
1: No se les podien permetre.
0: El teatre el fem per quatre burgesos, per quatre intel·lectuals. Això està claríssim. Això està claríssim. És l'únic que a vegades em fa com ràbia. I fem obres que parlen precisament de trencar això, però això no es trenca. Dius, fem obres que parlen de l'explotació del barri, no sé què, però aquell precisament no ve. Bueno, penso que s'està obrint una mica, s'està obrint, en els barris s'estan fent coses, s'està intentant descentralitzar, però clar, això és molt feina de la política. Molt.
1: Tu ets molt política, eh?
0: Però no exerceixo, no.
1: No, ja ho sé, però t'ho has plantejat mai o no?
0: No, i ara, no.
1: Diries amb la destral.
0: En sortiria mal parada, no estic segura.
1: Perquè, clar, també per la política es necessita ser molt políticament correcte, no?
0: Però aquest és el problema, aquest és el problema. Que si ets políticament correcte, estàs sempre negociant, doncs apaga i vámonos. Sí que s'ha de negociar, però el que vull dir és que quan una cosa és injusta, no? Però resulta que no es pot arreglar perquè d'això depèn una altra cosa que depèn una... Bueno.
1: Massa lent tot, no?
0: Sí, clar, és com quan votes un polític que et diu farem això, farem allò, i després quan arriba al poder no ho ha fet i et diu clar, és que jo ho volia fer però tinc aquest impediment legal o aquest, o he de pactar amb aquell, diu, i això no ho sabies abans? Abans no ho sabies que et tocaria fer tot això? Bueno.
1: Estàs una mica decebuda de la política.
0: Sí, bastant, molt. I més amb la que està passant ara. Vull dir, amb la que està caient per tot arreu. Vull dir, és que ja no tenen vergonya. És que no tenen vergonya. Diuen unes coses i els hi és igual, menteixen. Menteixen com bellacos.
1: De fet, vas fer aquella obra sobre el feixisme, no? Que era com convertir-se...
0: Sí.
1: Com era?
0: Instruccions per fer-se feixista.
1: Exacte.
0: Sí, però és que també menteixen els d'esquerra, eh? Aquí menteix tothom. Aquí menteix tothom, eh? No fotem. Vull dir, home, menteixen més els altres, però... Mm-hmm. Bueno, és igual que m'encenc.
1: No,
0: i no
1: escolta,
0: em va bé que tossiré.
1: No. Posem-hi música, escolta, posem una música tranquil·la. Posem la Rosalia.
0: Ai,
1: Sakura, que tu que t'encanta la jardineria, baixem el món de la política i dediquem-nos als cirerers.

0: Estem aquí que no volem parlar, perquè en aquesta cançó ens hi podríem banyar, eh?
1: Aquesta nena em té el cor robat, i mira que no és de la, no sóc de les... Perdó, de la seva corda, vull dir, és, hi ha una diferència generacional de gustos musicals, però realment l'admiro moltíssim, molt. Vull dir, a part de que té una veu excepcional, trobo que és una treballadora, però una treballadora, i el disc aquest que ha tret ara amb l'orquestra, amb la London Symphonic, amb no sé què, ja, vull dir que sembla que només passegi els modelets, i em sembla que no és veritat, em sembla que darrere hi ha una feinada artística molt gran.
0: Això és molt bonic que ho diguis, perquè, com deies, tu ets d'una altra generació, no?
1: Sí.
0: I a vegades em fa la sensació que quan hem arribat a cert estatus no veiem, no?, el que ve per darrere. Com veus tu les noves generacions, per exemple, també d'actrius, de teatre?
1: A veure, n'hi ha de bones i n'hi ha de dolentes.
0: N'hi ha de tot.
1: O sigui, és molt difícil.
0: Però tu creus, per exemple, que les noves generacions sí que us tenen en compte, o no gaire? O trobes que no se'n recorden prou de vosaltres?
1: Van al teatre, van. Uh-huh. Bueno, que se'n recordin, clar, si no... És que si no et veuen en actiu, si no et veuen en actiu treballant, és normal. Vull dir, jo tampoc conec tota la gent jove que surt, eh? Perquè treballo molt i tampoc puc anar a veure totes les funcions. Però penso que si estàs en actiu, van al teatre, van.
0: Sí, sí, però ja em referia també que a vegades hem parlat, per exemple, amb la Vicky Peña, no? I ens deia, no sé si el país té prou memòria de totes les actrius. Quan pensem en les grans actrius que ens han deixat els últims anys, Rosa Novella, Anna Lizaran, aquestes sí. Dones haurien de tenir un carrer, no? O haurien de tenir...
1: No ho sé.
0: Oh, no ho saps.
1: No ho sé. No ho
0: tu no
1: sé,
0: vols carrers, tu vols que...
1: Jo no vull carrers. No, per l'amor de Déu. No. No ho sé, jo allò dels homenatges i tot això, no ho sé. No sóc massa.
0: No, eh?
1: No.
0: Que te'ls no, donin en vida.
1: Que, clar, dius, aleshores tira enrere, i que me'n dius de la Carulla, i que me'n dius de la Mercè Broquetes, i que me'n dius... Hòstia, tots els carrers de Barcelona estarien... I també els homes, aleshores, els actors.
0: I el que passa és que de senyors n'hi ha molts, però
1: no,
0: de senyores...
1: Tampoc.
0: No, ja.
1: No ho sé.
0: No.
1: No vull contradir ningú, però no, potser no hi estic massa d'acord.
0: Més fan de Rosalia i menys dels homenatges. Ho deixem així. Uh-huh. Escolta, parlem de ta mare, que hem parlat una mica així, però aquí a Les Dones i els Dies ens agrada molt parlar d'aquelles dones que han sigut model per nosaltres, no?
1: La meva mare.
0: La teva mare.
1: Una dona... gran dona.
0: Plena d'alegria.
1: Plena d'alegria, de força. Pensa que quan la guerra l'acabà, la meva mare va tenir tuberculosi, eh? Vull dir, va estar a temps ingressada, però forta, molt forta. Als 10 anys va començar a treballar. Imagina't, 10. Mm. 10, eh?
0: Tu 13, eh?
1: Sí, però 10 anys.
0: Ja.
1: És que 10 anys és molt bèstia. A l'Espanya industrial, a Sants. Mm-hmm. Sí, amb una impremta que diu que li havien de posar un caixó a sota dels peus perquè pogués arribar a la màquina, que si no, no hi arribava. I una gran lectora, per exemple, és la que m'ha encomanat la passió de llegir.
0: La passió de llegir, que això...
1: Sí,
0: a totes hores, eh?
1: Jo sí, jo és un vici, bueno, és brutal.
0: I sí, sí, dius, és brutal.
1: Es va fer sòcia del Círculo de Lectores, me'n recordo.
0: Sí, anava amb la mortadela al cine, però en canvi...
1: Sí, però
0: els diners amb la cultura,
1: clar,
0: no?
1: Algú que ha marxat, que ha deixat l'escola als 10 anys, és estrany que es converteixi en una gran lectora. Doncs ho era, li encantava la Montserrat Roig. Li agradava molt.
0: I te'n recordes tu d'aquella, per exemple, el llegís, o et parlés del que llegia?
1: No, d'això no ho recordo, no. Mm. No.
0: Però teníeu llibres a casa?
1: Sí, clar. Tots els que venien del Círculo, de lectores, sí. Hi ha alguns que compràvem i així, o que ens donava algú.
0: I tu també, sí. Ja t'agradava llegir de petita o no?
1: Sí, en aquesta edat d'adolescència, després va haver un temps una mica que no, però de seguida ja sí. Sí, sempre, sempre. A més, quan era entre els 19 i 20 i pico, 20 i pocs, em va donar per la poesia. Era brutal. Em vaig passar 6 anys de la meva vida que tot el que llegia era poesia, poesia m'agradava molt.
0: Què n'has après de llegir? O què t'ha portat? O no sé. Jo sé el que m'ha portat a mi, però què és companyia? Què és el què quan estàs llegint? És veure una altra vida diferent?
1: És veure una altra vida, depèn del que llegeixes, clar, però és veure vides diferents, és companyia, és reflexió, depèn del que estàs llegint, que no cal que sigui un tractat allò filosòfic, però si és algú que escriu molt bé i fa reflexions o t'explica una història i a vegades llavors tu reflexiones sobre com reacciona aquella persona, el que diu, si està bé, si no està bé, és a dir, també t'ajuda a posicionar-te moltes vegades. Jo interactuo bastant amb el que llegeixo.
0: Sí.
1: Sí, bueno, interactuo, a veure, no puc interactuar ni amb els personatges ni amb l'escriptor, evidentment, però prenc partit. Bé, no sé, bé.
0: També et passa, per exemple, amb els papers que interpretes, allò que fas aquell paper, aquell personatge, i tu estàs com conversant amb el personatge, d'alguna manera? És a dir, quan els estudies, eh?
1: Ah, quan els estudio, sí, quan els estudio, sí. És a dir, intento posar-me a la pell del que... Però també has d'anar una mica en peus de plom, perquè després vindrà el director o la directora i hauràs de pactar què és el que vol, no el to amb què ho diràs, però sí... Per aquesta persona, per la figura de direcció, que representa el teu personatge dintre del grup de la història que es vol explicar, no? Aleshores, tampoc pots tu fer-te una gran pel·lícula, que hi ha, a vegades, hi ha actors i actrius que es fan ja la gran pel·lícula de com és el personatge i després hi ha molts problemes a l'arribar a l'assaig. Perquè no és només amb la direcció, és que també entren tots els altres personatges. Vull dir, tu no pots fer-te el teu personatge a la teva manera i que cadascú ens el fem i què? Arribem a assajar i cadascú tu per una banda...
0: No?
1: Clar, no pot ser.
0: Com portes per això l'autoritat, Mercè Arànega?
1: Bueno, a veure, depèn. A mi no m'agrada... A mi no m'agrada que em diguin aquest to. Aquesta frase es diu així. A mi m'agrada que em diguin el que volen, què és el que es vol aconseguir, i aleshores deixar en les meves mans la manera d'aconseguir-ho per fer això que tu vols donar amb aquesta funció. Perquè és evident que el que es vol explicar ve de direcció, perquè si no cadascú diríem la nostra. Però que em donguin allò... No, això has de dir aquí una coma alta. I dius, ai, per favor, compra't un titella.
0: Clar, jo m'imagino que han canviat molt els temps i ara hi ha moltes dones directores, no? Però també hi havia una mica el prejudici del senyor director i l'actriu, no? Que semblava que no estiguéssiu a la mateixa categoria. Jo m'imagino que a tu ja no et moca ningú, però ha costat això, doncs dir, ei, que jo...
1: Bueno,
0: ja...
1: no em moca ningú, però sí que he de fer cas a el que diu la direcció, eh? Sí, tant si és un home com si és una dona.
0: Però t'has trobat...
1: A vegades els intento enganyar, a vegades aconsegueixo, a vegades no...
0: Però t'has trobat això alguna vegada que dius, ei, aquest m'està tractant així o m'està apretant més perquè ell és un home i jo sóc dona.
1: Sí, això sí que és possible, però no amb mi ja, amb el tracte en general, i no parlem de gent que sigui que es considerin misògina, a vegades és gent, són homes que es consideren molt, molt igualitaris amb les dones i tal, però que amb el tracte dius, em sembla que no em tractes igual. Perquè no, perquè amb aquell quan acabes te'n vas a prendre a fotre't cerveses i amb mi no, i aleshores això també, vull dir, hi ha aquella camaraderia de machos modernos, però machos modern, però machos, saps què vull dir?
0: I tant.
1: Doncs el macho moderno és horrorós també, ja t'ho diré.

0: A veure, Mercè Aranaga, que m'ho acabes de dir, si sapigués que...
1: El que dius, si jo sabés que morrendo tu m'havies de xurar per una làgrima tua, que alegria me deixaria matar. És, bueno, aviam, això sí que és amor romàntic d'aquell exagerat, però és de les més bèsties que he sentit mai. És, si jo sabés que morint-me, si la meva, amb la meva mort, si jo sabés que morint-me tu em ploraries, per una llàgrima teva jo em deixaria matar.
0: Dios. Tremendo, eh?
1: I hi ha un moment quan diu la llàgrima que fa tres tons i fa un, sembla que caigui una llàgrima. Fa una llàgrima. Un poc ara.
0: Escolta, ara feies una mica de broma, no?, de l'amor aquest romàntic que ens han venut, no?, que és amor total, però també aquesta gasolina va bé, no? No sempre estem en contra d'aquesta gasolina.
1: No, jo l'he sentit i és una... potser és el sentiment més meravellós que he tingut a la meva vida.
0: Sí, aquesta cosa de perdre el nord.
1: Sí, de no hi ha vida, em moriré, m'has deixat i em moriré, sí. Que potser és per l'educació que hem tingut, sí, però el sentiment és real. Jo no dic que no sigui una tonteria, és a dir, potser sí que estic en contra que passi això, però quan passa, és cert, passa i fa mal.
0: I també ens ha fet molt mal a les dones l'amor romàntic, no? O la idea, l'ideal de l'amor romàntic, allò de la parella per sempre, el príncep blau...
1: Però jo no, això no ho he... La parella per sempre, el príncep blau, jo no.
0: No.
1: Jo he sentit l'amor d'una manera brutal, que també no sé si està bé. Bueno, si està bé, si hauria de ser així. Si ens haguessin educat o ens eduquéssim d'una manera més lliure i més oberta... Però clar, trobes algú que hi ha un amor romàntic, el sexe funciona tot i dius, clar, si això se me'n va, em moro, em moriré.
0: Però estàs aquí, no t'has mort.
1: I tant que no et mores.
0: això és el que li pots dir a molta gent, no? No us morireu. Si us esteu sentint, no us morireu.
1: Ja, però quan t'ho diuen, dius, ja, no moriré, però ara m'estic morint.
0: Ara m'estic morint. Hi ha hagut molts mals amors o què?
1: No, un.
0: Un.
1: Però... Si ens tornéssim bojos, tampoc.
0: No. El cap a lloc.
1: Un i punto.
0: Sí, és que si no és molt de desgast, també.
1: Sí.
0: Tot i així, tu sempre ho expliques, no?, que fa molts anys que no tens parella.
1: Sí, molts.
0: Ets una defensora d'això o et rasca una mica? Ho dius i dius, sí, però a mi m'agradaria una mica d'escalforeta.
1: Sí, m'agradaria una mica escalforeta, però després sé que és molt difícil la convivència. Que de seguida m'agradaria aquesta escalforeta, però clar, no li pots dir a algú, ara vull estar sola. I et diu, home, no, que jo visc aquí. Jo visc aquí també. I dius, i això no.
0: Això s'entén, per això, quan sobretot ho proposen les dones? Perquè jo crec que ha costat molt. Això estem més acostumades a que sigui un discurs dels homes, no?
1: Yeah.
0: De ara sí, ara no, em convé, però allò living apart together, jo crec que aquí estem canviant, no?, moltes
1: sí,
0: dones.
1: Sí, però ara, per exemple, jo ja tinc dos grups d'amics, bueno, dues parelles, que porten junts 15 anys i junts, però cadascú viu a casa seva.
0: I aquest seria un bon plan per tu.
1: Ah, és meravellós. Bueno, estan perfectes. No s'han separat. Que tothom es separa. Però, i estan perfectes.
0: Perquè tu coneixes, per exemple, clar, en el món del teatre, potser és nosaltres que ens muntem la peli, però ens imaginem que la faràndula, tothom s'embolica amb tothom... Que
1: quan era jove també, però ara no, clar. Quan tinc 68 anys, no aniré embolicant-me amb tothom. Seria una mica estrany.
0: Tot és posar-s'hi.
1: Sí, també, però tinc massa feina, no em queden hores.
0: No hi ha temps, no? Però clar, tenim aquesta idea, no?, d'aquesta llibertat o d'aquesta promiscuïtat, fins i tot, que jo crec que ve molt donada pel cinema i per...
1: Jo he sigut molt promiscua. Vull dir, no me n'amago, però, però quin problema hi ha? El sexe és una cosa que està a l'abast i si et ve de gust i l'altre també hi està d'acord, quin problema hi ha?
0: Endavant.
1: Vull dir, no he enganyat mai a ningú, vull dir, però coneixia algú, m'agradava, doncs ja està. Vull dir, amb això ha sigut molt masculí. El que es considera masculí, però és que jo pensava, és que per què ells?
0: Si un tio
1: era un lligón, si era una dona era una puta, no? Allò que es deia, dius, perdona, per què? A part de que ni m'he sentit mai culpable d'haver-ho fet, i a més he dit, no, és que hi tenim tot el dret, les dones.
0: T'has hagut de defensar de crítiques, al moment?
1: Alguna vegada, sí.
0: De les altres dones o dels...
1: Sí.
0: O dels mateixos homes.
1: Sí, no? Home, vols dir? Dic, sí, vull dir que sí, vull dir que m'està bé així. Uh-huh.
0: Bueno. Dir el que sents, no?, en tot moment i fer el que et sembla. Escolta, sentim a la Rocío Jurado.
1: Ai.
0: Amb aquesta cançó de Maniquí, perquè justament parla de la gelosia.
1: Sí, però aquest li diu de tot en el tio.
0: Ai, ai, ai, anem.

0: Suer, dueño de todo.
1: Eres maniquí escaparate de un modelo tan pasado. Aquesta és un maniquí d'escaparate d'un modelo tan passado que dius, hòstia, és el pitjor que li pots dir a un tio. És molt bona.
0: Escolta, molt bona. Gelosia, venjança, hi ha una aràniga així de dir-li a algú ets un maniquí més passat no, que no, eh?
1: No he tingut tan mala gent a la meva vida. No.
0: Però
1: no.
0: Sí que hi ha una certa diversió, no? Perquè m'imagino que en altres àmbits de la vida sí que has tingut ganes de dir-li a algú et penses que ets la bomba, no?
1: Ah, sí.
0: Perquè més en el món del teatre...
1: I com ara
0: el món
1: li podríem dir al Mazón, per
0: clar.
1: Exemple. Al Mazón li podríem
0: un maniquí d'escaparate.
1: D'escaparate, sí. D'un modelo tan pasado.
0: Exacte. Sí, sí. Però m'imagino que també en el món del teatre, on hi ha molt ego, també alguna vegada, també, ganes també de dir-li a algun...
1: Sí, sí.
0: Sí, no?
1: Sí, sí, més que tu ets un maniquí d'escaparate, sí, també.
0: Perquè, clar...
1: També me'n ve algun al cap, sí.
0: Sí, no?
1: Tampoc direm qui.
0: No direm res. L'ego. Com ho portes, això de l'ego? Perquè, clar, en aquest... quan tu portes una trajectòria com la teva, la gent et diu diva i coses aquestes.
1: No, a mi no.
0: No et diuen diva?
1: No ho soc, m'hi he vingut amb xandall. Bueno,
0: això,
1: no em
0: a la ràdio no se sap, això.
1: Ja. Però no ho soc gens, a més. És que no ho soc gens. No m'interessa, em fa molta mandra. Aviam... no sóc gandula per treballar, però totes aquestes coses em fan mandra. Reconec que sóc gandula. Mm-hmm. Vull dir, això necessita... És com quan hi ha jove que té, no, però pots anar a Madrid o... Hòstia, no t'agradaria anar... Allò que la Penélope Cruz dius, quina mandra!
0: Que vols dir que no t'agraden gaire les festes?
1: No, bueno, no m'agrada remenar a la cua, que diem, però és que a més has d'estar sempre perfecta. Vull dir, és una feinada, eh?
0: Yeah.
1: És
0: però una feinada... Però tu també has treballat molt, eh?
1: Sí, però...
0: M'imagino.
1: Però aquesta, mantenir la imatge pública sempre, el que dius, el que fas, com vas... Ostres, no...
0: És... No li desitges a ningú, eh?
1: No, i tant, home, qui ho vulgui fer, sí. A mi no m'ho desitjo. A mi no. Vull dir que si és el preu a pagar, no ho vull. Si aquest és el preu que he de pagar per tenir una sèrie de coses, aquestes coses no les vull.
0: De fet, una cosa bastant curiosa en el món del teatre, no tens representant, tu.
1: No en tinc.
0: Això és bastant bèstia, eh? 50 anys de carrera, així no es queda ningú una part, eh?
1: Bueno, però no, i però per això tampoc tinc ofertes ni de Madrid, ni càstings, ni coses així, clar, perquè no tinc representant. Però, bueno, perquè el representant no és que et vinguin a buscar tu i llavors ell negociï, és que quan es fa un càsting per una pel·lícula, els representants ofereixen la gent que té pels perfils que es van a les pel·lícules. Clar, a mi no m'ofereix ningú.
0: I això que ha estat, que no t'agrada massa que et diguin com has de funcionar?
1: Jo vull viure aquí, jo no me'n vull anar a Madrid, jo no vull anar de càstings amunt i avall. És allò que et deia, em fa molta mandra tot això.
0: O sigui, a tu et truquen al telèfon i et diuen...
1: També hauria de tenir xarxes.
0: I et diuen, ei, d'aquí 3 mesos al Villarroel. Bueno, d'aquí 3 mesos...
1: No, bueno, però per teatre no em cal, home.
0: No, ja ho sé que no cal, però jo que sé, a lo millor el representant diria, no li pagueu 5.000, pagueu-li 25.000.
1: Ho faig jo, tranquil·la.
0: Ah, sí?
1: Això ho sé fer.
0: Ets
1: jo,
0: bona
1: molt bé.
0: Negociant?
1: Sí, diuen que sí.
0: Uau.
1: Diuen que sí.
0: Això m'agrada.
1: Home, són molts
0: has
1: anys,
0: tu. Has de tenir molt mala fama les dones amb el tema de negociar. No, jo ja està bé amb aquests diners.
1: No.
0: Aquí has hagut de...
1: Jo he arribat a dir, vale, doncs quedem amics, amigues, però no, per aquest preu no t'ho faré, i anar-me'n, i llavors a l'agafar la porta, això és cert, no direm quin programa, però un programa amb el que vaig estar anys em van dir, bueno, va, torna. Però vaig haver de fer el gest, d'obrir la porta per marxar del despatx.
0: I tu tardar, fer-lo, que t'estic
1: perdent. Bueno, no, però estava perdent una feina de... Igual de 5 anys més, eh?
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Però vaig dir, no, aquí hi ha un greuge comparatiu, aquesta altra persona està cobrant X més que jo i estem fent la mateixa feina i tenim el mateix nom. Per tant, no em puc quedar. És a dir, la meva dignitat no m'ho permet.
0: I no et preguntaré pel programa, però l'altre era un home?
1: Sí, però era un home i una dona. Hi havia un home i una dona.
0: Jo ho pregunto perquè hem parlat amb la Rosa Renom de vegades, no? Que al fent el mateix paper, fins i tot fent de coprotagonistes, les dones cobreu menys de vegades.
1: Ara
0: no.
1: Però bueno, sí,
0: això
1: aquí
0: passat,
1: està la cosa.
0: Oh,
1: i tant, fa 4 dies. I és molt possible que depèn de qui encara ho faci.
0: Clar, és molt difícil, no? També perquè preguntar-li a l'altre, escolta, és veritat que t'estan pagant 3.000 més?
1: Sí. No, però jo negocio. Bé, ara estic fent la pel·li aquesta de la vida de la Cavaller, que vaig i vinc de Bilbao, i també, bueno, cobro quasi el 50% del que m'havien ofert, perquè és que em van fer l'oferta per mail, és una productora sevillana, i l'únic que vaig posar és encantada, agraïda, però el que m'oferiu està molt per sota del que cobro. Mm-hmm. I llavors, ara això és lleig, eh? La resposta va ser: te sentiries més còmoda con tant? I vaig dir, sí, em sentiria més còmoda.
0: Ferran!
1: Però, bueno, i després parlant amb gent del rodatge m'han dit, hòstia, cobres el mateix que jo i a mi m'ho ha aconseguit la representant i a sobre li he de pagar. Dic, oh, dic, pues digueu-m'ho a mi i us cobraré jo el 15.
0: Potser l'Arànega ha de fer
1: no,
0: el representant d'altres.
1: Però no cobro més.
0: No, cobres el just.
1: Cobro el que em sembla que és just, mm-hmm. Clar, i el que sents també por ahí que cobra la gent i... No és tan complicat. Jo penso que tenim por.
0: Tenim molta por, eh?
1: Tenim por, sí.
0: Ens costa molt, ens queixem, no? Estan pagant malament, però costa anar donant la cara, no?
1: Sí, però bueno, els representants sobretot serveixen per això, per fer-te l'agenda i per trobar-te feina d'imatge.
0: I després tu, que per exemple vas treballar durant molts anys de petita i que de seguida t'has guanyat la vida doncs de molt jove treballant, saps el que val una pinta, eh?
1: Sí, sí.
0: Vull dir que... Exacte. Vull dir que no has perdut pistonada en aquest sentit. De fet, ara al principi del programa dèiem allò de que vas demanar jubilar-te, però en realitat la vida no t'ha portat a la jubilació, però estàs com prejubilada, no?
1: No, va ser la pandèmia. És que sí. Em vaig espantar molt. Clar, jo havia... El dia que ens van enviar cap a casa tots va ser un dijous, un divendres. I jo just havia començat aquella setmana, el dilluns, al Teatre Nacional, un espectacle dirigit pel Xavier Albertí, però només vam assajar 4 dies i ens van pagar 2 setmanes. I clar, al cap de 2 mesos, 3, que encara no treballàvem, jo deia, i què faràs? Jo visc sola. És a dir, si no hi ha ingressos... I llavors vaig dir, bueno, doncs, em prejubilo, he perdut una mica.
0: Uh-huh. I et vas prejubilar, eh?
1: I em vaig prejubilar, i ja està.
0: Però i al mateix temps que estàs jubilada, estàs treballant.
1: Mm.
0: Que això era molt important per tu sostenir-ho, també. És
1: sí,
0: a dir,
1: home, clar. No, jo no vull quedar-me a casa. Què
0: no,
1: faig?
0: Què fas a casa?
1: Bueno, llegir. Què faig? Hi ha moltes coses.
0: Llegir, fer
1: llegir,
0: jardineria.
1: Fer punt, fer jardí. M'agrada molt fer punt, també.
0: Totes les coses de les mans, eh?
1: Sí, m'agrada molt. M'agrada molt. Com que la meva feina sempre és pensar, fer, no sé què, llavors fer coses. Sí, sí. Restaurar mobles, que ho faig fatal, però és igual.
0: Tu estàs
1: allà. Jo ho faig allà, jo agafo la meva, no sé com es diu en català, la lijadora, i vinga, pim, pim, pim, pim, pim. Mm-hmm.

0: I a veure, que cantarina també ho ets, eh?
1: M'agrada.
0: Cantar, eh? Avui ja sabem que estàs una mica així, encostipada.
1: Amb una veu de com quan era petita, que em deien, Marceneta, on has deixat? Però tenia la veu greu, com a nena. I maricons em deien, Marceneta, on has deixat el carro? I jo es veu que deia, a la porta. Perquè m'enfadava molt. Em deien que tenia veu de carreter. I avui realment tinc veu de carreter.
0: Escolta, estàs constipada, no passa res.
1: No.
0: És un refredat, això.
1: Un altre dia us vindré amb veu de princesa, no us remuïneu.
0: Sempre, i amb el vestit també de princesa.
1: Això, sí, amb la vareta.
0: Amb la vareta. Escolta, aquest conte ho aprendí. Amb qui has après més coses en aquesta vida? O de qui has après més
1: coses? De la meva mare.
0: De la teva mare, eh?
1: I després de tothom que ha estat al meu voltant, s'aprèn cada dia, s'aprèn. Fins i tot s'aprèn d'allò que està malament. No només s'aprèn del que està bé. Jo moltes vegades aprenc de dir, això no ho vull, això no ho faré. Per tant, aprenc a fer-ho d'una altra manera. Es pot aprendre... Clar, has de tenir curiositat a la vida. Per mi és una de les coses més importants. Tenir curiositat per saber, per aprendre, per veure allò que tu no coneixes o no estàs d'acord, fins i tot.
0: Per exemple, ens deies abans que llegies molt. No sé si també amb el món del teatre t'has dedicat també a viatjar per veure teatre. Per exemple, allò que hi ha molta gent que se'n va a Londres i aquestes coses.
1: No, jo he viatjat, però a mi m'agrada. Sí, jo he viatjat molt a l'Àfrica, per exemple.
0: A l'Àfrica?
1: Moltes vegades, sí.
0: O sigui, ets l'Àfrica Negra. Ets el Rubianes de...
1: A l'Àfrica Negra. Jo viatjava abans de qui anés ell.
0: Al tanto.
1: Abans de qui anés ell, abans de qui anés el Pepe. Sí. M'agrada molt. Sí, però ara fa anys que no, treballo molt, no sé què... Però mira, ara igual la primera setmana de gener, que tinc una setmana, me'n vaig a la Capadòcia, tota sola, que no he anat mai, i tinc moltes ganes de conèixer-ho sempre, allò de la ciutat subterrània, i tot això, i he pensat, va...
0: Pues cap a la Capadòcia falta
1: cap
0: gent.
1: Cap a la Capadòcia que falta gent, que segurament fotrà un feret capella, m'han dit que baixen a 1-2 sota 0, que igual estarà nevat. Dic, bueno, és la setmana que tinc.
0: Però sense 0, recança i cap allà, no? Dius que vas sola. T'encanta viatjar sola o què?
1: Bueno, no hi ha ningú que tingui aquesta setmana, perquè tothom compromisos familiars, no sé què, doncs au.
0: Doncs escolta, si no m'espereu, jo no espero ningú, no?
1: Exacte.
0: Doncs escolta, Mercè Arànega, això ha estat un plaer, molt contenta, moltes gràcies, perquè sí que has fet un esforç, d'aquí amb la tos i tot.
1: Sí, del sofà aquí, he vingut
0: del sofà,
1: i ara me'n torno al sofà.
0: Ara et posem una limusín i directe
1: no cal,
0: cap a casa.
1: No cal, la limusín.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Ha estat un plaer, moltes gràcies a tu, Montse.
0: Doncs nosaltres ho deixem aquí, Les dones i els dies, aquest programa que hem fet, la Mireia Dalmau, Roser Pereira, Montse Comelles, Anna Ayala, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. I know that you're gonna come home to me someday, and I'm gonna be able to tell when you walk in my front door. I just do believe that I could be looking your eyes.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Donald Trump ha anunciat el que qualifica com el major acord petrolier de la història en Veneçuela. Segons el president nord-americà, el pacte donarà als Estats Units el control majoritari de més de 65.000 milions de barrils de reserves de petroli veneçolanes i permetrà, diu, més que duplicar les reserves nord-americanes. Trump no n'ha detallat les condicions, assegura que l'operació es farà amb participació d'empreses privades i sense cost per als contribuents. Segons el president dels Estats Units, l'acord augmentarà el subministrament de cru i contribuirà a baixar el preu dels carburants a llarg termini pels nord-americans. Més notícies en format breu. El Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió. L'actual nom, Pirineus Orientals, s'ha imposat amb un 47% dels vots a Pirineus Catalans, que ha registrat el 42% dels suports, i a Pirineus Mediterranis, que ha quedat situada en tercera posició amb un 11%. En la consulta hi han participat més de 38.000 persones, una xifra que representa el 10% dels electors inscrits. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya serà solidària en l'acollida d'immigrants de Ceuta. Ho ha dit durant la primera jornada de la trobada d'inici del curs polític que el govern fa aquest cap de setmana al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer.
2: Calen, per descomptat, fronteres segures. Calen normes clares, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valors. Catalunya, amb qüestions que ens afecten a tots, ja sigui a Ceuta o sigui quan són els grans incendis, actuarà sempre amb solidaritat, amb responsabilitat i amb rigor, perquè ens hi juguem massa.
1: Aquest divendres, Espanya ha sol·licitat a la Comissió Europea el suport de Frontex, l'Agència Europea de Fronteres i Costes, i de l'Europol, l'Oficina Europea de Política, per resoldre la crisi a Ceuta. La inflació s'ha disparat fins al 4,3% aquest agost, el nivell més alt des del febrer del 2023. L'encariment del gas per les tensions a l'estret d'Hormuz també impacta en el preu del gasol i també de l'electricitat. Davant d'això, l'Organització de Defensa dels Consumidors, FACUA, i el sindicat UGT reclamen mesures per protegir les famílies. I Unió de Pagesos demana que es continuï amb les captures de senglars fins que no en quedi cap a la zona afectada pel brot de pesta porcina africana. Fins ara se n'han capturat 11.000, dels quals 379 eren positius. Rossend Saltiveri, responsable del sector porcí del sindicat, explica que els ramaders han hagut de vendre la carn de porc molt per sota del preu, amb una mitjana de 20 euros menys per cada animal.
3: Nosaltres calculem que l'efecte TPA ens ha produït uns 347 milions de pèrdues, té menys valor dels animals en funció del que havia estat, i per tant és una xifra important que cal considerar i que, bueno, entre el que es pugui, pues, intentar mantindre tota l'activitat possible.

0: pensant encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir a punt de caure en l'oblit.
1: El grup valencià La Fúmiga ha anunciat un tercer concert de comiat al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. L'actuació afegida al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i també públic d'arreu del país. El nou concert s'afegeix a les dues nits ja anunciades, el 16 i 17 d'octubre, que van exaurir entrades en només una hora, igual que va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre. En total, La Fúmiga va vendre en temps rècord les 46.000 entrades disponibles per als quatre concerts. Les de la nova actuació estaran disponibles aquest dissabte a partir de les 12 del migdia.